0: el bronze al relleu del 4x100 metres mixt.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
3: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
2: Donem espai als testimonis en primera persona.
4: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar tocar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
2: Fem reportatges.
5: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
2: I denúncia.
6: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
2: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
7: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
2: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Quin gran cotxe, quina joia. Arrenco una nova pista de fusta. Soc Miqui Puig als plats. Gràcies per venir. Cada dia de dilluns a dijous. A les 8 del vespre a la FM Dicat. Cap de setmanes de repetició. I sempre que ho desitges a Trascat Cultura. A partir del migdia, goig i joia de que ens torneu a buscar. Que feu gaudimenta. Repartiment. I que el podcast viatge aquí i allà. La joia. També ser l'aplicació per mòbil i tableta de la gran casa. I tenim nou disc de Sant Isidro. Lento aposta. En Sant Isidro, amb la guitarra increïble de Raúl Cantizano.

0: Que bonic. És Sant Isidro des del seu darrer disc editat per la Castanya. Lento Aposta, el tercer disc del valencià, amb meravelles com aquesta, amb Raúl Cantizano a la guitarra. Folk, fet a casa, aquí al costat.
1: Miqui Puig, als plats, et recomana...
0: Recomanar Sant Isidro, deixa un fet.

La història dels clubs de Lisboa signada per Enxufada. Un club, un segell. Reflectit en un recopilatori. Els sons que ballaven la canalla en els clubs. Dengue, dengue, dengue. Produïts per el mític productor d'Angola, Jordi, i aquest Batman, un home dolent a darrere d'un ball, d'una cúmbia peruana, feta per un angoleny, en una recopilació de 20 anys de clubs a Lisboa. Coses que sents a la pista de fusta, que anem a buscar, que piquem d'aquí a allà, perquè no deixem de ballar junts. Charles Peterson. Myth versus reality. Sempre la realitat i el mite. Ja ho sabeu, el punt és intermig.

0: Un any després d'editar Children No Zuzu, Charles Peterson torna amb tot el repertori remesclat. El Big Smith vs. Reality té un títol increïble, Greater Manchester Housing Authority Spiritual Space Rework. El que és el mateix, les cançons del Children of Zuzu, passades per la batedora de molts artistes amics i el gran Kung Gospel psicodèlic, s'apoderi del mite versus la realitat.
1: ¿Cómo te llamas?
2: Mickey Puig.
1: ¿Ah? ¿Cómo te llamas?
2: Mickey Puig.
1: ¿Ah? ¿Y cómo te llamas?
2: Mickey Puig.
1: Ah, funciona.
2: Pista de fusta amb Mickey Puig.
0: El grup es diu Los Pulpitos. Us ho juro per Déu Nostre Senyor. Això es diu Squidla. Avui tindrem moltes percussions, molts baixos d'aquests gruixuts i, sobretot, molts ritmes a contramaluc. Vinga, tots.

Això de los pulpitos és un disc d'electrònica, però alhora és un disc de ritmes i tropicalisme. Eric King Abuzú, percussionista, col·labora amb els productors Felip Salomon i Dirk Leyes. Tentec-tec-tec. Així ens es diu l'àlbum. Un àlbum que heu de degustar. De veritat el recomano molt, perquè té coses increïbles, fora de la norma. I si anem fora de la norma, sempre ens agrada. Percussions, avui he dit que en tindríem moltes. African Jamboree, Dizzy K, amb un remix de Clive from Account. La pista crema, de ball.

in his direction.

0: En un moment que qualsevol es baixa un beat d'afrobeat i diu que fa afrobeat i un dur fa afrobeat, el ritme va, la veu cinemàtica et porta i t'emociona i jo m'aixeco a aplaudir i un dur. A l'àlies del Quiscotxes, dient-te que recordis qui ets. We move because we must. Ets a la pista.
1: Jingle, jingle bass.
2: Tots a la pista. Mickey Puig als plats.
1: Don't stop the party, don't stop the party, don't stop the party, don't stop. Keep it hot.
0: Us he avisat que avui pataríem malucs contra malucs i que les percussions serien tan intenses que voldries tenir a l'abast un amortiguador. Harry Romero i el seu Feels Good, aixecant roda, posant-hi molt.

un segell menut de Mannheim, d'Alemanya, anomenat Cecil Records, convenç a una llegenda de New Jersey com Harry Romero perquè faci aquest feel good, increïble, imparable, amb samplers, amb ball. I ara imagina't Rafael Amargo col·laborant amb Dani Coiba. No puedo dormir. House, guitarras españolas y un aire mediterráneo único.

espectacle es diu Flamencograma. I Dani Coiba i Rafael Amargo es porten al seu terreny clàssics de la nit del ball per fer aquesta cosa. So potent, poderós, que d'altres mai podran fer. Es fa dir un lloc treja. I aquesta és la seva plàstica Emília. Ets aïcat a la Ràdio Inquieta i això és Pista de Fusta.

0: cosa molt seriosa. Així és l'àlbum Low Bloom de Olof Dreja, un dels membres de The Knife, aquella banda obscura que fa les delícies als fanàtics de la música de ball, portant aquí la seva dèria per Chicago i per percussionistes africans amb un disc increïble, Low Bloom, la camèlia de plàstic. No té per què ser menys vistosa que d'altri. Ets a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta. És de ball. El fem aquí. La Panxo i Miqui Puig els plats. Cada tarda portem el millor d'un repertori que ara mateix es delecta amb Mold of Dreja.
1: Aquesta és la Pista de Fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Quina tarda, en Nane. It Looks Like Love. Un clàssic remesclat per Jamie 326.

0: de cames. Aquest increïble disco de Burzum de Jamie 326. És en Anil, una de les mítiques companyes del Sohaus, el segell Nervo Records i la necessitat de caldat. Ompli espais, ja ho saps, creiem amb el DAP com en poques coses.
1: How's the music? How's the music?

Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.

0: Soleil Carrillo, produint com si fóssim a 1994, amb aquest so tapeït de house a tota la vida, ple de percussions, com feien els mestres aquella època. House music a vida toda, amb aquest sample, la brasileira, per portar-te amunt, amunt, amunt, amunt i fora. Us he demanat atenció, perquè avui això seria molt i molt fort. I quan he dit que és molt fort, és que és molt fort i que les novetats em van picant. Necessito que s'escapin. French Fry, James Green. Una que se surt de la norma, una altra peça que se surt de la norma. I si se surt de la norma, ens agrada.
1: Jo també ballo pista, pista. Jo també ballo pista.

0: for the very first time.
1: Estimar o no estimar, Pipi Lewi ho té clar. Definition of Love, un single increïble, que amb aquest remix de Pee Wee Ferris puja molts els optants de la pista. Que sonin les sirenes, que arribi el moment final quan la pista de fusta et diu que això s'acaba. Soc Miqui Puig, els plats, i la sirena em diu que he d'anar acabant. Demà hi tornaré, perquè hi torno cada dia, de dilluns a dijous a les 8. He quedat a la ràdio, a la Inquieta, a la FM, el so vellotat. Pum, nois! Xips diu que necessitem soroll, i el soroll bonic és ball. Miqui Puig, els plats, et diu adéu. Demà hi torno, eh?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Nou intent del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un. Trump ha anunciat que ha ordenat al seu secretari de Defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països perquè són aliats històrics, però ara, en un missatge a la seva xarxa social, el mandatari nord-americà s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordés fa temps participant en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà. Trump i Kim Jong-un es van trobar 3 vegades durant el primer mandat del president nord-americà i en l'actual legislatura Trump ha intentat diversos acostaments amb Kim que no han fructificat en res. També a la seva xarxa social Truth, Donald Trump ha valorat positivament l'aliança defensiva que van firmar Turquia, el Pakistan i l'Aràbia Saudita el 7 d'agost. Més notícies amb Cristian Roldán.
2: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que aquest diumenge ha visitat la zona, s'escuda en elements com que no s'ha demanat al personal que està de vacances que torni o que la meitat de llits de l'hospital estan lliures, però reconeix el sobreesforç que ha fet el personal sanitari.
3: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
1: Un militar va morir i 3 van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
4: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
2: La batalla campal de dissabte a Lleida, amb prop d'un centenar de persones implicades, ha acabat amb un detingut i 5 ferits per arma blanca, 4 dels quals són menors. El detingut se l'acusa d'homicidi en grau de temptativa i 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident ha començat quan una 30ena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves.
1: Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria aquest diumenge. El vehicle ha volcat en un tram d'autopista situat 145 quilòmetres al nord-est de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres.
2: L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
5: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem amb 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions, en el qual tenen rendibilitat, però clar, quan comences a baixar per sota del 1 milió de litres any, i n'hi ha, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
2: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica, considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment.
1: A esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els 2 primers gols i Dolan ha fet el 3er. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
2: D'altra banda, el migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City i a falta de confirmació oficial. També jugarà el Barça, Joao Cancelo, que arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu.
2: I també en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi en el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
1: Aquest diumenge s'ha acabat l'europeu d'atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespí i Gael Sakura Bestué han aconseguit una nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relleu del 4x100 metres mixt. Abans, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
2: D'altra banda, a l'última jornada de l'europeu de natació a París, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huch han acabat sisens i

0: Catalunya Ràdio i Cat. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat als grups imprescindibles de la història del pop català. Arriba l'hora del cel obert. Sí, xiquets, avui volem retre homenatge a un d'aquells grups que van dignificar el moviment del rock català de principis dels 90. Potser no van tenir l'èxit dels quatre grans del Palau Sant Jordi ni un reconeixement massiu per part del públic. Però la seva manera de fer, la seva proposta musical diferent, arriscada i personal, els ha convertit en un dels pals de paller per entendre el rock nacional i un dels grups més enyorats del nostre país. Avui volem retre homenatge als grans, als immensos, als meravellosos Un Papa.

Sants Innocents, quines cançons que fotien els papa, eh? Aquí hi ha tota la seva saviesa musical encapçalada en una sola cançó. Les lletres críptiques i descarnades de l'Adrià Puntí. L'acompanyament ple de sensibilitat dels seus companys de grup i una proposta que bevia dels clàssics del rock sense deixar de ser contemporània. I els Umpapa d'on surten? Doncs venen de Girona,

van sorgir d'un grup primerenc que es deia la Mami Oplis Band, on ja hi havia el Marc Marquès a la bateria, el Joan Solà Morales al baix i el Francesc Terrades, el teclista. El Marc tenia un germà, en Pau, que tocava la guitarra amb el swing sec, i finalment la cirereta del pastís la va portar un tal Josep Puntí, que es feia petar als bars de Girona juntament amb una ànima bessona que era l'Eduard Canimes. Tots plegats van muntar un grup diferent i especial. Un grup que de seguida ja va començar a tenir uns seguidors fidels. Una maqueta que es deia Tomahawk va córrer de mà en mà, i des d'aquí us confesso que la meva l'he perduda i em sap tantíssim de greu, perquè hi havia una versió del Moon Dance preciosa del Bob Morrison i també una cançó que parlava d'anar mundiant. La qüestió és que amb aquesta maqueta i alguns concerts de taloners del Sopa de Cabra fan que els Un Papa aconsegueixin enregistrar el seu primer disc, un disc que mostra ja a un grup de músics que, malgrat la seva joventut, estaven bregats en mil batalles i que tenien un frontman absolutament magnètic. El primer tast de la seva proposta ja era tota una declaració de principis. Una cançó que parlava de catximbes, rostolls d'angelina, tot ben perfumat a ritme de reggae.

La Cachimba i els rostolls d'Angelina, el primer hit dels Un Papa, publicat en aquest primer disc, produït per en Marc Grau, que es deia Raons de Pes. El Raons de Pes va ser com una espècie d'explosió sonora en l'ambient del rock en català. No s'assemblava en res i al mateix temps hi veies rastres d'en Dylan, d'en Van Morrison i també de Bob Marley. Cançons que parlaven de temes tan universals com la ressaca infernal de l'endemà d'un dia de festa.

L'Adrià, que ja no pot esperar i vol aiguardent. Bevent passat, una altra de les grans cançons d'un disc que, malgrat ser el de debut, està composat per un grup de músics que ja porten anys i panys defensant la seva proposta. Diguem-ne que el Raons de Pes és eclèctic i toca diferents pals, des del reggae al blues, passant a aquesta filigrana pop que ens recorda el Dylan dels principis. Aquesta nina que ve de la carretera de Sal. Una nina ensucrada.

té les cames com una nina de mèlida, no tu. No et suïcidis, hauràs de fer l'amor. No et suïcidis, hauràs de fer-ho amb mi. Ben passada la nit, buscava la lluna, l'hora negra de...

Nina ensucrada. L'Adrià Puntí aquí, químicament pur, amb una lletra plena de desig i d'amor no correspost. Hem de plegar ja amb els raons de pes, tot i que jo el posaria sencer. Si més no, perquè és el que els va donar a conèixer i amb el que em va fer servir de compartir escenari amb ells i gaudir en primera fila de la seva màgia. Però vaja, també volia escoltar aquests raons de pes.

Els Un Papa en clau de blues en aquests raons de pes. La cançó que donava títol al primer disc dels Un Papa i que ja va servir perquè tothom els tingués present a l'hora d'apuntar els grups de més qualitat i més representatius de la nova escena catalana. A partir d'aquí, Un Papa comença a girar per les terres del nostre país, aplegant uns seguidors absolutament fascinats pel seu univers i que volien emocions una mica més personals i fortes que la que els hi proporcionava les grans patums d'aquella època. El disc no és un multivendes, però sí que és un èxit prou rotund com perquè la discogràfica Salseta Records els proporcioni més pressupost per enregistrar el seu segon disc. Produït una altra vegada per en Marc Grau, els Un Papa tornen a tancar els estudis Aura per treure el que molta gent considera la seva obra mestra, el Bamboo Avenue.

repapiejant un homenatge gens dissimulat a l'obra de Van Morrison en aquesta peça que ja ens mostra que l'Adrià feia lletres d'una altra manera. El seu lèxic, el seu vocabulari i també el seu imaginari barrejaven realitat i somni d'una manera absolutament orgànica i també esbrinaven ja aquesta facilitat que tenia per parlar d'universos sòrdids i desesperats.

El bulevard dels xiprers. Ai, mare meva, estic aquí fent una regressió proustiana que no te pots ni imaginar, eh? Com me'l vaig servir a escoltar aquest disc i com m'agradava i m'agrada aquesta cançó, on el seu protagonista llisca pels vicis, lliscant per criptes i somicant. Un altre dels punts àlgids d'aquest segon disc és una carta destinada a una ciutat llunyana en la distància, però propera en l'estat anímic del seu protagonista. És la carta de Donosti.

Ai, Grisolda, Grisolda, que lluny de tu em desfaig, que tot el meu cor encès és per tu. És aquí un altre punt culminant de la trajectòria del Zoom Papa. En Bamboo Avenue té un punt menys amateur que el primer, molt més treballat, l'aportació de vents i de saxo en particular, i aquestes balades folk plenes de desesper i romanticisme marca de la casa de l'Adrià Puntí, com és el blues per Nadal.

0: despertar pobres, sent així, arrossegant.
1: Parlo d'un temps malmès que no passa de llarg.
0: Temps de poques soltes, de paròdies i d'esfalcs, desprovís de vènies, brides i

fantasies, no saps com mantindran.

0: Blues per Nadal, la darrera cançó que escoltem del Bamboo Avenue en aquest celobert que vol retre homenatge als Umpapa i que ara demana una petita pausa per encarar la seva segona etapa creativa amb tot l'amor que es mereixen.
1: El celobert amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Geografia, història i els gran Umpapa. Un dels grups més importants de la història del rock en català i probablement l'aposta amb més pes específic d'aquella fornada de principis dels 90. Just en l'època, el 94, en què els Umpapa comencen a patir canvis importants i que marcarien el final de la seva trajectòria. Primer, tenen bones notícies, guanyen els Premis Onda com a grup revelació espanyol i tot seguit deixen el seu segell independent català per fitxar amb la multinacional discogràfica RCA, amb la qual es llencen a la piscina en una proposta absolutament agosarada, treure dos discos, un en català i un en castellà al mateix temps. Independentment de qüestions lingüístiques, queda clar que el disc català té molt més èxit i realment és molt més rodó. Es fa dir Bordell i té aquest joc d'ous.

Un joc d'ous, la cançó potser més comercial d'aquest bordell, publicat el 1994, que malgrat haver de competir amb un altre LP del mateix grup, cantat en castellà, torna a demostrar-nos que un papa, almenys a nivell artístic, estaven en un moment dolç. A mi, entre altres coses, em fascina aquesta manera que té l'Adrià d'utilitzar les onomatopeies i transformar-les en parts essencials de la cançó. Per exemple, el ding-dong de novembre.

Novembre, un papa del bordell, un disc que aparcarem ja, més que res perquè ens falta temps. Els un papa ja que comencen a veure com la xifra de concerts va davallant a poc a poc, les diferències entre el grup també, les decisions de cantar en diferents llengües no els acaba de funcionar, i els rumors de que pleguen comencen a escampar-se pel mundillo musical. Això sí, ells encara, abans de deixar-ho córrer, tenen una columna de Simenon on hi ha un altre dels seus clàssics, aquest sí.

amb aquest sí dels Un Papa, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge. Núria Serrano, documentació. Lluís Gavaldà, us diuen salut i que visquin per sempre els grans Un Papa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. Continua descontrolat l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, en què ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre participaven en les tasques d'extinció. Tots quatre anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
2: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: El foc crema des de dilluns i avui un equip de bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu per contenir-lo. Les flames ja han calcinat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. Més notícies, Cristian Roldán.
3: L'Iran augmenta la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30.000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60.000 si qui ho fa és una dona.
4: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30.000, aproximadament 5 mil milions de tomàquets.
1: La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, considera que la gestió de la mobilitat que va fer el govern el dia de l'eclipsi va ser nefasta i assegura que s'assuma a la llista de fracassos de l'executiu de Salvador Illa. A banda del col·lapse de Rodalies del passat dimecres, Alemany també ha assenyalat la manca de capacitat de la Generalitat a l'hora de desencallar les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
5: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir.
3: Protecció Civil manté en prealerta el pla Inuncat perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya. La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat.
1: Aquesta tarda arrenca el Festival És Dansa a les Preses a la Garrotxa, la 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional. S'allargarà fins diumenge, dia 23, amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Llavorsí, el Pallars Sobirà, ha celebrat el concurs de gossos d'atura. El certamen ha reunit els millors gossos i pastors i ha servit per homenatjar aquest ofici. Marta Llubic.
6: Hi han participat pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya, i tots ells han destacat la bona entesa que han de tindre amb el gos per fer una bona exhibició d'agilitat i destresa a l'hora de conduir un ramat per un circuit marcat. El pastor basc, Marcos Aspizua, així ho detalla.
7: El perro que tenga afición a trabajar, lo primero. Que tenga mucha afición a las ovejas y luego pues con penetración pues al final estar todos los días con él.
6: El concurs és també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la seva contribució en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
1: Esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
3: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta d'una confirmació oficial. També jugarà amb els blaugrana Joao Cancelo. Arribarà com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Dejemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu.
3: També en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi en el seu retorn a la segona divisió. El conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
1: Aquest dilluns el Sabadell inicia la temporada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir a l'exclusiu digital de Catalunya ràdio.
3: Aquest diumenge s'ha acabat l'europeu d'atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespí i Gael Sakura Bestué han aconseguit una nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relleu de 4x100 metres mix. Abans, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
1: I a l'última jornada de l'europeu de natació a París, els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat sisens i fora de les medalles a la final del 4x100 estils amb l'equip espanyol.
0: Fins aquí les notícies.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Quina diferència hi ha entre Trap i Suar?
10: Si no ho veus.
11: És que acordem unes preguntes de vegades.
12: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
9: A veure, Xuriguera.
10: Ah, i el swap, i el... I el rap, a més, el... I llavors el crack.
9: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap no sé.
12: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
8: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
13: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho.

0: Peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, la casa.
2: L'esport no fa vacances a l'estiu.
1: Tampoc a Catalunya Ràdio.
2: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
1: També del Girona i del Sabadell.
2: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
1: A més del mercat de fitxatges.
2: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
1: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
2: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

La invenció del telescopi a inicis del segle XVII va suposar un avenç de gegant per aquells interessats a observar el firmament. Tot i així, uns anys abans de la seva existència, alguns estudiosos van aconseguir afinar molt les observacions i van fer avançar l'astronomia de manera considerable. Un d'aquests personatges capdals va ser el danès Tycho Brahe, que va desenvolupar instruments especialment precisos i va mantenir una col·laboració tensa, però fèrtil, amb un altre astrònom molt destacat, l'alemany Johannes Kepler.

0: T.G. Ottesen Brahe va néixer el 1546 en una família influent de la noblesa danesa, fill d'un conseller privat del rei. Més endavant, el jove T.G. va adoptar la versió llatina del nom, Tycho. Des de ben jove es va mostrar interessat per les matemàtiques i l'astronomia. Mentre estudiava a la Universitat de Leipzig, el dia 24 d'agost de 1563, va tenir lloc una conjunció planetària de Júpiter i de Saturn. El fenomen havia estat predit per les taules astronòmiques basades en les hipòtesis de Ptolomeu, però segons aquestes s'hauria d'haver produït un mes abans. Brahe es va adonar que calia elaborar unes taules més exactes, detallant la posició i el moviment dels cossos celestes. Aquest seria el principal objectiu de la seva vida. Entre les grans descobertes que va fer hi ha la d'una estrella supernova, que va ser visible a la constel·lació de Cassiopeia el 1572. De fet, Brahe va ser el primer a fer servir nova com a terme astronòmic i el primer a percebre la refracció de la llum i aplicar aquest efecte als mesuraments. També va ser ell qui va poder mostrar que els cometes no eren fenòmens meteorològics, sinó cossos més enllà de l'òrbita de la Terra. Brahe va comptar amb el favor de Frederic II de Dinamarca i gràcies a això va fer-se construir un observatori pioner, Urani Borg, situat en una illa i proveït dels millors instruments del moment. En una etapa posterior es va traslladar a Praga, convidat per l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Rudolf II d'Habsburg. Va ser allà, poc abans de morir, que Tycho Brahe va treballar amb Kepler, qui, tot i les discrepàncies, va recollir-ne el llegat. A partir de les observacions metòdiques de Brahe i dels seus mapes del cosmos, Kepler va poder formular les tres lleis sobre el moviment dels planetes. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un fenomen que jo, llegint una mica sobre el tema, el que em fascinava més és que aquesta gent fa tots aquests descobriments tan absolutament

0: fantàstics, complicats i difícils sense telescopi, que és una cosa que trobo és impressionant, com però aquests que són genis o fills de l'època.
1: Bé, jo crec que en certa forma pels neòfits, com és el cas suposo que teu,
0: sí,
1: i meu,
0: sí, tant.
1: Quan mirem el cel, quan mirem el firmament, sempre tenim una mica la sensació de que és un lloc de que t'obre totes les incerteses i aleshores tota la teva impotència per comprendre tot allò, no? És a dir, i aleshores hi ha persones amb les quals tenen un privilegi o una sort o una virtut extraordinària amb el qual, a nivell d'observació d'un fenomen que els afecta de nanos, s'hi posen i sense instruments miren, quan et diuen, amb tot el que hem anat llegint, no? Que miren i miren al cel i miren al cel i miren al cel i se n'adonen d'uns canvis que nosaltres, els mortals comuns, no veiem ni amb telescopi, gairebé,
0: sí, sí, sí.
1: Doncs, que poden fer aquest avenç extraordinari. A més, un avenç extraordinari amb el qual doncs, això suposa moltíssim més aspectes per comprendre la composició, ja no del cel, sinó la composició del nostre univers, no? del nostre món, de tot el que ara coneixem de moment, no?
0: Sí, sí.
1: És extraordinari, vull dir, a més...
0: Clar, a més, aquesta gent és del segle XVI, sí, vull dir, que
1: sí,
0: estem parlant...
1: Que
0: no és un segle fàcil,
1: no? Ni molt menys, ni sí, molt menys. Bueno, també es dirà això del segle XX, dins de un segle II, eh?
0: Sí, sí.
1: Quan parlin del segle XX en les guerres mundials i en totes les atrocitats, es dirà semblant. Però vull dir que a vegades amb això ens sobra una mica supèrbia, eh? El nostre segle XX, i no sabem què passarà al XXI. Però sí que és veritat que aquestes persones, dins de tota aquesta tragèdia, dolor, mort, epidèmies, guerres, persecucions, religions, etc, tot això, que tinguessin la capacitat d'abstreure's per poder investigar la ciència, no? I després, malgrat recels o no recels, sumar uns als altres encara que no s'estimessin gaire, eh? Però, bueno, el llegat aquell, no? L'últim moment de la meva vida, llego que per la posteritat més coses. Això, bueno, n'hauríem d'aprendre.
0: Doncs aviam si n'aprenem. I qui ens ensenyarà, segur, és un bon amic del programa, és l'Ignasi Llorente, escriptor i divulgador científic, que és autor de diversos llibres, vull destacar un parell, però en podríem destacar molts altres. El 100 protagonistes de la història de la ciència, la història de la ciència, com mai te l'han explicat, que són llibres que, no només per parlar d'aquest tipus de temes, sinó per molts altres, realment t'obren molt els ulls. Ignasi Llorente, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'avantguàrdia.
2: Un plaer ser aquí, com sempre, vosaltres.
0: S'ha de dir... i disculparàs que el meu coneixement de l'astronomia és una mica com el de Pumba al Rei Lleó, no? Que t'estires i veus el cel i dius, deuen ser unes llances, que vull dir que és una cosa... el que és fascinant és que en aquell moment quin coneixement hi havia, estem parlant de mitjans del segle XVI, del cel, quines eren les bases científiques amb què els científics de l'època miraven el cel i per entendre una mica què va fer Tycho Brahe, no?
2: Hi ha tres elements, un l'ha destacat ja Maria molt bé, que és que no hi havia eines, i quan pensem d'eines, no només hem de pensar en eines des del punt de vista d'enginyeria, és a dir, telescopis, microscopis, exploradors de partícules, també eines matemàtiques. És a dir, falta un segle, quan Brahe mort, falten 40 anys perquè neixi Newton, i per tant perquè s'inventi el càlcul diferencial. Per tant, tenen unes matemàtiques molt rudimentàries.
0: Leibniz,
2: exacte. És a dir, el càlcul diferencial és un segle després de les investigacions de Brahe. Per tant, ell fa unes matemàtiques... Molt bàsiques, molt simples, i per tant, encara li dona més mèrit. A més, ho fa en un context polític molt complicat, i a més ho fan un context de, en aquell moment, neix en el moment en què hi ha una pugna i un debat molt gran entre l'antiga astronomia ptolemaica aristotèlica i la nova astronomia copernicana. És a dir, ell arriba en ple debat, i de fet és una de les coses que marcaran la seva vida. Després de la seva mort, el llibre més famós de Galileu és Sopra i due massimi sistemi del mondo, i el títol sempre ens ha quedat dient un debat sobre els dos màxims sistemes del món. Ell, quan fa aquest títol, ho fa expressament per dir, només n'hi ha dos que puguem debatre. El tercer, que és el de Tycho Brahe, ja ni el vol posar en el llibre. Però, és a dir, durant uns anys, durant mig segle, hi ha tres models diferents. Diguem, el clàssic, el geocentrisme clàssic de Ptolomeu, o sigui, i Aristòtil.
0: Que la Terra està al centre.
2: L'heliocentrisme de Copèrnic i Galileu.
0: És el Sol el que està al centre de l'univers.
2: I un model intermig de Brahe, basat en dades, i no basat en misticisme ni en res, que és que el Sol, efectivament, està tots els planetes giren al voltant del Sol, per tant el sistema solar té com a epicentre el Sol, però el Sol gira al voltant de la Terra. És a dir, el centre de l'univers és la Terra, el Sol gira al voltant de la Terra i els planetes giren al voltant del Sol. És un model intermig i que ell justifica, i en parlarem, perquè com aquell joc que fem de petits on en posem el dit i tanquem un ull i obrim l'altre i veiem que el dit es mou, encara que estigui quiet, ell diu si realment la Terra es mogués hauria d'existir un fenomen que es diu paral·laxi. I hauríem de pensar que les estrelles més llunyanes també es mouen entre, doncs, per exemple, doncs el solstici d'hivern i el d'estiu, no? Que és quan el Sol està més allunyat d'un extrem a l'altre de la circunferència, per d'una manera, no? I això no es produeix. I, per tant, no pot ser que la Terra es mogui. I aquest plantejament és absolutament cert. Sense telescopi, però, no es pot detectar la paral·laxi. És a dir, ell avança un fenomen que amb el telescopi és detectable, però sense, no ho és. I com que ell no sap que s'inventarà el telescopi i es demostrarà la paral·laxi, arriba a la conclusió que la Terra no es pot moure, no? Però bé, o sigui, això ho deia...
0: Amb les dades que té, és absolutament certa.
2: Juga amb les dades que té.
0: Que ja després apareixeran noves dades, que és molt científic, això.
2: La ciència és això. Tu has d'arribar a unes conclusions amb les dades que tens ara, no? Allò típic que a vegades la gent es diu, és que ara diuen que les llenties no tenen ferro i abans deien que sí. Bé, clar, la ciència evoluciona i fa nous anàlisis i a partir dels nous anàlisis...
0: Hi havia ferro, allò no ho havíem vist perquè estava tapat.
2: Efectivament, doncs emet noves hipòtesis a partir de les dades, no? I veurem que això també és la seva gran contribució. És a dir, ell no parteix d'una hipòtesi per després trobar les dades que les reforcin, sinó que és el primer, sense saber-ho, perquè és un personatge estrambòtic, que parteix de les dades, anem primer a observar, i d'aquesta observació en traurem unes conclusions. I això s'avança, sense dir-ho, sense sistematitzar-ho, sense fer-ne una teoria del mètode científic, però s'avança a Galileu i a tot el mètode científic modern, a partir de Galileu i a partir de, doncs, dels seus diguem, successors. Però és el primer que ho fa, això. És el primer.
0: De fet, el que sé, ja el seu... No naixement, però la seva infantesa ja és una mica estrafolària.
2: Molt, molt. De fet, a mi, si em permets, un petit recordatori de 10 segons. Jo estic aquí i m'interesso per la divulgació científica per culpa de TV3, dels inicis de TV3 als anys 80, que fa una sèrie que es diu El dia en què el món va canviar, de James Burke, de la BBC.
0: Sí, el James Burke.
2: Que el meu pare em obligava a veure. No?
0: Meravellós, James Burke.
2: I jo vaig anar veient capítols i al principi, bé, m'interessava i m'agradava. No sé si la feien els dimecres i diumenges. I el meu pare, doncs, passàvem una hora veient aquells... I quan va sortir el capítol de Tycho Brahe, clar, dius, ostres, fins ara tots els científics han sigut gent exemplar, intel·ligent, modèlica...
0: Sí, clar, i només avasats a la ciència...
2: I de cop apareix un paio que no seria model ni referència de res, que té tanta afició per l'astronomia com per la cervesa, que en un duel perd el nas i es posa una pròtesi. És a dir, surt un personatge estrambòtic propi d'una sèrie de televisió, d'un guió que no et creuries, diries,
1: sí,
2: no pot ser.
1: Ignasi, tu ets una mica estrambòtic, ja, ja ho entenc.
2: Em va fer obrir els ulls, sí, dir, ostres, sí. Hi ha científics que no diries mai que són científics que han fet grans aportacions a la ciència des del caos.
1: Això que estàs,
2: no?,
1: dient és molt cert, i no ve el cas, però les vocacions de la gent no saps mai per què neixen.
0: Sí, sí.
1: Finalment, al llarg,
0: sí,
1: de la teva vida.
0: I en totes les professions tots coneixem, sí, gent, sí, que respon a l'estàndard d'aquella professió, la manera de ser, la manera de veure el món, etc., i uns quants que van per lliure i que dius, no entenc com, però sí. I poden ser tan bons o tan dolents, sí, de la proporció, sí, com els altres, eh? Sí, no. Sí. Però sí, n'hi ha, sí, casos ben particulars.
2: Ell és un cas típic d'una època en què la ciència no s'ensenyava a les universitats, no estava sistematitzada, no hi havia un mètode científic, no hi havia centres d'observació, d'investigació, i per tant, ell és un home que neix en una família molt rica, de les més riques d'Europa, per dir-ho d'una manera, influent a la cort danesa, amb un pare i un tiet que són influents,
0: bé,
2: a la cort danesa.
0: Neix en un castell, ja t'ho diu tot, això.
2: Amb títols nobiliaris, sí, sí. I de fet ell ha de començar a estudiar dret, llatí, humanitats, diplomàcia...
0: El trivium i el quadrivium, sí, que era, sí, sí, les típiques...
2: El que passa és que ell, a partir d'un eclipsi, cosa que en molts casos, no?, des d'Hipàtia, doncs, hi ha hagut moltes vocacions científiques, sí, sí, que s'han despertat a partir d'haver un eclipsi i dir, carai, què coi ha passat aquí, no? Què és això, no? I ell, a partir d'un eclipsi, que em té 13 anys quan el veu, diu, no, jo ni lleis ni històries, jo ciència i astronomia, que és el que m'agrada i és el que vull fer. I llavors en contra una mica de la voluntat familiar i de, sobretot del seu tiet, que ell, el tiet l'adopta com a fill, perquè no té fills i llavors, clar, té una fortuna immensa i diu, això es perdrà i vull que algú l'heredi, no? I per tant, doncs, li demana
0: en el
2: germà, li diu, escolta, quan tinguis un altre fill mascle, no?, que en aquella època vagi, me l'envies i l'adoptaré.
1: Que això durà fins al segle XX, sí, eh? Això de, sí, sí, no tenen fills, el meu germà ni dono un, perquè ells no en tenen.
2: Efectivament, sí, sí. I ell doncs es forma com a científic en aquest context, ja de ben jove, demostrant tenir un caràcter irascible, excèntric, anant per lliure i fent coses que al llarg de la seva vida, doncs, que insisteixo, en una pel·lícula les veuríem i diríem, aquest guió se'ls hi ha anat la mà, home, sí, això sí. No és creïble, no?
0: Quin tipus aquest plantejament científic que ell fa d'estudiar la ciència, clar, com ho fa? Perquè, com dèiem, la universitat de l'època no es plantejava res de temes científics. A més, l'explicació dels fenòmens naturals eren unes explicacions filosòfiques sempre. De fet, es parlava això, la filosofia natural, per distingir una mica entre la filosofia purament especulativa a la que referia als fenòmens que es veien. Però, a part d'aquest matís, era filosofia, vull dir, no hi havia res més.
2: Ells mateixos no es deien científics. Oh. Ells mateixos a si mateixos es deien filòsofs naturals. Oh. Galileu es deia filòsof natural a si mateix. Oh. I el Principia Mathematica de Newton, potser el llibre més famós de la història de la ciència, sí, sí. És Principia Mathematica Filosofia Naturalis. És a dir, ell mateix admet que és filòsof. Sí,
1: sí. Ningú es volia enfrontar la idea de que Déu no fos el gran creador de tot.
2: No es volien enfrontar, i fins i tot els excèntrics com ell, que ell no té cap mania en fer caure determinats tabús, com és l'astrologia, com són les taules doncs, que feien en aquells moments astrològiques i que es guanyaven la vida, perquè al final tots els reis i tots els barons volien, doncs, escolta, fes-me una predicció de com anirà aquesta batalla, no? Ell és un dels primers que diu, escolta, això és una pantomima, això que estem fent. A més, mentalment, era, clar, molt difícil enfrontar-se, perquè no tens eines. Per tant, en el fons, no deixa de ser un acte de fe. Dir, és que jo no crec en això que m'estan ensenyant, vull observar-ho per mi mateix, perquè crec que obtindrem uns resultats diferents. I, com deia al principi l'Enric en el text introductori, ell, quan veu que les prediccions que fa les taules ptolemaiques i copernicanes, que en aquell moment s'utilitzen les dues a la vegada, escolta, però si això és que, vaja, és un encert, com si jo ara tiro una fletxa en una diana, sí. i va al córner, vull dir que...
0: Però s'ha de dir que amb l'eclipse encerten, amb un mes de diferència. Sí. Però clar, l'eclipse apareix, cosa que dius, caram, deu ser que la taula no està ajustada, però la taula té raó de concepte, clar, això.
2: És una taula
0: no és una cosa menor, això.
2: En uns... De fet, són taules fetes a partir de l'observació, ja de l'època dels grecs, i sí, sí. El que passa, clar, basades en un model... algunes en el model geocèntric i altres en un model heliocèntric, però que considera que totes les òrbites planetàries són esferes, són cercles perfectes, i per tant no encaixen amb la realitat. I aleshores és on es produeix, efectivament, encerten el fenomen,
0: perquè finalment acaba passant.
2: S'equivoquen amb un mes de distància, clar, cosa clar. Que fa que hi hagi una certa, no?, una preocupació.
0: Però la deducció lògica és dir, el model està bé, model però s'ha de polir.
2: S'ha de polir, efectivament. No? És una cosa que ha passat moltes vegades a la història de la ciència. Sí. Allò de Thomas Kuhn, quan diu el canvi de paradigma, sí. Quan un paradigma arriba a la fase final i ha de que està moribund, és aquesta, en què diu, escolta, no canviem encara de model, anem a ajustar les dècimes i les centèsimes.
0: L'estructura interna de la revolució científica
2: efectivament,
0: és un gran llibre. Sí,
2: és la fase final. Molt, sí. I Kuhn, de fet, parla molt d'aquesta època quan fa aquest llibre, perquè és un moment en què es nota que els models antics, el Ptolemaic, fins i tot part del Copernicà, estan ja arribant al final de la seva vida, perquè és que són imprecisos, i ha d'arribar una nova forma de treballar, que és la que arriba, insisteixo, amb Galileu i amb Kepler, que veurem també al final.
0: Hem comentat també al principi que ell es forma a la Universitat de Leipzig, però sí. Leipzig no està a Dinamarca.
2: No.
0: Sí que és Alemanya, encara que Alemanya només és una expressió geogràfica en aquell moment, que està plena de comtats, regnes i de tot. Com és que va parar a Leipzig?
2: Ell quan decideix enfrontar-se, diguem que decideix dir-li a la família, escolta, jo no seré diplomàtic, em dedico a la ciència, ell comença a buscar la seva pròpia vida, i en aquell moment és cert que Alemanya, amb cometes, és el lloc d'Europa en què millor es pot aprendre. Pensa que estem encara a una època anterior a l'arribada de Galileu, i per tant en què les universitats italianes agafaran una mica aquest relleu, doncs diguem, de l'astronomia també, diguem-ho així, si em permeteu, de l'astronomia lliure. Perquè hi ha un moment d'Europa en què tota aquella astronomia que s'enfronta a la Bíblia té problemes, sí. Kepler, ho veurem al final, ha de fugir perquè l'empaiten, perquè... i en canvi a Itàlia, que encara hi ha una mica aquestes ciutats-estat, que escolta, Venècia, Pisa, no sé què, encara hi ha una certa llibertat de càtedra, i per tant doncs, Itàlia acabarà agafant aquest relleu, però ara, quan neix Braille, encara és Alemanya aquest lloc en què pot trobar altres científics d'Europa que van allà a veure què troben, no?
0: Pensem que fa aproximadament, en aquell moment, uns 40-50 anys que hi ha hagut el penjament de les tesis de Luther, falten uns 10-15 anys, depèn del moment, del final del Concili de Trento, que s'està celebrant en aquells moments, que dura 30 anys, vull dir, sí, és normal que s'estigui celebrant. Per tant, és un moment de transformació. Tant els poders catòlics veuen que allò s'està desmadrant i els poders protestants comencen a veure que som calvinistes, vull dir, hi ha un... Que prepara la guerra dels 30 anys de...
2: I l'òptica, diguem-ho així, mediterrània, catalana, sovint li atribueix a la Inquisició i a l'Església Romana una persecució de Copèrnic, el copernicanisme, més gran que se li atribueix en altres contrades europees. Però en aquell context, els més crítics amb Copèrnic són els luterans, perquè ells fan una interpretació de la Bíblia gairebé literal, sense un intèrpret ni un traductor, que seria el Vaticà. I, per tant, ells, en el primer moment, són molt més radicals en la persecució del copernicanisme en els ambients luterans que no pas doncs a Itàlia, en aquest cas, que, bueno, escolta, fins que el Vaticà no es pronunciï, no tenim tesi de si això és positiu o no positiu.
0: A la Suïssa, una mica posterior, però més o menys d'aquella època, es farà una persecució amb Miquel Servet, sense anar més lluny, però es farà una persecució dels científics absolutament radical, molt bèstia.
1: Se segueix el llibre sagrat, que és la Bíblia.
0: Sí, amb interpretació directa i literal, que és clar, a més això...
2: I aquest és el context en què, per exemple, Kepler ha de fugir del centre d'Europa per anar-se a trobar doncs amb Braille, que la primera trobada crec que la fan a Venècia, diria, o almenys les primeres cartes se les escriuen quan Braille està a Venècia, perquè també, insisteixo, és un entorn en el que més o menys doncs no hi ha problemes per defensar el copernicanisme, o en el seu cas, una tercera via.
0: En tot cas, tornem al Braille jove, que està estudiant.
2: Sí.
0: Mentrestant, la seva família té problemes a Dinamarca.
2: Ell, sí, però en tot cas, a tots els té problemes propis de famílies de rics.
0: De rics, problemes de rics.
2: Exacte, no? El pare torna...
0: Que no sabem el que és,
2: d'una batalla...
0: Ens han parlat d'això.
2: Sí, exacte. Té problemes de rics, per entendre's d'una manera. Ell, el que passa és que aquests problemes, en certa manera, l'afavoreixen. Econòmicament, no familiarment, perquè segurament es devia estimar el seu pare adoptiu. Però el seu pare adoptiu mor salvant del riu, diuen els cronistes de l'època, el rei Frederic II, que cau al riu, sembla ser que celebren una victòria militar i se'n van de festa, i tornen, clar, i cau a un riu gelat de Dinamarca.
0: I potser amb molt alcohol a la sang.
2: Exacte, el pare valent es llença i el salva, però agafa una pneumònia i ell no sobreviu a la pneumònia. Aleshores, ell, aquesta situació tràgica familiarment, què li comporta? Doncs que automàticament es converteix en l'home no més ric de Dinamarca,
0: però gairebé
2: un dels 5 o 10 homes més rics de Dinamarca, amb diferència. I què fa? Primer, el Frederic II està eternament agraït al seu pare i a ell.
0: Que la família...
2: El recompensa anomenant-lo científic, astrònom reial, tot el que vulgui, donant-li una illa perquè faci les seves investigacions.
0: El que tu vulguis,
2: una assignació reial immensa, i a més ell té una quantitat de diners que no sap què fer, i els inverteix en un observatori, que és Uraniborg, que és el més gran d'aquell moment a tot Europa.

0: L'any 1572, Tycho Brahe va observar l'aparició d'una nova estrella, un sisè estel que s'afegia als cinc que tradicionalment havien conformat la constel·lació de Cassiopea. Aquesta descoberta desafiava la creença establerta que els estels eren immutables. Brahe, que aleshores tenia 26 anys, va poder observar aquest estel durant els 18 mesos que va ser visible, amb una brillantor gairebé comparable a la del planeta Venus, apreciable fins i tot a plena llum del dia. El jove estudiós del firmament va descriure en detall l'estudi d'aquesta supernova que amb el temps va acabar rebent el nom de Tycho Nova, al llibre De Nova Estela.
1: L'any passat, l'onzè dia del mes de novembre, després de la posta de sol quan contemplava les estrelles al cel clar, com de costum, em vaig veure una de nova i inusual. Vaig advertir un estel que brillava intensament damunt del meu cap. A mi, que des de petit coneixia gairebé totes les estrelles del cel, una habilitat que no revesteix gaire dificultat, em semblava força evident que mai abans n'hi havia hagut cap en aquella posició, o com a mínim, cap estel de tal magnitud i d'una brillantor tan notòria. Eventualment, em vaig arribar a preguntar si realment podia confiar en els meus propis ulls. De fet, altres van poder notar que apareixia una estrella al lloc que jo havia assenyalat, així que els meus dubtes es van esvair. Tots els filòsofs estan d'acord. I el mateix fet ho deixa prou clar, que la regió etèria del món celestial no es produeix cap modificació de la creació ni cap corrupció. Més aviat, el cel i els cossos eteris que en ell estan continguts no augmenten ni disminueixen ni varien en nombre, mida, magnitud o en qualsevol altra forma, sinó que es mantenen exactament igual al llarg dels anys. Encara més, les observacions fetes pels experts des de fa milers d'anys ens asseguren que les estrelles han mantingut sempre el mateix nombre, posició, ordre, moviment i quantitat, fins i tot en el nostre temps, per part d'aquells que es delecten en les coses celestials. Tot i que he decidit centrar-me en aquesta estrella nova i naixent, confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat i per quins motius existeix. Abordaré només aquells temes que pertanyen al domini de les matemàtiques. Així doncs, parlaré de la seva posició de longitud i latitud relativa a les estrelles fixes i al zodíac, de la seva distància respecte a la Terra, així com de la mida, la brillantor i el color.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'enguàrdia amb l'Ignasi Llorente i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Tycho Brahe, un dels grans científics, es pot dir així, encara que ell mateix no s'hi afirmava, respecte a l'astronomia de la història. Acabem de sentir, Ignasi Llorente, precisament un fragment de Tycho Brahe, amb què a mi m'agrada molt l'aspecte aquest de confesso francament que no puc afirmar res sobre com s'ha generat aquesta nova estrella. O sigui, realment això és una actitud molt modesta, de dir, jo d'això només explico el que sé, i el que no sé, especularé, però sense afirmar-ho d'una manera molt ferma, no?
3: Efectivament, Brahe neix en una època, com dèiem al principi, que la hipòtesi estava molt per davant del que era l'observació, i ell és un observador, i ell accepta humilment que el que li falta per esdevenir, diguem, per entrar a l'Olimp dels grans científics de la història és que ell no fa cap teoria o no és capaç de formular una hipòtesi, però és capaç d'observar. I ho fa amb els ulls d'algú obertament, perquè noves estrelles o supernoves se n'han observat al llarg de la història, però sembla que es va fer un càlcul que deia que a ull nu, abans de l'invent del telescopi, se'n veia una cada segle, segle i mig. Per tant, era un fenomen poc habitual. Sí. I excepte un text xinès del segle V abans de Crist que diu que l'anomenen estrella convidada i no saben explicar el fenomen.
0: És bonic això, estrella
3: convidada. Perquè es veia durant el dia i es veia molt a prop de Venus i per tant, bueno, doncs van dir estrella convidada, no? Els grecs, l'època medieval, tots els astrònoms abans de Tycho Brahe, tots, ho deien que era un fenomen atmosfèric. perquè segons Ptolomeu, Aristòtil, Plató, el cosmos és immutable i per tant no poden aparèixer ni desaparèixer estrelles ni planetes, ni res més, i per tant tots els fenòmens com els cometes o estel, tot havien de ser atmosfèrics. Ell és el primer que diu,
4: sí, l'atmosfera
3: no,
4: creava aquests fenòmens que ells veien,
3: una brillantor que poder no podien descriure,
0: sí,
3: normalment li atribuïen
0: que no sé què, sí.
3: A més li atribuïen efectes d'oracle, eh? Això vol dir que vindrà una guerra, vindrà una pandèmia, que en el segle que era, diguem, també era fàcil encertar-ho, no?
4: Encara coses així es diuen ara, com el bòlit que va passar per l'altre dia de Catalunya, que va sorgir teories de tota mena, eh?
3: Sí.
0: Recordeu que els astrònoms de Carlemany anuncien els anys, que és l'any 800, perquè estan marcant un altre cop, basant-se en fenòmens d'aquest tipus, no? I quan s'apropa l'any 1000, comencen des de diversos monestirs arreu d'Europa a dir, ha aparegut un cavall al cel que a través d'una llum ha aparegut no sé què. Això vol dir que l'any 1000 tot això s'acaba. Vull dir que és normal,
3: sí,
0: eh? Vull dir que
3: sí. Ell està en un context en què és aquest l'explicació. Però ell és el primer que diu, no, això és una estrella. I és una estrella nova. I per tant vol dir que les estrelles neixen i moren. Això, en ple debat amb de copernicanisme, geocentrisme i heliocentrisme, per no situar-ho amb noms, és una bomba de dinamita enorme, perquè clar, dius, escolta'm, ara m'estàs dient que no només canvia el sistema solar, sinó també més enllà, el que hi ha més enllà del sistema solar també és mutable. Clar, això és molt, molt fort. Giordano Bruno va anar a la foguera per dir una cosa similar, per tant, és molt bèstia el que ell diu. I ell ho diu amb tota naturalitat, li posa el nom de nova estela.
0: Però també perquè és nova poderós.
3: És nova poderós.
0: Per tant, escolta'm, perquè a mi em toquin...
3: Viu en un context impecable, per dir-ho d'una manera, per tant, s'ho pot permetre. Però sí, que a més té aquesta visió més diguem-ho així, més infantil o més verge, no? De dir, escolta, no ho sé què és aquest fenomen, ho dic clarament, però això és nou. I és una supernova que no es va tornar a observar fins als anys 70 des de l'Observatori de Palomar.
0: 70 o 2000? Ai, del 1900.
3: Havíem nascut, els tres que estem aquí, es torna a observar, perquè clar, a ull nu es pot observar durant els 18, 19, 20 mesos posteriors des de que apareix, no, aquest fenomen, i per tant no va ser ja fins al 1970 i escaig, no recordo l'any exacte, que des de l'Observatori Palomar van buscar les coordenades que descriuen Brahe i Kepler, i efectivament van trobar les restes d'aquesta supernova nova, que el nom no el recordo, em sembla que és N1758 o alguna cosa així, però que tothom la coneix com a supernova Tycho Brahe, no? Perquè
0: al final
3: és el que la va descobrir. Això és, ho té un impacte enorme a tot arreu, i Europa en aquest moment el considera l'astrònom de referència. Entre Copèrnic, diguem, i l'arribada de Kepler, en aquell moment
0: que
3: Brahe es converteix en l'astrònom de referència, comença a rebre cartes de científics de tota Europa que volen anar a estudiar amb ell, una d'elles és la de Kepler, és a dir, comença a ser el personatge, diguem, que tira del carro i que marca la nova tendència.
0: Però això ho fa amb la illa aquesta que li ha regalat el rei Frederic de Dinamarca.
3: Sí. Ell
0: li regala una illa,
3: ell
0: això ja Déu-n'hi-do, allò ja, detall menor.
3: Regals de reis, no? Doncs, una illa, no? I ell allà hi construeix Uraniborg, que és Ciutat del Cel, que és el primer observatori modern en molts aspectes, és a dir, no només té una gran quantitat d'elements d'observació, astrolabis, nous telescopis, sinó...
4: I ell s'inventa els nous aparells.
3: Els millora. Més que inventar-los, molts són coses que ja existeixen, quadrants, els fa més grans, més precisos, a més té un sistema de notació propi, cada nit fa observacions i veu com es va movent. Al final, l'esfera celest més o menys sembla que es mogui, no? Quan fem allò una fotografia fixa, sí, sembla que es mogui, i per tant va anotant els moviments. Se n'adona que la llum, quan entra a l'atmosfera, es produeix un fenomen de refracció que fa que la posició aparent no sigui la real. A més, hi posa una impremta, perquè se n'adona que ell ha de comunicar. És un divulgador científic, en el fons. Ell se n'adona que ha de comunicar amb veu pròpia i escriure ell els seus propis llibres directament a l'illa per explicar-los. I tot això ho fa de nit, i durant el dia beu grans quantitats de cervesa i ingereix tota mena d'aliments i fa altres coses.
0: Doncs, sense nas, perquè no ho hem dit, això.
3: Sense nas.
0: Ha perdut el nas en un duel.
3: Efectivament, ho hem dit quan estava a l'Universitat de Leipzig, que allà, amb aquest, diguem, caràcter temperamental el porta a discutir, tenen una discussió matemàtica amb un altre estudiant, sí, i escolta, en lloc de resoldre-ho amb un paper i un llapis, ho resolen amb una espasa, no? Amb un florí, no sé quina mena d'arma.
0: I li vol el nas.
3: I llavors ell es posa una pròtesi d'or i plata. En fa ostentació la resta de la seva vida d'haver perdut el nas defensant les seves idees. És a dir, ho converteix en un símbol.
0: Clar, per això, és que vull imaginar el personatge amb la illa aquesta, Uraniborg.
3: Amb un nas d'or.
0: Amb un nas d'or.
3: Fent-se acompanyar per un bufó una persona de baixa estatura que es diu Jepe i que li va cantant les excel·lències tot el dia i dient que gran que és el senyor Brahe. És a dir, i convivint amb una dona amb qui no s'ha casat, perquè no es poden casar. En aquella època. Perquè no es poden casar perquè les dues famílies ho desaproven. La família, diguem, de Brahe, perquè és una dona que no és de l'alta noblesa, i per tant no perdria l'herència, perdria totes les seves prebendes, perdria el seu estatus, i ell no vol renunciar al seu estatus ni a l'assignació reial, però la família d'ella, de Kirsten, és luterana, filla d'un pastor luterà, i li diu, tu no pots casar-te tampoc amb una persona que no és practicant, que no sé si es creia o no, però vaja, no ho sembla massa, i que té aquesta vida. I per tant el que decideixen és conviure com a parella, de fet, la resta de la seva vida...
0: Molt moderns.
3: Molt moderns. I, de fet, és una parella que dura... És a dir...
0: És la parella.
3: És la seva parella, l'acompanya fins a la mort, l'acompanya a Praga en el seu... No exili, sinó exili voluntari, no? Que ja veurem. I de fet, doncs, tot el llegat de Brahe i de Kirsten li donen a Sophie, que és la filla de Brahe, que es queda tota l'herència, diguem-ho així, del pare, no?

0: Tycho Brahe es va fer famós arreu d'Europa per la precisió de les seves observacions, capaces de mesurar de manera acurada la posició de gairebé uns 800 estels. No és estrany que arribés a ser conegut com a ull d'àguila. De tota manera, les dades no les recollia pas a ull nu, sinó que comptava amb el millor instrumental del seu temps, en bona mesura dissenyat per ell mateix. A l'obra Astronomiae Instauratae Mechanicae, Brahe descriu algun dels instruments que va poder construir a l'observatori pioner d'Uraniborg.
1: També teníem un quadrant molt gran, anomenat mural o ticonicus, per la paret on estava fixat. Estava fet de llautó, sòlid i finament polit. Tenia 5 polzades d'ample i 2 polzades de gruix, i la circumferència era tan gran que corresponia a un radi de prop de 5 colzes, uns 194 centímetres. Els seus graus eren, en conseqüència, extremadament grans, i cada minut podia ser dividit de nou en 6 subdivisions. D'aquesta manera, 10 segons d'arc es podien distingir clarament, i fins i tot la meitat, o 5 segons d'arc, podien ser llegits sense dificultat. Tot això estava fet mitjançant punts transversals dibuixats segons el nostre mètode habitual. Aquest mecanisme enginyós que jo mateix havia inventat i construït pel meu compte i pagat per mi mateix, el vaig presentar humilment a Sa Majestat, el rei Cristià, el meu senyor molt graciós, quan fa 7 anys, en el 14è any del seu regnat, va ser prou gentil de venir a visitar-me a Uraniborg, a l'illa de Ven, acompanyat per 3 dels més nobles consellers del regne que en aquell moment eren al capdavant del govern, així com per la resta de la casa reial. Aquest globus encara està en el seu poder, però Sa Majestat, el rei electe, amablement em va presentar una cadena d'or, una obra d'art magnífica, bellament treballada i guarnida amb el seu propi retrat.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Ignasi Llorente, amb Brahe, curiosament, malgrat que no li van malament les coses en general, també li afecta la política. Si està 20 anys ben bé a Uraniborg fent observacions, però els canvis polítics a Dinamarca l'afectaran molt directament.
3: Sí, ell efectivament té aquesta relació que hem explicat del seu pare, el seu tiet, amb Frederic II, però bé, Frederic II, doncs com tots els reis,
0: no
3: també, totes les persones acaben morint, i a més ja hem vist la vida excèntrica de Brahe, i per tant, doncs, quan hi ha un relleu doncs, a la corona danesa, ell ja no té la mateixa, diguem, sintonia amb el nou rei, que a més es cansa de totes aquestes coses que han anat passant, i té un episodi també amb Guillem IV en què li regala un ant i l'emborratxa i l'ant cau escales avall del castell, és a dir, té situacions realment molt estrambòtiques, i el rei diu, escolta, aquest personatge
0: aquest tipus no se'l
3: pot treure de sobre perquè segueix sent d'una família noble, però el que fa és reduir-li molt les assignacions econòmiques com a matemàtic i reial, i per tant Brahe se sent ofès i se'n va a buscar doncs el favor d'un altre cort, en aquest cas, i se'n va cap a Praga, on efectivament doncs allà fa aquesta mena d'exili voluntari.
0: És a dir, que a Praga no existia Txecoslovàquia o Txèquia, sinó era Bohèmia, i a més era un estat que estava molt lligat al que aquest concepte d'Alemanya difús que dèiem, perquè era el Sacro Imperi Romano-Germànic, que era una cosa... És que, clar, intentem posar termes del segle XXI, o fins i tot del XX, a coses que passaven al segle XVI
4: a cavall... Per entendre'ns. Perquè, clar, si dius el Sacro Imperi i no ho situes...
0: Dius Praga-Alemanya no funciona, això, perquè no ho era tampoc, però era...
4: El Sacro Imperi també era una cosa una mica difusa, amb tant regnes, ciutats-estat i països i principats.
0: Però, en tot cas, culturalment tenia un lligam molt directe amb molts altres estats pseudo-alemanys, vull dir, és per una mica explicar-ho, perquè, clar, no és senzill, diguéssim. Per això s'entén que no és que se'n vagi a Bohèmia, a Txèquia, per entendre, sinó que se'n va al Sacro Imperi Romano-Germànic amb el que representa.
3: Diguem-ho així, canvia de cap, no? És a dir, una mica, no? Com si hagués canviat d'empresa, una mica, diguem-ho així, no? I se'n va a la cort de Rodolf II, que l'acull i li ofereix ser astrònom imperial. Allà, a més, funda un nou observatori, que és Stoltenburg, que és Ciutat de les Estrelles, en aquest cas, enterrat sota terra,
0: caram,
3: perquè Uraniborg era un castell, i ell deia que el vent movia el castell i no feia les observacions precises, cosa que, és a dir, s'ha de tenir un veritable ull d'àguila per adonar-se'n que, sí, que el castell s'està movent pel vent, sí, i llavors ell decideix enterrar-lo sota terra.
0: El vent que devia fer.
3: Clar, el vent que devia fer per moure un castell. No?
0: Perquè Jutlàndia fa un vent important, vull dir que ja és això.
3: Ell se n'adona, no? I llavors diu, no, el proper observatori l'enterraré sota terra per evitar aquest fenomen, no? I allà doncs comença doncs, aquesta relació amb Kepler d'amor-odi, eh? Kepler...
0: Perquè Kepler està ja a Praga.
3: Kepler s'hi ha de traslladar, Kepler té una vida molt complicada, i quan se n'adona de les observacions de Brahe, que insisteixo, és l'astrònom de referència, diu, escolta, jo, el model que estic fent ara, que Kepler està obsessionat en fer encaixar les òrbites planetàries amb els sòlids perfectes platònics, i no li encaixaven, evidentment, clar, perquè no encaixen ni amb calçador, ell diu, potser si vaig a buscar aquestes dades, que qui millor de dades té és Brahe, doncs podré aconseguir-ho. La relació és molt tensa, perquè Brahe pot ser moltes coses, però no és tonto, se n'adona que l'únic interès que té Kepler amb ell són les dades, les xifres, i per tant ell el voldria com un ajudant, i Kepler, que és una de les ments més brillants de l'època, diu, escolta, jo no sóc ajudant d'aquest borratxo, sí, més a més.
0: Clar, aquest personatge.
3: A més, Kepler té una vida molt estricta, molt endreçada, ell és luterà i a més ha estudiat teologia, i és una persona doncs, que dedica...
0: És un científic més tal com els...
3: Com els que coneixíem, no? Exacte, sí, sí. Com els que coneixíem fins aquell moment. I a més, segueix una vida, insisteixo, exemplar del punt de vista religiós. Clar, quan es troba aquella cort i aquelles bacanals, sí, i aquella, allò, diu, escolta'm, això... No encaixen ni per caràcter ni per ambicions d'un i altre. I Kepler està molts mesos demanant-li les dades, i Brahe no li dona fins... L'últim moment, ja quan està morint i quan està al seu llit de mort, Brahe se n'adona que ha de fer un últim gest i li ofereix totes les dades a Kepler, que serà al final amb aquestes dades les que podrà veure que allò que volia fer no encaixa ni a tiros, però en canvi pot fer una altra cosa molt més gran i que ha passat a la història, que és inventar-se l'astronomia moderna, o diguem-ne directament astrofísica, que és el nom amb el que es coneix avui dia.

0: La nit del 23 d'octubre de 1601, poques hores abans de morir de matinada, Tycho Brahe va voler veure al llit de mort la persona amb qui havia mantingut més d'una discussió i també la que considerava més capacitada per heretar els coneixements que havia adquirit al llarg dels anys. Brahe va fer cridar Johannes Kepler per cedir-li tots els documents on es recollien les observacions de tota una vida. Estava especialment preocupat perquè totes aquestes dades donessin els seus fruits i fessin avançar la ciència astronòmica. Al llibre La història de la ciència, com mai t'han explicat, Ignasi Llorente recrea aquella última conversa a partir del que em va explicar Kepler.
1: Johannes, he deixat instruccions perquè em succeeixis com astrònom imperial. Això et donarà uns ingressos més estables que la misèria que deus guanyar fent d'astròleg. Mira, fa 40 anys que observo el cel i estic convençut que Copèrnic s'equivoca, en part. El Sol és el centre del sistema solar, cert, però la Terra no gira al voltant seu. És impossible.
2: Penseu igual que l'Església Romana, doncs?
1: No, home. Déu no hi té res a veure amb aquest fet, ni amb cap altre, crec. Però si la Terra es mou, per quin motiu les estrelles estan fixes? No hauríem d'apreciar un canvi en les seves posicions? Si l'observador es mou, el fet observat també ha de canviar de lloc, almenys aparentment.
2: No sé respondre, em falten dades. I sembla que Copèrnic va tenir accés a les més fiables d'Europa.
1: I honrava... Les dades més precises del món les tinc jo, evidentment. M'ha costat mitja vida recopilar-les, i el que et dic és cert. He estat més temps observant les estrelles que gaudint de la meva família, segurament. Ne frustra vixi sevider.
3: Pare, ja torna a delirar.
1: Ne frustra vixi sevider.
2: No, no, està dient. No vull que la meva vida hagi estat en va.
1: Gira't, Johannes. Veus aquell armari? Obre'l. Aquí hi és tot. Cada moviment planetari, cada posició estel·lar, cada cometa observat. L'aparent moviment retrògrad de Mart, la capacitat de refracció de la llum que s'ha de tenir en compte si vols que les observacions siguin precises. Tot. Ho tens tot a les teves mans. No hi trobaràs a faltar res. Estudia aquestes dades. La resta és cosa teva. Segur que sabràs aprofitar-les.
2: Ho faré, mestre Brahe. No sabeu com us agraeixo aquesta confiança.
1: Només hi ha una condició. No et guardis per tu les conclusions. Comparteix-les. Publica-les. Ne frustra vixi sevider.
2: Així ho faré, us ho prometo. La vostra vida no haurà estat en va.
3: En guàrdia.
0: Ignasi Llorente, l'autor, per cert, del text que acabem de sentir. Òbviament sabem diverses coses respecte al que havia fet Brahe fins al moment i el que farà Kepler després. Va ser definitiu i clau el salt que va fer Kepler a partir de les dades de Brahe, a partir de la mort de Brahe, en definitiva.
4: Sí, amb Kepler tenim un problema, i és que era un home molt endreçat, com hem dit, en la seva vida privada, però molt desendreçat amb els seus escrits. És a dir, és un home que alguna vegada algun dels biògrafs de Newton diuen el més gran descobriment de Newton ha estat trobar dades encertades dintre dels textos de Kepler, perquè Newton va estudiar tots els textos de Kepler i ell barrejava coses, teories, rumors, és a dir, són difícils d'interpretar. Però és evident, i dels textos que en surten de Kepler, és evident que ell, des del 1601 que agafa aquestes dades fins al 1609 que publica les seves tres lleis de Kepler, que es diuen del moviment planetari, està aquests anys observant el cel i observant les dades que li ha passat Kepler, i és a partir d'aquesta observació.
0: La seva observació al cel es basa, en definitiva, en les observacions anteriors.
4: Efectivament, no només observacions, sinó fins i tot amb això, no? amb aquesta fórmula d'intentar entendre que el que observem a vegades no és la posició real dels planetes o l'estrella, sinó que per culpa de l'atmosfera ja es produeix un fenomen de refracció, que és allò que ens passa quan posem un llapis dintre un got d'aigua, no?
0: Que
4: sembla que es torça, no? El llapis no s'ha torçat. Doncs això passa també a nivell atmosfèric, no? I això, Brahe és el primer que se n'adona. I, per tant, Kepler corregeix algunes de les seves observacions observacions a partir d'aquest fenomen i, per tant, les fa més precises. I és aquí quan s'adona, u, que els planetes no segueixen òrbites circulars, és el primer que s'atreveix a dir-ho des de que Plató va dir que eren moviments perfectes circulars, és a dir, han passat 25 segles, i és el primer que diu això no...
5: Això és
4: una elíptica. Dos, el Sol no està al centre de l'elipsis, està en un dels focus de l'elipsis, canvi radical. I tres, els planetes no segueixen una velocitat constant, sinó que recorren, cobreixen àrees iguals en temps iguals. Això és un daltabaix que, a més, lliga per sempre més l'astronomia a les matemàtiques i a la física. I per això es diu que es passa de l'astronomia a l'astrofísica. Això no es completarà del tot, perquè al final els invents o els descobriments científics no són obra d'una sola persona, sinó de moltes, fins a Galileu i Newton. Tot això, a partir de Galileu, i sobretot que Galileu és el que introdueix que l'observació és una base, diguem, sòlida de coneixement, i Newton i Leibniz, que desenvolupen el càlcul diferencial, i per tant tot això que ha dit Kepler de mala manera es pot contrastar, doncs, amb unes fórmules matemàtiques més precises, fa que es considera que realment des del naixement de Kepler fins a la mort de Newton, aquests 200 anys, 250 anys que passen entre el naixement d'un i la mort del següent i del tercer, doncs és quan es canvia com un mitjó tot el que sabíem pel que fa a l'astronomia.
0: És que no tornarà a haver un canvi tan bèstia fins a principis del segle XX. I tot i així, molt sovint també amb ciència això passa, com passa a la vida, no? Que els invents o els descobriments o les reflexions anteriors semblen de poca categoria en respecte al que després s'ha vist que era més cert.
4: Ens quedem moltes vegades
0: en
4: l'últim capítol, perquè, perquè l'últim fenomen, no? A vegades, també mediàtic, no? Que s'ha descobert això, no? Fa que ens oblidem dels capítols anteriors, però al final hem arribat aquí gràcies a gent com aquesta. Per cert, ho haig de dir, Brahe en alguns temps ha sigut oblidat precisament perquè les seves teories no van arribar enlloc, les dades sí, després amb temps s'ha posat en valor la seva figura, i de fet avui dia si algú visita Praga, a l'església Nostra Senyora del Tint, hi trobarà una bandera danesa i allà hi ha la tomba de Brahe en honor a aquest astrònom que per cert es va exhumar fa uns anys per descobrir si realment havia mort d'una intoxicació etílica
0: com es
4: que havia acabat produint una urèmia i efectivament és bastant plausible l'autòpsia que li van fer que fos aquest el motiu, no? Per tant, una mica relacionat una mica amb la mort del seu pare, no? És a dir, l'alcohol sempre havia tingut algun paper.
0: Com van quedar els dos centres astronòmics que havia creat, tant Uraniborg com les estrelles?
4: Realment, el que passa al 1609 és que Kepler publica les seves tres lleis i, a més, un altre personatge, Galileu, rep una carta dient-li que s'ha inventat una cosa que es diu telescopi. Per tant, el llegat de Brahe dura 8 anys.
0: És poc.
4: Brahe li diu a Kepler que el que vol és que usi les dades per demostrar que el tercer sistema, no el geocèntric ni l'heliocèntric, sinó el seu, és el veritable, no? I per això li diu Nefrust a Vixavider, no vull haver viscut en va, no? I Kepler no en fa cas, i de fet hi ha uns anys que hi ha uns litigis fins i tot legals entre els hereus de Brahe i Kepler, que Brahe queda oblidat, i els seus centres d'investigació queden sense finançament, sense estudis, és el que he dit abans, l'epicentre científic europeu es trasllada on hi ha Galileu, per tant, a Pisa, a Venècia, a Florència, i per tant, doncs, diguem, el llegat de Brahe durant uns anys queda, diguem, tapat o escombrat o diguem, difús, i no és fins molts anys després que es comença a recuperar la importància d'aquest personatge, que avui dia se l'hauria de considerar el pare dels observatoris astronòmics moderns.
0: És que pensem també que al principi del segle XVII és el moment de l'esclat del barroc, i malgrat que, òbviament, l'Església Catòlica fa moltes maleses a través de la persecució que fa, té una cosa bona, molt bona, que és que el barroc precisament és l'exuberància, i l'exuberància demana precisament una mentalitat d'obrir-se al món, de mirar els estels, de mirar... I això facilita, encara que potser siguem recança, però facilita aquesta obertura de ment que...
5: I arribant a tothom.
0: Sí.
5: El barroc té aquesta voluntat d'arribar a tothom.
4: Sí, és així. Aleshores, el seu llegat es va perdent en aquests moments. Insisteixo, ja s'ha recuperat, però els seus centres d'observació no deixen de ser restes arqueològiques, per d'una manera, no tenen més pes. Crec que el d'Uraniborg ara s'hi ha fet una mena de centre d'observació de la seva vida, museu, però no té una continuïtat.
0: Sic transit gloria mundi, aquí som, Ignasi Llorente, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta figura, jo crec que força desconeguda dels oients i de nosaltres mateixos, no, Josep Maria?
5: I tant.
0: I que val molt la pena. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer.
0: Josep Maria Solís Sabater, pleguem ja, perquè ja
5: doncs,
0: és l'hora.
5: Som-hi.
0: Vinga, això és La Guàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
6: I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Bet Verdagí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Alfonso. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, que aquest diumenge ha visitat la zona, reconeix el sobreesforç del personal sanitari.
2: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
1: García insisteix que el que passa a Ceuta és una crisi humanitària i diu que el risc epidemiològic per la població és baix, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i diuen que l'alerta és real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a 3CAT Info.
3: Insistimos en que siempre es mejor prevenir que curar. Y 10.000 personas hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, sin unas condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que conocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
1: Repassem més notícies amb Cristian Roldán.
4: Un militar va morir i tres més van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller de l'Interior del govern aragonès.
5: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
4: En les pròximes hores, un equip de bombers de Catalunya se sumarà al dispositiu d'extinció.
1: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. El comunicat es va fer públic ahir coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau que forci Israel a acceptar el full de ruta.
4: El Brasil ja ha donat el tret de sortida a la campanya electoral per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flavio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà. Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
1: Tarragona, en plenes festes de Sant Magí, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua. Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya, a la Conca de Barberà, carregat d'aigua des de la font d'aquest indret, i demà arribaran a Tarragona. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne l'ubicació.
4: L'acte començarà a les 10 del matí i s'hi farà un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, també seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. Recordem que en els atemptats del 17 d'agost del 2017 van morir 16 persones i més de 100 en van resultar ferides.
1: Esports, l'Espanyol ha guanyat el primer partit de la temporada a la Lliga per 3-0 contra el Llevant. Roberto Fernández ha fet els dos primers gols i Dolan ha fet el tercer. L'Espanyol és ara co-líder juntament amb l'Alavés.
4: El migcampista madrileny Rodri Hernández serà nou jugador del Barça. El club blaugrana ha arribat a un principi d'acord amb el Manchester City a falta de confirmació oficial. També jugarà amb l'equip blaugrana Joao Cancelo, que arriba com a agent lliure en les pròximes hores.
1: El Barça també ha jugat aquest diumenge un partit amistós contra el Basilea a Suïssa. Els de Hansi Flick han guanyat per 2-5 amb gols de Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamin Yamal de penal i un doblet al final de Jesse Bisibu.
4: També en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Leganés a Montilivi. En el seu retorn a la segona divisió, el conjunt madrileny s'ha avançat a l'inici de la segona meitat, però Abel Ruiz ha fet l'empat al minut 90.
1: Aquest dilluns el Sabadell inicia la temporada a la segona divisió al camp de l'Sporting de Gijón. El partit començarà a les 7 de la tarda i es podrà seguir a l'exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
4: I aquest diumenge s'ha acabat l'Europeu d'Atletisme de Birmingham i els catalans Guillem Crespí i Gael Sakura Bestué han aconseguit una nova medalla per l'atletisme català. Han aconseguit el bronze al relleu del 4% metres mix. Abans, però, Meritxell Soler també s'ha penjat el bronze a la marató per equips.
0: Fins aquí les notícies.
6: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: Va, nois, que se'ns fa tard.
0: A la una del migdia. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
7: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
8: S'apagaren tantes veus...
9: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Quan el cel es torna negre... Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Els veïns desemparats... Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Endavant. Va,
1: ara semblaré més intel·ligent que...
2: Va, Mercè, para la tele.
3: Vinga. O sigui, aquesta l'Anna Andreu, bona, eh?
4: Bona, molt bona. Sí, sí, sí. I el Tamagotchi. Parlarem del Tamagotchi.
2: Avui parlarem del Tamagotchi.
4: És l'aparell aquell.
2: Sí, si creu, que arriba, jefa.
5: Déu vos guard.
6: I visca el...

0: El Tamagotchi és un invent japonès del 1996.
1: Collons de japonesos.
0: Sí, sí, sí. De fet, anem a explicar una mica què és el Tamagotchi pels més vells, però s'ha d'explicar també pels més joves, perquè... A tu, Laia, quin any hem quedat que havies nascut?
2: 2004.
0: 2004, eh?
1: 4.
0: Clar, és que va néixer abans el Tamagotchi que ella.
2: Clar, jo n'he tingut de Tamagotchis.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Mira, el Tamagotchi era una maquineta en forma d'ou, i més o menys de la mateixa mida que un ou, realment. Es podia portar a la butxaca, tenia una pantalleta, tres botonets, i en aquesta pantalleta hi vivia una mena d'animal, que era el teu animal de companyia digital. I tu l'havies de cuidar, l'havies de donar a menjar, netejar-lo, jugar, si no se't moria.
3: Ah, com un gos o...
0: Sí,
3: bueno, un animal.
0: Sí, sí, com un gos. L'avantatge és que la merda del Tamagotchi es netejava apretant un botó. Diguéssim que la del gos és més cardat.
4: Bueno, més cardat. Cardat és entendre la situació geopolítica del món, potser, bello, però sí. Recollir la, mesa, o sigui, la merda del gos és una bosseta,
0: Sí.
4: Recull, inclús et pots portar una ampolla amb aigua, si vols, perquè això he vist que hi ha
0: gent que fa. Sí que hi ha gent que van...
3: Salfumant.
0: Salfumant?
3: Una mica de calç viva.
0: Hòstia. I les façanes de les cases queden precioses. Doncs, allò de la bosseta de plàstic, sí. Ja ho sé, que no es pot anar deixant merda de gos pel carrer, però no hauríem d'inventar un altre material, perquè el plàstic deixa passar la temperatura. I tu agafes la merda del gos i és calenta, i notes calent.
1: Aquest gest que fas amb la mà no m'agrada gens, aquest gest que fas amb la mà.
0: Bueno, és que es nota que és calent.
5: Ets molt delicadot, tu també cagues calent, Peyu, o què?
0: No, caguen molt més calent. Els gossos caguen molt calent, que a l'hivern a vegades surt fum, que jo ho he vist, això. Ho he vist o no?
3: Hòstia, sí.
5: Perquè és el contrast.
0: No, perquè tenen la temperatura corporal més alta, els gossos.
1: Ah, sí?
0: Llavors caguen més calent que nosaltres.
1: I això vol dir que van amb febre tot el dia?
0: No, simplement... Són així.
1: Ja.
0: Sí, no sé quan estan... Sabeu quin és l'animal que caga més calent?
3: No, i ara que ho dius...
1: Jo tinc feina.
0: El colibrí. Perquè els ocells són els animals que tenen la temperatura corporal més alta.
1: I
0: se't cau una caca de colibrí a sobre, caguen a 42-43 graus.
1: Oh,
0: és molt, eh?
3: És bastant. Tu, Pei, una cosa, això ho saps tu de tu? De saber teu?
0: Sí.
3: O t'ho prepares, tot això, pel programa?
0: Hi ha un equip de redacció que busca tot d'informació.
1: Vale, ara així ja em calma a mi.
0: Però concretament la dada aquesta del colibrí ho sabia jo per uns temes meus que no venen al cas.
5: Sí, però 42 graus, vols dir que no et pot cremar?
0: Bueno, pensa que des de que caga fins que et toca es va refredant, eh? Hauries de tenir el colibrí sobre l'espatlla i que se't cagués amb l'espatlla nua.
4: I la merda aquella de l'ocell de l'Almeida, sabries dir-me a quina temperatura estava?
0: No. Ell devia estar a 36 graus.
3: Sí, no tenia febre, sí.
0: En fi,
1: Tamagotchi, parlàvem.
0: Ah, sí, el Tamagotchi. No sé quina temperatura caga el Tamagotchi, no ho sé. El va crear una senyora japonesa que es diu Aki Maita.
3: Aki Shuigera, canvi.
0: No. Sisplau. Respecte. Aki és el nom. És una senyora japonesa que es diu Aki i el cognom és Maita.
3: Wow.
0: La senyora no es va fer milionària perquè l'invent el va fer mentre treballava per l'empresa Bandai, que a finals dels 90 en va vendre uns 82 milions.
1: Hòstia, fes números.
0: Ah, no, és que et queda un euro per Tamagotchi, són 82 milions d'euros,
1: Ja pot anar cagant el Tamagotchi, vull dir que...
0: És que... A partir dels 2000, però, la moda va caure en picat, la tecnologia va avançar tan ràpid que les consoles i altres dispositius portàtils van matar el Tamagotchi. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer.
1: Avui ens visita una boja coneguda, una cantant i compositora que cuina les seves creacions amb llenya de roure, una caldera i deixant que la sopa vagi fent xup-xup. Unes cançons fetes amb gran delicadesa i que et travessen el cor com un record que creies oblidat. En fi, prometo no posar-me més melodramàtic.
0: Carai, Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí, t'has posat intens, eh?
1: T'he inspirat avui, què vols
0: dir? Molt bé, Arnau. Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Anna Andreu!

0: Anna Andreu, què has menjat avui per esmorzar?
1: Un plàtan.
0: Un plàtan.
1: I després un entrepà de formatge.
0: Ah, i no veus res?
1: Sí, cafè també.
0: Cafè.
1: Dos.
0: Cafè. Dos cafès, eh?
1: Sí, és que m'he llevat molt d'hora. I ja venia cap aquí i dic, necessito més gasolina.
0: Escolta'm, tu ets de Sant Quirze del Vallès.
1: Sí, vaig créixer allà. Vaig néixer a Barcelona, però sóc de Sant Quirze del Vallès.
0: Jo hi vaig viure un parell d'anys, a Sant Quirze del Vallès.
1: I què tal? Té les seves coses.
0: Què has menjat per esmorzar? No, bé, és que jo vaig viure una zona... Bueno, era quan estudiava a l'Autònoma amb la meva xicota i vam trobar un pis allà darrere del Campo, que és a l'altra banda de les vies.
2: Conec.
3: Sí. I tenia la meva millor amiga.
0: Ah, sí?
3: Mira.
2: Darrere les vies del Campo... Sí. Ja veus que no t'ho vas passar molt bé.
0: De tots els cotxes aparcats que hi havia, crec que el 50% eren policia secreta. Sí, sí, feia una mica de cosa, sortir a passejar el gos per allà.
1: Era... Sí, hi ha zones i zones,
0: sí,
1: a Sant Quirze.
0: Sí,
1: però... El Campo està bé. El Leroy Merlin.
0: Sí, el Toys R Us hi havia també, no?
1: Sí,
0: sí, sí, ben maco tot allò.
1: Molt, molt maco.
0: Tu vivies a l'altra banda de les vies.
1: Jo vivia a l'altra banda de les vies. A l'altra banda de l'Alcampo, sí.
0: A l'altra banda de l'Alcampo.
1: Però no hi vaig fer gaire vida, tampoc.
0: Ja. I on vius ara, on tens?
1: Jo visc a Sants, fa anys.
0: Barcelona.
1: A Barcelona.
0: Molt bé, escolta. Pels que encara no hagueu escoltat mai, l'Anna Andreu és aquesta noia que la teniu aquí asseguda i que sona així de bonic.

0: Ja t'inspirava la música en aquella època que corries per allà darrere l'Al Campo, diguéssim? Ja tenies ganes de fer això?
1: La veritat és que no... fer música mai havia estat com una cosa que pensés que no era la meva vocació o el meu somni. Era una cosa que he anat veient amb els anys que em dona certa pau i que me n'en surto i llavors he tingut la sort de descobrir-ho de més gran i poder-ho fer.
0: A què t'haguessis dedicat, si no?
1: No en tinc ni idea.
0: No ho saps.
1: Jo vaig estudiar psicologia.
0: Psicologia? Hòstia, no ho diguis, això, perquè llavors sempre ja et sents analitzat quan parles amb
1: no,
0: un
1: tema. No. I vaig fer màster i així tot, però no m'hi vaig enganxar gaire.
0: No et va agradar?
1: No. Bueno, la carrera no em va agradar gaire, no.
0: On vas fer-la?
1: A l'Autònoma. Que...
0: I aquesta és la falca publicitària de psicologia. No, aviam, un altre li pot entrar.
2: I també, home, sort n'hi ha, que n'hi ha que els agraden.
0: De Xuriguera també va fer filosofia a l'Autònoma.
3: Sí, hi ha alguna assignatura de psicologia.
1: I què tal?
3: No em va agradar gens.
1: Que no. No, a mi tampoc.
3: No, psicologia.
0: Es trucaran de l'Autònoma i es queixaran.
3: Bueno.
0: No.
2: Sí. Jo a l'Autònoma, jo hi vaig...
0: Tu sí, eh?
2: Jo a l'Autònoma...
3: No t'hi vist mai a l'Autònoma, tu.
2: No m'hi van voler.
4: En una festa.
2: Però vull dir que jo sóc un gran defensor de l'Autònoma.
1: Sí, no, jo també, eh? Sí, sí.
0: Però, escolta, l'any passat vas treure el Vigília, que és el teu tercer disc, que, a més, el vas treure poc després d'haver sigut mare. No sé si recordes aquell procés, com va ser.
1: Quin dels dos?
0: Els dos conjuntament, perquè els vas fer conjuntament.
1: Sí, sí, no, bueno, sí, no me n'oblidaré mai. No me n'oblidaré mai. Sí, no, el disc va sortir un cop ja la meva parella i jo ja havia nascut el nostre fill, i pel que sí que tota la preparació del directe i tot plegat sí que ho vam fer quan ell era molt petit, que tenia pocs mesos i...
0: I que us l'enduíeu a...
1: Sí, a durant la gira també els primers mesos veníem nosaltres i, ostres, sí, no ho oblidaré mai.
0: Perquè la teva parella també forma part del projecte, llavors és difícil no combinar-ho.
1: Clar.
0: La criatura o no, està amb
1: una o pit i tot, vull dir, tampoc, vull dir, pot estar poca estona sense nosaltres. Era
0: clar.
1: El que durava el concert i poc més.
0: Com és això de compartir projecte amb la teva parella? Us ha passat algun dia que mig concert aprofiteu per... Recorda't que hem d'anar a comprar macarrons que ens fan.
1: Aviam, té coses boníssimes. Jo diria que en té moltes més de bones que de dolentes. Perquè al final és amb la persona que millor t'entens, i quina sort poder compartir també aquesta faceta, no?, de la vida juntes. Després sí que és veritat que a vegades...
2: Les dolentes.
1: Aviam, les dolentes... Pot ser que, no sé, que un dia t'enfadis i estiguis fent les proves de so i t'emprenyis, però llavors tens la sort que tens un concert per endavant, que no parlaràs. I llavors... És veritat. Sí, perquè llavors et comuniques d'una altra manera, et mires, estàs tocant, connectes d'una altra manera i te'n recordes de què és l'important, no? I això fa que a vegades ens reconciliem sense haver de parlar res.
0: Quan té la criatura ara mateix?
1: Ara té un any i 9 mesos.
0: Un any i 9 mesos amb dues mares músics?
1: Sí.
0: Què li espera, la criatura?
1: Mira, és que no ens deixa tocar, perquè sap que quan agafem la guitarra o la Marina agafa el violí o la bateria, sap que ho associa a la feina i llavors diu, no vols...
0: Ah, no?
1: No vols.
0: No li agrada?
1: No ens deixa.
3: Ah, diu no vols.
0: No vols.
1: Clar,
0: no vols.
1: És molt difícil d'entendre, això.
3: No vols. Sí.
1: Clar, perquè no vols, no vols.
0: Bé, escolta, la Maria Rufat, ella Marina. Rufat té estudis de música i tu ets autodidacta, perquè vas estudiar psicologia.
1: Sí, jo n'he après... el que sé ho he après sola.
0: Bueno, però bé, no?
1: Sí.
0: I què t'empenya ensenyar-ho al públic, això? De dir, hòstia, no vull que sigui un hobby, vull dedicar-m'hi professionalment.
1: Bueno, perquè em passa que quan de veritat connecto amb el que estic fent és quan ho canto per algú, no? Abans, quan tu estàs, no sé, d'alguna manera que estic fent les cançons i puc entrar-hi més o menys, però si sé que hi ha algú que està escoltant, entro molt més en el que estic fent i d'alguna manera pren una intensitat diferent. I a mi és el que m'agrada és això, és fer concerts. Llavors, per mi, fer cançons és una miqueta el que he de fer per poder-les ensenyar després. El que m'agrada és... Bueno, pot sonar com si tingués un ego molt gran, però m'agrada cantar per la gent i de cop es crea una tensió que m'agrada.
0: Al final, tots els que fem alguna cosa ho fem per algú, diguéssim,
1: sí.
0: No?
1: A mi em canvia molt. És com que em creixo una miqueta, com si hi ha algú a l'altre cantó.
0: I t'ha arribat d'algú que li hagi arribat la teva música d'una manera especial? Algú que t'hagi fet saber d'hòstia, a mi això ho vaig sentir, em va fer plorar, em va desmuntar.
1: Sí, m'ha passat bastantes vegades, de fet, i agraeixo molt a la gent que s'acosta a dir-m'ho, perquè perquè és bonic, no? De vegades... puc demanar una cosa?
0: Sí, perdoneu.
1: És que si em sento,
0: sí,
1: a mi mateixa cantant...
0: Ah, és tan fàcil com treure't els auriculars, si vols.
1: Sí, me'ls puc treure. És que si em sento, no em lio parlant.
0: T'escoltes a tu mateixa?
1: Sí.
0: Doncs treu-te'ls, i ja està.
1: Vale.
0: Cap problema, no hi ha problema.
1: Endavant. Ara semblaré més intel·ligent que abans.
3: A mi m'ha semblat tot bastant intel·ligent.
0: Sí.
1: Bueno, espera't, eh? Sí.
4: Prova't a treure els auriculars, Xavier.
0: Allà sí era això.
4: És que no et passi això.
1: Potser és això, eh? Potser se t'arregla aquí. Bueno, què m'estàs preguntant?
0: No, tu volies... Estaves agraint a la gent que se t'acosta a donar-te una mica de feedback del que fas,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Sí, perquè... a vegades és difícil... Em sento parlar, també.
0: També? Al final...
3: L'han parat la música, sisplau, una vegada.
0: El programa de ràdio s'ha de sentir perquè nosaltres també ho fem per la gent, eh?
3: Silenci!
1: No, que deia que sí, que ho agraeixo, perquè veus que té sentit el que fas. L'altre dia em va escriure un noi que em va dir que havia tingut un accident a la muntanya i s'havia quedat atrapat amb la seva companya en una llau o alguna cosa similar, no domino molt de conceptes de muntanya, i va haver d'esperar moltes hores a l'helicòpter i va estar 8 hores, que em va dir que estava cantant les meves cançons per dins, perquè allà, en aquells moments, la concentració és molt important i se les va estar repetint per dins.
0: Veus?
1: Ho vaig explicar l'altre dia, per no congelar-se.
0: Fa pinta que ets molt perfeccionista, vull dir que hi deus estar una estona a fer cada cançó, a composar-la...
1: Sí, sí. Per això faig discos molt curts. És veritat.
0: Quant tardes a fer una cançó?
1: Depèn. Perquè tampoc... No, a vegades les cançons les comences i veus que no avances i les deixen un racó i al cap d'un mes la torno a agafar i si no, potser no acaba ni en aquest disc, acaba en un calaix de sastre i potser al cap de 3 anys la recupero. Hi ha cançons que potser la vaig començar... Vaig veure un document del Drive que posava 2021 i la cançó va sortir el 2024. Això no vol dir que m'hi hagi posat cada dia,
0: clar,
1: però sí que he tardat temps en descobrir com resoldre-la.
0: La tens allà i la vas revisitant,
1: sí,
0: de tant en tant.
1: Sí, és com qui fa un quadro, o no? Vas veient què és el que li falta i hi ha un moment que ho dones per acabat.
0: Tens algun ritual concret abans de sortir a actuar en un concert?
1: Bueno, amb la Marina sempre ens fem una abraçada.
0: Sí.
1: I no, diria que no. Diria que no. M'agrada estar tranquil·la. No m'agrada que hi hagi molta gent al voltant, m'agrada estar més aviat en silenci i vull dir que no estic allà fent-me birres ni... No estic supernerviosa,
0: No em fas la cara, tampoc, eh?
1: Bueno, no. I estic concentrada. M'agrada estar concentrada.
0: Bueno, també la manera com cantes i tot necessita també entrar en un clima, no? I
1: sí.
0: No es pot fer un concert de final de festa major amb,
3: senyor,
0: tot de bars al voltant i gent beguda. Complicat.
1: No m'acompanya molt.
4: Has dit això del disc curt? Què vol dir un disc curt? De quina durada?
1: Fan, no sé, són 8 cançons, normalment, uns 20 i pico minuts, però perquè...
4: 20 i pico minuts?
1: Sí, però perquè sí que intento posar només les cançons que n'estic molt convençuda. Vull dir que si tinc 12 cançons, doncs trio les que més m'agraden i a mi m'agrada, el que m'agrada és tocar, llavors intento posar les cançons que sóc més o menys conscient que no les avorriré, no?
4: Vale.
1: Que em funcionen bé del tot i que podré estar un any i mig cantant-les, entrant cada vegada que la canto, entrant-hi bé i sentint que aquella cançó...
0: Va una mica, però, en contra del que manaria la indústria, no?
1: Absolutament.
0: I ho fas conscientment, això, també.
1: El què?
0: Això de triar un camí que no és el camí habitual que marcaria la indústria.
1: No ho sé fer d'una altra manera, tampoc. Vull dir, si ho intentés, crec que no em sortiria gaire. Perquè, bueno, no són cançons, tampoc, que...
0: Eh, que tu i la Marina, a final dels concerts, sortiu a vendre discos i merchandatge?
1: Sí.
0: Però vosaltres mateixes, eh?
1: Sí.
0: També això és com...
3: Mercat.
0: Comerç de proximitat, portat a l'extrem.
1: Sí. Sí, bueno, també, al final, la gent... Viure de la música en directe és molt complicat. És una manera, no, d'agrair al públic que vingui, que ens permet dedicar-nos a això, que aquest sigui el nostre ofici, la nostra feina, i que menys,
0: sí, però
1: que
0: si
1: la gent ha vingut a veure't sortir... No?
0: Hi ha cantants que l'última cançó...
5: Ja quasi ni
0: ja no hi són i desapareixen amb una limusina per darrere.
1: Clar, sí. O amb un helicòpter, no? Però no, nosaltres encara no estem aquí. No, igual un dia no ho fem. O sigui, sí que és veritat que acabes el concert i estàs amb tot el subidón i necessites descomprimir, i l'últim que et demana el cos és sortir i començar a parlar amb gent, perquè igual estàs 40 minuts o una hora
0: allà, clar,
1: parlant amb tothom. Però, bueno, crec que val la pena. Crec
0: bueno,
1: que
0: forma també... part de l'experiència com a públic, no? També.
1: Sí, també mires, també te n'adones realment de com ha anat el concert. Perquè a vegades tu fas un concert i dius, ostres, avui no he disfrutat tant. I després surts a vendre discos i la gent està emocionadíssima, no?
3: Això passa, eh?
0: Sí.
1: Sí, que com que tu la vivència és, bueno, un concert que, bueno, no ha estat dels millors per mi i la gent està contenta, doncs, bueno, és guai saber quin estat de salut, no? Té, està el projecte, com ho ha rebut la gent i escoltar, qui t'ha escoltat, no? Com a mínim.
0: Escolta, saps que hi ha una cançó teva que es diu El crit al cel, que forma part de la banda sonora d'una pel·lícula romàntica americana? Coneixies això?
1: Ai. Em sona que... És americana?
0: Sí, sí, sí. És una bona merda de pel·lícula, d'aquestes no de diumenge a la tarda.
4: Hòstia, la meva dona segur que la coneix.
0: La pel·lícula és The Map That Leads to You, el mapa que em porta a tu, és del 2025.
1: Sí.
0: Es pot veure a Amazon Prime, si us interessa. És, bueno, un tio que va de vacances per Barcelona i altres ciutats, s'enamora d'una actriu jove, d'una noia atractiva, bueno...
1: Sí, sí, que no l'he vist, argument. La pel·lícula, però sí que em van dir...
0: N'eres conscient.
1: Escollim aquesta cançó, i vaig dir, doncs...
0: És el crit al cel. És aquesta.

0: És més bona la cançó que la pel·lícula. Com, no et van demanar permís? No.
1: Sí, clar. Sí, ja. Bueno, paguen uns diners.
0: Paguen, eh?
1: Home, sí. Sí, bueno, aviam, i de vegades també depèn, no? Quan reps uns diners, doncs moltes gràcies, i després hi ha projectes que són més petits i potser no tenen un pressupost i tu t'agrada el projecte i els hi pots seguir, sí, la cançó o...
0: És una pel·lícula, això, eh?
1: Sí.
0: Paguen molt o no?
1: Bueno. Bé, està bé, home, està bé. Va molt bé. Va molt bé. Sí.
0: I això, has d'anar cobrant també royalties després, quan la meten?
1: Sí.
0: Quan una senyora suposa Antena 3 a la tarda del diumenge o...
2: Noi, no?
3: Antena 3 la fan?
1: La teva, sí, dona.
0: Bueno,
3: la meva dona segur que una part dels clinc-clinc-clinc-clinc...
1: Doncs dona-li les gràcies.
4: Li diré la part teva.
0: Això que dius de compartir les opinions amb la gent després del concert té una part positiva, però si et foten una hòstia, diguéssim, a nivell de dir, hòstia, no m'ha agradat això, com t'ho agafes?
1: Home, no m'ha passat. Sí que hi ha algun senyor que em va dir...
2: Sempre són els senyors.
1: Sí, però ja el
0: sempre,
1: veia, eh?
0: Molt oportú, sempre.
1: Ja el veia, que feia molta estona que estava allà esperant per dir-me alguna cosa, va venir, no sé què... Per què no fas no sé què, en comptes de...
2: Cuidis de casa seu.
3: No fas una cançó dels Beatles, no? Allò...
1: Sí, no sé, em va donar com un consell que em va semblar una mica raro i li vaig dir, doncs, que...
2: Vagis al psicòleg.
1: Que ho fes ell. Que quan faci un concert m'avisi i aniré a veure.
0: Molt bé. A on el podem veure? Mira, properament.
1: Mira, el 2 de maig serem al monestir de Sant Pere de Casserres.
0: Oh, que bonic.
1: Sí.
0: Aquí, tocar el Pantà de Sau.
1: I després serem també al maig, toquem a Vilafranca del Penedès. Mm-hmm. I aquest estiu serem a Camprodon, al Microclima, també, entre d'altres llocs. Però, bueno, la web està...
0: Allà ho trobareu tot. No sé si estàs pensant ja en un hipotètic proper disc.
1: Sí, de fet, fa poc que estic començant a posar-m'hi, perquè em costa trobar estones. Però sí, que m'angoixa una mica sempre posar-me a fer un disc, la veritat. Sí. Perquè com que no, la manera de fer és una mica erràtica a vegades, no sé molt bé com faig les cançons, a vegades penso, ja no ho sabré fer més. Ja,
0: això
1: tota
0: passa,
1: la sort que podia tenir ja l'he tingut fent cançons.
0: Això passa, a mi sempre em passa quan he d'encarar un espectacle de teatre nou, sempre penso, ara fer-ne un de més bo que aquest,
3: sí,
0: ja no ho sabràs fer.
1: No.
0: Però al final vas fent, també és per necessitat.
3: Sí, una mica.
0: Anem a posar a prova el teu català.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Anna, a veure, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de Vera!
1: Vale.
0: La paraula d'avui és istme. Istme. Istme.
2: Istme.
0: I-S-T-M-E. Istme. A, istme. Nom masculí d'origen bíblic, abreviació d'Ismael, només s'utilitza en contextos d'amistat i confiança.
2: No rigueu, sisplau. A mi m'agrada més aquell cuiner d'abans de TV3, aquell que es deia Istme Prados, em sembla.
0: B, istme. Espai de terra estret que connecta dues àrees més grans, dos continents o un continent i una península.
6: No tinc el graduat escolar perquè el cabronàs de geografia em va suspendre perquè a l'examen vaig posar que el canal de Suez i l'istme de Suez eren a Girona.
0: O C, istme, sinònim de xafarderia, informació que es diu d'orella a orella i que normalment fa referència a persones conegudes.
7: Ai, nena, diu que el president de la comunitat de veïns l'altre dia el van trobar a l'ascensor amb la dels baixos, allà entelant el mirall. Ah, i C, algun altre istme que hauries de cul.
0: A, B o C, Anna?
1: Jo diria que és la B.
0: Doncs diries fantàsticament B, correcte! L'istme de Suez. Avui parlàvem del Tamagotchi. Tu ets del 88?
1: Sí.
0: No sé si et va enganxar a l'època Tamagotchi.
1: Una mica.
0: Sí?
1: Sí.
0: Tenies un Tamagotchi?
1: Sí, groc i taronja.
0: Veus?
2: Oh, hi havia colors, eh?
1: Sí.
0: Li havies posat nom?
1: No ho recordo.
0: Se't va morir, com tots.
1: Absolutament. Ple de merda, o sigui, m'ha menjat merda.
0: Oh, clar, és que era molt avorrit netejar-los i les caques.
1: Bueno, és que fa molta gràcia fins cada cop, no?
7: Però ja no podia ressuscitar un cop se't moria?
0: Crec que no, eh?
1: Sortia un angelet? No, que cruel, no?
0: Jo crec que... sortia la làpida, segurament es podia ressuscitar si no t'havies de...
4: Sí, hi havia aquell botó enrere, no?, que havies de posar el clip.
0: Ah, exacte.
4: Potser el que jo
0: tenia. És veritat,
4: eh?
0: sí senyor, tens raó, Àlex. Ara m'has obert aquí un espai del meu cervell que tenia. Sí.
7: Doncs que sapigueu que el Tamagotchi es va batejar amb aquest nom perquè és la unió de dues paraules, que és un estamago, que vol dir ou en japonès.
2: Ou. Tamago. Posa'm mitja dotzena de tamagos.
0: Sí, però si dius tota la frase en català i només dius tamagos, no sé si t'entendran els japonesos.
2: Ja, poder no. Ah, però en català funciona, eh? Tinc els tamagos plens.
0: Mira.
2: Aquí t'entenen.
0: Aquí sí.
7: Doncs això, tamago, que vol dir ou, i després hi ha una segona paraula, que és wachi, que vol dir rellotge.
0: Mira.
2: Quina wachi és? Ah, no.
7: No.
2: Quin wachi posa el rellotge?
0: Ets mig japonès, ja.
7: Mira l'hora, el wachi.
2: Quina, això.
0: El wachi.
7: Ou i rellotge. La idea era que tinguessis una mascota en forma d'ou que la portessis a sobre com si fos un rellotge d'aquests de butxaca. Mm.
0: Hi havia gent que feia de cangur de tamagotxis, eh?
7: Què? No em diguis.
0: Sí, quan tu no et podies cuidar del teu i tenies un compromís, el donaves a algú... M'has de vigilar el tamagotxi durant
1: una hora.
0: Sí, com un tutor legal.
7: Això ho fèieu aquí.
6: Però ja es veia, amb aquestes coses digitals primeres que van sortir, ja es veia que no anaven bé.
0: Sí!
6: Vull dir, ja preveies que el futur no seria massa més
2: bo. A mi em fotia molta ràbia.
0: Bueno, és el què, els Tamagotchi?
2: El Tamagotchi.
0: Però què en havies tingut?
2: Tu ja... No, anar voltada per la classe amb un martell, Tamagotchi que veia...
7: Què? Ets un assassí.
2: En dèiem Tete.
7: Tete?
2: Terminator de Tamagotchi.
0: Diu aquest.
2: De veritat. Els anys 80, no, això?
0: No, era 96.
7: El Tete.
6: Encara anaves a col·legi, tu?
0: El Tamagotchi.
6: Per què estàs assentat aquí?
2: Encara hi eres.
7: Doncs que sapigueu que el Tamagotchi, encara que va morir la moda aquesta relativament ràpid, va ser el primer videojoc emocional. Quan se't moria apareixia això que hem dit, la làpida aquesta, i els experts diuen que el que va fer va ser assentar les bases psicològiques que utilitzen moltes aplicacions i xarxes socials actuals. Notificacions que interrompen la vida real, vincle emocional amb un sistema digital que no es viu, tota aquesta mena de coses que ens estan portant pel pedregar.
6: No ho vam veure venir i ara
7: mira. I
0: estàs molt ficada a les xarxes socials, Anna?
1: Hi he de ser... però intento no... També des de que soc mare intento no mirar-ho tant ni tenir-lo sempre a mà. No m'agrada estar putinant en el mòbil tota l'estona per casa. I soc més del que m'agradaria, però intento dosificar-ho bastant.
0: Anna Andreu, eh? No busqueu Anna Andrés, que és una model.
1: Ah. Bueno.
0: Ho dic perquè...
1: Està bé que ho diguis, sí.
2: L'Anna Andreu també és model.
0: Correcte.
2: De l'Oceu,
0: sí, però hi havia una... És que em va passar preparant l'entrevista. Anna Andrés, i dic, no pot ser, no és aquesta senyora. Anna Andreu, de Sant Quirze del Vallès, de Sants actualment.
1: Sí.
0: No marxaràs de la Renaixença sense abans tocar-nos aquí en directe una cançó amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera. Tocaràs sencera.
1: Sí.
0: Que és el títol de la cançó.
1: Sí.
0: I jo
1: també
0: tocaré. Sencera, i la cançó també la sentirem sencera. Moltes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
1: A vosaltres per convidar-me.
0: Anna Andreu amb Laia Gluck, Arnau Tordera interpreten Sencera. Sí.

Tens un ofici tan curiós o una vida tan interessant com per ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Això és la cantant japonesa Hitomi, que ens interpreta Go Go, una peça publicada l'any 2014. Aquesta cançó era l'obertura d'un anime basat en el món dels tamagotchis. Un cop es van morir, doncs ja van inventar-se una manera de treure en Reddit fent una sèrie. Però la seva vinculació amb aquestes petites criatures no va quedar aquí. La van transformar també en un tamagotchi i van posar la Hitomi, aquesta cantant, com un personatge més dins la sèrie.
0: Ah, amigo.
1: I a més, ella mateixa s'encarregava de donar-li veu. La jugada va ser perfecta perquè ella va explicar que la seva filla era fan de la sèrie dels Tamagotchis.
0: Els Tamagotchis. No ha arribat aquesta aquí a Catalunya?
2: No, ja no ho he vist.
1: Aquí sempre anem 20 anys tard.
0: Sí.
1: Està al caure, jo crec.
0: Escoltem Hitomi i la seva cançó dels Tamagotchis i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la descoberta d'Empúries.

0: Avui tenim la Boira, que és una família de Jack Russell. Sí. Viu a Barcelona i la seva responsable és la Raquel Solà.
1: Jo en havia tingut un de Jack Russell.
0: Ah, sí?
1: Més maco que aquest, ara que el veig.
2: Bona cua, bona cua.
0: Sí. Va molt la Raquel ens ha dit que, no sé si ho veieu, per l'angle de la foto sembla que no tingui orella.
1: Sí que li falta una orella.
0: Oi? Ho sembla. Però és un misteri.
2: El que té en Peyu.
0: La Raquel ens ha explicat...
3: Està mirant el gos.
0: Concentreu-vos.
1: Concentreu-vos.
4: Perdó. Del gos i m'han canviat i m'ha sortit en Peyu.
1: No em falta, a mi no em falta cap orella.
0: No, les té les dues amagades. Doncs sembla que li falti una orella. De fet, no ho sabem. Però és que la Raquel ens ha explicat que un cop li van mossegar l'orella i no sabem si és que s'ha quedat sense. Una cosa que tenim clara, i també amb la foto ens ho indica, que va amb un
1: monopatí.
0: Doncs és que no li agrada passejar, tu. Es veu que cada vegada que veu una boca de metro, ella ho associa a anar-se'n cap a casa i es fica cap a la boca de metro.
1: Això de la foto potser no té orella i llavors li fan fotos sempre des del perfil bo.
0: Potser sí.
2: Com un Julio Iglesias.
0: Jo ho faig, això. Sí?
2: Un Julio Iglesias també li feia.
1: Però li fan des del cantó que no es veu la nena petita darrere.
2: Exacte. Oh! He dit exacte, però encara no havies acabat la frase.
1: Per què no passejarem aquest animal?
5: Doncs l'any 1924 Barcelona està engrescada amb les obres de les primeres línies de metro de la ciutat. Van començar l'any 1922 i el mateix rei Alfons XIII... Rejo la boca després de dir-ho. Va fer-ne la primera parada inaugural.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som el 12 d'abril de 1924. La passejada d'avui és ideal per la Boira, que és una gossa que no vol caminar per Barcelona si no té una boca de metro a prop. Avui estarem tota l'estona sota terra, mentre els obrers enllesteixen les obres del Metropolità Transversal, el que seria l'actual Línia 1, que tots coneixeu.
2: Bueno, qui tots?
1: Tots no ho sé, perquè jo quan ho he llegit el guió aquest dematí... ho he hagut de buscar com era la línia 1 de metro perquè no tenia ni idea. I és ben parida, travessa tot Barcelona.
2: Què dius ara, boi?
6: Jo l'agafo cada dia.
1: Ah, sí?
2: Sí, es pot agafar
6: cada dia. Tota la línia, de Bellvitge a Marina.
1: Ah, mira.
2: Però per bici.
1: M'ha agradat molt.
6: Vaig anant i venint.
1: Arrenca l'Hospitalet a Bellvitge i llavors acaba Santa Coloma de Gramenet i l'última parada es diu El Fondo, que es va de Bellvitge fins al Fondo.
2: Hosti, que bo. Que maco. Anem-hi un rato.
1: Sí, un dia. Fem-la tota, un dia.
2: Sí.
1: Fem uns entrepans.
2: Però darrere el tren
0: corrent, eh? Sí, perquè ha de ser llarg, això, eh?
1: No sé quanta estona tardes a travessar-ho tot.
7: Una hora.
0: De Bellvitge a Marina, 35 minuts.
2: En metro? No ho fem mai.
1: Ja ho farem, ja ho farem.
2: Ja ho farem.
1: El problema de la línia és que les obres són d'una magnitud descomunal, com us deia, travessen tot Barcelona. I les obres van amb retard, com és habitual en aquests casos. Heu de pensar que la construcció del metro de Barcelona és a pic i pala, eh? Avançar un metre comporta diverses hores de feina i la línia ha de tenir 4 quilòmetres de llarg. De tota manera, el capatàs de la construcció no sembla gaire comprensiu amb els seus treballadors.
8: Per rato que sóc el capatàs.
9: Va, coi de treballadors! Va, vagos, ganduls! Que la meva àvia picaria més ganes que no pas vosaltres. Vinga, va, acabar aquí.
10: Fem tot el que podem, eh? Guaita com tinc les mans, eh? Ah, vull dir que...
9: D'aquí 6 mesos s'haurien d'haver acabat aquestes obres. Va, vinga, pica.
5: Oh, potser si ens deixés de cridar d'aquesta manera i ens donés material com Déu mana, doncs aniríem més de pressa.
9: Els obrers el que us fa moure són 4 crits ben donats. Vinga, va, acabar aquí.
1: Les condicions dels obrers de l'any 1924 són terribles. Ens trobem sota la dictadura de Primo de Rivera. Els moviments sindicals estan prohibits i Barcelona necessita mà d'obra, encara que sigui no qualificada. En aquesta mena de construccions el sou és baix i el perill de tenir un accident és elevat.
9: Això són ganes de queixar-se i poca cosa més.
1: Els obrers del metro són els anomenats topos, ja que, com els talps, ells tampoc veuen la llum del sol. A sobre nostra hi tenim els atrafegats carrers de Barcelona, però aquí dins del túnel el món s'atura i el silenci només es veu interromput pels pics i les pales dels obrers. La construcció del metro de Barcelona és una feina duríssima. La Boira, el nostre Jack Russell, ja fa estona que s'ha adonat que allò no és com les boques del metro d'avui dia. Abans de tenir el metro de Barcelona en funcionament, molta gent va haver de suar sang.
11: Bueno, el metro d'avui dia a Barcelona també fa una mica de por, eh?
1: Sí que és veritat, sí.
11: Sí. Bueno.
1: I aquells passadissos... Jo no he entès mai els trasbordos, aquells passadissos llargs. La gent que canvia de parada per sota terra, puguem anar per dalt i veure una mica l'ambient, i els veus tots allà, me cago en Déu, en aquell...
0: Hauries de tornar a pagar, si vas per dalt.
1: No, home, ja et val el mateix bitllet, no?
11: No,
9: no. Peyu, no t'emmerdis.
1: No, per això no m'hi fico. Penseu que els anomenats topos fan jornades de 12 hores. S'hi posen a trenc d'alba i no surten del túnel fins que ja és de nit.
4: No, i això de no veure el sol, això va fatal pel ritme circadiari.
1: Sí.
9: El ritme circadiari. Què és el ritme circadiari? El ritme circadiari. A vosaltres sí que us falta ritme. Va, a treballar!
1: Segurament els obrers del 1924 no sabien, a diferència nostra, què és el ritme circadiari,
9: sí.
1: No?
9: Que també estaria bé explicar-ho una mica.
4: Jo me'l miro cada setmana.
1: El ritme...
9: Què és?
1: Bueno, és el ritme circadiari.
9: Com el metabolisme.
1: El ritme circadiari és el que vas en concordança amb el sol. Quan surt el sol treballes i quan s'apaga vas a dormir.
9: El de les gallines.
1: Exacte, aquest. Aquest és el
9: circadiari. És aquest,
1: sí, senyor.
9: El circadiari.
4: No és anar a veure un tortell poltrona cada dia.
1: No. Segurament deia que els obrers no saben de què va tot això i que pateixen les conseqüències de treballar 12 hores sense veure la llum del sol, que és gros, això, eh? I entren de nit i tornen a sortir, que ja és de nit, altra vegada.
9: Sí, doncs mira, Peyu, ara hem pensat uns canvis i això s'arreglarà, ja veureu.
1: Sí,
9: ja veureu.
1: Les obres van tan endarrerides que l'empresa responsable, que per cert és privada, ha decidit fer dos torns. Els obrers del torn de dia treballen de les 6 del matí fins les 12 de la nit.
4: Hòstia.
1: Llargot, eh? No? Per molt que paris a esmorzar...
4: Sí, no, això et fot llarg, eh?
9: Hi ha feina, eh?
1: Sí. I llavors hi ha els del torn de nit que treballen des de les 12 de la nit fins a les 6 del dematí.
9: Ah, solucionat, eh? Els que sortiu el de bon dematí tindreu tot el dia per anar per al sol.
1: Veus que bé?
11: Hòstia, jo no sé què prefereixo, la veritat, eh?
1: Jo no treballar.
11: Sí, també és veritat.
1: A les dues.
4: Sí.
1: A partir de llavors, les obres del metro de Barcelona són ininterrompudes. Dos equips d'obrers aniran rellevant-se. En aquell túnel hi ha pic i pala les 24 hores del dia. Però a vegades, en aquesta mena de coses, no es pot córrer.
4: Pep, què és aquest tremolo, eh? Ho sentiu o no?
9: A veure, es pot saber per què esteu parant? Va a treballar.
5: Oh, ja fa dies que sentim tremolors molt estranys.
9: Sí, va, deixeu-vos de ximpleries i vinga, va, a treballar aquí. Pico i pala, eh? Va.
4: Home, però és que sentim fresses, eh? Vull dir, és que aquí se sent una cosa que...
9: A treballar, us dic!
4: Bueno.
1: Els obrers més experimentats ja fa dies que estan notant uns tremolors que no són normals. És un tram subterrani amb un terreny difícil.
5: Capatàs, això és molt perillós. Cada cop que fem anar al pic, el túnel tremola.
9: Bueno, em sembla que són molt poques ganes de treballar, això.
4: Mira què passa. Mira
9: si tremola, si tremola, deu ser que passa el metro a prop.
1: No pot passar el metro perquè l'esteu fent. No hi és, el metro, encara. L'esteu fent. Ho entens o no, això?
9: Ja m'ha costat, però ara ho he entès. És que tinc el circuit...
1: Ara sí que tremola a Barcelona, eh? Sí. Jo me recordo, hòstia, el Capitol.
9: Sí, noi.
4: Home, i tant.
1: El camerino aquell d'allà sota tant, de la sala Pepe Rubianes, anaves a cagar allà, passava el metro, tremolava el cul, eh?
4: Sí. No, mira a veure què passa com pico, eh? Sí. Ja ho veuràs.
1: Sí que tremola, sí.
4: Veus?
1: Sí que tremola.
9: A veure.
1: Prova-ho tu, Xuriguera.
9: Deixa'm-ho provar a mi. Veus? No ha passat res, eh?
1: Va.
4: Bueno. Bueno, que m'ho fluix, ja veuràs.
1: Pica més fort, va, com... parit.
4: Toma.
1: Ja.
4: Què?
1: No, fes-ho tu, Xuriguera.
9: Porto jo. Deixa'm-ho picar a mi. Veus?
1: Però pica fort, hòstia.
4: Pica fort. Guaita com ho faig jo. És ben parit, això, treballar així. Pica tu. Pica tu. Que els efectes m'agraden.
1: Ai, noi, com hi disfruteu. Som el dissabte 12 d'abril de 1924.
9: Ja.
1: Durant el torn de nit, llestimosament, les queixes dels obrers han sigut ignorades i en un moment de l'excavació passa el que no hauria hagut de passar mai. El túnel s'esfondra amb els treballadors a dins. Ara sí que m'han tremolat les orelles, eh?
4: Passo van ningú.
9: Han picat massa fort, ara.
1: Sí.
4: Pica tu, pica jo, ens hem passat.
1: Pica tu, pica jo!
4: Jo no picaré més.
1: Si em sembla que al final, per això, el que ho ha fet caure ha sigut el copet fluixet, eh?
4: Saps com jo l'últim trago? Saps que és el que et fot mal?
1: Ei. La versió oficial primer parla de dos morts. Bueno... Hem escapat barat,
9: tu. Bueno, bé, si no et toca tu...
1: Ah, no, sí, clar. A mesura que passen les hores, els cossos, però, van apareixent. Al final serà un total d'11 víctimes mortals. Opa. Les obres del metro s'han convertit en la seva tomba. L'endemà, Barcelona es desperta amb un forat gegant entre Plaça Catalunya i la Bordeta. Els familiars reclamen justícia, però no s'hi pot fer gran cosa.
9: Senyora, l'acompanyo en el sentiment.
7: Moltes gràcies, bon home.
9: Sí.
7: Quina pena tan horrible que tinc dins meu.
4: Pobre família.
7: Vostè també formava part de la brigada, no?
9: Sí. Sí, bueno, més o menys, bueno, sí, més o menys. Clar, jo era el capatàs. Ah? Però érem com una gran família.
1: Ah. Una gran família...
9: Ens estimàvem tots, Peyu.
1: Sí, d'aquella manera, eh? Sí, no. Penseu que l'empresa, just després de retirar els cossos, ordena continuar amb les obres immediatament. No hi ha temps per perdre, ni dia de dol, ni ximpleries, tu.
9: Ja, que vols fer-hi, eh? La vida continua, eh?
1: Sí, noi.
9: Show Mas Gordon, eh?
1: Sí, sí. Què? Has dit Show Mas Gordon?
9: Show Mas Gordon, es diu.
2: Sí, amb gel.
1: La injustícia és enorme. Els obrers eren gent sense estudis i les seves famílies no tenien recursos per pagar-se un advocat. La gran majoria són immigrants amb origen a Andalusia, Múrcia o l'Aragó. Pocs catalans, per no dir cap, treballen com a topos.
9: No eren catalans, però també eren bones persones, eh,
1: sí,
9: Peyu?
1: Home.
9: Ens estimàvem molt a tots.
1: Tots.
9: Eren com una gran família, tots
7: nosaltres. Jo era la dona del Ramiro.
9: En Ramiro.
7: Sap, el Ramiro?
9: En Ramiro?
7: Ramiro.
9: Espera't.
7: El...
9: En Ramiro.
7: Ramiro.
9: Que era molt alt.
7: No, el Ramiro era...
9: Ara no em ve el cap, però en Ramiro era, me l'estimava molt, eh?
7: Sí. Molt bona era, persona, el Ramiro.
9: Sí, tant que sí, explicava uns xistes, eh, que sí? Sí.
7: No.
9: No.
7: No, era més aviat eixut.
9: No, era molt eixut. Érem una gran família, Peyu.
1: Sí, ja es veu. Tan gran que quasi bé no els coneixeu, hòstia.
9: No. Era molt fosc allà sota.
1: Esclar, ja me'n faig càrrec.
7: I no ho veia.
9: Ja poder fer el turno de nit, ja. No feia el de dir...
1: No sé. Sí.
7: L'únic consol que em queda, no, és que mira, amb els diners que ens donarà l'empresa, no, podré seguir posant un plat a taula.
9: Sí, bueno, sí, no... Sí.
7: Sí, no?
9: A veure, no...
7: No?
9: Sí.
7: Sí.
9: No voldria desil·lusionar-la, però és una mica delicat, aquest tema.
1: Ah, no li pagareu,
7: ai,
1: res? No els hi pagareu,
9: heu de parlar amb el jefe.
7: Escolti, ja. Que jo tinc uns fills, per alimentar.
9: No haguessin cardat tant, doncs. Vull dir... Perdó. Va, aquí, perdó.
1: Se li acaba de morir l'home sota el metro.
9: Sí, perdó. Demano perdó.
1: En Ramiro, és que tens en Ramiro calent, no. Encara.
2: Hi ha personatges que els expulsaria un parell de setmana.
1: No,
7: la majoria del xuri.
9: Estava en un pàrquing, jo.
1: Que sapigueu que això que hem explicat va anar així, eh? Una investigació posterior manipulada de dalt a baix,
9: sí.
1: Conclou que la culpa havia sigut dels treballadors.
2: La mare que...
1: Com que ha sigut una negligència seva, no hi haurà compensació per les famílies. Déu-n'hi-do, eh? Gros, això. L'enfonsament del metro de Barcelona del 1924 es va intentar tapar de totes les maneres possibles, malgrat tenir un forat enorme al mig de la ciutat. Pocs diaris se'n van fer ressò.
2: No en van parlar.
1: És curiós, no surt a l'avantguàrdia, aquest forat. Eh? Heu vist que hi ha un forat a plaça que surt?
2: No diu res.
1: Què
2: parlen, doncs?
1: Un diari de l'època, després d'anuncis de remeis contra la calvície, la sífilis, la impotència i el reuma, després de tota la publicitat del teatre, el cinema, el futbol i els toros, titulava petitonet a la pàgina 17, enfonsament al metropolità transversal.
9: Home.
1: Un titular que dius, bueno...
7: Justet.
1: Bueno. Ni els 11 morts...
9: No, re.
1: Ni res. Déu-n'hi-do, eh?
9: Ramiro.
1: Anem a veure si en comptes d'11 morts en seran 12. Oh, yeah. O no. A veure si sobreviu el Jack Russell de Barcelona, que li agradava tant entrar al metro.
7: A veure, jo sóc aquí amb la...
12: Marta.
7: La Marta.
1: Marta.
12: De Sabadell.
7: De Sabadell!
1: Mira,
12: bé, Sabadell.
1: Us coneixeu, perquè Sabadell us coneixeu.
12: No.
1: Us coneixeu tots a Sabadell.
12: Sí. Sou,
1: una
12: no,
1: gran,
12: bé,
1: sou,
12: no, bé.
1: Sou una gran família.
7: Sí. 270.000, oi? Mm. Som una gran família.
1: A veure, a quina ciutat es va construir la primera línia de metro de la història? A. Londres. B. París. O C. Moscou.
9: Ostres.
2: Ai,
9: això és difícil.
2: Ai, que el mato.
1: Moscou. Ai, Moscou. Ai. La boira...
2: Està morta,
1: eh? És...
2: Oi.
1: Morta! Ah!

0: Es va construir a Londres la primera línia de metro el 1863. La boira, la Jack Russell de Barcelona, que li agradava anar amb metro a mort, sepultada per l'enfonsament. Tornem cap a casa després de saber que l'any 1924 11 obrers van morir perquè nosaltres avui dia puguem anar amb metro. Irònicament, és la línia vermella. La línia que va costar sang humana tenir-la acabada. La línia es va acabar inaugurant 2 anys més tard i l'accident de seguida va formar part del passat. La boira. I fins aquí la Renaixença. Que el senyor sigui... M'estic saltant les coses, perdoneu, no ho he dit bé. Fins aquí la Renaixença, ens trobarà com sempre al segle XIX. Ara sí. Que el senyor sigui amb vosaltres.
1: I que la vostra espai...

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

impossible la fuga per l'escala. I ha regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Repassem les notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que alguns serveis i el personal estan tensionats. La ministra de Sanitat diu que el risc epidemiològic és baix entre la població, però des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i també alerten que el personal sanitari està esgotat. Un militar ha mort i tres han resultat ferits en un accident mentre treballaven en l'extinció del foc de les penyes de Riglos, a Osca. Es desplaçaven en un camió autobomba que ha volcat. D'altra banda, l'incendi de niebla a Huelva està estabilitzat i tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Pressió dels mediadors de Gaza a Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump, coincidint amb una reunió entre els Estats Units i Hamas. Un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin una amenaça. I Ucraïna llança l'atac amb drons més potent contra Moscou des de l'inici de la guerra. Prop de 600 aparells han sobrevolat la capital russa i han provocat un gran incendi en un centre logístic i almenys un mort. Paral·lelament, a Romania, un caça espanyol ha batut un dron que l'OTAN atribueix a Rússia en una missió de l'Aliança. Les gasolineres estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys. Segons els seus responsables, l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i també el preu dels carburants han sentenciat el sector. I en plana cultural, després de 8 anys a l'Hospitalet de Llobregat, el Circ du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa l'actual perquè l'Ajuntament de l'Hospitalet ha decidit posar fi a l'acord, argumentant que necessita l'espai per equipaments municipals. I quan quedin 5 minuts per arribar a 2:15...
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: El migcampista Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça i també és imminent l'arribada del lateral portuguès João Cancelo al club blaugrana. Tots dos fitxatges s'haurien de fer oficials en les pròximes hores. Un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. L'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant a l'RCD Stadium per 3-0 amb doblet de Roberto i el tercer gol de Dolan. El Girona debuta segona contra el Leganés amb empat a 1 a Montilivi. Abel Ruiz ha igualat el partit al minut 90. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i també alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants que les d'avui, això sí, sense gaires canvis pel que fa als termòmetres.
1: 3Cat Info.
0: Jo sóc el Cristian Roldán i estarem repassant la informació plegats durant la pròxima hora.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giralt Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no. No està col·lapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar immigració con enfermedad és injusto i és xenòfobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3CAT Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones hacinadas, sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: A tot això, el Partit Popular denuncia que Ceuta pateix un col·lapse sanitari. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García, justament el dia que ha visitat Ceuta.
6: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció. Un concepte, el de traïdor, que també va fer servir ahir a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
7: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Loel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca. Com ha explicat el director d'extinció, Francho Aló. Eso.
8: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
0: A hores d'ara, aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees. Un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han pogut tornar a casa seva. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
9: El llanto no lo podía contener.

0: L'incendi s'ha declarat també a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores. I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana actius, el primer ministre britànic, Andy Barham, ha promès més recursos per als bombers.
1: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. Fins cases senceres destruïdes, fumejant.
0: Bèlgica, per la seva banda, lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Altes Fagnes, a l'est del país, a tocar d'Alemanya. Es tracta d'una zona de difícil accés, molt apreciada pels excursionistes. Són un centenar de bombers, belgues i alemanys, lluiten contra les flames. Dos helicòpters procedents dels Països Baixos i dos aparells de Suècia col·laboren en aquestes tasques d'extinció. I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-oest del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees. Parlem ara del conflicte a Gaza. Els tres mediadors d'aquest conflicte, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
2: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I un atac de colons israelians a Hebron, a Cisjordània, ha deixat 10 palestins ferits, dos dels quals de bala. Es tracta d'un home de 60 anys, a qui han disparat a l'esquena i a la mà, i un altre de 46, que ha estat detingut per l'exèrcit. La resta de víctimes han estat agredides físicament, entre les quals hi ha una dona de 66 anys. L'ocupació israeliana de Cisjordània, que s'accentua amb el pas dels dies, provoca situacions insòlites. És el cas del poble palestí de Beit Itza, on una família viu envoltada per una reixa com si fos una presó a l'aire lliure, perquè Israel va construir un assentament colon just al voltant de la casa. La família refusa anar-se'n. Ens ho explica des de Beit Itza, Jordi Verscó.
3: Per entrar a la casa dels Garib cal creuar una porta metàl·lica que ressegueix el mur que separa la zona que controla Israel de la que controla l'autoritat palestina a la Cisjordània ocupada. Un cop dins, et controlen 25 càmeres de videovigilància i reixes de 6 metres d'alçada a banda i banda. És obvi que fan nosa a Israel, per això els han intentat convèncer per marxar. Ho explica el pare de la família, el Sadat.
4: Hem rebut multitud d'ofertes. Al meu pare li van oferir una bossa amb centenars de milers de shekels. L'última que vaig rebre jo era un xec en blanc i un passaport per mi, per qui volgués de la família. Fins i tot ens deixaven triar el país on marxar.
3: Cap oferta és suficient per al Sadat, que qualifica casa seva com una espina a la gola d'Israel. El seu pare li va deixar clar que no podien renunciar a la terra. Des que va morir, la responsabilitat li recau a ell. Té quatre fills, encara petits, que corren amunt i avall pel poc terreny del que disposen.
4: Encara són nens, tot el que els preocupa és jugar i passar-s'ho bé. Però els estem educant per tal que protegeixin aquesta terra tal com va fer mon pare i com faig jo.
3: A través de la reixa, a escassos metres, a banda i banda, es veu perfectament la vida quotidiana dels colons que viuen a l'assentament de Gibbon Hadasha. No sembla que els importi massa que el seu veí visqui en una presó a l'aire lliure.
0: Mentrestant, l'Iran augmenta la pressió dels seus ciutadans per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics. D'entrada, el responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
5: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomans.
6: We'll do the pain million.

0: A més d'això, el Parlament iranià ha aprovat una llei que preveu penes de presó per a aquelles persones que contactin amb mitjans de comunicació nord-americans, israelians o els que el règim considera hostils. La norma també prohibeix fer productes culturals que es considerin contraris als valors islàmics o donin una imatge negativa del país, i penes de fins a 10 anys de presó per a qui organitzi cursos de temes incompatibles amb la cultura iraniana. I Ucraïna ha llançat l'atac contra Moscou més potent des que va començar la guerra. Prop de 600 drons haurien sobrevolat la capital russa, segons les autoritats locals. L'atac ha provocat un incendi de grans dimensions en un centre logístic de l'empresa Wildberries, el gegant rus del comerç per internet. I almenys un mort i diversos ferits. Moscou, Cristina Solies.
1: Un home de 83 anys ha mort quan una parella ha caigut al damunt de casa seva. També hi ha diversos ferits al sud de Moscou, on els drons han colpejat la instal·lació de Wildberries més gran del país, de més de 200.000 metres quadrats de superfície. Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
2: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
1: El preu de blindar la capital és deixar desprotegides la resta de regions russes on els drons ucraïnesos són més letals. Només avui també han matat 5 persones a Rostov i una altra a Bielgorod. Vladimir Putin, que sempre s'ha vanagloriat que Rússia és el país més gran del món, veu ara com aquesta fortalesa s'està convertint també en la seva debilitat en aquesta guerra.
0: A més, dos caces espanyols de l'OTAN han interceptat un dron que havia entrat a l'espai aeri de Romania i que l'Aliança Atlàntica sospita que era rus. L'han abatut en una zona deshabitada, a prop de la frontera amb Moldàvia. Els avions fan missions de policia aèria des d'una base militar situada al costat del Mar Negre. Es tracta d'operacions coordinades entre els governs espanyol i romanès. Passa un minut d'un quart. Actualitzem la previsió del temps.
3: El temps.
0: I ho fem amb en Francesc Mauri.
4: Nit i matinada amb temperatura bastant semblant a la de les últimes 24 hores, especialment càlida, arran de mar, mínimes de 22 a 24 graus. Fins i tot Barcelona podria tenir una mínima de 26 graus a primera hora d'aquest dilluns, amb previsió de sol i pocs núvols. A la tarda esperem algunes tempestes al Pirineu més oriental, també cap a les Guilleries i Colls a Cabra i difícilment a la resta de Catalunya, sempre menors que les d'aquest cap de setmana. El termòmetre no variarà gaire i gran part de les màximes oscil·laran entre els 30 i 35, les més altes entre 36 i 38 en alguns punts de l'Ebre i Ponent.
5: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
6: De dilluns a divendres, a 2:15,
5: a Catalunya Ràdio i 3Catinfo. Catalunya Vespre.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més.
6: Ningú t'ho explicarà millor. 3Catinfo.
0: Aquest dilluns al matí es farà l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla a Barcelona i Cambrils, ara fan 9 anys. Serà a les 10 i a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla s'hi estan fent obres. L'acte consistirà en un minut de silenci. L'actriu Marta Ballarri llegirà el poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i Jofre Verdagí i Anna Fernández interpretaran la peça musical Compte amb mi, de Charango. Com és habitual, hi seran les víctimes de l'atemptat, els seus familiars i representants de les institucions. El presidirà l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon. En els atemptats, el 17 d'agost del 2017, van morir, recordem, 16 persones i més de 100 van resultar ferides. I atenció, perquè en un termini de 15 o 20 anys totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat. Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolineres. L'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum i de la demanda, així com l'encariment del combustible, fan preveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
7: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan en 3 milions, en 4 milions de litres a any, en el qual tenen rendibilitat, per sobre de 2 milions de litres ja més o menys funcionen, però clar, quan comences a baixar per sota del 1 milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
0: Campabadal descarta que el sector es reconverteixi i passi a oferir energia elèctrica. Considera que tampoc els és rendible competir amb totes les opcions que s'ofereixen en aquest segment. I la Unió Europea ha començat a aplicar la normativa que obligarà a produir cotxes amb un 25% de plàstic reciclat d'aquí 10 anys. El 2032, els productors europeus ja hauran d'incloure en els seus vehicles un 15% de peces de plàstic reciclat. Pel gerent del clúster de la indústria d'automoció de Catalunya, Josep Nadal, el sector en pot sortir beneficiat.
8: Els incentius seran per la indústria europea per adaptar-s'hi, el qual incentivarà que els vehicles es fabriquin aquí a Europa per acollir les normatives europees, i això pues, reforçarà el teixit empresarial europeu.
0: I des de l'Associació de Fabricants d'Automòbils, l'ANFAC, Félix García exposa el repte que tenen al davant.
9: Obtener material reciclado con una calidad, regularidad y las características técnicas suficientes para volver a incorporarlo a un vehículo y que no perdamos, por ejemplo, en materia clave como puede ser la seguridad, ¿no?
0: Els fabricants hauran de facilitar el desmuntatge, la reutilització i el reciclatge dels elements que componen els turismes. Almenys 12 morts i 10 ferits greus en un accident d'autobús a Hongria, el pitjor sinistre en carretera en aquest país en els últims 20 anys. El vehicle ha bolcat de matinada en un tram d'autopista al nord de la capital, de Budapest. Segons la policia hongaresa, el conductor s'hauria adormit i hauria perdut el control del vehicle. El bus de matrícula polonesa hi viatjaven 57 passatgers i dos conductors i anaven des de Sèrbia a Polònia després de visitar com a pelegrins un santuari bosnià. Nou minuts i arribarem a 2/4. El nombre de dones que són mares més enllà dels 50 anys s'ha multiplicat per 4 a Catalunya en els últims 15 anys. El 2025 en van ser 68. La gran majoria ho aconsegueixen amb tècniques de reproducció assistida, sobretot amb òvuls de donants joves. Tot i això, la doctora Sílvia Graupiera, coordinadora de Deixeus Dona, adverteix que aquests embarassos tenen riscos importants, sobretot per a les mares.
10: A aquesta edat, amb una bona donació, aconseguim tasses d'embaràs molt altes, fantàstic, hem resolt el tema de la qualitat ovocitària, però ojo que a aquesta edat tenim una alta tassa de complicació, perquè a l'edat de l'úter no som capaços de millorar-lo amb la tècnica de reproducció assistida. En aquest perfil de pacient de més de 45-50, podria dir que més del 80% té patologia.
0: I entre aquestes complicacions hi ha problemes vasculars, més possibilitats de tenir preeclàmpsia, pressió alta, diabetis o trombosi. De motius per endarrerir la maternitat n'hi ha molts. La Montse va tenir la seva filla als 52 anys perquè va decidir prioritzar la seva carrera professional. La Pilar, en canvi, va ser mare als 50 després de molts anys de tractaments. Totes dues asseguren a aquesta emissora que va ser una decisió molt meditada i llancen algunes reflexions.
11: De vegades faig càlculs i aquests càlculs et porten a dir ai, quan de temps tindrà mare aquesta nena, no? O seré molt gran, o m'hagués agradat que ella tingués mare més anys. És el que hi ha, saps? I no em vull torturar tampoc. Pots dir egoista, pots dir bona o dolenta, però va ser una decisió nostra.
12: Em plantejava molts dubtes i em feia molt respecte. Ara, la meva filla té 6 anys i estic molt tranquil·la perquè segueixo el ritme de les mamis de 30. El que sí que m'he trobat sovint, i m'ha sorprès molt, és els prejudicis que té molta gent. O sigui, si veuen un home que és pare als 50, ningú ho qüestiona. En canvi, si tu ets una dona gran i ets mare d'una nena petita, la gent et jutja.
0: Segons l'IDESCAT, l'any passat a Catalunya, uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. I obrim ara Plana Cultural.

0: I ho fem parlant de la companyia canadenca Cirque du Soleil, que busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona. Deixa la de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada. El consistori ha posat punt final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Ara la companyia canadenca, que va revolucionar el món del circ amb grans espectacles que combinen música, acrobàcies, dansa i mim, ja té en ment tres possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona, on voldria establir-se una llarga temporada. El Cirque du Soleil s'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curios, que sentim de fons, després d'interpretar-hi Tòtem, Lucía i Alegria. I ara, fins dos quarts, toca repassar l'actualitat esportiva.
1: Esports.
0: Amb en Pau Dax.
2: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim amb futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga a l'RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet en acabar el partit.
3: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues. Però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
2: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha acabat amb un regust agredolç.
4: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
2: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el seu partit amistós a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Escoltem Adeyemi després del seu primer gol com a blaugrana.
5: It's a dream. What comes true.
6: És un somni fet realitat. Cada dia gaudeixo, puc aprendre moltes coses de l'equip i millorar encara més. És simplement increïble ser en una ciutat com aquesta i en un club tan meravellós.
2: I l'entrenador Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
7: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
2: Encara en futbol s'ha jugat el trofeu de campions, és a dir, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
1: 3CAT Info.
2: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. Escoltem Bastué.
8: Pues la verdad que genial, o sea, yo iba como Andoni, yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
2: Amb aquestes dues medalles darreres, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu de Birmingham, que acaba avui. Han estat una d'or i 4 de bronze. També aquest diumenge s'ha disputat l'última jornada de l'europeu de natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla a la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Aquest diumenge també la barcelonina Paula Otero ha acabat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el conjunt espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'hoquei herba a Bèlgica, als Països i als Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2 en el seu debut contra Irlanda. L'equip espanyol masculí, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat abans per 3-1 contra Sud-àfrica. D'altra banda, el Madrid ha jugat avui un amistós tornant al futbol contra el Schalke 04 a camp dels alemanys, que ha guanyat 0-3 amb un gol d'Mbappé i 2 de Carlos Espí. Han debutat també Konaté, Cucurella i Diomandé. I en handbol, el Barça ha guanyat el seu segon partit de pretemporada, que ha jugat a la pista del Füchse Berlín i s'ha endut per 35-39. En futbol sala, el Barça ha guanyat per 3-4 contra el Valdepeñas, la final del torneig amistós Mucho Más.
1: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Moment que aprofitem per repassar les informacions més destacades que us estem explicant a 3Cat Info. Posicions enfrontades entre el govern espanyol i el sector sanitari de Ceuta. La Moncloa nega que hi hagi un col·lapse, però admet que alguns serveis estan al límit. Els professionals, però, alerten d'un alt risc epidemiològic a causa de les condicions en què malviuen les persones que hi ha als carrers de la ciutat. Un militar de l'UME ha mort i 3 més han resultat ferits en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca. Tot i això, els equips d'emergències de moment poden contenir l'avanç de les flames a les zones més preocupants. També s'ha estabilitzat l'incendi de Niebla, a Huelva. Turquia, Qatar i Egipte pressionen Israel perquè accepti tornar al pla de pau de Donald Trump. D'altra banda, un ministre de Netanyahu defensa matar 30 o 40 palestins cada dia, encara que no representin cap amenaça. I durant la pròxima mitja hora també us explicarem que el Papa Lleó XIV ha fet una crida a aturar la violència d'Israel contra el poble palestí. El pontífex també ha demanat a la comunitat internacional que vetlli per aconseguir la pau. I també us parlarem del Ron i el Miquel Aldrover, els guanyadors del concurs de gossos d'atura de Llavorsí al Pallars Sobirà. 1.400 persones han assistit a aquest certamen que vol homenatjar l'ofici de pastor. I també traurem el cap al Festival Jordi Savall a l'Alt Camp, on s'ha fet un concert molt especial, el de 15 joves en situació de vulnerabilitat que enforteixen la seva salut mental a través de la música. I quan quedin 5 minuts per arribar a l'hora en punt...
1: Esports.
0: Què ens explicaràs, Pau?
2: Que Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de João Cancelo al club blaugrana, un Barça que ha guanyat per 2-5 el seu amistós contra el Basilea. I l'Espanyol ha debutat a la Lliga i és co-líder després de guanyar el Llevant al RSC Stadium per 3-0. El Girona arrenca segon amb un empat a 1 contra el Leganés a Montilivi. I els catalans Guillem Crespí i Jael Sacura Bastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Els atletes catalans han sumat un or i 4 bronzes en tot l'europeu.
0: I pel que fa a la previsió del temps, matinada amb temperatura que només baixa de forma més evident al Pirineu i també a punts de l'interior. Matí amb sol i a la tarda hi pot haver tronades al Pirineu més oriental i alguns punts de les Guilleries i Collsacabra. Ja seran menys importants, això sí, que les d'avui, sense gaire canvi al termòmetre. Ho destacàvem en aquest sumari. El govern espanyol nega cap tipus de col·lapse sanitari a Ceuta, tot i que admet que hi ha tensió per la situació de les persones migrants que hi van arribar fa 15 dies. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha visitat la zona i diu que el risc epidemiològic és baix, mentre que des del Col·legi de Metges de Ceuta la contradiuen i parlen de bomba de rellotgeria epidemiològica. La ministra demana al govern de Ceuta que cedeixi més espais per repartir les persones migrants que malviuen al carrer i els metges diuen que ja s'hauria d'haver desplegat l'UME en aquesta zona. Ens ho explica l'enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Pel govern espanyol, la situació sanitària de Ceuta en cap moment se'ls ha escapat de les mans. La ministra del RAM, Mònica García, alega que s'ha atès sempre tothom, que no ha calgut el retorn de personal que estava de vacances i que l'hospital té la meitat dels llits disponibles. Això sí, reconeix la crisi humanitària als carrers i el sobreesforç dels treballadors als centres.
4: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
3: I sosté que ara la prioritat és trobar espais per ubicar-hi els immigrants i tenir-los sota control epidemiològic. El risc que contreguin malalties entre ells és moderat, diu, però baix per a la població local. Per això ha enviat aquest missatge al PP i Vox.
4: Associar inmigración con enfermedad es injusto. I és xenòfobo.
3: Els professionals del sector, però, no ho veuen igual. En una entrevista a 3Cat Info, el president del Col·legi de Metges de Ceuta, Enrique Roviralta, ha advertit que l'alerta sanitària és real.
5: 10.000 persones, si afinades, sin higiene, es que desconocemos prácticamente todo de ello, si están vacunados, cuál es su estado de salud. Eso es una bomba de logería epidemiológica.
3: I ha reclamat posar el focus en el desgast de metges i infermers.
5: El médico ya está en colapso emocional. Un sprint de 50 metros todavía, pero tú no puedes hacer un sprint de un kilómetro.
3: L'hospital i l'atenció primària de Ceuta han atès 5.800 immigrants des de finals de juliol.
0: Un militar ha mort i tres han quedat ferits en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Tots quatre anaven en un camió autobomba que ha volcat en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
1: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Mentrestant, el foc continua descontrolat, tot i que s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'Extinció, Francho Aso.
6: Sobretot en la part nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto en las maniobras directas como en las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía, estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ja ha cremat gairebé 17.000 hectàrees, un miler de persones, això sí, continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, hi ha una situació diferent. El foc ha quedat totalment estabilitzat, s'han reobert totes les carreteres i les més de 400 persones que encara estaven desallotjades han tornat a casa. És el cas dels veïns del poble de Berrocal.
7: El llanto no lo podía contener, de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
8: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
9: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si dijera reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: A Niebla, el foc ha calcinat més de 38.000 hectàrees.
10: 3CAT Info.
0: Els tres mediadors del conflicte de Gaza, Turquia, Qatar i Egipte, han condemnat el rebuig d'Israel a continuar el pla de pau de Donald Trump. Un comunicat conjunt amb cinc països àrabs i musulmans més assegura que aquesta negativa amenaça els esforços del president dels Estats Units. El document s'ha fet públic aquest diumenge, coincidint amb una primera reunió a Egipte de l'enviat de Trump i gendre seu, Jared Kushner, amb la cúpula de Hamas. El moviment islamista diu que ha demanat a l'anomenat Consell de Pau, organisme creat a partir del pla de Trump, que forci Israel a acceptar el full de ruta. Benjamin Netanyahu manté que vol que Hamas entregui i destrueixi les armes, però aquestes últimes hores un ministre seu ha anat encara més enllà. En un podcast, l'ultradretà Itamar Ben-Gavir ha fet una crida a matar diàriament 30 o 40 palestins.
11: No és cap secret, ho he discutit amb el cap del govern. Crec que hem de portar a terme operacions selectives a Gaza cada nit per eliminar 30, 40 persones, no només aquelles que són una amenaça immediata, no. N'hi ha que no són éssers humans, no necessiten viure, no són persones.
0: Mentrestant, aquest diumenge ha continuat la violència a Gaza. Israel ha bombardejat dos punts de la franja i ha admès que ha fet dos morts, tot i que també hi ha hagut diversos ferits. I en aquest clima de repunt de la violència dels colons israelians contra comunitats palestines, el papa Lleó XIV ha apel·lat directament al govern d'Israel. Després de la pregària de l'Àngelus, des del Palau Pontifici de Castel Gandolfo, ha fet aquesta crida.
12: Rinnovo il mio appello.
13: Reitero la crida perquè s'aturin els repetits actes de violència contra la població civil palestina i Jordània i demano urgentment a la comunitat internacional que garanteixi el progrés cap a la solució dels dos estats per una pau justa i duradora.
12: Per una pace justa i duradora.
0: També el Patriarcat Llatí de Jerusalem, màxima autoritat de l'Església a Terra Santa, ha oficiat missa a Taibe, l'últim poble totalment cristià de Cisjordània, i ha ofert el seu suport als fidels que pateixen aquesta ofensiva dels colons jueus. I el Brasil ha arrencat la campanya per a les eleccions presidencials del 4 d'octubre. Els principals candidats, Luis Ignacio Lula da Silva i Flavio Bolsonaro, han escollit els seus feus polítics per fer els primers mítings. Lula, l'actual president, l'ha fet en un estadi als afores de São Paulo, ple de gom a gom, amb milers de simpatitzants vestits de vermell que l'han aclamat. Lula, amb 80 anys, aspira a ser el seu quart mandat no consecutiu i s'ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
14: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
13: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
14: I nosaltres precisem acabar amb això.
0: Pel que fa a Flavio Bolsonaro, fill de l'expresident ultradretà, s'ha estrenat en un escenari a la platja de Copacabana, a Rio de Janeiro. Bolsonaro s'ha declarat disposat a complir una missió després que el seu pare, Jair Bolsonaro, no s'hi ha pogut presentar perquè compleix una condemna per intent de cop d'estat.
10: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
15: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
0: Les enquestes indiquen que el pròxim president guanyarà per un marge molt estret. Els últims sondejos apunten que en una segona volta serà quan es decideixi i Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%. I seguim parlant de política, però a casa nostra. La secretària general d'Esquerra Republicana critica la gestió de Rodalies que va fer el govern després de l'eclipsi i assegura que va ser nefasta. Elisenda Alemany considera que és un error que se suma a d'altres que també ha comès el govern, com ara les vagues a l'educació o la polèmica per l'informe PISA.
16: El govern ens aboca a un eclipsi permanent, a un anar fent que no mira de cara als reptes del país, i això no només està desgastant el govern de la Generalitat, sinó el que és més preocupant, la confiança en els poders públics, la confiança que la ciutadania ha de tenir respecte a les institucions. I creiem que el país mereix molt més.
0: Alemanya ha fet aquestes declaracions des del barri de Gràcia de Barcelona, coincidint amb les festes. I seguim en plena política perquè la CUP manté la porta oberta a presentar-se a les eleccions espanyoles de l'any que ve, però rebutja la proposta de Front d'Esquerres que va proposar Gabriel Rufián. Ho ha assegurat en una entrevista a l'ACN, la seva portaveu nacional del partit, Su Moreno.
17: El que sí que hem tancat, d'alguna manera, és el debat de propostes, no?, que surten doncs, d'algunes persones, no?, que sí que entenem que són cants de sirena, que no aterren exactament quina proposta s'està fent, etcètera, etcètera.
0: De cara a les municipals del mes de maig, també descarta pactes preelectorals amb els Comuns i Podem. A la ciutat de Barcelona, Moreno explica que són optimistes de cara a tenir representació. La formació té previst anunciar d'aquí unes setmanes el nom de la llista i qui l'encapçalarà. A Granada aquest diumenge hi ha hagut un moviment sísmic de magnitud 3 amb 1, amb epicentre a Armilla, un municipi d'uns 25.000 habitants amb diverses rèpliques, sense això sí causar víctimes. Tot plegat l'endemà del que es va registrar a Alendín, de magnitud 5, i que tampoc va provocar danys personals. Durant tot el dia, per això els ajuntaments afectats han reforçat les inspeccions dels edificis. Només a la ciutat de Granada, el consistori ha rebut més de 800 sol·licituds per revisar els possibles danys en immobles. A més, davant la previsió que encara hi hagi nous tremolors a la zona, les autoritats han demanat als ciutadans que segueixin els consells dels serveis d'emergències per evitar riscos. I ara anem cap a Lleida, on una batalla campal amb un centenar de persones implicades ha deixat un detingut i 5 ferits, 4 dels quals menors. Els fets han tingut lloc al parc sobre les vies, situat al costat del carrer Rosa Parks i de l'avinguda Sant Ruf, quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques, bats de beisbol i cinturons han començat a perseguir i agredir un altre grup de joves. Segons explica el diari Segre, alguns testimonis asseguren que diverses persones haurien rebut punyalades i cops al cap i en diferents també parts del cos. També creuen que ha estat una acció premeditada que podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts anteriors en aquest mateix barri. De fet, només 24 hores abans, a la mateixa zona, hi havia hagut una agressió que va acabar amb 3 ferits per arma blanca i amb la detenció de 2 menors. A hores d'ara, la policia es troba en fase d'investigació dels fets. Canviem d'àmbit, Viella és un dels municipis d'aquesta demarcació de Lleida amb més problemes per accedir a un habitatge, tant per la falta de pisos com pels elevats preus. Ara tira endavant el desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on està previst que es construeixin més de 200 habitatges, la meitat dels quals seran de protecció oficial. Corresponsal d'en Sofia Cabanes.
18: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial amb 75 habitatges unifamiliars, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
19: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
18: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, menys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial.
0: Seguim parlant d'habitatge, les empreses de coallotjament, és a dir, per compartir habitatges, s'estenen a la demarcació de Girona i no només a les poblacions més grans, també a les zones rurals. En té més detalls amb Fèlix Martín des de Girona.
20: L'empresa Dencol gestiona més de 30 habitacions de colivings repartides per diferents barris de Girona. El seu director executiu, Pere Julià, ho diferencia de qui lloga les habitacions d'un habitatge.
21: I a l'hora de regular s'ha de tenir en compte què és un lloguer d'habitacions, què és locació i com ho podríem regular, què és una empresa professional que paga els seus impostos, que té els treballadors.
20: Una vessant nova són els colivings rurals. Per exemple, una casa de turisme rural durant 20 anys al poble de Llevià, a l'Empordà, ha optat per aquest model i ara hi viuen tot l'any, explica Joan Coll.
22: Jo sempre que dic que la diferència nostra comença a l'exterior. Si surts a Barcelona, surts i què veus? Cotxes, gent que corre, fresses d'allò. Aquí els sents cantar els ocellets, veus verd del camp, et trobes el gos, el cavall.
20: Els llits de colíving a Catalunya ja superen els 5.000.
0: Tres quarts.
23: El temps.
0: La previsió és d'en Francesc Mauri.
24: Aquest matí de dilluns deixem enrere les tempestes del cap de setmana, que no han estat generals, però en alguns punts on han caigut han estat violentes. Matí de sol, pocs núvols, i a la tarda alguns ruixats o tempestes ja més localitzats, preferentment a la zona del Pirineu més oriental, Guilleries i Collsacabra. Aquest matí amb tramuntana moderada a l'extrem nord de la Costa Brava. El termòmetre bastant estable, la calor marcada com aquest dissabte i sobretot com aquest diumenge, no pas extrema com el divendres passat. Demà serà el dia més tranquil de la setmana. Podrien arribar algunes tempestes de tarda al Pirineu, dimecres, i entre dijous i divendres l'activitat tempestuosa podria augmentar amb un descens progressiu de les temperatures.
23: Trescat Info. Trescat Info.
0: Dos anys després de la detenció d'un bomber voluntari com a presumpte autor de l'incendi de Portbou del 2023, el cas encara no ha arribat a judici. L'Ajuntament reclama que s'acceleri aquesta investigació. Ens ho explica la Berta Artiga Fontàs.
25: Durant l'agost del 2023, un incendi va cremar prop de 600 hectàrees entre Portbou i Colera. Va obligar a tallar la N260 i va deixar temporalment el municipi sense alguns serveis bàsics. També va provocar afectacions econòmiques als negocis turístics. Per això l'alcalde Gael Rodríguez reclama que es tanqui la investigació i que el cas arribi a judici.
26: Que això pugui avançar i que puguem arribar a que es tanqui la fase d'instrucció, sigui positiva o negativa pels nostres interessos, esperem que positiva, però que aquesta fase d'instrucció s'acceleri i que es finalitzi tan aviant com es pugui, perquè com dic, portem dos anys esperant, no? I el que volem més precisament que la justícia hi fiqui una mica l'accelerador.
25: El batlle també alerta que el pas del temps pot perjudicar els testimonis.
26: Hi ha alguns testimonis que són persones grans. Hi ha un testimoni particularment que té ja una edat avançada i que és un testimoni molt clau per aquest procediment. Clar, si anem allargant, si anem fent ampliacions de període d'aquesta fase d'instrucció, potser ens arribarem que un dels principals testimonis d'aquesta investigació no hi sigui.
25: Per la seva banda, la defensa del bomber voluntari detingut insisteix que la causa continua en fase d'instrucció i que encara no hi ha cap escrit d'acusació. Per tant, el procediment podria no arribar als tribunals i quedar arxivat.
0: Anem ara a Llavorsí, al Pallars Sobirà, per parlar del concurs de gossos d'atura, on hi han participat 11 pastors amb els seus gossos, amb qui han demostrat bona complicitat a l'hora de treballar i també conduir un ramat d'ovelles. El certamen ha reunit prop de 1.400 persones. Llavorsí, Marta Llubic.
27: 11 pastors vinguts d'Aragó, el País Basc, el País Valencià, les Balears i Catalunya han competit amb els seus gossos al tradicional concurs de gossos d'atura de Llavorsí. Les prop de 1.400 persones que s'han aplegat als prats de la Coma han pogut veure com pastors i gossos s'entenien a la perfecció per conduir un ramat d'ovelles per un circuit marcat fins a fer l'entrar en un recinte tancat. Laia Jurado, pastora de GURB, ha destacat la complicitat entre el gos i el pastor per fer un bon paper amb aquests concursos.
28: Bueno, és com un repte personal, no? També, i és el treball que fas tu amb el gos i les ovelles. Vull dir, és una compenetració i, bueno, és posar a prova el que estàs treballant durant tot l'any, no? És donar un punt més al treball amb el gos. Una exactitud, també un conèixer com van les ovelles, etc.
27: Aquests certaments són també un reconeixement a l'ofici de pastor i a la feina que fan en la conservació del paisatge i la prevenció d'incendis.
0: Més notícies. 1 milió de persones han visitat els parcs naturals que gestiona la Generalitat, segons dades del Departament de Territori, fins al 31 de juliol. Les onades de calor afavoreixen que molta gent es desplaci als espais naturals. Ho ha explicat a 3CAT Info el director general de Polítiques Ambientals, Marc Vilagur.
1: Hi ha més que mai visitants a la natura de Catalunya per un increment de la consciència, de l'interès per al nostre entorn natural, però també, evidentment, perquè aquests són refugis ambientals, refugis climàtics, i perquè l'interès per la natura és un interès creixent.
0: Els informadors ambientals de la Generalitat han atès gairebé 400.000 persones als espais naturals entre juny i juliol. Els problemes més habituals que genera aquesta gran afluència de visitants, però, tenen a veure amb la gent que porta els gossos deslligats, els que llencen residus al medi o els que es banyen en llocs prohibits. I ara parlem d'uns joves que estan en situació de vulnerabilitat que han ofert un concert al Festival Jordi Savall després d'una setmana de formació i de fer tallers que han girat al voltant de la salut mental. El projecte, impulsat per l'entitat Amalgama 7, aposta per la inclusió laboral amb formació professional i un concert a càrrec dels adolescents. Aiguamúrcia, Ariadna Escoda.
2: A partir de tallers i trobades, una quinzena d'alumnes de l'Escola Can Ros han treballat colze a colze amb músics del Festival Jordi Savall per oferir un concert aquest diumenge al Reial Monestir de Santes Creus. Dividits en dos grups, els joves han rebut formació laboral i musical per afrontar el repte de pujar a l'escenari i demostrar els coneixements apresos. En Bernat Flotes s'ha encarregat de la logística i producció de l'actuació.
3: Durant aquesta setmana he estat fent sobretot el tema sociolaboral, més enfocat cap a la part laboral per un futur. I bueno, hem estat des de muntant escenaris, carpes, tot el tema, bueno, sí, escenaris, fins a portar aigües als camerinos o rebent artistes, rebent públic, ticketing, tot això, hem fet de tot, hem fet una mica de tot.
2: L'Escola Terapèutica d'Almagama 7 Can Ros atén joves i adolescents en situació de vulnerabilitat i amb dificultats de salut emocional i patologia dual. L'objectiu de la iniciativa d'aquest diumenge és enfortir la seva salut mental, a més de mostrar-los opcions on desenvolupar la seva carrera professional.
0: I abans dels esports us volem explicar un parell d'assumptes més. D'una banda, a Falset, a la comarca del Priorat, avui han organitzat una jornada inèdita per recollir càpsules del temps que no s'obriran fins d'aquí 30 anys. Hi han participat 45 persones que han portat cartes, fotografies o dibuixos que ara quedaran custodiats al castell de Falset. Des del Centre d'Estudis Falsetans, que ha organitzat l'acte, fan un balanç positiu d'aquesta participació. La iniciativa va néixer durant les jornades de ciències del mes de març i encara que no era l'objectiu principal, també els ha servit per commemorar l'eclipsi solar. Anton Vidal és president d'aquest estudi d'aquest centre d'estudis falsetans.
4: Hi ha hagut aquells que han posat dibuixos, gent que ha portat fotografia, gent que a l'última hora doncs, ha fet un escrit i ha posat l'escrit. Nosaltres, a nivell de centre d'estudis, han posat els diaris que van sortir sobre l'eclipsi, demà de l'eclipsi, han posat tota la propaganda doncs, que fem al llarg de l'any i el programa de Festa Majors perquè doncs, estem en plena Festa Major.
0: El Banc de Sang i Teixits fa una crida a mantenir les donacions durant les dues últimes setmanes d'agost. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies, però l'organisme vol evitar que els estocs baixin. L'objectiu per als mesos de juliol i agost era arribar a les 40.000 donacions. De moment, gairebé 30.000 persones ja han donat sang, però el Banc de Sang insisteix que cal mantenir el ritme durant aquestes últimes setmanes de vacances. Joan Ramon Grífols, director del Banc de Sang i Teixits, ho explica en declaracions a 3CAT Info.
5: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i, bé, òbviament, hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
0: Durant l'estiu, les donacions acostumen a disminuir, mentre que les necessitats dels hospitals es mantenen estables. Per això el Banc de Sang ha reforçat les campanyes de donació i aquest any 62 poblacions s'han incorporat al programa de donacions durant les festes majors. Una iniciativa que va començar fa 21 anys a Mollet del Vallès i que amb el temps s'ha estès a diferents punts del territori. Grífols demana als ciutadans que, encara que estiguin de vacances, intentin donar sang.
5: Tots plegats perdem una miqueta la rutina i en aquesta rutina hi ha l'acte l'acte de la donació i el fet de desplaçar-nos, de moure'ns, d'alterar aquelles rutines habituals del dia a dia, doncs suposo que moltes persones deixem de fer la donació. I insistim en això, en el fet de recordar que abans de desplaçar-nos, de moure'ns, de fer qualsevol cosa, a ser possible i si volem, doncs fer la donació.
0: Esports. Amb en Pau Dax.
6: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent. El City i el Barça han arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. D'altra banda, també és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo pel club blaugrana. Cancelo arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Seguim en futbol. L'Espanyol ha debutat a la Lliga al RCD Stadium contra el Llevant amb victòria contundent, 3-0. Roberto ha fet un doblet a la primera meitat i Dolan ha tancat el marcador al minut 80. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també ha trobat coses a millorar en l'equip.
7: Hem de agafar una mica l'hàbit d'atacar més tranquils. De vegades, inclús a vegades que ha arribat Omar per dreta, que ha centrat, era acumular una mica de passades a aquella zona per tornar a repetir, i així arribaven situacions. I després la situació del 2-0, que l'hem parlat a l'aturada que s'ha donat, perquè ells saltaven molt amb els laterals, els carrils, i una pilota directa quan havia girat de Clemens o d'Hinojo a Javi o que l'atrava, entrava directa.
6: En aquesta primera jornada de la primera divisió també s'ha jugat aquest diumenge el Racing de Santander 2, Villarreal 2, i ahir es van disputar el Sevilla 2, Rayo 1 i l'Alavés 3, Getafe 0. Aquest dilluns a les 9 de la nit es jugarà el Deportivo Elche. I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi, que ha empatat a 1 contra el Leganés. Abel Ruiz ha aconseguit el gol de l'empat pels gironins al minut 90. L'entrenador gironí, Quique Álvarez, ha parlat d'un empat positiu.
8: Jo crec que és positiu perquè reforça l'equip, reforça el treball que han fet, reforça pues, les ganes que han ficat, i crec que hi ha hagut coses molt positives, almenys el punt, ja sé que és un regust amarg, però almenys et deixa una mica una satisfacció almenys de dir que tot i fer les coses que hem fet bé, haguéssim perdut.
6: El Sabadell jugarà aquest dilluns a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón, en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. Tornant al Barça, l'equip masculí de futbol ha guanyat aquest diumenge el partit amistós que ha jugat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Adeyemi ha fet el seu primer gol amb el Barça i també han marcat Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bissibu amb un doblet a les acaballes del maig. Adeyemi ha parlat de la seva adaptació al Barça.
9: És el club més gran del món. Cada dia arribo al meu límit. Intento aprendre i donar el millor de mi al camp. Crec que és més difícil del que esperava.
6: L'entrenador blaugrana Hansi Flick veu marge de millora a l'equip.
10: Crec que necessitem una mica més. Analitzarem el partit i ens entrenarem la setmana que ve en aquest sentit. Tenim un partit dimecres, però per mi el més important és com entrenem, la qualitat i intensitat de l'entrenament. I això ho veig molt bé. Veig a quin nivell està l'equip i això és el més important. Hem de millorar els entrenaments i els partits hem de veure on som. Però per avui ha estat bé.
6: Encara en futbol, aquest diumenge s'ha jugat el trofeu de campions, la Supercopa francesa. El PSG ha perdut 0-1 contra el Lens, sense Ferran Torres encara a la convocatòria. A Anglaterra, l'Arsenal s'ha endut la Community Shield en imposar-se per 3-0 al Manchester City amb gols de Calafiori, Havertz i Odegaard.
0: 3CAT Info.
6: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sacurabastué han guanyat la medalla de bronze en el 4% relleu mixt amb el combinat espanyol. L'escoltem, Bastué.
0: 3CAT Info.
11: Pues la verdad es que genial, o sea, yo iba como andando y yo iba corriendo y digo, tú no veo a nadie por el lateral, o sea, no veo a nadie, no veo a nadie, hasta que he cruzado la meta y digo, wow, es que no me lo creía. De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y esto es para todos.
6: Els atletes catalans han sumat 5 medalles a l'Europeu de Birmingham, que ha acabat avui. Han estat una a l'or i 4 bronzes. També ha finalitzat aquest diumenge l'Europeu de Natació a París. Els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huck han acabat quarts i sense medalla en la final del 4% estils amb l'equip espanyol. Abans, el nedador del Club Natació Terrassa, Hugo González, ha aconseguit la plata a la final dels 200 metres. Paula Otero ha estat setena a la seva sèrie dels 400 metres lliures i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero han acabat setenes la final per equips amb el combinat espanyol. I aquest diumenge ha començat el Mundial d'Hoquei Herba a Bèlgica i els Països Baixos, tant masculí com femení. La selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha guanyat per 3-2, volem dir, en el seu debut contra Irlanda. Abans, el combinat espanyol masculí ha acabat 3-1 contra Sud-àfrica, victòria, per tant, del combinat espanyol.
23: 3CAT Info.
0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
12: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. Dilluns 17 d'agost. Entrem a la recta final, o a la segona quinzena, com a mínim, del mes d'agost, un dia que ens llevem amb 20 graus a Biosca, 21 a Caldes de Malavella i 25 graus a Tarragona. Les temperatures continuen sent altes, però alhora Protecció Civil manté en prealerta el pla d'inundacions, perquè per avui encara es preveuen pluges en alguns punts del país. Així sonaven algunes de les tempestes que han descarregat fort aquest cap de setmana, molt especialment dissabte, però ahir també, ahir la tarda, a les comarques de Girona i també al Pirineu. A les 7 i un minut saludem el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns? Què ens expliques?
1: Doncs sí, com tu dius molt bé, des d'ahir aquelles tempestes fortes que van deixar gairebé 60 litres per metre quadrat, és a dir, que va ser un dia a una tarda, sobretot de pluges importants. Avui es repeteixen els ruixats, les tronades, però seran, sembla, menys intensos, tot i que hi ha un avís encara del Servei Meteorològic de Catalunya que doncs, parla d'aquestes pluges que poden ser fortes, especialment a l'interior de les comarques gironines i del nord de Barcelona. També podrà caure algun petit ruixadet en algun punt de l'interior de les comarques del Camp de Tarragona o també de les Terres de l'Ebre. Un dia, un altre cop majoritàriament assolellat, amb temperatures altes, un altre cop, a sobre els 30 fins a 36, 37 graus a les comarques de Ponent. Demà, un dia que serà relativament més tranquil, potser a la tarda amb alguns ruixats, però serien ruixats només a l'interior de les comarques gironines, i a finals de setmana sí que la cosa sembla que es pot fer més activa, amb més ruixats, més tempestes, i sobretot amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, demà la cosa s'hauria de començar a estabilitzar amb aquesta davallada de les temperatures que començarem a notar, com ara ens deia el Tomàs Molina. El que passa és que ara mateix continuem tenint incendis actius, no a Catalunya, on afortunadament després de l'ensurt de divendres a Collserola no n'hi ha hagut cap més, toquem fusta, però per exemple, en el foc a Osca ha mort un militar mentre treballava en les feines d'extinció. És un foc, el de les penyes de Riglos, que continua descontrolat, i la previsió per avui és que un equip de bombers de Catalunya també s'afegeixi a les feines d'extinció. Això d'una banda. Després tenim l'incendi de Huelva, que finalment ha quedat estabilitzat, i això vol dir que els veïns desallotjats han pogut tornar a casa.
2: El llanto no lo podía contener, de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
3: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
4: Lo único que nos ha quemado ha sido las casas. Comparado con el 2004, ha sido como si de reinterpretación de una película de terror, pero mucho más grave. Pero hay mucha gente que están llorando porque cuando han llegado aquí no se creían lo que había pasado.
0: Així ens ho explicaven alguns dels veïns del poble de Berrocal en poder tornar a casa. A Europa, el panorama dels incendis també continua molt delicat. A Grècia hi ha hagut dues persones mortes i una desena de ferides a l'illa de Salamina, i a Bèlgica tenen el seu pitjor incendi en 100 anys. De fet, és un foc que ja corre el risc de saltar fins i tot a Alemanya.
5: D'incendi, donc certains sont plus ou moins sous contrôle, mais pas totalement. D'autres sont plus...
0: És una de les portaveus dels bombers belgues que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no, i que esperen que els helicòpters puguin fer les feines on els equips terrestres no puguin arribar. Aquests grans incendis són, evidentment, una de les derivades de les altes temperatures i del canvi climàtic. L'altra derivada és la sequera. Ja sabeu que tenim els embassaments de les conques internes en un estat molt i molt bo, que superen el 80%, però això no vol dir que la sequera, que la falta de pluges, que les altes temperatures no tinguin conseqüències. Avui parlem al Matí de Catalunya Ràdio amb dos municipis, Olost i el Pont de Suert, que tenen problemes amb el consum d'aigua. De fet, fa dies que no poden beure ni cuinar amb aigua de l'aixeta per precisament aquesta sequera, aquesta baixada de les temperatures, aquesta alça de les temperatures i aquesta baixada ara sí del nivell de l'aigua que tenen els municipis. Ho repassarem a l'Àgora, avui al Matí de Catalunya Ràdio, on també anirem en directe, evidentment, fins a Ceuta. El personal sanitari de la ciutat insisteix en que el risc epidemiològic és molt alt. El govern espanyol ho rebaixa, diu que el sistema sanitari de Ceuta sí que és veritat que està tensionat, però no col·lapsat.
6: Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal. Y no, no está colapsado.
0: És el que deia la ministra de Sanitat, Mònica García. Avui Pedro Sánchez fa una nova reunió per videoconferència de coordinació amb els seus ministres al voltant de la situació de Ceuta. Una reunió per videoconferència, com dèiem, i una altra de les seves ministres continua aquesta desfilada per Ceuta de tots els membres del govern espanyol. Ja ha passat la ministra de l'Interior, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui és la ministra d'Inclusió, Elma Sainz, que visitarà Ceuta per veure, en aquest cas, el dispositiu d'atenció a les persones que continuen a la ciutat, i també reunirà amb el president autonòmic. Mentrestant, avui, una altra de les previsions del dia, una reunió important. El gendre i assessor de Donald Trump al Pròxim Orient, Jared Kushner, es reuneix amb Benjamin Netanyahu per abordar el pla de pau del president dels Estats Units a Gaza. Recordeu que el pla de pau el va rebutjar Israel. Jared Kushner ahir va tenir una reunió molt inusual. Es va reunir membres de Hamas, que diuen que sí en el pla. Ahir Kushner es va reunir membres de Hamas i avui amb Netanyahu, que insisteix que aquest pla pel govern d'Israel és inacceptable. Tot això avui, que, ho dèiem només començar, és 17 d'agost, fa 9 anys ja.
7: Atenció, vehicle baixant per la Rambla! S'estan duent a la gent!
8: Va, gent ferida, carrer Carme. Tall.
9: Per totes les sales de Zenit, sala central.
0: Fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de l'atemptat de Cambrils. L'acte d'homenatge i record a les víctimes avui es farà per primera vegada a la plaça Sant Jaume de Barcelona, perquè, evidentment, la Rambla continua en obres. Recordarem també els 9 anys del 17 d'agost i avui també parlarem amb l'actriu Assumpta Serna, que ha fet aquesta denúncia a les xarxes socials.
10: Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just.
0: És un vídeo que l'actriu Assumpta Serna ha fet al seu Instagram parlant de les cures a la seva mare, que té 100 anys, i denuncia les traves burocràtiques per aplicar la llei de dependència. La llei de dependència és una de les baules segurament més febles ara mateix de l'ajuda que presten les administracions, i avui en volem parlar amb l'Assumpta Serna i ho comentar-ho també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, avui amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, el Marc Font-Ribes i la Montserrat Nebrera. A banda d'això, 7 i 7 minuts, poc a poc es va tornant tota la normalitat. Això vol dir que ha tornat la Lliga aquest cap de setmana sense el Barça, que tot i això ha tingut una novetat.
11: Bueno, Messi evidentemente para mí es el mejor jugador de todos los tiempos y es un jugador...
0: És Rodri, que podria arribar a Barcelona aquesta mateixa setmana. De fet, el club voldria presentar-lo al Gamper d'aquest dimecres, un cop s'hagi confirmat aquest acord amb el Manchester City. Joao Cancelo també torna al Barça, en aquest cas com a agent lliure.
12: La rep Dolan, fa mitja volta, carrega la cama, el xut, gol!
0: I l'Espanyol ha guanyat el primer partit de Lliga 3-0 contra el Llevant. L'Espanyol, que sí, que ha disputat aquesta jornada de Lliga a diferència dels equips com el Barça, com el Madrid, com l'Atlètic de Madrid, que tenien jugadors presents a les semifinals del Mundial. I una notícia trista d'aquesta nit. Si recordeu la sèrie Herois, ha mort l'actriu que interpretava l'animadora, Hayden Panettiere, que es va fer popular per aquest paper, que tenia només 36 anys. Aquesta nit s'ha confirmat la seva mort sense que n'hagin transcendit encara les causes. I avui el que sí que sabem és que se celebra el funeral per Bonnie Tyler.

El funeral es farà a Swansea, a Gales, d'on era la cantant que va morir ara fa un mes a Portugal. Ahir el seu fèretre ja va arribar a Gales amb milers de persones recordant-la pels carrers.

0: El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació.
1: Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
2: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giral Robert.
3: Els metges i infermers de la ciutat autònoma mantenen que el ritme dels últims dies els té al límit i que la cosa es pot complicar encara més amb el temps.
4: 10.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
3: És Enrique Rubiralta, president del Col·legi de Metges de Ceuta. I és que durant la primera quinzena d'agost, l'hospital i el CAP han hagut d'atendre una mitjana diària de 300 immigrants, ferides del dia de l'assalt, cops per baralles, sarna i infeccions respiratòries com la del Musa. Explica que porta dies tossint sang. Amb tot, el govern espanyol reconeix que hi ha una crisi humanitària als carrers de Ceuta i que la situació als centres de salut no s'ha normalitzat.
5: Están tensionados.
3: Però ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, reiterava.
6: No hay un colapso sanitario.
3: Des de Ceuta, Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Col·lapse sanitari.
7: És el que denuncia el PP que pateix Ceuta. Elías Bendodo, vicesecretari de Coordinació Autonòmica dels Populars, demana la dimissió de la ministra de Sanitat, Mònica García.
8: En Ceuta hay una crisis sanitaria ahora mismo. Normalmente las urgencias de Ceuta atienden unas 100 personas al día. Ahora son 500. Pues la solución que ha hecho el gobierno es contratar 2 médicos y 2 enfermeros más. Es una tomadura de pelo.
0: Des de Vox, Santiago Abascal diu que promourà l'article 102 de la Constitució per demanar responsabilitats penals a Pedro Sánchez per un suposat delicte de traïció.
2: I es manté en prealerta.
1: El PaenUnCat perquè aquest migdia s'esperen pluges intenses al nord-est de Catalunya.
7: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. El telèfon d'emergència es va gestionar 150 trucades fins a les 8 del vespre relacionades amb les pluges.
2: Una víctima.
0: Un militar va morir i 3 van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques d'extinció del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca.
1: Tots 4 anaven en un camió autobomba que va volcar en un barranc. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
9: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
7: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció. El foc continua descontrolat, tot i que ja s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya d'Oroel, a prop de Jaca, com ha explicat el director d'extinció, Francho Asso.
10: Sobre todo en la parte nos preocupaba que podía dirigirse hacia la zona de Oroel. Ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía, estamos muy expuestos a la meteorología.
0: Aquest incendi ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
2: També a Grècia.
1: Hi ha hagut 2 morts i una desena de ferits a l'illa de Salamina, pròxima a Atenes, a causa de 2 incendis gairebé simultanis.
7: Les forces de seguretat han trobat els cossos sense vida d'una parella d'edat avançada en una platja de l'illa, reconeguda destinació turística. Un altre incendi s'ha declarat a l'illa d'Estiros, un més dels 36 focs que cremen a Grècia des de fa 24 hores.
0: I al Regne Unit, en plena onada de calor i amb una quarantena d'incendis aquest cap de setmana, el primer ministre britànic ha promès més recursos pels bombers.
11: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Mentrestant, Bèlgica lluita contra el pitjor incendi dels últims 100 anys, que fins ara ja ha cremat 3.000 hectàrees de la reserva de boscos de les Hautes-Fagnes. A l'est del país, un centenar de bombers belgues i alemanys lluiten contra les flames.
7: I pel que fa a França, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi als boscos de la regió de les Landes, al sud-est del país, que va començar dijous i ha cremat 1.700 hectàrees.
2: Se'n retiren d'urgència.
0: Tones de fusta acumulades en 750 hectàrees de bosc públic del Ripollès arran de les fortes ventades de fa uns mesos.
1: Hi ha un 20% dels arbres caiguts i el Departament d'Agricultura fa una operació per treure'ls el més aviat possible en un context d'alt risc d'incendis.
2: Girona, Maria Rovira.
12: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer, el març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'enretirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
13: Per què aquesta urgència? Doncs no només al tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments doncs, proliferen uns petits escarabats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda en peu.
12: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar als municipis de

0: Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, Valmatí de Catalunya Ràdio.
1: S'avança més que mai.
2: La barema a la Terra Alta, arran de les altes temperatures.
3: El Consell Regulador de la DO té bones previsions, calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm.
1: Més detall, Ricard Buigas.
4: La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la barema serà bona.
5: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
4: Preveuen que la barema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 6 milions d'euros.
6: Fins al 2030 és el que dedicarà la Generalitat a l'exhumació de fosses de la Guerra Civil i el franquisme i la identificació de desapareguts.
2: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
1: Txell Vallespí.
7: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al pla de fosses 2027-2028 i 3 més al següent bienni per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
8: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
7: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragay, Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Novè aniversari.
3: La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats a la Rambla de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar la ubicació.
6: L'acte estarà presidit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i també hi assistiran el president del Parlament, Jaume Josep Rull, i la consellera d'Interior, Núria Parlon.
2: En els atemptats del 17 d'agost del 2017 van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
1: Nou intent.
3: Del president dels Estats Units, Donald Trump, per acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha anunciat que ha ordenat el seu secretari de Defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud. Aquest tipus d'exercicis són habituals entre els dos països, que són aliats històrics.
6: Però ara, en un missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha declarat insatisfet amb el fet que els Estats Units acordessin fa temps participar en maniobres conjuntes amb Corea del Sud. També ha conclòs que té molt bona relació amb el líder nord-coreà.
1: I pressiona
2: l'Iran, els seus ciutadans, per fer front als Estats Units i a la resta dels seus enemics.
3: El responsable de l'exèrcit, Amir Khatami, ha ofert una recompensa de $30,000 per matar o capturar soldats nord-americans, una xifra que pot arribar als 60,000 si que ho fa és una dona.
9: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5.000 milions de tomats.
1: Tret de sortida.
6: A la campanya electoral per les eleccions presidencials del Brasil, el 4 d'octubre, els principals candidats són l'actual president, Luis Ignacio Lula da Silva, i Flávio Bolsonaro, el fill de l'expresident ultradretà.
2: Lula, amb 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les seves prioritats la lluita contra el crim organitzat.
10: Porque é pegando o dinheiro deles que a gente vai acabar.
11: Perquè és prenent els seus diners que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela. Però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització i hem de posar fi a això.
10: I nois, precisem d'acabar com és.
3: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
12: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
13: Sé que m'assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
6: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
1: Tancaran totes.
2: En un termini de 15 o 20 anys, totes les gasolineres de Catalunya hauran tancat.
3: Són diversos els factors que ho indiquen, segons els responsables del sector, que també descarten reconvertir les estacions de servei en electrolines.
1: Quim Codines.
4: L'aposta pel vehicle elèctric, així com l'encariment del combustible, són factors que deixen entreveure la fi d'aquest negoci. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei, pronostica en declaracions a aquesta emissora aquest termini.
14: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya eren més de 7 milions de litres a l'any. Però, clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres a any, i n'hi ha, en funcionament, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
4: Davant d'aquesta situació, Campabadal admet que s'està diversificant el negoci cap al sector dels serveis, l'immobiliari o l'hostaleria, entre d'altres. Quim Codines, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I batalla campal a Lleida.
6: En prop d'un centenar de persones implicades, ha acabat amb un detingut i 5 ferits per arma blanca, 4 dels quals menors.
2: El detingut se l'ha acusat d'homicidi en grau de temptativa i 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves.
3: L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
1: I fa una crida.
6: El banc de sang i teixits perquè les vacances no frenin les donacions de sang. Les reserves actuals permeten cobrir les necessitats dels hospitals durant 7 dies i l'organisme vol evitar que els estocs baixin encara més.
2: El director del banc de sang, Joan Ramon Grífols, explica en declaracions a 3CatInfo que les donacions d'aquests dies són cabdals per l'arrencada de l'activitat quirúrgica al setembre.
15: La màquina de salut s'activarà al 100% doncs, a primers de setembre i va... Òbviament hi haurà un repunt d'activitat que indirectament ens pot arribar a afectar. D'aquí que aquesta reempresa del curs doncs, sempre l'hem d'afrontar amb un nivell de reserves potser una mica més alt del que tenim habitualment aquest agost.
1: 7 i 21 minuts, pas endavant.
3: A Viella, per al desenvolupament urbanístic d'una zona de municipis on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat dels quals de protecció oficial.
6: La capital aranesa és un dels municipis de la demarcació de Lleida amb més problemes d'accés a l'habitatge.
1: Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
16: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
17: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cauta bé que hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics a mínimes.
16: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Sofia. Pagar per aparcar.
2: Estant a la Cerdanya comença a aplicar-ho. És una mesura que vol evitar la massificació i protegir l'entorn.
1: Joaquim Albalate.
18: L'aparcament, doncs, surt en rutes molt populars com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
19: És un espai molt massificat i, per tant, doncs, necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
18: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'estant a Joaquim Albalate pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7 i 23 minuts, Sant Magí.
3: Tarragona, en plenes festes, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua.
6: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret i demà arribaran a Tarragona.
1: Clara Chavarría Domingo.
20: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari i es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batges és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada a la ciutat, destaca altres moments entranyables.
21: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
20: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I falten 6 minuts per arribar a 7:45. Anem a la informació esportiva. Miguel Muñoz, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia.
1: Ara sí, Rodri ja és blaugrana.
23: El migcampista anomenat millor jugador de l'últim mundial jugarà al Barça aquesta temporada. El City i el Barça han arribat a
0: bon acord, un principi d'acord, perdó, per al traspàs del madrileny després de 7 temporades al conjunt anglès. Segons ha pogut saber TV3, el Barça pagarà 70 milions d'euros més 6,5 en variables. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Hansi Flick valorava positivament el partit.
5: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
0: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bisibu amb un doblet.
1: I d'altra banda, inici de Lliga, perfecte o immillorable per l'Espanyol.
0: Els blanquiblaus van superar el Llevant per 3-0. 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona van permetre als pericús sumar els 3 primers punts a l'RCD Stadium. L'entrenador Manolo González es mostrava satisfet, però també trobava coses a millorar.
22: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20... que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
0: I també ha debutat el Girona a segona i a Montilivi sumen un punt contra el Leganés. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
23: Està clar que quan vas perdent a minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol, en els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
0: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
1: I Bastué i Crespí s'emporten el bronze.
0: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mixt amb l'equip espanyol. Sentim Bastué.
24: De verdad que con toda la semana que hemos pasado, creo que felicitar a mis compañeros y a todos los que están detrás porque lo hemos podido superar, hemos podido cambiar el chip y decir, venga, va, vamos a intentar aprovechar la última oportunidad y a disfrutar, y eso es para todos.
0: Amb aquestes dues medalles, els atletes catalans n'han sumat 5 a l'europeu, han estat 1 or i 4 bronzes, i també va acabar ahir l'europeu de natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huch van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: A la meva esquerra,
27: Remi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
28: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
29: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
28: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
27: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
30: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
31: 93.828, 93828, de la sèrie 38.
30: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
32: Catalunya Ràdio.
33: Som 3CAT.
32: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: I ja arribarem a 2:15, com sempre, amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
34: Estamos plenamente convencidos de que superaremos el 50% que aceptarán nuestra oferta.
35: Yo estoy esperando que donguin un gin tònic allà.
1: Anem a saludar al professor Santiago Núñez Becerra de nou, que és encara aquí.
36: Sí, m'he anat, però no, el crash...
1: Senyor Niño, què tal? Bon dia.
36: Hola. No, vull dir, no,
2: Señor Niño, no. Señor Becerra, millor.
4: Bueno, vull dir que, Becerra, millor. Vostè es va equivocar en la seva predicció que l'Opa del BBVA al Sabadell tiraria endavant. Vostè va dir que probablement que era...
7: Crec que és l'àudio més escoltat d'aquesta temporada, quan vostè va dir que tiraria endavant.
4: Sí, sí. Que és temps d'Opes i que això passa molt.
2: No.
4: Faci responsable de les seves prediccions, senyor Niño.
2: Potser en alguna ocasió, pues, havia comentat que la OPA tal, però... si es fixen en el llibre que he publicat, titulat OPA del BBVA al Sabadell apenas conseguirà el 25% d'acceptació...
7: Però quan és aquest llibre?
2: De fa temps.
7: Quant de temps?
2: Pues 15 minuts o...
4: Has cregut ara un llibre. Acaba el llibre. El llibre ara mateix.
2: No. La OPA... Al final és un mecanisme d'absorció...
4: Que això ja ho sabem,
2: Hostil, no? Sí.
1: Dos quarts de vuit.

0: I un dia més ens llevem amb la mirada posada a Ceuta, on la situació continua sent francament delicada. Avui continua la desfilada de ministres de Pedro Sánchez per la zona. Avui serà la ministra d'Inclusió, Elma Saiz, després que hi anés la titular de Sanitat, Mònica García, molt qüestionada pels professionals sanitaris de la ciutat. Tot i això, la ministra reconeixia el sobreesforç que està fent el personal sanitari de Ceuta.
1: Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
0: És el que deia la ministra, no hi ha un col·lapse, hi ha situacions de tensió, però no hi ha un col·lapse. Ara bé, des del Col·legi de Metges de Ceuta contradiuen la ministra i diuen que sí hi ha una alerta sanitària real. Enrique Roviralta n'és el president en declaracions a aquesta casa.
2: Insistimos en que siempre es mejor prevenir que curar. Y 10.000 personas hacinadas, sin salubridad, sin higiene y sin condiciones mínimas de dignidad humana, incluso le podría decir, y en el punto de vista médico, si las condiciones mínimas sanitarias ni de control sanitario, sabemos cómo, si están vacunados, si cuál es su estado inmunitario, cuál es su estado de salud. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de lojería epidemiológica.
0: És el que deia el Col·legi de Metges de Ceuta en declaracions a aquesta casa. Aquí, mentrestant, una setmana més pendents del risc d'incendi, però també de la previsió de pluges, perquè Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions. Aquest migdia s'esperen tempestes intenses al nord-est de Catalunya. Els incendis, la cosa a Catalunya, doncs després de l'insurt de Collserola de divendres, la cosa està raonablement bé, tot el contrari que a Osca. L'incendi de les Penyes de Riglos continua descontrolat. De fet, ahir va morir un militar i tres més van quedar ferits en un accident mentre participaven en les feines d'extinció. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
0: Avui un equip dels bombers de Catalunya s'afegirà al dispositiu d'Osca per intentar controlar aquestes flames que continuen, insistim, ara mateix descontrolades. I en esports, Miquel Muñoz.
4: Primera jornada de Lliga i primers 3 punts per l'Espanyol després de vèncer el Llevant per 3-0 amb 2 de Roberto i 1 de Dolan. I el Barça, confirmat el fitxatge de Rodri, el migcampista firmarà per 4 temporades i arriba per 70 milions d'euros més 6,5 en variables.
0: Relacionat amb el que dèiem ara mateix, amb el risc d'incendi, doncs tenim el temps, evidentment. Tomàs Molina, endavant.
5: Avui torna a ser un dia assolellat en conjunt, un altre cop un dia calorós, un dia d'estiu, amb màximes que poden arribar fins als 37-38 a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Un dia de sol, amb nuvolades que tornaran a donar ruixats, tronades, sobretot a l'interior de les comarques gironines, nord de Barcelona, localment amb alguna tempesta que pot descarregar més intensitat, també potser alguna gotellada a l'interior de l'àrea de les Terres de l'Ebre i també del Camp de Tarragona. Un dimarts, però demà, més tranquil, amb sol en conjunt. A la tarda potser amb algun ruixadet en àrees del Pirineu a Gironí, però serien fenòmens molt locals, amb sol en conjunt, amb temperatures sense canvis, i a partir de dimecres sembla que la setmana es farà més inestable, amb ruixats, tempestes, i també a finals de setmana amb una clara davallada de les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Passen ara mateix 4 minuts de 7:45. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Actualitzem la mobilitat a aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia i ben tornada.
6: Bon dia, gràcies.
0: Com ho tenim, això?
6: Mira, doncs a les línies R13 i R14 veiem retards. Recordem que el tram Lleida-Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. També destaca que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 7:50 ho farà 15 minuts més tard. A la ciutat de Barcelona, autobusos i metros a l'hora. Pel que fa a Ferrocarrils de la Generalitat, recordar que entre l'estació de Gràcia i Sarrià s'ha d'agafar un bus alternatiu fins diumenge vinent per unes obres de millora a les instal·lacions.
0: Gràcies, Sílvia. Ens falten les carreteres. Mariluz García, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs les carreteres força tranquil·les. Només una petita retenció a la Ronda Dalt de Barcelona per les obres de cobertura que s'hi fan. Hi ha retencions entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i Lentitud a Vallcarca, direcció Besòs. A la Ronda Litoral, circulació intensa entre Poblenou i la Barceloneta i també intensitat a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida, també per obres.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui és dilluns, al Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una horeta començarem l'Àgora amb el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva, el Marc Font Ribas i la Montserrat de Brera. Però, com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull als diaris.
8: Sí.
0: I comencem també, com sempre, per les portades i les opinions destacades. Maris Agil, Francesc Soler, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: La crisi migratòria a Ceuta i la guerra a Ucraïna reparteixen les portades de les principals capçaleres.
9: La Vanguardia titula en portada "Alarma a Europa pel risc d'una escalada en la guerra híbrida" i destaca que dos cases espanyols en missió de l'OTAN van fer caure un dron d'origen desconegut a Romania. En Planes Interiors, el director adjunt del diari, Miquel Molina, es pregunta si es pot aturar Putin i conclou que Europa es troba en una difícil situació, tant si hi actua com si no.
10: Per la seva banda, el periòdico també destaca en portada l'onada d'atacs entre Rússia i Ucraïna i concreta que les autoritats romaneses encara no han confirmat l'origen del dron abatut pels caces espanyols, tot i que el comandament de l'OTAN apunta que va ser llançat per Rússia.
9: Al País llegim en portada que el govern espanyol mantindrà intacta la seva estratègia amb el Marroc, malgrat les crítiques rebudes per la crisi migratòria de Ceuta, perquè va ser aquesta estratègia, expliquen, la que va permetre la ràpida sortida de 70.000 persones en poques hores. El diari, que ha consultat diversos diplomàtics, exministres i experts, assegura que tots demanen el mateix: més fermesa amb el Marroc.
10: Altres temes que llegim als diaris. El periòdico obre edició explicant que el problema de l'infrahabitatge s'enquista. Barcelona té 2.328 pisos amb més de 10 persones empadronades.
9: La Vanguardia també destaca en portada que els crèdits al consum abans de l'estiu arriben a màxims en 20 anys. Les xifres actuals són un 91% superiors a les de fa una dècada.
10: L'Ara parla de la gestió forestal i a la portada titula que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. El sector creu que el principal escull és un preu massa baix, que fa que no surti a compte dedicar-s'hi.
9: El diari també fa recompte dels 6 incidents amb armes de foc a l'àrea de Barcelona en només 7 dies, per explicar que hi ha temor a la proliferació de pistoles entre els delinqüents comuns.
10: I finalment, el Punt Avui apunta que la música en català perd gas. L'anuari de la música 2026 revela que les cançons en la llengua pròpia cauen en el nombre de reproduccions i cap artista apareix entre els 15 més escoltats per primer cop en una dècada.
0: Dos quarts i mig avui, seguim el repàs als diaris, en aquest cas altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: 4.600 euros de multa per despertar un os polar.
11: Sí, ha passat aquest mes d'agost en un transbordador que navegava per l'arxipèlag noruec d'Svalbard, a l'oceà Àrtic. Els passatgers van veure l'animal dormint a terra i un graciós devia voler veure com es movia, va fer aquesta gracieta de fer sonar la sirena del vaixell, cosa que evidentment va despertar l'os i va fer que es mogués. Les autoritats de l'arxipèlag l'han multat amb aquests 4.600 euros en considerar que l'acció, que va ser intencionada, va ser molesta per l'os i que va violar les lleis mediambientals. Ho llegim a EFE.com.
0: Més multes per desaprensius, ara per destrossar una joia mediambiental.
11: Un conductor ha malmès greument la plana de Pampa del Leoncito, una àrea protegida al nord de l'Argentina a 1.500 metres d'altitud, on fa milers d'anys hi havia una llacuna que es va assecar. I va circular amb una camioneta durant més d'un quilòmetre fins que va quedar encallada. Els solcs que han deixat les rodes trigaran prop d'un segle a esborrar-se. I de moment s'ha decidit no intentar a retirar el vehicle fins que baixi el nivell de l'aigua per no agreujar la destrossa. L'infractor, que diu que com que era de nit no va veure els cartells que prohibien passar-hi, el podrien multar amb 1.000 euros, massa poc. Ho recull El País.
0: Es queden sense volar perquè un nen no es volia cordar el cinturó.
11: Un avió que havia d'anar de Victòria a Toronto, al Canadà, va haver de tornar a la terminal després que un nen es negués repetidament a asseure's i posar-se el cinturó de seguretat. Ni els pares ni la tripulació se'n van sortir a la missió d'aconseguir que fes cas. I la companyia aèria va decidir tornar a la terminal perquè la família sortís de l'avió. La maniobra va acabar provocant un retard considerable i es van trobar que la pista d'enlairament ja havia tancat, per la qual cosa al final va haver de haver baixat tothom de l'avió i fent nit allà. Ho explica Notícies de Navarra.
0: I aquesta hora us explica amb els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Carlos San Andrés.
12: La premsa nord-americana es fixa en la reunió prevista per avui de Kushner amb Netanyahu. El gendre i assessor de Trump arriba avui a Israel després de reunir-se a Egipte amb líders de Hamas per impulsar el pla del president nord-americà per Gaza. Sobre això també en parla el diari israelí Haaretz, que recorda que Benjamin Netanyahu ja va dir el passat 9 d'agost que l'últim full de ruta de Trump per la pau de Gaza era inacceptable. El New York Times també parla sobre l'ordre de Trump de reduir substancialment els exercicis militars conjunts amb Corea del Sud per la bona relació que té amb Kim Jong-un. I a França, Le Figaro fa ressò que el Constitucional ha anul·lat la llei que prohibeix les xarxes socials a menors de 15 anys. Explica que amb les eleccions del 2027 a l'horitzó, el govern de Macron ha de treballar ara en un nou text que sigui prou sòlid per complir amb la legislació francesa i europea. I sobre la taula, doncs un interrogant: l'abast del poder del Consell Constitucional davant el poder legislatiu.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, Expansión destaca que
8: que les grans companyies europees de defensa disparen els seus beneficis en un 25%. Les noves comandes superen els 83.000 milions d'euros, xifra que marcaria un nou rècord de beneficis semestral. Al capdavant, la britànica Bae Systems, seguida de l'empresa italiana Leonardo. A Europa, la inversió en defensa aquest any superarà els 600.000 milions d'euros. Cinco Días repassa la possible multa a la qual s'enfrontaria Shein pels seus litigis amb la justícia europea. La xifra pujaria fins als 3.800 milions d'euros i entre les 6 causes pendents, la sanció més dura estaria relacionada amb la venda de productes il·legals. I La Vanguardia avança que els crèdits per a les vacances d'estiu han pujat un 91% respecte a fa una dècada. L'increment és d'un 12% si es compara les xifres amb el mateix període de l'any passat. Els experts situen el juny com el mes amb més volum d'endeutament i, segons el Banc d'Espanya, el volum de concessió d'aquests crèdits per a les vacances representa 16.700 milions d'euros.
13: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Anem a la premsa esportiva, Miquel Muñoz. Com estàs? Bon dia.
14: Bon dia.

0: Cap de setmana d'alegries. Arriba al Barça el millor jugador de l'últim Mundial, Rodri. Alegria en part també per haver fitxat un jugador que volia al Madrid. Com escriu el director del diari Esport, Joan Bahils, és un jugador que transforma la manera de jugar d'un equip. També es respira optimisme al Mundo Deportivo. Tot i que Santi Nolla ens recorda que el Barça encara necessita un davanter, es pot confiar en els joves. Les òrbites en sincronia, com les dels Antonio Font, Adeyemi, Hamza, Lamine Yamal i Bissibu, assenyalen un futur brillant. I per alegria, la de l'Espanyol, 3-0 contra el Llevant i els tres primers punts de la Lliga. Dos gols de Roberto i un de Dolan i Manolo González satisfet. El tècnic, això sí, adverteix que encara queda molt per fer. I les òrbites que no estan en sincronia són les del Girona i Sigankov. Com destaca l'ara, l'ucraïnès va veure l'empat a Montilivi des de la grada després de negar-se a jugar, tot i estar convocat. L'altra cara de la moneda és Arnau Martínez, que va portar el braçalet de capità malgrat estar negociant marxar al València. A la premsa esportiva també hi destaca Novak Djokovic. El tenista serbi explica en una entrevista a l'Esport que vol arribar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 i donar per acabada la seva carrera.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: En un parell de minuts arribarem a 3:15. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Hem repassat la premsa generalista, l'econòmica, la internacional, l'esportiva. Ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
3: Sí, a aquestes últimes hores molta gent ha comentat l'entrevista que l'actriu Nicole Kidman ha concedit a la revista Vogue després de fer públic que s'ha separat del seu marit amb qui portava 19 anys casada. A banda, Kidman estrena l'11 de setembre la segona part de Pràcticament màgia al costat de Sandra Bullock. Un comentari. Hi ha pel·lícules que ja estaven bé com estaven, no calia una segona part. Kidman explica en l'entrevista com ha passat el seu primer estiu com a persona separada. Ha visitat París, Londres i Roma. Una de les seves últimes parades ha estat a Eivissa. Kidman relata les seves rutines a l'illa. Sopava cap a 10:15 de la nit i després a 1:00 de la matinada entrava a la discoteca. Kidman era impossible de reconèixer. Portava perruca, fosca, ulleres de sol i gorra. L'objectiu, ballar i ballar. He de dir, Freddy, que Kidman era l'última persona que m'esperava trobar en una rave.
4: Catalunya Ràdio.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
11: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
10: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
11: Música catalana refrescant i emergent.
10: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
11: Sona Nou.
10: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
11: Escolta'l abans que ningú.
12: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 3:15. Marta Diana, bon dia de nou.
14: Què tal? Bon dia.
2: Vinga, moment de repassar els aniversaris. Qui fa anys avui?
14: Va, a veure si ho pronuncio bé, perquè ara tenia els meus dubtes, però sí. La cantant Belinda Carlisle. Down, down, all around,
2: walking through the summer sand. Ja, ja està a punt de veure-la aquest estiu, Belinda Carlisle.
14: Ah,
2: sí? Sí, perquè feia de taloner...
14: Feia de...
2: Carlisle, sí. Feia talonera d'un concert, però vaig arribar tard i ja havia acabat. Per tant, no vaig poder comprovar quina edat deu tenir. Però jo diria 61.
14: 68.
2: 68.
14: Bons ulls, que la mires.
2: Exacte. Qui
14: vale,
2: més?
14: Seguim amb Robert De Niro.
2: Home, guimita. Robert De Niro, 77.
14: 83.
2: 83.
14: Sean Penn, què en fa?
2: Sean Penn, 64.
14: 66. Vale, gairebé.
2: Sí.
14: I acabem amb el futbolista Thierry Henry.
2: Home, guimita també. Thierry Henry, sí. 47.
14: 49.
2: 49,
14: bueno,
2: aquí.
14: Bé.
2: I el santoral?
14: Doncs avui és Sant Eusebi, Sant Bonifaci, Sant Servent, Sant Rústic, Sant Rogat, Sant Sèptim i Santa Beatriu.
2: I com sempre a aquesta hora fem una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc Iolanda Bataller Prats, escriptora, editora i directora d'Ona, a Pau Claris 94, i us recomano dos llibres. El poeticisme, un passeig pel coneixement poètic d'en Josep Pedrals. Per perdre la por a llegir poesia. Em dic, llegint poesia, la gent fa, jo sempre dic, no, poesia, no, poesia, des del cor. Aquest text d'en Pedrals acaba dient, només el plaer dona valor a l'activitat. Publicat per Arcàdia, aquest poeticismes. I després, un altre text deliciós, en aquest cas publicat per Veles i Vents, Escriure ficció, de l'Edith Wharton, traducció de l'Alba de Déu, pròleg de la Marina Porres. Un text sobre escriure ficció, per damunt de tot, un assaig sobre què vol dir escriure. Un art que és una feina i que s'ha de treballar. Hi ha un moment preciós on queda clar que l'autora va fer servir l'escriptura per salvar-se. Escrivim, llegim, compartim, estimem els llibres i la vida.
2: Hi ha una altra de les recomanacions. Avui la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Gente Hablando.
15: Amb una premissa senzilla, persones conversant sobre situacions quotidianes, la sèrie construeix històries plenes d'humor, sensibilitat i reflexió. A cada episodi, de poc més de 10 minuts de durada, el guió és el que mana. Es parla de temes com la mediocritat, la convivència entre els veïns o els límits de l'humor. Sense floritures, però molt efectiva i protagonitzada per actors i actrius com Miki Esparvé o Verònica Echegui, i entre d'altres. Una sèrie d'autor que firma Álvaro Carmona i que té dues temporades. Busqueu-la a Prime Video.
2: Ara mateix passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
16: Els sons del matí.
17: 10.000 persones sin higiene. Es que desconocemos prácticamente todo de ello. Eso es una bomba de loquería epidemiológica.
18: Es una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
19: No había visto en redes de esta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
20: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a 30.000 dòlars, aproximadament 5.000 milions de tomats.
21: Rodrigo Hernández serà nou jugador del Barça la temporada vinent després que el City i el Barça hagin arribat a un principi d'acord pel traspàs del migcampista madrileny. També és imminent el fitxatge de Joao Cancelo al club blaugrana.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a repassar ara mateix les paraules del dia. Control.
0: Conjunt d'operacions orientades a supervisar l'estat d'un sistema per reduir-ne o anul·lar-la la desviació. Un militar va morir i tres van quedar ferits ahir en un accident mentre participaven en les tasques de control i extinció que del foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos, a Osca. Ha cremat gairebé 17.000 hectàrees i un miler de persones continuen desallotjades. En canvi, a Niebla, a Huelva, el foc ha quedat estabilitzat després de calcinar 38.000 hectàrees.
2: Col·lapse.
0: Paralització transitòria de les activitats, en aquest cas sanitàries. El personal sanitari de Ceuta insisteix que la ciutat autònoma es troba en aquesta situació. Amb milers d'immigrants encara als carrers, el govern espanyol rebaixa l'alerta i nega que s'hagi desbordat el sistema.
2: Memòria.
0: Record. Presència en la ment d'una persona o una cosa del passat. La plaça Sant Jaume de Barcelona acull avui per primer cop l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de la Rambla, Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats, el 17 d'agost de 2017, van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
2: Posem-hi ara tres xifres amb la Sílvia Creus. 2,54.
1: Són els milions d'hores extres que no es compensen a l'estat espanyol dels 6,43 milions que fan cada setmana de mitjana als treballadors assalariats i que suposen 4 de cada 10. Són càlculs de comissions obreres basades en dades de l'EPA. Professors informàtics lideren el rànquing dels sectors a qui menys es compensen les hores extres. Una altra dada, Madrid és l'única comunitat on les hores extres sense compensar superen les que sí que es compensen. Suposen el 55% del total.
2: 129.
1: És el nombre de municipis de tot Catalunya que té bibliopiscines o biblioplatges, una quinzena més que l'any passat. Es tracta d'una iniciativa de les biblioteques públiques del país que es van engegar fa més de 20 anys amb l'objectiu d'apropar la lectura a la gent i que s'ha anat estenent no només a platges i piscines pròpiament, sinó a altres llocs on a l'estiu s'apleguen lectors potencials, com ara places, mercats, parcs i terrasses.
2: 266.
1: Són els dies que ha estat sense tocar terra el portaavions nord-americà Abraham Lincoln, amb més de 5.000 tripulants a bord, destinat a l'Orient Mitjà per la guerra de l'Iran, que s'està allargant més del que preveia Trump. Després que familiars i persones properes als mariners alertessin d'una situació crítica i de diversos intents de suïcidi d'alguns mariners que, desesperats, havien intentat saltar per la borda i tot això afegit a la manca de subministraments bàsics, el govern dels Estats Units ha decidit que torni a casa.
2: I les tres imatges del dia amb el Carlos San Andrés. A la primera hi veiem un home amb el cap abaixat, cara de preocupació, les mans al clatell en un clar gest de patiment. Al seu darrere hi veiem un camió i dos bombers intentant apagar un foc.
3: Doncs és un popular mercat de llibres de Kiev minuts després de la resposta russa a un atac ucraïnès a Ucraïna, va llançar ahir 600 drons sobre Moscou, cosa que, segons les autoritats del Kremlin, va provocar la mort de 7 civils. L'ofensiva ha estat una de les més importants contra la capital russa i la regió circumdant i ha intensificat els bombardejos entre els dos països.
2: A la segona, hi veiem la platja del Trampolín. A la sorra, un grup de migrants porten uns cartells on es pot llegir asil o no vull tornar.
3: És una de les imatges més repetides avui a la premsa per il·lustrar la situació a la ciutat de Ceuta. Davant les crítiques de la gestió del govern, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha negat que hi hagi un col·lapse sanitari a la ciutat. Segons dades del seu ministeri, en els darrers 15 dies s'han atès uns 5.800 immigrants i s'ha reforçat l'atenció amb la incorporació de 60 professionals. García també ha declarat que prioritzarà millorar les condicions de salubritat dels desplaçats.
2: Tercera imatge ens arriba des de Balaguer. Es veu un safareig ple d'aigua, al voltant nens i adults que porten diferents àbacs amb sorra i aigua. Sembla que busquin alguna cosa.
3: Sí, estan buscant or, i és que el riu Segre encara transporta aquest metall preciós. L'activitat d'extreure or al Segre va durar fins ben entrat al segle XVIII. Encara ara, el Centre d'Interpretació de l'Or es pot posar en pràctica aquestes tècniques gairebé oblidades. I és que el que fan molts visitants és el que estan fent molts visitants aquests dies de vacances. Com a curiositat, per extreure un gram d'or calen 500 tones de sorra, així que, com a molt, els assistents podran extreure en partícules. Res de gaire valor.
13: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
22: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
13: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
22: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
23: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
24: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
25: Aquest estiu, crims.
24: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
25: A Catalunya Ràdio.
26: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
25: Posem llum a la foscor.
27: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
25: Què va passar? Qui ho va fer?
28: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
25: I per què?
29: No ser perquè cogi el martillo i la pega.
25: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
27: Comencem.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
2: Ets tu. 5 minuts arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb la Marta Viana. El personal sanitari de Ceuta insisteix que sí hi ha un alt risc epidemiològic a la ciutat.
14: El govern espanyol nega el col·lapse sanitari, tot i que admet que hi ha tensió. Mònica García és la ministra de Sanitat.
30: Esto significa que
4: hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud, pero eso no conlleva que haya un colapso.
2: No hi ha un col·lapse, deia la ministra de Sanitat. Mentrestant, a Catalunya, Protecció Civil manté en prealerta el pla per inundacions perquè aquest migdia esperem pluges intenses al nord-est del país.
14: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts.
2: Això mentre continua descontrolat l'incendi d'Osca, en què hi va morir un militar i tres més van quedar ferits mentre van tenir un accident, quan participaven en les tasques d'extinció.
14: Roberto Bermúdez de Castro, el conseller d'Interior del govern aragonès.
18: És una pena lo que ha sucedido con la UME, yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Roel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
14: Avui un equip de bombers de Catalunya s'afegiran al dispositiu per contenir-lo.
2: Una de les novetats del matí, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
14: En l'última dècada s'han recuperat les restes d'un miler de persones i se n'han pogut identificar 34.
2: Avui també a Barcelona, en aquest cas a la plaça Sant Jaume, hi haurà l'acte institucional d'homenatge a les víctimes dels atemptats de la Rambla i Cambrils, ja fa 9 anys.
14: Començarà a les 10, s'hi farà un minut de silenci i participaran víctimes, familiars i representants institucionals.
2: Donald Trump torna a intentar acostar-se al líder de Corea del Nord, Kim Jong-un.
14: El president nord-americà ha ordenat al seu secretari de defensa reduir considerablement les maniobres conjuntes amb Corea del Sud.
2: I les gasolineres afirmen o es reconeixen que estan condemnades a desaparèixer en un termini de 15 o 20 anys.
14: Diuen que l'aposta pel vehicle elèctric, el descens del consum dels vehicles i el preu dels carburants ha sentenciat el sector. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
5: La venda mitja d'una benzinera a Catalunya era més de 7 milions de litres a l'any. Ara estem en 1 milió i pico. Què vol dir? Que hi ha benzineres que estan amb 3 milions, amb 4 milions, en el qual tenen rendibilitat, però clar, quan comences a baixar per sota del milió de litres any, i n'hi ha, la rendibilitat no és que sigui escassa, és mísera.
6: Avui un altre dia de sol en conjunt a la major part de Catalunya, a la tarda però amb tronades que tornaran a afectar alguns punts, sobretot de l'interior de les comarques gironines, nord de les de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta que pot descarregar amb moderada forta intensitat, també potser alguna gotellada que pot afectar l'interior de la Costa Daurada o també de les Terres de l'Ebre. Un dia amb temperatures que tornaran a enfilar-se fins als 37-38 graus a les comarques de Ponent i que estaran entre els 30 i els 33-34 a la resta del país. Demà serà un dia una miqueta més tranquil, amb sol en conjunt, a la tarda amb algunes nuvolades. No descartaríem també algun ruixat a l'interior de les comarques gironines. De cara a dimecres, dijous, tornen els ruixats, les tronades que guanyarien intensitat i sembla que a finals de setmana parlaríem d'una davallada sensible de les temperatures.
2: I el trànsit a aquesta hora, com el tenim? Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions per les obres a la rondada, l'entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també petites aturades a la ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en sentit Llobregat també, i lentitud a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, també per obres.
2: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
7: Fins ara.
2: I moment de dedicar una cançó a qui ens digueu al 636-360609. 636-360609. Ens envieu una nota de veu i ens dieu a qui li voleu dedicar una cançó, li voleu dedicar una cançó i per què.
8: Hola, bon dia. Sóc el Francesc, truco d'Olesa de Montserrat i m'agradaria dedicar-li a la meva mare, que es diu Rosa, alguna cançó del cantant mexicà Luis Miguel. Està enamoradíssima d'ell i li encantarà escoltar aquesta cançó. Moltes felicitats, mama. T'estimem.

0: Molt bon dilluns, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Un dia que l'atenció informativa continua estant posant en Ceuta. Avui torna a haver-hi una reunió telemàtica del govern espanyol, del govern de Pedro Sánchez, amb diversos dels seus ministres per abordar la situació, i també continua la desfilada dels membres de l'executiu espanyol per Ceuta. Hem ja anat aquests dies el ministre d'Interior, el d'Exteriors, la ministra de Defensa, la ministra de Sanitat. Doncs bé, avui hi va la ministra d'Inclusió. Justament ara que parlàvem de la ministra de Sanitat, aquest dona la sensació que és una mica l'eix de les polèmiques de les últimes hores pel que fa a Ceuta, l'atenció sanitària. La ministra insisteix que no es pot parlar de col·lapse sanitari a Ceuta, mentre que els professionals de la ciutat diuen que sí, que la cosa està francament complicada a l'hora d'atendre les persones que continuen en aquella ciutat. Aquest és un dels temes prioritaris de les últimes setmanes, de fet, de fa més de 15 dies, com va haver-hi l'entrada massiva de persones a Ceuta procedents del Marroc, i ho continuarà sent a les pròximes hores, sense oblidar, per exemple, el 17 d'agost. Avui és 17 d'agost, avui fa 9 anys dels atemptats de la Rambla i de Cambrils. Hi haurà els habituals actes d'homenatge, que no seran tan habituals perquè s'hauran de fer a la plaça Sant Jaume, no a la Rambla, perquè, com sabeu, està en obres. I, a més, avui també tenim un parell de titulars destacats de l'actualitat internacional, perquè avui s'acaba aquell acord que es van donar als Estats Units i l'Iran, aquell alto el foc, suposat alto el foc de 60 dies. Allò es va firmar o es va presentar el 16 de juny, 17 de juny, de fet. Avui és 17 d'agost, per tant, allò expira. El que passa és que és un pacte que pràcticament ningú no s'ha pres seriosament, perquè ni una banda ni l'altra no l'han respectat. I una de les imatges que veurem avui és la reunió que l'enviat especial de Donald Trump i el seu gendre pel Pròxim Orient, Jared Kushner, es reunirà amb Benjamin Netanyahu després de reunir-se ahir amb Hamas. No és habitual que un membre de l'administració de Donald Trump es reuneixi amb representants de Hamas. Sobre la taula, el pla de pau, el pla de 15 punts de Donald Trump, que Hamas ha acceptat i el govern d'Israel no. Tot això mentre la situació del temps continua pendent, evidentment, de les onades de calor, però no només, també de les pluges, perquè es manté en prealerta el pla per inundacions de cara a les possibles tempestes que hi hagi a part del país aquest migdia. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Com pinta el dilluns?
1: Amb aquests ruixats, tronades, que poden ser freqüents a l'interior de les comarques gironines, al nord de les de Barcelona, en principi no haurien de ser tan intensos com els d'ahir. També durant la tarda podria haver-hi alguna gotellada a la resta de zones de muntanya del país, però, insistim, no tant sembla com ahir. Un dia de sol en conjunt, un dia amb temperatures que tornen a ser altes, s'enfilaran fins als 36-38 graus a les comarques de Ponent i estaran entre els 30 i els 34-35 a la major part de Catalunya. Però un moviment meteorològic al llarg dels propers dies. Demà serà el dia més tranquil, ja ho diem, amb sol, potser amb algunes nuvolades, algun potser ruixat a l'interior de les comarques gironines. Dimecres tornen a guanyar terreny les tempestes que freixerien cap al Pirineu, i serien dimecres, dijous i divendres, que potser seria el màxim i el més destacable, potser, a part de la intensitat de les tempestes i de la possibilitat de pedra, serà que de cara a finals de setmana l'ambient refrescarà força, sobretot al Pirineu, i a la resta del país serà força menys calorós.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, de cara a finals d'aquesta setmana és quan la cosa es torna una mica a la normalitat, a les temperatures habituals per aquesta època de l'any, però insistim, que avui es manté en prealerta el pla per inundacions per aquestes tempestes que ara deia el Tomàs Molina. Dit això, a les 8 i 4 minuts, matí de Catalunya Ràdio, un dia més hem de començar mirant a Ceuta. Avui, Pedro Sánchez, ho dèiem ara, presideix una reunió de coordinació per videoconferència amb diversos dels seus ministres, i continua també, diguem-ne, que el rosari de visites que justament els seus ministres estan fent individualment per Ceuta. Desfilada de visites en aquests últims dies, després dels titulars d'interiors, d'exteriors, de defensa, de sanitat. Avui és la ministra d'Inclusió qui va fins a Ceuta i també es reuneix amb el seu president. Tot això mentre la crisi està agafant una dimensió sanitària, després justament de la visita que ahir feia Ceuta la ministra de Sanitat. En fi, anem en directe ara mateix a Ceuta, enviat especial de Catalunya Ràdio, Àlex Giral Robert. Àlex, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, Freddy, bon dia.
0: Primer de tot, ja fa més de dues setmanes de la crisi, com t'has trobat Ceuta? Quina és la situació ara mateix?
2: Doncs mira, d'entrada deixa'm destacar-te que de moviments a la frontera amb el Marroc no n'hi ha i tampoc se n'espera. Recordem que es temia aquest dissabte un nou assalt massiu, no va ser així, va quedar en res. Per tant, ara, com deies, tota l'atenció continua centrada en aquests milers de persones que encara segueixen malvivint als carrers, a les platges de Ceuta. A aquesta hora del matí el que et puc dir és que la cosa està força tranquil·la. Els immigrants, la majoria, estan dormint o descansant i és ben bé que no es deixen veure fins al migdia. Ciutat calmada també, ens comentaven veïns i comerciants, pel fet que pràcticament no hi ha turistes en aquesta època de l'any, sí que n'hi sol haver, i tampoc ceutins que viuen fora i que a l'agost doncs, poden acostumar a tornar. Moltíssima presència policial, també militar, soldats i agents custodiant comerços locals, custodiant també l'hospital, i t'hi afegeixo un últim apunt, i és que ahir una bona colla d'immigrants de la platja del Trampolín, aquell assentament on ja es calcula 2.000 immigrants vivint allà, es van concentrar en pancartes i crits de volem asil. Van quedar encapsulats per la policia, però el fet és que tant les forces de l'ordre com els propis veïns ens diuen, temen que això es pugui repetir o que fins i tot pugui anar agafant volada ara que aquesta gent porta ben bé 18 dies malvivint als carrers.
0: 18 dies fa d'aquesta crisi, com deia l'Àlex Giral Robert, i hi ha aquestes persones que continuen a Ceuta amb un ball de xifres de les últimes hores i de les últimes setmanes, perquè ara, per exemple, pel que fa als menors, el govern espanyol inicialment va dir que n'hi havia 1.000, després va acabar dient que n'hi havia 1.900, les entitats que els atenen diuen que són molts més. En fi, aquest ball de xifres d'aquesta crisi que ja fa dies que s'arrossega, que ha tingut un altre punt a les últimes hores en l'atenció sanitària. La ministra de Sanitat, la ministra Pedro Sánchez, que ahir era a Ceuta, es negava a parlar de col·lapse, Àlex, però els professionals de la ciutat sí que insisteixen en que la situació és molt, molt delicada, diuen.
2: Sí, és així. Ahir Mònica García va visitar la ciutat autònoma, com apuntaves. Va insistir que el risc epidemiològic per la població ceutina és baix, moderat, això sí, entre els immigrants, i també va reiterar molt aquesta idea, que el sistema sanitari, malgrat tot, diu, ha aguantat.
3: No hay un colapso sanitario. Hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados.
2: Però no ho comparteixen, no ho veuen igual molts dels metges i infermers que treballen a l'hospital i també al centre d'atenció primària de la ciutat autònoma. Van poder parlar, per exemple, amb Yaumara Sorraca, ens explicava això.
4: Si antes que esto pasara nos estábamos quejando de las guardias de 24 horas que no damos abasto, pues ahora es peor.
2: I diuen això, que és cert que la meitat de llits de l'hospital estan lliures, però que els metges, infermers, el personal sanitari està sobresaturat de feina, amb una mitjana d'unes 300 atencions d'immigrants durant el dia, i això en paral·lel a la feina que tenen amb els ceutins.
0: Tot això, Àlex, ho deies tu abans, amb una forta presència policial i de l'exèrcit, deies que és ben visible.
2: Sí, és ben visible i és força impactant, perquè, per exemple, acabo de passar per davant d'un supermercat i hi havia una parella de policies nacionals custodiant-lo. No és que no deixin entrar els immigrants, el que sí que intenten és controlar que no s'hi aglutini molta gent de cop, i també ens diuen per controlar que no hi hagi robatoris. També ahir vam estar pels voltants de l'hospital, hi havia 3 unitats de l'exèrcit terrestre també filtrant qui podia entrar i qui no a les portes d'urgències de l'hospital. També hi ha una unitat d'aire, hi ha un helicòpter de la policia que va sobrevolant la ciutat, de tant en tant el podem escoltar, i també una bona flota marítima continuant controlant, això ja és habitual, la frontera per mar.
0: Enviat especial de Catalunya Ràdio Ceuta, Àlex Giral Robert, mil gràcies, anem parlant, qualsevol novetat, micros oberts.
2: Gràcies, una abraçada.
0: Una abraçada a l'Àlex Giral Robert, enviat especial a Ceuta. Insistim que a les últimes hores tot el que penja de Ceuta ha girat molt al voltant d'aquesta atenció sanitària, la ministra descartant que hi hagi un col·lapse, admetent una situació complicada però no el col·lapse, i alguns dels treballadors dient que la situació és francament crítica. Arran de tot això, doncs, evidentment, agafa rebombori polític. El Partit Popular dona la raó als treballadors de la sanitat de Ceuta, on és important dir que governa el Partit Popular, Vull dir, Ceuta governa el Partit Popular, però el PP, a nivell estatal, diguem-ne, diu que sí, que hi ha un col·lapse sanitari, el que passa és que insisteixen a responsabilitzar-ne del tot el govern de Pedro Sánchez. Vox va un pas més enllà i ja parla d'un suposat delicte de traïció. Anem ara en directe a Madrid. Pablo Brujats, bon dia.
5: Què tal? Molt bon dia, com esteu? Si la crisi a Ceuta s'enquista, el Marroc s'ha activat, sí, aquest cap de setmana per frenar una nova entrada massiva, i el govern espanyol ho celebra, però el Partit Popular i Vox intensifiquen les crítiques a Pedro Sánchez i a tots els seus ministres.

0: com si fos un fotocall, això és literal, diuen, sense portar ni una sola solució. I avui, Freddy, el Senat tornaran a evidenciar la falta d'explicacions del govern espanyol i està citat el ministre d'Exteriors, Álvarez, però no s'hi presentarà. I els senadors del PP repetiran la foto de la cadira buida, com la setmana passada, quan els va plantar el ministre Fernando Grande Marlaska, el ministre de l'Interior, que tampoc hi van a donar explicacions.
1: Gràcies, Paula. Fins ara.
0: Adéu, bon dia.
1: Important també això que ens deia la Paula, aquest conflicte amb el Senat, on el Partit Popular té majoria i aprofita per demanar aquestes compareixences, que bona part dels ministres diuen que no, perquè bàsicament diuen ja les donarem, les explicacions, però no quan vulgui el partit de l'oposició. Hi ha un altre punt que han dit tant la Paula com l'Àlex que és important. Si ho recordeu, dissabte, en teoria, hi havia una crida a les xarxes socials a repetir una entrada massiva per Ceuta o possiblement per Melilla. Aquesta vegada sí que va haver-hi un dispositiu de seguretat important, també la banda marroquina, i això no es va produir, però hi havia aquesta crida a les xarxes socials. En vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb la investigadora Marga Herrero, que és d'una empresa que es diu Golden Owl. Golden Owl és una empresa que d'alguna manera col·labora amb el parc científic de la Universitat d'Alacant i que ha analitzat el moviment a les xarxes socials abans i després de l'entrada del 30 de juliol a Ceuta. Ella era molt clara, ens deia que els seus informes diuen que aquella entrada del 30 de juliol no va ser espontani, que va ser completament organitzada en diverses capes i que fins i tot va haver-hi un cert càsting de les persones més susceptibles a poder-hi entrar.
2: És un poco ingenuo pensar que un movimiento que termina con el cruce masivo de personas que aparentemente no estaban organizadas, no hay nada detrás, no hay una estructura detrás que esté organizando esto.
1: Així ens ho deia aquesta investigadora, la Marga Herrero, al matí de Catalunya Ràdio, on ens deia, insistia, que aquella entrada va ser absolutament organitzada. El que no està clar és per qui o per què, però l'organització, ens deia, és meridianament clar que hi és.

0: D'aquí un parell de minuts arribarem a un quart de nou. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Un dels temes del dia continua sense Ceuta. L'altre, hem començat parlant amb el Tomàs Molina, és el temps. Perquè mentre mig país continua vivint aquesta calorada, l'altre mig ha tingut pluges molt, molt intenses aquest cap de setmana, com aquesta que estem sentint. És veritat que no consten grans incidències, però el pla per inundacions es manté en prealerta. Francesc Soler, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Bàsicament es manté perquè per aquest migdia es tornen a esperar pluges intenses al nord-est de Catalunya.
1: La previsió és que puguin caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Ahir els xàfecs van tenir especial incidència al Gironès i al Pla de l'Estany i van caure més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà. També es va registrar un avís de temps violent al Moianès, a Osona, al Maresme i al Vallès Oriental. Fins a les 8 del vespre, el telèfon d'emergències va gestionar 150 trucades relacionades amb les pluges.
0: Per tant, tenim aquestes pluges, amb aquest avís de possibles inundacions, el pla per inundacions activat en prealerta, i de l'altra tenim aquestes temperatures tan tremendament altes, de fet, les temperatures més altes en un estiu des que hi ha registres a Catalunya. La pregunta és en quines situacions deixa aquestes temperatures. Què és el que provoquen aquestes temperatures? Per exemple, la sequera. Fa molts dies que no en parlem. És veritat que la cosa als embassaments va molt bé. Els de les conques internes superen el 80%, la qual cosa és una situació envejable i molt, molt millor de la que teníem fa, per exemple, 2 o 3 anys. Ara bé, això no vol dir que la falta de pluja no tingui conseqüències.
2: Los 3 últimos meses han sido muy, muy secos. Ya se están empezando a ver impactos, por ejemplo, en la disponibilidad de pastos en zonas de montaña, porque dependen de esas condiciones así, a escala más corta, de lluvias a un plazo más corto, y además, pues bueno, pues con estas temperaturas es obvio que se están produciendo unas tasas de evaporación enormes.
0: Així ens ho deia al Matí de Catalunya Ràdio l'investigador del CSIC, Sergio Vicente, que va fer un treball de Nacions Unides sobre la sequera i sobre com l'afecten les mesures de l'escalfament global o els fenòmens de l'escalfament global. Ell parlava, ara el sentiu, de les pastures. Deia que començava a registrar-se una escassedat de pastures. Veurem si les pluges els últims dies això ho han millorat. Però clar, per molt que plogui, amb aquestes temperatures tan i tan altes, aquesta aigua s'evapora de seguida. I de fet, Unió de Pagesos també alertava de la falta de pastures ara fa uns dies. Però hi ha un altre efecte d'aquestes altes temperatures i d'aquesta falta de pluges. Si l'aigua dels pous s'estanca, es pot contaminar amb algun element químic i no es pot fer servir. I això és el que fa dies que està passant a Olost.
1: I l'Ajuntament ha recomanat als veïns que no beguin aigua de l'aixeta ni la facin servir per cuinar. La falta de pluges fa que la qualitat sigui molt baixa perquè té massa manganès.
3: La millor mesura seria que plogués d'una vegada per totes, perquè van caient tempestes en tot el nostre entorn, però aquí on ens hauria d'omplir el pantà no ens n'ha caigut cap. I mentrestant estem demanant a la gent que redueixi consum, hem parlat amb alguns industrials.

0: industrials ja ens han dit que reduiran consums entrant algunes cubes. Si reduïm consums, el pes de l'aigua del pantà és molt més baix comparat a l'aigua que ens arriba de pou i llavors la qualitat és més alta.
1: Així deia l'alcalde d'Olors, Gil Salvans. A més, el municipi del Pont de Suert, els pobles de Les Bordes i Sarroqueta han hagut de ser proveïts amb camions cisterna. Això després que no hi hagués prou aigua per proveir les xarxes municipals.
2: Avui en parlarem amb els dos alcaldes, l'alcalde d'Olost i l'alcalde del Pont de Suert, per veure quina és la situació, s'ha millorat una miqueta després de les pluges d'aquest cap de setmana o no. I després, a banda de tot això, no oblidem que tenim el risc d'incendis. És veritat que la situació a Catalunya és raonablement bona, perquè, per exemple, si ara mirem el mapa de risc d'incendis al Pirineu amb les pluges d'aquest cap de setmana, ja té finalment un risc baix, però és que bona part de la costa catalana manté el risc alt d'incendi forestal i l'oest del país fins i tot el risc molt alt. No hi ha enlloc on el risc sigui extrem, és veritat, però sí hi ha zones on el risc continua sent molt alt. Mentrestant, continua descontrolat l'incendi d'Osca. De fet, a les últimes hores, aquest incendi està en notícia també perquè hi ha mort un militar mentre treballava per apagar el foc.
1: I tres més van quedar ferits ahir en un accident. Tots quatre anaven en un camió que va volcar. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior del govern aragonès.
3: És una pena lo que ha sucedido con la UME. Yo prácticamente no tengo palabras. La UME ha hecho una labor increíble en la carretera de Oroel. Ellos estaban ahí defendiendo esa zona y la verdad que yo no tengo palabras por el trabajo que están haciendo y por la relación personal que tenemos con ellos.
1: Un equip de bombers de Catalunya s'afegirà en les pròximes hores al dispositiu d'extinció.
2: Encara parlant d'incendis, la bona notícia de les últimes hores és que finalment l'incendi de Huelva ha quedat estabilitzat i els veïns han pogut tornar a casa.
4: El llanto no lo podía contener de la emoción tan dolorosa de ver el pueblo así.
5: Aquí han hecho más hincapié en que no nos quedáramos nadie en el pueblo que en apagar fuego.
6: Único que no ha quemado si las casas comparado con el 2004.
2: Eren alguns dels veïns que en podien tornar a casa seva. I després tenim a Europa, perquè allà els focs continuen. De fet, a Grècia, a les últimes hores, s'han registrat dues persones mortes i una desena de ferides.
1: A Grècia, com deia, ja cremen fins a 36 focs des de fa 24 hores. I Bèlgica lluita contra el pitjor incendi en 100 anys i el foc ja corre el risc de saltar a Alemanya.
7: D'incendi, donc certains sont plus o menys sous control, mais pas totalement. D'autres...
1: És una de les portaveus dels bombers que explica que alguns focs estan sota control, però d'altres no. I el Regne Unit, en plena onada de calor, ja acumulen una quarantena d'incendis aquest cap de setmana.
8: No havia vist mai res d'aquesta magnitud a la Gran Bretanya. He vist cases senceres destruïdes, fumejant.
1: Així ho deia el primer ministre britànic, Andy Burnham, que ha promès més recursos als bombers.
2: Per cert, parlant de promeses als bombers, avui el diari El Periódico destaca que la Generalitat s'ha compromès a revisar la protecció dels bombers davant dels tòxics que generen els incendis. I vam parlar també amb els bombers ara fa unes setmanes i aquesta és una de les grans reclamacions. Un incendi genera, evidentment, una sèrie de fums tòxics, per exemple, i ja fa temps que els sindicats dels bombers demanen més mesures de protecció davant d'aquest panorama. I també per rebaixar el risc d'incendi, una de les novetats de les últimes hores és la notícia que estan retirant d'urgència tones i tones i tones de fusta acumulada en boscos públics del Ripollès, en concret en 750 hectàrees de bosc públic de la comarca. Hi han caigut arran de les ventades de fa uns mesos i és per això que davant d'aquest risc d'incendi s'estan retirant aquestes tones de fusta. Es calcula que hi ha un 20% dels arbres caiguts, Maria Rovira.
9: S'actua d'urgència en 11 municipis afectats pels episodis de vent extraordinari del febrer al març i l'abril. Segons les primeres estimacions, s'hauran d'en retirar prop de 40.000 tones de fusta. Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès.
10: Per què aquesta urgència? Doncs no només el tema de prevenció d'incendis, perquè clar, és fusta morta a sobre el terreny doncs, que es va eixugant, i això doncs, és combustible sec, que és el més perillós. Però no només per això, sinó també perquè quan hi ha aquests tombaments, doncs proliferen uns petits escarbats dels arbres. Una vegada s'han alimentat de la fusta que ja hi ha mort, passen a la fusta verda amb peu.
9: Haver d'actuar amb urgència complica la retirada i la venda de la fusta que es pot devaluar. Als municipis de Pardines i Setcases, per exemple, les empreses adjudicatàries retiren la fusta a cost zero i se la queden com a contrapartida pels treballs. Des de Girona, Maria Rovira, Valmatí de Catalunya Ràdio.
2: La qüestió de la fusta i de com l'aprofiten la qüestió de la fusta i la qüestió de com s'aprofita la fusta, evidentment, és un dels elements claus en la prevenció dels incendis. Avui a la portada del diari Ara, per exemple, destaca que Catalunya importa el 80% de la fusta que consumeix. És a dir, que de la fusta que es consumeix, el 80% ve de fora. I hi ha diverses persones que diuen d'aquí plora la criatura, diguem-ne. Si no s'aprofita la fusta del país, es va acumulant i això ens deixa els boscos en la situació que ens deixa. En fi, encara un altre efecte de la calor que hem destacat diverses vegades aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és que aquestes altes temperatures fan que s'avanci la verema. Ho vam comentar en el cas de l'Alt Penedès, però és que la Terra Alta està passant el mateix, Ricard Boigues.
11: La presidenta de l'ADO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany el CEP s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la verema serà bona.
12: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
11: Preveuen que la verema s'allargui un mes. Des de Tarragona, Ricard Boigues, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Ricard. 8 i 20 minuts, de seguida repassem els bàsics del matí.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: M'expliques un conte, papa?
15: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
16: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
13: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Vuit i 21 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí d'aquest dilluns amb la Marta Viana i la Sílvia Creus. Bon dia.
17: Bon dia.
2: Avui és, no només és dilluns, sinó que és 17 d'agost. Fa 9 anys ja.
18: Un quart de 6 de la tarda i l'actualitat passa per davant. Atenció que hi ha una notícia molt important d'última hora, Francesc Canó.
19: S'acaba de produir un atropellament massiu, segons informen els Mossos d'Esquadra, a les Rambles de Barcelona, per part d'una persona que anava conduint una furgoneta.
20: Moltíssim desplegament policial, evidentment hi ha helicòpters, també hi ha moltíssimes furgones de Mossos d'Esquadra, cotxes de la Guàrdia Urbana, hi ha bombers de Barcelona.
21: Ara mateix no podem accedir més enllà, el que veiem de molt lluny.
2: Avui fa 9 anys els atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils, i com és perceptiu, avui es faran els actes d'homenatge.
22: I es faran per primer cop a la plaça Sant Jaume de Barcelona perquè les obres que s'estan fent a la Rambla han obligat a canviar-ne la ubicació. En els atemptats van morir 16 persones i més de 100 van resultar ferides.
2: Aquesta commemoració, aquest 9è aniversari, arriba amb dues assignatures pendents d'aquest atemptat. D'entrada, una xifra. Una de cada 3 víctimes d'aquells atemptats encara no ha estat indemnitzada.
23: En alguns casos són persones que no han estat localitzades i en altres no han tramitat la petició de l'ajut perquè no saben que hi tenen dret. La justícia va determinar que 368 persones havien de ser indemnitzades i d'aquestes, 136 no han rebut la compensació corresponent.
2: I una altra signatura pendent, una miqueta estranya, és la comissió d'investigació.
22: La que es va fer al Congrés es va constituir ja fa 2 anys i mig i els grups ja tenen redactades les conclusions, però encara no s'han votat per falta de consens. Al setembre es tornarà a intentar.
2: 8 i 23 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. També estan investigant una baralla que hi ha hagut a Lleida, una baralla molt multitudinària, prop d'un centenar de persones implicades en aquesta baralla. Consta, de moment, una persona detinguda i 5 de ferides per arma blanca. D'aquestes, 4 són menors.
23: 3 dels ferits presenten lesions greus. L'incident va començar quan una trentena de persones amb passamuntanyes, armes blanques i bats de beisbol van començar a perseguir i agredir un altre grup de joves. L'agressió podria estar relacionada amb una revenja per robatoris i assalts succeïts al mateix barri.
2: I també de les últimes hores, un jove italià de 21 anys està en coma induït després de ser víctima d'un atac dimecres a la nit a Barcelona.
22: Segons els amics del noi, una dotzena de persones els van atacar quan sortien d'una discoteca.
2: 8 i 24. Una de les imatges del dia, avui la tindrem a Jerusalem. És aquesta imatge que repetirà l'enviat nord-americà de Donald Trump a l'Orient Mitjà, Jared Kushner, que a més és el seu gendre, es reuneix a Israel amb Benjamin Netanyahu.
23: Sobre la taula, intentar impulsar el pla de pau dels Estats Units per a Gaza, que el primer ministre d'Israel ha rebutjat fins ara rotundament. Ahir Kushner ja es va reunir amb representants de Hamas i també amb mediadors d'Egipte, Qatar i Turquia. El govern egipci va reclamar que Israel també compleixi les seves obligacions.
2: Tenim aquesta situació ara mateix al voltant de les negociacions pel que fa al pla de Gaza, però després també tenim l'Iran.
24: No, ja bon mardoni que
0: در رأسش آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند.
2: Sentiu el principal negociador de l'Iran, el president del Parlament, Mohammed Baqer Khalibaf, a les últimes hores ha assegurat que ni els Estats Units ni Israel no han aconseguit, diu, els objectius que tenien quan van començar la guerra.
22: Això quan avui expira l'acord firmat entre Teheran i Washington, que establia un alto al foc i un període de 60 dies per resoldre qüestions pendents. El pacte caduca avui, tot i que en aquests dos mesos cap de les dues bandes no l'ha respectat.
2: I per rematar-ho, ha sortit el responsable de l'exèrcit iranià, que es diu Amir Khatami, que ha ofert una recompensa de $30,000 a qui mati o capturi soldats nord-americans. Una recompensa de $30,000. La xifra pot arribar als 60,000 si qui ho fa és una dona.
3: A cadascun dels nostres estimats combatents que mati o capturi un nord-americà i l'entregui a una de les unitats de l'exèrcit de la República Islàmica de l'Iran, li proporcionarem un regal adequat. Aquest regal equival a $30,000, aproximadament 5 milions de tomans.
2: És el que comenten des de l'Iran. Això mentre els Estats Units, la política interna, evidentment, també té el seu pes, i a les últimes hores hem sabut que la majoria de votants admeten que estan pitjor amb Donald Trump que abans.
23: Així ho diu una enquesta del Financial Times, quan falten menys de 3 mesos de les eleccions de mig mandat del novembre. Un 53% dels votants diuen que les seves finances s'han deteriorat des que Trump va tornar a la Casa Blanca. Entre els votants republicans és un 25%.
2: I el que encara coeix és la polèmica sobre el funcionament de Rodalies el dia de l'eclipsi. A les últimes hores ha sortit un dels tradicionals aliats del govern del PSC, com és Esquerra Republicana, que ha criticat el dispositiu de la Generalitat pel dia de l'eclipsi, sobretot pel que fa als trens.
4: La gestió nefasta que hi va haver-hi de la mobilitat després de l'eclipsi, gent que va quedar tirada a les andanes sense cap informació després de l'esdeveniment històric de l'eclipsi. Creiem que aquesta no és la primera vegada on el govern de la Generalitat comet errors. Ja hem vist vagues, col·lapse a les infraestructures, l'informe PISA fallit.
22: Era Elisenda Alemany, secretària general d'Esquerra Republicana. El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, va reconèixer en una entrevista aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, les dificultats en la gestió de la mobilitat, sobretot a Tarragona.
17: L'oferta era suficient. Ara, la veritat és que es va produir una concentració a unes hores determinades, que segurament no es va preveure suficientment i no es va ser capaç de donar la resposta adequada.
2: 3 minuts i arribarem a 9:15. Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Una novetat del matí, la Generalitat destinarà 6 milions d'euros en els pròxims 4 anys a exhumar fosses de la Guerra Civil i el franquisme.
23: Fins ara, del miler de fosses documentades arreu de Catalunya, se n'han excavat més de 150 i s'han identificat 34 víctimes.
2: Txell Vallespí.
24: El govern destinarà uns 3 milions d'euros al Pla de Fosses 2027-2028 i 3 més al següent bienni per continuar la recerca i excavació sistemàtica de fosses de la Guerra Civil, que en els últims 10 anys ha permès recuperar les restes d'un miler de desapareguts i extreure'n mostres d'ADN. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
25: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
24: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 39, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Pinheiro i l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragay, Txell Vallespí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I a banda d'això, volem parlar dels efectes que està tenint la massificació turística, no només a ciutats com Barcelona, sinó també a la Cerdanya. Perquè, per exemple, al poble d'Estana s'han plantejat regular els cotxes que hi aparquen o directament que paguin per fer-ho. Joaquim Albalater.
26: L'aparcament, d'on surten rutes molt populars com la del Prat de Cadí, té 80 places i per aparcar-hi caldrà pagar 5 euros. Antoni Carulla és el president de la Fundació Acció Natura que gestionarà aquest espai.
27: És un espai molt massificat i, per tant, doncs necessitàvem aquest control, regulació, encaminar bé la gent en l'espai perquè tingui una bona experiència en visitar Prat de Cadí. Hem endreçat el poble, hem endreçat una mica tota aquesta afluència de visitants.
26: La recaptació anirà destinada, entre d'altres, a mantenir els camins, protegir la natura i millorar els serveis als veïns i als més de 40.000 visitants que hi passen cada any. Des d'Estana, Joaquim Albalater, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Directament relacionat amb els impactes del turisme i a l'habitatge, avui en tenim dues novetats. El periòdico d'entrada destaca que es cronifiquen a Barcelona els pisos que tenen més de 10 persones empadronades.
22: Les dades parlen de 2.300 pisos així. A l'Hospitalet de Llobregat hi ha 660 pisos més, on segons el padró hi viuen més de 10 persones.
2: I a Viella s'ha donat llum verda al desenvolupament urbanístic d'una zona del municipi on es podrien construir més de 200 habitatges, la meitat de protecció oficial, Sofia Cabanes.
1: Viella preveu créixer a l'entorn de Betren, un nucli on als anys 80 es va preveure construir una zona residencial, un projecte que no va fructificar. Ara es pretén multiplicar el nombre d'habitatges, 208 en total, la meitat dels quals, segons preveu la llei, haurien de ser de protecció oficial. Juan Antonio Serrano, alcalde de Viella.
5: Pues evidentment aquí hi haurà un increment de població a l'entorn de 500 persones o més. Claro, lo cau també que hi hagi la possibilitat d'haver servicis bàsics de mínimes.
1: Viella i Mitjaran és actualment un municipi declarat com a zona de mercat residencial tensionat. En un solar proper a estos terrenys, la Generalitat preveu construir també 60 pisos de protecció oficial. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Hem arribat a 8:45, de seguida repassem algun altre dels bàsics del matí, però abans actualitzem la mobilitat aquesta hora. Sílvia Andrés, bon dia de nou.
6: Bon dia. Aquest matí de dilluns parlem de retards a les línies R13 i R14. Recordem que el tram Lleida, Pirineus i la plana Picamoixons es mantenen els serveis alternatius de transport en tot el trajecte. Destacar que el tren que havia d'arribar a Sants des de Figueres a les 8:40 ho farà 15 minuts més tard. També veiem que el tren de Portbou, que havia d'arribar a Sants a les 9:40, ho farà a les 10 del matí. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb certa normalitat. Tot i això, destaca que el vol de Lufthansa cap a Frankfurt, que havia de sortir a les 10:25, ha estat cancel·lat, i també el vol de British Airways, compartit amb Iberia, cap a Chicago, de 10:45, també està anul·lat.
2: Doncs repassem ara mateix les carreteres. Mari Luz García, què ens expliques tu? Bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Una única incidència. Hi ha vehicles aturats a l'autovia C60 a Argentona, direcció Granollers, i és que hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat en direcció a l'enllaç amb l'AP7 i per obres aturades a la Ronda de l'Entre Hort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat i a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida.
2: Gràcies, Mari Luz. Fins ara.
7: Fins ara.
8: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
2: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia.
9: Molt bon dia.
2: Haurem d'aguantar la calor encara un parell de dies més, no deies? Un parell o tres.
9: Sí, perquè a finals de setmana augmenta la inestabilitat, això vol dir que els ruixats i les tempestes poden ser més importants, però també baixen les temperatures i, per tant, serà un ambient menys calorós. Però, de moment, avui tornem a tenir un dia de sol, un dia de calor, les màximes s'enfilaran fins als 37-38 de les comarques de Ponent i estaran entre els 30 i els 34-35 a bona part del país, amb sol a la tarda, un altre cop amb nuvolades que tornaran a donar alguns ruixats més probables i intensos a l'interior de les comarques gironines i nord de Barcelona, però en poden caure també en d'altres punts de muntanya de la resta del país. Demà serà el dia més tranquil, un dia amb sol, a la tarda amb alguna nuvolada, potser algun ruixat, però poca cosa, i ja ho diem, a partir de dimecres, però sobretot dijous i divendres, els ruixats, les tornades guanyaran terreny i les tempestes seran més intenses.
10: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu
12: Esclat. El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Dos quarts i tres minuts de nou, una notícia d'aquesta nit. Un atac amb míssils ucraïnesos ha matat 6 persones i n'ha ferit 4 més, incloent un nen de 14 anys, segons ha explicat el governador de la frontera russa, de la població, el que hi ha a la frontera Rússia, de Belgorod. Això ho diu el governador després que Ucraïna llancés l'atac més massiu contra la capital russa amb aquests més de 600 drons. Moscou, Cristina Solies.
28: Si Ucraïna llança tants drons contra Moscou és perquè la immensa majoria són abatuts pels sistemes antiaeris. A diferència de Kiev, la capital russa és gairebé inexpugnable. L'analista militar rus Ruslan Leviev explica en declaracions a Catalunya Ràdio que per aconseguir que algun dels aparells burli els tres anells defensius, Ucraïna ha de sobresaturar el cel de la capital russa.
29: Considerem que en aquests últims atacs contra Moscou, inclosos els d'avui, la defensa antiaèria russa ha funcionat de manera força eficaç. Pot sonar estrany, perquè hi ha un munt d'imatges d'incendis, fum i altres coses, però sobre Moscou hi volaven molts centenars de drons.
28: Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I al Brasil ha començat la campanya electoral per les eleccions del 4 d'octubre. Entre els principals candidats hi ha l'actual president, Lula da Silva, però també el fill de Bolsonaro, Flavio, fill de l'expresident, com dèiem, de l'extrema dreta.
7: Lula, amb 84 anys, a 80 anys, aspira al seu quart mandat no consecutiu. En un míting als afores de São Paulo, ha fixat com una de les prioritats la lluita contra el crim organitzat.
30: Porque pegando dinero deles
0: que hagi acabat.
11: Perquè es prenen els seus diners, que posaran fi a la sofisticada indústria del crim. És fàcil matar un criminal en una favela, però el noi que mana viu en un àtic. El noi que mana viu en una urbanització, i hem de posar fi a això.
0: I nois, precisem d'acabar com és.
22: Mentrestant, Bolsonaro s'ha estrenat a la platja de Copacabana, Rio de Janeiro, des d'on ha destacat el llegat del seu pare, que compleix una condemna per intent de cop d'estat.
0: Eu sei que eu pareço com ele, mas é difícil.
13: Sé com assemblo a ell, però és difícil comparar el fill de Pelé amb Pelé. Sóc aquí amb tota humilitat, acceptant aquesta missió que el president Bolsonaro m'ha encomanat, perquè estic convençut que hi ha un propòsit de Déu pel nostre país.
23: Els últims sondejos apunten que en una segona volta Lula obtindria el 43% dels vots i Bolsonaro el 40%.
2: Passen 5 minuts ara mateix de 8:45. Escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Escolteu que el Cirque du Soleil busca nou espai. Perquè a l'octubre deixarà la seu de l'Hospitalet de Llobregat després de 8 anys, Gemma Bonet.
14: L'Ajuntament de l'Hospitalet ha donat per acabat l'acord que tenia amb la companyia, perquè assegura que necessita l'espai per equipaments propis. Per això ara el Cirque du Soleil busca una nova seu i ja ha vist 3 possibles noves ubicacions pròximes a Barcelona. S'acomiadarà de l'Hospitalet de Llobregat a l'octubre amb l'espectacle Curious, després d'interpretar-hi els seus altres 3 muntatges, Totem, Lutzia i Alegria. Gemma Bonet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I una de les notícies tristes de les últimes hores. Ha mort l'actriu Hayden Panettiere, que es va fer popular pel paper d'animadora en aquella sèrie Herois, que ja té uns quants anys. Tenia només 36 anys i de moment no s'han fet públiques les causes de la mort. Això coincideix amb el funeral que es farà avui a Gales per Bonnie Tyler.

0: El funeral per Bonnie Tyler es farà a Swansea, a Gal·les, d'on era la cantant, que va morir ara fa una mica més d'un mes. Ahir el seu fèretre ja va arribar a la ciutat amb milers de persones recordant-la pels carrers. Ara passant 7 minuts de 8:45, anem ara a Tarragona. Perquè es prepara per viure avui la baixada de l'aigua.
1: Avui una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest lloc, i demà arribaran a Tarragona.
0: Clara Chavarría Domingo.
2: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari. I es preveu que demà, després de recórrer uns 70 quilòmetres, arribin a Tarragona, on se'ls esperarà amb expectació. Sergi Batxes és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí i, a més de l'arribada de la ciutat, destaca altres moments entranyables.
3: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant, no?, de tot aquest procés.
2: El dia 19 serà el dia gran de les festes de Sant Magí, amb el protagonisme del Seguici Popular i les colles castelleres. Des de Tarragona, Clara Chavarría Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlant de festes, Gràcia ha viscut el primer cap de setmana de la seva festa major.
4: Molts veïns i turistes han visitat els carrers guarnits, ho han fet a primera hora del matí per evitar les aglomeracions i les hores de més calor.
5: Porto 12 anys venint aquí i és tradició.
6: Jo crec que les aglomeracions s'assemblen molt a les de l'any passat, però també com aquest any està fent molt més calor, es fa molt més pesat.
7: Caminar se pueden caminar perfectamente por todos lados, lo que pasa que, claro, tal como va entrando el día, hay más multitud de gente, pero están bastante...
0: 8:45, dèiem, acabem parlant d'una estrena, Linternes.
8: It's time to get up, Junior.
0: És una sèrie que estrena avui HBO Max, una sèrie de ciència-ficció basada en un assassinat.
1: És una de les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Bay.
0: Més detalls, Clàudia Roses.
9: Linternes arriba a HBO Max, un recluta que s'uneix a un veterà Llanterna Verda i es converteixen en policies intergalàctics enmig d'un misteri fosc a Nebraska. El repartiment Kylie Chandler i Aaron Pierre. Demà Filmin estrena El Patíbulo de Sean Meadows, que ens trasllada al segle XVIII per recrear el cas real dels falsificadors de Crack Bay, el frau més gran de la història britànica. Dijous serà el torn de Lion, la sèrie documental de Jon Favreau, un cadell de lleó que es converteix en líder del Maasai Mara de Kènia. Es podrà veure a Disney Plus. El mateix dia, Netflix ha confirmat l'estrena de la cinquena i última temporada d'Outer Banks. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 5 minuts i arribarem a 8:45. Deixeu-nos dir que els bombers de la Generalitat estan treballant aquest matí en un incendi a Lleida, un incendi que hi ha hagut aquesta nit a la capital del Segrià, que ha obligat a desallotjar un edifici, l'edifici més afectat, i 9 que hi havia a la vora. Ara, segons els bombers, la bona notícia és que ningú no ha pres mal, però encara s'està treballant per acabar de rematar aquest incendi que ja està extingit, però evidentment els bombers hi estan treballant a les últimes hores per evitar que revifi un incendi de Lleida que ha obligat a desallotjar aquest edifici i altres 9 finques de la zona. En fi, de seguida, si tenim més novetats, ho explicarem aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment anem a la informació esportiva. Miquel Muñoz, què tal? Molt bon dia.
10: Bon dia.
0: Principi d'acord entre el City i el Barça per Rodri.
10: 70 milions d'euros més 6,5 en variables és el preu pel migcampista madrileny que firmarà per 4 temporades. També és imminent el fitxatge del lateral portuguès João Cancelo, que arribarà com a agent lliure després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. Els blaugranes van guanyar ahir l'amistós disputat a Suïssa contra el Basilea per 2-5. Hansi Flick valorava positivament el partit.
11: Crec que ha estat una bona prova per a nosaltres. El Basilea ha estat molt bé, no ha estat fàcil jugar contra ells. A la primera part no hem jugat tan ràpid com voldríem ni estàvem ben posicionats, sobretot quan no teníem la pilota. Són aspectes que hem de millorar, però tenim potencial. Ha estat una bona prova i estic content.
10: Els 5 gols els van marcar Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Lamine Yamal i Bisibu amb un doblet.

0: I 3 gols i 3 punts per l'Espanyol.
1: En la primera jornada de Lliga, victòria a casa contra el Llevant amb un gol de Dolan i dos de Roberto. L'autor del doblet valorava molt positivament la victòria.
2: Antes de mí va el equipo y para mí ha sido un partidazo y sobre todo portería cero, que es muy importante en la categoría, y sí, muy contento por mí. Venía trabajando la pretemporada en ello y primer partido y quiero seguir así. Y el equipo espectacular, la verdad.
1: I també va debutar a segona el Girona, que va sumar un punt contra el Leganés a Montilivi. Abel Ruiz va aconseguir el gol de l'empat a 1 pels gironins en el minut 90. L'entrenador Quique Álvarez parlava d'un empat positiu.
3: Està clar que quan vas perdent el minut 90 i pico i empates, pues bueno, et sembla que l'empat és bo, no? Jo crec que hem fet un partit per guanyar, però això és futbol. En els moments bons no hem estat encertats i al final ens emportem un punt que potser pot tenir un sabor amarg, però que jo crec que és positiu.
1: El Sabadell jugarà avui a les 7 de la tarda al camp de l'Sporting de Gijón en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
0: I 5 medalles catalanes a l'Europeu d'Atletisme al final.
1: A Birmingham, els catalans Guillem Crespí i Jael Sakura Bastué van ser tercers a la final del 4% relleu mix amb l'equip espanyol, i també va aconseguir medalla Meritxell Soler, bronze per equips de la marató femenina, tot i acabar 20è en la classificació individual.
4: I sort, al final també era com la meva motivació quan estava corrent. Quan he vist que ja no podia lluitar pels llocs que volia, doncs pensava, almenys doncs, per l'equip, intentar córrer el màxim que puguis, que no et passi ningú, o intentar anar atrapant a noies que potser han patit més i els podien enganxant. I ha sigut una miqueta la motivació que m'ha portat també a acabar i a lluitar una mica.
1: També va acabar ahir l'Europeu de Natació a París, en què els catalans Nil Cadavall, Isaac Fernández i Luca Huch van ser quarts a la final del 4% estils amb l'equip espanyol.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
6: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
7: Però si aquesta hora la platja està buida.
6: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
7: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
6: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
7: Val més que en busquem un altre.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Tinto de verano, Don Simón.

0: Simón.
1: Bon dia.
2: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
3: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
1: Tranquils, que no ens avorrirem.
2: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3. La casa
4: nostra. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
6: But you have changed sex for America.
7: Don't you tell me that it's less good now.
6: No, it's better now.
8: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
9: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
2: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
11: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixes sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
12: Com vas camuflar la intenció?
13: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
14: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
13: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
17: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
19: A la hora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb el periodista i consultor en comunicació Jofre Llombart, la periodista Milagros Pérez Oliva, el periodista també Marc Font Ribas i l'advocada i professora de dret Montserrat Nebrera. Com esteu? Molt bon dia.
20: Bon dia.
21: Bon dia.
19: Com prova l'agost? Aquesta és la setmana ja més agost de totes les setmanes d'agost, una mica, informativament parlant. Ja ha passat l'eclipsi, ja comencem a tenir problemes per...
20: I sort que aquest agost hi ha hagut l'eclipsi.
19: Déu-n'hi-do.
20: Sí.
22: Podríem dir que tenim l'actualitat eclipsada.
19: Exacte. Una mica eclipsada. Hi ha qüestió de Ceuta, que també en parlarem una mica, però vaja, voldríem parlar també d'altres qüestions de l'actualitat avui amb el Jofre, la Milagros, el Marc i la Montse. I un dels temes que volíem comentar és la sequera, perquè fa dies que no en parlem, però aquestes altes temperatures i la falta de pluges tenen les seves conseqüències, i una d'elles té a veure amb la sequera. No en els embassaments, que els embassaments tenen un bon estat, però ara en parlàvem fa uns dies, Mila, que es notava les pastures del Pirineu, fins i tot, una certa escassedat d'aigua en algunes de les pastures.
23: Més les pastures, sinó que en gran part de la part més alta de la franja del Pirineu, els boscos tenen clapes de sequera, com si fos la tardor. És a dir, veus tota una muntanya plena de verd, d'arbres verds, i en algun punt veus una taca completament groga, com si amb la fulla completament seca. No ha caigut, perquè no ha fet vent i això, però està completament seca. I això és un símptoma d'un estrès hídric extrem. És un bosc en el que durant l'hivern ha plogut bastant, va nevar molt, està molt ufanós des del punt de vista del sotabosc, perquè ha crescut molta vegetació, però després han vingut, pràcticament ja portem 2-3 mesos de sequera en el que ha plogut, en els últims dies ha plogut, però no havia plogut en pràcticament 3 mesos. Llavors, allà on la terra, on hi ha lloc que hi ha més roca, que els arbres tenen les arrels més dificultats per expandir-se, doncs s'està morint. Simplement s'està morint sense que... sembla com si tingués una malaltia, no? Clapes. Hi ha clapes de sequedat en el bosc. I això és el símptoma d'aquest estrès.
19: Hi ha hagut diversos casos relacionats amb aquest estrès que ara deia la Mila. Per exemple, ara fa un parell o tres de dies parlàvem d'Olost. Els veïns del municipi se'ls ha dit, se'ls ha recomanat que no facin servir l'aigua de l'aixeta ni per beure ni per cuinar, bàsicament perquè doncs, la sequera, la calor, tot això que estem parlant, l'estancament d'aigua al pantà que subministra el municipi, ha fet que l'aigua tingui uns nivells de manganès que fan desaconsellable que es faci servir, com dèiem, per beure o per cuinar. Gil Salvans és l'alcalde d'Olost. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
0: Bon dia a tothom.
19: No sé si ha millorat la situació amb les pluges d'aquests dies, perquè l'altre dia el sentíem a vostè dient està plovent a tot arreu menys on toca. No sé si ha plogut una mica i la cosa ha millorat.
0: La cosa ha millorat una mica. Dijous a la tarda va entrar una miqueta d'aigua al pantà i hem millorat. De fet, dissabte, al llarg dissabte ben dinat va fer una bona tempesta de 7-18 litres molt de cop al poble, però no a la zona de recàrrega del pantà. El segon nucli, que és el de Santa Creu, hi van caure un litre només. Per tant, no ha millorat molt la situació, no hem tornat a estar de sort amb les tempestes d'aquests dos dies. Però, bueno, sí que una mica, i aquests dies l'aigua està sortint més transparent. Avui estem fent actuacions a la planta, esperem que en pocs dies la cosa ja estigui millor.
19: De tota manera, la recomanació es manté, pels seus veïns, de no fer servir l'aigua de l'aixeta.
0: Bàsicament perquè no. O sigui, avui tornem a començar, hem començat cap de setmana, dia 15 d'agost, per tant, el tema analític i laboratoris ho hem parat, hem tingut la recomanació, i per tant, avui comencem a tornar a agafar mostres diàries i a prendre mesures. Suposo, surt bastant millor, surt molt transparent l'aigua, per tant, entenem que en breu podrem donar bones notícies a la població.
19: Pendent d'aquestes analítiques, eh?
0: Sí.
19: Perquè aquí el que ha passat és justament això, no? La falta de pluja ha fet que l'aigua s'estanqui i llavors hi ha hagut aquesta concentració de manganès que fa que sigui desaconsellable beure'n.
0: Sí, bàsicament nosaltres ens abastim dels pous d'un pantà, que és el pantà de la Riera Gavarresa, i dels pous de Vilaseca. Bàsicament el pantà, com ara deia la companya, aquí també fa més de quasi 70 i pico dies que no plou amb certa importància, o la zona de recàrrega del pantà, Sant Martí del Bars, Alpens... I això ha fet que l'aigua estigui estancada des de fa ja més d'un mes. I tenim una alta presència de fangs a la zona del pantà, i això ens fa que l'aigua que ens ve a la planta potabilitzadora ens puja amb una concentració de manganès una mica més alta, i sobretot el principal problema és que el manganès amb el clor reacciona i dona un to més groguenc a l'aigua. I llavors el que incomplim és el color i la turbulesa de l'aigua. No tant el manganès, que estem molt al límit, en algun moment estem potser un pèl per sobre, però en molts moments estem dins dels paràmetres, però aquest manganès està als límits, quan està molta estona amb l'aigua clorada, agafa un to groc. I és el que ens dona el problema, o el que incomplim normativament, que diguem. No és tant la toxicitat del manganès, que no és un producte massa tòxic, sobretot per les concentracions que estem parlant, però sí que ens dona aquest color de l'aigua.
19: És a dir, que no és una cosa perillosa, però vaja, que és millor no veure'n i fins que no baixin aquests nivells, vaja.
0: És així. Bueno, al final, la normativa és molt clara, et porta uns paràmetres, si et passes d'aquests, la recomanació que has de dir és això, i per tant... complim normativa en aquest sentit.
19: Ara em deia que la situació ha millorat una miqueta i tant de bo que pugui estar resolt, però si això s'allarga més en el temps, tenen pla B?
0: Sí, és a dir, si això s'allarga molt en el temps, bueno, voldrà dir que el pantà ha seguit baixant i per tant haurem d'entrar en un procés que ja vam entrar malauradament fa 3 anys i començar a entrar amb cubes d'aigua, però al mateix moment que si anem amb cubes d'aigua que hem de fer és restringir consums. Olost és un municipi molt industrial i molt ramader. De fet, el domèstic té un consum d'entre el 18 i el 20% del total, i per tant, si mai, ja es va passar l'última vegada, si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes. Vull dir, el dia no donaria per tant.
19: I a més, això els ha agafat en plena festa major, no?
0: I tant, la vam acabar... Bueno, de fet, ara tenim una última activitat aquest dematí, però sí, ens ha enganxat totalment les dues setmanes de festa major d'aquest any. Vull dir que hem estat distrets.
19: Ho ha alterat molt o no, la festa major, alcalde?
0: No, la festa major no, perquè no, vull dir, vam poder fer tots els actes normal i corrent, però era bastant era un dels temes que més es parlaven pel carrer, això sí.
19: No, ho dic també perquè suposo que devia venir gent al municipi, als càmpings i tot això, i això també fa pujar el consum d'aigua.
0: Sí, el que passa que, com et deia abans, nosaltres el gran consum és industrial i ramader, i també és veritat que l'industrial segurament són les dues setmanes, si no van segurament no van al 100%, i per tant això també hem aconseguit reduir consums aquest cap de setmana i la setmana passada, també hem demanat a la gent que redueixi consums. El fet que hagi plogut, encara que poc, reduir consums de regs de jardins, d'horts, etc. Per tant, jo crec que que encara hem pogut millorar una mica en aquest sentit.
19: Em deia també l'ús ramader, ells en poden fer servir, d'aigua?
0: Sí, ells, en principi sí.
19: No sé si li consta, és a dir, no, com s'han agafat els veïns, perquè suposo que en aquestes festes major m'ho deia ara, que era el tema. No sé si els veïns ho han entès o n'hi ha algú que està més empipat.
0: Sí. Més que empipats els primers dies preocupats. Això què vol dir? Bueno, quan et diuen no pots consumir de boca, em posaré malalt, què vol dir? No sé què. I al final, quan trasllades la informació de dir no, és que no hi ha un problema greu de salut, ni tòxic, ni molt menys, la cosa es calma. I també és veritat que la gran majoria de gent sí que per cuinar, però per beure molt poca gent fa servir aigua de l'aixeta, malauradament. És així. I,
19: per què?
0: De fet, bueno, no sé, la gent està molt acostumada a comprar ampolles de botellades, jo crec que és més un costum i d'això que una altra cosa. Vull dir que sí que és veritat que, per exemple, vam aprofitar el pregó de festa major per, abans de començar el pregó, explicar-ho a tota la plaça. Vull dir que també ens ha anat bé la festa major per poder veure molta gent i que l'explicació fos extensa.
19: El Gil Salvans és l'alcalde d'Olost. Alcalde, esperem que tot això es vagi endreçant. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
0: A vosaltres, gràcies.
19: No és l'únic municipi també amb aquestes característiques. També el Pont de Suert, la sequera a la conca de la Noguera Ribagorçana, combinada amb l'increment de la demanda d'aigua durant els mesos d'estiu, com dèiem ara, doncs també provoca incidències en el subministrament a diversos nuclis, entre els quals Pont de Suert, hi ha hagut alguns municipis també que han hagut de vestir-se amb camions cisterna. La Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert. Alcaldessa, com estem? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
19: Li demano el mateix. No sé si ha plogut aquests últims dies i la cosa ha millorat una miqueta.
1: Sí, ha plogut. Aquesta primera quinzena d'agost ha plogut alguns dies, però de moment encara poc. O sigui, no serveix encara per restablir el sistema de subministrament d'aigua amb cisterna, bàsicament en tres pobles. Nosaltres som un municipi que tenim 22 pobles, als quals hem de fer abastiment d'aigua potable, i n'hi ha tres, que són les Bordes, Arroqueta i Adons, doncs que hem tingut que fer una aportació amb cisterna.
19: Com està anant això? Està funcionant bé?
1: Sí, avui mateix en portarem una altra sarroqueta. Bueno, la qüestió és que durant tres mesos doncs, la precipitació acumulada aquí al municipi en tres mesos, en els darrers tres mesos, ha sigut de 60 litres, que això doncs, és una quantitat mínima. I el mes de juliol, doncs, durant tot el mes, va ploure 2 litres al municipi de Pont de Suert. Això, juntament amb episodis de molts dies de calor, altes temperatures i un increment de la població a l'estiu, en aquests nuclis, no només en aquests nuclis, també en altres, però en aquests també, per segones residències i per establiments turístics, doncs el que fa és que hi ha més consum que aportació d'aigua. Aquí tenim en compte que en aquests nuclis l'aportació d'aigua ve de captacions de barrancs, d'aigües superficials, i clar, no és suficient.
19: Per tant, aquí no és un problema com el que dèiem abans, sinó de que el fet que hi hagi poca aigua fa que es faci malbé, que hi hagi un element, sinó senzillament que no hi ha prou aigua per tothom.
1: Exacte. Hi ha més consum que aportació d'aigua, sí.
19: I això és...
1: S'estableixen també, es recomanen mesures doncs, d'ús responsable de l'aigua i ens consta que els establiments i els usos domèstics ho compleixen. Però és que lo que us he dit, o sigui, l'aportació d'aigua per pluja, que és el que fa que les captacions de barrancs doncs, tinguin el cabal necessari, doncs han sigut minces durant tres mesos.
19: Per tant, la situació és, ha plogut molt poquet, com vostè comentava, i a més som en mesos en què suposo que vostès tenen més gent del que hi ha habitualment durant l'any, no?
1: Sí, i tant, per segones residències i també per establiments turístics, càmpings, restaurants, cases de turisme rural i segones residències també. Sí.
19: Aquesta situació que hi ha ara mateix d'abastir aquests municipis que em deia amb camions cisterna, fins quan pot durar o pot durar indefinidament?
1: No, jo penso que aquest mes d'agost, bueno, si tot continua igual i bueno, ja redueix l'afluència de visitants i de segones residències doncs, que ja se'n tornen, jo crec que, bueno, i si millora la situació de pluviomètrica, jo penso que ja restablirem el servei normal quan s'acabi aquest mes d'agost.
19: És a dir que fins i tot, tant de bo plogui, tant de bo resolgui tot de seguida, eh? Però
1: sí.
19: Fins i tot si no plogués, diguem-ne, a la que que vostès recuperin la població, diguem-ne, normal, llavors sí que poden assumir aquesta demanda d'aigua amb el que tenim.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
19: Això havia passat, sí. Havia passat abans?
1: Això va passar a l'any 23, també. Vam haver d'abastir, també, crec que també va ser Sarroqueta i Les Bordes. També vam haver d'abastir durant un mes, el mes de juliol, crec que va ser, també amb cisterna. Sí, sí. És un suplem, és una o sigui, entre aigua, però hi ha més consum o hi ha més demanda de la que entra. Llavors, és una suplementació. Però sí, sí. I a més, això té un cost important pels municipis. Vull dir que cada cisterna, doncs cada viatge són entre 275 i 350 euros. Mm. Vull dir que, tot i que l'Agència Catalana de l'Aigua treu uns ajuts cada una o dues vegades a l'any, doncs per ajudar a cofinançar aquestes despeses de transport d'aigua.
19: I és suficient?
1: Bueno, són ajudes que en el cas nostre, doncs, la darrera convocatòria, doncs, ens van ajudar amb un 70%, més o menys.
19: Ho deia perquè això, perquè són el cost aquest que vostè em deia, clar, són molts dies fent arribar aigua amb camions cisterna, no?
1: Sí, sí, són molts dies, sí, però és que no tenim cap més solució. Hi ha pobles, per exemple, que algun poble tenim que, a part de la captació d'aigua superficial de barranc, doncs hi ha un pla B, diguéssim, una segona aportació, doncs amb bombeig a través d'una font o bombeig directament del riu o del canal, però aquests tres pobles, justament Les Bordes, Sarroqueta, ja, doncs, només hi ha un únic sistema d'aportació d'aigua potable, que és aquesta.
19: Clar, anava a preguntar-li això, és a dir, ara vostè em deia, ja estem a 17 d'agost, per tant, com aquell que diu, queda un parell de setmanes d'una situació una mica complicada, però llavors ja s'hauria de restablir la població habitual al Pont de Suert, però com que tots plegats i tots els experts ens diuen que ens hem d'acostumar a aquesta nova normalitat, amb poques pluges, amb altes temperatures, hi ha alguna cosa estructural que es pugui fer de cara a pròxims anys, ja de cara a aquest any no, però de cara a pròxims anys, per evitar trobar-se en una situació com aquesta?
1: Bé, en el cas de Sarroqueta, ara justament el mes que ve, doncs hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània, doncs una mica per complementar aquesta aportació d'aigua de barranc. També a Les Bordes estem mirant també si hi ha alguna altra possibilitat de connexió amb el canal, només per èpoques en què hi hagi aquesta situació de més demanda o de més consum que aportació d'aigua.
19: Com s'ho ha agafat la gent, el fet d'haver de rebre aigua amb camions cisterna?
1: No, bé, vull dir, no, bé, al final és aigua que se subministra, o sigui, el camió cisterna en plena de l'hidrant d'aquí de l'aigua de Pont de Suert, i aquesta aigua després va a dipòsit i va clorada.
19: Vull dir que la gent no nota res.
1: És vivent desclorada, no.
19: La Yolanda Ferran és l'alcaldessa de Pont de Suert. Alcaldessa, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho també al matí de Catalunya Ràdio.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
19: Una abraçada. Si hi ha algun altre alcalde afectat per una d'aquestes situacions, 93207474, 93207474, perquè ho comentàvem l'altre dia, que és veritat que és important dir que tenim els embassaments en un estat molt, molt bo, eh? És a dir, els embassaments de les conques internes estan al 80%, però van apareixent aquests episodis, o això que dèiem de les pastures abans amb la Mila, que dona una mica la sensació de dir en algun moment això es pot empitjorar, no es pot empitjorar, però en algun moment tens aquests casos com els que hem explicat, Jofre.
20: Doncs sí, mira, per parlar del primer exemple del que has comentat amb la Mila, cada cop hi ha més boscos secs, cada vegada més superfície, cada vegada, sobretot, a més altitud. És a dir, quan tu mires els mapes de risc d'incendis de fa 10 anys amb ara, la franja d'alta muntanya sempre estava fora de qualsevol
19: lliure,
20: dubte.
19: Sí.
20: Ara ja no, ara ja hi és, com, i de fet aquest estiu hem tingut incendis a alta muntanya. I les sequeres, doncs, ho ha explicat perfectament l'alcaldessa de Pont de Suert, el balanç entre allò que es consumeix i allò que es genera o que s'ingesta, doncs no, és negatiu, per tant falta d'aigua. Jo no sé què més els hi falta, són pocs, però fa molt soroll. els negacionistes del canvi climàtic per admetre que el canvi climàtic ja és aquí i que l'únic que diu els científics que podem fer és, un, intentar obtenir mètodes per veure com hi convius, i dos, intentar fer tasques de prevenció a llarg i molt llarg termini per intentar, ja no sé si revertir, però com a mínim que no acceleri. Mm. I amb aquestes estem.
19: Marc.
3: Seguint una mica el que deia el Jofre, és el que comentàvem, no?, que les sequeres ja no són excepcionals, sinó són recurrents, aniran a més. No tant el que diuen els experts és que no és tant un problema que globalment plogui menys, sinó que plou d'una manera més irregular. I això el que fa és que de cop i volta et trobes el que està passant al Lluçanès, el que està passant a l'Alta Ribagorça aquests dies, que no hi ha prou aigua. Això ho tenim aquí, és inevitable, i la clau és com actuem. Hi ha una pota, segons les dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, Catalunya no té un problema greu de consum domèstic d'aigua, estem en unes dades baixes a nivell europeu, per tant, actuar aquí al marge és reduït, però sí que potser s'ha d'actuar en d'altres àmbits de consum, sigui la indústria, sigui la ramaderia, ja sé que és un tema complicat i polèmic.
19: I espinós.
3: Exacte, però també el turisme, és a dir, el que està passant a l'Alta Ribagorça va molt lligat al turisme, de cop i volta a territoris poc poblats, la població es multiplica per 3, per 4, per 5 durant unes setmanes, i evidentment el consum es dispara. No sé, potser també intenta replantejar el model econòmic per intentar casar-lo amb la nova realitat hídrica que tenim.
19: Montse, com ho veus?
15: Sí, estava pensant, tenim aigua i tanmateix hi ha pobles que s'han trobat en una circumstància de no potabilitat, no? Per tant, que tenim problemes amb l'aigua, però també tenim problemes en que corri quan es produeixen els períodes de sequera i que, per tant, deixen empantanat el pantà i aleshores es produeixen fenòmens químics que potser doncs, fan que sigui poc potable. I això em porta a pensar com donem per entès aquest tema de la potabilitat, no? Com ens arriba l'aigua i l'aigua surt per l'aixeta i encara que alguns no la bevem perquè sap fatal, però realment és potable, és a dir, que obres l'aixeta i tens el miracle de que l'aigua te la puguis beure i no passi res en general. Però és veritat que cada vegada som més i en els llocs en els que hi ha poca cobertura, perquè són aigües superficials, no? Perquè no venen de les glaceres i, per tant, la que arriba és la que més o menys vagi corrent pels rierols. Clar, el problema que s'ajunti molta gent acaba provocant un problema, però és que en realitat som molta més gent a tot arreu. I fixeu-vos, parlem aquí de que hi ha incendis i que s'assequen. Bueno, hi ha hagut incendis bestials. Jo vinc ara d'Astúries, no? Tot verd, tota l'estona plovent, per tant ja veus per què és verd, no? Perquè no hi ha manera de que acabi de deixar de ploure pràcticament mai, però hi ha hagut uns incendis bestials, no? Per tant, estem en una situació complicadíssima en la que la natura, no sé si s'ha revoltat o en última instància doncs, li passa el que li està passant, no? que en llocs en els que suposadament no hauria de passar res comencen a passar coses, i tenim, jo crec que des d'aquest punt de vista, una relació amb els fenòmens naturals i amb els elements naturals com és l'aigua que genera aquestes circumstàncies poc, ja diríem, sobtants, no? L'alcaldessa ens deia, això ja havia passat el 2023, bueno, doncs ens anirem acostumant a que aquest preciós producte que és l'aigua, doncs, potable, aigua potable, que tan important és per nosaltres, doncs s'hagi de pensar, això que ens deia el Marc, no? Que com comencem a pensar sistemes perquè aigües que no ho són es mantinguin en condicions salubres per l'ésser humà.
19: I tot això, Mila, el que dèiem abans, amb els embassaments plens, perquè si els embassaments estan buits, el nivell d'urgència ja és diferent, però vaja.
23: Sí, perquè una de les coses que està passant també és que els patrons previsibles del canvi climàtic també s'estan alterant. És a dir, fins ara, quan parlaven de sequera, parlaven de que els boscos se secaven o els arbres entraven en estrès mortal, per entendre's, quan portaven en l'última sequera pues, 2-3 anys de sequera, perquè bueno, els efectes acumulatius anaven fent cada vegada més importants. Ara el que veiem és que hem tingut un hivern extraordinàriament bo des del punt de vista de la pluviometria i de la neu també en el Pirineu, i en canvi dos mesos de sequera acompanyat de ones de calor molt elevat, de temperatures molt elevades i un vent que ho seca tot, clar, perquè és el vent càlid el que acaba secant tot i acaba evaporant l'aigua, doncs fa que en dos mesos un problema que no s'havia, que en altres circumstàncies trigaria molt més, ara es precipita. A mi el que em preocupa ara és les notícies que hem llegit aquests últims dies, perquè és el que aquestes notícies són les que revelen que s'està congriant un problema del que probablement parlarem potser les properes setmanes, però segur els propers mesos. És el tema de la temperatura de l'aigua del mar. A Tarragona s'ha arribat a 30 graus a l'aigua del mar. A l'Estartit van assolir a les Illes Medes fa dos dies 27,8 graus de temperatura. Aquells que no anaven a la Costa Brava a principi de l'estiu perquè trobaven que l'aigua està freda i preferien anar cap al sud, ara ja està calenta a tot arreu. I a les Balears, llegia l'altre dia al diari d'Eivissa que 25 dels 39 dies que hi ha d'entre l'1 de juliol i el 8 d'agost, la temperatura de l'aigua ha estat per sobre rècord de totes les medicions que se tenien des de que hi ha medicions. Per tant,

0: d'aigua amb, a més, ja per empitjorar-ho, formats en molt poc temps, que vol dir que la capacitat de previsió i d'alerta a la població també disminueix, no? I amb això estarem.
1: Ara mateix passen falten 4 minuts per arribar a un quart de 10. Anem a publicitat i tornem de seguida.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc extremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc extremut. La gran diferència.
3: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una caixa d'eines Casals, molt útils pel cotxe.
4: Carglass canvia, Carglass repara.
5: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 29 d'agost. Consulta't les condicions a Carglass Ponès.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
10: Ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg. El Fel és de Banyoles.
11: Home, enòleg no sóc, però bueno.
12: Però jo sóc de Banyoles?
9: Sí.
12: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
9: He trobat a la Wikipedia això.
11: Doncs mira, més li fent cas.
10: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
11: Típic de l'escala.
10: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Vaig provar-ho amb la guitarra, també, i tampoc.
13: Ho has aconseguit, finalment, no?
10: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
2: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva, el Marc Font Ribas i la Montserrat Nebrera. I un dels temes que volíem comentar, que ja ha aparegut de tant en tant a les àgores d'aquí del matí de Catalunya Ràdio, és l'aplicació de la llei de dependència. Hem parlat diverses vegades que és una llei molt ben intencionada, però que l'aplicació ja és una altra història, i en aquest sentit hi ha moltes crítiques, hi ha molts retrets i hi ha moltes afirmacions que posen en qüestió determinades aplicacions de la llei de dependència. Una de les persones que ha fet llistat de coses que no funcionen d'aquesta llei és l'actriu Assumpta Serna, que s'ha fet viral a les xarxes socials aquest cap de setmana en un vídeo publicat al seu compte d'Instagram on ella parla directament d'infern, el qual suposa enfrontar-se al sistema de dependència de Catalunya, en el cas concret de les ajudes necessàries per atendre la seva mare que té 100 anys.
16: Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega, sempre amb prioritat a altres franges d'edat. També els caps...
1: Aquest és el vídeo de l'Assumpta Serna al compte d'Instagram, que, com dèiem, ha tingut una amplíssima difusió. Assumpta Serna, com estàs? Molt bon dia.
17: Molt bon dia. Sí, bé, estic una miqueta trista, però a la vegada doncs, contenta en el sentit de que la gent ha reaccionat. Són més de 1.300.000 visualitzacions, que és, ja et dic, per plorar, i bueno, només a Instagram hi han hagut 865.000 i està pujant a un ritme de més de 20.000 visualitzacions per hora, no? Llavors això vol dir lo important que és, pensa que la franja doncs, és des de 45, diguéssim, 50 anys, la gent afectada, no? Que són les mares, diguéssim, d'aquestes persones que tenen el problema, i d'aquestes persones dels 45 fins als 70 anys hem rebut amb un formulari difícil, és clar, per aquestes persones d'omplir-lo, més de 900 persones, és a dir, la gent està frustrada, està cansada, està sola, amb un sistema que no funciona, saps? I bueno, no solament doncs, hem de dir que som bons a les lleis que fem, sinó hem de saber aplicar-les.
1: Sobretot perquè totes aquestes persones que ens deies que s'han posat en contacte amb tu són casos semblants, eh? Són casos de frustració davant de l'aplicació de la llei de dependència, entenc, no?
17: Són casos, moltes vegades, doncs, de persones que no els han reconegut el grau doncs, de 2 anys o 3 anys. Són persones, hi ha casos esfereïdors, de persones doncs, que se'ls va arribar, que no es retreu.

0: col·lectiva, diguéssim, aquesta ajuda, que s'han empobrit, que s'han bueno, demanat crèdits, que han hagut doncs, de fer tot perquè els seus pares poguessin tenir una atenció la gent ha de treballar i hi ha d'haver-hi una atenció feta per professionals quan ja el grau de dependència és gran i ha de ser duradera amb el temps. Perquè si no, a les persones no els serveix de res 300 euros mínims, 300 euros pobres, diguéssim, que se'l pau pèrrims, que se'ls dona amb el grau 3. És que no anem enlloc.
1: És que en el cas de la llei de dependència, diguem-ne que hi ha diverses baules molt febles. Una és el retard en la valoració de la persona, de quin grau de dependència té i què necessita, i després hi ha l'assignació dels ajuts, que quan arriben, doncs molt sovint són insuficients. Tu, en el cas de la teva mare, t'has trobat pràcticament amb totes aquestes etapes, no?
0: Sí, i el meu pare, des de l'ongo, ja no va arribar, perquè, esclar, com que no saps com és el sistema, doncs, esclar, tu penses que les coses aniran pues, com tenen que ser normals, no sé, de 2 a 3 mesos, no d'anys, m'entens? I anys, això no hi ha ningú que diguéssim que aguanti, saps? Amb unes enfermedades greus i al final de la vida, que tothom, a més, ens hem de passar. És que aquí hauria d'haver un sistema estatal d'indicadors de qualitat, perquè, és clar, a cada autonomia es fa diferent, no? Perquè, bueno, doncs això de les competències de cada autonomia, que trobo bé, però que realment necessitem un pacte de tothom i uns sistemes d'indicadors de qualitat per l'atenció que cada autonomia rep. És a dir, amb dates comparables sobre temps d'espera, sobre intensitat de serveis, sobre ràtios professionals. És a dir, les persones que venen a cuidar-se, quina qualitat tenen? S'han format? No s'han format? Les empreses que ens donen, que són unes que ens aconsellen, normalment el servei no el fan bé. Per què? Doncs perquè es queden un percentatge molt alt dels diners que tu pagues i la treballadora no li arriba. I aquesta treballadora, doncs, moltes vegades no té la formació que necessita per aquella enfermedad concreta.
1: És a dir, que tu no pots contractar directament un cuidador o cuidadora.
0: Això és el problema que jo penso que també es podria solucionar així, no? És a dir, que amb un contracte legal, que les famílies doncs, vegin que realment necessiten professionals formats, doncs, bueno, una vegada que tens aquest contracte legal, poder-lo presentar i que aquest et valés com a saps? Mira, la idea de fer una comparativa amb altres països, perquè aquí, diguéssim, les zones que, en Espanya, les zones que estan millor, segons el que jo he pogut averiguar, amb també un grup de persones que estem treballant-hi, són Navarra i País Basc. Però diguéssim que són diguéssim les millors en el sentit de que quan és una ciutat més petita doncs tens més possibilitats de poder coordinar-ho millor, no? Però a les ciutats grans és on hi ha el gran jaleo, no? Barcelona i Madrid. I després, en altres països, doncs tens Països Baixos, per exemple, que Holanda, que és el millor, on ja doncs, les persones estan formades i amb controls de qualitat. Quan arriben aquestes persones a les cases, doncs tenen tot un... No? Penseu que moltes vegades els problemes que hi ha doncs es deriven cap a una demència que pot ser inclús moltes vegades agressiva. I això doncs, és una càrrega que no es pot suportar per les persones que s'estimen aquestes persones i que les veiem així, m'entens? Llavors, doncs bé, no basta en reconèixer el dret com que és el que nosaltres tenim amb la llei de dependència. Té que existir una garantia efectiva de com es comença a rebre i quan, no? Llavors és una teleassistència avançada perquè la gent no se senti sola, és una assistència doncs, personal dignificada i la persona tenen que estar formades, no? I això no ens hi posem ja ni als centres de dia ni a les residències, que és un altre problema, no? Crec que aquí les licitacions que es fan amb bona fe, suposo, per part del govern a empreses grans que tenen, diguéssim, una solvència econòmica, aquestes empreses també estan pagant molt poc a aquestes persones que es dediquen, professionals que es dediquen a assistents socials, no? Llavors, esclar, per què? Doncs perquè aquestes licitacions van a qui ho pot fer més barat, no a qui donen més qualitat. Llavors, esclar, trobes que aquestes concessions Ara mateix, segons el que tinc entès, l'agost sembla que encara no està absolutament, diguéssim, formalitzat, però hi ha dues empreses que s'han repartit a Barcelona, no? Una és un fons que es diu Portobello, saps? Sí. D'aquests fons que hi ha, que són raros, que aquests compren i venen empreses, i una altra, doncs, que és l'empresa del Florentino Pérez, el del Real Madrid, sí. No? I aquestes dues empreses s'han repartit Barcelona en barris. I aquestes persones, doncs, ja se sap per altres empreses que han tingut, doncs que baixen els preus d'una manera per poder tenir accés a aquestes llicències, no? I sí, tindran capacitat econòmica, però per també, doncs, tenir, poder afrontar els retrassos que pot a vegades tenir l'administració, però estan també collant a les persones que estan treballant i que sense formació.
1: Perquè en el cas concret de la teva mare, el que tu explicaves, que té 100 anys, hi ha hagut, a banda de tot això que comentaves ara, un dels punts que més es denuncia de la llei de dependència, que és el fet d'anar lent, no? D'anar tard, a l'hora de reconèixer el grau de dependència, sí. I a l'hora d'assignar les ajudes, no?
0: Però hi ha altres problemes. Penso que, saps, quan aquesta ajuda ve, tampoc, primera, que no és econòmicament, no et serveix de res. Quan la persona, tampoc és just que la persona que té, doncs, uns estalvis se'ls tingui que gastar al final de la seva vida, sinó que el que ell vol o el que les persones volen, doncs, és donar-lo a la família, no? Contribuir a la societat, no? És a dir, ha d'haver-hi una coordinació sociosanitària real, no? Un verdader sistema, un veritable sistema de cuidados de llarga duració, no? Uns professionals suficients, un apoyo a les famílies, perquè els cuidadors és una altra de les coses. Els cuidadors, primer, que s'empobreixen i que deixen el treball per poder estar amb la seva mare o amb la seva àvia, estan patint també que el treball, doncs, saps, no treballen per poder atendre'ls. Vull dir que, saps, és una, a part de la financiació, que ha de ser estable, que ha de ser suficient i que ha de la gestió, que ha de reduir tots aquests temps que la gent espera, que arriba moltes vegades quan hi ha la persona mort, que és increïble, sense efectes retroactius, doncs es necessita realment un pacte, jo crec, saps? Un pacte d'estat dels partits polítics, com s'ha fet amb altres coses, no? Es tracta, doncs, de que els polítics siguin responsables amb algú que els hi ha passat i que els hi passarà amb ells mateixos. Vull dir, entens? Perquè tothom acaba així. És a dir, tothom té problemes de salut, tothom mora, diguéssim. I llavors és un dret essencial de la vida, no? De poder també afrontar la mort amb dignitat, no?
1: En aquests missatges que t'han arribat després d'aquest formulari que posaves tu en el teu compte d'Instagram, n'hi ha de Catalunya o n'hi ha de tot arreu? N'hi ha d'altres punts també d'Espanya?
0: Doncs mira, jo he començat en català perquè la veritat, la meva mare, doncs, està a Barcelona i jo, doncs, bé, visc a Madrid, però he vist que és un problema amb els comentaris que he rebut de totes les comunitats, saps? I llavors, doncs, bueno, la idea, doncs, és que ara mateix jo tinc de totes les comunitats problemes que són tremendos, o sigui, que em sento responsable, però no hi arribo, clar, que haig de fer, no puc. L'únic que puc fer és donar veu, no? I jo crec que la idea no és tant el que ja ha passat o està passant amb la meva mare, sinó tot aquests milers i milers i milers de persones, saps? I persones que estan en una situació pues, de soledat total, de dir com és possible que aquesta persona que ha treballat tota la vida i després, doncs, ens trobem així, no? De què serveix, que, o sigui, produeix molts problemes psicològics a les persones en les que, saps, estan en aquest estat. No els que estan malament, sinó els cuidadors mateixos, no? Home, aviam, jo crec que Espanya ha avançat, perquè és veritat que la llei del llibre blanc de la discapacitat, doncs, va sortir el 2006 i bueno, ja realment s'han fet coses, però un avanç no significa que el sistema estigui acabat. O sigui, la demanda va creixent perquè la gent, doncs, ens morim després dels 80, cosa que abans no passava, no? Clar, llavors existeixen aquestes diferències territorials, el propi estat reconeix que fa falta cents de mils de nous professionals, però no hi ha pressupost.
2: I llavors, doncs, clar, això ha de ser un pacte de polític de tota la gent, de veure com es va fer per les dones, per exemple, no? Com es va fer en situacions on tu veus que hi ha una immensa part de la societat que té aquest problema, no? Si parlem de xifres, o sigui, és que som tots.
1: Sí, sí. Perquè som la teva mare necessita atenció 24 hores?
2: Oh, sí, clar, clar. Ja fa des del mes de desembre i no hi havia resolució de grau. Llavors, doncs, esclar, saps, bueno, això és una qüestió econòmica que també repercuteix la qüestió psicològica, no? La meva mare tota la seva vida doncs, va estar estalviant i va treballar des dels 14 anys perquè nosaltres també poguéssim tenir clar els estalvis se'n van. Entens per què? Perquè els seus propis estalvis, i et sap greu amb aquesta situació com està ara, doncs de no saber el que es fa, doncs saps que, dius, Déu meu, estàs utilitzant uns diners que ella no volia que s'utilitzessin, saps? I diu, no, deixeu-me morir, clar, però no és això, m'entens? La cosa és que... jo crec que, a més, hi ha una cosa molt interessant que la gent diu que és terrible i que és una frase que no m'agrada gens. I dius, bueno, home, ja té 100 anys, doncs escolta, ja ha viscut bé. No és això, no? Jo crec que aquesta idea de, bueno, com que ja té 80 anys, no li donem aquests medicaments. Bueno, com que ja té 90 anys, doncs què vols? És una cosa tan cruel sentir-ho. I, a més, es diu davant d'ells. M'entens? O sigui, hi ha una poca consideració i consciència de lo que és això per la gent que som més jove. Jo entenc que, clar, nosaltres no hem viscut la nostra pròpia mort, però, clar, hem de tenir empatia per la gent que està i que veiem al nostre costat, no? Hi ha persones en els hospitals, evidentment, professionals que ho fan molt bé, però altres que estan cansats, rebentats, que no hi ha gent suficient, m'entens? Et veus en un sistema absolutament cruel i sense el carinyo que aquestes persones mereixen en aquest moment, saps?
1: Entre les persones que t'han contactat, Assumpta, hi ha algú de l'administració?
2: Sí. Entrevista el dimarts.
1: El dimarts passat o vau parlar dimarts, eh? O dimarts, aquest, o sigui, demà parleu, diguem-ne.
2: Aquest dimarts, sí.
1: I parlar amb algú de l'administració parlareu d'aquest tema?
2: Sí, és que s'ha de parlar i no solament és per mi, ja et dic, perquè jo he vist que el problema és molt més enllà. O sigui, el meu pare, per exemple, ja no hi vam arribar, no? Bueno,
1: ja no hi vam arribar, vol dir que vau demanar la valoració i va arribar tard o l'ajuda va arribar tard?
2: Sí, no solament l'ajuda, és que l'ajuda, penseu que quan les persones estan en dependència, bueno, es comença amb un grau 1, no?, i hi ha 3 graus. Llavors, el màxim que et poden donar per al grau 3 són 500 euros. Quan la persona necessita fisioterapeuta per poder-los moure, gent per poder-los netejar, m'entens? O sigui, o tu mateix, llavors si tu ho fas, llavors no pots treballar i no tens diners per poder-ho pagar, m'entens? Per poder pagar totes les coses que no paga la Seguretat Social, ni fisioterapeutes, ni la meva mare Mictus, per exemple, el que té és també aquesta incapacitat de poder comunicar. Llavors això ha d'haver un logopeda, ha d'haver-hi, m'entens? O sigui, aquests són coses que no estan dintre del que és la Seguretat Social i són problemes comuns de que la gent arriba a aquesta situació. Saps? A vegades per ictus, però a vegades per altres coses. Vull dir, que aquesta com que no és un problema solitari, com que ja et dic que veig que tot això és molt més gran, doncs s'ha de lluitar per... s'ha de fer alguna cosa. No, m'entens? I no és que no se sàpiga. Pensa que hi ha... Jo estic segura, vaja, que ho saben, perquè els mateixos dates oficials ho diuen, no? És a dir, hi ha estadístiques molt actualitzades, l'última del juny d'aquest any, on hi ha xifres de les persones que realment no estan en llista d'espera, que reben, que necessiten aquest cuidado. La gent ho sap, però, esclar, si no es fa aquest pacte entre tots per realment aquest pressupost arribar a totes les comunitats, això, doncs, és esclar, que en vingui pugui, saps?
1: Assumpta Serna, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, i molts ànims.
2: No, ja, gràcies.
1: Una abraçada forta. L'Assumpta Serna, l'actriu Assumpta Serna, que havia fet aquest vídeo que es va fer viral a les xarxes socials al voltant de la situació de la seva mare, dels ajuts de la llei de dependència, que és un tema que de tant en tant en parlem, segurament no en parlem prou. Jo recordo, de ser una de les coses que jo havia cobert com a periodista, la llei de dependència, i recordo la primera vegada que jo vaig mirar, ara l'Assumpta Serna deia les llistes, i tens les llistes amb persones, la llista de persones que esperen i de les persones que reben prestació. I recordo un dia que vaig comparant un any per l'altre, vaig veure que les dues baixaven, i vaig trucar i vaig dir, com és possible que les dues baixin?
3: Et milloro l'aposta
1: perquè la gent es mor esperant.
3: Et milloro l'aposta com a boomer. Jo vaig cobrir l'aprovació de la llei de dependència l'any 2005 amb Jesús Caldera com a ministre
1: i Zapatero president. Sí,
3: Zapatero president, i es va presentar com el que realment hauria de ser, que és com la quarta pota de l'estat de benestar. Hi ha sanitat, hi ha ensenyament, hi ha pensions, però abans que parlàvem del canvi climàtic, coses del segle XXI ben entrat, que és la supervivència en positiu i envelliment també en positiu de la població. Ara, aquest envelliment fa que hi hagi aquesta qüestió, que és que la gent viu cada cop més anys i té cada cop més necessitats, no? I això tensiona els serveis públics tal com els hem imaginat. La qüestió és que s'ha promès... És a dir, aquí l'Assumpta Serna ha apel·lat diverses vegades a la qüestió psicològica. I és molt bèstia, és a dir, aquí la qüestió és que l'Estat et promet una cosa que després no acaba complint. És a dir, és tan bèstia com dir, si ja no t'ho prometés, si ja no et digués, mira, és que no ho puc fer, aleshores, clar, aquesta tensió de mirar cada dia, si t'han rebut la petició, si venen a fer-te la revisió a veure si ets grau 1, grau 2 o grau 3, si un cop t'ho concedeixen, aquesta és la més bèstia, tens dret a tal o tal prestació. Si la persona que et cuida està també, perquè normalment passa una cosa, la primera persona de totes cuidadora acostuma a ser la parella, amb la qual també té una edat bastant avançada. I això desgasta molt a les famílies, no? Perquè la persona dependent està bé en funció de la persona cuidadora. Si aquesta persona cuidadora és la seva parella, arribarà un dia que tampoc arriba, no? I això desgasta molt, no? I després hi ha una altra qüestió, que és la burocràcia. És a dir, això el Janis Roca ho explica molt bé, eh? Tu, al mes de maig, reps un paper de l'Agència Tributària que et diu, vostè... tu no, perquè em sembla que estàs en un altre país.
1: No, jo tributo aquí, perdona, i tant. Jo sóc al contrari dels youtubers, jo sóc andorrà, però tributo aquí.
3: Va, perfecte, doncs tu reps un paper que diu Frederic Vincent, va treballar per aquesta empresa, viu i té no sé quants anys, ha fet no sé quantes col·laboracions, té un pis o no té un pis, etcètera, vostè li correspon pagar 212,36 €. Un nivell de cirurgia administrativa quirúrgica. Quan ets tu el cas de demanar alguna cosa a l'administració, vostè qui és? Vostè quan cobra? A què es dedica? Està casat o no està casat?
1: Demostri-m'ho tot això.
3: Sí. I tot això, a més m'ho ha de demostrar. Sí. Clar, sabent que hi ha l'engranatge administratiu informàtic per arribar a aquell nivell de precisió tan alt, desgasta molt el fet que per quan ets tu el que necessites alguna cosa de l'administració, hagis de començar pràcticament de zero.
4: El tema de la burocràcia és de calaix. Tenim un problema gravíssim, i no només, evidentment, és amb el tema de la dependència. Parles amb la pagesia i amb molts sectors, i exacte, sempre es queixen del mateix. Quan han de demanar ajuda és un autèntic drama i costa molt. I després, també el tema de les cures, el sistema de cures és un dels grans tamarros de la societat actual, i anirà més, pel que comentava el Jofre, de l'evident envelliment de la població i que hi ha necessitats creixents. I després comentàveu els dos que vau cobrir l'aprovació de la llei de dependència el 2005. Jo estava començant aleshores a treballar ja de periodista i també em vaig fer alguna cosa. I per mi el problema d'aquesta llei és que és una llei que mai s'ha arribat a complir. Llavors, promet una cosa, no la compleixes. Una part molt important, que no, crec que no s'ha comentat avui, encara, és que prometia que el 50% del finançament aniria a càrrec de l'Estat, del govern espanyol. La realitat és que això no ha passat mai.
1: No s'ha complert mai.
4: Tu mira les dades de Catalunya, l'any 2000, 8, l'Estat aportava el 32% del cost, és a dir, menys d'una tercera part, doncs que el 2021 aportava el 16,5%. Després els problemes de la burocràcia de la Generalitat, però l'Estat no ha complert. El finançament tampoc és sorprenent en aquest sentit que els territoris on millor funciona el sistema de cures a l'Estat espanyol sigui el País Basc i Navarra, que tenen un finançament més folgat i diferent. No és cap sorpresa, vull dir que al final és la mare dels ous parlant en plata, són els recursos. No hi ha prou recursos, sobrecarreguem a les famílies i generem una tensió humana, una tensió psicològica poc sostenible i, evidentment, amb drames darreres. No pot ser que la gent, el que comentava Alfredi fa una estona, no pot ser que la gent es mori esperant una ajuda fonamental.
1: 5.000 persones van morir l'any passat a Catalunya en el procés de fer els tràmits de dependència. 5.000.
4: Sí, no són casos excepcionals.
5: Sí, jo crec que aquesta llei, que va ser realment... no valorem encara prou que s'hagi aprovat una llei com aquesta, perquè la llei abans de la llei de la dependència no hi havia res, absolutament res.
1: Sí.
5: I quan es va aprovar, jo recordo perfectament que va ser considerat una fita importantíssima, perquè era la quarta pota de l'estat de benestar. El que passa és que es va aprovar l'any 2005, i recordareu que el 2008 va esclatar la crisi econòmica. Llavors, les circumstàncies en què ha nascut aquesta llei han sigut absolutament adverses. Primer, perquè va venir una crisi econòmica que, amb les polítiques d'austeritat que es dictaven des de Brussel·les, el que va patir més retallades va ser l'estat del benestar, justament, les prestacions socials, i després perquè qui va aplicar les primeres passes d'aquesta llei, un cop que ja va passar la part més dura de la crisi, a partir del 2010-12, va ser justament el PP, que és un partit que la sensibilitat social tampoc és que fos especialment important, i es va anar deteriorant com a estructura. No tenia els recursos necessaris i, a més, no es va preveure que hi hauria una altra coincidència important, que és que a partir d'un determinat moment comença a entrar en anys una generació molt plena. I, per tant, que l'augment de diagnòstics d'Alzheimer, l'augment de diagnòstics d'ictus, l'augment de diagnòstics de les patologies que van associades amb la part final de l'envelliment ja més gran, a partir de 80 anys, etc. O sigui, més gent arriba als 80 anys i més gent pateix aquestes patologies. Llavors, això ha provocat una demora i un desfase entre les necessitats i les promeses que ara s'ha tornat insostenible. L'aprovació... just fa un mes que es va aprovar la revisió d'aquesta llei, que preveu que hi hagi més fons estatals per les autonomies, que hi hagi més atenció domiciliària, etc. Però clar, ara el que cal és que hi hagi els recursos perquè es mantingui en el temps aquesta planificació que, per molt que vulguin córrer, trigarà un temps en poder-se aplicar del tot. El que ara estem patint és els retards de molts anys, el desfase de molts anys i la promesa aquesta de que ara milloraran les coses, però clar, no milloren a la velocitat que la gent necessita que millorin.
1: Montse.
6: Mira, insinuar que el problema de la llei de dependència té a veure amb la crisi del 2008 i amb el PP és tant com dir que la llei de dependència es va aprovar en aquell temps i que els recursos se'ls van posar aquells partits o aquella crisi. La llei és de l'any 2005. Jo hi era al Parlament quan es va aprovar la llei de serveis socials, a la qual el Partit Popular va fer esmenes dient que això era insostenible estructuralment. Ningú va fer cas. I la realitat va ser que abans que esclatés la crisi ja es veia que la gent es moria sense el pi de fet. La llei es diu... no es diu llei de dependència, es diu llei de l'autonomia personal. I el que prometia, el que permetia el senyor Caldera, i era impossible, és que qualsevol persona, gran o petita, jo tinc a casa familiars que tenen graus de dependència amb gent jove, que arriben al 80%. La gent jove o gran, o vella o no vella, tota la gent que tingués un problema d'autonomia el tindria resolt. Persona en cadira de rodes, persona amb un síndrome psicològic profund, persones que no es podien moure, i es va veure immediatament, sense arribar a cap crisi, que això era impossible. La llei de serveis socials catalana, que suposadament venia a complementar, perquè com s'ha dit, la meitat venia finançat pel govern autonòmic, La llei de serveis socials, ja vam nosaltres en aquell moment, bueno, nosaltres era jo, aleshores ja no hi soc, però aleshores sí que hi era. Ja vam dir que no tenia una cartera, no ho vam dir solament nosaltres, també ho va dir Convergència, no tenia la cartera econòmica necessària per poder cobrir res. I així va ser. Jo vaig fer la campanya de l'any 2007 de municipals i a tot arreu on anava em trobava gent plorant dient que el PIDE no havia arribat i que la gent es moriria abans que arribés aquest PIDE. Per tant, res a veure amb el problema de la crisi econòmica. Sabíem perfectament que aquesta suposada quarta pota, que jo he explicat 25.000 vegades a la universitat com a el quart pilar de l'estat del benestar, era un pilar encara més feble que tota la resta. Perquè amb independència de que hi hagi o no hi hagi diners, la manera en què s'apliquen aquests diners, la manera en què no s'apliquen aquests diners i la manera en què s'engresca la gent en una cosa que no és possible, perquè a més s'ha de dir a la gent que no és possible. Se li ha de dir a una persona que va en cadira de rodes que mai tindrà l'autonomia personal d'una persona que està dempeus pel carrer. Però no es volia dir. Se li volia dir a la gent unes coses que no són certes. I d'aquí plora la criatura. Després, evidentment, arriba la crisi i encara la cosa es posa pitjor. Es posa pitjor en això, es posa pitjor en qualsevol de les quatre potes de l'estat del benestar. Per això hem allargat lo de les pensions, per això hem retallat sanitàriament, per això hem retallat educativament. Perquè el que pateix més que res quan hi ha un problema econòmic, evidentment, és l'estat social. I aquesta llei de l'autonomia personal suposadament ho hauria de ser. En el temps en què tot això no es feia, es va posar en marxa aquell famós pla de Zapatero de la Enye, que començàvem a fer obrir i tancar obres pel carrer perquè seríem els més moderns i demés. Per tant, la manera en què s'apliquen els diners és tan important com la burocràcia. Jo estic acabant per convèncer-me de que la burocràcia és l'excusa per no fer les coses bé. I en aquest camí s'hi troben no solament les empreses econòmiques que liciten d'una manera absolutament irregular, sinó també un tercer sector del qual un dia s'hauria d'aixecar la catifa i veure què és el que hi ha sota. Hi ha un munt de diners que s'utilitzen malament. I, per tant, la llei d'autonomia personal i la llei de serveis socials nostres no solament pateixen per crisis ni perquè hi sigui el PP o el papà. Amb el Partit Socialista s'ha fet fatal i es continua fent fatal a casa nostra i no hi ha el PP governant. Per tant, diem les coses clares perquè aquesta llei, aquesta en concret, me la sé de memòria. És l'única cosa que jo vaig fer quan vaig ser parlamentària. I vaig quedar bocabadada del grau de galtes que es podien arribar a tenir per fer les coses malament. I al final el que li dirà la gent com l'Assumpta Serna és que la seva mare es gasti els diners que té d'estalvis, perquè com l'herència de més està mal vista, que se'ls gasti. Aleshores, la diferència entre les persones que serà? Que tinguin estalvis o no els tinguin? Vamos, hombre, que tingui una neboda que per arribar a tenir una residència en la que poder col·locar-se, que la seva mare no pot amb ella, va estar pràcticament 10 anys. 10 anys. No es va morir perquè la seva mare es va deixar la vida en això. Una vergonya aliena.
1: Però, Montse, en els canvis que s'han anat fent, tu dius que te la coneixes bé, en els canvis que s'han anat fent des de llavors, no s'ha millorat? És a dir, perquè s'ha anat afinant aquesta llei una mica.
6: Clar, el problema de tot plegat és... tu has de fer un pla individualitzat a la persona i has de saber quines són les contingències que pots cobrir. I algunes d'aquestes contingències, per exemple, aquestes que ara ens deia, no? Més enllà de que la persona tingui algú que la cuidi una estona, la vingui a rentar, la vingui a pentinar i li faci el llit, que aquestes serien coses mínimes i que aquí té uns euros que efectivament, com ella mateix diu, a més, aquí hi ha una explotació de les persones que s'hi dediquen i una poca formació de les persones que s'hi dediquen, a més de tot això hi ha un seguit de coses complementàries, perquè com li has dit a la persona que serà autònoma, com ha de ser autònoma una persona que té 100 anys, que té problemes de logopèdia, que té problemes psicològics, que té problemes de mobilitat, que té problemes fins i tot de relació amb el seu entorn. Serà impossible. I has venut a la gent una cosa que no és possible. Clar que han millorat, faltaria més. És que si no seria, amb l'esforç fiscal que fa aquest país, sobretot Catalunya, seria com per agafar una destral. Però en comparació amb el que hi ha, amb la comparació no solament amb l'envelliment, sinó amb totes les persones que sense estar envellides es troben en circumstàncies de carència psicològica gravíssima. Algunes d'elles ja les trobem pel carrer. Aquestes persones no haurien d'estar allà. Per què estan allà? Pues perquè no hi ha... Bueno, perquè no hi ha, no. Perquè ens gastem els diners malament. Perquè mira que diners n'hem abocat al sistema. Ens gastem els diners malament. I algun dia o altre Això, més enllà d'una persona famosa que afortunadament hi ha posat cara i ulls, es dirà, per això és així des de l'any 2000. Jo el vaig viure l'any 2007. Mm. Han passat, quants anys han passat? 17 anys? Jo no sé els anys que han passat, però, en fi, que no, que sí, que s'ha millorat, però en comparació, això és com lo de la sequera. Sí, potser ha millorat alguna cosa en la cultura climàtica, sí, sí, però la sequera arriba i ens deixarà tots bocabadats. Doncs això és així. I deixem de dir-li a la gent una cosa que no és certa, que podrem aconseguir l'autonomia personal de qualsevol persona en les circumstàncies en què es trobi, perquè això és radicalment impossible. No hi ha diners per fer això. No hi ha diners. El que hem de fer, en tot cas, és tractar les persones amb dignitat i no dir-li a una persona de 100 anys que val menys que una persona de 20, perquè això no és cert. Això és, des del punt de vista dels drets fonamentals, això és una aberració. Qualsevol persona fins al final de la seva vida té el mateix valor. I el que s'està començant a dir és, escolti, deixi vostè de tocar els nassos, que ja ha viscut prou, i deixi pas.
1: L'Assumpta Serna, una de les coses que ens deia és que algú de l'administració s'havia posat en contacte amb ella. També és important recollir què diu la Generalitat, què diu el Departament de Drets Socials. Marta Viana, des de la redacció, bon dia, què diuen?
7: Hola, molt bon dia. El Departament de Drets Socials i Inclusió, doncs mireu, s'ha posat en contacte amb aquest programa. Ens diuen que són conscients del problema i ens confirmen això mateix, que el mateix departament s'ha posat en contacte també amb Assumpta Serna per atendre doncs la seva situació i conèixer de primera mà el seu cas. Asseguren que aquest temps d'espera doncs són conscients que genera molta preocupació i frustració entre les moltes famílies, però que segons la normativa estatal que regula aquest sistema de dependència, doncs no contempla de moment aquesta vigilància i aquest seguiment continu les 24 hores del dia. La Generalitat també ens diu que ha posat en marxa el Pla Cura i que això doncs el que està permetent és accelerar de manera significativa tots els casos que poden seguir, i també que s'ha posat en marxa el PIA Express, que en aquest cas doncs el que permet és agilitzar sobretot l'accés a totes les prestacions econòmiques.
1: Això és el que diuen des de la Generalitat. Marta Viana, moltíssimes gràcies. Fins ara.
7: Fins ara.
1: 3 minuts passen de 3, quarts a 10.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
9: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
10: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Aquest dimecres, a la festa del Gamper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
8: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
12: Raül, em vull separar.
13: Però què dius?
12: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi.
14: Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
15: A Catalunya Ràdio hi ha un programa que m'agrada molt. Li diuen lo búnker. Tres són, dos xicots i una noia. I allí me fan riure i és molt bo. Expliquen la vida de persones que està escrita en noveletes i la fan a la seva manera, amb un desparpajo.
16: El treball dignifica les persones.
15: I te'n rius sense ganes.
16: Aquesta és una frase d'un gilipolles integrals.
8: Aquest estiu també hi ha lo búnker. Dos xicots i una noia explicant noveletes amb desperpar.
15: Rius sense ganes.
8: De dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: I el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva i el Marc Font Ribas amb la Montserrat Nebrera. A banda de la llei de dependència, que continuarem parlant durant aquesta setmana aquí al matí de Catalunya Ràdio, el divendres, una mica d'amagatotis com aquell que diu, el govern espanyol va anunciar que la central nuclear del Maraz, a Extremadura, continuaria funcionant fins al 2030. Els dos reactors s'havien d'aturar del tot, però el govern espanyol els ha permès allargar l'activitat. Això ha portat a que els alcaldes d'Escó i Vandellós, per exemple, reivindiquin que també amb les centrals catalanes se'ls allargui el termini. I avui la pregunta que ens fem és per què? Per què aquesta situació? Per què en un moment determinat es van dir que tanquessin i per què ara estan dient que s'allarguen? En volem parlar en aquesta hora amb el Lluís Batet, que és professor de recursos energètics ara de la Universitat Politècnica. Professor Batet, què tal? Molt bon dia, com estem?
13: Hola, molt bon dia, senyor Vicenç.
1: Doncs això, per què? Per què tot d'una la central nuclear fa anys havia de ser, era el mal de tots els mals, i ara dona la sensació que l'estem promocionant una altra vegada? No sé si ho dic bé.
13: Sí, sí, bueno, la situació és bastant complicada d'explicar amb el poc temps que em deixeu.
1: Provem-ho, i si no, ho farem un altre dia, cap problema.
13: Yeah. Les nuclears sempre han contribuït a la estabilitat del sistema energètic, a la reducció de costos de generació elèctrica i també han contribuït especialment a la producció d'electricitat neta d'emissions de CO2, no? De les emissions causants de l'escalfament del planeta. En això sempre han estat ajudant. Les centrals nuclears espanyoles estan ja amortitzades, per tant poden generar electricitat amb uns preus molt competitius, i si es volien tancar era més per raons ideològiques que no pas per una raó purament tècnica. Pensem que les centrals nuclears en aquell moment, el moment en què es va fer el pacte del 2019, els propietaris de les centrals van accedir en aquest pla programat de tancament com una... posats entre l'espai i la paret, no? Van dir, doncs, bueno, sí, ho acceptem, perquè era l'única manera de poder seguir operant, no? I una mica també escanyats pels impostos que el sistema els posa. Però era, diguem, era una patada endavant, no? De tirem la pilota endavant i on caigui tornarem a jugar. I ara estem jugant aquesta partida nova, no? Amb la pilota caigut, les situacions actualment no són les mateixes que eren fa 7 anys, amb la invasió russa d'Ucraïna, la problema que ara tenim a l'Orient Mitjà, que veurem com acaba, els mercats energètics són molt volàtils i prescindir d'una font d'energia ferma com l'energia nuclear jo crec que és disparar-se un tret al peu ara mateix, en molts sentits. En l'econòmic potser principalment, que és el que ens tocaria la butxaca a tots, no? Però també climàticament parlant, no? la contribució a la reducció de les emissions d'efecte hivernacle, les nuclears són un aliat imprescindible. I també en l'estabilitat del sistema elèctric, que ara no fa, doncs, aviat farà un any i mig, no?, de l'ensurt que vam tenir en l'apagada general del 28 d'abril, del 25. Doncs això és el que passa quan tens un sistema elèctric fortament penetrat amb energies renovables quan el sistema encara no ha fet els deures de preparar-se per aquesta alta penetració, no? No sé, potser deixarà massa idees...
1: No, és molt interessant. No, jo el que anava a dir és... Vostè esmentava com un dels arguments que mediambientalment i ecològicament és una de les energies més netes, perquè no genera CO2, per exemple. El que passa és que el contraargument que tenen els detractors és sí, si va bé, sí. Si va malament, la catàstrofe ambiental és majúscula.
13: Això discrepo. Hem tingut a la història grans accidents amb plantes químiques i també hidroelèctriques, no? Que han causat mortalitats molt altes i han contaminat, en casos amb plantes químiques, han contaminat grans quantitats de terreny. En les centrals nuclears els accidents es poden comptar amb els dits d'una mà, els grans accidents que hi ha hagut, no? I els efectes, sí que és veritat, és molt vistós l'efecte que té a llarg termini, no? El moviment de la població, zones contaminades on no s'hi pot evitar, però no, si mirem fredament els nombres, no? De la quantitat de vides perdudes per culpa de l'energia nuclear, comptant des de la mineria fins a la producció i els accidents, incloent-hi els accidents, és una de les energies menys dolentes en el sentit de comparar la quantitat de vides perdudes al llarg de tota la seva història amb la quantitat d'energia produïda. No, està al mateix nivell que les renovables, en aquest sentit. Hem de comptar que les energies més contaminants, com el carbó, el petroli i el gas natural, emeten, a més de les emissions d'efecte hivernacle, emeten una quantitat de partícules que també són dolentes per la salut, no? La quantitat de gent que mor al cap de l'any al món per culpa de la contaminació s'eleva a milions de persones.
1: I llavors
13: són números que no surten enlloc, però...
1: Sí, no, té tota la raó. Però el que anava a preguntar-li és, llavors, l'energia nuclear, per què té mala premsa, dit així, de pressa i malament?
13: D'això també hauríem d'anar a buscar. La premsa de l'energia nuclear depèn de cada país, també, no? Dels seus orígens.
1: Sí, és cert, perquè a França no l'han aparcada mai, de fet, no?
13: No, però bueno, també hi van haver moments en què ho van intentar, la volien reduir, en el seu cas volien, la nuclear té una penetració molt elevada a França, i volien reduir-la, han sortit de les... han tirat enrere aquesta idea, no? De reduir la seva contribució. A Espanya, l'energia nuclear va néixer a mitjà del franquisme, no? I sempre ha tingut aquesta... és la meva opinió molt personal, però ajuda a entendre moltes coses, no? Uh-huh. Ha estat associada a la dictadura, en els seus orígens, i se la considera com una energia de dretes, no? Per mirar quines són les forces polítiques que estan a favor i quines són les que estan més en contra, i trobes la divisió, és la mateixa que divideix la dreta i l'esquerra política. Hi ha gent en contra i a favor de tots dos bandos, eh? Però si mires les crides que es fan als parlaments o al Congrés, no? D'on venen, doncs veus clarament que hi ha una divisió. Aquesta divisió no existeix en altres països. Per exemple, els verds a Finlàndia són pronuclears, no? Per això dic que la idea, la concepció de l'energia nuclear com a font bona o dolenta d'energia està molt lligada al país, no? Sí. Cada país té el seu propi origen. Jo crec que una de les parts que tenim aquí és aquesta, l'estar relacionada al seu origen amb la dictadura franquista. En altres països ha estat perquè, i segurament a tot el món, no? Perquè també se l'associa, l'energia nuclear no va néixer neta de pecat, no? Té un pecat original, que és que es va desenvolupar tota la... segurament es podria haver desenvolupat per al bé, no? Però en el seu origen, enmig de la Segona Guerra Mundial, tota la investigació es va dirigir a construir armament atòmic.
1: Una bomba.
13: No? La primera bomba nuclear. No? Sí que tot el coneixement que es va generar llavors va servir per l'ús civil, però tenim aquest pecat original. No? I jo crec que això encara també, subconscientment en molts casos, però encara hi és. No? Quan un pensa en nuclear, pensa en una explosió, no? I res més lluny de la realitat.
1: El Lluís Batet és professor de recursos energètics de la Politècnica. Com deia ell, molt bé, avui dediquem poc temps, però en parlarem un altre dia amb calma, perquè és un tema molt interessant i que, a més, fa l'efecte que ha vingut... està tornant el debat de...
13: Jo crec que sí, que tornarem a tenir nuclear. Sí, i és bo que es destapi una altra vegada el debat, i crec que fa falta un debat seriós. Falta que la societat estigui informada, sí, de quins són els beneficis i les coses que tenen en contra, no? les coses dolentes, i posar-ho en una balança. Clar. Al final, tot es tracta de prendre decisions, eh? I hem de prendre una decisió. Sempre estem fent, com es diu això, una... Acabem posant les coses en una balança, acabem decidint...
1: Cost-benefici, no?
13: Cost-benefici, exactament, perdoni. Sí. No sortia la paraula en anglès i no la sabia traduir. Exacte.
1: Professor Batet, promès que en tornem a parlar un dia. Moltíssimes gràcies, de debò.
13: Encantat.
1: Que vagi molt bé. Gràcies. Una abraçada. Ara parlarem, ho rematarem després del butlletí, però Marc, com ho veus? És un debat d'aquests interessants, eh?
4: És un debat interessant, complicat, també s'ha de dir que evidentment hi ha interessos en què continuïn obertes les centrals nuclears, per començar el que hem anomenat l'oligopoli energètic, en aquest cas les centrals catalanes, Vandellòs i Ascó són fonamentalment propietat d'Endesa, també amb una participació d'Iberdrola, i com deia el professor Batet, són centrals amortitzades, per tant, són, per dir-ho d'una manera molt, molt clara, són màquines de fer diners per a aquestes companyies. Per tant, aquí també hi ha un interès econòmic que no es pot menys tenir. I després, lligat al maraz, molt, molt breu, hi ha un estudi també de la Politècnica que nega, que qüestiona que mantenir oberta durant 2-3 anys més aquesta central d'Extremadura impliqui reduir el preu de l'electricitat, sinó el que fa és desincentivar la inversió en energies renovables, i a la llarga això és contraproduent també per abaixar els preus.
1: Ara sentim també el Jofre, la Mila i la Montserrat de Berera, però abans... Marc Güell, com estàs? Bon dia.
19: Bon dia, Freddy.
1: Una il·lusió sentir-te.
19: I tant, igualment.
1: Feia dies que no parlàvem.
19: Feia molts dies.
1: Doncs ens actualitzem quan vulguis. Som-hi.
19: I d'entrada hem d'anar fins al centre de Barcelona perquè a aquesta hora comença l'acte institucional d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats a la Rambla de Barcelona i a Cambrils del 17 d'agost del 2017, ara fa 9 anys. S'està fent a la plaça de Sant Jaume de la capital catalana. Última hora, unitat mòbil, Toni Fortesa, bon dia.
20: Molt bon dia, doncs ara mateix a la plaça Sant Jaume, com sentiu de fons, comença l'acte de record a les víctimes d'aquests atemptats de Barcelona i Cambrils. Hi participen supervivents, familiars, a més de representants de les institucions. Hi veiem Josep Rull, president del Parlament, Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, regidors de l'Ajuntament i també del Parlament de Catalunya. L'acte inclou una lectura, Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, una actuació de Jofre Bardagí, una cançó també de tocada en violí per l'Anna Fernández, i després hi haurà un minut de silenci. Tot això sota una gran pancarta que penja del balcó de l'Ajuntament de Barcelona, Ciutat de Pau, i envoltat d'uns 100 ciutadans que s'han acostat en aquest acte.
21: Valors que cap tipus de violència podrà derrotar mai. Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest moment de record, de respecte i d'esperança.
19: Doncs és el so que ens arriba en directe des del centre de Barcelona en aquest acte d'homenatge i record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils avui fa 9 anys. Més notícies amb la Mònica Mas.
22: El president de Ceuta responsabilitza el govern espanyol de la crisi a la ciutat autònoma i assegura que està maquillant la realitat. En una compareixença fa pocs minuts adverteix que Ceuta està en una situació d'alt risc i que hi ha més migrants dels que xifra l'executiu de Pedro Sánchez. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert, bon dia.
23: Bon dia, sí. El popular Juan Jesús Vives diu que rebutja lliçons del govern espanyol, insisteix, la situació és insostenible i demana a la Moncloa que deixi de mentir i de tenir-los abandonats.
24: La seguretat ciutadana, el normal funcionament de los servicios y la seguridad nacional, que está en peligro. Falta de respuesta por parte del gobierno de la nación. En los primeros días de agosto, el gobierno de la nación pretendió maquillar la realidad.
23: El president ceutí, que en una estona es reuneix amb la ministra de Migració, sí que admet que els està costant trobar espais a la ciutat per tenir controlats epidemiològicament els immigrants per la magnitud de persones i pel rebuig també dels veïns. Àlex Giral, Robert, Catalunya, Ràdio Ceuta.
19: Els bombers revisen aquest matí l'estat d'un edifici de 4 plantes que s'ha cremat aquesta matinada a Lleida en un incendi que ha obligat a desallotjar una desena d'immobles pròxims. No hi ha hagut ferits. Anem cap a Lleida. Estela Busoms.
25: Bon dia. L'edifici cremat és el número 3 del carrer Vallès, al barri de Balàfia. L'incendi va començar passades les 10 del vespre als baixos, on hi ha un magatzem que fa de taller, i es va estendre ràpidament per la resta de plantes, de manera que, segons els bombers, ha quedat en estat del tot ruïnós. La virulència de les flames va obligar a desallotjar no només aquest immoble, sinó també els veïns que hi viuen a prop, fins a 9 edificis dels carrers Vallès, Corts Catalanes i Hospitalers de Sant Joan. Tot i les dimensions del foc, no consten persones ferides. Els Mossos n'investiguen les causes. Els bombers van activar fins a 15 dotacions que a les 3 de la matinada van donar el foc per extingit. La majoria de veïns han pogut tornar a casa, però a banda del bloc cremat encara hi ha 2 immobles en què no s'hi pot entrar. Els bombers hi continuen treballant per revisar l'estructura i també s'ha avisat l'arquitecte municipal. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
22: 3 persones han mort, entre elles una dona embarassada de 8 mesos, en un tiroteig en una barriada d'Isla Cristina, a Huelva. A més d'ella, que tenia 39 anys, també han mort una dona de 62 i una jove de 16. Segons la Guàrdia Civil, els fets van passar ahir a la nit, quan 2 persones dalt d'una motocicleta van disparar contra les 3 dones amb una arma de foc. La Guàrdia Civil investiga els motius, però apunten que el cas podria estar relacionat amb un altre tiroteig que hi va haver l'any 2024, on va morir un home i un altre va quedar ferit greu. L'autor d'aquell tiroteig va ser el marit de la dona embarassada morta ahir. Per tant, se sospita que podria ser una revenja.
19: Les altes temperatures han fet que la barema a la Terra Alta s'hagi avançat més que mai. El Consell Regulador de la DO té bones previsions. Calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
26: Bon dia. La presidenta de l'ADO, Rosa Cavaller, diu a Catalunya Ràdio que enguany els ceps s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Així, tot i que porten moltes setmanes de sequera, la barema serà bona.
27: Venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
26: Preveuen que la barema s'allargui un mes. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
19: Thank you. Els esports, Marta García.
0: Joao Cancelo vol ara cap a Barcelona per signar com a nou jugador del Barça. Està previst que arribi este migdia i el club ho farà oficial en principi en les pròximes hores. El jugador arriba lliure després de desvincular-se de l'Al-Hilal. D'altra banda, se confirma també el fitxatge de Rodri pel Barça. El migcampista firmarà per a les quatre pròximes temporades per 70 milions d'euros més 6,5 en variables. L'Espanyol debuta en la Lliga 26-27 amb una victòria contra el Llevant per 3-0 amb dos gols de Roberto i un de Dol. La jornada se tanca avui amb el Deportivo Elche a partir de les 9. En segona, debut amb empat a un del Girona contra el Leganés. El Sabadell retorna a la segona divisió avui visitant el camp de l'Sporting de Gijón. El partit és a les 7 i el podreu seguir pel Tot Girona en antena digital de Catalunya Ràdio. En hoquei patins, el Barça i el Reus arrenquen avui la pretemporada. En handbol, victòria del Barça 35-39 davant el Fuxa Berlín en el segon partit de la pretemporada. I en atletisme, bronze per a Guillem Crespí i Jael Sakura Bestué en el relleu espanyol 4% mixt en l'europeu de Birmingham. Esta prova de relleu debutava precisament en este europeu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
1: Deu i 7 minuts, rematem l'àgora amb el Jofre Llombart, la Milagros Pérez Oliva, el Marc Font Ribas, la Montserrat Nebrera. Parlàvem abans d'aquesta decisió que has de prendre el divendres, pràcticament a última hora del matí, del govern espanyol d'allargar la vida de la central nuclear del Marat, i parlàvem abans de si s'ha de tenir o no tenir aquest debat que reivindicava Lluís Batet de, al voltant de la necessitat o no, els avantatges o inconvenients de l'energia nuclear. Mila.
5: Sí, el pla que hi havia previst i que s'havia pactat, crec que va ser el 2019, sí, el pacte que es va fer entre les empreses propietàries de centrals nuclears, que són les tres grans elèctriques, i el Consell de Seguretat Nuclear i els altres actors i el govern, indicava que el primer reactor d'Almaraz s'havia de tancar al novembre d'aquest any i el segon a l'octubre de l'any que ve. Mm. Aquest pacte el que feia és que, d'alguna manera obria la porta a un nou debat sobre si s'ha de perllongar la vida de les centrals nuclears més enllà de la que fins ara es considerava la seva vida útil, i això naturalment amb un requisit d'inversió en seguretat passiva, sobretot que minimitzessin el risc d'accident per desgast dels materials, perquè clar, són centrals que ja, com bé s'ha dit abans, estan molt amortitzades i s'han construït amb uns estàndards que potser s'haurien de revisar. El paradigma de la energia nuclear va canviar molt en el moment que es va veure que el canvi climàtic havia accelerat els seus efectes, i que a més la inestabilitat dels mercats dels combustibles i de l'electricitat augmentava amb els problemes geoestratègics i geopolítics que hem vist en els darrers anys, no? De manera que una energia que venia proscrita sobretot i tenia una càrrega negativa molt important, sobretot pel risc d'accident, en canvi, en aquesta nova circumstància el que es posava en valor era la capacitat que té aquesta energia de facilitar la estabilitat i la sobirania energètica per una banda, i per altra és una energia que no contribueix a l'escalfament global, i per tant és una alternativa també, diríem, des del punt de vista ecològic. El que passa és que l'argument que donen els ecologistes en general a la prolongació, en el cas d'Espanya, de les centrals nuclears, és que és l'efecte TAP, és a dir, que el fet de que es puguin mantenir aquestes centrals nuclears redueixi els incentius per seguir invertint i augmentant la capacitat productiva en renovables sense perill, que són la eòlica i la solar. Bé, és un argument. El que passa és que també estem veient que el tema de la inestabilitat energètica i la sobirania energètica s'ha convertit en un problema de primera magnitud en els darrers anys. I llavors, en el balanç del debat, hem d'introduir elements que són complexes i a vegades contradictoris. Mm. I aquest és el problema que tenim. De Clar. Fet, la perllongació del Maraz el que fa és llançar la pilota 3 anys cap endavant i d'aquí a 3 anys tornarem a parlar-ne.
1: Mm. Amb un altre govern, segurament, possiblement. Exacte, o possiblement. Aquí
5: està. Per això s'han conformat, perdona, perquè les tres propietàries del Maraz, de les tres propietàries que estan en comunitat de béns, en règim de comunitat de béns de propietat de la central, n'hi havia una d'elles que no volia acceptar una pròrroga només de 3 anys, que volia una pròrroga de 10 anys. I les altres han acceptat que hi hagi una pròrroga de 3 anys perquè en realitat estan esperant que dintre de 3 anys hi hagi un nou govern.
1: Ja, Jofre.
6: Aquest és un d'aquells debats en què està molt bé que surti perquè fugiu dels extrems. Bueno, fugiu, feu el que vulgueu. Però el que vull dir és... hi ha molt nuclear líber i hi ha molt antinuclear sec, perquè sí, no? I l'energia nuclear és un d'aquells debats en què convé mirar-ho tot molt bé pels pros, pels contras,

0: solar al teu sostre, contribueixes molt si tothom ho fa. En canvi, amb les centrals nuclears és just al revés. Capitalitza molt poder econòmic, però també, a la seva vegada, quan efectivament estan amortitzades, doncs efectivament és una economia, a més de neta, perquè a més no aporta emissions de CO2 a l'atmosfera, també és molt, molt barata si es gestiona bé. Això sí, a mans de pocs, no? Un altre paràmetre a tenir en compte, el famós NIMBY, no? El Not in my backyard. Aquí és un NIMBY a la inversa. El divendres, no el Maraz, sinó tota la comarca, semblava que els hagués tocat la grossa.
1: Festa major.
0: Perquè els hi procura una sèrie d'ingressos, ja sigui via per subvenció, per compensació, però també per tot el que genera des del punt de vista de personal, etcètera, etcètera, d'una gran infraestructura d'aquest tipus, que també ho volen. Mm. Hi ha uns quants municipis que volen continuar. I Ascó i Vandellós i tot el camp, aquesta part del Camp de Tarragona, també, no? I després hi ha una altra qüestió, que és la de la sobirania. Efectivament, una central nuclear et garanteix que siguis sobirà energèticament. Després de l'apagada del 28 d'abril del 2025, és una qüestió, com deia la Milagros, que també ha canviat el paradigma. És a dir, el canvi climàtic canvia el paradigma i jo crec que des del punt de vista geopolític també canvia el paradigma la suma de guerra de Rússia-Ucraïna, guerra del Golf, de l'Iran, vaja, i l'apagada del 28 d'abril. Mm. Compta també amb apagar alegrement centrals nuclears quan pots garantir-te tenir doncs, aquesta sobirania.
1: Acabem amb tu, Montse.
2: Sí, bueno, per afegir alguna cosa, perquè jo crec que ja s'ha dit tot, és un tema complex, és curiós això que ens explicava l'expert, de que ideològicament aquí està arreglat d'una manera, però en altres països radicalment contrari, i suposo que té a veure amb això, no? Que el canvi també s'ha produït en la pròpia Unió Europea quan comença a dir que una de les energies verdes és l'energia nuclear. Probablement ni aquesta ni l'energia a través de les plaques i de més siguin més que trànsits cap a unes altres diverses fórmules que els científics ja estan explorant, probablement l'hidrogen i altres que són més netes, però al mateix temps que no tinguin residus eterns com té l'energia nuclear. Però estava clar que les pròrrogues es donarien, no? I, de fet, qualsevol pròrroga que no sigui, que sigui a curt termini, hem d'entendre que per sota han parlat amb el govern i, per tant, les autoritats han parlat amb aquestes centrals, perquè, com deia la Mila, s'han d'actualitzar, no? Les mesures de seguretat ara són molt més grans i aquestes centrals les han de tenir, i si tu has de fer una inversió que una altra vegada et col·loqui en la sensació de com amortitzo tot el que faig, t'han de donar una certa expectativa a llarg termini. Per tant, jo crec que ja ho sabien, quan els hi van dir, bueno, s'ha acabat, ja sabien que els hi donarien la pròrroga, i ara suposo que estan jugant sota mà a que aquestes pròrrogues es perllonguin. Efectivament, com diu el Jofre, això del NIMBY canvia en aquest cas en totes coses, perquè si esclata una central nuclear, no solament el poble que està rebent els beneficis, sinó tots els de la vora també tenen aquest impacte, i potser el NIMBY es dona en un que està molt lluny, que no rep el benefici, exacte, però que probablement rebria l'impacte. En fi, tema tan complex com apassionant i que segur que aquest serà recurrent al llarg del temps.
1: Ja tornarà a aparèixer, segur.
2: Tornarà a aparèixer.
1: Jofre Llombart, Milagros Pérez Oliva, Marc Font Ribas, Montserrat de Brera, moltíssimes gràcies a tots quatre. Que tingueu bon dia.
3: Bon dia, igualment.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
9: Ara a Lidl amb Lidl Plus tria 950 grams de contracuixa sense pell a 3,29 i estalvia't un 16%. I 200 grams de nous a 1,99 i estalvia't un 16%. Lidl. Val la pena.
10: Avui el tot gira un partit històric. Avui, el Sabadell torna al futbol professional.
11: Ara sí, el Sabadell és de segona! El Sabadell és de segona!
4: A partir de les 7, des del Molinón, a l'exclusiu digital, Sporting Sabadell.
10: Primer partit del Sabadell a segona divisió des de fa 5 anys. Avui és l'estrena del Sabadell.
4: Avui és dia de tot gira.
3: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
12: No tengo el VIH ni la hepatitis C, ¿eh? Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
3: Donem espai als testimonis en primera persona.
13: Fins al punt de voler marxar de casa al pare i el pare no deixar tocar la mare.

0: connectar els telèfons, treure internet.
1: Fem reportatges.
2: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
1: I denúncia.
3: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
1: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
4: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
1: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
5: Jo després de la llet materna vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
6: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
7: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
6: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
8: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen ja en aquests guisats.
9: Tu des del nivell aquí, eh?
10: Sí. Un restaurant Caníbal a Berlín.
11: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
10: Amb Paula Molés.
12: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
13: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
12: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
14: Tot el que cantes.
10: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
12: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
15: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: I després de l'Àgora saludem el periodista i analista de dades Roger Tugas. Què tal, Roger, com estàs?
1: Molt bé, molt bon dia.
0: Amb el Roger, cada setmana repassem dades de com vivim els catalans i catalanes les relacions sexoafectives. A la secció n'hi hem dit enamudades. Tot present, totes aquestes dades, tots aquests estudis, enamudades.cat. Mm-hmm. No? Allà ho trobem tot.
1: Allà ho trobarem tot, amb dades interactives, tot consultable, un test per veure fins a quin punt som més o menys normals. En el bon sentit de la paraula,
0: sí, sí,
1: és a dir,
0: sí, sí.
1: Les nostres conductes són les habituals o no. I vaja, jo crec que s'interessa, doncs també allà trobarà moltíssima informació. També tots els estudis que anem citant, que avui hi ha uns quants, també.
0: Enamudades.cat. La setmana passada vam parlar d'una part més fosca, vam parlar de les violències sexuals. Mm-hmm. De què parlem avui, Roger?
1: La setmana passada, de fet, una de les coses que vam parlar en aquesta part més fosca que esmentes és la violència que s'exerceix contra les persones que tenen una orientació sexual o identitat de gènere fora de la normativa, no? Uh-huh. Tot i això, no ens volem quedar només amb el col·lectiu LGTB vinculat a casos d'homofòbia, transfòbia, uh-huh, etcètera, no? I per tant, doncs aquesta setmana, malgrat que també setmana rere setmana també ja anem parlant una mica d'aquestes diferències d'orientació sexual, les centrarem en concret en el col·lectiu LGTB, perquè uh-huh, més enllà de patir moltes discriminacions, també estimen i gaudeixen moltíssim, no? I parlarem, per tant, doncs, de quan són, diferències d'edat, sexe, etcètera, etcètera. Hi ha bastantes dades, crec que ens ho passarem bé.
0: Doncs comencem a parlar de quan són. Sabem quants catalans són heterosexuals i quants tenen altres sexualitats?
1: Uh-huh. Primer, un matís, perquè, clar, es parla així molt en general d'heterosexualitat, no heterosexualitat, jo soc el primer que ho faig sovint, però clar, hi ha tres elements que estan vinculats però que no són el mateix. Per una banda, hi ha la identitat, és a dir, que tu, quan et pregunten doncs què ets, doncs respons això, heterosexual, gai, lesbian, etc, etc. Hi ha l'atracció, és a dir, per qui et sents atret o no, que pot anar o no vinculat, és a dir, hi ha gent que es declara heterosexual però que certa atracció, no? Els heteros flexibles, vegem, es diu molt. I després hi ha la conducta, que és que tu, més enllà de l'atracció que sentis, fas o no fas amb determinades persones o no, no? Ho anirem una mica saltant d'una a una altra, uh-huh, però vaja, aquesta és una prèvia que crec interessant.
0: Interessant, sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Primer de tot, començarem per l'atracció, no?
0: Val.
1: Quan a homes i dones se li pregunta per qui se senten atrets a l'estat espanyol, d'homes hi ha un 88% que diuen que només se senten atrets per dones, per tant, 9 de cada 10 homes només per dones, un 5% que només per homes, i llavors hi ha un altre 5% que diuen homes o dones, o que els és igual al gènere, que al final és una mica a la pràctica el mateix, no? En el cas de les dones, aquelles que se senten atretes per persones de l'altre gènere, és a dir, per homes, ja no és el 88%, és el 77%.
0: Ui, 10 punts menys, no?
1: Sí, sí. Però compte, perquè les que se senten atretes només per dones és un 2%, és molt baix, és menys que els homes que se senten atrets per homes, però, en canvi, aquelles que se senten atretes tant per homes com per dones puja, és un 9%.
0: Un 9%, eh?
1: 9%. Però, clar, tu fes números, és a dir, d'homes que senten només o també atrets per homes és un 10%, i en dones és 10-11, per tant, falten dones. Quins són aquest 12% de dones que no es mullen? Doncs un 12% que diuen que no senten atracció sexual per ningú. I diràs, ostres, el col·lectiu aquell asexual, sí, que a vegades es parla? No. Són senyores de més de 74 anys que ja la vida...
0: Ja no els hi ve de gust.
1: No, exacte. Per tant, en canvi, amb els homes, curiosament, amb els homes grans, no els hi passa això.
0: Ja.
1: Segueix aquest interès sexual. Però, en tot cas, malgrat que així la foto general d'homes i dones, perquè són conductes estrictament, diríem, no heterosexuals, si ho fiquem etiqueta, en el cas de la gent jove, canvia moltíssim la fotografia. És a dir, si ens fixem en la gent de 16 a 25 anys, d'homes, de nois, vaja, hi ha un 81% que se sent atret per dones. Segueix sent molt, però menys, no? I, en canvi, hi ha un 5% que se sent atret per homes, és a dir, com a mitjana d'homes, i un 11% que tant homes com dones. Però en el cas de les noies, de menys de 25, insistim, no, 2 de cada 3 se senten atretes per nois o homes. 2 de cada 3. Per tant, 1 de cada 3 també o només sent atracció per dones. És un percentatge bastant elevat que no es donen a les altres franges i que són sobretot noies que senten atracció tant per noies com per nois. La conducta tancadament lesbiana, si vam ficar l'etiqueta, és petita, només és un 3%, però en canvi hi ha un 26%
0: de bisexuals.
1: De bisexuals, si li podem ficar aquesta etiqueta. I només un 66%, diguem, que se sentiria 2 de cada 3 només per nois. El que passa és que, clar, quan mires edats més grans, les noies, per exemple, de 25 a 34, ja és un 74% les que se senten atretes només per homes, i dels 35 als 44 ja és un 87%. Per tant, aquesta fase sembla que... No sabem si és un canvi generacional o és una fase d'experimentació? En tot cas, ho parlarem ara, si de cas.
0: I aquest, això anava a preguntar, aquest canvi generacional que deies, passa aquí o és més global, diguem-ne? Mm-hmm.
1: Aquesta és una qüestió que està molt estudiada, de fet, sí, perquè no és només aquí, ni molt menys. S'han fet enquestes similars en 26 països, en concret es va fer a nivell global, i la conclusió va ser molt similar. És a dir, la generació Z s'identificava molt més amb el col·lectiu LGTB que les altres, i a més amb un percentatge decreixent a mesura que augmentava l'edat. Per tant, la gent jove doncs, sent molta més atracció i agrada més en un percentatge major gent del seu propi sexe, només o totalment. De fet, sobretot, és la bisexualitat, l'etiqueta que creix més entre la gent jove i també, sobretot, entre les noies. Això passa de forma bastant transversal a molts països del món, però amb certa diferència. És a dir, hi ha alguns països, com Catalunya, el conjunt de l'Estat, de fet, o els Estats Units, també, passa més que en altres països. De fet, als Estats Units és bastant similar si mires els percentatges del que ocorre a Catalunya o a Espanya. Per què, no? Hi ha alguns investigadors que posen la teoria que és una qüestió política, en certa manera. És a dir, és cert que històricament l'heterosexualitat ha estat la norma, no? I hi ha hagut molta gent doncs, que pràcticament no s'han pogut ni plantejar una altra cosa que no sigui heterosexualitat. Per tant, s'entén que gent de generacions més grans doncs, segurament potser tenien una sexualitat latent diferent, però en canvi, com que la societat empenyia cap a una banda molt concreta, doncs això doncs, no podien ni provar-ho, no? I per tant doncs, es definien heterosexuals perquè era la norma i no hi havia altra cosa. Ara, què passa? Que les conductes diferents a l'heterosexualitat han anat guanyant pes de forma més o menys natural, però hi ha hagut una dreta populista que des de fa un temps fa una bandera molt forta contra el col·lectiu LGTB i això fa un efecte contrari, no? És una mica la tercera llei de Newton d'acció-reacció, no? Que si fas una força contra un cos, doncs respon amb una força igual però en sentit contrari. I per tant, doncs, hi ha un seguit de gent, sobretot jove i noies, perquè són més progressistes que els nois, això ho hem parlat també moltes vegades, doncs que diuen, ostres, si estan atacant aquest col·lectiu, doncs certa una certa simpatia per aquest col·lectiu i, per tant, una certa obertura a dir, doncs, anem a provar-ho o, com a mínim, acostar-nos-hi i després, doncs, ja veurem si sí o si no, no? Per això aquesta bisexualitat que, al final, en certa manera pot o no ser una fase de prova i error, no?
0: N'ha preguntat també això, és a dir, això és un fenomen, diguem-ne, transitori que amb l'edat canvia o és un canvi estructural en les preferències sexoafectives del personal?
1: Clar, tot això encara és molt recent i s'està estudiant, no? Perquè realment les dades són molt contundents, però també molt recents. I sí que s'han fet alguns estudis, el que passa és que sobretot als Estats Units van fer un estudi molt interessant, van agafar les mateixes persones, gent jove, i amb 6 anys de diferència els van preguntar per la seva sexualitat. Què van trobar? Van trobar que la gent que es definia heterosexual o homosexual o gay lesbiana, diguem, a la primera enquesta, majoritàriament es definia igual al cap de 6 anys. Però, en canvi, la gent que es definia bisexual sí que havia canviat bastant. És a dir, només escassament una quarta part de la gent que s'havia declarat bisexual, 6 anys després s'hi seguia declarant. En el cas dels nois, la meitat dels bisexuals que havien deixat de ser-ho, diguem, o de declarar-se'n, havien passat a definir-se com a heterosexuals i l'altra meitat com a homosexuals. S'havien dividit. En canvi, en el cas de les noies, sobretot el trànsit havia estat cap a la heterosexualitat. Oh. Per tant, si això ho podem traslladar aquí, doncs segurament veurem com, sobretot, la bisexualitat baixarà al cap d'un temps.
0: D'uns anys.
1: El que passa és que aquí també podem parlar que hem parlat d'atracció i hem parlat d'identitat.
0: Sí, ho deies al principi.
1: I després hi ha la conducta, perquè també això també ens dona algunes pistes, no?
0: Clar.
1: És a dir, quines experiències sexuals han tingut els catalans i les catalanes al llarg de la vida entre aquells que sí que n'han tingut, que és una gran majoria, no? Tant homes com dones, que més d'un 95% han tingut relacions sexuals amb persones de l'altre sexe, i tant homes com dones, en un 13%, les han tingut també amb persones del propi sexe. Per tant, veiem que, en termes generals, les experiències sexuals no heterosexuals, diguem, són similars en homes i dones. Què passa? Que la gent jove, sobretot menys de 25 anys, les noies, hi ha més diversitat, amb gent més gran és els homes els que han provat més amb gent del propi sexe, però compte, perquè, clar, hi ha altres categories, no? Són les transsexuals, per exemple. Clar, aquí, quan li preguntes a la gent, a homes i dones, si tindria relacions sexuals amb persones transsexuals, les dones són més obertes en aquest sentit, especialment les noies joves. Però quan vas a preguntar si ho han fet o no realment, hi ha més homes que han tingut experiències sexuals amb persones trans que dones. Per tant, jo crec que una mica també això va vinculat amb allò amb la identitat política, no?
0: Amb el fet del que expliques, diguem, no? Del que declares. Sí.
1: Exacte. Va, dir que no ho tindries et fa retrògrad, no? Ja. Però, en canvi, potser realment no tens aquest impuls o no el busques, diguem.
0: Clar. La setmana passada, Roger, vam parlar que les persones trans i les persones no binàries són precisament a la diana dels moviments aquests que deies tu ara, els moviments reaccionaris. Aquí també preguntem una mica al principi. Quants són? Ho sabem?
1: Doncs realment són bastant pocs i estan molt concentrats en la població jove. Sí. O sigui, a Catalunya, escassament un 1,5% aproximadament de la població es declara no binària, és a dir, no es declara ni home ni dona, i escassament un 1% es declara transsexual, transgènere o simplement persona trans, no? Clar, això també fa que siguin un blanc molt fàcil perquè són molt pocs i, per tant, doncs, a l'extrema dreta doncs, ho té molt fàcil per atacar-los, no? I també doncs, hi ha molta... Clar, quan pensem en persones trans, molta gent doncs, pensa directament en el bisturí, amb el procés
0: sí,
1: de canvi de sexe, d'operació. Sí. Però, en canvi, només un de cada tres trans ha passat pel quiròfan o ha fet algun procés de canvi de sexe. Per tant, no ens pensem tampoc que una cosa va vinculada amb l'altra. La identitat de gènere amb que després això comporti una operació o un canvi efectiu del cos.
0: Fins a quin punt estem preocupats per aquesta onada reaccionària que posa el col·lectiu LGTBIQ+, a la diana?
1: No és majoritari, però sí que és elevat. Potser perquè ara mateix governa qui governa, com deies fa una estona, és molt probable que d'aquí un temps a l'estat espanyol, sobretot, doncs, canviïn els governs i, per tant, la preocupació pugi. Però sí que veiem com la meitat de la població està preocupada pels drets dels transsexuals, això és un 50%, aprox, el 40% dels gais i lesbianes i un 31% de les persones bisexuals. Clarament les dones estan més preocupades, clarament la gent d'esquerres estan més preocupats, és lògic, però compte amb la qüestió aquesta de bisexualitat, perquè en parlem poc, no? Però, en canvi, molts estudis que s'han fet assenyaven que és segurament dels col·lectius que ho passa pitjor. De fet, en comparació amb els homosexuals o les lesbianes, diguem, tenen més problemes de salut mental, tenen més ansietat, pateixen més depressió...
0: Les persones bisexuals,
1: Les persones bisexuals, sí. Sí, hi ha molta gent heterosexual, sobretot, que deu pensar, ostres, bueno, com aquests s'assemblen més a mi, perquè també tenen experiències i atracció per persones de l'altre sexe, doncs potser ho passen menys malament, però en realitat no.
0: És el contrari.
1: És el contrari, és el que s'anomena estrès de la minoria, i això es pot deure, un, a la invisibilització d'aquest col·lectiu, dos, els estereotips que hi cauen, no?, de promiscuïtat, no?, com poden estar homes i dones, doncs sembla que hagin de tenir més promiscuïtat, d'inestabilitat, això és una fase de trànsit, que en alguns casos és veritat, però en d'altres no ho és, i per tant doncs, no se'ls prenen seriosament, que pateixen discriminació, doncs, fins i tot en alguns entorns d'homosexuals, i després també tenen menys suport comunitari, perquè així com hi ha cercles d'homosexuals o de lesbianes o de transsexuals, en el cas de bisexualitat està menys organitzada. Per tant, compte en pensar que ho tenen més fàcil que els altres.
0: Clar, amb això, evidentment, encaixa reivindicacions i jornades com l'Orgull, on es demanava... Això neix per fomentar la visibilització de tot aquest col·lectiu, del col·lectiu LGTBIQ+. S'ha aconseguit, això? Ha funcionat?
1: Primer parlarem del que pensa la gent del que està passant, no?
0: Val.
1: És a dir, en una enquesta recent, també, de CIS, a l'estat espanyol, es preguntava si creuen que les persones del col·lectiu LGTB poden expressar-se lliurement a la seva orientació i identitat de gènere, no? La majoria creia que sí, en la majoria d'entorns. Entre els amics, entre un 80 i un 90% creien que sí, en funció doncs, de quin era la seva... si era bisexual, transsexual, etc. Entre la família ja baixava una mica, però hi havia un 60 o 70% que creien que sí, que podien expressar-se obertament. Als centres d'estudi ja la cosa baixava, també perquè fins als 50 i 65 també ja vam parlar la setmana passada d'aquests casos que hi ha d'homofòbia també entre la gent jove, i per tant suposo que això també ho baixa. I després també en el treball hi ha entre un 45 i un 60% que creu que sí, que la gent es pot expressar lliurement. És un percentatge baix, però és que realment hi ha molts estudis que demostren que encara hi ha molta discriminació en els llocs de treball, i especialment als Estats Units s'han fet estudis com, per exemple, quan hi ha una oferta de feina, enviar currículums falsos on es deixa intuir que la persona té algun tipus de vincle amb aquest col·lectiu LGBT, no? Un d'aquests estudis, per exemple, el que feia era que en el currículum dos currículums iguals, en un deia que quan estava a la universitat havia col·laborat amb una associació gai, i en un altre, que era el currículum exactament igual, però deia que havies col·laborat en una associació d'un altre àmbit, no? Doncs les persones que havien col·laborat pretesament, perquè eren falses, amb una associació gai a la universitat, tenien un 40% menys de trucades per tal d'anar a fer l'entrevista de feina.
0: Amb el currículum exactament igual, eh? L'única diferència és aquesta.
1: Exactament igual. I com aquests s'han fet molts estudis, sobretot ja et dic als Estats Units, però estic bastant convençut que aquí passa bastant el mateix.
0: Un 40%, mare meva. En fi, ja sabem què pensa la gent del que passa, però què passa, en realitat? Que això sempre és la diferència que diem, eh? La gent del col·lectiu LGTB ja expressa lliurement aquesta identitat?
1: Doncs segurament menys del que la majoria de la gent pensa. Escassament un 54%, és a dir, poc menys de la meitat de les persones que s'identifiquen com a LGBT, diuen que poden expressar-se obertament sempre, diguem-ne. Llavors hi ha un 16% que només ho pot fer amb les persones de confiança i un 23%, és a dir, un de cada quatre, que ho porta pràcticament en secret o ho sap molt poca gent. Aquest percentatge és més alt en la gent de mitjana edat, és a dir, dels 35 als 44, puja fins al 74%, els que es poden expressar de forma oberta. Entre la gent jove és un 60%, per tant encara hi ha gent que té por, però entre els de més de 74 anys, és 75 anys en endavant, només un 38%, és a dir, 4 de cada 10, poden expressar la seva orientació sexual o identitat de gènere de forma oberta. Per tant, la gent gran que no és heterosexual realment pateix una repressió encara bastant molt elevada. També la gent de dretes, perquè el seu entorn doncs, segurament no ho accepta prou, i els catòlics practicants, que també són no heterosexuals, doncs escassament un de cada tres explica quina és la seva identitat o orientació sexual. Per tant, doncs, clar, l'entorn també ajuda. Això provoca, com dèiem abans, estrès, problemes de salut mental, fins i tot problemes físics, perquè, clar, l'autorepressió doncs, té conseqüències. I llavors, clar, aquí el fàcil seria dir... surt de l'armari, perquè això farà que t'alliberis, farà que
0: vagi bé... Trobaràs un pes de sobre.
1: Que tot això també s'ha estudiat, si és veritat, i, sorpresa, s'ha estudiat als Estats Units, allà es fan molts estudis d'aquest tema, sorpresa, a les persones d'estatus econòmic mitjà-alt fa que estiguin millor, les persones del col·lectiu LGTB que surten de l'armari, les d'estatus socioeconòmic baix fa fins i tot que estiguin pitjor, segurament, perquè tenen un entorn a nivell educatiu, a nivell de progressista, etc, que no us ho posa tan fàcil. Per tant, aquí no citarem cap llei de la física, citarem una llei molt general, segurament, que s'acompleix més de la sociologia, que és que quan tens diners tot és més fàcil,
0: tot és més senzill,
1: fins i tot expressar-te a nivell sexual.
0: I el sexe en si? Havíem parlat del sexe heterosexual com a coitocèntric dies enrere. El sexe entre persones del mateix sexe també va en aquesta línia?
1: Clar, aquí també, això es va preguntar també una enquesta recent, de fet fa menys d'un any, i efectivament quan el sexe és entre dues persones de diferent gènere, el sexe vaginal és pràcticament hegemònic, és a dir, quan es pregunta l'última relació que vas tenir, què vas fer, un 93% diu penetració vaginal. El sexe oral, la meitat, és a dir, tant fel·lació com cunnilingus, és a dir, si ho rep l'home o la dona, aproximadament una meitat ho deia, i llavors, per sota dels 50, hi havia el joc amb mans o joguines a la vagina, no? El sexe anal, que és una cosa, doncs, que també apareix molt, segurament, en fantasies i pornografia, és molt residual, per tant, també aquest és un dels problemes, normalitzar una cosa que no és normal, que no pot dir que no sigui dolenta, però que en tot cas només ocorre en un 6% de les relacions. Sí que és veritat que la gent jove, en el cas de relacions home-dona, tenen més varietat, no? I hi ha una cosa molt curiosa en les relacions home-dona, que és la qüestió del sexe oral, no? Que quan es pregunta què fas i què reps, les dones, en el cas de la fel·lació, és a dir, quan el sexe oral el rep l'home, més o menys homes i dones coincideixen. En el cas del sexe oral que rep la dona, hi ha bastants més homes que diuen que el fan que no pas dones que diuen que el reben, no? Yeah. Fins i tot quan es pregunta a tota la vida què has fet i què has rebut, cuidado, no és poca cosa. Un 82% d'homes, 82, diuen que han practicat sexe oral a una dona, i en canvi només un 59% de dones diuen que han rebut sexe oral d'un home, en el cas de relacions heterosexuals,
0: sí.
1: 23% de diferència. Per tant, o hi ha unes dones que reben molt sexe oral de molts homes...
0: I alteren la mitjana, diguem-ne.
1: La mitjana, o el que segurament ocorre és que molts homes menteixen, però en tot cas jo crec que hi ha un 23%
0: tota la pinta
1: de sexe oral a dones que s'ha perdut. Jo estic preocupat, per tant, si algú ho troba, que truqui a Catalunya Ràdio, perquè tenim un
0: problema. I a les persones de mateix sexe, que amb això acabarem?
1: En el cas dels homes, l'acte sexual més comú clarament és el sexe oral, en aquest cas la fel·lació, 96%, pràcticament hegemònic. El sexe anal és un 70% dels casos es fa, i en el cas de les dones, sobretot, no és tant el sexe oral, que sí que es fa en un 60% de les ocasions, sinó que és el sexe vaginal, però amb joguines o amb mans, que pràcticament 9 de cada 10 vegades és el preferit per les dones quan tenen sexe entre elles, diguem.
0: Roger, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Moltes gràcies.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Raúl, em bataven no parar d'estirar per entre galeries del Tresillo.
4: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles Bed Friendly.
3: Bataven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males poses que tens.
5: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
7: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
8: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
7: Va, nois, que se'ns fa tard.
8: A la una del migdia.
9: Com més calor fa,
10: més fresca et fem la tarda.
9: Les millors tardes d'estiu
10: són les que es passen en bona companyia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio.
9: Tu, deixa't sorprendre.
8: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
11: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
8: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
11: DJ Trapella.
12: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
8: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Quan Àtila i els uns van irrompre...
14: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
2: En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. The silicone chip inside
1: her head gets switched to overload. Volíem parlar de salut mental avui al matí de Catalunya Ràdio en un cas molt concret, que és el de les persones que es dediquen a l'advocacia, dels advocats i advocades, perquè els de la ciutat de Barcelona i d'altres poblacions properes compten des d'aquest mes amb una assistència psicològica gratuïta prestada per un equip de psicòlegs durant les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Això té a veure amb informes, alguns dels quals doncs raonablement recents, que parlen de l'alt percentatge de persones que es dediquen a l'advocacia que tenen ansietat, que els hi costa dormir, percentatges, ara ho comentarem, que superen i de bastant, en alguns casos, la mitjana general. Aquest servei ve de la mà del jurista Josep Maria Entràs, degà emèrit del Col·legi, president de la Comissió per la Salut Emocional d'aquesta institució, del Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Senyor Entràs, com estem? Molt bon dia.
2: Bon dia tingueu.
1: I gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies per convidar-me.
1: Expliqui'ns una mica com ha anat aquesta idea de dir de donar una assistència psicològica a les persones que et dediquen a l'advocacia, perquè és el que dèiem, és a dir, el peatge que paguen per la feina psicològica és alt.
2: Era un buit que hi havia en la nostra professió i en el nostre col·legi, perquè en altres col·legis, sobretot el de metges, ho tenien ja molt assumit, i fa molts anys que tenen assumit que els metges tenen també el mateix problema i ja tenen instruments i prevenció i assistència. I un moment determinat, l'anterior degà, l'amic Sánchez, em va proposar que passéssim en marxa aquesta comissió. Ho vaig fer amb molt de gust, ho seguim fent amb l'actual degana, i la idea essencial de la comissió, que és molt senzilla, és conscienciar en els companys advocats que existeix un problema. I al mateix temps donar eines perquè quan aquest problema sorgeixi o aquest problema es produeixi puguin anar a algun lloc a assessorar-se, ajudar-se, autocurar-se o el que sigui. La idea és així de senzilla.
1: I comença per una atenció psicològica, atenció telefònica, perdó, psicològica o telefònica.
2: Aquesta és una part, diguem-ne, assistencial, que és l'única que en aquests moments tenim formalment establerta. Tenim un contracte i un pacte amb una fundació que es dedica a això i que ho fa pràcticament a tot Espanya, i aquesta companyia doncs, et dona el servei, com dèiem abans, els 24 hores al dia i els 365 dies de l'any, dona el servei d'assistència psicològica quan un ho necessita. I això nosaltres ara, amb l'actual degana, doncs vam aconseguir extendre-ho a tots els col·legiats, els 24.000 col·legiats que hi ha, i qualsevol col·legiat que tingui un problema en un moment determinat sap que té un telèfon gratuït que pot fer una consulta o les que siguin amb un psicòleg que l'ajudarà en el problema que es plantegi.
1: Que suposo que aquí deu haver-hi, com amb totes les qüestions de salut mental, dos problemes. Un, reconeixo que les persones reconeguin quan tinc una ansietat i que no és només que em costi dormir. I segon, un cert estigma, no? Una certa por a dir-ho.
2: Totalment d'acord. L'estigma existeix. Si un advocat es trenca una cama o s'ha d'operar d'apendicitis, no té cap vergonya anar al metge i que s'expliqui i que se sàpiga. No perdrà clients. Quan un advocat ha de ser assistit psiquiàtricament, no ho diu. No solament no ho diu, sinó que té el temor, i probablement sigui raonable, de que li faci perdre clients o que la falta de confiança dels clients amb un advocat que està amb assistència psiquiàtrica li faci perdre els clients. Hi ha una enquesta feta a nivell de la International Bar Association que parla concretament de que més d'un 48% dels advocats en el món no en parla mai d'aquest problema. L'amaguen, perquè, com deia vostè molt abans, hi ha una resistència. Primer, reconeix-ho. I quan es reconeix, hi ha una resistència a que l'assistència que tinguin pugui ser coneguda. Val a dir que la gent jove, els advocats joves d'ara, són molt menys primpirats amb això, i són molt més oberts, i no s'amaguen de dir que tenen un problema i que van al metge com van al psiquiatre, igual que van al traumatòleg si es trenca una cama. Els joves són més oberts, però els més grans reconec que som reacis perquè tenim, com dèiem abans, l'estigma que aquesta malaltia pot perjudicar la professió.
1: No, i clar, i a més suposo que deu obrir tot un debat de la professió, de dir una cosa és tenir aquest... És a dir, fins a quin punt n'informo el client que m'estic fent això? És a dir, és confidencial, és cosa meva i no tinc per què informar-ne, però fins a quin punt tinc el deure ètic de dir-li al meu client com a advocat, escolta, que sàpigues que estic en un procés d'aquesta manera, no?
2: Jo crec que seria un deure moral de fer-ho. El que passa és que topem amb un problema important, i és que tota la normativa que hi ha sobre el dret a la intimitat, el dret a la individualitat i el dret a la privacitat, és una iniciativa, que és una normativa que fins i tot té la contrapartida penal de que si l'infringeixes pots fer un delicte, i que a més està d'acord amb tota la normativa internacional dels drets humans, etc. Aquí obliga a tenir una confidencialitat absoluta o una privacitat absoluta sobre la salut. I de la mateixa manera que la Seguretat Social, les empreses no poden saber quina malaltia té un empleat que està de baixa, doncs amb els advocats passa el mateix. Clar. És a dir, ens plantegem moltes vegades, hi ha una responsabilitat, pot haver una responsabilitat de l'advocat, com dèieu, de no dir-li al client que està en un procés així? O la pregunta que em faig, pot haver-hi una responsabilitat del Col·legi d'Advocats perquè un advocat que té l'autorització per exercir i el col·legi sap positivament que té un problema psiquiàtric greu, tindria alguna responsabilitat al col·legi? Sí. Hi ha molts interrogants oberts. El que passa és que, com deia abans, hi ha una, diguem-ne, una protecció legal de la privacitat que impedeix entrar en aquest tema i que fa... i planteja una frontera difícil de traspassar.
1: Anem a dir això, la frontera és complicada. Una cosa és que algú digui, doncs, tinc una ansietat perquè estic més irascible del compte o no dormo bé. L'altra cosa és, com vostè deia, un problema psiquiàtric ja més complicat de tractar, no?
2: És així mateix. Hi ha un altre aspecte important que està en aquesta comissió, ho hem estat estudiant. Aviam, de totes les malalties que hi ha professionals, que sabeu que n'hi ha moltes i que estan molt ben regulades i que hi ha accions preventives, totes aquestes malalties tenen uns reglaments que diuen com es poden evitar, l'asbestosi, les infeccions, etc. Però, en canvi, les mentals tenen molt poca regulació. Hi ha alguna cosa ambiental al lloc on treballes, el tema de l'assetjament, però hi ha poca cosa. I sobretot és una malaltia la mental que té, és una medalla que té dos cares. Una cara és el mal que li pot fer a la persona que es posa malalta. Però l'altra qüestió és el mal que ell pot fer amb aquesta professió. Quan estàs malalt i continues exercint i no estàs en condicions. Sobretot amb els metges, els advocats. Ara, recentment, el Col·legi de Metges, que com deia abans ho tenen molt treballat això i que ho tracten molt bé, han creat a la Universitat Autònoma de Barcelona una diplomatura que és molt interessant, perquè és una diplomatura dedicada a lo que ells se'n diuen els PATS, P-A-T-S, que són les persones d'alta responsabilitat social. I qui són les persones d'alta responsabilitat social? Pues són aquelles persones que, a més de tenir una feina pròpia i amb unes regles, tenen una responsabilitat per estructura, tal, enfront d'altres persones. I que si aquestes persones no estan equilibrades, poden fer mal. I llavors han creat una diplomatura perquè estic parlant de bombers, estic parlant de pilots, estic parlant de metges, d'advocats, i perquè se mantingui amb claretat el que vol dir els PATS. Home, el famós accident d'aviació del German Wings l'any 2024, em sembla bé, o 14, no recordo, que hi ha un pilot que es tanca la cabina, el segon pilot es tanca la cabina sol i estimba l'avió. Vull dir, això fa veure que aquesta persona que té una responsabilitat amb les seves accions, si perd el cap, per dir-ho entre col·loquialment, pot fer mal. I aleshores, amb aquesta doble medalla que deia que té la malaltia, és on hem d'actuar per ajudar a que aquestes persones no solament coneixin el seu ofici, que el bomber sàpiga exactament quan ha de posar la manguera o no, sinó que sàpiga que quan hi ha un problema amb que ell té la percepció de que no està perfectament equilibrat, que sàpiga quan ha de parar.
1: Que s'aparti.
2: I que s'aparti. Mm. És important, eh?
1: Com hi arriba vostè, aquesta qüestió? Vostè com a advocat, amb els tots els anys d'experiència que té, com arriba el fet de dir ui, ui, ui, això ens hem de mirar amb molta calma?
2: Hi arribo perquè m'ho demana el degà, com deia abans. Mm. Perquè és un problema que no havíem enfocat mai a nivell d'advocats i que sabíem que hi havia altres professions que ho havien avançat molt. Mm. Els jutges també, eh? Estan amb els pats, amb els que són també, responsables. I aleshores el degà no tenia jo una gran experiència d'això, però quan el degà fa 3 anys m'ho va demanar, doncs vam aprofundir, i en aquests moments tenim una comissió que treballa molt intensament amb això. No solament, com deia abans, hi ha aquesta assistència psicològica, sinó que fem moltes coses més. Per exemple, ara comença un segle que en diem tallers, o que són unes conferències obertes, que són d'accessible a tots els advocats gratuïtament, que en farem una cada mes per persones molt reconegudes, metges, psiquiatres, advocats, especialistes, coaix, que explicaran tot el que es pot explicar al voltant de la professió. L'ansietat, els trastorns, en fi, tota la gamma de circumstàncies que pot motivar que en un moment determinat pues en la professió tinguis un desequilibri, no? Mm. I són, com deia, moltes i molt àmplies són. Jo, si no recordo malament, podríem esmentar l'ansietat, la frustració, la ràbia, l'estrès, el burnout, els atacs de pànics, la desconnexió, la fatiga crònica, en fi, moltes. I tot això va creant, amb la persona que exerceix la professió d'advocat, va creant un sediment, diguem-ne, psíquic que pot crear el trastorn. I el bo és saber que es pot crear, saber que quan el tens te'n donis compte i saber quan te'n dones compte de que té remei.
1: Sobretot perquè, pensava jo ara, molt sovint aquestes qüestions de l'ansietat, tot això que ara m'esmentava, té a veure amb una necessitat de controlar coses que no podem controlar, no? I en el cas dels advocats, és de les professions, per tota l'expressió, més bèsties en aquest sentit, no? Sí, sí. Perquè vostès representen els interessos d'un client però no li poden garantir res, perquè això depèn d'un jutge, depèn d'un jutjat, depèn de moltíssimes coses que no poden controlar. Vull dir que és raonablement fàcil que aparegui l'ansietat.
2: Sí, és
1: malauradament.
2: És així perquè, aviam, hi ha una cosa que és molt senzilla i m'agradaria saber-la explicar brevíssimament. Nosaltres, la societat actual, ja fa molts anys, des dels romans, ens hem imposat unes normes a través de les quals nosaltres acceptem que hi hagi un sistema no violent de resoldre problemes que té la gent, problemes de tot tipus. Mm. Aquest sistema, que és el sistema de les lleis i dels tribunals i dels jutjats, és un sistema que implica l'acceptació per part de la societat de que quan tens un problema no has d'anar amb una pistola o amb un garrot, sinó que has d'anar a un lloc. Però això amb el temps s'ha fet molt complicat, i el fer-se complicat necessita els advocats. Sí. I aleshores, quan intervenim els advocats no defensem la llei davant d'un jutjat. Els advocats el que fem és resoldre problemes. Aquí està la clau. Problemes. I aquests problemes, quan t'arriben, normalment t'arriben amb una dosi emocional molt intensa. Ah. I aleshores, el primer element que et pot contagiar, que et pot contaminar, és si aquest problema se't pot traspassar. Que això passa sovint, que et fa seu el problema del client. I aquesta és una de les moltes causes que et pot deixar aquest sediment, aquest pòsit de preocupació mental respecte al problema. N'hi ha moltes, de circumstàncies. Quan vas a un jutjat, has esperat 3 hores per entrar, i quan entres, el primer que et fa el jutge et diu, escolti'm, testimonis la meitat dels que m'ha dit, i els retalla. O quan et diu que vagis de pressa, home, surts del jutjat amb una... També em posa dir, escolta'm, i has parat 3 hores, deixeu-me explicar la cosa. Mm. Hi ha moltes, de circumstàncies, o a vegades que també passa, i malauradament més sovint del que convindria, el jutge a vegades és molt autoritari i a vegades l'autoritat fins i tot fa un cert menyspreu, no? Mm. Aleshores, aquest problema del menyspreu, quan el tens, no s'oblida mai més, eh? Deixa petjada, eh? Vull dir, jo que ho he patit alguna vegada, me n'en recordo exactament a la vegada que va fer un jutge o una jutgessa, em va dir una cosa que no em podia dir, no? Llavors, això va deixant sediment. Això no vol dir, aviam, amb totes aquestes circumstàncies, que els advocats tots acabem sonats, per dir-ho col·loquialment. Afortunadament, doncs hi ha seny, la gent absorbeix aquests diguem-ne, atacs psíquics i els supera, i normalment és així. Però val la pena que insistim en que existeix aquest risc, perquè hi ha molts que l'amaguen i que no l'accepten i que no el volen.
1: Estem parlant amb el Josep Maria Entràs, que és el president de la Comissió per la Salut Emocional del Col·legi d'Advocacia de Barcelona. Els oients més veteranos també se'n recordaran, perquè havia sigut directiu del Barça. Jo li anava a preguntar si on es passa pitjor, muntant aquestes coses, o a la llotja del Camp Nou quan s'és directiu.
2: No, jo a la llotja del Camp Nou m'ho vaig passar molt bé. M'ho vaig passar molt bé, i en aquells moments no tenia cap problema psíquic. En tenia d'altres, que no cal que comentem, sí. Però m'ho vaig passar molt bé i va ser una etapa molt bonica, amb el sentit de conèixer una cosa que jo no hi havia ficat mai, que és en l'esport professional, i que vaig entrar-hi per indicació de la Junta, perquè van voler que els ajudés amb temes concrets, i vaig acabar la Junta, i, bueno, i m'ho vaig passar molt bé, i n'estic molt agraït de l'etapa que vaig passar al Barça.
1: Com el veu el Barça ara?
2: Bé, fa il·lusió.
1: Sí? Està engrescat?
2: Fa il·lusió, sí. Fa il·lusió i ho faran bé.
1: Quan veu algunes decisions que es prenen a la Junta, pensa menys mal que ja no em toca a mi, o hi ha algun de diu, mira, a mi m'agradaria ser-hi per ficar la meva culleradeta?
2: No. Tinc la prudència, deixeu-me dir, de pensar que els que ho fan ho intenten fer bé, que s'equivoquen, evidentment, ens equivocàvem tots, jo també em vaig equivocar, però vull dir, els que ho fan ho intenten fer bé, i jo espero que ho facin bé els de dalt, els que teòricament manen, que no sempre manen.
1: I, anava a dir, què vol dir que teòricament?
2: I els de baix, els que juguen, que a vegades són els que manen.
1: Aquesta iniciativa que avui estem explicant, per donar assistència psicològica als advocats de Barcelona, anirà més? Anirà fent més passes d'ara en endavant?
2: Sí, perquè farem un seguiment, ara que tenim aquest servei ja implantat plenament. Abans el teníem només a mitges, perquè el facilitaven dues entitats col·laboradores de l'advocacia, que és Altra Mútua i la Mutualitat de l'Advocacia, però ara que ja és per tothom, el anirem seguint, i amb això podrem fer una valoració del nivell a què a nivell de Barcelona es produeixen aquestes intervencions, i podrem valorar en el conjunt una mica una enquesta, saber el que passa. Una enquesta que volem fer aquest any que ve, també de l'Advocacia de Barcelona, per saber per saber i conèixer exactament el nivell que tenim de normalitat psicològica.
1: De necessitats, no?
2: Sí, sí.
1: És interessant el que deia, que la gent més jove i té menys problemes en reconèixer-ho i en demanar ajuda.
2: Claríssim. I, a més, estem en contacte amb el grup d'advocats joves de Barcelona, que és un grup important, i aquest grup, que tenen algun membre que ha patit greus problemes psicològics, t'ho parlen amb naturalitat i et diuen, no, quan tinguis un moment que sents que no et trobes bé, que tens ansietat, que tens, o t'estàs cremant, et demana assistència i para, el moment que s'ha de parar.
1: Senyor Entràs, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
3: Catalunya Ràdio, les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Marc Güell. Crida a la convivència i al respecte en l'acte d'homenatge i record de les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a la Rambla de Barcelona. Hi han participat representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans. Última hora des del centre de Barcelona, Toni Fortesa, bon dia.
5: Molt bon dia, doncs a la plaça Sant Jaume ja s'ha acabat l'acte de record, ja s'està recollint aquest record de les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils, una obertura de l'acte que ha servit per reivindicar la importància, escoltem-ho, de celebrar l'homenatge i fer memòria.
6: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
5: Com comentaves, a l'acte hi han assistit per autoritats com Josep Rull, president del Parlament, la consellera Interior, Núria Parlon, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, entre d'altres. Un acte sobri que s'ha traslladat enguany a la plaça Sant Jaume per les obres que hi ha a la Rambla i que ha acabat amb un moment d'atenció per l'enfrontament de diputats de Vox amb alguns assistents a l'acte. Martí Cuní, Toni Fortesa, Catalunya Ràdio, Barcelona.
4: Més notícies amb la Montse Pujol.
7: El president de Ceuta, el popular Juan José Vives, amenaça de portar el govern espanyol al poder judicial si l'executiu no resol en 30 dies la crisi de la ciutat autònoma. Vives culpa el govern espanyol de maquillar la realitat i assegura que Ceuta està al límit.
8: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
4: L'actual brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo és el més mortífer del país, segons les xifres oficials. En només 3 mesos ha causat més de 2.300 morts i prop de 5.000 persones s'han infectat, de manera que supera el que hi va haver entre el 2018 i el 2020. S'han declarat 17 brots, però les autoritats destaquen que l'epidèmia actual s'està estenent a un ritme més ràpid que les anteriors i amb una letalitat d'un 47%. A més, és d'una variant que no té vacuna ni tractament aprovat. Si continua aquesta progressió, podria ser el més mortal a tot el món.
7: Són diversos els pobles que continuen tenint problemes d'aigua de consum per la manca de pluja. El pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, segueix abastint alguns nuclis amb camions cisterna, però ja estudia noves accions per no dependre tant de l'aigua dels barrancs. Des de l'Ajuntament creuen que aquesta problemàtica no s'allargarà més enllà del mes d'agost i ja es preparen amb noves accions preventives. Ho ha explicat Yolanda Ferran, alcaldessa de Pont de Suert, al matí de Catalunya Ràdio.
9: En el cas de Sarroqueta hem demanat autorització per fer un sondeig en un punt on previsiblement pot haver una bossa important d'aigua subterrània.
7: A Olost, al Lluçanès, els veïns continuen amb restriccions d'aigua per l'alta de presència de manganès, que podrien incrementar-se si la situació no millora. Uns nivells que no comporten toxicitat, però sí un increment de la terbolesa de l'aigua.
4: I l'estació meteorològica de Can Bruixa de la ciutat de Barcelona ha registrat 52 nits tòrrides amb temperatures mínimes per sobre dels 25 graus aquest estiu, amb dades actualitzades fins avui. Aquest nivell suposa un rècord en aquesta estació en la sèrie històrica que remunta a 40 anys enrere. Són dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Tarragona, en plenes festes de Sant Magí, es prepara per viure un dels actes més emblemàtics i emotius, la baixada de l'aigua. Una comitiva de carruatges ha sortit des del santuari de la Brufaganya, a la Conca de Barberà, carregats d'aigua de la font d'aquest indret, i demà arribaran a la ciutat. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Bon dia. Una desena de carruatges estirats per cavalls i una comitiva amb gent de totes les edats han sortit cap a les 7 del matí del santuari. Sergi Batxes és membre de l'Associació d'Esportants de l'Aigua de Sant Magí.
11: A mi una de les imatges que també m'agrada molt és un cop arribem a l'alçada del portal del carro, doncs que baixem les portadores dels carros i llavors les pugem manualment cap a la font de dalt, que és el punt culminant.
10: Clara Chavarría Domingo, Catalunya Ràdio, Tarragona.
4: Els esports, Marta García.
12: Joao Cancelo vol en estos moments pac a Barcelona, on està previst que arribi este migdia i signar com a nou jugador del Barça després de desvincular-se de l'Al-Hilal. El Barça ho farà oficial en principi en les pròximes hores. D'altra banda, se confirma també el fitxatge de Rodri. El migcampista firmarà amb el club blaugrana per a les pròximes 4 temporades per 70 milions d'euros, més 6,5 en variables. Debut amb victòria clara de l'Espanyol en la Lliga 26-27, 3-0 contra el Llevant, amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. Avui a les 9 se tanca la jornada amb el Deportivo Elx. En segona divisió, empat a 1 del Girona contra el Llevant. El retorn del Sabadell a la categoria se materialitza avui en el partit que els vallesans jugaran en el camp de l'Sporting de Gijón a les 7. El podreu seguir pel Tot Gira en l'antena digital de Catalunya Ràdio. En hoquei patins, el Barça i el Reus arrenquen avui la pretemporada. I en atletisme, bronze per a Guillem Crespí i el Sakura Bestuer en el relleu 4% mix de l'equip espanyol en l'europeu de Birmingham. Esta prova de relleu debutava en este europeu.
3: Fins aquí les notícies.
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: quina diferència hi ha entre Trapp i Suar?
14: Va, si no ho cal.
15: És que quedem unes preguntes de vegades, tio.
16: Ell t'ho explica, ell t'ho explica.
13: A veure, Xuriguera.
15: Ah, i el swap, i el rap, a més, la... i llavors hi ha el crack.
13: O sigui, el trap sí que el tenim més o menys identificat. El swap no sé.
16: Una cosa molt rara, no sé. Yeah. Jo tampoc t'ho sabria explicar.
17: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
18: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
19: Aquest estiu, crim.
18: Este és un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
19: A Catalunya Ràdio.
20: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
19: Posem llum a la foscor.
21: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
19: Què va passar? Qui ho va fer?
22: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
23: Ho sabem.
19: I per què?
24: No sé per què cogí el martillo i el pegué...
19: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
21: Comencem.
25: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
19: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
25: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
26: Aquest estiu a la Fonda de Catalunya Ràdio anem de ruta. Anem de ruta per Catalunya per buscar els millors dolços. I també en Josep Dolcet ens portarà els embotits i les rutes més fantàstiques. I l'Anna Paré farà el seu veritat o mentida. I també voltarem per tot Catalunya per cercar pagesos i pageses, cuiners i cuineres que ens explicaran històries úniques.
19: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
26: Va, nois, que se'ns fa tard.
19: A la una del migdia.
27: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
28: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
29: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: García Ramón, com estàs?
1: Bon dia.
0: Perquè em fas callar, eh? Em fas callar, ja?
1: Sí, perquè ha de començar la cançó.
0: Ah, bé,
1: puja, puja. Aquest loop, primer. Això és Bon Iver.
0: Bon Iver. Home, a mi també Bon Iver.
1: Sí, sí, amb la Lisa Hannigan i un dels bessons de The National, que no me recordo com es diu. No sé si és un i l'altre, llavors no ho vull cagar. Però és un grup que es diu Big Red Machine, que era com una hiperbanda, no?, que tenia música d'arreu.
0: Sí.
1: I aquest és el seu primer disc, que em sembla meravellós, i per seguir demostrant que
0: tens més criteri que jo.
1: Tens més criteri que tu en el món de la música. I en tens altres. Però sobretot... Sobretot en el món de la música.
0: I en tens altres, dit.

0: A veure, què em dius de llibres que tenim aquí a la taula, que els sortegem entre l'audiència?
1: És que Random House m'ha donat dos exemplars del llibre de Brit Easton Ellis, Los Destrozos,
0: sí,
1: perquè ara estan fent l'adaptació a Disney+. Plus. L'adaptació... Si us la voleu saltar, doncs, ningú us comparà. No hi haurà ningú que vingui, truqui l'interfono i digui, yeah, per què no estàs veient la adaptació dels Destrozos, yeah, però el llibre és magnífic.
0: Brett Easton Ellis és del d'American Psycho.
1: Correcte, i el de Menos que Cero. Sí. No, si aquest llibre és collonut.
0: Es diu Los Destrozos.
1: Hi he portat dues còpies, que és un llibre molt sud.
0: Sí.
1: Per regalar als nostres oients.
0: Ah, molt bé.
1: El tenia ja la setmana passada, però la meva memòria de merda... No, en sèrio, he arribat a punts amb la memòria molt forts.
0: Sí.
1: Però molt forts, eh?
0: Sí.
1: De confondre el nom del meu gos.
0: Com li has
1: dit? No és conya, no, no, altres noms.
0: Mira'l.
1: Sense venir, yeah, a cuento.
0: Ai, pobret. Llavors què? El primer que truqui, el primer que s'emporta?
1: Això decideix tu.
0: 93-207-474. Els dos primers oients que truquin s'emporten les dues còpies de Los Destrozos del Brett Easton Ellis.
1: Impolutes, eh? Ni llegides.
0: L'hauran de venir a buscar a la ràdio, eh? Que consti, eh? L'hauran de venir a buscar a la ràdio.
1: Home, què vols que els porti jo a casa seva?
0: No, home, no, no ho dic pas per tu. Ho dic perquè...
1: A mi, si em fan un bizum, jo els hi porto.
0: Home, estaria molt bé.
1: Home, clar, jo els hi...
0: Estaria molt bé.
1: Jo els hi heu portat, però és...
0: Estaria molt bé. Toni García Ramon...
1: Cobro extra.
0: Toni García Ramon, el teu portal...
1: Cobro extra per aquest servei. Hola, sóc el Toni García. Porto el llibre de Brett Easton Ellis.
0: Brett Easton Ellis, Los Destrozos. Els dos primers que truquin, els dos primers que s'ho emporten, però els vindran a buscar a la ràdio, que consti. La Carrina em diu que insisteix.
1: D'acord, que ho sàpiguen.
0: Escolta, vaig veure Spider-Man.
1: I què?
0: Jo sóc un espectador fàcil, però jo m'ho vaig passar molt bé.
1: Ja està, tu. Però jo tenim. Què vols que et digui ara?
0: No, però a tu no et va agradar, ja ho vas dir, però tu anaves amb mala predisposició i jo anava amb bona predisposició.

0: Però, sí, no, ja però és el que dius tu sempre, eh? Realment tot seqüeles i remakes i tot això.
1: En fi. Jo crec que hi ha, sota el meu punt de vista, hi ha un cansament, fins i tot a la gran joia de la casa, que era Pixar.
2: Sí.
1: Totes les franquícies estan volades.
0: Coco 2 van anunciar.
1: És veritat. En fi, el nen torna del... El nen torna sí. per robar l'ataúd de la iaia, no sé. O sigui, em sembla una cosa...
0: És que Coco 2 sí que vaig... Mira, els Increïbles 3 vaig pensar, té un sentit, no. Són aventures, però Coco 2...
1: Però
0: Coco
1: una de les...
0: Frozen 3...
1: Un dels grans actius... O sigui, els grans actius de Disney eren Lucasfilm, tenia els altres d'Indiana Jones, no? I els de Star Wars.
0: Sí.
1: Indiana Jones és morta. Yeah. No podràs fer més Indiana Jones, a més que t'inventis una sèrie que sigui collonuda i tal, cosa que ja vam provar. La sèrie estava molt bé, a mi m'agradava, era molt divertida.
0: Sí, però fa molts anys, allò,
1: Però és molt difícil, és molt difícil de fer.
0: De fet, va sortir, va haver un moment que va sortir amb la convenció aquesta, el Harrison Ford, vaig pensar, dic, no, pobret meu, no me li faran fer un altre Indiana Jones, no, i resulta això... que anunciava una atracció de Disney.
1: Jo havia parlat amb la gent de Disney d'això, de que... El fan d'Indiana Jones, que és el de la nostra generació, sí, ja no vol veure més Indiana Jones.
0: No,
1: perquè el problema és que tens tres pilars tan grans, no?, que són En busca de l'arca perdida, El templo maldito i
0: l'última cruzada,
1: que són tan perfectes.
0: Exactament.
1: No cadascú en el seu gènere. Sí. Totes són diferents, però formen una trilogia perfecta. Mm. Ja la quarta, la Calavera de Cristal, ningú se'n recorda d'ella. Mm. I l'última, que no estava malament.
0: No estava malament,
1: però no. És que no tenia res que diguessis, hòstia, s'està portant el joc més alt. Clar. I la gràcia del personatge és que es pugui moure com un senyor. Sí. Clar, tio, hòstia, és que estem grans.
0: Sí, sí, no, està clar.
1: Amb 80 anys no pots saltar en muntanyes, m'entens o no? No, suposo que hi haurà gent que ho farà.
0: Sí.
1: Però clar, aquí en el cinema hi ha d'haver una sensació d'aquest del suspension of disbelief, no? Que és aquesta, la suspensió de descrença, no? T'has de creure realment que pot fer això. Segurament hi ha un senyor de 80 anys que escala muntanyes. Sí. Però si poses a Harrison Ford... escalar muntanyes ara, algú dirà... No sé.
0: En fi, a banda de l'actualitat de cinema, amb el Toni García Ramon cada setmana repassem pel·lícules per combatre alguna turbulència relacionada amb aquest estrès.
1: Amb la vida.
0: Amb la vida. Avui, per pel·lícules per què?
1: Desamistat.
0: Oh, m'agrada molt.
1: La desamistat. He agafat la paraula... l'he robat.
0: Has robat desamistat.
1: D'un concepte del sud d'Itàlia, d'alguns llocs, no? A Poblet, sobretot, que hi ha un concepte que es diu desamistat, que és quan jo mato a un de la teva família i un de la teva família mata a un dels meus i un dels meus mata a un dels teus, i això és un cercle que mai s'interromp.
0: No s'acaba mai.
1: Que normalment es lliga a la màfia, això. Desamistat, que és una paraula que em sembla... que és una paraula maleïda, no?
0: Sí.
1: Que costa fins i tot de dir a Itàlia. És la paraula que marca a moltes famílies, perquè no s'acaba mai.
0: Val.
1: No? Sempre hi ha una venjança pendent.
0: Clar.
1: I la desamistat, jo crec que és un tema, no? El fet, desamistat, jo li dic que perdre un amic. Perdre un amic no vull dir que aquest amic es mori, o tingui un accident.
0: No.
1: No.
0: Dic, us bralleu.
1: Això seria una putada, no? Però és, per mi és molt fotut quan perds un amic i no saps per què.
0: Clar.
1: No, el famós ghosting, no?
0: Sí.
1: Que algú et deixi de contestar. Perquè si això passa amb una parella, tens com una xarxa de solidaritat internacional, no, de gent que també ha perdut la seva parella i et diu, hòsties, et donen suport. Però primer és molt difícil explicar que has perdut un amic, no? Explicar-ho a algú és molt difícil. I segon, sembla que és... Has perdut un amic, no passa res.
0: No passa res.
1: Hi ha molts.
0: Jo estic amb tu, això. Fa molt de mal.
1: Els que hem perdut amics ho sabem, i també quan tu decideixes voluntàriament deixar de ser amic d'algú també fa mal, pels motius que sigui, però no se'n parla, tio. És una cosa que no és, és curiós, perquè la literatura del desamor és immensa, i en el cinema també, no?
0: I les cançons també. Sí, sí.
1: A tot arreu, no? Excepte la literatura on la desamistat, i vull dir la desamistat en pla d'assaig, en l'assaig, no en la ficció. Òbviament també n'hi ha. Però en l'assaig, no? En la no ficció, hi ha poca gent que hagi estudiat quin és l'efecte de que el teu millor amic deixi de ser el teu millor amic per raons que tu desconeixes.
0: Molt interessant.
1: I llavors jo aquí, ara ja deixo de fer-me l'intel·lectual,
0: torno
1: a ser l'imbècil de sempre. D'acord? I ara ja, amics, comencem amb pel·lícules que us recomano quan perdeu un amic.
0: Anava a dir, pel·lícules quan passi això, quan perds un amic.
1: No us, sempre ho dic, no us curaran, però us donaran una mica de consol.
0: Alleugeriran els símptomes, deia.
1: Correcte.
0: Anem a la primera.

0: Els Goonies. Ni més ni menys, els Goonies. Quin tros de pel·lícula.
1: Antídot, antídot per gairebé qualsevol mal. Pel·lícula meravellosa, no? Pel·lícula de la nostra generació, també.
2: I tant.
1: Molt divertida. Nítidament retrat d'aquesta amistat innocent que tens quan ets un nen, no? Que és bàsicament la recerca del tresor, no? Sí. En el cas de Willy el Tuerto, no?
0: Sí,
1: One Eye Willy, com li deien a la versió en anglès. Em va deixar una de Cyndi Lauper, també mítica.
0: Oh, aquesta, doncs... Vera, puja, Macià. Perdó, què deies, Toni? Aquest, el trosset de la cançó l'havíem de sentir.
1: No, que és una... Que és una pel·li que jo crec que serveix per qualsevol disgust, però te la passes, és relaxant, és maca, no? Té aquest punt d'aventura, no?, de les pel·lícules produïdes per Spielberg, no? Als anys 80, sobretot. I, ostres, tio, m'ho passo molt bé, tu.
0: Home, Richard Donner, no? Em sembla que el director.
1: Sí. I Josh Brolin.
0: I Josh Brolin, no? Ja, del seu primer paper.
1: Paper, sí, com molt jove. Sí, i també sortia... No me'n recordo mai com es diu, el Sean Astin, crec que va ser Sam.
0: Sí, del Senyor dels Anells.
1: Del Senyor dels Anells. Sí. I, hòsties, a mi em sembla una pel·lícula molt divertida, molt seductora, en el sentit d'aquest de la pandilleta d'amics, no? Pels que no hem tingut pandilleta d'amics ni vicis, no? Ni hem anat als pobles a buscar coses. Doncs, i a sobre té aquest retrat, no?, del capitalisme furibund, no?, que et vol fotre fora del poble.
0: Ah, això no és veritat. No? El rerefons era aquest,
1: sí. Que és molt modern.
0: Molt.
1: Molt modern, perquè molt. Això està passant.
0: Sí.
1: En aquest, fora d'aquests murs que ens envolten, sí. Tot això està passant per tot arreu. Llavors, els Goonies té també aquest missatge.
0: Aguanta bé, la pel·li, més o menys.
1: Aguanta molt bé, és una pel·lícula meravellosa, us la recomano moltíssim.
0: Doncs la primera proposta del Toni García Ramon per combatre la desamistat, bonica paraula, que copiaré, és els Goonies, una de les clàssics dels 80. Anem a la segona, va.

0: me. Karaoke de Matia Catalunya Ràdio.
1: És que és meravellós.
0: Fantàstic.
1: Randy Newman cantant You Got a Friend in Me,
0: sí,
1: que és la cançó de Toy Story que tothom somriu quan escolta aquesta cançó, sí, perquè se'n recorda de Toy Story i de la primera vegada que va veure Toy Story que pensàvem, sí, què collons és això? Qui collons ha fet, sí, això, sí, sí, amb, sí, un, sí, ordinador? Sí,
2: sí. Absolutament.
1: Qui ha fet aquesta meravella?
2: Hmm.
1: Perquè és una pel·lícula meravellosa, la pel·lícula iniciàtica de Pixar, ara que parlàvem de Pixar,
2: sí,
1: i aquesta espècie de decadència. Sí, és una decadència creativa que no financera, perquè l'última pel·lícula de Toy Story va fer milions.
2: Mm.
1: No, però a mi em sap greu perquè Pixar sempre havia estat un lloc de creativitat intensa, no?
2: Mm.
1: Que sempre te l'acabaven fotent, deies, hòstia, que cabrón.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Tots recordem aquesta pel·lícula, recordem el principi d'App.
2: Al principi, no, d'App, oh, mare de Déu.
1: No, amb el iaio,
2: mare recordant, Déu, les
1: seves, recordant la seva vida, que et cauen els llagrimots.
2: Bueno, jo no és que em caiguessin els llagrimots, és que jo s'englotava. Saps allò, quan,
1: no, no,
2: quan plores molt, que fas... I clar, jo estava en un cine envoltat de criatures, dic, bueno, pues vinga.
1: Aquí, jo recordo...
2: Anem a perdre la dignitat i el poc que ens queda. Però plorar, plorar.
1: Jo vaig anar a Mèxic, sí, no? Feien un viatge, a partir, no, l'excusa era Coco.
2: Sí.
1: Un viatge a Disney, no?
2: Sí.
1: I la pel·lícula encara no s'havia estrenat.
2: Sí.
1: I llavors jo vaig anar a veure la pel·lícula a Madrid,
2: sí,
1: a un cine que tenen dintre de les oficines de Disney.
2: Mm.
1: I hi havia un tio, no, mirant amb una càmera tot el rato.
2: Sí.
1: És una cosa absurda, perquè ja estava jo sol, no?
2: Sí. Yeah.
1: Jo sol allà amb el tio, pues bé, quan va acabar Coco, em va donar una plorera, però bestial,
2: sí, sí, sí,
1: no? I el tio em seguia amb la càmera i li vaig dir, s'ha acabat la pel·lícula! Hombre, ja, què vas a vender mis imágenes, sí, llorando,
2: sí,
1: qué?
2: Sí.
1: Doncs Toy Story, que és una pel·li, sí, preciosa, que ens recorda que l'amistat pot ser una cosa molt maca, que a més és una història improbable, no?, de joguines,
2: mm,
1: que s'estimen i que és una obra mestra absoluta, no només de l'animació, sinó de la història del cine.
2: Mm.
1: I a mi sempre és com una llar de foc a l'hivern.
2: Exacte.
1: No? Hòsties, et poses allà amb la teva jaqueteta i dius, vinga, va.
2: La primera, de tota manera, estem recomanant la primera.
1: Sí, sí, recomano la primera. A mi la primera em sembla la millor de totes.
2: Sí?
1: És veritat que les tres primeres...
2: L'altre dia vaig veure en un lloc que et feien endreçar-les.
1: Jo crec que les tres primeres són meravelloses,
2: sí,
1: i després ja... Sí, és que les pots veure.
2: Sí.
1: No? I segueixen sent molt bones pel·lis, estan molt per sobre de la mitjana. Però li demanes coses... Clar. És com quan presentes un programa a tu, Federic. No se't demana l'estàndard, se't demana... L'excel·lència.
2: No, jo el que t'anava a dir és... L'altre dia deien això d'endreçar-les, de la millor a la pitjor, de les 5.
1: Sí. I qui deien que la segona era la millor?
2: Jo vaig posar la tercera, la primera.
1: A
2: mi la tercera és
1: la
2: un...
1: La tercera és magnífica.
2: És
1: que a mi el que tinc jo ja no és tant la qualitat de la pel·lícula, sí, sinó el coratge.
2: Clar.
1: De fer una pel·lícula animada, sí, sí, per, sí, ordinador, totalment, no?
2: Mm.
1: En el moment en què es va fer, quan l'animació era sempre una cosa de llapis i paper, no?
2: Sí, sí.
1: Que podies ficar rotoscopis a tot el que vulguis, però era una altra cosa.
2: Mm.
1: Hòsties, i a mi em sembla que el valor que té conceptualment colar una pel·lícula com Toy Story a l'imaginari col·lectiu d'aquesta manera,
2: sí, sí, sí,
1: és una cosa increïble. És una obra mestra absoluta, feta per gent amb una capacitat per arribar-te a través d'uns dibuixos,
2: mm,
1: perquè tu no imaginaves que uns dibuixos per ordinador et deixessin rebentat.
2: No, sobretot els de l'aquella època. És a dir, tu mires la primera i mires l'última i veus el salt de la tecnologia.
1: Ah, home, hi ha un salt bestial. Recordo quan, al principi...
2: Els humans de la primera pensen... Bueno,
1: això repetia molt John Lasseter, deia... Quan més veus la tecnologia, pitjor per nosaltres.
2: Sí.
1: Si la tecnologia ha de ser invisible.
2: Clar.
1: No? I et deia, quins són els grans reptes? El cabell, l'aigua.
2: Mm.
1: Clar, tu veus la quarta o la tercera?
2: Sí.
1: El cabell, l'aigua.
2: Sí.
1: I el que mai volen fer són els humans.
2: Sí, els hi
1: perquè els humans és l'última frontera. I a partir d'aquí ja...
2: Toy Story, l'altra recomanació del Toni García Ramon. Anem a la tercera.

0: Rounders és una gran pel·lícula. Rounders és una gran pel·lícula.
1: Rounders és una pel·li molt desconeguda. Mm. Molt desconeguda, que no es pot trobar en gairebé cap format. Crec que no està a cap plataforma, perquè és una d'aquestes pel·lis que pertany a Miramax, i tot el catàleg de Miramax està en una espècie de limbo creatiu.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí, clar. Com van comprar... Quan van ficar Harvey Weinstein a la presó, l'empresa s'havia venut, hi ha una sèrie de pel·lis que també tenen el seu nom i el del seu germà, en fi. Un merder important. I Rounders és una pel·li. Si la podeu recuperar de la manera que vulgueu, a mi no m'ho expliqueu, d'acord? No em digueu com l'heu vist. No vull fer cremar el dius, només em faltaria. Sí. Però és una pel·li que té una cosa molt maca, que és que t'explica que alguns amics fan fàstic. I és millor tenir-nos lluny. Veus?
0: Aquesta no me l'esfà. Estava pensant, Rounders per què? No, molt a favor d'aquesta pel·lícula. Però...
1: La pel·li com comença? La pel·li comença amb Matt Damon, no? Que és un tio que aspira a ser jugador professional de pòquer, que és un geni del pòquer, no? Que va buscar un amic seu que surt de la presó, que és el personatge de Gusano, interpretat per Edward Norton. Però aquest tio és un liante. Tots tenim amics aquests. Sí. Uns tios que es foten amb uns merders bestials i després desapareixen. Doncs l'he posat per això, perquè apreneu la lliçó, jo també, de que hi ha gent que ha d'estar...
0: Més lluny.
1: Hi ha gent tòxica que està lluny de tu fa mal a vegades tenir-los perquè són divertits i tu passes bé. Ah. Perquè el liante, normalment...
0: Fa gràcia.
1: El que té és que fa gràcia. Sí. El poses en una taula i tu passes pipa.
0: Sí.
1: Ara, m'entens o no? Sí. Però una tarda quedes amb ell i et diu, aquest matí he atracat un banc. Sí, ara m'he cagat.
0: Sí, i diguem-ne, és fiable fins a un cert punt. Sí.
1: Exactament.
0: Ah, Rounders, a mi el que més me'n recordo ara mateix, fa dies que no l'he vista, fa temps que no l'he vista.
1: John Malkovich.
0: Amb aquell accent... fa una veu així molt estranya, amb un accent molt estrany.
1: Hanging round. Blood has alligator blood. Explicava Matt Damon que el primer dia arriba John Malkovich al set, el seu nom era Teddy KGB, era Teddy KGB perquè era un tio que estava connectat amb la màfia russa, no? I amb el KGB, deien, ell tenia un garito, no? Com un subterrani on jugaven al pòquer, no? I aquest tio és el que compra la deuta del Matt Damon, no? Llavors hi ha una partida entre ells, i diu que el primer dia va arribar el John Malkovich, i va dir, good morning, i va començar a parlar així, no? I el director li va dir, escolta, jo em penses parlar així tota la pel·lícula. I el tio va dir...
0: Sí.
1: No, no es va baixar del burro i va haver-hi molt merder, recordo, com van estar Rounders, perquè la gent deia que l'accent...
0: Què li ha passat?
1: John Malkovich era potser una mica hanging round.
0: És molt divertit. Allò frega l'ofensiu, però és molt divertit.
1: Una pel·lícula magnífica, on surt també la Frankie Jamsen, surt el John Turturro, el Matt Damon comentat, l'Edward Norton... És una pel·li increïble, boníssima, del Johnny Medal, una pel·li amb molts tocs de cinema negre, amb aquesta banda sonora que estem escoltant, que és una mica jazzística i tal, i és sensacional.
0: Rounders, la tercera recomanació per combatre la desamistat, ens en falta una.
1: En directe, John Williams.
0: Això és ell, eh?
1: Amb la Filarmònica de Viena.
0: El mestre.

0: Pell de gallina, eh?
1: Sí, home.
0: Segueix sent, potser, top 3 dels millors temes de la història del cine.
1: Completament.
0: És un tema acollonant, d'una pel·li acollonant, i l'Imperi Contraataca, que és la millor de Star Wars, però molt per sobre de les altres, i Odelic Brackett, que era el guionista de Billy Wilder, no? Un dramón bestial disfressat de pel·li de ciència-ficció, on George Lucas va tindre bé estar-se una mica...
2: Anava a dir, de totes és la que menys cosa ha fet, diguem-ne, i no és casual.
0: No, jo crec que ell, la segona era la que ell volia que fos, el pes pesant, i realment és la columna vertebral, no?, perquè és on descobreixes tot el que passa. Si ara fem spoilers... No havies de dir que Darth Vader era
2: el pare de...
0: no sé qui, etcètera.
2: Exacte, jo crec que aquesta sí que es pot dir.
0: És la presentació de Yoda, no?, té un munt de coses que són absolutament icòniques, meravellosa, i l'hem triat, però aquí també hi ha l'amic que et fa la putadeta i després vol compensar-ho. Que és Lando Calrissian, no?
2: Ah, és veritat.
0: Que li fa la puteta a Han Solo.
2: Bueno, el Ben, diguem-ne.
0: Per culpa de Lando Calrissian, el Han Solo
2: acaba...
0: el posen en carbonita, no?
2: Congelat durant no sé quant de temps.
0: Exactament, i has posat al palau de Jabba el Hutt.
2: Sí.
0: Doncs vigileu també amb aquests amics. És veritat que després Lando Calrissian...
2: es redimeix.
0: Sí, es redimeix perquè agafa l'alcón mil·lenari i se'n va amb el Chewbacca, el Chewbacca una mica més li arrenca el cap al principi. Sí. Se'n va amb el... I també perquè és un retrat molt bonic de l'amistat més pura que hi ha a Star Wars, que és l'amistat entre el mencionat Chewbacca i Han Solo.
2: Ah, sí, eh? Per tu és l'amistat.
0: Per mi és la gran amistat de la...
2: Bueno, i Han Solo i Luke Skywalker també és quan comencen a ser una mica...
0: Sí, són amics.
2: Tenir una mica més de complicitat,
0: no? Són col·legues. Són col·legues.
2: Bueno, però el va buscar al principi, no? Quan es perd a la neu.
0: Col·legues.
2: Sí.
0: Són col·legues. Li té molt respecte.
2: Sí.
0: I sap que és una peça clau de la rebel·lió.
2: Però no són amics, tu creus?
0: Bé, un contrabandista i un Jedi... Però Chewbacca és el seu amic. I el veus patir, tio. Chewbacca pateix. Lucas Skywalker... Lucas Skywalker ja el aniré a buscar, al Palau de Jabba el Hutt.
2: Sí.
0: Ja va buscar-ho.
2: Però Han Solo va buscar Lucas Skywalker al principi.
0: Sí. Sí, però et dic, perquè jo crec que ell sap que Lucas Skywalker és una peça clau de la rebel·lió. Crec que hi ha una decisió sociopolítica aquí darrere. Això ho podríem discutir un altre dia. Però l'autèntic amic és el...
2: Sí. Molt bé,
0: Fa patir, eh?
2: Sí.
0: Quan... que s'emporta a l'altre, que sembla un Golden Retriever, que li acabes de treure un tros de pollastre de la boca.
2: Mira, gràcies, Macià. Sí. Torni. Chewbacca, mita, eh? Alerta.
0: Que hi ha un moment molt bo.
2: Sí.
0: És meravellós.
2: És fantàstic.
0: Hi ha un moment meravellós a Han Solo, que és una pel·li que a mi no em disgusta gens, no? No sé si seria Solo o Han Solo, la pel·li.
2: No recordo.
0: En qualsevol cas...
2: És aquella que els fan de jovenets, eh?
0: Sí.
2: Per l'Emilia Clarke i tot.
0: Correcte. Hi ha un moment on el protagonista, no? Que no recordo el seu nom, un actor que també va desaparèixer.
2: Ai, sí, és veritat.
0: El fiquen a una espècie de presó, no? I allà està el Chewbacca. No? I llavors el Chewbacca fa... I el tio fa... I l'altre li diu... Parles Wookiee? Que em sembla sensacional que tu puguis aprendre l'idioma. I ahir m'ho deia molt una acadèmia Wookiee.
2: Sí. Tothom fa... Català, Wookiee.
0: Català, Wookiee, Wookiee, català. Magnífic. I és una pel·li... A veure, l'Imperi Contraataca... Sí. O sigui, si no us agrada l'Imperi Contraataca, és que no esteu bé.
2: Bon, hi ha gent que no li agrada aquestes coses.
0: No, pues aquesta gent no està bé. Gent ha de deixar de ser amic teva immediatament. Hi ha coses que decideixen d'amistat.
2: Sí.
0: Si hi ha algun diu, a mi l'Imperi Contraataca no m'interessa, no m'agrada, doncs se'l bloqueja el WhatsApp, se'l bloqueja Instagram, se'l bloqueja Twitter, se'l bloqueja el telèfon...
2: Ai, però bueno, la consideres la millor, de la trilogia original i del que ha vingut després.
0: Sí, la millor de pel·lícules Star Wars.
2: Mira que acaba amb un final superobert, a més a més. Vull dir,
0: sí, però jo crec que és el gran final, no? I la frase aquella de te quiero, lo sé.
2: I know. Boníssim, allò.
0: Boníssim.
2: Sí.
0: Però què és? Això és a Lake Bracket. Posant allà...
2: Sí, eh? No sabia que fos el mateix del Billy Wilder.
0: Sí, Billy Wilder.
2: Que bo.
0: Doncs
2: vinga.
0: Les grans pel·lis de Star Wars, per mi...
2: Sí?
0: Per aquest ordre, eh? Són... L'Imperi Contraataca.
2: Sí.
0: Star Wars, perquè és original. Rogue One.
2: Ah!
0: I El Retorn del Jedi.
2: Oh!
0: Rogue One la colo ja directament abans del Retorn del Jedi, perquè em sembla una obra mestra absoluta.
2: Sí,
0: I el millor que s'ha fet de Star Wars des de la trilogia original, perquè és, per mi, la pel·li que realment reinventa l'univers... que és que passa el mateix que Andor.
2: Sí.
0: No,
2: sí.
0: Que és agafar racons de la galàxia, que són, que són pools d'obrers, no? La gent que malviu i te'ls ensenya. Perquè la Star Wars és èpica, bàsicament.
2: Doncs l'Imperi contraataca, Rounders.
0: I si esteu passant un moment de desamistat, us dic ànim.
2: I l'Imperi contraataca, Rounders, Toy Story i els Goonies.
0: Correcte.
2: Com a recepta.
0: Correcte.
2: Cuida't.
0: A vosaltres, amics, petons. Adéu.

0: la fuerza te acompañe.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
1: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
1: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
1: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
1: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
1: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
3: Un món on tothom està de vacances.
4: En creure humor.
3: I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
1: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
2: L'altre barri, amb Blai Mercè.
1: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
5: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
2: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
5: Música catalana refrescant i emergent.
2: Els dissabtes a les 6 de la tarda, Sona Nou amb Lluís Gendrau.
5: Escolta'ls abans que ningú.
2: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat.
6: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Joan Luna, com estàs? Molt bon
1: com
0: dia.
1: Com estem?
0: Vinga, una nova setmana, un top 10 avui sobre quin tema?
1: Avui sobre cançons que parlen sobre la ràdio.
0: Ah, mira.
1: Que estrany, de diferent manera. Ah. Avui ens ha quedat una mica, si quan els One Hit Wonders va ser una mica petardo, avui ens ha quedat una mica alternatiu.
0: Alternatiu, eh?
1: I què vol dir que és una mica alternatiu? Doncs que no escoltarem, per exemple, el Súbeme la ràdio d'Enrique Iglesias, però escoltarem cançons que parlen de diferents maneres de la ràdio i jo crec que totes força bé, tot i que començarem d'una manera una mica més negativa.
0: Yeah. Hem començat amb la cançó fora de categoria, diguem-ne, evidentment, amb els Bagels.
1: Es van equivocar.
0: És veritat,
1: els Bagels, amb Video Kill de Radio Star, continuem fent ràdio, continuem
0: Exacte.
1: Escoltant música a la ràdio i, de fet, la MTV ja no emet.
0: Ja no existeix com a tal,
1: sí.
0: Gairebé.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Doncs vinga, amb els Bagels com a pròleg, diguem-ne, comencem el top 10 amb el Joan de cançons sobre la ràdio. Número 10.

0: Número 10, apaga la ràdio.
1: Apaga la ràdio dels germans Tormo, el grup valencià Los Cigarros, que, com sempre han fet més o menys els artistes de rock, es queixen de que no surten per la ràdio, tot i que estem escoltant-los. Els Cigarros és una formació que està una mica en la ona de M-Clan, de Leiva, que està produïda pel Carlos Raya, que és qui treballa amb tots aquests artistes i també amb Fito Los Fitipaldis, per exemple. I aquesta cançó parla precisament d'això. Parla de que, la música que els rockers de veritat escolten no sonarà mai a la ràdio, amb la qual cosa oblida't del que està sonant i posa els teus vinils a casa.

0: Joy Division.
1: Ah, Joy Division, un d'aquests artistes que jo crec que a Espanya ha venut més samarretes que discos. Recordeu aquesta samarreta negra amb la portada de Langdon Pleasures, que són com unes ones d'una estrella morta, quelcom per l'estil. Aquest tema, Transmission, és com el primer single oficial que va tenir la banda. Joy Division és un grup fonamental a la història del post-punk. S'han convertit en mítics perquè el seu vocalista, Ian Curtis, es va suïcidar als 23 anys. I aquesta cançó ja ens porta una mica cap a una vessant més positiva. Hem començat a mastigar-los totalment negatiu i aquesta cançó està una mica mig.
0: Mig-mig.
1: Sí, mig-mig. Reconeix que la ràdio és fonamental, sobretot per un noi de 20 i pico d'anys a Manchester, a una ciutat industrial, fora del món una mica, doncs escoltar la música i poder ballar amb les cançons que li agradaven era molt important, però també entenia que la ràdio era una manera de manipular a la gent de les ciutats obreres.

0: Número 9, els Low Division... Ai, els Low Division. Els Joy Division. És que veig que...
1: T'has avançat.
0: Perquè la número 8 és This is a Low.
1: Sí, continuem a Anglaterra, per això.

0: El número 8, el que dèiem, This is a Low, dels Blur.
1: Del Blur, de l'any 1994, òbviament, quan van publicar Parklife i Eagles and Boys van ser els grans, grans hits, però This is a Low, a poc, va ser un grower d'aquests que es diu, que a poc es va convertir en un dels favorits de la banda. Mai hem parlat de si ets d'Oasis o de Blur, tu?
0: Crec que no.
1: Era tan important.
0: Jo era més d'Oasis que de Blur, sí.
1: Jo també ho soc, sí. Tot i que reconec.
0: Sí, en aquell moment, ara m'agraden tots dos, però en aquell moment, és a dir, és com el... Hi ha vegades té aquestes coses, la música, eh?
1: Sí,
0: eres de Duran Duran o d'Spandau Ballet...
1: Exactament. Coses, sí. Nosaltres som una mica equidistants, perquè jo soc com tu. Jo, totes dues bandes, crec que tenen grans temes.
0: I tant.
1: Per què he triat aquesta en concret? Doncs aquesta en concret parla, com sempre, de les relacions, a les cançons, que les cançons és un tema molt habitual, però em fa una gràcia especial perquè està relacionant una mica les pujades i baixades d'una relació emocional amb l'explicació del temps de la BBC One.
0: Ah, que bo.
1: És a dir, que hi ha molts comentaris que tenen que veure amb el clima i amb frases fins i tot fetes que el presentador d'aquell moment de la BBC One feia servir per parlar del temps.
0: This is a Low, dels Blur, és el número 8. Anem al número 7.

0: Ostres, els Engai Engai, tu.
1: Engai Engai, sí, sí, un supervivents dels 80. Una cançó més que va sonar molt en el seu moment, fins i tot, a aquesta ràdio. Estem parlant de Sols m'acompanya a la ràdio.
0: Ara m'ho deia el Macià, que al principi semblava l'indicatiu, fins i tot, d'aquesta casa.
1: Sí, sí. Del disc va recibir res del 92. I, a veure, si les bandes del boom del rock català dels 90 es van queixar una mica de que quan va aparèixer la nova generació van quedar totalment eclipsats, què hem de dir dels 80 amb Engai Engai, la Madame, Doble Buble, que quan va aparèixer el rock català que coneixem com a rock català els va deixar una mica eclipsats. Clar. Tot i que Engai Engai van aguantar una mica l'embranzida i el 92 van publicar aquesta cançó que també parla d'un tema molt habitual a la història del rock i del pop, que és quan estàs a la carretera, enyores a casa, a la família, i l'únic recurs que tens per sentir-te encara emocions, per sentir les teves emocions quan estàs a la furgoneta o al cotxe, és posar la ràdio i reconèixer aquestes veus amigues, com la del Frederic Vincent, per exemple.
0: Moltes gràcies. Número 7, els Engai Engai en aquest top 10 dedicat a les cançons que parlen de la ràdio d'una o altra manera. Número 6.

0: La Donna Summer, on the radio.
1: La Donna Summer, el 1979, a Bad Girls, que està considerat un dels discos cantat per dones millors de la història, no només del seu moment, sinó de la història. Un disc produït pel Giorgio Moroder, que quan la Donna Summer va conèixer el Giorgio Moroder, va canviar tot, va aparèixer I Feel Love, una cantant de blues com era ella i de R&B, es va convertir en una de les grans divas de la història.
0: Espera, que aquest es puja més,
1: no? Sí, això mateix.

0: Deia, Joan, perdona.
1: Per què he triat aquest tema? Primer, perquè em fa molta gràcia que, a part del Giorgio Moroder, l'altre productor del tema és el Harold Faltermeyer, que és la persona que va escriure l'Axel F, que és la famosa cançó de Superdetective Holiness, que crec que l'hem escoltat alguna vegada.
0: Crec que sí, crec que sí.
1: I després, en segon lloc, perquè és una cançó que parla d'una cosa que no acostumen a parlar tampoc les cançons que tenen que veure amb la ràdio, amb l'amor i tot això, que és que la dona Summer parla de que en un moment determinat el noi que estima truca a un programa de ràdio per llegir un text, una carta d'amor per ella i demana una cançó, la seva cançó, amb la qual aquesta és la cançó que posa, és On the Radio.
0: On the Radio, de Donna Summer, que és el número 6.
1: I seguim amb Ballaruca.
0: Seguim amb Ballaruca, no? Sí. Número 5, Madonna.

0: Turn Up the Radio, Madonna.
1: Efectivament, del disc Madonna del 2012, produïda per Martin Solveig, que és un artista francès d'electrònica, i on la Madonna es va voler acostar a tot el que es deia Frentoch, Stardust, Daft Punk, a tot això. Aquesta cançó sí que és una mica més l'estàndard de quan s'escolta la ràdio, quan es parla de la ràdio o una cançó. És una mica oblidat de tot, oblidat dels teus problemes, dels problemes amorosos, posa la ràdio ben forta i allibera't. Ocupa pràcticament, jo crec que el mateix espai que podia ocupar el SUM a la ràdio Enrique Iglesias, però Enrique Iglesias parla massa de l'alcohol, el tema, massa, i llavors jo crec que la Madonna
0: s'ho ha
1: guanyat,
0: sí. Número 5 d'aquest top 10 dedicat a la ràdio, a la música i la ràdio per Madonna, número 4.

0: El Rammstein.
1: El Rammstein, possiblement la banda més dura que hem posat.
0: Sí,
1: Déu-n'hi-do,
0: Déu-n'hi-do. Sí,
1: vam
0: sí.
1: arribar a posar Metallica una
0: veritat,
1: vegada. Però bueno, Rammstein, Déu-n'hi-do. Estan parlant de l'any 2019, el tema ràdio. És a dir, que ja portaven un bon recorregut, uns 10 anys, uns 10 discos, perdona. I per què he triat aquesta cançó? Si veieu el videoclip, us el recomano, perquè és un videoclip que parla una mica de l'evolució de la ràdio en relació a la política al llarg de la història, fet en blanc i negre, molt interessant, però aquesta cançó l'he triat, tot i que no sé alemany, sí que podem trobar la lletra traduïda perfectament,
0: sí.
1: I m'agrada especialment perquè és una cançó que parla de com la ràdio, durant el moment en el que Alemanya estava dividida en dos, com la gent que vivia a l'Alemanya comunista escoltava a casa aquestes petites ràdios de piles per escoltar què estava passant a l'altre costat, imaginant que era un món molt, molt millor
0: ideal,
1: al que algun dia arribarien.
0: Doncs Rammstein és el número 4. Arribem al... Escolteu una mica més de Rammstein.
1: Bueno, jo crec que no cal dir res del Rammstein,
0: no,
1: però al ser el grup més dur una mica que ha sonat, és un grup que és un grup alemany fonamental a la història del metal rock industrial i que es va fer conegut sobretot pel Du Hast, que és un tema que van treure als inicis pràcticament de la seva trajectòria.
0: Arribem al podi d'aquestes cançons dedicades a la ràdio, el número 3, va.

0: El so inconfusible de Lana del Rey.
1: Inconfundible totalment. De Radio, del seu primer disc, Born to Die, del 2012. És a dir, que sembla un artista més jove, però pràcticament han passat 15 anys des d'aquesta cançó. I és una cançó que m'encanta, però malauradament em sap greu que sempre que parlo de Lana del Rey i els tops he de dir coses una mica negatives. Per què? Perquè aquesta cançó en el fons anticipa aquesta idea de la trad wife que ara es parla molt habitualment, perquè és una cançó molt melancòlica, molt maca, i que en lloc de realment la Lana del Rey està gaudint de que està sonant a la ràdio, el que està una mica és dient, hosti, no he aconseguit el noi de la meva vida, però escolta, noi, que estic sonant a la ràdio ara a veure... Clar. Si és un motiu suficient perquè ara sí que em facis cas. Per això una mica agradols, però una gran cançó.
0: Lana del Rey, el número 3, el número 2.

0: Els Queen, evidentment.
1: Els Queen amb Radio Gaga del disc The Wars del 94. Les cançons moltes vegades tenen significats una mica oberts. El cas de Lana Del Rey es pot, per exemple, identificar, entendre de maneres diferents. Radio Gaga també es pot entendre de maneres diferents, però el que sí que hi ha un rerefons, que per això està el número 2 i no el número 1, una mica injust, crec jo, perquè els Queen amb aquesta cançó s'estan queixant una mica de que la ràdio en aquells moments posava molta música dolenta o que a ells els semblava estúpid. Quan Queen era un grup que ja portava molts anys sonant habitualment a la ràdio, Radio Gaga va sonar moltíssim, a When You Will Free d'aquest disc també va sonar moltíssim, però és que discos com A Night at the Opera, Jazz, Hot Space, The Game, estaven habitualment a la ràdio, amb la qual em sembla una mica hipòcrita.
0: Una miqueta hipòcrita.
1: Roger, John, Brian i Freddy, descansi en pau, sí. Aquí em sembla que se'ls va anar una mica...
0: Van patinar.
1: Una mica la mà, veu patinar una mica.
0: Vinga,
1: tot i que una altra gran cançó.
0: Sí, home, és un temasso. Aquest Radio Gaga dels Queen, ens falta només la cançó que hi ha a dalt de tot d'aquest top 10 dedicat a les cançons i a la ràdio. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: El Ramonès, el cap de dalt, del capdamunt de tot el rànquing.
1: Efectivament, amb Do You Remember Rock and Roll Radio, del seu disc End of the Century del 1980. Per què es mereixien el número 1? Doncs perquè fins que hi ha una relació amb el tema de, amb el Radio de Queen, en el sentit de que també s'estan queixant una mica de que la ràdio actual d'aquell moment, estem parlant de 1980, no posava la música que a ells els agradava realment. Però així com Queen ho feien d'una manera una mica crítica i patinant, com hem dit abans, el que feia Ramones és parlades de la nostàlgia, de dir, hosti, és que als anys 50 cada cançó que quan eres petit escoltaves a la ràdio era quelcom nou, perquè eren el començament de les dels girls groups. Et sorprenia, perquè no hi havia coses abans. Els primers artistes que tiraven cap a Motown, també una sorpresa. Els artistes de rock and roll que feien coses noves, perquè s'estaven descobrint molts nous sons en aquell moment. I ells ho fan des d'aquesta perspectiva, una perspectiva molt més constructiva. I per què l'ha posat el número 1? Perquè vull que quan acabi el programa sortiu tots a cridar Rock and Roll Radio com el principi de la cançó, reivindicant que la ràdio continua estant tan viva o més que mai.

0: Joan Luna, moltíssimes gràcies. Avui top 10 dedicat a la ràdio. La setmana que ve hi tornem amb un altre top 10.
1: Moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
0: Amb el Ramones, que encapçala el nostre rànquing d'avui, arribarem fins les 12. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 7 del matí puntuals. Fem un dat. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Marc Güell. Representants policials i de l'Ajuntament de Lleida analitzen aquest matí els aldarulls del cap de setmana a la ciutat, en especial una baralla amb prop d'un centenar d'implicats. Anem cap a Lleida, Noelia Casillas.
2: Bon dia. Va passar dissabte la nit a la zona del Parc de les Vies i va acabar amb 5 persones ferides, algunes d'ells menors d'edat. Ahir es va detenir una persona en relació a aquests fets, acusada de temptativa d'homicidi. També ahir va haver una agressió a un noi que va haver de ser atès a l'Hospital Arnau de Vilanova i es van llançar objectes contra un supermercat que estava obert. La policia ho investiga tot plegat i si aquests fets estan relacionats entre ells. A més, s'ha incrementat la coordinació entre cossos policials que aquest matí ho analitzen juntament amb representants de la paeria. Noelia Casellas, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més notícies amb la Laura Cugat.
3: La pluja d'aquesta nit passada ha donat una mica de treva als cossos d'emergència que des de fa una setmana treballen en l'incendi de les penyes de Riglos a Osca i que ja ha afectat 17.000 hectàrees. Els bombers estan molt pendents de l'augment de les temperatures i el comportament del vent. Malgrat que el foc continua descontrolat, s'ha pogut contenir l'avanç de les flames cap a la penya Oroel, a prop de Jaca, tal com ha explicat el director d'extinció, Francho Asso.
4: Sobretot en la part que nos preocupava que podia dirigir-se hacia la zona de Oroel, ahí se ha podido contener tanto las maniobras directas como las indirectas que hemos venido desarrollando, lo cual no quiere decir que hay que tratarlo con muchísima prudencia, porque queda mucho trabajo todavía y estamos muy expuestos a la meteorología.
3: Ara al migdia es farà un minut de silenci pel militar que va morir ahir en un accident de camió mentre participava en les feines d'extinció. Els tres acompanyants que van resultar ferits ja han rebut l'alta mèdica.
1: Almenys dues persones detingudes davant del Tribunal Suprem de Rússia que s'ha tornat a pronunciar sobre l'exclusió del partit opositor Yabloko de les eleccions legislatives del mes que ve. És l'única formació pacifista que havia aconseguit presentar una candidatura. La justícia els va suspendre la setmana passada de les llistes electorals, però el partit va recórrer i avui el Suprem ha de resoldre. El tribunal també ha de decidir si tanca 12 anys a la presó el número 2 de Yabloko, com demana la fiscal. L'acusen de desacreditar l'exèrcit per demanar un alto al foc i per fer-se ressò d'una portada del Daily Mirror que mostrava Putin amb les mans tacades de sang.
3: Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en una dècada. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representa un de cada quatre establiments d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a l'ACN.
5: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja és forma part d'un estil de vida per salut. El que és el servei d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
3: L'Ajuntament, per la seva banda, només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. Ho va fer el 2024, suspenent les llicències per a obertures comercials en aquest sector, entre d'altres.
1: Aquesta tarda arrenca el festival És Dansa a les Preses a la comarca de la Garrotxa. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional durarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Anem cap a Girona, Laia Claret.
6: Bon dia. És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic. Com especificava al matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixes.
7: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
6: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival. Laia Claret, Catalunya Ràdio, Girona.
1: Ara els esports, Marta García.
8: El Barça renova la plantilla amb Joao Cancelo, que està volant cap a Barcelona per aterrar este migdia i firmar, i amb el migcampista madrileny Rodri. El portuguès s'ha desvinculat ja de l'Al-Hilal i en principi el Barça ho farà oficial en les pròximes hores. Rodri arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades, i firmarà amb el Barça per les pròximes 4. L'operació se tancaria per 70 milions d'euros i 6,5 en variables. Debut amb victòria clara de l'Espanyol en la Lliga, 3-0 davant el Llevant, amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. Avui a les 9 se tanca la jornada amb el Deportivo Elche. En segona divisió, empat a 1 del Girona contra el Llevant. El retorn del Sabadell a la categoria se materialitza en el partit que els vallesans juguen avui en el camp de l'Sporting de Gijón a les 7. El podreu seguir pel Tot Gira en l'antena digital de Catalunya Ràdio. En hoquei patins, el Barça i el Reus arrenquen avui la pretemporada. L'europeu d'atletisme de Birmingham se tanca amb una medalla més per a la delegació espanyola, el bronze en els relleus mixtos 4%, amb els velocistes catalans Guillem Crespí i Gel Sakura Bestué. I en el Mundial d'Hockey Herba, debut amb victòria de la selecció espanyola, tant masculina 3-1 contra Sud-àfrica com femenina 3-2 contra Irlanda.
0: Fins aquí les notícies.
9: Bon dia!
10: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
11: Que bé! Sembla que per fi tot torna a ser com abans.
9: Tranquils, que no ens avorrirem.
10: La casa nostra. Segona temporada disponible a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3. La casa nostra.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és... Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
14: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
13: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
14: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
13: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
15: Catalunya Ràdio.
13: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Què s'ha de fer avui?
17: Res de bo. Ah,
16: doncs mira que avui el convidat té la seva gràcia. I ve acompanyat.
17: Ah, sí? Qui ve?
16: Ens visita en Xavier Freixas, ensinistrador de coloms missatgers.
17: Coloms missatgers?
16: Coloms missatgers.
17: O sigui, colom, el coloms, eh?
16: Collons, coloms.
17: Però això no era la Renaixença? Vull dir, sí. Això era el nom del programa i prou, no? Vull dir, no, hem tornat de veritat al segle XIX o què?
16: No, collons, coloms missatgers el 2026, que no m'entens o què?
17: Sí, home, sí, però ja ho sap, aquest home hi ha els whatsapps, ja.
16: Sí, home, però un colom missatger és molt més ben parit, que un whatsapp.
17: El whatsapp no li has de donar pinso i tampoc no se't mort el whatsapp.
16: Bueno, espera que vingui una altra pagada d'aquelles totals, que et farà més servei un colom que no pas el whatsapp.
17: I a què dedicarem el capítol avui?
16: A la ferradura.
17: No, els coloms no porten ferradures.
16: No, ja ho sé, que no porten.
17: Doncs per però... què parlem de les ferradures?
16: Calla, calla, que arriba el jefe. Déu vos guard.
18: I visca el Guàrdia!

0: La Renaixença.
1: Els primers que van domesticar els cavalls van ser els Botai.
2: Qui són aquests?
1: Els Botai. Eren una gent que vivien a les estepes del que avui seria al nord del Kazakhstan, anys 3.000-3.500 abans de Crist.
3: I ja feien servir ferradures, eh?
1: No exactament. Ah. Feien servir el precedent de la ferradura, les hiposandàlies.
3: Ah.
1: Sí. Ja. Sembla un nom inventat, ho sé. Ja sé que sembla una mena d'invent d'en Doraemon per calçar un hipopòtam.
4: Les hiposandàlies.
1: Les hiposandàlies. Però parlo d'un... És un estri real, eh? Eren unes... Faig molt bé de...
4: Molt bé!
1: És una...
3: Eres tu?
1: Era jo.
3: És que clar.
1: No, era jo. No sé qui era el doblador de Doraemon, ja ho investigarem. Podem convidar-lo un dia.
5: Home, estaria bé.
4: Ai, sí.
1: Doncs eren unes proteccions mòbils que es posaven als peus dels cavalls per protegir-los als cascos quan havien de fer alguna feina que comportés molt desgast. No se sap quan apareix per primera vegada la ferradura com a tal, però el primer text on està documentat és del segle IX. Llavors, en les croades de segles X, 11, 12, l'ús de ferradures ja era molt estès, i el valor del ferro era tan alt que s'havien arribat a acceptar ferradures de cavall per pagar impostos.
3: Hòstia, ja ho provaré, eh?
1: Ah, sí?
3: No, com m'arribi l'Odisenda, diré...
5: Sí, provo.
3: Ara no podeu pagar, les envio una ferradura.
1: provo.
5: Segur que va bé, eh?
1: Sí, la història de la ferradura és bàsicament europea pel fet que abans de l'arribada de Cristòfol Colom a Amèrica no hi havia cavalls. Ho sabíeu, això?
3: No. Hi havien hagut molt abans, eh?
1: Molt abans, sí. Però vull dir, això és bonic de saber, perquè tenim la imatge del cavall molt associada a les pel·lícules americanes d'indis, al Far West i tot això.
3: Toleros.
1: Però al continent americà, els cavalls es van extingir fa uns 10.000 anys. Llavors, quan Colom i els colonitzadors europeus hi arriben al segle XV, les tribus autòctones d'allà no en tenien de cavalls. No n'havien vist mai cap. Llavors els van incorporar al seu dia a dia i en la seva cultura i es van convertir en experts genets, però fins al 1492 ni un cavall havien vist.
3: Que has de flipar molt fort, eh? Quan per primera vegada veus un cavall, allò...
1: Pensa que al costat van veure un espanyol, eh? Vull dir que compensa.
5: No sé què impressionava més.
1: Exacte. Que també els cavalls, jo n'he vist molts i em segueixen impressionant. Sempre penso, com una bèstia que només menja herba pot ser tan grossa?
3: Hòstia,
1: quina mena de metabolisme has de tenir?
3: Sí.
1: Com si ara Tufel cardessis 500 quilos només menjant amanides.
5: Collons, són moltes amanides, que m'hauria de menjar. Que també et dic que hi ha gent que menja amanides que dius, t'engreixarà més aquesta amanida que un plat de callos, eh?
1: També és veritat.
5: Perquè si formatge de cabra, que si fruits secs, que si aquella crema de Mòdena...
1: Hòstia, allò fa pinta que no engreixa gota, allò.
5: Allò de calories
3: no
5: de sobre...
3: No us en poseu d'allò.
5: No us en poseu d'allò.
1: Carles Lloriguera, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sempre s'ha dit que la ferradura de cavall porta bona sort.
1: Sí.
0: Sabeu, no, això?
2: S'ha dit. Sí,
1: s'ha dit.
0: S'ha dit. No hi ha un origen gaire clar per això, d'aquesta creença, però en les cultures europees antigues, el ferro sempre s'ha considerat un material màgic i protector. A més, la forma de la ferradura, que recorda la mitja lluna, que també és un símbol antic de fertilitat, creixement i renovació.
1: Mira que maco.
0: Potser, una mica
1: jo, per el que conec jo, vull dir, conec ferradors de cavalls que tenen moltes ferradures i la sort que han tingut a la vida no és proporcional a les ferradures que tenen.
2: És una mica una comèdia.
0: Potser si te la fas tu, no
1: compta.

0: està davant, si no. Fa les darreres.
1: No, però vull dir, deu posar així com de perfil, que no t'enganxi la punta de peu.
2: Bueno, els hi aixequen la pota i se la posen entre les dues cames.
0: Exacte, ho fan al revés.
2: I llavors pots quedar... foten
3: el
2: ferro.
3: I si trobes un cavall amb pessigolles?
1: Sí, que acabes estèril.
2: Sí, noi.
1: De la punta de peu que et fot el sou, per l'enclar. Queda la ferradura al front, eh?
2: A mi m'agrada molt l'olor. Quan fiquen el ferro calent a l'ungla del cavall, fa una olor... Ai, que segons com enganxa. Primer sembla pudor, sí. Però...
3: També t'agrada la de la benzina, Peius, que sí. Tampoc no té molta credibilitat.
1: I la de... Com la del porc?
2: La dels purins de porc, quan també és molt forta, hi ha un punt que també m'agrada.
3: No, és igual, deixa'm córrer.
2: No, hi he nascut a Osona.
1: No, alguna cosa havies de tenir.
2: Sí. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
4: Avui ens visita un savi per conèixer, un enamorat i expert dels coloms missatgers. No pas per enviar cartes a l'altra banda de la trinxera, sinó per competir en curses de gran fons. Aficionat a la colombofília, d'ençà que té ús de raó, la seva banda sonora preferida són els parrups dels exemplars que viuen i cuida al terrat de casa seva.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Xavier Freixas.

0: A l'escó de la Renaixença hi ha assegut el Xavier Freixas i a la barra de la Mercè Martínez, just al seu costat. Aquí hi tenim, Xavier. Com es diu aquest animal?
1: Aquest és un colom mensager que es diu As de Gran Fons i el seu colom és, el seu color és rodat.
0: Rodat?
1: Sí.
0: Això, rodat. És, això és color rodat?
1: Color rodat, sí.
0: És el color bastant típic de colom, eh? Un grisós, no?
1: Sí, un colom blau, gris, rodat. Aquest sí. És un, com un empedrat, un rodat de negre, sí.
0: Perquè ens fem una idea, aquest colom que tenim aquí, què ha guanyat?
1: Bueno, doncs aquest colom que teniu aquí, com us he dit, és un colom mensager, ve d'una genètica extraordinària de coloms de gran fons. Ve a ser una marató, no? Aquest colom és campió d'Espanya de dues soltes de gran fons, anella d'Hort, campió de Catalunya de la Federació Catalana, i va fer un primer i un segon de dues soltes de 800 quilòmetres en un mateix any. Aquest colom porta volat en els cursos de 4 anys més de 15.000 quilòmetres.
0: Déu-n'hi-do!
2: Oh, mare meva!
0: Déu-n'hi-do! Home, un aplaudiment!
2: Bravo. Molt bé! Molt bé, colom!
3: Jo crec que hem establert un vincle, eh?
0: T'està mirant, Mercè?
3: M'està mirant.
0: T'està mirant.
1: Sí. Et veu amb bons ulls.
0: Xavier, m'he saltat la primera pregunta que sempre fem al programa perquè volia presentar el colom, però vaig a fer-la perquè és la normativa. Què has menjat avui per esmorzar?
1: Doncs pues mira, per esmorzar unes sardines amb pantomàquet.
2: Oh, carai. Hòstia, mira, on esmorzar. Les primeres sardines del programa.
0: Sí,
2: esmorzar, bon esmorzar.
0: I el colom?
1: El colom, una mescla de cereals, llegum i oleaginoses,
0: sí.
1: El de matí i ja està. Uns 22 grams.
0: 22 grams, ho tens calculat, això, eh?
1: Sí, ho pesem, perquè si no s'engreixen massa.
0: Què mengen, un cop al dia?
1: Sí,
0: un cop al
1: normalment
0: dia.
1: Sí.
0: I quants coloms tens ara mateix?
1: Poder a casa tinc uns 200.
0: 200?
2: Maco. Hòstia. Hòstia. Maco de veure.
0: A 22 grams cada un?
1: No.
0: Home, hi ha una partida de pinso ben parida, aquí.
1: Sí, però hi ha bicis molt més cars.
0: Sí, eh?
2: Això sí, això sí.
4: Sí, sí. Hi ha grams molts més cars de comprar.
0: Sí.
1: Segur.
0: Tu, Xavier, ets colombòfil. Explica'ns ben bé en què consisteix la colombofília, pels qui no hi estiguem familiaritzats.
1: Bé, la colombofília és un esport, un hobby, que és les carreres de competició dels coloms mensagers. O sigui, cada colombòfil té els coloms a casa seva, en el seu colomar, els entrenem, els preparem, els motivem, i físicament els posem bé, pertanyem amb uns clubs, llavors els agafem aquests coloms un cop i participem amb un pla de carreres que fa la Federació Catalana, durant una temporada que comença el mes de febrer fins a finals de juny-juliol.
0: Anem a això que deies que m'interessa, els entrenem, els motivem, com els entreneu?
1: Bé, jo, per exemple, parlo per mi, els deixo anar cada dia, per exemple, a les 8 del matí, els deixo anar, surten, volen, poso una bandera.
0: Una bandera, què vols dir?
1: Una bandera, tinc la senyera amb un pal de pescar.
4: Sí, que són catalans, aquests.
3: Clar que sí, aquí saben on anar.
1: Com de casa.
3: Saben on tornar.
4: Sí.
0: El colom, quan veu la senyera, cap allà.
1: O sigui, traiem la senyera i ja els tinc acostumats, quan són petits, que quan hi ha la senyera penjada, no poden parar.
0: Hòstia.
1: I s'estan entrenant.
0: Llavors, l'11 de setembre no poden volar, perquè...
1: No,
0: els desorientes.
1: No els deixo anar. L'11 de setembre no els deixo anar.

0: No. Però jo, o sigui, sabem tots que el colom té una gran capacitat per orientar-se. El que jo no entenc és, val, tens la capacitat d'orientar-te, però en una cursa, com li expliques on ha d'anar?
1: No, aquí hi ha una confusió. El colom no va. El colom, abans que intentava explicar, agafem els coloms, sí, de cada colombòfil, els portem al club on pertanyem, uh-huh, els passem per unes centenes que els hi llegeixen un xip que porta les potes, i fixeu, aquest colom, sí, porta una anella identificativa, uh-huh, i un altre al costat, que és un xip,
0: d'acord,
1: que està, diguéssim, lligat a l'anella del colom.
0: Sí.
1: El passem per una antena en el club i els encistellem amb unes gàbies,
0: d'acord,
1: que van amb un camión. I aquell camión és el que se'n va al punt de solta.
0: Ah, entesos.
1: Se'n pot anar a València, a Madrid, a Badajoz, on sigui. I el diumenge al dematí o un dissabte els deixem anar a les 7 del dematí i cada colom intenta tornar a casa seva.
0: D'acord.
1: Els meus a casa meva, els de Sabadell a Sabadell, els de Mataró a Mataró...
2: Casco a casa seu.
1: Els d'Arbúcies a Arbúcies.
0: O sigui, els coloms no van enlloc, sempre tornen.
2: Tornen.
1: Sí, els coloms mensagers. Uh-huh. Els coloms mensagers és l'única raça de colom que sap tornar a casa seva o per lo menos ho intenta.
0: Vale, estem veient imatges d'aquestes soltes amb els camions. És un espectacle veure la sortida, no?
1: Sí, una bestiesa. Sí, per exemple, aquesta és la solta internacional que fan els holandesos, belgues, inglesos, alemans i el nord de França, que deixen anar d'aquí de Vilanova de la Roca. Uh-huh. Deixen anar aquests coloms, deixen anar uns 20.000 coloms.
0: Déu-n'hi-do.
1: Allà hi ha més professionalitat, aquí som més amateurs.
0: Però,
1: sí? Sí.
0: A Catalunya anem enrere també, en aquest món?
1: Mai hem anat endavant, antigament sí.
2: Mai no hem anat endavant.
3: Em faré un tatuatge.
0: Hem anat fent. És l'eslògan de Catalunya. Sí. Catalunya, mai no hem anat endavant.
1: No, jo no dic això. Jo dic amb els coloms.
0: Amb els coloms.
1: Respecte, amb els coloms. El tema és que aquí som uns 200 aficionats, uh-huh, i aquesta gent, els europeus, del nord d'Europa, tenen 30, 40, 50.000, 200.000 aficionats. Llavors, hi ha apostes, juguen caler, hi ha professionals. Aquí totalment són amateurs.
4: Però, escolta, jo puc fer una pregunta? És que hi ha un tema que... Tu vas dir que els porten a València amb el camió, no a Sevilla?
1: A Sevilla o a Badajoz.
4: I de Sevilla tornen a casa teu?
1: Aquesta és la seva carrera.
4: Però, i com ho saben? Vull dir...
1: Bé, el cervell d'aquests coloms tenen impregnat magnetita. I ens pensem que amb aquesta magnetita, ells amb el tema magnètic de la Terra s'orienten.
2: A veure, si no sabem les coses, va, tampoc no ens inventem, eh?
1: No. Ah. A veure, tens raó amb el que dius, perquè hi ha diferents teories. Eh? Hi ha qui diu que s'orienten pel sol, hi ha qui diu que s'orienten per les olors, però el més bàsic és que s'orienten a través del cervell per la magnetita que tenen. Perquè amb un colom, per exemple, li tapes els oïdos i ja no sap orientar-se.
0: Hòstia.
1: Ja és un colom perdut. I, en canvi, amb els oïdos destapats, mm-hmm, s'orienta perfectament bé. És un colom que, per exemple, l'acostuma a volar de nit i vola de nit.
2: Mm-hmm. Fixa't.
1: Però té que dormir de dia, 24 hores treballant, no, eh?
2: No.
0: Passa que sempre hi ha un primer dia, no? Jo això sempre m'ho pregunto amb els del salt d'esquí, que per més que entrenis, el primer dia que dius, vaig a saltar, m'hi tiro, el primer dia que tu alliberes un colom, no tens la sensació de, hòstia, tornarà aquesta bèstia o no tornarà?
1: Sí, aquests coloms tornen. Jo, quan són petits, que tenen 3 mesos, ja començo a entrenar-los de 10 o 15 quilòmetres.
0: Sí.
1: Perquè quan els entreno a casa, potser estan una hora volant, i no és que estiguin tot el rato a casa.
0: Se'n
1: marxen,
0: van.
1: Volen, tornen...
0: Tornen, entenc, perquè saben que també hi ha una font d'aliment allà i que...
1: Evidentment, els animals els tractem pel menjar, per res més. Si no, no es farien cas. Eh?
0: Clar. I quan els ensinistres, la recompensa és el menjar sempre, i no sé si els hi fas fer més coses, o simplement, vull dir, són coloms animals dòcils que els pots tenir sueltos a dins a casa, amb el tracte amb els humans, es deixen tocar, no?
1: No, el colom mensager, parlo d'aquest, és bastant fresc. No és un colom dòcil, no és un gos, no? El podries acostumar a algun, si de petit ja li donessis el menjar a tu mateix, seria dòcil, evidentment. Però nosaltres no tenim els coloms perquè siguin dòcils, tenim els coloms perquè siguin competitius, facin les carreres i es tornin quan abans millor. Uh-huh. No són dòcils els coloms mensagers.
0: Calla, entenc que en una carrera el que t'interessa és si es troben un humà en un balcó, que fugin i segueixin corrent.
1: Per descomptat.
0: Que no
1: vagin allà a buscar-li menjar.
0: Rascant la part. panxes.
2: I el que deixes anar a Extremadura, què tarda a venir fins aquí a Catalunya?
1: Vera, depèn del vent, de, si va de cua o no va de cua.
2: Ara,
1: no?
2: Sí.
1: Però vull dir, nosaltres de Lisboa, amb 1.000 quilòmetres, jo he marcat, deixant-ne una hora més tard a Portugal, deixant-ne a les 7:30 a Portugal, tindre coloms a les 8:30 del mateix dia.
0: Què dius, què dius?
1: Sí, sí.
0: En una hora, eh?
1: No, a les 8 i
0: al vespre.
1: Mitja, perdó.
0: 13 hores.
4: 13 hores.
1: A les... Sí,
4: sí, sí. Bueno.
2: Hòstia, però trobo que és molt ràpid.
4: És molt ràpid, això.
0: Home, sí.
1: No, bueno.
0: Quina velocitat agafen?
1: Aquest colom ha fet dues vegades 800 quilòmetres i l'he comprovat entre 7 i 8 de la tarda, deixant-lo anar a les 7 i mitja del dematí.
0: Hòstia. O sigui, quina velocitat agafa? No teniu comprovat, això?
1: Si hi ha vent de cua, si hi ha vent de cua, amb distàncies curtes han arribat a agafar el 120 per hora.
5: Mora meva!
4: I van sense casco ni res.
1: Sense casco. I tenen accidents, eh? Perquè
0: sí?
5: Home, clar.
0: Què li pot passar? Quin tipus d'accident pot tenir un colom?
1: A veure, un colom, quan el deixem anar, es pot trobar molts inconvenients. El primer i més greu que tenim és la quantitat de falcons que actualment hi ha.
2: Hem de matar tots.
1: Bueno, no matar tots, però no tindran tants. No tindran tants, perquè aquí passem de l'any 57, que els dèiem rapinyaires, a haver falcons i estors per tot arreu, i en canvi no veus una guaia ni res pel camp perquè
2: sí,
1: no queda res.
2: Sí,
1: ho han netejat tot. Però bueno, és una cosa que tenim aquesta lluita i aquesta creu, perquè realment és una creu.
2: Clar.
1: Després també es poden trobar-se amb caçadors desaprensius, que també veuen un bando de coloms que saben que no són ni tudons ni res, i els foten un tiro. I després també ens fan mal actualment les ondes, aquesta 5G i tot això,
0: sí,
1: els hi afecta,
0: els desorienta.
1: Sí, perquè quan nosaltres notem o ens enterem, hem fet una solta, hem vist que hem tingut un desastre i després te n'enteres que hi ha hagut un terremoto, per exemple, a Sicília.
0: Hòstia.
1: I ells ho noten, això. I llavors es perdem molts coloms. Com és que hem perdut tants coloms? Si el dia era bo i tot. I és perquè es desorienten. I pensem que és quan hi ha taques solars, terremotos, sí, coses d'aquestes influeixen.
0: Xavier, com hi entres en aquest món? Com de cop i volta comença a agradar tenir coloms?
1: Bueno, a mi els coloms m'han agradat sempre. Com hi entro? Sabeu que abans a les cases sempre hi havia coloms.
0: Sí. No?
1: Ara últimament n'hi ha menys, però antigament fa 50, 60, 70 anys hi havia coloms. Els meus avis tenien coloms, però tenien coloms casolans per menjar, no? I llavors jo és curiós, vull dir, la meva mare sempre li havien agradat i tenien coloms normals a casa, però bueno, em va motivar una vegada, diguem-me, si aproves el mig, abans es feia elemental, mig, ingrés, sí, te recordes? I, en fi, tenia que fer... A veure, em diu, si aproves les assignatures al juny, et compraré una parella de coloms.
0: I mira,
1: vas treure 3-5. Vas tindre sort.
0: Pels pèls, però...
2: Pels plumes.
1: I molt bé. Vaig anar a les pajareries, que abans a les Rambles hi havia animals,
0: sí,
1: ara
0: sí,
1: ja no n'hi ha, i vas comprar una parella i eren mensagers. Llavors estan aquí, van néixer petits, i dic, cony, aquests coloms s'han d'anar allà, i ja vam començar. Però jo per aquell temps tenia 11 anys, eh?
0: T'has convertit, però, en un dels bons, no? Què has guanyat, una mica? Fes-te una mica el xulo, Xavier.
1: No, he guanyat campionats a Catalunya, bastants.
0: Sí.
1: No sense dedicació, perquè tots els esports necessiten sacrifici i dedicació i bons animals.
0: Bé, aquí estem veient imatges de les copes que col·lecciones una mica. Quins han sigut els teus millors coloms?
1: Bueno, els millors coloms depèn com els valorem, però a mi particularment m'agraden les soltes de gran fons, les soltes que són de 750 fins a 1.000 quilòmetres, i jo tinc el rècord de Catalunya de tindre 3 primers prèmits de Lisboa, quan fèiem Lisboa. Ara hem baixat una mica la distància per les calors que ens fa el mes de juny, juliol, ja és demanar-los i masses.
0: Correcte.
1: Llavors ja no és una carrera, ja és vingui el que vingui. Llavors és malament. Però quan fèiem les carreres, d'aquestes de Lisboa, que fa 5 o 6 anys que no les fem, jo tenia 3 primers prèmits aquí a Catalunya. I aquests sempre m'han guanyat, i després el campionat de Catalunya, diversos anys...
0: Quants anys viu un colom? Això és una dada que no...
1: A nivell de vida pot arribar un colom a 15 o a 20 anys.
0: Hòstia.
1: Ara, a nivell esportiu...
0: Que pugui rendir...
1: 5 anys.
0: 5 anys.
1: Escolta,
0: què passa quan se't mor un colom dels bons?
1: Bueno, quan se'n mor l'enterrem.
2: És el millor, eh?
0: Home, però en pipa, no? Un colom que al final sí. També els deus agafar un cert carinyo, aquestes
1: però,
0: bèsties.
1: A veure, el colom que és bo, per exemple, aquest colom, jo ja l'he retirat del vol, però està ara amb el que diem la reproducció, per fer fills bons, correcte, perquè continuï la genètica.
0: Fer millora genètica dels teus animals.
1: Exactament.
5: Apa, quina sort, nano.
0: Mira, o sigui, aquest colom que tenim aquí, Mercè, ara mateix està fornicant, bàsicament. No fa res més.
1: Sí, té femelles, té femelles. Sí,
0: està
1: sí.
0: Bé.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Abans de marxar, Xavier, una prova de català que et pot permetre endur-te una llangonissa. Llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Vena!
0: Et dic una paraula i tres definicions i a veure si l'encertes. La paraula d'avui és bàcul. A, bàcul, medicament que s'administra per via anal talment com un supositori.
2: Mira, un nom baixava la febre i el metge em va fotre el bàcul per darrere i en 5 minuts estava 36-2.
0: B, bàcul, crosa o bastó, símbol d'autoritat, com ara la crosa pastoral d'un bisbe.
4: Van entrar a robar la parròquia i el capellà era dins. Es veu que va agafar el bàcul i va enganxar un lladre pels ous.
0: O C, bàcul, adjectiu que defineix a una persona que no fot ni brot, amb poques ganes de fer res.
5: El meu home, de divendres a diumenge, el tinc assegut al sofà bevent cervesa. No, no, és que és un collons de bàcul, eh?
0: A, B o C?
1: No sé, jo possiblement diria la tercera.
0: La C, eh? No! No! El bàcul és el bastó del bisbe, aquell bastó amb la forma arrodonida. És el bàcul. La llangonissa la sortejarem entre el públic. Res, gràcies per acompanyar-nos, per venir-nos a explicar tot el tema de la columbofília. Ho dic bé?
1: Sí. Ho dius bé.
0: Té mal nom, eh? No?
5: Sí.
1: Bueno, és el que hi ha.
0: Sí, però sembla més una malaltia que una afició.
4: Sí, sí, sí.
0: No,
4: bueno, que ratos també deu ser-ho, eh?
0: Sí, sí, sí, suposo que sí.
4: Aquesta afició.
0: Xavier, moltes gràcies i molta sort amb els coloms.
1: Que vagi. Gràcies. Gràcies.
6: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. El programa que feia un segle que esperaves.
2: Paio, una...
0: sí.
2: Avui no parlàvem de la ferradura.
4: Encara de rato que no hem dit res de la ferradura.
0: Un moment, ara hi anem. Mercè, la ferradura.
5: La ferradura. La ferradura és un símbol de bona sort, no?
0: Sí.
5: Doncs jo no us parlaré de la bona sort, us vull parlar de la mala sort.
4: Mola.
0: Al teatre?
5: Al teatre.
0: Ai, Déu.
5: A veure, tots sabeu tot el tema dels colors, no?
0: Allò del groc,
5: diu. Allò del groc, que no ens posem groc perquè porta mala sort.
0: No sé qui es va, algú es va morir, no?, perquè anava vestit groc o no sé.
5: Això ve de Molière.
0: Molière.
5: Diuen que Molière es va morir al teatre fent la funció i anava vestit de groc i arran d'això, doncs, tota la gent d'aquí no ens posem color groc.
0: Mira.
5: Què passa?
4: Què passa, Mercè?
5: Què passa? Que després vas a França i el color és un altre.
0: Fixa't, perquè es va morir un altre tio.
5: No, no, bueno, no, es va morir el
0: mateix. El mateix, anava vestit diferent a França.
5: Però allà, diuen, bueno, hi ha diverses teories. N'hi ha una que deien que anava vestit de groc, l'altra que anava de color així un vermellós, d'amarant, no? I la que ha arrelat més a França és el color verd.
0: O sigui
5: que a França no hi ha ningú que es vesteixi de color verd. Per què porta mala sort? Perquè Molière es va morir.
0: Maca.
5: Però resulta
4: que
5: tampoc es va morir l'escenari.
0: Es veu que és viu.
5: Es veu que és viu. Encara corre. Allà al costat té Elvis Presley fent curses.
0: No es va morir fent teatre?
5: No es va morir fent teatre. De fet, diuen que es va... És tot una camama,
0: I com es va morir?
5: Resulta que es va morir de tuberculosi, però no es va morir a l'escenari. Es veu que va fer la funció, el van portar a casa seva i la va espitxar allà. I ja està.
0: Mira, s'ha acabat.
5: Vestiu-vos
4: com vulgueu.
5: Però després encara ho podem fer més recargolat. Perquè si vas a Itàlia, el color és el violeta.
4: Mercè, no voltis més, eh?
5: No, bueno,
0: la gent del teatre també potser has de posar-nos d'acord.
5: No som de posar-nos d'acord.
2: Mai.
5: Els italians això ho fan diferent, no? Perquè ve de que el violeta és el color de la litúrgia catòlica en temps de dol i penitència. No? És especialment en temps de quaresma. Què passa? Doncs que en aquells dies, el teatre en quaresma, els teatres tancaven i, per tant, no hi havia funcions. I si no hi ha funcions...
0: Ben, cèntims.
5: No hi ha diners.
0: Calaixos eixuts.
5: Exacte. Doncs per això els actors creuen que el violeta, quan veien els bisbes vestits de violeta, doncs mala peça al taló.
2: Doncs mira, aquesta teoria m'agrada.
0: Aquesta és més maca.
5: Ara, oi? No, ara que, serà el violeta.
0: Mira que m'agradava anar vestit violeta.
5: Sí. Laia, ho tenim fotut, vestida així,
0: sí,
5: nena.
0: Sí, sí. Això és violeta, això és granate.
5: Bueno, és granate. No? Bueno, és igual.
2: Color bordeus de vi.
0: Sí, sí, sí.
5: Bueno, doncs molt bé, Laia.
0: I el...
5: És violeta? No et caurà... No, òbviament, no. No et caurà cap foc al cap.
0: Tu tens alguna superstició, Mercè, abans de sortir a actuar o no? Alguna
5: Mira,
0: cosa que diguis, ai?
5: No, abans de sortir a actuar no en tinc cap, però vaig anar a fer un Erasmus, no, era com una beca que ens donaven a l'Institut del Teatre, els que havíem tret bones notes, sí. I ens portaven a Sant Miniato, i allà vaig conèixer un viu...
4: És un restaurant.
0: No ho sé, però té nom com d'hospital per gent que no està bé.
5: No, és un poble preciós que fan uns cursos de teatre a l'estiu.
0: M'ho crec, m'ho crec.
5: Total, que vaig anar allà, vaig conèixer un tio que era molt supersticiós.
0: Ui.
5: I a mi les coses que m'expliquen em queden aquí gravades per sempre, no? I ara faig unes coses una mica rares. Com, per exemple, quan passo per sota una vestida, em va dir, s'ha de donar una volta cap a l'esquerra.
0: Què dius?
5: No, per... Sí.
4: Mercè,
5: sisplau. Sobre tu mateix, cap a l'esquerra. Però què passa? Quan vas sol pel carrer, fots la pena.
0: Home, sí,
5: fots la pena. Després, què faig jo? Com que sóc actriu, faig això. Espera, a veure, els que em veieu, tu em vas descrivint.
0: Sí, ara...
5: Faig això. Era per aquí...
0: Fa veure que no se'n recorda d'on passava i dona una volta.
5: I feia la volta sencera.
2: Dissimula, dissimula.
0: Està bé, està bé. Dius, quan fa sol vas al ridícul. Perdona, si vas acompanyada, és terrible, trobo.
5: Bueno, ho expliques. Mira, no em preguntis. Faig una volta i ja està.
0: Ja està. Tira.
5: Bueno, que em distraieu. No volia dir això. Hi ha supersticions, no?, que són normes socials no escrites en el teatre. Vull dir, la gent del teatre en té moltes. Que si la sal no es pot passar d'una mà a l'altra, que això també té tot una altra explicació, que ara no tinc temps d'explicar-vos-la,
0: no,
5: perquè em queden 3 minuts i 44
0: no segons.
5: Doncs, per exemple, al teatre sabíeu que està prohibit xiular? Ho heu sentit, això?
0: Ah, sí?
2: Ho havia sentit, però no, bueno,
0: però
2: no
0: si
2: sé pas.
0: Si l'espectacle és molt dolent, no es pot xiular?
5: No, xiular com a treballador.
0: Ah, vale, perdó.
5: Com a treballador no pots xiular
0: l'escenari. No pots estar allà...
4: Jo conec un tècnic que entrava pels passadissos i...
5: Malament.
0: Malament. Es veu que malament,
5: Malament, molt malament. Sabeu per què?
0: Per què?
5: Mira, el Tito Luquetti ens explica que és un regidor meravellós. Ens ho explicarà el Tito.
7: Els maquinistes, els tramoyistes dels escenaris acostumaven a ser antics mariners que havien, doncs, per l'edat o pel que fos, no podien treballar al mar. Aleshores treballaven en els teatres. I aquests mariners es donaven ordres entre ells amb uns xiulets. Aleshores, si tu xiulaves, doncs podies molestar les possibles ordres que es podien donar entre ells.
5: Clar, o sigui, si tu vas per allà, entres a l'escenari, que ja sóc aquí,
0: clar,
5: i fots un xiulet...
0: Igual aquell xiulet volia dir, baixa-te-lo.
5: Exacte, et una barra de focus al cap.
0: Clar.
5: I això sí que és mala sort, diguéssim.
0: Sí.
5: De totes les males sorts que pot tenir el teatre, aquesta vindria a ser el
0: pitjor. Pesen molt els focus.
5: No? I també aquella típica superstició de... se m'ha trencat el mirall, tinc 7 anys de mala sort.
4: Sí.
5: Jo no sé això si s'ho han inventat els tècnics de teatre, però... A veure, mouen escenografies amunt i avall, i és possible que de vegades se't trenqui un mirall.
0: Pot ser.
5: No? Doncs té una solució el Tito Luquetti. Escolteu quina és.
7: Tots sabem que si es trenca un mirall, diuen que porten 7 anys de mala sort. Aleshores, per trencar aquest malefici, una de les maneres és pixar-s'hi a sobre. No cal fer-ho on s'ha trencat el mirall. Pots agafar els trossos de mirall, posar-los en un gibrell i portar-lo en un lloc més apartat, allà a pixar-s'hi. Així t'estalvies aquests 7 anys.
5: I això ho he sentit tota la vida, al teatre.
0: Això?
5: Sí.
0: Però de veritat que la gent del teatre esteu... Si teniu ganes de pixar-vos a sobre i això, feu-ho i ja està, i no cal... No cal inventar-se tota aquesta història del mirall i tot plegat.
5: I lo de la sal, sabeu d'on ve o no?
0: Lo de la sal?
5: Lo de la sal?
0: No.
5: Que la sal abans era moneda de canvi.
0: Sí.
5: No? Quan no hi havia diners i era moneda de canvi.
2: El salari.
5: Si tu passes un grapat de sal i li passo jo l'Àlex i entremig ens cau, de qui és culpa?
0: Ah,
5: collons!
0: Clar.
5: Doncs deixa la taula i ja l'agafo jo, i si em cau és culpa meva.
0: Això no hi ha problemes econòmics. Està bé, això.
5: Doncs això és una mica, s'ha de pujar el saler a la taula abans de passar-lo.
0: Sí.
5: Una altra superstició que he trobat, que aquesta ja em sembla una mica més perillosa, que està a mig camí entre la superstició, la rutina i una mica el toc, és la superstició autoimposada. L'Agnès Busquets, per exemple, actriu de Polònia, ens parla de la que arrossega ella, pobreta.
0: Ai.
5: Ja veureu que la té ben interioritzada.
8: quan faig funcions de teatre, sempre el primer recorregut que faci el primer dia, el dia de l'estrena, per darrere de cametes, és el que sempre repetiré. Molt poques vegades el canvio. A vegades el canvio conscientment pensant, va, no siguis supersticiosa, no passarà res, pots canviar-ho. Jo crec que és l'única cosa a la vida que sóc constant.
0: No passa mai res.
9: No, què vol dir no passa mai res?
0: Agnès, camina per on vulguis, que no et passarà res. No, el mateix bueno, recorregut.
2: Cuita, no agafis aquestes, saps? Vull dir, deixa-la que faci el que vulgui. Ah, no,
5: perquè si un dia ho canvia i li com... cau algú al cap, què?
2: Exacte.
0: Ah, no, no, està
2: clar. Vaja consciència, no et quedarà tu.
0: Jo hi va haver un espectacle que el vaig fer durant 4 anys i sempre amb els mateixos mitjons sense rentar. Però més que supersticiós que em feia mandra.
5: Hosti, nano! Doncs una mica al final les supersticions és això, no? Són rituals, són... I el teatre sense rituals, al final no ens queda res, no? No hi ha funció. Per tant, deixem les ferradures on són i que si el programa d'avui tu ha anat bé, deixem-ho estar, ja ho tornem a fer tal com ho hem fet, i que surti tot bé, o fins i tot millor, potser.
0: I molta merda.
5: I molta merda.
0: Gràcies, Mercè. Arreu.

0: They bring the flowers.
1: Què sona, Arnau?
2: Que avui gaudim de la veu del que és considerat la primera estrella multimèdia de la història.
3: Estrella multimèdia?
2: Sí, a veure, feia televisió i música en aquella època. Yep. Anys 60-50. Ell és en Bing Crosby.
3: Bing Crosby.
2: Que interpreta April Showers, una peça que va enregistrar l'any 1956.
3: No és Bill Crosby.
2: Bing Crosby.
3: Bing Crosby. Bill Crosby és aquell que li va passar allò del Julio Iglesias, també.
4: Sí, una mica.
2: No, aquest era en Bing. Doncs resulta que el divendres 13 d'abril de 1962, en Bing va aparèixer en un programa de ràdio per fer-hi una actuació.
3: Sí.
2: I era tan supersticiós que, com que era divendres 13, va portar un pin en forma de ferradura com a amulet de bona sort. Aquell dia suposo que es va salvar de la dissort, però en el futur no va poder estalviar-se una gran desgràcia. Sabeu on va passar l'últim dia de la seva vida i va morir?
5: No.
2: Jugant a golf a Madrid.
3: Fixa't.
4: Oh, i això ja és mala sort.
3: Quina mort més trista.
5: Mal morir.
3: Doncs escoltem April Showers, de Bing Crosby, no? I tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Segona Guerra Mundial.

0: Avui us presento en Xic, de Dosrius. És un border collie esportista.
1: Veiem com tenen la casa. Ah, mira. És una foto
0: aquesta
1: exterior.
0: Aquesta sí que l'hem anat a fer bé.
1: És exterior.
2: Primavera.
0: Les floretes.
1: Mira quin ull. Té un ull ben blau, no?
0: Sí.
2: Això tenen, eh? Sí.
3: És una lentilla.
4: Això, però,
1: això ho tenen els huskies, no els border collies, en principi.
0: I el David Bowie també el tenia.
5: Clar, un husky.
0: En Xic és un gos corredor. La Dolors ens ha explicat que ella i en Xic fan mitges maratons de muntanya i cada dia ella i en Xic surten a passejar com a mínim 2 hores pel bosc.
1: Hòstia, déu-n'hi-do, tu també has de tenir poca feina, no?
0: O estimar-te molt el gos.
2: 2 hores
1: has de tenir. 2 hores.
3: Sí. És el rebentat que arribes, eh?
1: Sí, sí.
0: No, però és que a veure, és que diu que és un gos que és incansable.
2: No, gos no,
0: i un gos així l'has de cansar, perquè és que si no t'amarga la vida. Sí. És un gos tan esportista que fins i tot té un Instagram.
1: Què dius?
0: Sí. Sí, sí. Com els corredors professionals, sí. Us el dic, mira. És @runningchick, runningwithchick.
1: Runningwithchick.
0: Runningwithchick.
1: Corrent amb en Xic.
3: Sí, sí.
2: Però no té pas el gos.
1: No ho digueu,
2: que el té el gos, però no el té el gos.
0: Escolta, els border collies són molt intel·ligents. Sí. Ves a saber què pot arribar
2: selfies,
0: a aquest gos.
2: Eh? El gos es fa selfies, eh?
4: Si truques, qui agafa el telèfon? Ara.
2: És que a vegades hi ha unes coses als mitjans de comunicació...
0: No. Que després la gent s'ho creu.
2: És tot mentida.
1: Això ho porta la Dolors, tot. No ho fa, aquest...
2: Quina parella tan avorrida que ha tenir la Dolors.
1: No ho sabem.
2: No, ja es veu que sí.
6: Agafeu-vos fort perquè anem fins a la Grècia clàssica, a l'any 490 abans de la nostra era. Atenes està a punt d'encetar la seva etapa daurada. Abans, però, hauran de lliurar la primera guerra mèdica contra l'imperi persa.
1: Avui passegem el gos per la batalla de Marató.
2: Avui costarà això.
1: Per què, eh?
2: Marató?
1: Marató. No dir Mataró, sobretot.
0: Sí, sí, això costa.
1: Marató. Comencem el passeig amb en Xic pels afores d'Atenes. És un càlid mes de setembre i la sensació que tenim és de tranquil·litat absoluta. Encara que som estrangers en aquelles terres i vestim de forma estranya, els seus habitants són d'allò més cívics i acollidors. Atenes està creixent a bon ritme i està a punt de convertir-se en la ciutat més important d'Occident.
2: Sí.
1: Ara ja es veu que no és Mataró.
2: No.
3: Qui es confongui és perquè és Dròpola.
1: Sí, home. Una abraçada, la gent de Mataró.
2: I tant.
1: Que hi ha tants de gossos a Mataró, es veu, eh? Sí. Molts gossos. Sí. Crec que hi ha més gossos que habitants.
3: Bueno, això passa a molts llocs.
1: Sí. Però Mataró és
0: el... més gossos que habitants.
1: Es veu que Mataró és el lloc que hi ha més gossos de Catalunya. M'ho va dir en Titot de Brahms una vegada.
2: Ui, en Titot.
1: Els habitants d'Atenes ja fa uns quants anys que gaudeixen d'un sistema públic nou de trinca, la democràcia. Per primer cop, els habitants poden escollir els seus representants, participar de la vida pública, fer propostes i tenir debats lliurement. Però, com passa sempre, hi ha persones més reticents que altres.
2: Això de la democràcia... és una burga... Aquesta tarda torno a tenir assemblea.
1: Hòstia.
2: Toca't els collons.
0: Tota no et queixis tant,
2: tota la tarda en l'aire.
0: Mira, doncs ja m'agradaria a mi venir.
2: Coi, mira, ja hi podries anar-hi tu per mi.
0: Però que ets burro, que no saps que no puc jo venir.
1: Els atenencs han inventat la democràcia, però evidentment té restriccions. Només els homes nascuts a Grècia i de certa classe social poden participar en la vida pública. Les dones, res de res.
0: Almenys ara els nostres mandataris ens escolten.
2: Que sí, que està molt bé, d'acord, val, he vist que la democràcia,
0: va,
2: molt
0: clar.
2: Bé. Jo només dic que avui em fot mandra d'anar-hi a l'assemblea aquesta. Tota la tarda, tancats allà dins.
0: Quan no teníem democràcia, no teníem democràcia, no, i ara que en tenim, que la democràcia, l'assemblea, és que tot el dia,
2: No, vas marxar i me'n vaig a l'assemblea.
3: Ja t'aplanyo, eh?
2: Me'n vaig a l'assemblea, tio.
3: Mare que em va, per quina paciència.
1: Finalment, aquell atenenc mandrós decideix anar a l'assemblea.
2: Sí, collons, esclar, el que tinc a casa.
1: Nosaltres agafem en Xic i l'acompanyem. Durant el passeig podem comprovar que Atenes fa goig de veure. D'aquí uns anys es convertirà en el far de la civilització occidental.
7: Comença l'assemblea.
1: Escolti, s'ha de venir dinat a l'assemblea.
7: Silenci, sisplau.
3: Deu ser grana, no?
7: Silenci a la sala que estem fent l'assemblea.
1: Porta't melles a la butxaca. Aquella túnica, per dintre té una butxaca interior amb ametlles.
3: Ametlles o avellanes, de pèl la setmana.
1: El que passa que la butxaca interior a la túnica és malparida perquè has de ficar la mà molt per sota, eh?
7: Comença l'assemblea.
1: Digui.
7: Torna a començar l'assemblea. Primer punt del dia.
5: empedrar el carrer Major abans de la temporada de pluges.
1: Hòstia, temes trepidants, eh?
5: Com sabeu, quan s'acosta l'hivern, els carrers es glacen i cal un bon empedrat.
1: Sí, sí, sí.
2: Les assemblees cada cop és pitjor.
5: Silenci a la sala, si us plau.
2: Sí, no, perdoni. Endavant, continuï. És tan apassionant això que diu. Empedrats al Cabré.
5: Hem d'empedrar el carrer
0: Major. Parau l'assemblea! Necessito dir una cosa important.
5: Per favor, que hi fot una dona aquí dins.
0: Calli! A veure, l'imperi persa ens està a punt d'atacar.
1: Ep. Cuidado, sembla que l'empedrat del carrer Major haurà d'esperar.
0: Potser sí.
1: Els perses estan a punt de desembarcar a Grècia. La seva expansió pel Mediterrani és un perill per Atenes. Es diu que els perses tenen l'exèrcit més poderós del món.
2: Són com els d'Estats Units ara.
1: El sí, exacte.
2: És un símil que faig per tota la gent que s'involucri amb la història.
1: Exacte, eh? Molt bé.
2: S'involucri.
3: S'involucri, vols dir.
2: Bueno... Escolta, que estic nerviós, eh?
1: Atenes decideix...
2: Està atacant el Perses, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Ah. És com si ara t'ataquen Trump, que en qualsevol
2: moment... És el que t'he dit jo!
1: Sí, sí, el mateix. De fet, intentarà mobilitzar els exèrcits de totes les regions i de totes les tribus de Grècia. Serà un exèrcit d'homes lliures, de ciutadans disposats a defensar el seu sistema de vida.
2: Mireu on ens ha portat la democràcia. Ara hem d'anar a la guerra. La mare que em va parir.
1: Sí.
2: Has vist com he canviat el to?
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè he tornat al personatge d'abans.
8: Ets un actoràs, eh?
1: El gruix de l'exèrcit atenenc són voluntaris, civils que aniran a defensar la seva pàtria. Cal defensar la democràcia.
2: Visca.
1: L'exèrcit persa és massa poderós. Atenes també ha de demanar ajuda a altres ciutats-estat, com ara Esparta. Atenes i Esparta sempre han tingut les seves diferències. Mentre Atenes és una ciutat democràtica, Esparta és una oligarquia obsessionada amb l'exèrcit i en la violència. Ara, però, s'han d'unir per lluitar contra els perses. Els atenencs encarreguen a un missatger que vagi corrents fins a Esparta, que és a 240 quilòmetres de distància. L'encarregat serà un missatger professional anomenat Filípides.
5: Filípides, has de córrer com el vent fins a arribar a Esparta. Has d'alertar-los de l'arribada dels nostres enemics perses.
4: Sí, senyor. Escolti una cosa, no tenim un cavall o jo conec un tio que té coloms, vull dir, ho he de fer corrents. O sigui, ho he de fer corrents.
1: És que, insisteixo, Esparta és a 240 quilòmetres d'Atenes, eh? 240.
2: I no estava pas asfaltat, eh?
1: No.
5: Desconec què vol dir això, amic meu. Encara no tenim el sistema mètric aquí.
1: Ah.
5: Si doncs... vols, et pot acompanyar aquest gos que volta per aquí.
1: Mira, en Filípides no tindrà cavall, ho haurà de fer a peu. Això sí, tindrà el suport d'en Xic, el nostre gos que fa maratons de muntanya, ja hi està acostumat. En Filípides i en Xic es passen 24 hores corrent. Arriben a Esparta l'endemà al matí. Estan esgotats, estan mig morts.
9: En nom d'Esparta! Atura't! Qui t'envia, missatger?
4: Em dic Filípides, eh? I, un moment.
9: Em parla, sisplau, que qui t'envia?
4: Un moment, coi. Aquesta no veu que estic cansat. Em dic Filípides i vinc d'Atenes.
9: D'Atenes? Tu i aquest gos veniu d'Atenes? Collons, és llunyot.
1: És lluny Atenes.
4: Sí, a 240 quilòmetres.
9: Ah.
4: Sí. Tenim un got d'aigua fresca?
9: Res d'aigua, nano, res d'aigua. Aquí som espartans. Si vols beure aigua, llep un bassal com està fent el teu gos.
1: Entre esbufecs, en Filípides els proposa una aliança per fer front al desembarcament dels perses. El problema és que els espartans són molt seus i es fan pregar una mica.
9: Ah, hòstia, ja sabeu que anar a la guerra ens encanta.
1: Sí.
9: Però ens enganxis ocupats, nano. Pensa que estem enmig de les celebracions d'Apolo.
1: Els espartans diuen que ells també volen lluitar contra els perses, però mira, casualitats, estan enmig de les celebracions d'Apolo.
9: Ah, és el que he dit jo, eh?
1: Ah, com si et ve...
9: Ah, els fan remades. Sí. Com en remades d'arbust i d'endre la guerra contra els d'Hostalric.
1: No... Estem fent enramades, ara.
9: Enramades,
1: sí, esperem que acabin les enramades. Ah, sí. Fins que no sigui lluna plena, no pensen moure un dit.
9: De veritat, que ens sap molt de greu. 6 dies. Donen 6 dies i us enviem reforços. Paraula d'espartar.
1: Amb aquesta promesa una mica agafada amb pinces, el missatger Filípides i en Xic han de tornar ràpidament cap a Atenes. 200 quilòmetres corrent per res. Bueno, i 240 més ara per tornar
9: per res,
1: fins
9: per
1: a Atenes.
9: Per res. Us he dit que d'aquí 100 dies vindrem.
1: Sí, home.
9: Collons, paraula d'espartar.
1: La gent d'Atenes rep les notícies d'aquella manera.
5: Maleïts espartans. S'omplen la boca dient que són un poble guerrer i a l'hora de la veritat, mira'ls.
1: Per sort, altres pobles de Grècia sí que han acceptat la crida d'Atenes. I arriba l'hora de la veritat. Els exploradors atenencs detecten que l'exèrcit persa ha desembarcat a l'esplanada de Marató, a uns 42 quilòmetres d'Atenes. En Xic encara no s'ha recuperat del seu viatge a Esparta, que ara li toca fer 42 quilòmetres fins a Marató. Allà tindrà un lloc al combat. La cosa pinta malament. L'exèrcit persa són 25.000 homes.
2: Hòstia,
1: el doble que els grecs.
2: Bon.
1: Per sort, nosaltres hem trobat un altiplà per quedar-nos amb en Xic i veure les hòsties des de lluny. Els atenencs no ho veuen clar.
2: No, esclar que no ho veiem clar si són el doble.
1: Són el doble.
2: Ja es veu que ens fotran d'hòsties fins a... No, és que...
1: Bueno, doncs no et pensis.
2: Ah, no?
1: Com sempre passa en aquests casos, com més petit és l'exèrcit, més fàcil de maniobrar.
3: Clar, clar, clar.
2: No em diguis que han guanyat la batalla de Bretó.
1: Els atenencs acaben d'expulsar els perses de Grècia, noi.
2: Bona.
1: És una de les victòries més èpiques de l'edat antiga. Grecs morts, 200. Perses morts, 6.400, tu.
3: Però Déu-n'hi-do.
1: Aquests perses també, pobres.
3: Sempre pas, et refies.
1: Et refies.
2: Demà me'n deixaven matar, eh?
3: Et refies.
2: 6.400 i els altres 200?
1: Bueno, és que uns
2: eren... Es mataven entre ells.
3: No, però surts a la guerra i dius, tranquis, que guanyarem.
1: Sí, són la meitat, són la meitat.
3: I vinga, vamos, vamos, i tranqui, que guanyarem.
2: Els perses diguem vamos, vamos.
3: Home, clar, ja... Els altres van sortir més ganes, més motivats. La tàctica també hi fa, a vegades.
6: Ara cal informar Atenes de la nostra victòria.
1: Exacte. S'ha d'informar Atenes de com ha conclòs la batalla. Els comandants volen enviar un missatge cap a Atenes perquè informi de la gran victòria el més aviat possible.
2: A quan som d'Atenes d'aquí?
1: De distància.
2: Sí.
1: Doncs Atenes és a uns 42 quilòmetres de Marató.
4: Voleu que us hi vagi?
2: Deixa estar, nano. Deixa estar. Deixa estar, que 42 quilòmetres ja t'hi puc anar, jo.
1: Ah.
2: Això ja hi vaig jo.
1: Vas tu, Xuriguer?
2: Sí, vaig jo, sí.
6: Va. Però vés-hi corrent, que t'acompanya el gos corredor.
1: En Xic està encantat amb el passeig. Primer ha hagut de córrer tot un dia per anar fins a Esparta i ara ha d'anar a Marató fins a Atenes. Això ho farà en menys de 3 hores.
2: 42 quilòmetres en 3 hores?
1: Sí.
2: Això t'ho foto tot en una hora i mitja. Encara no. Si tinc el vent d'esquena, allò a favor... Que...
1: 42 quilòmetres que en Xic fa sense problemes, però que el missatger, segons la llegenda, els fa amb penes i treballs. En arribar a Atenes, el missatger només té esma per dir unes paraules.
2: Quin flato que tinc.
1: No, home, no.
2: Ah, no?
1: No, va, vas dir això, no.
2: No,
1: okay. Segons la llegenda, el missatger va dir hem vençut.
2: Hem vençut. La mare que em va parir, quin flato que tinc.
1: Això no, això no va dir. Això no va dir. Hem vençut i va caure mort, es veu.
0: I què?
2: I l'altre va fotre 480 i pico mil.
1: Exacte. I... Aquí està la gràcia. Ah. Ha passat a la història el senyor que va fer 42 quilòmetres i va caure mort.
0: I l'altre no.
1: I hi ha l'altre, en Filípides, aquest, sí, que se'n va petar 240 d'anar, 240 de tornar, te'n panxo, i
3: però
1: aquest...
3: Tu ja veus l'Àlex i veus en Xuriguera i ja saps que és que no... Ja es veia.
1: Es veia.
3: Jo quan no...
1: Ja es veia.
3: És que clar.
1: Hòstia, però l'altre, ojo amb Filípides, eh? Són 200 i 200, 400 i 480.
0: Ara faria les curses aquell...
2: Sí.
0: Com aquell que no parava, que durava dos minuts per dormir.
2: Ui, aquell que va venir del programa. Sí.
0: 400... Aquest seria el Filípides.
1: 480 és com anar a València, poder. Sí, sí,
2: sí. Tu fots en Filípides al costat d'en Kilian Jornet i en Kilian Jornet passa vergonya.
0: I tant.
1: Sí, sí. Sí, sí, sí.
0: Escolta, i el Xic què?
1: El Xic.
0: Què se n'ha fet?
1: El Xic, Xic. Border Collie, recordeu, eh?
0: Sí.
1: Molt acostumat a fer ultratrails.
2: Sí, sí.
1: Però el Xic ha fet els dos recorreguts.
2: Sí,
1: ha fet 480 més 42.
2: Ai, ai.
0: A veure, feio.
1: Són 522,
2: ai,
1: si no m'equivoco.
2: Ai, la Dolors.
0: És molt, eh?
1: Ai, en aquest passeig, ai, en Xic...
8: Dolors, et quedes en segon.
1: Està perfectament! Ah!

0: Al contrari que el pobre missatger, en Xic ja estava acostumat a fer aquestes distàncies. Tornem a Dosrius amb en Xic ben cansat però satisfet d'haver participat en la batalla de Marató, la gesta històrica que s'ha convertit en una prova olímpica pel famós trajecte entre la platja de Marató i Atenes. Com a punt final us vull dir que els espartans van arribar just després de la batalla, ja.
1: Veus?
0: Bé, molt bé.
2: Molt bé, hòsties.
1: Hem arribat a...
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.
4: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bon dia, us informa Marc Güell. A aquesta hora, un accident amb diversos vehicles implicats complica la circulació a l'AP7 a la zona de l'Ampolla, al Baix Ebre. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, hi ha uns 10 quilòmetres de cua aproximadament des de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla en direcció Castelló per una topada entre tres turismes que no ha fet ferits greus, però deixa un sol carril obert a la circulació. També aturants a l'Ampolla en direcció Barcelona-Tarragona. A l'altre extrem, també una retenció destacable entre la Jonquera i la Frontera en direcció d'entrada a França, que afecta també la Nacional 2 a la frontera del Portús. I també hi ha força complicacions a la frontera amb Andorra, a l'N145, més de 9 quilòmetres de cua des de la Seu d'Urgell a la frontera amb Andorra d'entrada al Principat. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
3: Més notícies amb la Montse Gené Ribà.
5: El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, amenaça de portar el govern espanyol al poder judicial si l'executiu no resol en 30 dies la crisi de la ciutat autònoma. Vives culpa el govern espanyol de maquillar la realitat i assegura que Ceuta està al límit.
6: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: Els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que hi veu vulneració de drets com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3Cat Info.
7: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors, que de fet això ja formava part del nostre acord amb el Partit Socialista. Per exemple, amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs evidentment també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim, no podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
3: Al setembre tenen la intenció de reunir-se amb el PSC, Esquerra, la CUP i el Sindicat de Llogateres per acordar els canvis que es puguin introduir sense renunciar en cap cas a prioritzar l'habitatge per viure-hi, no per fer-hi negoci.
5: Trump reitera que l'Iran no pot tenir una bomba nuclear. El president dels Estats Units ha tornat a enviar l'avís davant la falta de progressos diplomàtics i just el dia que s'esgota el període de 60 dies previst al memoràndum d'entesa firmat entre els dos països per resoldre la guerra a l'Orient Mitjà. El termini acaba després que s'hagi violat nombroses vegades l'alto el foc acordat i amb l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i petroli bloquejat. L'Iran ha augmentat la pressió als seus ciutadans per fer front als Estats Units i ha ofert una recompensa de 30.000 dòlars per matar o capturar soldats nord-americans.
3: I un noi italià de 21 anys està ferit greu a causa d'una agressió que va patir el 12 d'agost sobre 11:45 de la nit a la zona d'oci del Port Fòrum a Sant Adrià de Besòs. Els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de l'agressió i el pare del jove ha presentat denúncia. Segons informa La Vanguardia, el noi, que estava de vacances amb 8 amics més, està en coma en un hospital de Barcelona. Un grup de 12 persones va agredir els joves italians quan sortien d'una discoteca de la zona del Fòrum. Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'han analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. L'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alesi, ha explicat a Catalunya Ràdio quin tipus de malalties causen aquestes morts cardíaques sobtades.
8: Que és l'infart agut de miocardi, i després l'enfermetat coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
3: La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de les dels homes. Ara els esports, Marta García.
0: Moviments en el Barça. Joao Cancelo ha d'aterrar este migdia a Barcelona i firmar el nou contracte amb el club blaugrana després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça també incorpora Rodri, que arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades. El migcampista madrileny firmarà amb el Barça per les pròximes 4. L'operació se tancaria per 70 milions d'euros i 6,5 en variables. A més, Sergio Busquets s'incorpora com a assistent al Barça Atlètic de Giuliano Belletti mentre rep la formació de tècnic. Debut amb victòria clara de l'Espanyol en la Lliga, 3-0 davant el Llevant, amb dos gols de Roberto i un de Dolan. Avui a les 9 se tanca la jornada amb el Deportivo Elx. En segona divisió, empat del Girona 1 contra el Leganés. El Sabadell debuta en el camp de l'Sporting de Gijón a partir de les 7. Podreu seguir el partit pel Tot Gira en l'antena digital de Catalunya Ràdio. I el FIAC Girona de bàsquet ha començat els entrenaments després de les revisions mèdiques i proves físiques. En hoquei patins, Barça i Reus també arrenquen avui la pretemporada.
1: Fins aquí les notícies.
2: A les 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio comença...
9: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
10: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
9: Hola.
11: Oli.
10: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
9: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
10: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
9: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
12: Avui el Tot Gira, un partit històric. Avui el Sabadell torna al futbol professional.
13: Ara sí, el Sabadell és de segona!
2: A partir de les 7 des del Molinón, a l'exclusiu digital Sporting Sabadell.
12: Primer partit del Sabadell a segona divisió des de fa 5 anys. Avui és l'estrena del Sabadell.
2: Avui és dia de Tot Gira.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Bon dia i benvinguts a la Fonda. Sabíeu que la cuina catalana és un relat fidel del territori? Cada producte explica un paisatge, una estació i una manera de viure que passa de generació en generació.
14: La Fonda, amb Pep Noguer.
15: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui descobrim com la fruita de Lleida es transforma en melmelades plenes de sabor, aprofitament i creativitat. I ho farem des d'Arbeca. Comencem!
16: Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
15: I ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva cuina als restaurants, aquests plats moltes vegades de cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
17: Hola, molt bon dia. Avui, Pep, a veure què et penses. Porto com a plat de cuina catalana el pollastre a l'ast.
15: Ah, què? És cuina catalana o no és cuina catalana el pollastre a l'ast?
17: Això del que és i que no és cuina catalana dona molt de sí, i faria falta primer seure'ns i definir què vol dir, i a partir d'aquí comencem a classificar. Jo crec que sí que és, és evidentment un plat que forma part de la nostra cuina de cap de setmana, molt sovint, per tant, jo crec que sí. Que...
15: Sí, no és de la cuina de les cases, però sí de la cuina dels restaurants.
17: I escolta, que en el Sant Sobí ja surt a les gallines d'ast. No és el concepte de l'ast que tenim ara, però era aquesta tècnica de passar-les un ferro...
15: Encertar-les
17: i coure-les girant. Vull dir que això ve de lluny. El Sant Sobí estem parlant del segle XIII. Segle XIV. Perdó, ara m'he confós. I aleshores, el 1934, el restaurant Los Caracoles, aquí a Barcelona, va ser el primer que va posar un ast que donava voltes al carrer, a l'exterior, que això és molt gros, i encara el té, encara fa els pollastres a l'ast, que es veus des del carrer. I el 1962 en Joan Casas va estar a Francs, va obrir el Quiquiriquí, que està considerat el primer establiment de pollastre a amb el que nosaltres ara considerem. De totes maneres, tot i que aquests dos encara funcionen, jo us porto també els Rosters and Bubbles del carrer París,
11: que és el net del Quiquiriquí.
17: Veus? Tot encaixa. De vegades l'univers fa clic i encaixa com un puzzle ben fet. I, a més, el pollastre alàs dona per molt. Perquè, per exemple, l'Àlium de Mataró en fan una croqueta que té el gust del pollastre alàs. A la Nou Cafè Nou fan un arròs a Paüls, a la zona del Delta. I al Colmado Carpanta, a Barcelona, fan uns macarrons a la Cardenal de pollastre alàs. Que els macarrons a la Cardenal un altre dia en parlem, Pep. Perquè això també té coseta per parlar de macarrons a la Cardenal.
11: Mira, jo em sembla que el dia que parlem d'això hem d'anar a algun lloc que facin els macarrons a la Cardenal, perquè jo no podré suportar fer el programa des de l'estudi aquesta vegada, tu.
17: Bueno, ja em diràs què vol dir macarrons a la Cardenal i llavors escollim.
11: Doncs vinga, escollim. Gràcies, Òscar Gómez.
18: Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I anem a fer un passeig per la Catalunya més dolça de la mà del mestre pastisser Lluís Riera de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
1: Bon dia, Pep.
0: Escolta'm, trobo faltar alguna especialitat d'aquestes de la Catalunya dolça, de les que tiren més cap al sud, eh?
1: Sí, avui ens anem a Catalunya Nova, perquè si no es comprem molt cap a casa i tampoc pot ser. El país és molt llarg, és molt divers, i per tant, avui juguem, ens anem a Reus, bueno, Reus i més enllà, eh? Perquè avui parlarem del menjar blanc.
0: Ep, avui ens hem d'aixecar de la taula, de la cadira, eh? I parlar del gran menjar blanc, que ara se'n torna a trobar també, mira, com l'altre dia parlàvem de la crema cremada, es torna a trobar menjar blanc a molts restaurants de Catalunya.
1: A molts restaurants de Catalunya i, sobretot, s'ha recuperat molt allà on s'ha menjat tota la vida. O sigui, parlem del Baix Camp, Reus i tot el contorn, però també tot el que és Terres de l'Ebre i País Valencià, hi ha una cultura menjadora blanca que déu-n'hi-do, i fins i tot a l'Alguer.
0: Un postre d'origen medieval, Lluís.
1: Sí, senyor. I bàsicament, tornem a lo de sempre. Què tenim? Tenim fruits secs, doncs una ametlla, una bona llet, o sigui, triturar aquella ametlla i fer una bona llet d'ametlles, d'aquelles de veritat de tota la vida, amb un xic de midó, una mica de sucre, canyella, llimona, i a coure, i ja ho tenim.
0: I una cosa important, mira, l'altre dia aquí a la Fonda vam anar per aquí baix a les Terres de l'Ebre i ens van fer no un menjar blanc convencional, ens van dir, diu, és menjar blanc, però no és convencional, eh? I diu, però tasteu-lo, gelat de menjar blanc. Quina delícia, Lluís!
1: Espectacular, espectacular. Bé, de fet, els valencians tenen tota aquesta tradició sempre, no?, de la llet merengada, l'orxata, el menjar blanc. Jo crec que tot són cosins germans, eh? Amb textures, formats, presentacions diferents, però els ingredients són els mateixos i es tracta de

0: i sobretot tendim a disminuir-los, eh?
1: Clar, aquí hi ha una cosa també important, i és que algun dia hauríem de quedar allà a la pastisseria i fer el menjar blanc ortodox, el que va amb brou de gallina.
0: Oh, bueno, això és espectacular. Però això ja hem de pensar també en Nadal, eh? Vull dir, les sopes a les illes també ho fan, eh?
1: Oh, però ara ens haurem d'esperar Nadal?
0: No, bueno, tot l'any, això, eh? Vull dir, però sí, anar a buscar... Clar, si tu ja hi fots un caldo, aquí ja tens un aliment... Ja és potent, eh? Això ja... pots seguir treballant tota la tarda, tens jornal per endavant, eh? Si vols.
1: Doncs, escolta, mengem una miqueta de menjar blanc, posem-hi una miqueta de mistela de per allà a la Terra Alta, així que tot queda a casa, a terres tarragonines, perquè el menjar blanc s'ha de reivindicar i s'ha de fer com fem altres postres de la pastisseria catalana. Lluís Riera, moltes gràcies.
0: A tu, salut i sucre.
2: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.

0: ja tornem a tenir punt aquella gironina que té aquell perfil d'Instagram amb aquell nom tan bonic de Sweet Home a la mama. Mònica Álvarez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep, com estàs?
0: Que ens ha vingut a cuinar una recepta ben refrescant. Avui què ens portes? Un tiramisú?
1: Sí, us porto una versió del tiramisú, que qui no ho sàpiga, segur que ho sap tothom, és una de les postres més italianes més famoses que hi ha, però la farem amb poma.
0: Doncs escolta, amb poma de Girona, no?
1: Sempre amb poma de Girona.
0: O Lleida, perquè Lleida també tenen pomes molt bones, eh?
1: Ah, també, sí.
0: Escolta, i els solsonès que tenen la poma de muntanya, també, eh?
1: Pomes de Catalunya, Pep.
0: Exacte, pomes catalanes. Vinga, va, com la farem, aquest tiramisú de poma?
1: Doncs mira, començarem fent la compota de poma, que a veure, també la podríeu comprar feta, eh? N'hi ha de molt bones. Però si ho volem fer nosaltres, posarem en un cassó quatre pomes, tipus Gala o Fuji, pelades i trossejades, amb uns 150 grams de sucre, 100 grams d'aigua, dues cullerades de suc de llimona i una branca de canyella. Ho courem a foc suau durant 20 minutets, remenant de tant en tant, i si veiem que li cal una mica de líquid, podem afegir unes miquetes d'aigua. Llavors ho deixem refredar, retirem la branca de canyella i ho triturem amb la batedora fins que quedi amb textura de melmelada. Ho reservarem i, a part, en un bol barrejarem 150 grams de formatge mascarpone amb 150 grams de iogurt grec i una cullerada de sucre fins que quedi tot ben integrat. Llavors, per una banda, amb una cullera trossejarem 6 galetes que quedin a trossets petits perquè això li donarà un toc cruixent a la recepta. I, per altra banda, esmicolarem 2 galetes més fins que quedin amb textura de sorra, és a dir, 6 a trossets i 2 amb textura de sorra. Pelarem i tallarem 2 pomes de les que hem comentat, tipus Gala o Fuji, en quadradets de més o menys 1 centímetre, i començarem a fer el muntatge. Això és el moment més xulo i agraït perquè anireu veient com va quedant i us encantarà. Agafarem recipients individuals transparents i anirem fent capes. Primer n'hi posem una de galetes triturades, llavors una de la crema que tenim de formatge i iogurt, una de compota de poma, una altra de pomes trossejades, una altra de la crema de formatge i iogurt, una altra de poma trossejada i ho acabarem amb pols de galeta pel cim. Ho podem acabar de decorar amb una mica de canyella en pols perquè així quedarà més bonic. Ah, i una cosa que m'oblidava. Per menjar-la, Pep, sabeu què heu de fer?
0: A veure, què hem de fer?
1: Heu de posar la cullereta fins a baix de tot i fareu un viatge a través de totes les textures i els sabors. Ja veuràs com disfrutareu.
0: Disfrutarem segur amb aquest tiramisú de poma. Mònica Álvarez, de Sweet Home a la Mama, moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Pep, i la setmana que ve.
2: Girona Excel·lent. El segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona us ofereix aquest espai.
0: Hi ha un moment màgic de l'any en què la fruita arriba tota de cop. Albercocs, prunes, peres, préssecs, figues, mores... I durant segles, les cases de pagès van haver d'aprendre una cosa essencial, guardar aquesta abundància per quan arribés l'escassetat. També és veritat que a la tardor arriben unes altres fruites, i a l'hivern n'arriben unes altres, i a la primavera n'arriben unes altres. Però d'aquí neixen les melmelades, les confitures i les conserves dolces, aquests petits pots capaços d'atrapar una estació.

0: edició sencera. I avui a la Fonda hem vingut una altra vegada fins a l'obrador compartit d'aquí del Tres Cadires Arbeca per omplir el rebost avui amb en Guillem de Corremarges per parlar de fruita, de sucre, de temps i de memòria, perquè dins de cada pot de melmelada no només hi ha fruita, sinó que hi ha un paisatge conservat. Guillem, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolta, què hi fa una persona que ve de Barcelona, que té els orígens a l'Empordà i aquí a Arbeca a fer melmelades?
1: Orígens compartits entre l'Empordà i França i Barcelona. I, bueno, ara fa 15 anys em vaig instal·lar a poc a poc, diguéssim, a la casa on passava els estius. I a poc a poc anar fent invents, i ara fa 7 anys que elaborem les nostres marmelades i salses aquí a l'Obrador de Tres Cadires.
0: Corremarges, quin nom més bonic.
1: Sí, té una mica un doble sentit, no? Correm els marges perquè treballem amb fruits del marge, amb mores, amb saúc, amb aranyons, amb gavernera, fruits que creixen al marge i els correm per anar a collir. Però, a més, volem fer córrer els marges del que es cultiva i el que no, el que es menja i el que no. Estem en aquesta frontera una mica, treballant amb fruits oblidats, que es diu, no? Pels circuits comercials convencionals. Treballem amb productes que habitualment no es comercialitzen, i podem dir que gairebé som dels únics a Catalunya que treballem amb aquests fruits. I els reivindiquem, i el que voldríem és que més gent hi treballi.
0: De fet, jo us vaig conèixer un dia que vaig anar a Igualada amb la gent de Xarcolant i vaig dir, Corremarges, melmelada de saúc. Per allà vaig estar mirant i vaig dir, aquesta gent han de ser interessants, sobretot per aquesta història, perquè, clar, és molt fàcil fer melmelades i fer melmelades amb taronja i amb poma o amb plàtan o amb kiwi, no? Però, clar, quin sentit té fer una melmelada de kiwi si el kiwi el compres a una gran central de compres?
1: Correcte. Aquí la idea és també recuperar tota una colla de fruits que són molt abundants a tot arreu i que estaven totalment oblidats, no? I anem a buscar, doncs, una pinya per buscar gustos tropicals, quan en realitat tenim la flor del sauquer o la serva, que creixen espontànies, silvestres, diguéssim, al nostre país, i que tenen gustos més tropicals que la pinya. S'han de saber treballar, no? Això sí, tenen les seves particularitats, però l'aranyó, bueno, posar en valor el que creix aquí mateix, no? I no només hi ha fruits vermells, diguéssim, a l'alta muntanya, al Pirineu, sinó que a mitja muntanya, en terres mediterrànies, també tenim fruits vermells i fruits silvestres, no? Boníssims.
0: Clar, tu tens dues feines molt diferents, no? La primera és la d'anar a recol·lectar. L'altra és la d'elaborar. Una, diguem-ne, de cares enfora, no? A l'aire lliure. L'altra, de cares endintre, aquí entre cassoles, que anem sentint la teva companya que va remenant i va escaldant pots aquí. Dues feines molt diferents, eh?
1: Sí, dues feines diferents. Les dues m'agraden, són passions. I, a més, també tenim altres feines, perquè també ens dediquem a anar a buscar, fer un recerca. Jo sóc historiador de formació. Fem recerca per anar a buscar els usos populars de la vegetació, no? L'etnobotànica, que es diu, anar a buscar quins usos s'utilitzaven, quins usos hi havia abans de les plantes de l'entorn, com s'utilitzaven aquestes plantes, i també fem tallers, fem divulgació, hem fet un llibre, escrivim articles, no?, per difondre aquest coneixement. Lo de les marmelades és una manera més, no?, de recuperar aquestes plantes que ens envolten, aquests usos de les plantes que ens envolten, no?
0: Sí, clar, perquè, de fet, fas marmelades, però podries haver acabat fent, no sé, vinagre, per exemple, no?
1: Correcte. De fet, també fem alguna salsa, hi ha una salsa de magranes, també d'inspiració. La recerca ens ha ajudat a trobar la recepta, no?, perquè és una recepta que ve d'Orient Mitjà, que també es treballa a Mallorca, una salsa de magranes agres. Fem marmelades perquè, ja que treballes amb fruits raros, fes un producte que almenys la gent té referències, no? Si comencem a fer coses massa estranyes, també ens costa de vendre i tampoc ens permet sostenir l'activitat. Vull dir, jo em diverteixo molt a la cuina, puc inventar receptes xulíssimes, però si després no es venen, tampoc resulta. Vull dir que hem de trobar aquí aquest equilibri, no?
0: Clar, és curiós que diguis producte rar, no?, quan després parles de cultura popular. És a dir, en algun lloc de la nostra història hem perdut, no?, aquesta cultura de la naturalesa, no?, de la botànica, d'aquell boca-orella de l'avi amb el net o la neta.
1: Total, total, total. Inclús, diria, jo visc en un poble que som 6 habitants, però els pobles petits d'aquí la zona, que hi ha pobles molt petits, gent que ve de família pagesa tota la vida, inclús en aquest context hi ha una desconnexió molt bèstia de la natura, no? Ara, l'altre dia fèiem un taller, no?, i ensenyava jocs que es poden fer amb les plantes i que la canalla utilitzava, no?, o mossets silvestres, no?, xutxeries silvestres que la canalla es pot trobar a qualsevol planta, a qualsevol racó, hi ha alguna cosa per menjar i per distreure la boca, no? I clar, ara hi ha botigues de xutxes a totes les cantonades i m'he oblidat això. La gent em diu, i dic, per què utilitzaven això la canalla abans? Oh, perquè no tenien res més. No, mentida. És el contrari. Ara només tenim la pantalla. Abans hi havia un munt de coses. Sorties a fora i tenies tot un món per descobrir, un munt de plantes, i bé, ara potser anem a la universitat, però la padrina, que no havia anat mai a la universitat i amb prou feina sabia llegir i escriure, ens donava mil voltes en coneixement del medi, en coneixement de les plantes. Dic la padrina com un mite una mica, eh? Vull dir, potser ens haurien d'anar inclús ara la repadrina o re-repadrina, eh? Ja no és... vull dir, aquest coneixement ja fa dies que s'ha erosionat molt i que hem perdut, no?, aquest coneixement i aquesta... No és només coneixement, és connexió, no? És saber popular, diguéssim.
0: Com vas acabar fa 7-8 anys a fer melmelades, siguent historiador, que podries estar fent de profe o vés a saber on?
1: És una suma de coincidències i d'on et porta la vida. Al final, després dels estudis, doncs vaig agafar-me un temps de pausa i vaig veure que ja estava millor, doncs, aquí que a ciutat, i a poc a poc una cosa va portar a l'altra, diguéssim, no? El tenir casa però no teníem terra, vam començar a encuriosir-nos per les plantes que hi havia al voltant. La meva àvia francesa, d'origen francès, ja feia marmelades de mora, de pruna, tota la vida. Nosaltres collíem les mores i era ella qui les colla, no? I, bueno, doncs, arrel d'això comences a fer proves i comences a repartir entre amics coneguts i llavors de la mora passes a la figa i de la figa, ostres, el sauquer, el sauc, no?, la flor, el fruit, oh, boníssim. Ostres, i la serva? Què és això? Una cervera. És un fruit oblidadíssim i creix a tot arreu. L'aranyó, no?, amb el que es fa el patxaran, però a part del patxaran se'n pot fer alguna cosa?
0: A més, hi ha el pinyol, que no és igual que el nabiu, eh?
1: Correcte. L'aranyó no és l'aranda, no? L'aranda no és el nabiu, no? I l'aranyó és l'endrina, en castellà és amb el que es fa el patxaran. Clar, és com una pruna molt aspra, que creix amb una mata molt espinosa, com una prunera miniatura, però molt, molt espinosa. Clar, amb això, bueno, a part de fer-ne patxaran, doncs sí, es pot fer marmelada, es poden fer salses, li dona un toc... àcid astringent boníssim. Ho has de saber treballar, has de saber combinar-ho, no? Trobar aquest equilibri de si correcte és àcid, però també és molt aromàtic. Llavors, com juguem amb aquests gustos i els combinem. I la cuina sempre m'havia agradat, vull dir, amb aquest recorregut, no? He treballat de cuiner també. Bueno, la vida fa que t'espavilis i que aprens coses, i qui és curiós no para d'aprendre, no?
0: Clar, hi ha una cosa important en tot això, i és que hi ha d'haver aquest coneixement que dèiem de botànica, no? Aquesta manera de no confondre el sauquer amb aquell altre que s'assembla molt i que fa una olor completament diferent, no? Aquesta cultura popular, no?, que ara dèiem la gent de Xarcolant, això, i altres col·lectius que tenim aquí a casa nostra, ho fa molt bé. Però, clar, suposo que veure un pot d'aquests teus de melmelada... fa que amputar, no?, posar el territori dins un pot, puguis explicar moltes històries i puguis fer cultura i puguis divulgar també aquesta saviesa popular de les herbes i dels remeis i tot això, no?
1: Sí, sí, nosaltres quan fem fires no parem de xerrar. Ara no en fem tantes, no?, perquè, bueno, la vida canalla, feina i altres coses, però sí, ens encanta explicar i un dels objectius de fer marmelada justament és explicar el que hi ha al darrere d'aquest pot, no? La planta, el paisatge, una història, el gínjol. Què és el gínjol, no? Quin fruit és aquest? Bueno, doncs és un arbre que ens dona més una fusta molt apreciada pels lutiers i que amb la que es fa la gralla, una cosa tan nostrada com la gralla. Sí que és veritat que el gínjoler ve de la Xina, però fa molts anys que s'havia cultivat aquí i ara, amb cosa d'una generació o dues generacions, doncs s'ha perdut en gran part, no? I doncs fer-ne marmelades és tornar-les a posar en valor, no?
0: El gínjoler i la taronja de la Xina, el pebrot i la tomata d'Amèrica, les mongetes també, vull dir que, clar, al final, diguem-ne, a on comença i on acaba, no?, allò que diem sempre, no?, el producte de proximitat. Escolta, estem parlant de moltes generacions, eh?
1: Sí, a més, jo crec que hem de buscar una mica, i al darrere de Corremarges hi ha aquesta idea també de sostenibilitat. O sigui, sostenible és una paraula molt gastada, però vol dir que n'hi hagi prou pels que venen després. O sigui, no cremar-ho tot ara, sinó fer una producció sostenible, vol dir que el dia de demà, quan hi hagi els nostres fills, els nostres nets, puguin seguir gaudint. I la clau aquí és quines plantes utilitzem.
0: Mira, pica en la porta, deu venir algun repartidor.
1: El punt és els cultius adaptats al territori on estem. Avui en dia, i és des de fa molt poc temps, diguéssim, arriben nabius a tota Europa. Aquestes capsetes de plàstic que són a totes les botigues fa pocs anys no existien. D'on surt això? Aquests nabius estan produïts a Andalusia,
0: O a Xile o a Nova Zelanda.
1: Sí, però en molts casos venen d'Andalusia amb una producció superintensiva, amb pous il·legals que estan assecant un dels paratges naturals més importants d'Europa, que és Doñana. Aquesta agricultura no és sostenible. Per què aquesta falera pels nabius? Sí, ok, els nabius són molt bons. Jo quan vaig a muntanya m'encanta trobar-ne. Però aquesta agricultura no és sostenible, no n'hi haurà prou pel demà, pels que vinguin després. Llavors, per què anar a buscar aquests nabius si aquí mateix creixen silvestres tota una colla de fruits que són igual o més bons que el nabiu? Que potser donen més feina? Sí. Doncs per què no fem... Una de les feines que fem és intentar cultivar aquestes plantes, també. Per què no hi ha camps de cirereta de pastor, que diem, la cirera d'arbós, no? Per què no hi ha camps d'arbocer si creix sol a les muntanyes? I ben elaborat, és més bona la marmelada d'arbós de cirereta pastor que la marmelada de nabiu. És una llàstima, no?, que haguem perdut tot això i que ens enlluerna molt el que ve de fora, o inclús tenim una passió per l'exotisme, no?, els fruits exòtics, o inclús... I exotisme a nivell català ens porta bojos el que ve de la muntanya, i en canvi a tocar de la costa, a mitja muntanya, en paisatge rural, agrícola, als marges dels conreus, i creixen fruits boníssims que potser no són tan... No han perdut aquest cantó sexy o atractiu que té, doncs, la maduixa, el nabiu... i fruits tropicals, com hi ha el litxi, el kiwi... Bueno, el kiwi també es pot cultivar aquí, eh? Està molt ben adaptat aquí al Mediterrani, també. La pinya, el mango, no?, el fruit del dragó...
0: Sí, però penso una cosa, també, i ara parlàvem d'això, no?, del gínjol, no?, evidentment fa tants anys, no?, però avui en dia, amb el canvi climàtic, doncs fa que aquí a Catalunya ja es cultivin alvocats, i de molt bona qualitat, no? És a dir, també és una cosa cíclica que anirà canviant. Però clar que hi ha una cosa important, i jo estic pensant que jo no sé si en Guillem es hagués plantejat fer melmelades si no hagués tingut aquesta passió per anar a recollir el propi producte per fer les melmelades, per fer melmelada, doncs, de qualsevol fruita que puguis comprar, no?
1: Sí, és aquesta doble vessant, no? M'agrada la cuina, m'encanta la cuina, però també m'encanta estar fora i... Bueno, aquesta passió per les plantes també, que t'atrapa i que et fa les plantes doncs, que tenen mil lliçons que donar-nos encara, no? I és un món que també ha heredat de família, diguéssim, no? Aquesta sensibilitat cap a les plantes i que a poc doncs, n'he pogut fer el meu ofici, la meva feina, no?
0: Avui fas melmelades, però potser demà doncs, agafes els trapaus i te'n vas a buscar... anem a fer una mica de territori, ara que estem a les Terres de Lleida. A on vas a buscar, més o menys, no cal que ens diguis el lloc exacte, però tot allò que fas, perquè ens has dit moltes coses que moltes ni les coneixem, que ens hauràs de desgranar això.
1: Sí, tot el que collim, pràcticament tot, ho collim a menys de 20 quilòmetres a la rodona. Tenim terrenys propis on cultivem o semicultivem tot el que podem i després hem passat algun acord amb propietaris i amb pagesos que ens deixen collir a les seves terres. També s'ha de dir que som un projecte petit i la producció és limitada.
0: Quanta gent sou?
1: Som una cooperativa, que som quatre socis actualment i puntualment una persona més treballant amb nosaltres. Llavors, clar, de gínjol, per exemple, amb... No necessitem, el gingiler és un arbre prou productiu, amb 5-6 arbres ja fem, per dir alguna cosa, no? Tot arribarà, ja creixerem i no volem fer-nos massa grans, però la producció que fem ara com ara no és prou gran com per haver de fer monocultius de gínjol, extensions i extensions de gínjol, no? És més, jo crec que el valor demostratiu de la cosa, com en una fira si, o en una botiga, si algú veu marmelada de gínjol, però què és això? Doncs potser tindrà ganes de provar el fruit en fresc i quan el trobi en una botiga, en una parada del mercat, doncs li farà gràcia de tastar-lo, no? Tot és, fer una mica de pedagogia, no?, de recuperar tots aquests fruits.
0: Home, el gínjol és molt màgic, no?, perquè és aquella fruita que tu l'agafes de l'arbre, l'has de deixar madurar allà en una caixa, posar-hi palla, que vagi fent tranquil·lament. De fet, el gínjol per si sol, quan madura, ja és una melmelada, no? Tu l'agafes i talles una miqueta i xupes el seu interior i és compotador, un lloc perfecte.
1: Sí, això passa amb alguns d'aquests fruits, no?, el gínjol amb la serva també passa, amb el nespre europeu, que la nespre que coneixem és d'origen japonès, va arribar al segle XVI-XVII i li va robar el nom amb un arbre que ja existia aquí, perquè tenen les fulles similars i s'assemblen una mica, i doncs és aquesta fruita, no?, que es collia i es deixava madurar a casa.
0: Tu li dius nespre europeu, no? Jo li dic nespla.
1: Sí, la nespla i la nespla i el nesprer, no? I la nespra. Sí, per precisar el nesprer europeu...
0: No, però és molt bonic això que a Catalunya, diguem-ne, tinguem tants noms. No? Això fa bonic que la llengua catalana, no?, amb aquest territori que tenim, tinguem tants noms a vegades per definir la mateixa cosa.
1: Sí, tant, i amb les plantes passa molt, no? El que deia la cirereta pastor... que aquí no es diu arbós, es diu cirereta pastor. Però cirereta pastor també pot ser el fruit de l'arç blanc. Llavors això porta confusions i divertides també, no? Perquè llavors ja comença una conversa, no? Tu com li dius? I no, però això per mi és un altre. No, però aquest té punxes o no? I, fan raonar la gent i està bé.
0: No, a més, hi ha una cosa important amb això i és que si tu vas a buscar segons quines plantes ja has d'anar-hi al millor moment que tu puguis fer aquella melmelada, aquella confitura, allò que facis, no? No és allò un camp de cultiu com dius de que més o menys tot madura al mateix moment i que ho culls el mateix dia i vas a elaborar l'endemà.
1: Sí, i a més, amb varietats silvestres jo crec que passa més que amb varietats cultivades que ja s'ha buscat potser que maduri, no? Hi ha varietats d'albercoc, per exemple, que madura tot de cop. En canvi, hi ha varietats que maduren més a poc, que s'estén gairebé un mes la maduració, no? Amb el silvestre, en general, s'estén un mes ben bo cada fruita, pràcticament. Llavors, clar, has d'anar seleccionant, no?, i anar triant bé. La recol·lecció és molt bonica, eh? També s'ha de dir que amb el mateix gest que jo collo una poma de 200 grams, jo estic collint una mora que em pesa 4 de grams. Llavors, demana més feina i a més m'estic punxant. Llavors, s'ha de dir que porta més feina i que per això també la idea de donar-li valor afegit, no?, de fer un producte elaborat que pugui posar en valor aquesta fruita, no?
0: Home, sou 5 persones a la cooperativa. Clar, hi ha tanta gent que compri melmelada i que en pugueu viure bé, de, que en pugueu viure, eh? Que en pugueu viure i que en pugueu viure bé de fer melmelades d'aquesta tipologia?
1: Sí. En realitat no tots treballem, és a dir, a l'obrador i a la collita, i som dos, tres persones. Les demés fem tallers amb escoles, amb adults, fem passejades, fem projectes de recerca, fem projectes de dinamització, que es diu també, no? Ens enredem mútuament amb altres projectes com ara Tres Cadires, no? Hem fet projectes junts també per intentar moure, dinamitzar el territori, no? Amb l'associació Vall del Corb, una associació territorial, no? que defensa l'enxarxament entre productors agroalimentaris, restaurants, cases rurals, per defensar una idea que tenim del paisatge i de què significa viure aquí al rural, no? I llavors, sí, no, és a dir, es venen les marmelades, però no ens fan viure tots per igual, no?
0: És una part, diguem-ne, més d'aquest engranatge, no?, de la cooperativa.
1: Correcte, tenim aquestes diferents àrees que anem completant, no?, lligant caps, diguéssim, entre diferents activitats, totes més o menys al voltant del que és les plantes, el món de l'etnobotànica, les relacions entre plantes i societats humanes.

0: Estem aquí a la cooperativa Tres Cadires, aquest obrador compartit, on avui parlem amb en Guillem Figueres, aquest elaborador de melmelades de la natura, anem-ho dir d'aquesta manera, amb el nom de Corremarges. Escolta, Guillem, va, tècnicament, què és una melmelada? Perquè jo vaig a anem a moltes fires, i veiem moltes melmelades artesanes i molts colors diferents, no? I a vegades dius, ostres, tu, a veure, tècnicament, una melmelada què és?
1: Una melmelada, tècnicament, és fruita amb sucre, amb una textura, en principi, i una... I, teòricament, una quantitat de sucre per producte final determinada, no? Entre 40 i 60% de sucre, que inclou el sucre de la fruita, diguéssim, no? Jo he de dir que... hi ha algunes marmelades nostres que freguen una mica el límit.
0: Per què el freguen el límit? A veure.
1: Perquè hi posem poc sucre.
0: Perquè... Clar, és que llavors, si depèn de quina quantitat, ara tu deies entre un 40 i un 60, si poses menys ja no li podrien dir marmelada.
1: Exacte, correcte. Tècnicament, per dir-li marmelada, ha de tenir mínim un 40% de sucre. I nosaltres en tenim algunes que estan allí al limbo, una mica al límit.
0: De fet, tu has dit una cosa que has dit, han de tenir una certa consistència, clar, diuen allò de consistència gelatinosa, és a dir, si una melmelada l'obrim i no té consistència gelatinosa, diem, aquesta melmelada alguna cosa li ha passat, no?
1: Correcte, o potser és que no és una melmelada. Potser és que és un culí o és una altra cosa, no? És més líquida. Nosaltres n'hi ha alguna de les nostres que és una mica tirant cap aquí. Per què? És voluntari, de vegades ens pot provocar incomprensió i bueno, parlem-ne, m'agrada parlar amb la gent que ens compra, també anem evolucionant, anem canviant receptes, intentant adaptar al màxim el que vol la gent i a la vegada sense perdre l'essència. Que l'essència nostra una mica és dir, nosaltres el que volem és reivindicar uns fruits i un paisatge. Per posar en valor aquests fruits, no volem ofegar aquests fruits de sucre. Per exemple, el codony. Nosaltres treballem amb codonys, els hi posem molt poc sucre per poder contrastar amb el codonyat. No? Del codony, tothom en coneix el codonyat, que moltes vegades està massa saturat de sucre. Però és el que necessita per gelificar d'aquesta manera. Passa que el codony també té moltes pectines, per tant, per poc sucre que li posis, aconsegueixes una textura gelatinosa. Llavors, la nostra marmelada de codony és la que menys sucre porta per, justament, reivindicar aquesta acidesa que té el codony, aquest aroma, que el codony s'utilitzava per posar als armaris de la roba, per donar bona olor a la roba. Per tant, reivindiquem aquest codony aromàtic i li posem menys sucre, no? Amb d'altres fruites, doncs, també fem trampes entre trucos, no? Què fem? Per poder-hi posar menys sucre, hi posem poma. Perquè a més són fruits amb molta potència de sabor, molta acidesa. Llavors, la poma permet compensar una mica aquesta acidesa i ens permet afegir menys sucre de canya, no?
0: I també t'ajuda amb la pectina, no? Aquest gelificat natural que tenen.
1: M'ajuda amb la pectina, m'ajuda... com la poma ben puxadeta al principi, no? Puja els sucres i em permet afegir menys sucre de canya, no? Que nosaltres utilitzem sucre de canya. Bueno, truquillos per dir, la marmelada tècnicament és això, nosaltres li diem marmelada, en general són marmelades, tenen consistència que toca, tenen el sucre que toca, n'hi ha algunes que reivindiquem el poder fer-les d'una altra manera i poder oferir un producte on quedi l'essència del fruit, no? Quedi el gust profund d'aquest fruit silvestre.
0: Melmelades Corremarges style. Clar, aquí hi ha una cosa, i és que parlem de melmelades, i aquella paraula tan maca que és allò cosina germana de la melmelada, la confitura, els últims, podríem dir, 30-40 anys, hem perdut una mica, no?, la cultura de la paraula i també de l'elaboració confitura. De fet, inclús hi ha una mica de mal de caps, de barrig-barreig entre què és una melmelada i què és una confitura.
1: Sí, la confitura seria amb trossos i, en canvi, la melmelada seria triturada, no? Aquesta seria una definició... bàsica. Però moltes elaboracions amb els confits de fruita, no? Clar, al final...
0: Les gelees, també.
1: Les gelees, no? Les gelees serien amb el suc sense polpa. filtrat, no? Diguéssim, només el suc, i llavors sí que hi has d'afegir força sucre perquè gelifiqui, i sovint amb pectines afegides. Hi ha un tema també amb el sucre. Clar, el sucre és un conservant i s'utilitzava per això, per conservar. Ara s'ha demonitzat molt el sucre, i sí que és cert, estic d'acord, que no se n'ha d'abusar del sucre, però és un conservant i permet conservar una fruita durant tot l'any. I s'havia fet, més o menys, tota la vida. Amb certs matisos, perquè el que fem avui en dia per fer marmelades, històricament està situat, és a dir, a l'edat mitja no es feien marmelades com fem ara, no hi havia pots de vidre, no hi havia la tecnologia que hi ha, no es coneixia el procés de pasteurització. Pasteur era un científic francès del segle XIX, per tant a l'edat mitja no es podia conèixer la pasteurització, l'esterilització d'aquests processos, no es coneixien. Però sí que es barrejava amb mel, amb sucre, es posaven tupins, no?, amb més sucre que no pas ara, perquè ara aquests processos d'escalfons permeten justament assegurar tot el procés a nivell higiènic i de seguretat alimentària, però posant-hi menys sucre. Clar, abans el sucre era saturem-ho de sucre per conservar-ho, no?
0: O per posar-hi més sucre i menys fruita, que veus moltes melmelades a vegades, diguem-ne que veus que de fruita, allò de polpa, n'hi ha poqueta. També és veritat que hi ha una cosa, i és que si mirem la tipificació anglesa, ells, el cítric és una cosa, no? I en canvi tot el que no és cítric és una altra, no?
1: Sí, és la marmalade, no? Curiosament, a Anglaterra, que no hi creixen tarongers de cap mena, per clima, no? Són fanàtics de la marmelada de taronja, la marmalade, que diuen, diferent de la jam, que és la marmelada que coneixem nosaltres, no? Aquesta falera per la taronja, amarga, a més, no? Bueno, coses culturals. Aquí, realment, hi havia més tradició de confitures i marmelades, que s'ha perdut bastant, comparativament a altres països on la gent en consumeix molt més. Aquí esmorzem tot sovint embotit, salat, no? Embotit, pa amb tomàquet, formatge, som més carnívors potser que en d'altres cultures, que aprecien més la fruita i la dolçor al matí.
0: Però escolta, Guillem, i per què hem de posar només la melmelada a l'esmorzar, no? Allò, la torrada, la mantega, sinó que la podem incorporar a la cuina, no? Que dona aquests contrapunts dolços i salats, o per exemple, no? Aquesta cultura més índia, no? Dels chutneys, no? Que no deixa de ser una melmelada agredolça i amb espècies.
1: Correcte, els chutneys, nosaltres, justament és el que deia abans, no? M'encanten els chutneys, jo em puc inventar receptes xulíssimes, tenim l'espaciada de figa, que li diem, no? És un chutney de figa, marmelada de figa amb espècies, simplement. Què passa? Aquí, doncs, costa una mica de vendre, no? D'entendre aquest tipus de productes. Jo convido la gent a fer-s'ho a casa, també. Poden comprar una marmelada i a casa se la assaonen amb espècies, no? Al final, o es fan una salsa o se l'afegeixen al guisat. Nosaltres, o amb el iogurt, és un típic, no? Perquè comprar ja el iogurt de frutes del bosc, fet a vés a saber on i vés a saber quina fruita, i vés a saber quins colorants, no? Compra una bona marmelada, un bon iogurt de llet artesana, tant de cabra com de vaca, i et fas tu la barreja a casa, com t'agrada, no? Amb la fruita que t'agrada, i realment saps que aquell producte és el que és, no? Hauríem d'abandonar una mica els ultraprocessats i tornar una mica a les coses més senzilles, no? Al final la marmelada és la base, i a partir d'aquí tu pots inventar. I després, pensem en el ketchup. El ketchup sí que tothom el coneix. El ketchup és un chutney de tomàquet. És una marmelada de tomàquet amb espècies. No té més.
0: Corre marges en feu de ketchup?
1: Hem fet proves de ketchup, hem fet tallers de fer ketchup. Bueno, és una manera divertida també de tensar el món de la conserva a tothom, no? Al final, el ketchup tothom el coneix, però no se'ns passa pel cap que és una conserva. Clar, el ketchup és una conserva, és una manera de conservar la tomata i de tenir-ne tot l'any, doncs a més de fer un triturat de tomata o tomàquet fregit o tomàquet al natural, doncs tens ja una salsa ja a punt per consumir, no? Clar, avui en dia fer conserves, hi ha gent que li encanta i que ho fa, jo defenso aquest... vull dir, em produeixo i m'agrada que la gent me'n compri, però també reivindico que ho puguis fer a casa, no? I és... bueno, per, així ho faràs al teu gust, amb el punt de sucre que tu vulguis, amb el punt d'espècies que tu vulguis, i tal com a tu t'agrada, o com m'agrada als de casa, no?
0: Vinga, va, anem a fer un petit repte, Guillem. Jo et proposo un producte i m'agradaria que tu hi combinessis alguna de les melmelades que feu. Per exemple... estem a Lleida, aquí tenim bons formatges de cabra. Quina és la melmelada que t'hi lligaria amb un bon formatge de cabra d'aquí, de les Terres de Lleida?
1: El clàssic és la figa, no? La figa combina molt bé amb els formatges, però jo animaria a ser una mica més atrevit. Si és un formatge sec, tipus curat, jo hi posaria un contrapunt una mica més dolç, seria la de flor de saúc, la flor de saúquer que fem en base a poma. I si és un tendre, si de pasta tova, m'encanta el formatge, eh? Si és un tendre de pasta tova, hi posaria una marmelada més vermella, una cirereta de pastor, l'arbós, no? Una gavernera, un punt vermell intens, diguéssim.
0: Vinga, va, l'ànec que li combina molt bé la cosa dolça amb un confit d'ànec, què hi posaries?
1: Amb un confit d'ànec, també, eh? L'he tastat amb figa moltes vegades, sempre et proposen la figa s'ha de reivindicar, també. Un punt dolç amb el gínjol, jo li posaria.
0: Oh, que bo el gínjol. A veure, va, amb un costelló de porc rostit, allò al forn a poquet, que vagi fent la seva salseta, aquest que hi posaries?
1: Jo hi posaria directament la salsa de magranes que fem, perquè és amb magranes agres, àcida, i l'àcid permet compensar una mica aquest greix de la carn, no? I li va molt bé.
0: I és que potser una melmelada és una de les formes més boniques que tenim de cuinar el temps, i també de regalar aquest temps en forma, doncs, de petites mossegades dolces o petites cullerades dolces. Agafar una fruita, una herba aromàtica, en el seu millor moment, posar-la dins d'un pot i retrobar-la després d'uns quants mesos, això ha de ser una màgia pura. I avui amb en Guillem de Corremarges hem recordat que conservar també és cultura, és entendre el ritme de la terra, aprofitar allò que tenim i guardar una miqueta d'estiu per als dies més freds. Guillem Figueres, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Anem a tastar melmelades?
1: Som-hi.
2: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale en Ramon Aités del restaurant Hotel Passeig de Sort. Ramon, per esmorzar, dolç o salat?
3: Jo sóc de dolç.
0: Què? A veure, aviam.
3: Jo és que esmorzo molt poquet perquè dino molt aviat. Un croissantet i un cafè amb llet.
0: Un croissantet a Sort, mare de Déu. Del mar?
3: Les gambes.
0: De la terra?
3: De la terra, el corder.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
3: Una truita a la francesa amb tomàquet.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
3: Una bona ampolla de vi.
0: Un producte sobrevalorat?
3: Un producte sobrevalorat. Ostres, això és complicat, eh? Els percebes.
0: Què et menges d'amagat?
3: Què em menjo d'amagat? Xocolata.
0: Un sabor o aroma de la teva infància?
3: Qualsevol de la cuina, perquè, clar, és que també m'he creat en una cuina.
0: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
3: Ostres...
0: No em diguis el del teu germà, eh?
3: No, va, diríem un bar senzill, però que es menja molt bé, a Barcelona, el Bar del Pla.
0: Molt bé. Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
3: Jo sóc de cullera, o sigui, un plat de cullera... I et diré una cosa molt... O sigui, a mi el que em posa més és l'escudella barrejada, tu.
0: Oh, que bona. Un producte que no suportis?
3: Suporto tots, m'agraden tots.
0: Que bé. I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
3: Ostres, jo li compraria una mica de pernil salat d'aquestos envasats amb plàstic de qualsevol súper i amb això ja... Jo crec que en tenim prou.
0: Ramon Aités, de l'Hotel Passeig, moltes gràcies.
3: A tu.

0: I des del Sallarrín a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
1: La coberta i la descoberta. Quan veig això, m'assec i penso, seré capaç de fer-ho de nou? Serà com aquell 17? Serà com la del 21? Em relaxo al pensar que no tot depèn de mi, potser només decidir el camí. A vegades tinc un pensament molt intens que m'alluerna el cervell, m'engloba tot, un cop de llum a la cara. La vida es pot desplegar, camins, canals i ports, cada decisió un camí. La vida pot viure també arraulida, potser són fascicles. Cap on i quan es desplega és cosa teva, nostra. Potser només vivim una versió, potser només una part del que podríem haver viscut. Moments, un fibló, un pensament. La vinya com a eix. Col·loco la vida al centre i les molèsties als laterals. Suposo que la vida és allò que vivim, sigui coberta o descoberta. Poder elaborar això és la meva obsessió. M'hi assec molt a mirar, sempre. No pot haver-hi un vi sense un pensament, sense una intenció, sense una explosió. Mínima intervenció i màxima observació. No pot haver-hi vi sense trepitjar la vinya cada dia.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
0: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: qui viu del camp coneix el valor de la paciència. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Ultimàtum del president de Ceuta, Pedro Sánchez, per resoldre la situació dels immigrants. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Marc Güell.
3: Juan Jesús Vives, del PP, amenaça de portar el govern espanyol a la justícia si abans d'un mes no retorna els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El president ceutí culpa l'executiu espanyol de maquillar la realitat i assegura que la ciutat està al límit, Mònica Mas.
4: Als carrers hi continuen milers de migrants, mentre el govern de Pedro Sánchez s'esforça a rebaixar l'alerta sanitària. Els seus ministres segueixen desfilant per Ceuta. Avui hi han anat la ministra d'Inclusió, que ha anunciat 4 centres d'atenció humanitària per acollir 1.500 migrants.
3: Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert.
5: Sí, sobre el terreny, molts dels immigrants que porten 17 dies malvivint a la intempèrie han convocat des d'ahir concentracions diàries a la platja del Trampolín fins que no se'ls permeti l'asil. Alguns d'ells, sobretot marroquins, també han començat una vaga de fam perquè asseguren prefereixen morir que tornar al Marroc. En paral·lel, el president de la ciutat ha passat a l'atac contra la Moncloa i ha advertit que prendrà mesures si la situació no queda resolta en un mes.
6: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: Avui és 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats a la Rambla i a Cambrils i un any més s'han tornat a repetir crides a la convivència i al respecte.
4: Aquest cop l'acte d'homenatge i record de les víctimes s'ha fet a la plaça de Sant Jaume, ja que a la Rambla hi ha obres. Hi han participat representants de les institucions, familiars de les víctimes i ciutadans.
3: Barcelona, Toni Fortesa.
7: Un acte sobri amb música, poesia i el tradicional minut de silenci. Les víctimes segueixen reclamant celeritat en la reparació i en la investigació política dels fets. A l'acte, presència del president del Parlament, Josep Rull, o la consellera d'Interior, Núria Parlon, entre d'altres representants polítics. Al final, moments de tensió per l'enfrontament de representants de Vox amb ciutadans que els increpaven durant l'acte.
3: El Pròxim Orient, avui pendents d'una trobada per desbloquejar el pla de pau dels Estats Units per a Gaza. L'emissari nord-americà i gendre de Donald Trump, Jared Kushner, s'ha reunit amb el primer ministre israelià.
4: La trobada arriba després del rebuig explícit de Benjamin Netanyahu al full de ruta pactat a finals de juliol entre els islamistes i Washington pel seu desarmament i la retirada israeliana.
3: Jerusalem, Jordi Brascó.
8: Kushner ha visitat Netanyahu per pressionar-lo després que ahir es reunís amb una delegació de Hamas al Caire, on es va confirmar el compromís dels islamistes amb el pla de Trump. Netanyahu, però, ja ho va deixar clar la setmana passada. Fins que Hamas no es desarmi, no hi ha res a parlar.
3: En aquest Catalunya migdia també explicarem que la Generalitat ha trobat un nou ús a la intel·ligència artificial. Segons ha avançat TV3, el govern farà servir la IA per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya.
4: A partir de l'encreuament de diverses dades, es podrà crear un model que identificarà els pisos buits. La intenció és poder-ne saber la xifra real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. Les últimes dades de fa 5 anys apunten que a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits, però es van recollir en un context de pandèmia.
3: A Lleida hi ha preocupació pels aldarulls que hi ha hagut aquest cap de setmana. Aquest matí, representants policials i de l'Ajuntament han analitzat la situació.
4: I han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla amb un centenar d'implicats que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. S'ha detingut 5 persones. L'oposició reclama més mesures per prevenir actes violents.
3: I en temps de cultura...
9: It's time to get up, Junior.
3: HBO Max estrena avui una sèrie de ciència-ficció basada en un assassinat.
4: És el títol destacat de la setmana a les plataformes de streaming juntament amb El Patíbulo, centrada en el cas real dels falsificadors de Crack Vale a Anglaterra.
3: Avui que recordarem l'actriu Hayden Panettiere, coneguda per sèries com Herois o Nashville, ha mort als 36 anys. I quan faltin 20 minuts per les 3 de la tarda arribaran els esports. Marta García, bon dia.
10: Bon dia.
3: Ja ha començat la Lliga i el Barça espera els nous fitxatges.
10: El més important, el de Rodri, però el més imminent, el de Joao Cancelo, que ha d'arribar a Barcelona aviat ja per firmar el contracte. Vos ho explicarem tot. També la incorporació al Barça de Sergio Busquets, ho heu sentit bé, i la lesió en el radi dret de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana farà tractament conservador. A més, inici de Lliga positiu per a l'Espanyol, que suma 3 punts, i en segon empat del Girona i avui debuta el Sabadell. A més, també fem valoració dels europeus d'atletisme, natació i gimnàstica, que ja han acabat just quan comença el Mundial d'hoquei herba plegat de catalans.
3: Doncs tots els esports, d'aquí uns 35 minuts ens queda el trànsit i el temps. A veure com tenim les carreteres. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs a la P7 encara queden uns 5 quilòmetres de cua de l'Ametlla de Mar a l'Ampolla en direcció Castelló, després que han retirat els vehicles que han tingut una topada múltiple. A l'altre extrem, també 3 quilòmetres de retenció de la Jonquera a la Frontera, direcció França, tant a la P7 com l'N2. La frontera amb Andorra des de la Seu d'Urgell també ha registrat llargues cues. Ara en queden 5 quilòmetres de l'N145 i afecta per darrere la C14 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, direcció la Seu.
3: Gràcies, Mariluz, i ens queda el temps.
1: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Saludem en Francesc Mauri. Francesc, bon dia.
9: Bon dia, bona hora.
3: Hem de patir per aquesta prealerta del pla d'inundacions que es manté activada?
9: Hem d'estar atents, efectivament, però en principi la situació meteorològica no sembla que sigui molt, molt comparable a la de dissabte o diumenge, la inestabilitat. Llavors, ahir abans d'ahir era més accentuada, d'aquí algunes pedregades de dimensions notables, algunes tempestes amb ratxes de vent properes als 100 km per hora. Això no s'hauria de reproduir aquesta tarda. Sí que hi ha nuvolades en punts de muntanya, sobretot del nord del país. Ara mateix, a diferència del cap de setmana, sense precipitacions, i aquesta tarda esperem alguns ruixats o tempestes, localment amb forta intensitat, calamar-se, per tant, en renou sí, però més focalitzat a punts de muntanya del nord-est i l'entorn, amb més sol a ponent i al sud i amb una calor marcada.
3: Doncs una setmana de canvis, hem d'anar estar pendents a les vostres previsions, Francesc. Gràcies.
9: Ho anirem seguint perquè demà i demà passat arriba la tranquil·litat, la calor s'accentua, però a partir de dijous sí que hi pot haver més moviment i un descens progressiu del termòmetre.
3: En parlarem, bon dia.
9: Bon dia.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Ara passen 7 minuts de les dues. La crisi migratòria de Ceuta tensa les relacions entre el govern de la ciutat autònoma, del PP, i l'executiu espanyol. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia. L'executiu espanyol insisteix en la col·laboració institucional i els migrants que continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure i demanen l'asil. Enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert. Bon dia.
11: Bon dia, sí, l'executiu de Ceuta manté que són cap a 10.000 els immigrants que continuen malvivint pels carrers, platges i boscos de la ciutat 17 dies després de l'entrada massiva. Entre ells ha començat a créixer les últimes hores un sentiment d'abandonament, d'enuig, per les condicions en què estan vivint i perquè s'estan denegant peticions d'asil o bé encara estan pendents de resoldre's. A la platja del Trampolín, on s'han aixecat un poblat amb més de 100 barraques precàries i s'hi estan unes 2.000 persones, allà han arrencat unes protestes diàries per demanar a Espanya que s'hi puguin quedar. Alguns marroquins fins i tot han iniciat una vaga de fam, com ens explicaven en Hamid, l'Ahmed i en Bilal.
12: Si esto no es normal, aquí a la muerte. Solo yo estaba en tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
13: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida, hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
11: Mentrestant, en l'àmbit polític, el president ceutí, el popular Juan Jesús Vives, ha sortit avui en tromba contra el govern espanyol. Diu que no vol sentir lliçons d'un executiu que en gairebé 3 setmanes no ha mogut fitxa per resoldre la situació i ha posat un termini, o diu, acudirà als tribunals per posar-los sobre el context del que està passant aquí a Ceuta.
6: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio, sean devueltas a Marruecos. Tengo la intención de transmitir la situación a la presidenta del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Constitucional, simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
5: Però el govern espanyol avui ha optat per no entrar al cos a cos amb Vives. L'executiu, que defensa la coordinació institucional, diuen, i avui han anunciat 4 punts temporals aquí a la ciutat per acollir 1.500 migrants. Ho ha dit El Masseiz, que és ministre de Migracions i també la portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez.
14: El govern d'Espanya ha estat, està i estarà sempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. Es un trabajo que va a seguir continuando.
5: I a nivell de relat, avui la ministra no s'ha mullat, no ha sigut tan dura a nivell de retornar al Marroc totes les persones que van entrar, com si ho van fer la setmana passada el ministre de l'Interior i el ministre també d'Exteriors. Avui El Masseiz s'ha limitat a dir que estan complint amb els compromisos humanitaris i que resoldran la situació sempre dins del marc legal.
3: Gràcies, Àlex. Des de Ceuta, bon dia.
5: Adéu, bon dia.
3: Ara ho sentíem, doncs, el president de Ceuta, escala la batalla política i la direcció del Partit Popular l'anima a fer-ho i a portar el govern espanyol als tribunals per la gestió d'aquesta crisi. Avui el president espanyol ha reaparegut i per videoconferència des de la residència oficial de La Mareta, a Lanzarote, ha presidit una reunió de seguiment de la crisi amb 7 ministres. Anem cap a Madrid. Paula Bruixats, bon dia.
15: Què tal? Bon dia. La Moncloa nega falta de mitjans a Ceuta i defensa la seva resposta, però la direcció del Partit Popular tanca files amb Juan Jesús Vives i l'animen als tribunals. Els populars tampoc concreten de quines mesures judicials parlen, però Cuca Gamarra avisa que activaran tot el que faci falta.
16: I a través del presidente Vives, o a través del Partido Popular, o a través de lo que haga falta, vamos a estar ahí. Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, respaldaremos al presidente Vives para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.
15: El govern espanyol xifra en 5.000 els migrants que queden a Ceuta. El Partit Popular ho eleva a 10.000 i Cuca Gamarra reclama que se'ls expulsi immediatament a tots, adults i menors d'edat. Obvia, però, que la llei impedeix retorns generalitzats de nens i adolescents.
16: Siguen sin adoptarse medidas suficientes para el retorno de todos los que todavía hoy siguen por la ciudad. Y esto no ha hecho que el presidente del gobierno durante estas 3 semanas haya terminado con sus vacaciones. Ahí sigue, en su hamaca, en una videoconferencia haciéndonos creer a todo que coordina algo.
15: Avui, com deia Gamarra, Sánchez s'ha reunit amb 7 ministres, entre ells el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que a la mateixa hora ha plantat el Partit Popular al Senat, no s'hi ha presentat a donar explicacions per la crisi, tampoc hi anirà demà Margarita Robles. Els ministres compareixeran per primer cop al Congrés la setmana que ve, 3 setmanes després de l'entrada massiva.
3: Gràcies, Paula, bon dia.
15: Adéu, bon dia.
3: Poc més de 2 minuts i arribarem a 2:45. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. L'homenatge a les víctimes que aquest matí s'ha celebrat a Barcelona ha reunit víctimes, familiars i representants de les institucions. L'homenatge s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume perquè les obres que s'estan fent a la Rambla han impedit celebrar-lo, com és habitual, en aquest espai. Unitat Mòbil a Barcelona, Martí Cuní i Toni Fortesa.
7: L'acte ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Saheb.
17: Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
7: Entre els presents a l'acte, Josep Rull, president del Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre d'altres autoritats polítiques. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat a través de la xarxa social X que cal més convivència davant l'odi i ha reiterat el seu suport a les víctimes. Per la seva banda, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Julio Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
18: Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. ¿Por qué hay papeles clasificados? ¿Secretos de Estado? ¿Qué me estáis queriendo decir con eso? O sea, no hay que ser muy listo, no hay que ir a la universidad. Y nadie le importa eso. Ostres, pues a mi sí m'importa que els papers no s'especifiquen.
7: Des de Junts, el seu secretari general, Jordi Turull, ha assegurat que no fer efectiu el dret a saber la veritat és, segons el partit, un dèficit democràtic de l'Estat espanyol. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió.

0: és ampliar les 1.024 fosses de la Guerra Civil que s'han documentat fins ara arreu del país i continuar exhumant víctimes per identificar-les. Més de la meitat de les fosses són al front de l'Ebre, del Segre i de la Noguera Pallaresa, però també n'hi ha prop de la frontera amb França, com les 47, que s'han afegit darrerament al mapa de la comarca de la Cerdanya. Francesc Xavier Menéndez és el director general de Memòria Democràtica.
1: Portem més de 150 fosses intervingudes i més de 1.100 individus recuperats.
0: D'aquest miler de cossos se n'han extret mostres d'ADN que ara es creuen amb els perfils genètics de gairebé 5.000 familiars que s'han inscrit des del 2016 al programa d'identificació genètica.
1: En aquests anys hem incrementat notablement els perfils genètics obtinguts i tot que hem identificat només 34 víctimes, 27 d'elles mitjançant l'ADN, estem avançant en nous estudis que esperem que ens proporcionin noves identificacions ben aviat.
0: Entre les mostres que s'estan analitzant hi ha les dels 15 cossos exhumats de la fossa comuna del cementiri Vell d'Abrera. Al febrer del 1939, les forces franquistes hi van afusellar les militants antifeixistes Lluïsa Xifré i Joana Piñero i també l'alcalde republicà d'Olesa de Montserrat, Fèlix Figueres Aragay.
2: I encara de la crònica política, la Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, el Conflent, aplegarà diversos dirigents independentistes durant tota la setmana i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estaven en perill les properes edicions. Anem cap a Prada, Laura Bertran.
3: En marxa la 58a edició d'aquesta Universitat Catalana d'Estiu i, de fet, ja és un èxit que hagi pogut començar davant de les dificultats econòmiques a les quals va fer referència fa unes setmanes l'equip rector, que han tingut una molt bona resposta i ràpida per part de la Conselleria d'Universitat i Recerca. Escoltem el president de l'equip rector, Jordi Casasses.
4: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
3: A l'acte d'inauguració d'aquest migdia hi ha hagut un discurs molt aplaudit per part de la nova baiessa de Prada, Ode Vives. El lema d'enguany és Països Catalans, més que mai, desenvolupament o progrés.
4: Des de sempre, no? Som l'entitat de defensa clara de l'existència dels països, de la realitat dels Països Catalans i de la necessitat dels Països Catalans.
3: Aquesta edició de l'UC durarà fins diumenge i s'hi esperen al Liceu Renouvier la presència de Josep Rull, Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carme Forcadell, Quim Torra i Francesc Xavier Vila.
2: Passen 3 minuts d'un quart de 3. Posem ara la mirada al Pròxim Orient, reunió per desbloquejar el procés de pau a Gaza. Jared Kushner s'ha trobat aquest matí amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu amb l'objectiu que accepti el full de ruta que va pactar el juliol amb Hamas. L'enviat especial de Donald Trump al Pròxim Orient es va entrevistar ahir a Egipte amb una delegació dels islamistes a qui va reclamar una verificació del seu desarmament. Anem cap a Jerusalem. Jordi Bresco, bon dia.
5: Bon dia. Estats Units escenifica la seva voluntat d'avançar en la transició a Gaza enviant el gendre de Trump a convèncer Netanyahu. Kushner no ha estat sol. En la reunió també s'hi ha presentat els dos homes forts de la Junta de Pau, Nikolai Mladenov i Tony Blair. Que la pilota és al terrat dels israelians és obvi des que Hamas va acceptar el pla de 15 punts plantejat per Trump, i encara ho és més després que els islamistes ratifiquessin la seva posició en una trobada amb Kushner i representants de països mediadors celebrada ahir al Caire. Netanyahu, però, va ser molt clar quan va oposar-se al pla. Va dir que fins que Hamas no es desarmés per complet, Israel no mouria les seves tropes de Gaza. Fins quin punt podrà mantenir-se ferm en aquesta postura és ara mateix el gran dubte. Trump ja va dir en el seu dia que la decepció cap a Netanyahu si s'oposava al pla seria enorme. D'altra banda, el primer ministre israelià sap que qualsevol decisió pot ser utilitzada en la seva contra de cara a les eleccions que s'han de celebrar a Israel d'aquí a poc més de 2 mesos.
2: Rússia redobla la persecució contra Yablaka, l'únic partit pacifista que en un inici tenia permès presentar-se a les eleccions de setembre. A hores d'ara hi ha en marxa al Suprem una vista per decidir si ratifica la decisió de vetar-los de les llistes. Aquesta tarda un altre tribunal també resoldrà si envia a la presó el número 2 del partit. Corresponsal a Moscou, Cristina Solías, bon dia.
6: Bon dia. El líder de Yablaka ja ha defensat davant el tribunal que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets

0: d'autor són infundades i absurdes, però no tenen gaires esperances que revoqui el seu veto, i més quan un dels jutges és el mateix que va prohibir a Alexei Navalny presentar-se a les presidencials del 2018. A les portes del Suprem s'hi han tornat a plegar desenes de joves per donar-los suport, però la policia els ha dispersat i n'ha detingut almenys 35. El president del partit, Nikolai Rybakov, ha començat la seva defensa demanant que es deixi de reprimir la formació i els seus simpatitzants.
1: Això només es pot anomenar intimidació. Crec que avui s'hauria d'alliberar els que van venir a l'edifici del Tribunal Suprem i no van cometre cap delicte.
0: Aquesta tarda un altre jutge també llegirà la sentència del cas contra el vicepresident de Yabloko, Liev Schlossberg, a qui la fiscalia demana 12 anys de presó per haver defensat en un debat la fi de la guerra i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. La croada contra Yabloko va començar quan el partit es va disparar les enquestes i el règim va témer que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
2: I el brot d'Ebola que afecta la República Democràtica del Congo s'ha convertit en el més mortífer de la història del país. Segons xifres oficials, des que es va declarar fa 3 mesos, han mort més de 2.300 persones i supera així l'epidèmia que hi va haver entre el 2018 i el 2020. Fins ara hi ha hagut 5.000 casos confirmats d'una variant del virus que encara no té vacuna ni tractament, Albert Manyà.
3: No només això, sinó que s'estén a un ritme mai vist, 7 vegades més ràpid que l'epidèmia que va afectar l'Àfrica Occidental el 2014, la pitjor de la història. Fins ara s'ha propagat a 6 regions del nord i l'est del país, on la presència de l'Estat és feble. Això està dificultant que la xarxa sanitària pugui assumir-ho i que les mesures de control siguin visibles. A més, el personal mèdic no està rebent les bonificacions promeses i fan vagues i protestes. L'Organització Mundial de la Salut confia a poder revertir aquesta tendència d'aquí 3 mesos, tot i que només ha aconseguit mobilitzar la meitat dels recursos necessaris per fer-hi front. L'èbola es contagia per contacte directe de fluids corporals i pot causar febre, diarrea, vòmits i, en casos greus, hemorràgies internes i externes.
2: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és saber la dada real per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. El problema és que les últimes dades dels 400.000 pisos buits són de l'any 2021, calculades, doncs, sobre la base dels consums durant la pandèmia, Montse Gené Riba.
4: A partir de l'any que ve, la Generalitat treballarà amb els ajuntaments per saber quants pisos estan buits. Per això s'està desenvolupant, amb intel·ligència artificial, un model per identificar-los. Aquesta tasca l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria. Els seus tècnics introdueixen les dades dels consums d'aigua, d'electricitat, del padró i la informació obtinguda per alguns ajuntaments. Un cop es tingui aquest mapa d'habitatges buits, es marcarà l'estratègia per conduir-los al mercat de lloguer. La IA serà clau per dibuixar un mapa de prevalença d'habitatges buits i poder actuar, com explica el director general d'Habitatge, Jordi Mas, en declaracions a TV3.
5: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
4: Barcelona és la ciutat que té més pisos on no hi viu ningú, 75.000, i la segueixen Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet.
2: Tenir diversos pisos buits suposa obligacions per als grans tenidors, com inscriure'ls al registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i pagar impostos i recàrrecs. Segons dades del 2024, n'hi ha 25.000 de registrats a Catalunya.
4: L'impost l'ha de pagar qui tingui més de 15 pisos buits de més de 150 metres quadrats durant 2 anys sense una causa justificada. L'any passat, amb aquest impost es van recaptar prop de 3 milions d'euros que es van destinar a ampliar la partida de compra de pisos per a lloguer social. I a més, els municipis poden aplicar un recàrrec de l'IBI que va del 50 al 150%. A tot Catalunya, 13 municipis van aplicar aquest recàrrec.
2: I encara parlant d'habitatge, els comuns estan disposats a modificar la llei per frenar la compra especulativa d'habitatges perquè pugui prosperar al Parlament. Això després del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que hi veu vulneració de drets, com el de la propietat privada i l'herència. El portaveu dels comuns, David Cid, ho ha explicat a 3cat Info.
6: Diferenciar entre petits propietaris i grans tenidors. Amb el tema de garantir el dret de l'herència, doncs, evidentment, també es poden fer millores a la llei, i això nosaltres també ho compartim. No podia afectar aquesta limitació a entitats del tercer sector. Això és el que haurem de veure ara.
2: I encara una cosa més relacionada amb el mercat immobiliari. Barcelona ha viscut una important expansió de centres d'estètica els darrers anys, en particular de locals de bellesa i manicura, que han fet créixer aquest sector un 60% en menys d'una dècada. Els districtes de l'Eixample i Sarrià-Sant Gervasi són els que han registrat més noves obertures. De fet, l'Eixample gairebé les ha duplicat, Roc Fargas.
7: En total, consten gairebé 1.900 establiments d'estètica a la ciutat, 700 més que els que hi havia el 2016. Això es deu a l'obertura massiva dels locals d'ungles, que ja representen un de cada quatre centres d'aquest àmbit. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, recomana anar sempre als locals de confiança i atribueix aquest boom als preus assequibles que ofereixen. Són declaracions a la CN.
8: La població ja l'estètica l'entén com un estil de vida i cuidar-se la pell, cuidar-se el cos, ja això forma part d'un estil de vida per salut. El que és el servei d'ungles és més assequible per tothom i ja es converteix com en un estil de vida, no?
7: L'Ajuntament de Barcelona només ha limitat al districte de Ciutat Vella el creixement d'aquests negocis. El 2024 va acordar la suspensió de llicències per noves obertures comercials, entre d'altres, de salons de pedicura i manicura.
2: 4 minuts i arribarem a 2:15. Ara hem d'anar cap a Lleida perquè l'Ajuntament i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. Hi ha 5 detinguts presumptament implicats en els fets, però la investigació continua oberta. Anem cap a Lleida. Estela Busoms, bon dia.
9: Hola, bon dia.
2: I la majoria són menors d'edat.
9: Sí, tant víctimes com detinguts i menors amb antecedents. L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres d'una comunitat vulnerable, la paquistanesa. I dissabte, una cinquantena de persones d'aquest origen van voler intimidar-los i es va generar la baralla. Sentim l'alcalde.
10: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables per les seves raons pròpies.
9: De moment es reforçarà la presència policial a la zona i l'alcalde també demana més contundència a la Fiscalia de Menors per actuar contra els qui delinqueixen reiteradament, i és que dos menors detinguts divendres, dissabte, tornaven a estar implicats en la batussa. A tot això, grups de l'oposició també han reaccionat. Des de Junts i Esquerra reclamen més mesures per prevenir actes de violència i el PP parla directament d'un pla de xoc urgent. Els republicans també han demanat que es convoqui el més aviat possible una sessió extraordinària de la Comissió de Seguretat.
2: I encara a Lleida, Estela, en aquestes últimes hores també hem estat pendents d'un incendi que ha cremat un edifici de 4 plantes.
9: Sí, un incendi que va començar ahir a la nit als baixos d'aquest edifici, en un magatzem habilitat com a taller, on s'acumulava molt material i brossa, i les flames es van estendre ràpidament per l'immoble, que ha quedat en estat de ruïna. Ha passat al carrer Vallès, al barri de Balàcia. No hi ha hagut ferits, però les 19 persones que hi vivien no hi podran tornar. Durant les tasques d'extinció es van desallotjar fins a 9 edificis pròxims. En aquest cas, la majoria de veïns ja han pogut tornar a casa.
2: Gràcies, Estela, des de Lleida. Bon dia.
9: Bon dia.
2: Dos apunts més de la crònica de successos. Un jove italià de 21 anys està ingressat a l'hospital, ferit greu, després de ser agredit el dia 12 d'agost al parc del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. Mònica Mas.
11: Sí, els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió i el pare del jove italià ja ha presentat una denúncia per aquests fets. Segons ha publicat avui La Vanguardia, el noi, originari del Vènet, estava de vacances amb 8 amics. Cap a les 10 del vespre del dimecres passat, quan sortien d'una discoteca del Fòrum, un grup de 12 joves els van agredir. Un dels seus amics també va ser golpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que el jove està en coma induït a causa d'un fort cop al cap.
2: I tres dones han mort en un tiroteig a Isla Cristina, a Huelva. Entre les víctimes hi ha una dona de 39 anys i embarassada de 8 mesos, una dona de 62 i una noia de 16.
11: Els fets van passar ahir a la nit, cap a les 10, quan els ocupants d'una motocicleta van disparar contra les tres dones que eren al carrer. També hi ha dos ferits, un d'ells greu. La Guàrdia Civil manté la investigació sota secret de sumari i no descarta cap hipòtesi, tot i que les primeres línies d'investigació apunten a una possible venjança entre clans. El cas podria estar relacionat amb un tiroteig el 2024 a Huelva, en què va morir un home. El presumpte autor d'aquells trets era el marit de la dona embarassada que va morir ahir, per tant, se sospita que podria ser una revenja.
2: Hem arribat a 2:15. Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'ha analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. Mònica, què és la mort sobtada cardíaca?
11: Doncs és quan es para el cor de sobte en persones que estan sanes i relativament joves d'uns 66 anys de mitjana a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. Tots tenim al cap l'infart de miocardi, que sí que seria un dels motius, però n'hi ha molts d'altres. Tal com explica l'investigador principal del SEM, el doctor Youssef Alesi, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: Que és l'infart agut de miocardi i després l'enfermetà coronària crònica, que ocorre en aquells pacients que van presentar un infart agut de miocardi en el passat, i aquesta cicatriu de l'infart antic és la causa de l'infart. També hi ha altres causes cardíaques, com són l'hipertròfia ventricular, que es dona sobretot en pacients que presenten hipertensió arterial.
11: També l'embòlia pulmonar. La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de les dels homes.
12: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada quatre dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
11: També té a veure que en el cas de les dones aquestes morts passen més sovint als domicilis quan estan soles i que un cop arriben als serveis d'emergència els aparells desfibriladors habituals són menys efectius. Tot plegat condiciona que es puguin prevenir, diagnosticar i tractar a temps.
2: Tot i que la pluja d'aquesta nit ha donat una mica de treva, l'incendi que crema fa una setmana a les penyes de Riglos, a Osca, continua sense control, amb 17.500 hectàrees afectades. El govern d'Aragó ha anunciat que començarà a avaluar el retorn d'alguns dels més de 1.000 veïns desallotjats i ha declarat un dia de dol per la mort d'un militar ahir en les tasques d'extinció, Laura Cugat.
13: Els serveis d'emergència estan molt pendents del vent perquè les ratxes que bufen de l'est poden revifar zones que estan mal cremades. Els treballs d'extinció es concentren ara en el flanc dret i a partir d'avui es comptarà amb el suport dels bombers de la Generalitat i de França. Ni els municipis ni els monestirs corren perill i un dels objectius és avaluar el retorn d'alguns dels veïns desallotjats a casa seva. Ho ha explicat Luis Francisco Biendicho, conseller de Medi Ambient del Govern d'Aragó.
14: Vamos a analizar cómo está el estado de los servicios para poder ya programar, no estoy diciendo que sea hoy ni que sea mañana, para poder programar la vuelta de todos aquellos desplazados.
13: Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident de camió al barranc de Tarés i els tres acompanyants que van resultar ferits han rebut l'alta mèdica aquest matí. D'altra banda, fons de la Guàrdia Urbana constaten que la persona detinguda en relació a l'incendi que va cremar 10 hectàrees del Parc Natural de Collserola divendres passat ja ha passat a disposició judicial. Els agents rurals s'estan fent càrrec de la investigació.
2: Mentrestant, de tornada a Catalunya, es retiren d'urgència al Ripollès tones de fusta acumulada en 750 hectàrees de bosc públic arran de les fortes ventades de fa uns mesos. El Departament d'Agricultura ha engegat fa setmanes aquesta operació en un context d'alt risc d'incendi. S'hauran de treure un 20% d'arbres caiguts o malmesos en aquesta zona. Anem cap a Girona. Maria Rovira.
15: L'operació es fa en 11 municipis afectats per les fortes ventades del febrer, el març i l'abril, davant el risc d'incendis, però també pel perill de plagues o de devaluació de la fusta. Segons les primeres estimacions, es preveu que s'hauran d'enretirar unes 40.000 tones. A més, s'han hagut d'agilitzar els tràmits per vendre la fusta amb subhastes extraordinàries. Segons Tània Giró, tècnica de boscos del Departament d'Agricultura al Ripollès, el fet que s'hagi hagut d'actuar d'urgència complica la retirada i la venda.
16: Ha augmentat molt els costos d'extracció perquè, això, uns arbres estan a sobre d'uns altres, un en aquesta direcció, l'altre amb l'altre. Diguem-ne que el mateix aprofitament, havent-lo programat, té un valor molt superior. I al no haver-lo programat, ara tenir la fusta a terra, però d'aquesta manera, doncs ha devaluat moltíssim, moltíssim la fusta, que era dels ajuntaments, no? Que aquí els ajuntaments, ells hi compten molt amb els diners que cada any ingressen per fusta.
15: Per arribar a algunes zones afectades s'han hagut d'obrir vials i també caldrà reconfigurar els boscos, els llocs on s'han hagut d'enretirar tots els arbres. S'hauran de convertir algunes parcel·les en prats o donar-los altres usos.
2: I més efectes de la crisi climàtica, perquè la verema a la Terra Alta s'ha avançat més que mai a causa de les altes temperatures. El Consell Regulador de la DO calcula que els cellers colliran al voltant de 40 milions de quilos de raïm. Tarragona, Ricard Buigas.
17: A la Terra Alta no recorden haver començat mai la verema abans del 15 d'agost. Enguany ja fa uns dies que són a les vinyes. La presidenta de la DO, Rosa Cavaller, diu que cada any el calendari de la verema s'avança més.
18: Cada vegada comença abans. Cada any diem, enguany és l'any de la verema més primerenca de la història. Pues és que cada any ho anem dient, cada any s'avança més. Enguany abans del 15 d'agost.
17: Cavaller ha dit que els ceps acumulen molts dies de sequera. Tot i això, s'han beneficiat de les pluges de l'hivern. Per aquesta raó, preveu que la verema serà bona.
18: Tot i que no ha plogut ni una gota entre l'any, venim de molta pluja a l'hivern i això, bueno, ha permès que les plantes estiguessin fortes i amb molta vigorositat, que veníem de molta sequera. Llavors preveiem de tornar més o menys els mateixos quilos que abans de la sequera, que és sobre els 38-40 milions de quilos aquí a la Terra Alta.
17: Els cellers han començat a collir les varietats blanques primerenques i preveuen que la verema s'allargui fins a finals de setembre.
19: Catalunya migdia.
2: I ara temps per la cultura. HBO Max estrena avui Linternes, una sèrie de ciència-ficció que investiga un assassinat. És l'estrena destacada de la setmana a les plataformes, juntament amb El Patíbulo, que recrea el cas real dels falsificadors de Crackvale, Anglaterra. Clàudia Roses.
20: Avui arrenca HBO Max Linternes, la nova sèrie de DC Studios, 8 episodis sobre un assassinat al cor dels Estats Units, amb un recluta i un veterà convertits en policies intergalàctics enmig d'un misteri a Nebraska. Hi actuen Kylie Chandler i Aaron Pierre. Demà, Filmin estrena El Patíbulo, de Sean Meadows i produïda per la BBC, que recrea al segle XVIII el cas dels falsificadors del Crackvale, el frau més gran de la història britànica. Dijous arriben dues novetats. Disney Plus presenta Lion, la sèrie documental de John Favreau, enregistrada durant 4 anys al Masai Mara a Kènia. La vida d'en Kyo, un cadell de lleó que arriba a liderar el seu grup després de pèrdues i rivalitats. La música és de Hans Zimmer. I Netflix confirma la cinquena i última temporada d'Outer Banks, el drama d'aventura juvenil ambientat en una illa de Carolina del Nord, dividida entre rics i pobres.
2: I la cultura avui també ens deixa un nom propi.
21: Get the feeling like you were meant.
2: I és que ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda per papers en les sèries de televisió Herois i Nashville. La mort ha estat aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat enviat a la revista People. De moment no se saben les causes del decés i s'ha obert una investigació per determinar-les, Montse Pujol.
22: Sí, Panettiere va començar la seva carrera com a actriu infantil i va saltar la fama amb la pel·lícula Bichos de Pixar. Es va fer coneguda el 2006 en participar en la sèrie Herois. També va intervenir en pel·lícules com Remember the Titans, Ice Princess i en alguna de la saga de Scream. L'actriu va parlar obertament sobre els problemes personals que tenia des de la infància fins a l'edat adulta en unes memòries publicades recentment on tracta la depressió postpart que va patir, l'addicció, el trauma i la violència domèstica.
2: Hem de passar també per la Garrotxa. Aquesta tarda arrenca el festival És Dansa a les Preses. La 44a edició d'aquest certamen de dansa d'arrel tradicional durarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Girona, Laia Claret.
23: És una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals a nous públics. Aquest any amb companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia i amb la intenció d'arribar i fer interactuar el públic. Com especificava al matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixes.
24: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
23: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, entitat organitzadora del festival.
2: I acabem amb música. Tinc quatre.
0: quatre marques al dit de tots els dies que el temps no em va deixar...
2: Miqui Núñez, Doctor Prats, Rosario Flores i La Guàrdia, entre les cites musicals del dia en els diferents festivals amb propostes ben diverses. La repassem amb Adrià Clotet.
1: La festa a quilòmetre zero arriba aquesta nit al festival Porta Ferrada al Guíxols Arena de Sant Feliu de Guíxols. A partir de 7:45, Balkan Paradise Orchestra donarà el tret de sortida a una jornada on també actuaran Mama Duixa, Miqui Núñez i Doctor Prats. Rosario Flores presenta a l'Auditori Mar d'Estiu a Santa Susana una proposta que combina flamenc, pop i rumba. En aquesta gira, la cantant estrena Universo de Ley, l'àlbum que ret homenatge als seus inicis i en què recupera els primers èxits amb altres grans artistes. I Ana Torroja torna als escenaris de Cap Roig amb Se acaba del show, una gira internacional amb què l'artista vol obrir una nova etapa en la seva trajectòria. Amb una posada en escena renovada, presenta noves cançons i repassa algun dels seus grans èxits de la seva carrera i de Mecano.
0: I si mañana no queda más que...
1: Pablo López canta Puigcerdà dins el festival Summerfest Cerdanya. El compositor andalús presenta la gira El Niño del Espacio en concert, una proposta que mostra la seva evolució artística. L'espectacle combina grans èxits i noves cançons. I acabem a les Illes, on La Guàrdia serà aquest dilluns a Maó, dins el festival Ucalari Menorca Live. El grup recuperarà himnes com Mil Calles i Ven hacia ti cuando brille el sol. La nit també comptarà amb OBK i The Vinnie Gauss Band.
3: Catalunya migdia.
2: Dinou minuts i arribarem a les 3. Ara temps pels esports. Ha començat la Lliga de Primera amb victòria de l'Espanyol i amb el Barça enllestint els últims fitxatges, Marta García.
4: El de Rodri com a més destacat, tot i que abans arribarà Joao Cancelo. De fet, acaba d'aterrar a Barcelona.

0: Doncs pendents dels despatxos per confirmar aquestes dues arribades, la de João Cancelo, que ja sabem que ha arribat a Barcelona, i també la de Rodri, que vestirà també de blaugrana. Anem a pams i Joan Fitó, el portuguès, acaba d'arribar.
1: Sí, ha arribat aquest mateix migdia a l'aeroport del Prat, un João Cancelo que ho explicàvem ahir, va desencallar el seu fitxatge pel Barça ahir al vespre, es va deslligar de l'Al Hilal, el club amb el qual tenia contracte, per tant, Cancelo, que arriba gratis a Barcelona, arriba de franc al Barça amb la carta de llibertat i que aquest mateix migdia ha arribat a l'aeroport del Prat i ja ha fet les primeres declaracions com a nou jugador del Barça.
2: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco y él lo sabe es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar el salario y al final se lo dio. Hizo un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí es para ser muy feliz.
1: Encara no és oficial per part dels clubs aquesta arribada de João Cancelo. Es farà oficial en les pròximes hores. Ahir ja ens ho apuntaven des del club. Per tant, Cancelo que iniciarà aquesta temporada la seva tercera etapa com a blaugrana. La temporada passada, 6 mesos al Camp Nou, futbolista imprescindible per Hansi Flick, que tenia moltíssimes ganes de tornar al Barça, ara el sentíem, i que també doncs, farà feliç el tècnic alemany del Barça, que va connectar molt bé amb João Cancelo la temporada passada, en aquests 6 mesos, titular indiscutible al lateral portuguès per Hansi Flick.
0: I encara tampoc és oficial, però l'altra incorporació serà la del migcampista madrileny Rodri, després de 7 temporades, Joan Fitó, en el Manchester City.
1: Sí, ha d'arribar també Rodri avui a Barcelona. Encara tardarà una miqueta més a fer-se oficial, però vaja, Barça i Manchester City, que van arribar ahir al vespre a un principi d'acord, per al fitxatge de Rodri. Ho hem anat explicant els últims dies. El Barça havia fet 2 ofertes pel migcampista madrileny. El City demanava una mica més de diners. El Barça i el City ara s'han posat d'acord per aquestes quantitats que no arribaran als 70 milions d'euros. Rondaran aquests 65 milions, però vaja, que Rodri es convertirà a les pròximes hores, als pròxims dies, en nou futbolista del Barça, tot acordat entre els dos clubs després de 7 temporades. Un Rodri que, recordem-ho, doncs es va operar a finals de juliol d'un petit problema a l'esquena, però que en principi no tindrà cap problema per superar el reconeixement mèdic i per convertir-se, com et deia, les pròximes hores, pròxims dies, en nou futbolista del Barça.
0: I volies, Joan, explicar-me alguna cosa més, una tornada a casa.
1: Sí, la d'un migcampista, si arriba Rodri, que és un migcampista reconegudíssim a nivell mundial, fa 3 anys en va marxar un altre del Barça, 15 temporades. Sergio Busquets va estar a la disciplina del Barça. Després de 3 anys a Miami, torna Sergio Busquets, en aquest cas ho fa a l'equip de treball de Giuliano Belletti, al Barça Atlètic. Busquets s'integra en aquest equip de treball per agafar experiència mentre realitza Sergio Busquets el curs d'entrenador. Busquets, com dèiem, va marxar a la 22-23 i ara, 3 anys després, torna a la disciplina del Club Blaugrana.
0: Deixem els despatxos i anem al terreny de joc. Males notícies en el femení. S'ha lesionat Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura en el radi dret i farà tractament conservador. Estarà aproximadament unes 6 setmanes de baixa. I mentrestant ahir, l'equip masculí va jugar un amistós de pretemporada, va guanyar i Fitó van golejar els més joves de l'equip.
1: Sí, van tenir paper protagonista els joves, com Hamza Abdelkarim, que va fer el segon gol del Barça, va fer un dels 5 gols. També Jesse Visibu, però sobretot el protagonisme ahir per Anthony Gordon, que va sumar els seus primers minuts amb la samarreta blaugrana, va jugar 45 minuts. També van jugar tots els mundialistes ahir, però el maldecap principal per Hansi Flick, ara el sentirem, el tècnic del Barça, va ser doncs quadrar aquests minutatges pensant amb el Gamper de dimecres i també amb el partit del diumenge, el debut a la Lliga al camp de l'Elx.
3: It's not easy to manage
4: No és fàcil gestionar això. Hi ha jugadors que van tornar fa 5 dies i hem de pensar en el partit contra l'Elx. Qui pot començar, qui pot jugar 90 minuts... I només podem canviar 5 jugadors. També va inclosa la gestió d'aquest partit, que el pla és diferent, però bé, me'n vaig content. Ha estat una bona prova per a nosaltres.
5: I'm happy, I think it was a good test for us.
1: El Barça va guanyar per 2-5 al Basilea. També es va estrenar com a golejador blaugrana Karim Adeyemi, va fer el primer gol i també va jugar els primers minuts aquesta pretemporada, com dèiem, Lamine Yamal, que també va fer un gol de penal. L'únic futbolista que va disputar els 90 minuts va ser Gerard Martín. Tot plegat, pensant amb el Gamper de dimecres contra l'Al Ahly i amb el debut a la Lliga diumenge, 2:15 del vespre, el Martínez Valero contra l'Elx.
0: Qui ja s'ha estrenat en la Lliga esta temporada és l'Espanyol. Debut amb victòria davant el Llevant 3-0 i de retruc Oriol Corral, els blanquiblaus que se situen co-líders de la classificació.
6: No pot començar millor la temporada per l'Espanyol amb un partit que va tenir controlat els 90 minuts. El primer gol va arribar ben aviat, als 5 minuts de partit Roberto va aprofitar una pilota solta dins l'àrea per estrenar el curs i el mateix Roberto va fer el segon abans del descans. Un gol amb protagonisme de dos dels joves que recupera Manolo aquesta temporada després de sessions de segona, Roger Hinojo i Javi Hernández. El 3-0 definitiu el va fer Dolan al minut 80. L'entrenador Manolo González està satisfet amb el partit de l'equip.
7: Contents perquè sabíem que era un partit complicat. També és veritat que el partit es posa molt de cara amb l'1-0 tan aviat, però és veritat que l'equip després ha estat bé. Ha hagut 10 minuts des del minut 10 al 20 que ja no hem estat bé, hem volgut atacar massa ràpid i hem tingut moltes pèrdues, però penso que a partir d'allà el partit l'hem controlat bé i per sort hem tingut arribades i ens han generat, penso que, poques situacions de gol.
6: Manolo també va explicar ahir per què el central uruguaià Cabrera no va poder jugar, tenia una sanció pendent.
7: El partit, no me'n recordo quin va ser una acabar el partit que vam perdre, l'Ele li va fotre un cop de puny al bar, a la pantalla del bar que tenim al túnel de vestidors, que per cert hi ha hagut un precedent anterior a la Lliga i no es va sancionar el jugador. En aquest cas sí que va haver una sanció de 3 partits que vam recorrir durant tota la temporada fins al final.
6: L'expulsió de Cabrera, de la que parla Manolo, és del maig del 2025, de l'any passat, del derbi contra el Barça Cornellà de la temporada 24-25. Cabrera portava més d'una temporada jugant amb la cautelar. L'Espanyol comptava amb ell pel partit d'ahir, però no estarà disponible fins a la jornada 4. El proper partit de l'Espanyol tornarà a ser a l'RCD Stadium a casa dissabte 22 d'agost a 9:15 del vespre contra el Real Madrid.
8: Catalunya migdia. Avui el tot gira un partit històric. Avui el Sabadell torna al futbol professional.
9: Ara sí, el Sabadell és de segona!
10: A partir de les 7 des del Molinón, a l'exclusiu digital, Sporting Sabadell.
8: Primer partit del Sabadell a segona divisió des de fa 5 anys. Avui és l'estrena del Sabadell.
10: Avui és dia de tot gira. Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
12: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
11: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
10: Escolteu-nos i fem pinya.
8: Catalunya migdia.
0: 10 minuts i arribem a les 3 de la vesprada. I en primera divisió també se juga avui un altre partit a partir de les 9, el Deportivo Elx, i a més el mercat segueix movent-se i Carles Vila també arriben algunes presentacions.
13: La més destacada d'avui ha estat la del coreà Kang In-ri, una de les incorporacions d'aquesta temporada de l'Atlètic de Madrid. És un migcampista ofensiu de 25 anys, format al València, va jugar també al Mallorca abans de marxar al PSG el 2023.
14: Este equipo está preparado para ganar, que es lo más importante en el fútbol, yo creo. Tenemos grandísimas futbolistas, grandísimo cuerpo técnico, grandísimo gente de club y, como te he dicho, creo que es muy importante tener esa mentalidad de querer ganar todo con el trabajo día a día. Yo creo que es lo más importante, que todos los jugadores ayuden y en ello yo creo que vamos a poder cumplir nuestros objetivos.
13: Dels moviments en el mercat aquest matí, el Madrid ha anunciat la marxa de Jacob Ortega a l'Estrasburg francès, que pagarà 10 milions d'euros. És el sisè jugador que l'equip blanc traspassa aquest estiu. Al futbol internacional, el Manchester City no renuncia a la contractació d'Enzo Maresca. L'equip anglès, després de la marxa de Rodri, està disposat fins i tot a pagar al Chelsea 120 milions d'euros per l'argentí. I a Itàlia, la Juventus ha tancat aquest migdia la incorporació del colombià John Lucumí. És un defensa central que jugava l'any passat al Bologna.
0: I de primera a segona, perquè tret d'eixir de la temporada amb la primera jornada de Lliga en esta segona divisió dels dos representants catalans de la categoria, un ja jugat, que és el Girona, ja ha començat la temporada sumant un puntet en Montilivi després d'Eduard Solà de l'empat contra el Leganés.
15: Amb una bona versió del Girona, que tot i ser superior al Leganés no va poder sumar els 3 punts. I encara bo que Abel Ruiz va fer el gol de l'empat al minut 90. Feia un any i mig que no marcava a la Lliga.
16: Queríamos los 3 puntos, ¿no? Venimos de... una temporada difícil, de un final de temporada muy complicado, con ilusiones renovadas en esta pretemporada, con mucha ilusión, con muchas ganas de debutar aquí en nuestra casa con nuestra gente, y obviamente queríamos los 3 puntos. No ha podido ser, ellos han adelantado con un golazo, creo que estábamos muy bien en el partido, nos hemos merecido mucho más.
15: Però el problema del Girona ara mateix no és haver deixat escapar 2 punts d'un Montilivi que, per cert, fregava el ple. Sigankov, reconegut al final pel mateix tècnic i Calabrés, es va negar a jugar i manté el pols amb el club per forçar la seva sortida. No és el mateix cas que l'altre ucraïnès, Banat, que si s'ha de quedar ho farà. Unagi sortirà, Ivan de Vic tampoc es vol quedar. Per això ahir ni tan sols van ser a la banqueta. Arnau és molt a prop del València, que s'ha d'entendre amb el Girona amb un traspàs. Però en el seu cas, ahir sí que va jugar, com també ho van fer Àlex Moreno i Ivan Martín, amb opcions d'acabar també traspassats. Per tant, molts temes sobre la taula, amb un equip que acabarà sent molt diferent. El pròxim a arribar serà el central Abdoun Moumine, ex del Rayo Vallecano.
0: I l'altre equip de la categoria, el Sabadell, debuta avui en el camp de l'Sporting de Gijón. És Francesc Ripoll, la tornada dels vallesans a la divisió de plata espanyola.
17: El centre d'esport Sabadell ha hagut d'esperar 5 anys per jugar de nou al futbol professional. Gairebé 2 mesos després de l'ascens davant el Zamora, els arlequinats comencen una nova temporada, una de les més il·lusionants de la història recent del club. I el primer partit és en un escenari d'allò més exigent, el Molinón, contra un Sporting de Gijón que fa anys que persegueix el seu retorn a la primera divisió. L'equip de Ferran Costa arriba al partit amb la plantilla encara sense tancar, han arribat 11 cares noves i s'ha mantingut la majoria de jugadors importants de la temporada passada. El tècnic del Sabadell parla sobre aquest partit.
18: Un equip que té gent de molta qualitat per dins, amb molt bon peu, que a dalt té mobilitat, també té capacitat per atacar l'espai. Un equip amb molt potencial, però més centrat en com optimitzem les peces que sí que tenim ara mateix, trobant sempre aquesta línia competitiva i, bueno, penso que un dels avantatges que tenim com a equip és aquesta versatilitat, aquest dinamisme, i això ens permet, doncs, també trobar altres vies per oferir un nivell competitiu bo.
17: Javi López Pinto, Alain i Pipa són baixa. Gennar Fornés serà dubte pel partit fins a últim moment, que comença a les 7 de la tarda, i es podrà seguir en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: El barceloní Jordi Xammar i la balear Marta Cardona han guanyat avui el bronze en el Mundial de classe 470 de vela que es disputa estos dies en Enoshima, al Japó. I ara toca fer balanç perquè l'europeu d'atletisme de Birmingham es tanca amb 5 medalles per als atletes catalans. I destaca sobretot Josep Gaya, la d'or aconseguida per Pol McGrath en la marxa.
19: Sí, Pol McGrath s'ha proclamat campió de la mitja marató de marxa amb un temps d'una hora, 23 minuts i 23 segons, batent així el rècord d'Espanya i aconseguint la medalla d'or. Liderant la cursa des del principi fins al final, McGrath va superant el podi els italians Francesco Fortunato, a qui va treure 13 segons, i Andrea Cossi, a qui va treure 26. Les altres 4 medalles aconseguides per atletes catalans han estat de bronze. La mataronina Raquel González, de la marató de marxa, la vallenca Meritxell Soler, en la marató per equips, i Jael Bestué i Guillem Crespí en una disciplina que debutava en aquest europeu, el relleu mix 4%. Amb una marca de 40 segons i 42 centèsimes, han superat també el rècord d'Espanya.
0: També s'ha acabat ja l'europeu de natació de París amb Luca Huck com el nadador català més destacat.
19: Exacte, en aquest europeu Luca Huck ha disputat 4 finals en 4 disciplines diferents, en els 100 metres lliures, els relleus 4% lliures masculí i també en mix amb la quarta posició final en les 3 proves i els 4% estils masculí amb la 6a posició final. Durant l'europeu, Huck ha aconseguit batre un rècord històric per a Espanya, fent una marca de 47,26 segons a les semifinals de 100 metres lliures i ha trencat el rècord que ell mateix tenia, rebaixant-lo gairebé un segon. Amb aquest resultat va poder passar a la final en segona posició.
0: Per cert, que en l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, 7a posició per a l'equip femení espanyol amb les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero. Petisco, a més, ha tancat la participació amb la 6a posició en la final de terra i la 7a en la general de l'All Around, sense poder repetir el podi de l'europeu anterior.
20: Bueno, molt bé, perquè els jugadors són molt, molt professionals i es preparen durant l'estiu.
0: Però... Este que sentim és Moncho Fernández, el tècnic del FIAC Girona de bàsquet, que després de passar les revisions mèdiques i les proves físiques pertinents, ha començat avui la pretemporada. En l'ACB també ho ha fet l'Hilerna Lleida. I en hoquei patins, els primers que comencen avui la pretemporada són Carles, el Barça i el Reus.
13: L'equip blaugrana té quatre noves cares per aquesta temporada. Són Arnau Martínez, Mico Ojeda, David Gavioli i Martí Casas, tot just una de les peces claus a les últimes temporades al Reus Deportiu. Els de Ricard Ares han començat la pretemporada a la ciutat esportiva abans de marxar cap a Andorra per fer el tradicional estatge fins al 22 d'agost. El primer amistós del Barça serà el 4 de setembre a la Seu d'Urgell contra el Lleida. Pel que fa als Reus, de cara a la pròxima temporada, els roig i negres només tenen un canvi a la plantilla, com dèiem, ha marxat Martí Casas i ha entrat a l'equip Roc Pujades procedent del Manlleu. Jordi García és el tècnic dels Reus.
21: Ens ha marxat un golejador i un jugador esquerrà amb moltes virtuts, que ja el coneixíem, i hem fitxat un jugador dretà, bastant més jove, amb 24 anys, que ve de 4 temporades a Portugal, 2 a Porto i 2 a Sporting, on li ha faltat minuts per poder ser més important en els equips en el que ha estat, i això fa que vingui amb molta il·lusió i amb moltes ganes de jugar, i nosaltres molt, molt satisfets.
13: García, per cert, reconeix que serà una temporada estranya per culpa del Mundial que es disputa el mes d'octubre. El Reus Deportiu, de moment, només té programats com a partits de pretemporada els que jugarà el mes de setembre a la Lliga Catalana.
0: I en hoquei herba, Montserrat, bona arrencada de les seleccions espanyoles, tant femenina com masculina, en el Mundial.
22: Victòria de la selecció espanyola masculina ahir per 3-1 a Sud-àfrica en el seu debut mundialista. Els Red Sticks es van avançant al marcador amb un gol del català Marc Reiner i uns minuts més tard Basterra va fer el segon. Abans d'arribar al descans, Basterra va tornar a marcar i sentenciava el partit amb el 3-0. Al tercer quart, Sud-àfrica va poder retallar distància amb un gol per posar el 3-1 definitiu. Amb aquesta victòria, els espanyols són líders del grup C, empatats amb Austràlia, que va guanyar Irlanda. Ho valora Marra Casens.
23: Crec que és molt positiva començar un Mundial amb una victòria, sempre és important. Crec que vam fer una molt bona primera part, on vam anar 3-0 a mitja part, i la segona part ens va costar una mica més, va canviar una mica el ritme del partit, però bueno, vam saber controlar el marcador i la veritat que bastant contents amb el resultat final. Sempre hi ha coses a millorar, però bueno, de menys a més.
22: I també debut amb victòria de la selecció femenina, imposant-se a Irlanda per 3-2 amb gols de les catalanes Laia Vidosa i Chantal Giné, i també de Sofia Kinnan, que va ser l'encarregada de marcar el gol definitiu per emportar-se la victòria. Les espanyoles se situen a la part alta de la classificació, empatades amb Bèlgica, que va guanyar Nova Zelanda. La catalana Marta Segú analitza els 3 punts aconseguits davant Irlanda.
24: Crec que podem estar supersatisfetes perquè s'ha fet bé, vam portar nosaltres el ritme, sí que vam tenir un quart una miqueta més fluix, que era el tercer, i allà elles van saber aprofitar les seves oportunitats, ens van empatar, però finalment van poder sentenciar el partit, i crec que sent un grup tan competitiu el que tenim, és un cop sobre la taula que ens posiciona fort per nosaltres mateixes.
22: Demà tornem a tenir doble partit de la selecció espanyola. El combinat femení jugarà 8:45 del vespre contra Bèlgica, i el masculí s'enfrontarà a 2:00 del migdia contra Austràlia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell. La Generalitat farà servir la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és poder saber la dada real per treballar amb els ajuntaments per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. Ho ha explicat a TV3 el director general d'habitatge, Jordi Mas.
2: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí n'en tindràs segurament 22, per dir-te. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
1: Des de fa 2 mesos, aquesta feina d'identificació amb intel·ligència artificial l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria per encàrrec de la Generalitat. Els seus tècnics introdueixen les dades dels consums d'aigua, d'electricitat, del padró i la informació obtinguda porta a porta per alguns ajuntaments. Les últimes dades de fa 5 anys apunten que a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits, però es van recollir en un context de pandèmia. Més notícies amb la Montse Pujol.
3: La policia i la paeria de Lleida mantindran el dispositiu especial de vigilància a la zona on dissabte hi va haver una baralla multitudinària amb 4 ferits. De moment hi ha 5 detinguts, però la investigació continua oberta.
1: El president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, amenaça de portar el govern espanyol al poder judicial si l'executiu espanyol no resol en 30 dies la crisi de la ciutat autònoma.
4: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marcos.
1: El govern espanyol insisteix en la col·laboració institucional i ha acordat amb el govern ceutí habilitar espais per acollir 1.500 persones.
3: La Generalitat encadena pràcticament 20 mesos amb un termini mitjà de pagament a proveïdors per sota de 30 dies, amb l'única excepció de l'agost del 2025. La referència de 30 dies és el llindar fixat en la normativa de sostenibilitat financera perquè el sector públic català faci els pagaments. A l'últim mes, amb dades, al juny, el termini mitjà va ser de 29,2 dies per sota dels 44 dies de mitjana registrats durant el 2018, quan es va començar a aplicar la metodologia actual de càlcul.
1: Són diversos els pobles que continuen tenint problemes d'aigua de boca després de mesos amb molt poca pluja. El pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, segueix abastint alguns nuclis amb camions cisterna, però ja estudia noves accions per no dependre tant dels barrancs. A Olost, al Lluçanès, en plena festa major, continuen les recomanacions de no fer servir l'aigua de l'aixeta pels nivells alts de manganès, que quan es barreja amb el clor provoca una certa terbolesa. Gil Salvans, alcalde d'Olost, confia aixecar les restriccions en els propers dies, però si no plou i l'aigua del pantà continua estancada, hauran de prendre més mesures.
5: Si el nivell de sequera augmenta tant, hem de passar a reduir un mínim entre un 40 i un 50% els consums d'aigua, perquè si no seria... no es podria arribar al nivell de subministrament d'aigua que tenim ara amb cubes.
1: Salvans ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio, una reducció que també implicaria pagesos, ramaders i el sector industrial, que són els focus principals de consum d'aigua a la zona. Ara els esports, Oriol Corral.
6: El lateral portuguès João Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba procedent del Manchester City, on ha jugat les últimes 7 temporades. El migcampista arribaria aquesta tarda a Barcelona. Encara el Barça, lesió de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. Debut amb victòria de l'Espanyol a la Lliga. 3-0 contra el Llevant amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. L'Espanyol és co-líder de la primera divisió. Avui a les 9 el Deportivo Elx tanca la primera jornada. A la segona divisió avui el Sabadell debuta al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. Podreu seguir el partit pel Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. També a segona i el Girona va empatar 1 contra el Leganés. I en bàsquet, el Joventut de Badalona, l'Ilerna Lleida i el Fiat Girona han començat la pretemporada avui després de les revisions mèdiques. En hoquei patins ho han fet el Barça i el Reus.
0: Fins aquí les notícies. Aquest estiu Solsona sona i emociona.
7: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
8: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
7: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
8: Tota la informació a solsonaturisme.com.
9: El 1984 ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
10: But you have changed sex for America.
11: Don't you tell me that it's less good now.
10: No, it's better now.
12: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
13: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
14: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: L'esport no fa vacances a l'estiu.
16: Tampoc a Catalunya Ràdio.
15: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
16: També del Girona i del Sabadell.
15: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
16: A més del mercat de fitxatges.
15: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
16: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
15: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia. Amb Enric Calpena.

El febrer del 1919, Barcelona va viure la vaga més llarga i més dura de les que s'havien registrat fins aquell moment a l'estat espanyol. Els treballadors de Riegos i Fuerza del Ebro, la més important de les tres companyies que subministraven llum i electricitat a la ciutat, van iniciar una protesta per l'acomiadament de 8 treballadors. Aquesta empresa era una filial de la Barcelona Traction Light and Power Company Limited, coneguda popularment com la Canadenca. La vaga de la Canadenca va ser un pols entre la patronal i el sindicat amb més pes a la Catalunya de l'època, la CNT, que va tenir conseqüències importants en diversos fronts.

0: Després de dues setmanes d'iniciada la vaga, el personal de la Canadenca va decidir tallar el subministrament elèctric a les 4 de la tarda del divendres 21 de febrer. L'impacte de l'apagada va ser molt gran, amb tramvies aturats enmig del carrer, comerços tancats i una ciutat absolutament a les fosques en caure a la nit. El record de la setmana tràgica de 1909 i l'experiència recent de la Revolució Russa va fer créixer el temor entre la burgesia davant d'aquesta exhibició de força de la CNT, tot i que a Catalunya les classes treballadores no es plantejaven seriosament lluitar pel poder polític. L'empresa es va mostrar intransigent a les demandes dels vaguistes, que també exigien millores salarials. El conflicte es va tancar en fals mitjançant un acord forçat pel govern signat el 19 de març. La patronal va incomplir el pacte amb la connivència del poder militar que desafiava clarament l'autoritat civil i que es negava a alliberar els treballadors empresonats. Aquesta situació va conduir a la convocatòria d'una vaga general el 24 de març. Uns dies després, el 3 d'abril, el govern va aprovar un reial decret que pretenia fixar la jornada laboral de 8 hores, una reivindicació històrica del moviment obrer que a la pràctica no es va aplicar de manera generalitzada. La repressió va acabar suposant la fi de la vaga, que va anar seguida per una declaració de lockout patronal el mes de novembre. En un context creixent de violència, tot i l'èxit inicial del sindicalisme, la ciutat es va sumir en els anys terribles del pistolerisme, en enfrontaments armats al carrer entre representants dels obrers i dels empresaris. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de la vaga de la Canadenca, que és un nom gairebé mític, però que no sé si aquesta vaga tan forta va tenir realment una repercussió tan gran, perquè s'ha dit moltes vegades que la vaga porta a que s'estableix la jornada de les 8 hores, però s'estableix però no es compleix gaire. Per tant, no sé si va ser una de tants moviments que van esclatar i que es van quedar amb no res, o potser no, potser va tenir gran transcendència. Això.
1: No, té una transcendència extraordinària la vaga de la Canadenca. Si anessis pel carrer amb una gent mínimament informada, li preguntessis de quina vaga se'n recorda en la història de Catalunya i en la història de l'estat espanyol, segurament molta gent parlaria d'aquesta vaga. Perquè és l'inici, és la fi... la fi d'un període i l'inici d'un altre. És la fi d'un període amb el qual, diguem, els sindicats no funcionaven de forma, diguem, com un sindicat únic, és a dir, tots els treballadors que anaven amb el mateix gremi, aquests era el sindicat únic. Això podia paralitzar absolutament
0: el
1: país.
0: Sí, abans com anava la cosa?
1: Bueno, amb una empresa podia haver treballadors amb un sindicat i amb un altre, etc.
0: Però ara també passa, vull dir, però...
1: No, però tots els del gremi de l'aigua paraven tots els de l'aigua. Tots els de la llum paraven tots els de la llum. No que et fessis d'un sindicat o que et fessis d'un altre.
0: D'acord.
1: I no solament això, sinó que, a més, aquesta vaga té una consideració molt important. I és que la CNT, que ha crescut moltíssim, és la que posa... Bueno, hi havia més militants, més sindicats de la CNT a Catalunya que en tota la resta de l'estat junt. Imagina't el moviment obrer des de l'estat espanyol es dirigia des de, diguem, el món industrial català, que encara era molt superior a la resta, no? Llavors, aquesta vaga té característiques de que amb la conclusió de la vaga, diguem, l'inici d'un altre període, que ja m'hi has apuntat, clar, sortiran coses molt tràgiques. Algunes diuen si això no és gairebé, en certa forma, l'embrió del que després serà de violència de la Guerra Civil, no? És a dir, uns sectors de la patronal que impulsen gent de pistola, en fi, d'enfrontament, de violència, de terrorisme.
0: Els sindicats blanc, anomenats lliures.
1: El sindicat lliure, i també que dins del món obrer hi ha uns quants que es despengen de la línia més, diguem, més sindicalista.
0: Combativa, però diguéssim dins de...
1: No, i d'esprit revolucionari, però no violent, que seria tota la colla del Seguí, tot el Simó Piera i totes aquestes persones, aquells dirigents d'aquella època, i apareixen els pistolers, diguem, de la CNT, del que a anys a venir seran uns grans impulsors de la FAI. Tot això, doncs clar, tot això neix en la vaga de la Canadenca. I a més, una cosa que és molt important, i és que clar, hi ha gent que, en fi, impulsa el sometent. I moltes d'aquestes coses estan dins de... al final de la Primera Guerra Mundial, la crisi que hi comença bé, diguem, a tota Europa, en referència a la fi de la Guerra Mundial, però sobretot a Catalunya, que durant anys i panys, més que la resta de l'estat espanyol, ha pogut vendre i revendre a tots els països que estan...
0: Sí, sí, una prosperitat econòmica que després no s'ha concentrat en poques mans, però una gran prosperitat econòmica.
1: Una gran prosperitat econòmica, luxe i luxúria en tots aquests anys, així com, en fi, com tenim moltes referències, doncs, per la història del paral·lel i totes aquestes fets, i després la cosa que és més important, potser de tot, és uns avenços socials amb el qual el moviment obrer sap de que els ha de defensar absolutament. És una vaga absolutament clau en la història contemporània de Catalunya i de l'estat espanyol.
0: Qui ens ajudarà avui a entendre la vaga de la canadenca, aquesta vaga clau, és la doctora Teresa Balló, que hem tingut la sort de tenir en altres ocasions aquí. És professora titular de la Universitat de Barcelona i especialitzada en moviments obrers. I acaba de treure un llibre que està francament bé, que m'ha llegit amb molt de gust, La vaga de la canadenca, 21 de febrer de 1919, de la col·lecció que dirigeix el doctor Alcoverro Díaz, que han fet Catalunya. Doctora Balló, contents de tenir-la aquí al programa.
2: Moltes gràcies. Molt contenta de vindre.
0: Tornem-hi. Va ser tan transcendent, o vist el que va resultar de la vaga, potser no és més mítica que no transcendent.
2: No, no. La vaga de la canadenca és realment la vaga més important que hi havia hagut, i tal com apuntava el Josep Maria, les conseqüències de la vaga de la canadenca són brutals. És un moment en què hi ha un canvi de dinàmiques i es reflexa en tots els elements que intervenen a la vaga de la canadenca. Ha canviat la societat, ha canviat la ciutat, ha canviat la manera de treballar, han canviat les relacions. Tot acaba sent, en definitiva, conseqüència, diguem, del gran trasbals de la guerra europea, d'aquest primer episodi bèl·lic que viurà Europa, que tindrà continuïtat amb la segona, òbviament. Tots els elements ja estan damunt de la taula, tot inclús es prefiguren ja els moviments feixistes, ja amb una...

0: passava?
1: Estan produint-se canvis de paradigmes a tot arreu. I, evidentment, tot el món de la indústria és un món ja depenent de l'energia elèctrica. Per tant, l'energia...
0: El carbó ha quedat ja superat.
1: El carbó ha quedat absolutament superat. De fet, la relació de la indústria amb el carbó a Catalunya és una relació complicada, que no hi entrarem ara, pels costos...
0: S'ha de portar, bàsicament, s'ha de portar d'Anglaterra o de menor qualitat d'Astúries.
2: És de segon nivell, el carbó que es troba a Catalunya és de poca cosa.
1: Sempre s'ha intentat prescindint del carbó. Per tant, el moment en què apareix l'energia elèctrica és fonamental. De fet, tot el procés d'electrificació, tot el gran procés de l'electrificació del Pallars es fa per electrificar Barcelona, perquè a Barcelona hi ha la indústria. Tot lo demés acabarà sent secundari i se beneficiarà.
0: S'ha
1: d'electrificar Barcelona, és a dir, s'ha de fer una connexió directa. Clar, els paradigmes han canviat amb aquest moment, i la dependència de tota la indústria, que la indústria ha anat en un procés creixent i està en una fase molt extensa, la indústria està molt diversificada, i la guerra europea el que ha fet ha estat alimentar tota aquesta diversificació i aquest creixement de la indústria. Per tant, cap a Barcelona que ha vingut moltíssima gent a treballar, perquè hi havia una gran demanda de mà d'obra, i això ho ha transformat tot.
0: I aquesta gent que arriba s'organitza ràpid o precisament l'arribada en un indret que no coneixen i en uns entorns que no coneixen fan que primer la massa obrera no s'organitzi?
1: No, la massa obrera... A veure, la persona, en aquest moment, l'arribada d'emigració a Catalunya és encara una arribada, diguem, assumible. Òbviament sempre amb dificultats, però assumible, perquè es crea ràpidament, encara en aquest moment, una cosa que és les relacions de barri, les relacions properes, les relacions de veïnat. I una cosa molt important, sempre la xarxa de relacions de la societat civil. I per tant, els centres obrers, els centres que acullen els obrers, sempre tindran una activitat molt important, més enllà inclús de les pròpies fàbriques, de la pròpia activitat laboral. Ara bé, si anem a parlar del sindicat estricte, l'activitat sindical, hem de parlar d'una altra cosa. La societat obrera sempre ha estat molt important, però, evidentment, la funció d'aquestes societats obreres, la manera d'organitzar-se, també ha anat canviant. I, a més, hi ha un element que no podem perdre de vista. L'estat espanyol ha estat sistemàticament repressor respecte a les societats obreres. Per tant, han anat sempre en una fase de pujades i baixades, com en un serpentí.
0: Molt sovint amagades amb altres entitats, com Ateneus...
1: Ara són legals...
0: Però que no són un sindicat, però que es reuneixen, diguéssim,
2: aquestes... la casa del poble lerrouxista, amb el qual els obrers, aquests immigrants que deia la Teresa, doncs alguns venen,
0: acullen, sí,
2: molts clar. Venen del món rural, no acaben d'entendre de l'Espanya profunda, no acaben d'entendre què és això el moviment obrer, i llavors, bueno, és aquest moment que la CNT a poc els va, i els fa entendre la situació, no?
1: Sí, fa entendre d'una manera molt important, i jo diria que la CNT per descomptat, però pensem que la CNT s'ha fundat el 1910, passa ràpidament cap a la clandestinitat. Quan torna a aparèixer, quan torna a sortir a la legalitat, em refereixo, és una CNT realment dèbil, i aquí em sembla a mi que és importantíssim entendre que en aquest moment de la guerra, que és tot aquest gran moment de canvis, hi ha una generació de gent molt jove, molt activa, molt dinàmica, que per mi hi ha dues coses importants. Una, entenen que el món ha canviat, i que per tant necessiten o plantejar un model d'organització, una manera d'organització diferent a l'organització passada. Una altra cosa que
2: agafant un model bastant de França, no?
1: Agafant un model bastant mundial, francès, no? Però a mi tenen una cosa per mi molt interessant. Es plantegen tot aquest que m'ha anomenat abans, es presenten com anarquistes, indiscutiblement, ho són, però tenen... no estan presoners del discurs, és a dir, no els interessa tant el discurs ortodoxe, sinó la praxis. I aquest és un element...
0: I una praxis allunyada del terrorisme, que havia sigut també un element de l'anarquisme, no anarcosindicalisme, especialment a cavall del canvi de segle.
2: Sí, que... és allò que es diu de l'anarcocomunisme, no? És a dir, a finals del 19, Barcelona és la ciutat de les bombes, als anys 20 és la ciutat de les pistoles, i l'any 36 serà la ciutat dels fusells.
1: Bueno, i abans la Rosa de Foc, no ho direm.
2: Sí, però és aquest període, no?
1: Sí. El terrorisme és un element que sempre va lligat, o sempre lliguem a l'anarquisme. I a mi m'agrada molt marcar les diferències.
2: Això és important, perquè
1: és
2: aquí
1: molt important marcar les diferències.
2: Sí.
1: Perquè el moviment anarquista és un moviment molt ampli, molt polièdric, sí. Té moltes cares.
0: Ha sigut un dels seus...

0: desastres mediàtics, diguéssim, sí, el fet de que sigui tan ampli, que abarqui coses tan diverses.
1: I sempre hi ha elements que pensen que la violència és una sortida, però el que té molt clar, diguem, la part sindical, la part més associativa en el món laboral del moviment anarquista, és que la violència és una lacra i que els repercuteix de manera molt negativa a l'organització obrera.
0: Anem a centrar-nos ara ja amb la Barcelona de l'any 19 o 18, si volem, per veure una mica com funciona. L'empresa Riegos y Fuerzas, de fet la canadenca, era una empresa, a part d'estratègica, això sí que ho sabem, però era molt gran, era molt important. Com una vaga d'una empresa arribarà a provocar aquest desgavell generalitzat amb una sola empresa? Clar, és una cosa que xoca.
1: Era la major proveïdora d'electricitat. Era importantíssima, i a més no era només l'empresa de Barcelona que distribuïa electricitat, sinó hem d'anar també a l'origen, és a dir, hem d'anar ja cap als pantans del Pallars, que són els que en definitiva s'acabava generant l'electricitat.
2: Tot el Pirineu, el Pallars Sobirà.
1: Era la major distribuïdora d'electricitat. N'hi havia altres companyies elèctriques, però eren molt més minoritaris que la canadenca. I la força, el pes de la canadenca, ja que al final domina l'electricitat que es distribueix a la indústria i també l'electricitat domèstica, tot i que evidentment és minoritària.
0: Sí, en aquell moment, molt sovint en moltes cases hi havia una sola bombeta.
1: Exactament, hi havia molt poca.
0: Es posava el rebador habitualment perquè lluïa més, diguéssim.
1: Sí, però acabava donant llum a la llum. Però vaja, la realment important amb tot el tema de la canadenca és l'electricitat que es distribueix a la indústria i la que es distribueix a la ciutat. El funcionament dels tramvies, l'enllumenat públic, aquest és un altre element fonamental.
0: Per tant, era... Hi havia molta gent que hi treballava?
1: Hi havia molts treballadors, sí. Hi havia, no tinc clar el nombre, però eren milers de treballadors.
0: Sí, estem parlant d'una gran xifra.
1: Sí, concentrava la canadenca. I, a més, amb aquesta vaga jo crec que és molt important tindre en ment la força dels treballadors, la capacitat estratègica de la canadenca i també les interioritats de la pròpia empresa, que també hi tenen a veure per entendre com reacciona l'empresa davant d'aquesta vaga.
0: Per què arrenca la vaga? Sempre hi ha una raó, de vegades relativament menor, però no esotèrica, i em sembla que és un acomiadament d'un grup de treballadors.
1: Exacte, la vaga comença, si agafem el gruix de l'empresa, els conflictes l'hem de situar l'any anterior i a finals del 1918, als pantans de Camarasa.
0: Allí, o sigui, arrenca a Camarasa, no arrenca a Barcelona.
1: No, hem d'anar a la muntanya, al final tot surt del camp. Arrenca a Camarasa i és realment un problema laboral. La situació allí era molt complicada, ho havia estat durant la construcció dels pantans, ho seguia sent, i hi ha uns acomiadaments de treballadors que en definitiva que demanen augments de sou del salari normal,
2: la crisi que ha portat
1: augments de les hores
2: de la inflació,
1: venim
2: de la Primera Guerra Mundial, clar.
1: I tot això evidentment és molt evident. Clar, és un problema que segurament s'hauria pogut, com molts dels que hi hauria hagut. Ara, què té d'important, què té de rellevant això? El fet de que aquell mateix 1918, uns mesos abans que comencin aquests conflictes, la CNT s'ha reorganitzat, ha fet aquí el macrocron, el que coneixem com el Congrés de Sants, i amb aquesta un resultat d'aquesta reorganització és la decisió de la CNT de dir: molt bé, hem pres una decisió, hem decidit un model d'organització i ara l'hem de donar a conèixer, aquest model d'organització. I aquest grup de joves que ha fet referència, què fan? Comencen a fer viatges per tots els centres obrers per explicar el seu model. Per tant, quan el conflicte comença a Camarasa, allí també fa cap enviats de la CNT per explicar el seu nou model de sindicat, és a dir, per instar els treballadors a afiliar-se a la CNT.
0: No afiliar-se a l'Associació Obrera de Camarasa, no sé com es diria, però a qualsevol grup que no formés part d'un sindicat més gros.
1: Exactament, és a dir, òbviament la CNT estava organitzada amb federacions locals, comarcals, etc., però dintre de la CNT.
0: I és un sistema que ara coneixem, vull dir que sí que hi ha, és veritat que hi ha sindicats d'empresa que només existeixen en aquella empresa o poca cosa, o aquell sector. Això fins i tot té una certa lògica en determinats moments. Però, en general, treballem amb sindicats globals que, sí, com a mínim de branca. Com a mínim, però que... Sí, sí. Sí, bueno, sí.
1: De fet, la pròpia canadenca, que en aquells, l'empresa, que en aquells moments, com a empresa, passa per unes certes dificultats, dificultats potser bastant importants, els treballadors de la canadenca, que ja veuen que hi haurà problemes a l'empresa, han creat un sindicat propi dintre el marge...
0: Té una certa lògica.
1: Al marge del de la CNT. Sí, sí. Després la CNT s'hi posarà.
0: És una altra cosa, però, sí, sí, sí. La CNT, quan veu que hi ha un conflicte laboral per un acomiadament probablement injust a Camarasa, és quan fa el salt, escala el tema cap a tots els treballadors de la canadenca, si no ho entenc malament.
1: Sí, sí, sí, és així, de la mateixa manera que ho farà amb altres empreses, eh? Mm. És a dir, és el moment de la gran expansió de la CNT.
0: Clar, però això s'ha de tenir una disciplina mental per part dels treballadors afiliats molt gran, perquè si fins aleshores allò que passava a Camarasa, el treballador de Barcelona deia, mira, s'ho faran, i a l'inrevés, exactament igual, a partir del moment en què es treballa amb un sindicat únic, el que passa a Camarasa dins de la meva empresa m'afecta a mi, que treballo a Barcelona d'oficinista de la, o de cobrador de, dels rebuts de la llum. Clar, això és un salt mental i una autodisciplina de primer ordre, no? Cosa que no sé si estaven tots preparats per fer aquest salt.
1: Bueno, serà un procés, serà un procés, i de fet no serà immediat, perquè els conflictes a Camarasa, diguem, comencen a finals del 1918 i la vaga a Barcelona no es deixarà sentir fins al mes de febrer. És a dir, el procés no és immediat, ni molt menys. Evidentment, és clar, una cosa també és que passi en un espai més petit, com és qualsevol espai del Pallars, i l'altre és quan el conflicte es trasllada a Barcelona. Si el conflicte no s'hagués trasladat a Barcelona, segurament no hi hauria hagut el ressò que va tindre la canadenca, perquè al final el nucli central és Barcelona. És a dir, el fet aquest de que un dia determinat...
2: On hi ha les tres ximeners,
1: sí,
2: del paral·lel.
1: Sí, sí, sí. Per dia, el fet que un dia Barcelona quedi a les fosques...
2: Imagina't.
1: És la visualització del conflicte.
0: Com arrenca la vaga? Com decideix la CNT que és el moment de començar una vaga a la canadenca amb tot el que això pot representar?
1: Bueno, doncs, amb tots aquests conflictes que es venen arrastrant, que arrenquen al Pallars, al mes de febrer els acomiadaments es produeixen a Barcelona. Arriben a Barcelona. I la reacció és exactament la mateixa. La CNT, que ja ha entrat dintre de l'empresa, ha entrat dintre d'aquest sindicat, que propicien l'aturada de treballadors de tota l'empresa. I això es produeix gràcies a aquesta afiliació que s'ha produït al voltant del ram d'aigua.
0: Això culminarà amb la gran apagada de llum del 21 de febrer.
1: En vista que els conflictes no es resolen, es decideix una aturada general.

Encara que la premsa no es va fer ressò de les primeres setmanes de vaga de la canadenca, cada vegada estava més clar que aquella protesta tenia una rellevància especial. Al quadern gris, Josep Pla descrivia l'ambient que es vivia a Barcelona tant durant la primera aturada elèctrica del 21 de febrer com en la vaga general convocada un mes després, quan la patronal havia incomplert l'acord que intentava posar fi a la protesta. Tant en un moment com en un altre, Pla va quedar impressionat per la situació d'excepcionalitat en què estava immersa la ciutat.

21 de febrer. Aquesta nit Barcelona està imponent. Totes les fosques. La cosa és tan insòlita que és literalment indescriptible. El que fa més impressió és el silenci. El silenci densíssim. No se sent ni l'odol llunyà dels vaixells que salpen ni les locomotores llunyanes. Res. És com una llosa de plom pesadíssima. 24 de març. Vaga general. Em quedo a casa al matí. A la tarda surto al carrer. Tothom parla més baix que de costum. A la Rambla, el silenci fa que la cridadissa dels pardals esdevingui estrident. Al capvespre, l'obscuritat és absoluta. A l'Ateneu hi ha espelmes. L'expectació és molt gran a tot arreu. No cal dir a l'Ateneu. Passant pels carrers, a les portes de les tendes, se sent com la gent delibera sobre si han de posar un llum qualsevol a l'aparador. Baixo fins a les drassanes. La Rambla i els carrers transversals, dins la foscor, formiguegen de gent. Escudellers sembla literalment una gola de llop i és tan fosc que la gent s'hi dona unes empentes seques. La ciutat sembla una immensa, fosca, inextricable madeixa. A la plaça del teatre, el mercat de l'amor és desbordant. La falta de llum és afrodisíaca. Torno a la dispesa a les palpentes. Enorme sorpresa de no tenir llum al pis. Nit silenciosa. Barcelona sembla meditar, però potser dorm, simplement. 25 de març. Ordre extern. Els canons i la Creu Roja ocupen bona part de la plaça de Catalunya. Veig grups de civils armats, el sometent, soldats pels carrers. Els soldats emprenen els passants, aquests posen els braços en l'aire i es fan els escorcolls corresponents. Alhora, baixa poca gent pels carrers. Llum escassíssima, però potser una mica més que ahir. La dispesera, al vespre, diu: demà que menjarem. El general ha ordenat que demà s'obrin les tendes. 27 de març. Tothom es manté mut i a l'expectativa. Quan entra algú, tothom es gira i mira qui és. El desplegament de força és imponent. Al carrer s'inicia l'apoteosi dels triomfadors. Els del sometent són molt sol·licitats a tot arreu.

0: Això és En Guàrdia. Estem aquí a En Guàrdia amb la Teresa Balló i amb en Josep Maria Soler Sabater parlant de la vaga de la Canadenca, una vaga clau de principis de 1919. Doctora Balló, acabem de sentir aquest text tan ben escrit, s'ha de dir, d'en Josep Pla, en què explica la situació. Clar, la situació és molt xocant i és, suposo, que de les primeres vegades serioses en què una vaga d'uns treballadors afecta molt més enllà. Ara estem bastant acostumats. Hi ha una vaga als transports públics, una vaga al subministrament de energia, etc, etc, i tothom se n'adona. Però no sé si a l'any 19 això era tan habitual, de que les vagues normalment es devien quedar bastant en el recinte industrial i poca cosa més.
1: Sí, fins en aquell moment les vagues havien afectat poc. Cert que havien hagut diverses convocatòries de vaga general, però no hi havia hagut una afectació total com la que es aconsegueix en aquell moment. I això realment posa de manifest moltes coses. Posa de manifest lo perillós que poden ser els treballadors organitzats quan decideixen aturar, i posa de manifest...
2: Perillós i eficaços. Perillós per un costat, eficaços per un altre.
1: Evidentment. I això realment el que crearà o el que portarà serà a una situació desconeguda fins en aquell moment, que obligarà a intervindre a tothom.
3: I la por dels poderosos, perquè clar, el resplendor que ve de Moscou i que ve de Sant Petersburg
1: arriba a Barcelona.
3: Si també ens farà...
2: L'any 17 havia passat tot plegat. Febrer i octubre, diguéssim. O sigui, durant l'any 17 feia escassament un any i mig que la revolució soviètica havia esclatat.
1: Havia passat la soviètica, havia passat els conflictes a Alemanya, estava passant a Itàlia, hi havia un ambient una mica que, evidentment, el sector obrer organitzat l'animava molt, i en la mateixa mesura jo crec que aterroritzava els altres sectors.
2: La vaga va durar força dies. L'aturada de la llum, de fet, no, van ser unes hores, de fet. Però com ho estava vivint la patronal? Perquè, en definitiva, què demanava la CNT i què estava disposada a donar a l'empresa? On hi havia la diferència entre uns i altres?
1: Les demandes del comitè de vaga de la CNT eren molt simples. Demanava un augment salarial, i demanava, òbviament, que es reconeguessin les hores extres que obligaven a fer els treballadors. Ara bé, una altra cosa que demanava era la readmissió dels obrers acomiadats. I aquesta readmissió dels obrers acomiadats es va convertir en un punt de conflicte molt important, perquè a partir del moment en què la vaga es va posar en marxa, a partir del moment en què va intervindre l'Estat, a partir del moment en què es va militaritzar els treballadors, els obrers que no van anar a treballar no només van ser acomiadats, sinó que a més van ser empresonats sota codi de justícia militar. I a partir d'aquí, la reivindicació de la readmissió dels obrers es convertirà en el pal de paller de les reivindicacions. Com reacciona la patronal? Amb una intransigència total. La direcció de la Canadenca no està disposada a cedir ni un mil·límetre. Evidentment, és una actitud molt, molt dràstica, que jo crec...
3: I molt cega.
1: Molt cega, molt cega de quina és la situació realment aquí. I jo crec que més enllà d'apreciacions socials del director de la Canadenca, s'ha de tindre en compte les experiències que havia tingut. Clar, aquest home havia viscut una revolta a Mèxic.
2: Aquest home era català?
1: No, a l'Autumn, perdó, em refereixo. Havia estat el mateix director de l'empresa similar a Mèxic.
3: Aquest és el continuador del Pearson.
1: És el continuador del Pearson.
2: Pearson ja ha mort.
3: L'estació del Pearson, aquesta de tren que apareix allà a Barcelona, doncs aquest és el fundador.
1: El Pearson havia mort. I amb el Pearson canvien molt les dinàmiques de la Canadenca. El Pearson, d'alguna manera, la Canadenca de Barcelona era la seva. Era la que ell havia creat i tenia una certa relació. Però el Pearson va morir enfonsat a Lusitània, quan els alemanys van enfonsar el vaixell
2: de la Primera Guerra Mundial.
1: Sí, i això crea una crisi dintre de l'empresa. Jo crec que és l'inici de la crisi dintre de l'empresa.
2: El seu successor, aquest tal Lawton, és una persona, pel que veig, bastant intransigent. Però, comentaves això de Mèxic. Què havia passat? Què havia fet aquest
1: home? S'havia vist amb un procés similar, li havien pres la fàbrica.
2: A Mèxic.
1: S'havia obligat, clar, això, a veure, amb ell personalment, òbviament que li devia tindre una cosa. Però la situació de Mèxic no era la situació de Barcelona. Aquí el món obrer, Europa, era un món obrer que estava en fase d'organització potent i evidentment la situació era molt diferent, i aquí no va saber o no va voler, suposo que s'ha de barrejar tot, llegir quina era la realitat.
3: I algú anava bufant, diguem, a prou, perquè n'és el xoc.
1: Exactament, no. Bastants.
0: Aquí anava bufant, perquè n'és el xoc.
3: Bueno, sectors industrials que creien que no s'havien de negociar ni a la de 3 amb la CNT. Sí. I llavors insuflaven, diguem, les veles perquè s'arribés amb un procés, diguem, no conduïble. I quan intervé l'exèrcit, llavors es complica tot molt, perquè llavors ja apareixen la idea dels sometents armats. Aquí, i clar, això és la gent armada pel carrer.
1: Al costat de la posició del Lawton s'hi afegeix la posició del sector més intransigent de la patronal, exacte, perquè també hi ha un sector que creu que s'ha de negociar. El sector més intransigent de les estructures de l'Estat, perquè també n'hi ha d'altres que creuen que s'ha de negociar, i el sector més intransigent de l'exèrcit, és a dir, tots els sectors més autoritaris i més intransigents s'ajunten al voltant de l'Alto.
0: S'ajunten i a més tenen la possibilitat de manar, perquè tant el sector intransigent de l'exèrcit, que ja havia demostrat en els darrers anys que tenia un pes radical dins de l'exèrcit, com els sectors més intransigents de l'administració civil, com etcètera, etcètera, etcètera, són qui porten la paella pel mànec.
3: Un tal Milans del Bosc. En fi, que la nissaga va seguir.
1: La nissaga segueix, sí. Les mateixes característiques.
0: I la CNT, qui ho porta? Qui està dirigint? Ja sabem que amb els sindicats anarquistes el tema de direcció de vegades trontolla molt més ràpidament que amb altres sindicats més estructurats, no? Però tot i així hi havia una certa direcció dins de la CNT.
1: I tant, la CNT és un sindicat perfectament organitzat, en aquest cas. I inicialment es creia un comitè de vaga i amb treballadors de l'empresa, i dintre d'aquest comitè de vaga i la CNT i introdueix delegats de la pròpia CNT, és a dir, persones que no són treballadors de l'empresa. Aquest serà un dels punts amb els que l'Auton sempre s'agafarà per dir: no vull negociar amb el comitè de vaga, perquè la CNT està dintre del comitè. És a dir, és una reacció clarament anticenetista també des del primer moment.
0: Però qui manava? Qui eren les persones? I estava seguint...
1: El seguí en aquell moment està a la presó, per tant ell no forma part del comitè de vaga, i són Piera, i són Viadiu, però finalment les negociacions s'acaben fent amb seguí, tot i que està a la presó. És a dir, finalment, quan des del govern Romanones diu s'ha de negociar, el delegat del govern va a la presó a negociar amb seguí.
0: Déu-n'hi-do, també la imatge.
3: Perquè la cosa és molt seriosa. Vull dir, està paralitzada la capital econòmica de l'Estat. Tot això ja està en una situació d'un moviment obrer, i la por que té tothom de que això encara vagi pitjor.
0: Com ho vivien els diaris, l'opinió pública, tant a Barcelona com a Madrid o a la resta de l'Estat?
1: La informació, fins que no s'atura Barcelona, no hi ha cap informació sobre la vaga de la Canadenca, és a dir, com si el conflicte no existís. A partir de l'aturada, òbviament sí, a partir del moment en què se tanquen les llums, a partir d'aquí es comença a informar. A veure, la informació als diaris és curiosa, perquè el món de les arts gràfiques òbviament s'acabarà solidaritzant també amb els vaguistes, i es posarà en marxa el que s'anomenarà la censura roja, en el sentit de que des del sindicat d'arts gràfiques hi haurà la consigna de no imprimir absolutament res que pugui ser contrari als vaguistes.
0: Amb la qual cosa no evidentment s'informa de manera, diguéssim, molt limitada,
1: molt
0: no?
1: Limitada, perquè, esclar, molt limitada. Es va fer referència a la vaga, però d'una manera limitada, òbviament.
0: Arriba un moment, comentàvem que l'Estat intervé a través de l'exèrcit, o sigui, militaritza els vaguistes, els diu: a partir de sou soldats, i com sou soldats no teniu dret a fer vaga. Clar, això és una decisió bastant bèstia.
1: Això fa el mateix dia 21.
0: El mateix dia 21. Que hi ha l'apagada.
1: Exacte. L'impacte que devia provocar l'apagada devia ser brutal. Tothom. I aquell mateix dia 21, des del propi estat, el que es fa és contactar amb l'ambaixada anglesa. L'empresa, òbviament, té connotacions forànies, i, per tant, t'agafa l'autorització i l'Estat incauta l'empresa, i a partir d'aquí militaritza els treballadors, no? Aquell mateix dia. Clar, com que els treballadors estan en vaga, no van a treballar, la majoria, i aquests són els que són també acomiadats, i no solament acomiadats, sinó empresonats a Montjuïc. Comencem tot el projecte de Montjuïc.
3: Sí. Continua la idea, la llegenda de la muntanya maleïda.
1: Exacte, continua la llegenda de la muntanya maleïda. I qui portaran a l'empresa per fer-la funcionar? Doncs els soldats, els primers, els que tenen a mà, que són els de una cuirassat que ja han curat el port, i òbviament a partir d'aquí n'arribaran més.
2: ara la situació es deteriora tant que s'arriba a forçar un acord entre els treballadors, però forçar un acord no és una cosa tan senzilla. No, per molt que els hi diguis amb uns que pactin, si no volen pactar, com s'ho fan?
1: L'acord ha d'arribar perquè realment l'empresa no vol negociar fins que finalment el conde de Romanón, és a dir, el cap de govern, obliga a l'empresa a arribar a un acord. Arriba a l'empresa a sentar-se i a pactar.

0: Al mes de març, el govern va forçar aquest acord per fer acabar la vaga. Tot i que l'empresa s'hi va veure obligada i el pacte beneficiava els treballadors, entre aquests hi havia molts partidaris de mantenir la protesta fins que no fossin alliberats els presos que encara eren a Montjuïc, sotmesos a la jurisdicció militar. La decisió s'havia de prendre en una assemblea meeting a les Arenes, el mateix dia que s'havia signat l'acord el 19 de març. Entremig de protestes i insults, va intervenir Salvador Seguí, el noi del Sucre, el líder més destacat de la CNT, que havia estat empresonat a la Model des del 16 de gener i que era acusat per alguns correligionaris de ser massa pactista.
1: Seria una covardia moral. Seria insinceritat no dir les coses tal com són i amb tots els detalls. Les autoritats han pactat amb la representació obrera perquè els obrers havien estat agreujats amb el comiat immotivat de 8 de la canadenca. Les autoritats han fet honor al compromís contret. Han reconegut l'existència del greuge i la necessitat d'una satisfacció. Però s'ha de ponderar la possibilitat de realitzar les coses. Els presos, a conseqüència de la suspensió de garanties, han estat deixats anar. Però hi ha hagut incidències pròpies de tots els moviments i s'han produït noves detencions. Les organitzacions obreres, posant per damunt la realitat de sentimentalismes generosos, no neguen llur confiança al comitè, i el comitè continua treballant per l'alliberament total. Si no l'obté, si dilluns no estan els presos en llibertat, tornarem a la lluita i el moviment s'estendrà a tot Catalunya. Però en una de les clàusules del pacte amb les autoritats es dona un marge de temps per a la desmobilització. I seria faltar a nosaltres el pacte no concedir aquesta pròrroga a l'autoritat que ha començat complint el que havia ofert. Malgrat els sentimentalismes, malgrat les generositats, malgrat les impetuositats que aquí es manifesten, convé demà tornar al treball.
2: Anem a Montjuïc a alliberar els presos.
1: Voleu els presos? Doncs aneu-hi. No hi aneu? Doncs continuo. Aquesta nit, malgrat les impetuositats de què he parlat, hem de salvar les organitzacions obreres. Si desautoritzem el comitè, poseu en perill la llibertat dels presos i doneu una satisfacció a la burgesia. Que es refermin aquí la confiança i la unió, i així o s'aconsegueix aviat la llibertat dels presos, o començarà una guerra formidable.
3: Mai més, mai més!
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Ah, quin discurs més vibrant, doctora Balló, no? On seguia, sabia parlar. Això de el noi del Sucre, ja sabem que no se sap molt bé d'on venia, però potser una de les possibles causes de que se li digués a Salvador Seguí el noi del Sucre és que parlava ensucradament. Això s'havia dit, no sé si... No, em sembla de les menys semblants de les possibilitats.
5: Però en aquest que... ell no l'admetia.
6: Ell mateix no l'admetia. Aquesta idea que si es xupava els terrons de sucre i tal, jo no, em sembla que no hi havia gaire torrons amb aquella no,
0: roba. Es deia moltes coses, però sí, és igual.
6: Que deien que ell mateix s'havia posat aquest nom,
5: ell,
6: no?
5: Ell va dir ell, va dir jo mateix m'ho he posat.
0: Sí, sí, sí. Podria ser, però això de que parlava ensucradament s'havia dit el que...
5: No, jo no crec que parles gaire ensucradament.
0: Jo tampoc ho crec. Però en tot cas, quina reacció hi va haver? Perquè, clar, el que en el míting de la plaça de Braus de les Arenes, situat a la plaça d'Espanya de Barcelona, perquè ens la situem correctament, doncs el que ell diu no sembla del tot popular. Hi ha molts sectors, i amb una certa lògica, que diuen, escolta'm, tants pactes, i una bona part dels companys continuen tancats i amenaçats de presó a Montjuïc. Fins que això no ho solucionem, no hi ha solució possible. Té un cert sentit.
5: Sí, però des de la vessant del món obrer, la vaga de la canadenca, la vaga s'havia d'acabar. És a dir, el món, l'espai obrer no tenia capacitat d'aguantar una vaga massa temps més.
0: Però estava una jornada d'aproximadament 10-12 hores, era el que...
5: Variava segons els sectors. Sí, cada sector tenia uns horaris diferents, però en tot cas eren horaris llarguíssims i amb unes situacions molt precàries.
6: No, ara, i la canalla, no? Que
5: podien... El treball infantil havia estat una mica més controlat, ja, amb tot el tema de l'Institut de Reformes Socials, però era complicat. Ara, quan parlem de 8 hores, pensem que parlem de 48 hores setmanals, és a dir, el descans només era el diumenge.
0: Sí, sí, històricament es parlava de 60 hores de feina habituals a la setmana, etc. etcètera, que hi ha sectors que, diguem-ho clarament, avui en dia, ja ben entrat al segle XXI, continuen lluny d'això de les 8 hores, però en fi, això és un altre...
5: Sí.
0: Perquè veiem que les coses no són tan senzilles.
6: I gairebé tot el període franquista, això del treball infantil, la gent començava a treballar amb 12 anys i amb l'edat que podien, i les 8 hores i 10 i hores extres i el que fos.
0: Sí. En fi, perquè veiem que això, any 19, sí. 1919, però esclar,
5: sí,
0: encara...
5: Sí, es va restar. I a veure, i al final també van ser unes conquestes teòriques, perquè va tardar molt a poder s'aplicar tot això.
0: Perquè inicialment, com, què fa la canadenca? Què fa l'empresa? Accepta això o...?
5: Accepta això a contracor, ho accepta. Ara, evidentment, ho accepta molt enfadada, jo diria rabiosa, i a partir d'aquí anirem a com es portarà això a la pràctica, i com que això es portarà malament a la pràctica, tindrem una segona revifada de la vaga. Per exemple, el moment en què diu admetre els treballadors, clar, li han obligat a admetre els treballadors, i a partir d'aquí l'empresa iniciarà el procés, i què iniciarà? No, es admetrà un per un, és a dir, revisant què han fet, qui ha estat responsable de què. Clar, tot això continuarà enrere en el tema. Els presos de Montjuïc sortiran amb comptagotes, i tot això el que crearà serà l'ambient perquè al cap de poques setmanes la vaga torni a ser un fet.

0: L'alerta per la manca de subministrament elèctric arran de la vaga havia portat el govern espanyol a confiscar la canadenca i a posar-ne la gestió en mans dels enginyers militars en diferents etapes del conflicte. Aquesta decisió havia comportat un seguit de despeses addicionals per l'empresa que el seu director, Frank Fraser Lawton, de tarannà força intransigent, no estava disposat a deixar passar. El dia 7 de juny, un cop aplacats els ànims, la canadenca va enviar un informe força extens al nou cap de govern, Antonio Maura, reclamant diverses compensacions econòmiques.
1: Aquests del govern em sentiran. No ens van voler obligar a signar un acord que anava en contra dels nostres interessos? Doncs ara que n'assumeixin les conseqüències. A veure, ha fet els números o m'hauré d'esperar encara una estona?
2: Ja els tinc, Mr. Lawton. Les despeses ocasionades pel personal de l'exèrcit i de l'armada encarregat de prestar els nostres serveis puja un total de 115.079 pessetes.
1: Prop de 25.000 duros! Cal que els exigim fins a l'última pesseta.
2: Mr. Lawton, a banda d'aquesta despesa, ja sap vostè que en acabar la vaga, a proposta del ministre de la Guerra, se'ls va abonar una gratificació als militars en agraïment als serveis prestats. Concretament, 110.360 pessetes.
1: Déu-n'hi-do com piquen. Però, sap què? Aquesta partida millor que no l'arreglarem. Hem de deixar clar que les nostres queixes van dirigides cap al govern, que no ha sabut defensar la nostra posició. En canvi, estem molt satisfets amb l'actuació de l'autoritat militar. Sort n'hem tingut. Faci-ho constar l'informe.
2: D'acord. I respecte al carbó que van consumir?
1: No me'n parli. Mira que li vaig dir al coronel que amb l'energia hidràulica podríem garantir el servei, però a ell se li va ficar al cap que calia confiar una part de la producció en l'energia tèrmica. Que tossuts que són els militars, carai.
2: Tenien por d'alguna avaria intencionada de les conduccions del Pallars. Un sabotatge...
1: I aquest temor quan ens va costar?
2: Ho tinc per aquí. Es van consumir 927.000 quilos de carbó, que van costar 256.370 pessetes.
1: Quina barbaritat. No estic disposat a assumir aquesta suposada mesura de precaució. En l'informe que enviem a Maura, no s'oblidin d'afegir-hi el carbó. M'és igual que ell no fos al govern durant la vaga. Cap polític no ens va donar suport quan era el moment. I ara són ells els que han de compensar.
3: En guàrdia.
0: Doctora Balló, ja veiem que el Lawton estava molt empipat. Li van pagar totes aquestes despeses? Tenia raó amb aquestes despeses?
4: No, depèn de com es miri. Ell considerava, enfadat que estava, ell considerava que li havien malmès tota una sèrie de recursos que tenia l'empresa, que els enginyers ho havien fet malament, i fa tot un memorial de greuges que envia el govern reclamant absolutament de tot.
0: I ho rep o no? Li tornen els diners?
4: Honestament, és que... no tinc constància, però suposo que sí, perquè fa una reclamació.
0: Sí, sí, o sigui, per tant... se'n va sortir. I els obrers? Ja sabem que comptagotes van entrant, alguns no ho aconsegueixen. Quina és la situació? Com queda aquell moment? Perquè, clar, la vaga tindrà conseqüències. En molts sentits.
4: En molts sentits. A veure, al final la majoria dels obrers tornen a ser readmesos perquè l'Estat ho ha obligat, en definitiva, però la situació laboral serà enormement tensa. És a dir, marcarà l'inici d'una tensió no solament a la canadenca, sinó en tot el món laboral. A partir d'aquest moment, diguem, tots aquests elements que han entrat en joc, totes aquestes intransigències, tots aquests enfrontaments entre tots els sectors, enfrontaments entre els sindicats que posen de manifest les seves divergències, enfrontaments entre la patronal, enfrontaments entre els sectors civils de l'Estat, entre el sector militar, tots es posen de manifest i portaran aquesta etapa complicadíssima que anomenem del pistolerisme i que la tancarem el 23 amb una dictadura al final.
0: O sigui, per tant, estem parlant que això inaugura un període d'uns 4 anys, arrodonint, en el qual aquestes diferències cristal·litzaran en grups armats, que la patronal arma grups, part del sindicat de la CNT també s'arma, i comença a haver-hi aquelles matances als carrers de Barcelona.
5: S'imposen els intransigents, els que no volen dialogar, i aquests s'imposen, i només liquiden els que volen dialogar.
4: Sí, sí, sí. És una realitat, perquè quan agafem les xifres i agafem els noms de les persones que han estat assassinades, per exemple, en l'àmbit, en el món sindical, què veiem que ha estat assassinat?
0: Salvador Seguí, per exemple.
4: Salvador Seguí, i el sector més sindicalista de la CNT, és a dir, l'entorn de Salvador Seguí.
0: O sigui, no els més intel·ligents.
5: L'advocat, l'airet, el salvador civil,
4: tota aquesta gent.
5: I de la patronal també, alguns disposats a dialogar són els que també assassinen.
0: Els que reben.
4: La moderació és la que perd, en definitiva.
0: També s'ha dit moltes vegades que part de l'exèrcit, representat molt sovint per la Guàrdia Civil, forma part d'aquests escamots, o com a mínim dona suport als escamots dels pistolers.
4: Hi ha sectors que sí, sempre estem parlant de sectors, i hi ha sectors de tot aquest sometent que també els donaran suport, hi ha sectors del govern civil que li donaran suport, és a dir, en definitiva, és un moment en què hi ha una guerra oberta entre tots els sectors.
0: Ah, i és una guerra civil soterrada, no m'estranya, tal com comentaves tu, Josep Maria, que molt sovint s'hagi donat aquesta època com una mena de preludi de la guerra civil, no?
5: Bueno, no era necessàriament així, però sí que és veritat de que hi ha sectors amb el qual, això ara ho han estudiat molt bé, diguem, amb referència al director del Primo Rivera, el Xavier Casals, que ens en va parlar,
0: sí,
5: no?
0: tant.
5: Com una mena de partit militar, no va existir mai, però idea militar de que per solucionar els problemes de l'estat espanyol davant de la modernitat que se li exigia a nivell democràtic, polític, social, ideològic, i els sectors reaccionaris van dir l'exèrcit, i s'ha acabat.
0: Ens queda un minutet. Com va acabar la reivindicació de les 8 hores, la gent acomiadada? Se'n van sortir, finalment, al cap d'un temps aquestes 8 hores es van consolidar? No, la gent reemesa no va ser perseguida? Què és el que va passar? O sí?
4: La majoria de gent va ser remesa, alguns van ser perseguits, alguns altres van romandre a la presó, i les 8 hores es van anar introduint de manera molt lenta. Hi va haver una oposició molt dura per part dels sectors patronals a introduir les 8 hores i es van introduir de manera molt lenta. Curiosament, en general, es van introduir més ràpidament a les grans empreses, on realment els sindicats eren més forts i, per tant, exigien més el compliment de la llei que a les petites empreses. Però va ser un procés molt lent i que, evidentment, amb l'etapa de la dictadura ho va paralitzar tot.
0: Doctora Teresa Balló, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta vaga tan transcendental, la vaga de la canadenca. Ella, entre molts altres llibres, és l'autora d'aquest llibre que acaba de sortir, La vaga de la canadenca, 21 de febrer de 1919, dins de la col·lecció Dies que han fet Catalunya. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, al final sí que hem arribat a la conclusió claríssima de que és molt transcendent la vaga de la canadenca.
5: Doncs bingo.
0: Bingo. Això és l'enguàrdia.
6: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Ràzquim. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Xavier Pujol, Marc Lobato i Albert Cortés. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. La crisi migratòria de Ceuta tensa les relacions entre el govern de la ciutat autònoma del Partit Popular i l'executiu espanyol. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça de posar-ho en coneixement de la justícia.
4: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: Mentrestant, els migrants que continuen a Ceuta diuen que no es pensen moure i demanen l'asil i fins i tot han començat una vaga de fam.
5: Sí, esto es normal.
6: Aquí a la muerte.
5: Solo yo estaba en tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
7: Mis amigos no quieren comida. No quieren vivir hasta asilo, hasta la muerte, por ejemplo, porque no queremos volver a Marruecos.
3: El govern espanyol habilitarà de manera immediata 1.500 places més per acollir els migrants que encara hi ha a Ceuta. Més notícies amb Laura Cugat.
8: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya. La intenció és poder saber la dada real per treballar amb els ajuntaments per mobilitzar aquests habitatges cap al mercat de lloguer. Ho ha explicat a TV3 el director general d'Habitatge, Jordi Mas.
9: Nosaltres estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem també explicar a l'ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
8: Des de fa 2 mesos, aquesta feina d'identificació amb intel·ligència artificial l'està fent a Lleida el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria per encàrrec de la Generalitat. Els seus tècnics introdueixen les dades dels consums d'aigua, d'electricitat, del padró i la informació obtinguda porta a porta per alguns ajuntaments. Les últimes dades de fa 5 anys apunten que a Catalunya hi ha 400.000 pisos buits, però es van recollir en un context de pandèmia.
3: S'eleva a 68 el nombre de víctimes mortals pel terratrèmol de magnitud 7,7 que va sacsejar l'illa de les Flors a Indonèsia el dissabte passat. Hi ha més de 200 persones ferides i prop de 10.000 persones que busquen albergs o espais per refugiar-se després d'haver abandonat casa seva. La presenta del sisme va ser 62 quilòmetres del districte d'Enda i en els darrers 3 dies s'han registrat prop d'un miler de rèpliques, entre les quals un terratrèmol de 5,7 avui mateix, sense que hagi activat l'alerta de tsunami. Segons les darreres informacions, més de 900 habitatges han quedat pràcticament destruïts i 93 escoles i 36 centres de salut han patit danys.
8: La justícia russa ha condemnat a 11 anys i un mes de presó a Lev Zhlotsberg, el número 2 del partit rus Yablaka, contrari a la guerra amb Ucraïna. La fiscalia havia demanat per a ell 11 anys de presó després per haver defensat en un debat la fi del conflicte i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. La formació està en el punt de mira del govern rus perquè s'havia disparat a les enquestes i el govern de Putin temia que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra. De fet, a hores d'ara hi ha en marxa al Suprem una vista per decidir si ratifica la decisió de vetar Yablaka de les llistes electorals. El líder de Yablaka ja ha defensat davant el tribunal que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes.
3: La casa Ferrari revifa després d'una davallada a la borsa quan va presentar el seu model Luce, el primer 100% elèctric de la marca, un model especial de color blanc mareperla que ha batut aquesta matinada tots els rècords en una subhasta a Sotheby's. S'ha pagat un preu final de 40 milions de dòlars. El venia la mateixa Ferrari, ja que és el xassís número 0, i els diners es destinaran a una fundació benèfica. Aquest model elèctric es va presentar encara no fa 3 mesos i va provocar una forta polèmica, però tot i que les accions de borsa van caure en un primer moment perquè trencava la imatge tradicional de la marca, el Luce s'ha venut molt bé. Els esports amb Oriol Corral, bona tarda.
0: Bona tarda. El lateral portuguès João Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba aquesta tarda a Barcelona. El migcampista madrileny procedent del Manchester City s'espera que el presentin demà. I Fermín ja consta amb el dorsal 7 al web de la Lliga. Deixa lliure el 16, dorsal habitual de Rodri. Encara el Barça, lesió de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. Debut amb victòria de l'Espanyol a la Lliga, 3-0 contra el Llevant, amb 2 gols de Roberto i un de Dolan. L'Espanyol és co-líder de la primera divisió. Avui, a les 9 del vespre, el Deportivo Elx tanca la primera jornada. I a la segona divisió, el Sabadell debut avui al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. Podreu seguir el partit al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ahir el Girona va empatar a 1 contra el Leganés. I acabem amb bàsquet. El Joventut de Badalona i el Fiat Girona han començat la pretemporada avui, després de les revisions mèdiques. En hoquei patins ho han fet el Barça i el Reus.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
10: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigui.
2: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
11: Les 4 i 7 minuts. Marta del Cor, molt bona tarda.
12: Què tal? Molt bona tarda.
11: Com anem?
12: Doncs bé, t'he de dir que avui és molt curiós. M'he pensat en diversos moments que era divendres.
11: Ostres, doncs...
12: Tu, no, de debò.
11: Quina sort, perquè jo en cap moment pensament sí, fet, ni aire de divendres.
12: El guió he escrit divendres 17 d'agost dues vegades.
11: Ja ho he dit, que jo anava canviant. Dic que algú està fotent divendres aquí i no sé què li passa pel cap.
12: Tinc el títol de divendres. Però està bé, tenim tot de divendres en dilluns.
11: No, home, no, i tant.
12: Llàstima en quant...
11: Que per mi, jo sempre he pensat que el divendres és el millor dia de la setmana, fins i tot més que el dissabte, que el diumenge,
12: Que el diumenge, claríssimament. Perquè sempre vivim pensant en el demà i en el futur, no? I diumenge ja estàs pensant en l'endemà dilluns, en canvi divendres tens per davant tot el cap de setmana, tens aquella alegria durant el dia.
11: Mira, tornaré a proposar, a veure si fem una votació aquí, una proposta que tinc
12: per
11: Salvador Illa o de qui sigui competència, que no ho tinc clar de qui hauria de ser competència, això. Però abans anem a saludar els votants. Mariona Córdoba, molt bona tarda.
13: Molt bona tarda i molt de dilluns, eh?
11: Oi que sí?
13: Però moltíssim.
11: És que no...
13: A més, he tornat del cap de setmana amb les amigues i per mi és com terrible.
11: Encara més dilluns.
13: Sí, sí, clar. No.
11: Aleix Figueres, bona tarda.
14: Què tal? Jo estic en un bon dilluns, he de dir.
11: Ah, que bé.
14: Sí, no se m'ha fet farragós ni,
13: estic igual que tu,
14: ni costa amunt, saps? El que sí que és cert que jo sóc més de dissabte entre les 12 del migdia I les
13: 6 del matí.
11: Molt a favor de buscar la franja de màxima felicitat del cap de setmana.
14: Clar, és aquesta, és com la del vermut i fins després de sopar són aquella franja com on gaudeixes molt del dissabte. Després, clar, si t'enredes, ja la cosa ja comença a anar cap avall i diumenge ja pot ser un dia infernal.
11: Tu no et passa que ets més feliç el divendres per l'expectativa del que vindrà i de tot el que pot arribar a ser, que llavors arribes el dissabte i dius...
14: Saps què passa?
11: Tan il·lusionat per aquesta merda. Divendres... Per aquest dissabte, que no estic fent res, que ja
13: que
11: són les 7 de la tarda...
13: I estic al sofà sense moure'm.
11: Potser que surti de casa i comuniqui amb algú.
14: El que em passa el divendres a la tarda o al vespre és que penso... Quin pal tot ara. Saps? Em podrien haver proposat el mateix, però dissabte. Perquè ja em ve de gust com parar el divendres a la nit. Com dir, igual vas a prendre alguna cosa quan surts a treballar,
12: però veus, jo trobo
14: i descanses.
12: Si...
11: Perquè tu vols arribar fresc el dissabte al matí, perquè és el dia en què vull gaudir.
12: Jo us ho compro. Si divendres fas alguna cosa, l'endemà dissabte et lleves com si ja hagués començat el cap de setmana. Llavors l'allargues.
13: A mi m'agrada fer això els diumenges al vespre.
12: Què és aquesta cara que m'estàs fent?
11: No, m'estic intentant aplicar aquesta escaleta al meu cap de setmana.
12: No, a veure, si tu divendres ja fas alguna cosa...
11: Un soparet,
12: un sopar, tal, i dissabte et lleves i amb sensació de... Ostres, ahir ja vaig fer alguna cosa de cap de setmana.
14: Però depèn com a venies al sopar. Perquè si és un sopar d'aquests destructors...
11: No, ja estem una edat, crec, la Marta i jo, que ens controlem bastant, saps?
12: Jo no em llevo un dissabte...
11: A les dues del migdia, totalment.
12: Tu pensa que a les 6:30... Jo tinc dos despertats.
11: Clar.
12: Personetes. Dues personetes.
11: Mama, què fem avui, sí, no?
14: És que jo vaig sortir una mica divendres...
12: I encara ho arrossegues.
14: I al final... No, arrossegat no, jo, de fet, estic molt bé. Però he de dir que era, una miqueta, i van acabar sent les 5 del matí.
12: Clar, Roger, és que ja portem una estona, però...
11: No, i ara ho allargarem perquè tinc una proposta per fer-vos i voldré que la Gemma Puig voti, també.
12: És que jo és el que t'anava a dir, que vull que facis aquesta proposta perquè sé d'aquesta parlant.
11: Deixa'm saludar-la. Gemma Puig, molt bona tarda.
15: Bona tarda.
11: Mira, ara faré una proposta, a veure què us sembla, i ho votem com un tema demoscòpic, perquè hi ha una mica de varietat d'edats, de regions i de tot.
12: De regions.
11: Jo proposo, és a dir, jo crec que de cara al futur, no sé d'aquí quants anys, tindrem 3 dies festius a la setmana i no 2.
12: La jornada laboral de 4 dies, de la qual se'n parla.
11: Va cap aquí. Aleshores, què preferiríeu? Que aquest tercer dia de festa el col·loquessin un divendres o que el col·loquessin un dimecres? Jo defenso
14: moltíssim
11: el dimecres.
13: A mi em sembla terrible que vulguis proposar un dia festiu allà enmig de la setmana que no pots utilitzar per res.
11: Mariona, el dimarts passa a ser un divendres.
14: És a dir, tens dos divendres.
11: Però tu
13: vas
11: igual a treballar i l'endemà és divendres.
13: És millor passar el maltràngol de cop i després gaudir de tres dies on et pots relaxar.
11: Per això he dit que obria votacions per saber una mica
14: jo de dir que
11: com
14: serà molt difícil suportar aquesta emoció. Jo sóc més de que divendres sigui festa.
15: Home.
11: Divendres, Aleix, Mariona, divendres també.
12: Oh, i tant, i
15: la
12: tu, Marta?
15: Qui diu? Jo divendres, també.
12: Tu divendres.
11: Hosti, estic ben sol.
15: Estàs molt sol el dimecres.
11: Marta?
12: A veure. O sigui, a mi, jo sempre...
11: No vull fer-te pena,
13: és perquè et fa pena el Roger, perquè, clar...
11: No vull fer pena a ningú.
12: No, és que hi ha un punt que entenc el teu punt de vista. L'entenc. De fet, el dia més dur de la setmana acostuma a ser dimarts, perquè ja veus... Bueno, ja estàs una mica cansadet dels dos dies que portes i veus que encara te'n queden tres per davant. Llavors, tenir allà un dia al mig per agafar forces té el seu què.
14: Però quina trencada de dinàmica.
15: Però llavors tindràs dos dimarts, eh? Pensa.
12: Però vols dir que...
11: No, perquè...
12: Però és diferent perquè no tens per davant encara tres dies seguits. No els arribes a fer, en fas dos.
15: Ja.
12: Fas dos i dos.
15: Sí.
12: Llavors no t'esgotes tant.
11: No sé, a mi em talla
12: el rotllo. Tot i això, tot i que entenc el teu punt, Roger, si ara m'hi em dones a triar, jo trio festa el divendres.
11: Molt bé, perfecte.
13: Jo crec que ningú de Catalunya entén aquesta proposta, el Roger, sincerament.
11: Algú,
12: no la compro, però l'entenc.
11: Clar, que també la Gemma, tu, Gemma, penses en clau de meteoròloga i, clar, penses que seria més feina perquè la gent et diria dimecres, mira'm també el dimecres.
15: Exacte.
14: Com ho tindrem, no?
15: Com ho tindrem el dimecres? Llavors, és al mig encara és més complicat. A millor ja has seguit.
11: Doncs mira, aquesta proposta la retiro.
12: Queda desestimada.
11: La retiro i m'adaptaré.
12: La segona vegada que ho intentes, a la tercera ve la vençuda, Roger.
11: Si ho vivim...
14: Clar, és que ara quan treballa els torns de cap de setmana, que treballes dimecres i després tornes a treballar dissabte i diumenge...
11: Ai, només hi trobes problemes, Aleix.
13: Oh, perquè només hi ha problemes amb aquesta proposta.
11: Ja està. Gemma, a veure, he llegit en algun lloc, m'ha arribat algun puix, que l'estiu s'acaba. Vull dir que s'ha acabat la calor i que hi ha una cosa baixada.
15: No ho has llegit enlloc, això. No és veritat que ho hagis llegit. L'estiu no s'acaba. Però sí que sembla que les temperatures finalment seran les que toquen, és a dir, que deixarem enrere. Però això serà a partir d'aquest cap de setmana, eh? Encara...
14: Era dimecres, eh?
12: Exacte.
14: Ens vau dir dimecres, eh?
12: Ens ho aneu endarrerint, eh?
14: És que no pot ser ja, Gemma.
12: Et diré més.
11: Deixeu parlar la Gemma.
12: No, és que el Néstor En Néstor ens va dir dijous que això ja començaria el cap de setmana. En Francesc Mauri divendres ens va dir dimecres. I ara
11: a la gent, a TV3 cadascú fa la seva pròpia
12: edició. No, saps què crec?
14: No, són totalment autònoms ells.
12: No, no, jo què crec? És una estratègia absolutament consensuada.
15: Consensuada per anar
12: durant
15: a poc a poc.
12: Clar,
15: exacte.
12: Si ens han de dir de cop i volta, encara ens queda una setmana més a 40 graus morts de
11: barrià.
12: Llavors no, cadascú et van dir, no, va, ja fa,
15: no, perquè
12: d'aquí
15: 3
12: dies, i ho van endarrerint poc a poc, no, perquè no se't faci tan feixut.
11: Va, Gemma, a veure.
15: Perquè ha anat canviant. Ja. Ara fins dimecres farà calor, fins de dimecres farà molta calor altre cop, i després sí que sembla doncs, que aquesta refrescada, aquesta normalització de les temperatures començaria dijous i es faria més evident de divendres al cap de setmana. Però, de moment, encara no. I encara que parlem d'aquestes temperatures més normalitzades, tampoc cal dir que acaba l'estiu, perquè l'estiu encara no s'ha acabat. Però sí que tindrem més moviment. Aquest cap de setmana ja hem tingut força ruixats i aquests ruixats més intensos i a més comarques, tot i que falten uns quants dies, doncs arribarien entre dijous, divendres i el cap de setmana. Però, de moment, avui en tenim poquets, demà encara una miqueta menys, avui fa calor, ara mateix els valors més alts ja toquen els 39 graus a Vinebre, 39 al Dover, per tant continuarà la calor, i el que deia, dimecres tindríem aquest dia més càlid d'aquesta setmana, tornaríem a tocar els 39-40 cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre. I després sí, si els mapes no canvien, tindríem d'una banda més inestabilitat i també aquestes temperatures més normalitzades per l'època.
11: I ve bastanta pluja?
15: Es fa esperar.
11: I ve bastanta pluja o no? Perquè allò que vaig tirant en

0: Oi, el vespreig, que ens el trenquen.
1: No ens quedarà res.
0: No ens quedarà res.
2: La segona quinzena d'agost sempre...
1: Sempre passa el mateix, no?
2: Exacte, exacte. I sí que de moment el dia com una mica més insegur és entre divendres i dissabte, que plouria més comarques, amb una miqueta més d'intensitat, més extensió. Dijous algun ruixat, dimecres algun ruixat, però una miqueta com aquest cap de setmana, és a dir...
1: Perfecte.
2: Però sí, ve moviment. De moment sembla que sí, que tenim aquest canvi, no? Ara si demà torno a dir el mateix dia, no canvio de dia, però en principi... Bueno.
3: I les nits continuen complicades, Gemma, perquè això ja és...
1: Sí, m'era dir l'Aleix
3: que... Molt complicat, eh?
1: Fa dies
3: sí,
1: que dorm malament.
3: No, és que no,
1: bueno, com molta gent.
3: No puc més, eh? No puc més.
2: Sí, fins dimecres, és a dir, aquestes properes nits encara continuarà fent calor, encara mantenim avisos de calor nocturna a tota la costa, gairebé, tret d'alguna comarca, i la de dimarts a dimecres encara pot ser una miqueta més càlida, és a dir, a partir de dimecres és quan començarem a veure, doncs, que també no queda tan alta la temperatura a la nit i podem dormir una miqueta millor.
1: Va, Aleix, que ja ho tens, això.
2: Ja ho tens,
3: no, si algú té una habitació en algun lloc una mica més fresc, si
4: jo
3: us plau,
4: per això s'ho fa de casa meva, Aleix.
3: Per favor, gràcies.
0: Hi ha dos nens que et llevaran de bon matí,
2: però,
1: Amb la fresca. Gemma Puig, parlem demà, moltes gràcies.
2: Molt bé, bona tarda.
1: Que vagi bé. Passen 3 minuts, un quart de 5, anem tardíssim. I com cada tarda arrenquem repassant alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dilluns 17 d'agost. Un dilluns 17 d'agost en què es compleixen 9 anys d'aquella tarda negra a la Rambla de Barcelona.
5: Bona nit, 13 morts i una cinquantena de ferits en un atac terrorista a Barcelona. Una furgoneta blanca ha entrat per la part alta de la Rambla, direcció mar, i ha atropellat tots els vianants que s'ha trobat al seu pas. El vehicle s'ha aturat a l'altura de la Boqueria. Els Mossos confirmen que hi ha una persona detinguda i dos positius, un dels quals estaria mort.
3: Així n'informava Toni Cruanyes en aquell TN vespre del 17 d'agost del 2017. Faltaven pocs minuts per les 5 de la tarda quan una furgoneta atropellava més d'un centenar de persones en el tram que va de l'inici de la Rambla fins a l'altura del mercat de la Boqueria. Un succés que hores després va ser reivindicat per l'Estat Islàmic i que va deixar una quinzena de morts, tot plegat lligat a una explosió el dia anterior al Canà i a un segon acte terrorista al passeig marítim de Cambrils aquella mateixa matinada. Ara, com deies, han passat 9 anys d'aquell atemptat terrorista i aquest matí s'ha recordat les víctimes en un acte a plaça Sant Jaume a causa de les obres que s'estan duent a terme al lloc on es van produir els fets. Ara bé, en paral·lel, la plataforma 17A, Exigim Responsabilitats, ha convocat una protesta per denunciar la manca de voluntat política del govern espanyol i dels partits que li donen suport per aclarir les responsabilitats dels atemptats. En un comunicat publicat a X, demanen que es desclassifiquin tots els documents relacionats amb la tragèdia i que s'assumeixin responsabilitats. A X demanen que es desclassifiquin tots els documents relacionats amb la tragèdia i que s'assumeixin responsabilitats.
6: Acaba de passar algo en la Rambla.
3: Que desclassifiquin tots els documents relacionats amb la tragèdia i que s'assumeixin responsabilitats.
6: Acaba de passar algo en la Rambla, 5 ambulàncies.
3: I contra responsables dels fets. Ara, doncs, veurà la llum després que es comencés a rodar a finals del 2025 amb una de les seqüències més tenses a la Rambla de Barcelona, revivint el succés.
7: Per a mi, les claves eren partir d'una investigació que duró més de 2 anys de Nacho Carretero i Arturo Lezcano, que són dos periodistes que ja havien fet un documental que se llama 800 metros, que era trató del, precisament dels atentats de les Rambles i Cambrils, i a partir d'aquesta investigació que ellos hacen, establecemos el argumento de la peli con Beto Marín y el guionista de la película y a partir de ahí intentamos hacer un relato casi periodístico, desde luego muy fiel a la realidad de lo que sucedió en esas horas, alejándonos por completo de tanto del relato psicológico acerca de los terroristas como de cualquier cosa que pudiera parecer mínimamente amarilla.
3: Per tot plegat, doncs, li preguntàvem al Fernando quin grau de responsabilitat té un director a l'hora de posar-se al capdavant d'un projecte com aquest amb un univers propi plegat d'històries personals reals.
7: Vivo la película con mucha responsabilidad. La preparamos con muchísima responsabilidad, con cierta presión. La rodamos con esa misma responsabilidad y días que usar esto no lo vivo de la misma manera. Es verdad que son muchas películas, pero todas eran transitaban el terreno de la ficción más absoluta. Y esta es la vez en la que mi película, o sea, digamos, lo que yo hago, se acerca mucho a la realidad, ¿no? Porque al final nuestros personajes están basados en personas reales, que sientan que la película cuenta su historia con la ciudad, con Barcelona, con las víctimas, y en mi caso además no soy catalán, con lo catalán, con Cataluña, con el idioma, con la cultura, no son como muchos miembros de responsabilidad los que sienten la película, la verdad.

0: Doncs bé, estarem pendents de l'estrena de Cronos, que és aquesta pel·lícula que relata els atemptats que es van produir a Barcelona avui fa precisament 9 anys, i d'aquelles dates, no?, que moltíssima gent recordem exactament què estàvem fent aquell dia i on estàvem en el moment que ens va arribar la notícia, no? Vosaltres recordeu què estàvem fent, on eren i tot, no?
1: Sí, era just a l'altra banda de la Diagonal, en el mitjà que hi ha a l'altra banda de la Diagonal, recent sortit d'un directe, i va ser allò, aquell moment, de sobte, de què està passant al nostre voltant.
0: I intentar localitzar, no?, els teus amics, els teus familiars,
2: que tothom estigués
0: on
2: bé,
0: són,
2: sí.
0: Vull dir que va ser un moment bèstia.
2: I a més, després, amb el que va passar a Cambrils, també, que va fer saltar totes les alarmes, jo que estava a prop de Cambrils, tothom estava com, tothom cap a casa, no sigui pas que passi alguna cosa més.
0: Bé, un quart tocats de 5 de la tarda, mentrestant la recerca d'habitatges continua sent un dels principals maldecaps del nostre dia a dia, Marta.
3: Sí, per això la Generalitat s'ha proposat saber quants pisos buits hi ha a casa nostra, de cara a poder mobilitzar-los i ampliar així el parc d'habitatge disponible per llogar.
1: Exacte, la pregunta és com ho faran? Doncs el govern català vol implementar la intel·ligència artificial també a l'hora de comptabilitzar tots aquests pisos buits que hi ha ara mateix a casa nostra, i és que l'última dada que parlava de 400.000 pisos buits a Catalunya és de l'any 2021 i està calculada en base als consums durant la pandèmia. Per exemple, segons aquest darrer estudi, Barcelona era la ciutat que tenia més pisos buits on no hi vivia ningú, amb 75.000 habitatges tancats, i la seguien Terrassa, Tarragona i l'Hospitalet. La Generalitat ho farà de manera conjunta amb els ajuntaments catalans, implementant un model que està desenvolupant el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria de Lleida, i els seus tècnics introdueixen, doncs, les dades de consums d'aigua, d'electricitat, del padró i la informació obtinguda per alguns ajuntaments porta a porta.
4: Nosaltres estem intentant que, amb la intel·ligència artificial, li puguem també explicar a l'Ajuntament abans de començar. Escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè, doncs, perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
1: És en Jordi Mas, director general d'Habitatge, en declaracions a TV3, i a partir que s'elabori aquest nou mapa de pisos buits, què passarà? Doncs la intenció és que entrin a formar part del mercat de lloguer. De fet, la Generalitat assegura que l'objectiu no és el de penalitzar, sinó el de poder contactar amb el propietari i veure quina sortida pot tenir l'immoble en qüestió. Ara bé, tenir diversos pisos buits suposa ara mateix obligacions pels grans tenidors, com inscriure'ls al registre de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i pagar impostos i recàrrecs. En concret, l'impost l'ha de pagar qui tingui més de 15 pisos buits de més de 150 metres quadrats durant 2 anys sense una causa justificada. Segons dades del 2024, n'hi ha 25.000 de registrats a Catalunya. L'any passat, amb aquest impost, es van recaptar prop de 3 milions d'euros que es van destinar a ampliar la partida de compra de pisos per lloguer social. I, a més, els municipis poden aplicar un recàrrec de l'IBI que va del 50 al 150%, i a tot Catalunya 13 municipis van aplicar aquest recàrrec.
0: Canviem de tema, però ens mantenim amb unes quantes xifres, perquè a Catalunya l'any passat uns 1.600 homes de més de 50 anys van ser pares d'una criatura. En canvi, només 68 dones van ser mare més enllà dels 50.
1: Exacte. De fet, la xifra de dones que tenen fills més enllà dels 50 anys ha crescut força en els darrers anys, fins a arribar a les 68, com dèiem, al 2025. Moltes endarrereixen la maternitat per motius laborals, familiars o de salut, i tot i que són moltes menys que els homes, són elles les que són qüestionades i les que reben el judici social. Segons dades de l'IDESCAT, a casa nostra, de mitjana, les catalanes tenen el seu primer fill entre els 31 i els 32 anys. Ara bé, els embarassos de dones de més de 40 anys van a l'alça i són cada cop més habituals, suposant ja un 10% del total anual. Aquest increment en l'edat dels embarassos és possible gràcies als avenços de la ciència i de les tècniques de reproducció assistida. Tot i això, els experts recorden que endarrerir en excés la maternitat pot suposar riscos i reptes importants per les dones i els seus fills.
3: És complicat.
1: És molt complicat.
3: Jo us vull canviar de qüestió perquè us vull llançar una pregunta.
1: Vinga.
3: Home, no. Avui estem molt d'enquestes.
1: És la tarda de les enquestes.
3: Vinga.
0: Obrim valor.
3: Quants de vosaltres us endueu el mòbil quan aneu al lavabo?
2: Ui, jo sí.
0: A tu t'ha semblat que aquesta era la temàtica ara.
3: Sí, és que era un canvi una mica radical, però...
2: Intimitats aquí a la tarda només.
1: Sí. Sí, jo el porto.
3: A veure, els catalans són molt escatològics, vull dir, no ens farem ara els fins.
1: No, i no ens n'amagarem tampoc que anem tot el dia amb el mòbil a la mà.
0: És a dir, jo crec que la majoria de gent se'n va al lavabo amb el mòbil a la mà, però si esteu anant al lavabo amb certa urgència i us adoneu que el mòbil està carregant en una altra habitació, gireu cua, aneu a buscar el mòbil i torneu al lavabo i us aguanteu una mica més?
1: No, sí, urgència no.
0: O...
1: No, no, no.
0: O no?
2: Jo crec que apretaria el cul i aniria a buscar el mòbil.
3: Sí? Aquest nivell d'addicció, Mariona?
0: Una fins mica... aquest punt, no? De dir, no, no. És que jo el necessito.
1: Però això és que vas poc apretada.
2: No, mira...
1: Perquè si estàs apretat...
2: No, no, jo apreto cap endins i allò s'aguanta. Però el problema és, depenent de quant de temps em vull tirar al lavabo. És a dir, si em vull estar una bona estona al lavabo perquè em vull donar aquest plaer, m'emporto el telèfon. Si vaig amb pressa i, a més, m'apreta la pressa, doncs ja no vaig amb el mòbil
3: dir,
2: i no passa res.
3: És l'estona d'anar al lavabo es converteix, per tu, Mariona, i suposo que per molta gent, en una estona de plaer, eh? Una estona de gaudi i de temps personal.
2: Tassa marcada al cul i cames adormides.
1: No, la marca normalment doncs... sobre el genoll, també. De posar
2: no, a mi em sembla clar, que ja estàs massa...
0: Però s'està perdent allò, aquella mirada perduda a la rajola,
1: totalment.
0: No?
3: S'està perdent, com parlàvem abans amb l'Aleix, aquell llegir les etiquetes dels xampús.
1: 100%.
0: També,
2: ai, sí.
3: Aquells llibres que tenies al lavabo i que eren només les novel·letes que llegies només al lavabo, tot
2: jo,
3: això...
2: Jo recordo una persona que anava al lavabo amb el seu cafè, el seu cigarro...
1: Amb cigarro i tot,
2: I la seva revisteta. I tot allò, el bidet...
3: Això s'està perdent, la revista de lavabo... S'està perdent...
1: Anem al bolso al lavabo directament, perquè hem portat tot això. Sí.
3: I això passa especialment aquí, i de fet a tot l'estat, perquè Espanya és el país del món en què més s'utilitza el mòbil quan anem al lavabo, i ho apunten diversos estudis internacionals.
1: Sí, exacte. De fet, el que pot semblar un hàbit quotidià sense importància podria acabar sent un problema a nivell intestinal i també pel que fa a la nostra salut mental. I és que els experts apunten que el lavabo, per molts, és un refugi en continuar fent ús del telèfon mòbil sense ser qüestionats. Si posem les dades sobre la taula, segons una enquesta de NordVPN, el 80% dels espanyols fan servir el mòbil mentre seuen a la tassa del vàter i d'aquests, el 53% aprofita per consultar les xarxes socials mentre fa les seves necessitats. I això, escolta, què pot suposar? Doncs, tal com publica avui El País, un estudi d'un equip de gastroenteròlegs va concloure que els que fan servir el mòbil asseguts a la tassa del vàter tenien gairebé un 50% més de possibilitats de patir hemorroides que els que no el fan servir mentre evacuen. I com que ens hem preocupat després de llegir això, li hem preguntat a la Gemma Ibáñez, que és digestòloga especialista en càncer de colon i celiaquia de l'Hospital Universitari de Bellvitge, si ens sortiria morenes o no.
5: Encara que l'evidència disponible actual és de qualitat molt baixa i que no permet establir causalitat, a la pràctica clínica sí que recomanem a les persones amb patologia hemorroidal o fissura anal que no passin més temps del necessari assegudes al vàter. Anatòmicament, és plausible que aquesta posició que adoptem quan anem a fer de ventre, el sòl pelvià queda menys sostingut, afavoreixi la congestió i el descens dels coixinets hemorroïdals. Llavors, els pacients que ja ho tenen inflamat pugui predisposar a un empitjorament. Per tant, el missatge prudent seria no podem afirmar que mirar el mòbil al vàter causi hemorroides, però sí que pot fer que hi passem més temps i limitar aquest temps és una recomanació raonable, senzilla i de baix risc.
1: Per tant, doncs, exacte, la recomanació és, sobretot, que aquells pacients que ja tenen risc, doncs, vagin en compte. La resta, millor si no ens hi estem mitja hora amb el cul obert al lavabo. Sí. Seria això?
3: Parlant en plata.
1: Parlant, sí, clar. I directe.
3: Clar i català, molt bé.
1: Exacte. Ara bé, no hi ha, doncs, sembla risc com podia semblar de patir hemorroides, però que ens passi el temps perquè estem asseguts al lavabo amb el mòbil, pot ser que denoti una hiperconnexió que no és gens bona. Perfecte. A més, hem perdut allò que tant ens deien de petits, que és el saber-nos avorrir. Sí. I per què? Doncs ens ho respon en Marc Massip, que és psicòleg expert en l'addicció de noves tecnologies.
6: És que el mòbil ens ha acostumat a no tolerar l'avorriment, l'espera, ni tampoc el silenci. Tenim qualsevol estímul a un segon de distància. Agafar el mòbil quan anem pel carrer o quan no ha sonat o quan ens asseiem per veure què ha passat, encara que no hagi passat res. Per això sempre ho dic, no? El mòbil és l'heroïna del segle XXVIII. No perquè sigui igual que la droga, sinó perquè mai abans havíem portat a la butxaca un estímul tan potent, tan accessible i disponible les 24 hores, inclús pels menors.
1: Per tant, doncs, ja no tolerem els moments de silenci, de desconnexió i d'avorriment, evitant que la ment descansi o que pensi en qualsevol altra cosa. A més, hem perdut l'hàbit de llegir al lavabo, de repassar les etiquetes dels pots de xampú, vaja, això que comentàvem abans, però el problema ja és greu quan sentim el lavabo, com dèiem, com una mena de refugi perquè no se'ns vegi com consumim, com si fóssim un addicte a qualsevol altra droga, no? Que no se'ns qüestioni que estem massa estona amb el telèfon. Una de les expertes consultades pel País destaca que el problema no és que portem, doncs, el telèfon mòbil mentre anem al lavabo, és el fet que no podem esperar nos 5, 10 o 15 minuts en els que som al lavabo o fent cua o movent-nos d'un lloc a l'altre sense cap estímul i sense una pantalla al davant. I ens llença una reflexió. Diu, quan desapareixen aquells petits espais de desconnexió espontània, val la pena preguntar-se qui està prenent realment les decisions, si és la persona o és el telèfon mòbil.
0: És que té tanta raó. Ara estic pensant que hi havia una època, parlo ja com un senyor gran, que hi havia moments que només podies fer una cosa quan t'esperaves, que era badar. Totalment. Mirar-te la gent del teu voltant, mirar-te una mica les ungles.
3: Pensar.
0: Sí, mirar al terra, veure què tal, mirar al teu voltant, i ara no.
3: No fem mai
0: la
3: això.
0: Mínima. Fa temps em van cridar l'atenció per estar posant gasolina mirant el mòbil. Perquè...
3: Està prohibidíssim i és molt perillós.
0: I d'omplir el dipòsit.
3: Clar, és que...
0: Tres minuts, què faig? Miro el cartell de com s'apuja el dièsel.
3: Insuportable.
0: Sí.
3: Insuportable, no es pot aguantar aquests tres temes.
0: Hem desaprès el fet d'esperar-nos.
1: A més, clar, veus com puja el dièsel, et fots de mala llet, també.
0: També.
1: Doncs com a mínim...
3: Més val drogar-te mirant el mòbil.
0: Una mica
3: de...
0: De dopamina, de dopamina. Escolta'm, no deixem el fet escatològic perquè, atenció, cada cop les tortugues defequen més plàstics que excrements.
7: Las tortugas marinas son animales que aparte de ser migratorios no son selectivos a la hora de la alimentación. Ellas vienen un objeto en el mar compatible con alimento, lo succionan y ya no lo pueden eliminar. Entonces esto las hace unos bioindicadores excelentes y lo que nos indica es que el mar está gravemente contaminado.
1: És Lucía Garrido, veterinària del CRAM, en declaracions a 3Cat Info, i és que és en aquest centre de recuperació d'animals marins on han detectat que les tortugues ingressades defequen més plàstics que excrements, o el que és el mateix, que al seu organisme hi ha restes de les nostres deixalles. Per exemple, trossos de bosses de paquets de menjar, etiquetes senceres, palets de les orelles i dels caramels, taps de les ampolles, vaja, tot això arriba sovint a més de l'altra punta del món, perquè les tortugues doncs, fan aquests trajectes i van ingerint tot el que es van trobant. Les tortugues són grans informadores de l'estat del mar, ja que recorren milers de quilòmetres, com dèiem, i són capaces de nadar a molt diferents profunditats. I què ens diuen? Doncs que el mar està greument contaminat i que afecta els animals que hi viuen per dins i per fora. Per sort, el CRAM poden ajudar molts d'aquests animals que troben enredats en deixalles o que han ingerit aquests plàstics, però a l'altra cara d'altres no es poden salvar. I have busted like every bone in my body, stabbed myself in the chest, I'm just a 2-foot steel rod through my neck and I don't have a scratch on me.
0: Passen 3 minuts de 4:45. Avui també hem sabut que ha mort als 36 anys l'actriu nord-americana Hayden Panettiere, coneguda pels seus papers a les sèries de televisió Nashville i Herois.
2: L'actriu ha mort aquesta matinada, segons ha confirmat el seu pare en un comunicat a ABC News. De moment no se saben les causes de la seva mort i s'ha obert una investigació per determinar-les. Dóna la casualitat que al maig Panettiere va publicar les seves memòries titulades This is me, a reckoning, que diu aquesta sóc jo, una rendició de comptes. El llibre, de fet, parla del trauma que li va generar el part de la seva filla i la seva lluita contra la depressió, a més de la seva addicció a l'alcohol. Nascuda el 1989, Hayden Panettiere va començar a aparèixer a la petita pantalla quan només era una nena. Després d'adolescent, un dels seus papers més reconeguts va ser el de Soñando, soñando, triunfé patinando, però la pel·lícula que va catapultar-la a la fama va ser Herois, on feia d'animadora d'institut, que era la primera frase que sentíem de l'actriu a l'inici d'aquesta notícia. A més, també ha participat en altres notícies com Titans, Scream 4 o Scream 6.
0: I mentrestant, avui se celebra el funeral de Bonnie Tyler.
2: Es farà a Swansea, a Gales, i és d'on era la cantant que va morir fa ara ja un mes en un hospital de Portugal, als 75 anys. De fet, ahir milers de fans ja van omplir els carrers de Mumbles, que volien veure el fèretre de la cantant cobert amb una bandera galesa i una fotografia seva per poder retre-li homenatge. La cerimònia d'enterrament estarà restringida a amics i familiars, per això també van decidir fer-li aquest homenatge a la ciutat, però també es retransmetrà aquesta cerimònia d'enterrament a través d'una pantalla gegant a la plaça de St. David i, un cop finalitzat l'acte, el fèretre anirà cap a Skewen, la ciutat natal de la cantant, on es farà un comiat privat. Si no m'entens en català, mon xerri, com serà?
3: Cap de setmana han començat les festes del barri de Gràcia de Barcelona. Els curiosos que s'han apropat a la festa major s'han trobat amb cues de fins a mitja hora per accedir a alguns dels carrers.
2: Com ja sabeu, les festes de Gràcia mouen a moltíssima gent, ja sigui pels concerts com el de Balma o Fades, que hi han actuat aquest cap de setmana, com per passejar pels seus famosos carrers guarnits. Des de fa uns anys, alguns dels carrers compten amb control d'accessos per evitar aquestes aglomeracions. I enguany, molts visitants doncs, han hagut d'esperar, com bé deies, per poder veure els decorats dels veïns. Però, si no sou ni de matina per veure els carrers a primera hora, ni de fer cues, hi ha una alternativa per poder gaudir d'un passeig pel barri decorat.
0: Ens donaràs un tip.
2: Un tip, un petit tip, de persona que no li agrada ni fer cua ni,
0: home, la majoria
2: ni
0: no.
2: Matina. Per tant, mira, des de fa 10 anys, per si no ho sabíeu, en Pau Toral, que és un graciec de tota la vida i que sempre ha participat al seu carrer decorant i gestionant tots aquests guarnits, no? Doncs enregistra tots els carrers guarnits de Gràcia en 360 graus, és a dir, tu pots veure'ls perfectament com si fossis allà, i els publica en una pàgina web perquè tothom pugui visitar-los.
8: Amb aquest projecte el que volíem era que els guarnits, que al final només duren una setmana i són efímers, puguin perdurar el temps i es puguin reviure sempre que es vulgui. I la idea és que tu els puguis veure en un format com si accedessis al Google Street View, que tu pots navegar per dintre d'un carrer, o si tens unes ulleres de realitat virtual, puguis veure encara l'experiència més immersiva entrant dintre d'aquell carrer.
2: La web, per a qui vulgui passejar per aquests carrers sense trepitjar-los, es diu debarri.cat, de una lletra D, barri.cat, i allà, a més, també teniu la possibilitat de descarregar-vos una aplicació de mòbil. A més, podeu veure tots els carrers des del 2016 fins a l'any passat, encara no estan disponibles els de l'edició d'aquest any, i compten amb un joc, perquè no sé si ho recordeu, però aquest any hi ha 5 carrers de Gràcia que s'han posat d'acord per fer decorats sobre el Senyor dels Anells. Llavors, hi ha un petit joc on si tu escaneges codis QR que es troben en aquells carrers, participes en un sorteig que hi ha disponible fins al dijous. I no és l'única novetat d'aquest any, perquè el seu creador, en Pau, també hi ha afegit un assistent virtual d'intel·ligència artificial, que és la Marieta, que ho sap tot sobre les festes.
8: Avui dia, ja que molts estem acostumats a preguntar-li a les diferents intel·ligències artificials sobre dubtes del dia a dia, vam creure bona idea crear la Marieta, on es podria resoldre els dubtes relacionats amb la programació de les festes, amb la informació dels guarnits o els premis. És tan fàcil com preguntar-li quin concert fan aquesta nit o quin carrer ha guanyat el primer premi o quines són les temàtiques dels guarnits, i tot això ho pot respondre la Marieta.
0: Doncs qualsevol dubte li demaneu a la Marieta i l'encantada us el resoldrà.
2: Em funcionaria molt una Marieta tota la vida al meu costat.
0: Una Marieta personal, clar. No? Per dir que...
1: No, tu necessites un majordom, ja ho vam dir.
2: Sí, això
1: no,
2: és veritat. Necessito un majordom.
0: Majordom, que tu organitzis la cita, que organitzis una mica tots, no?
2: Si al final jo he crescut en pel·lícules Disney, jo necessito aquestes coses.
1: Ets en Hathaway a Princesa por Sorpresa.
2: Totalment.
0: Bé, deixem el barri de Gràcia, ens arribem un moment fins a l'Hospitalet de Llobregat. Perquè la companyia canadenca Cirque du Soleil busca nova seu a l'àrea metropolitana de Barcelona després de 8 anys a l'Hospitalet. Què ha passat?
2: Doncs mira, des del 2018 teníem el Cirque du Soleil que s'instal·lava a l'esplanada de la travessia industrial de la ciutat, a tocar de l'estadi municipal, però a partir d'ara haurà d'ocupar un altre espai, perquè tot i que tenia un acord amb l'Ajuntament per establir-s'hi durant una dècada, el consistori ha posat punt i final a aquesta relació amb l'argument que necessita l'espai per a equipaments dedicats a la ciutadania i per a zones verdes. Per tant, sí que és veritat que com el Cirque du Soleil vol continuar portant espectacles a Barcelona cada 2 anys, com feia fins ara, el que està fent és estudiar altres espais. En té 3 de possibles espais on esperen poder establir-s'hi amb un acord de llarga durada com el que teníem fins ara, i com han avançat, de fet, a l'agència EFA. El Cirque, a més, s'acomiadarà de l'Hospitalet amb el seu espectacle Curiós aquest octubre. To be missing day 23 with you all, but we are busy filming in beautiful Spain.
9: Well, what movie were we filming?
10: Tango!
9: Tango, right, and since we can't be there in Anaheim right now, we thought we would bring España to you.
3: I anem cap al cinema ara, després de dies i setmanes parlant-ne, perquè no hem parat de comentar, aquest rodatge que s'estava fent a Girona i també a altres ciutats de Catalunya, doncs per fi hem conegut la data d'estrena de la pel·lícula Embolicats a Disney.
2: Serà el 31 de març del 2028, 31 de març del 2028, i la companyia ho ha anunciat, ho ha comunicat a través d'un vídeo dels actors protagonistes que sentíem que s'ha projectat durant la D23, que és la convenció bienal de Disney que reuneix milers de fans d'arreu del món a Califòrnia i on, a més, s'hi han pogut veure alguns dels escenaris del film i, per tant, alguns carrers de Girona que protagonitzen aquesta història. També aquesta pel·lícula s'ha rodat a Besalú i a Santes Creus.
0: Que ara no em sortirà el nom, però la nostra companya de Girona, no?, ens va explicar que havien posat una catifa.
1: Sí,
0: una catifa
3: a les escales de la catedral.
0: A les de la catedral, de manera que quan a la pel·lícula
3: veiem
0: la catifa, allò està gravat a la catedral, perquè a vegades entre els cromes i les històries que hi posen ni detectes que és la catedral de Girona. Per tant, haurem d'estar molt pendents d'aquesta catifa en unes escales enormes.
2: Sí, perquè a més, cada carrer de pedra que veig, per mi és el barri vell de Girona.
0: Per tant, llavors estàs amb tensió tota la pel·lícula.
2: Sí, sí.
0: Què més?
2: A més, jo no ho sabia, però aquí teníem un company molt atent, que és l'Aleix Figueres, que és que, com és habitual a Disney, s'ha aprofitat aquesta trobada de 23 per presentar les seves novetats més destacades.
10: Tu me traes un poco loco, un poquititito loco, estoy adivinando qué quieres y pa' cuando.
2: I no sé vosaltres, però a mi em fa especial il·lusió, això, eh?
0: El que vaig bramar amb aquesta
11: pel·lícula. Sí, jo la vaig veure en un avió.
2: Jo també.
0: Jo també, sí? En un avió. Sí,
2: sí?
0: Passa,
2: de debò.
12: Fantàstic lloc per fotre's a plorar, eh?
2: A més, fa molta vergonya, perquè, clar, passen els treballadors de l'aerolínia, no, tu estàs allà bramant.
0: Que vegin veient una pel·lícula de Disney.
11: Jo us dic que la vaig veure, no sé si a la nada.
12: Però perquè t'enganxin allà tu tot desmuntat.
2: Ah, clar, bravo. No, i tant que no.
11: Estava recordant, la vaig veure, no, a la tornada de Mèxic.
2: Ah, sí, molt bé.
11: Sobrestava molt...
2: Clar, jo anava a Nova York, no estava tan ambientat.
0: Bueno. Que bona, per favor, i que trista.
2: Llavors estareu molt contents de saber que tenim segona part de la durada Coco, aquesta pel·lícula que, de fet, l'any 2017 ens va captivar a tots i que estava inspirada en la festa mexicana del Dia dels Morts. Per tant, tindrem més aventures del protagonista, però també tindrem noves entregues de Lilo i Stitch, dels Increïbles, de Zootropolis, 3, en aquest cas, però per mi una de les grans protagonistes de la vetllada va ser Frozen. Vol volar, deixo anar, soc part de la neu i el vent. Vol volar. Frozen 3 és una de les grans apostes de Disney per aquest hivern i s'estrenarà el 24 de novembre del 2027 i arribarà 8 anys, després de l'anterior, és a dir, molts anys més tard, per mi han passat 2 dies i a més a la convenció es van poder veure doncs, les primeres imatges de les germanes protagonistes i la seva nova aventura. I pels fans d'X-Men. No era cap secret per ells, però Marvel ja treballa en la nova edició d'X-Men, que comptarà amb nous personatges, que era una de les grans incògnites d'aquesta novetat, d'aquesta producció de Disney. I una d'elles, ja la sabíem, és Sadie Sink, que és coneguda pel seu paper a Stranger Things, que farà de Jean Grey en aquest cas, i com ja es va avançar a l'última entrega de Spider-Man. Però per fi sabem quines són les altres noves cares. Per una banda tenim Kit Connor, Christopher Abbott, Samara Weaving, Indina Barrett, Maya Boy i Adam Driver que estaran tots a la gran pantalla, però que haurem d'esperar el dia 5 de maig. A banda d'aquestes novetats, també va passar una cosa molt especial i és que Anne Hathaway, Dwayne Johnson i els Jonas Brothers van rebre el títol de Llegendes de Disney.
0: Merescut títol.
2: Home,
0: no?
2: I tant.
0: Merescudíssim. Bé, un minut i arribem a 4:45. Fem una ullada ràpidament als concerts d'avui. Vull caminar descalç
2: amb tu. El Festival de Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols avui s'hi viuran 7 hores de música en català amb la festassa Kilòmetre Zero, amb Miqui Núñez, la Val Camp Paradís Orquestra, Mama Duixa i 31 Fam. Començarà a 8:15 del vespre amb la Balcan Paradise Orquestra i acabarà amb els de Sabadell, amb aquests 31 Fam, que estaran preparats per donar-ho tot. I si encara no he pogut anar a veure Rosario... El seu Catalan Tour passa avui per Santa Susana, pel Festival Mar d'Estiu, una nova oportunitat per veure-la actuar i presentar el seu nou disc, Universo de Ley. I si mañana no queda
0: más que una... M'estàs ficant uns tamacles espectaculars.
2: No, no, és boníssima. Però per aquesta hora has d'agafar el cotxe i enfilar cap amunt, perquè serà a l'Occident Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà, on Pablo López presentarà el seu últim àlbum, El Niño del Espacio, i demà, atenció, serà el torn del McLari.
0: Boníssim.
2: I dimecres, repetim, Catalan Tour de Rosario, que si no l'heu vist aquest estiu és perquè no heu volgut.
12: Està fincada a Catalunya.
2: Sí.
0: Ella s'ha empadronat aquí.
2: No, s'ha agafat un apartament a Manresa que la pillava allà pel mig i va dir, mira, munt i avall.
0: Aniré fent. 4:45.
13: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor. Entrem al búnquer.
14: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
15: Has foradat fondo aquí?
14: No.
15: Ah, és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
14: no,
15: eh?
14: Que no hem mirat. És que, ja
15: és que no ho hem mirat.
14: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho vaig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'acendado de la llama. És el... és la marca blanca, no?
15: Ah, sí?
14: És un animal bastant graciós, com un peluix.
15: És veritat que té com una tofa.
14: Exacte.
15: És com un adolescent d'ara.
14: Així, exacte. Que fa el mateix cas, més o menys.
0: Bueno, i parla igual, pel que sigui.
16: Recull el quarto!
13: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. Cada migdia, ens apropem a l'actualitat.
17: Catalunya migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
13: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
16: Catalunya migdia, cada dia a les dues.
13: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
16: Aquest estiu ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
17: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
18: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
19: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
20: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat.
21: El Festival Es Dansa celebra la 44a edició a Les Preses. Fins al 23 d'agost, una proposta en què la tradició, la creació, la natura, la formació i la participació s'uneixen per viure els 360 graus de la dansa tradicional. Més informació a esdansa.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat.
22: L'estiu és tu.
13: Catalunya Ràdio.
22: La llum.
16: Som 3K.
13: L'estiu ets tu.
22: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 11 minuts i les 5.

0: Suposo que reconeixeu aquesta cançó.
1: Quin record.
0: Forma part d'una etapa de la meva vida on era absolutament feliç. Només m'interessava que...
1: Durant 50 minuts.
0: Veure un capítol de La Casa de Papel. Això era en plena pandèmia, no?
1: Sí, imagino. Va ser pandèmia.
2: Crec que una temporada ens va pillar pandèmia, ai, segur,
0: abans,
2: jo crec.
0: Després, o en algun moment, recordo que era sentir aquesta entrada, aquesta sintonia, aquest opening.
1: I ara ets feliç.
0: I era una persona absolutament feliç.
2: Feliç en poc, al final, Roger.
0: Exacte. Sí. He recuperat aquesta cançó perquè ara parlarem de diners i sobretot de bitllets.
1: Sí, perquè els bitllets d'euro canviaran de cara. Després de més de 20 anys de la posada en circulació dels primers bitllets, aviat tindrem nous dissenys. Judit Pastor, bona tarda.
3: Què tal? Molt bona tarda.
1: A veure, ja ho vam explicar això, fa algunes setmanes.
3: Sí, el Banc Central Europeu ha obert una enquesta pública a tothom, al seu web, on tots els europeus en principi hi podem votar. Hi ha diferents dissenys per a aquests nous bitllets d'euro i cadascú doncs pot votar quin li sembla més maco o més útil per anar al súper a pagar, a veure quin disseny et sembla més maco. Hi ha 10 propostes finalistes. Hi ha dues propostes. Una proposta és la que té la cara estampada de personalitats europees. Són bitllets on hi pots trobar Beethoven, on hi pots trobar Miguel de Cervantes, Marie Curie, Leonardo da Vinci, Maria Callas, és a dir, diferents personalitats europees. I hi ha una altra proposta de disseny, que aquesta m'heu de dir si l'enteneu, perquè jo encara és hora que l'entengui.
0: Aviam.
3: Que són dissenys relacionats amb la natura i les aus. És a dir, pots trobar un bitllet de 5 euros amb una cigonya, amb un flamenc, amb un riu, una cascada. Jo no sé això, aquí em costa una mica més d'entendre el concepte.
0: Pots anar a comprar el pa amb un bitllet d'un pardal.
3: D'un pardal. No sé què diu un pardal, nosaltres com a europeus. No ho he entès.
2: Jo justament aquest cap de setmana estava amb una biòloga, vam tenir aquest debat precisament de quin bitllet ens agradava més. Ella va dir que el dels ocells, i una amiga va dir, home, no, hi ha animals bonics com per agafar els ocells i fotre'ls allà els bitllets. A la meva amiga en concret,
3: atenció,
2: no.
3: Atenció, que els
0: ornitòlegs
3: de Catalunya...
0: Mira, gossos estaria bé.
2: Gossos estaria molt bé.
3: Però europeu, què té d'europeu un gos?
0: El mateix que una cigonya, no?
3: Vull dir, no ho sé.
2: Clar, al final, la biòloga que estava amb nosaltres va assenyalar el fet que les aus, com són migratòries, fan que en molts països hagin de cooperar i tenir acords entre ells.
1: No havia caigut en això.
2: Això és el que va dir una bióloga, jo no em faig responsable del que digui una bióloga amb una copa de vi.
3: Bé, en qualsevol cas, si t'agraden més els ocells, ja saps, Mariona, que pots votar al web del Banc Central Europeu. Si no tens res a fer aquesta tarda, pots entrar allà i votar la teva proposta de disseny preferida per a aquests bitllets.
0: Però perdona una cosa, llavors cada ocell va associat ja un import,
3: en
0: perquè llavors aquí hi haurà un problema amb els ocells.
3: Clar, perquè la cigonya és 50...
0: Home, 500 euros,
4: aquí
0: no?
4: Es sindicalitzaran els ocells?
3: Tinc les imatges dels ocells, que passa que no sóc prou bona per distingir quin ocell és quin. M'haureu de discutir.
1: Anna, perdona, jo diria que la de 5 euros és una àguila.
0: Mira, la gavina... La gavina, 200 euros.
3: Hosti, la gavina, noi.
0: La gavina, va, la gavina.
3: I la de 100, què és?
1: No sé què és aquest animal amb
3: un
1: aquest
3: flamenc,
1: bec tan llarg.
3: Un flamenc, que té unes potes molt llargues?
0: No.
3: No ho sé, nois.
4: I el de 20 euros, que és com un pardalet, què?
3: Sí, és maco aquest, no? Pardalet.
0: I el de 5, m'interessa molt el de 5, perquè és el que es veu més, no? Segurament.
3: Sí.
0: El de 5 està com a l'esquerra de tot.
3: Que un pardal.
0: És un pardal.
3: Clar, però mira, hi ha un punt que quan no en tots ens semblen pardals, saps quan tot ocell et sembla un pardal?
0: Sí, doncs vol dir que en tens idea.
3: Suspesos en ornitologia, companys.
0: Bé, perdó, doncs això.
3: Que sapigueu que podeu votar fins al 21 de setembre la vostra proposta preferida, la decisió final, però, tot i que tots els europeus ens deixin votar, no ho decidirem nosaltres, la decisió final la tindrà el Consell de Govern del Banc Central Europeu i s'espera que esculli els nous dissenys abans que acabi l'any.
1: Clar, el que passa és que, Judit, és com curiós, si ara agaféssim les vostres carteres, quants de vosaltres teniu algun bitllet?
2: A mi em pilles amb diners, en efectiu.
3: Mira, jo he baixat amb el Monader expressament a fer aquesta secció i ara m'enganxes bé.
1: Sí?
0: Vas granadeta,
3: M'enganxes bé, però...
0: Quant portes?
2: Ui, nena.
0: Judit, perdona, però escolta'm, que no pots anar així pel carrer.
3: No, perquè m'enganxes un excedent de festa major que havia de dur efectiu.
2: Clar, això és un problema, a vegades.
0: És un altre tema, l'efectiu i les festes majors.
3: Vaig anar a treure diners un dia i vaig dir, vinga,
0: treu-los.
3: I al final em vaig passar.
0: Ja
2: vas molt
0: forta.
1: Tens alguna cosa a la cartera? De diners?
0: No, fa 2 anys que vaig sense cartera, però és un altre tema. Porto el DNI i la butxaca.
1: I ja està.
0: Ja està.
4: Jo no porto ni això. Perquè com que ara hi ha les aplicacions de la DGT i del DNI...
0: Ah, pots identificar via aplicació.
4: Ho porto tot al mòbil.
0: Per tant, va sense bitllets.
4: Si em quedo sense bateria...
0: Ets un indocumentat.
3: Et treuen la vida, pràcticament.
1: De 5 persones que som a aquest estudi, n'hi ha 3 que no portem efectiu. Llavors, sorprèn ara que el banc Central Europeu decideixi donar una nova cara i a tots aquests bitllets quan cada vegada es fan servir menys. Per què ho fan?
3: Per què aquest redisseny i per què ara? No? Aquesta és la gran pregunta. I li hem preguntat ni més ni menys que una persona que ha liderat aquest projecte, aquest redisseny. Hem trucat a la porta del Banc Central Europeu i ens han atès. I la resposta ens ha donat Patricia Roa Tejero, que és cap de la divisió del BCE encarregada del canvi dels bitllets d'euro.
5: Todos los billetes, también los de otras monedas, se revisan cada 10 o 15 años para asegurarnos de que a nivel tecnológico estamos por delante de los sistemas de falsificación. En este caso, los billetes euro se introdujeron en la última serie alrededor del 2013, por lo que estamos justo ahora en el momento perfecto para empezar a plantear la siguiente serie. En este caso, aparte de las necesidades tecnológicas, también estamos haciendo un rediseño artístico para hacerlos billetes más accessibles, inclusivos i fàcils d'identificar per a tots els europeus.
3: És a dir, tres motius principals, no, per a aquest redisseny. Un, seguretat, evitar falsificacions. Dos, accessibilitat, és a dir, que siguin més fàcils d'utilitzar, per exemple, per la gent que té problemes de visió. I després l'altra part més estètica i de disseny. I aquí jo li he anat a fer la pregunta del milió, que és per què coi han decidit que els bitllets tinguin il·lustracions d'ocells?
0: A veure si tenia raó la bióloga amb la copa de vi.
1: És que té sentit,
2: No sabria jo si estava massa inspirada. No,
4: la copa de vi serveix sempre,
2: sí. Com a excusa, per si de cas.
3: Això és el que ens ha dit.
5: Para seleccionar los posibles temas para los futuros billetes en euros se llevó a cabo una encuesta donde se presentaron 7 temas que habían sido preseleccionados por un grupo de expertos y de estos 7 temas los que más votos tuvieron fueron por un lado ríos y por el otro lado aves y se decidió combinar las dos temáticas en un tema de naturaleza como hilo conductor para conectar a Europa y a los europeos.
1: M'agradava més la teoria de l'amiga de la Mariona.
0: Sí,
3: no m'ha acabat de convèncer a mi aquesta explicació, la veritat. Però el que sí que he comprovat parlant amb aquests senyors del BCE, perquè clar, fa inclús un punt d'impressió, no?, parlar amb un senyor del BCE, una senyora del BCE, tot està pensat, tot està mil·limetrat, tot està calculat, no se'ls escapa cap detall, perquè clar, dissenyar els nous bitllets d'euro no és un encàrrec qualsevol. Vull dir, un bitllet és un tros de paper, però que té moltíssim valor. Vull dir que és supervaluós i t'hi has de trencar el cap, una mica.
0: Està ben fet,
3: darrere de cada disseny hi ha moltíssima gent pensant, hi ha moltíssima gent decidint, i el procés des que es dissenyen els nous bitllets fins que entren en circulació és força llarg. El que es va fer primer és, es va obrir un concurs de disseny on s'hi van presentar més de 1.200 estudis de disseny d'arreu d'Europa, entre els quals dos estudis de dissenys catalans, Hey Studio i Diego Feijó Studio. Finalment, no han passat el tall, no han arribat a ser dels 10 finalistes, però tot i així els hem volgut preguntar a veure què tal l'experiència. Ens ho expliquen Verónica Fuerte, fundadora i directora creativa de Hey, i Diego Feijó, de Diego Feijó Studio.
6: La idea va sorgir perquè era un concurs obert per tothom, sempre que fossis professional, i bueno, ens van seleccionar. Això va ser després de l'estiu del 2025. Ens hagués encantat ser finalistes. Per 0,31 punts no ho som, que és molta pena, però bueno, també dic que va ser un procés molt maco, molt bonic, sobretot de col·laboració amb tot l'equip, perquè tots vam participar i vam tenir molt de temps, la veritat.
7: Per a qualsevol dissenyador, fer el disseny d'un bitllet d'euro és una oportunitat única. Un bitllet està ple de petits detalls i capes d'informació per les dues cares. És una feina de molta dificultat. Tot i això, podem dir que estem molt contents en la nostra proposta. El nostre objectiu va ser dissenyar una proposta que es diferenciés de la resta de monedes del món i alhora identifiqués la diversitat social europea.
3: Com veieu, no ens han pogut donar massa detalls de quina era la seva proposta en concret, perquè tot això està envoltat de molt secretisme, han hagut de signar els contractes de confidencialitat, etc. Però sí que li han volgut preguntar a la portaveu del BCE, a la Patricia Roa, quins criteris han tingut en compte a l'hora de seleccionar les propostes finalistes.
5: El jurado del concurso de diseño seleccionó y evaluó todas estas propuestas en base a criterios como, por ejemplo, creatividad, la coherencia temática de toda la serie, accesibilidad y también cuán atractivos serían para el público. Y en base a eso llegaron a la selección de 10 diseños que son los que ahora hemos presentado al público y por los que se puede votar en la encuesta que está disponible en nuestra página web.
3: Per tant, ara teniu fins al 21 de setembre per votar. però no us penseu que un cop es resolgui ja entraran en circulació els nous bitllets, sinó que m'han dit que s'espera que el procés trigui 2 anys.
1: Ui, 2 anys? Ui.
3: O sigui, ara estem aquí escalfant una mica la cosa. Jo amb d'aquí 2 anys jo no me'n recordaré dels nous bitllets.
0: És a dir, podem votar entre personalitats o sets, eh?
1: Exacte, però pots triar fins i tot la personalitat. O sigui, pots triar si la cara és la de Marie Curie o la de...
3: Sí, potser és la Marie Curie pintada amb aquarel·la o un disseny una mica més així modernet.
0: I pots votar quin bitllet vols que representi? Perquè segons qui no veig en el de 200.
3: Això ja no sé si es pot filar tan prim, eh?
0: Val.
3: Al bcballar.com, allà...
4: T'han marcat el que has de votar i ja està.
3: Sí, et vam fer unes preguntes. Et sembla maco? Et sembla lleig? Creus que representa els valors europeus? Creus que és fàcil de llegir? Et van fent tot de preguntes.
1: Doncs si teniu una estona, ja sabeu que...
4: Quan anem al lavabo, votarem...
3: Exacte. Aquelles estones mortes mentre esperes el tren. Sí, està bé.
0: Doncs, Judit, moltes gràcies. Què has votat, tu?
3: Les cares de les personalitats, els ocells no m'han convençut. Ja. I hi ha una proposta d'un estudi espanyol, no català, els catalans no han passat, però la de l'estudi espanyol és bastant xula, la més moderneta.
0: Fem una pausa i després del butlletí, Jordi Hurtado, a la tarda de Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. El govern espanyol habilitarà 4 punts temporals per acollir 1.500 migrants a la ciutat de Ceuta. Tot plegat enmig de les tensions que ha provocat la crisi migratòria entre el govern de la ciutat autònoma del Partit Popular i l'executiu espanyol. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Said, que també ha demanat col·laboració institucional.
9: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera. És un treball que va seguir continuant.
1: Mentrestant, la direcció del Partit Popular ha animat el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, a portar el govern espanyol als tribunals per la gestió de la crisi. Vives ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta. La vicesecretària del Partit Popular, Cuca Gamarra, avisa que activaran totes les vies que faci falta per denunciar la falta de mitjans a Ceuta i la passivitat i la irresponsabilitat, diu, del govern de Pedro Sánchez. Més notícies amb Montse Pujol.
10: La popular Isabel Díaz Ayuso descarta ara tenir una residència oficial com a cap del govern de la Comunitat de Madrid. Ayuso ho ha dit després que la justícia ja tingui damunt de la taula 5 denúncies per la polèmica compra d'un àtic de luxe de 6,3 milions d'euros per part de l'executiu del PP a Madrid.
11: Sobre residència oficial, yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid desde hace 7 años y no la he necesitado ni la he pedido. No la voy a necesitar a 10 meses de unas elecciones. O sea, ahora va a valorar quién tiene que hacerlo. Evidentemente no van a ser ni mis adversarios, ni, insisto, aquellos ministros, 12 de 15, que no dan ninguna explicación por el tren de vida que llevan a costa de todos los demás.
10: La direcció estatal del PP insisteix que Ayuso ja ha donat totes les explicacions que havia de donar per la compra de l'àtic de luxe.
1: Les dones que pateixen mort sobtada cardíaca tenen aproximadament la meitat de probabilitats de sobreviure que els homes, a més de presentar un perfil clínic diferent. Són dades d'un estudi fet pel Servei d'Emergències Mèdiques, el SEM, on s'ha analitzat prop de 700 casos de mort cardíaca sobtada, un tipus de mort que suposa cada any 2.800 defuncions. La mort sobtada cardíaca és quan es para el cor de sobte en persones sanes i relativament joves, d'uns 66 anys d'edat mitjana, a causa d'un atac de cor o per malalties cardíaques cròniques. La investigació conclou que les dones no només sobreviuen menys, sinó que les causes són molt diferents de les dels homes.
12: Més malalties psiquiàtriques i més consum d'alcohol que els homes. De fet, també presenten més factors de risc cardiovasculars, com pot ser la hipertensió arterial i més obesitat. Però és que una de cada 4 dones que presenta una mort sobtada presenta antecedents d'enfermetat psiquiàtrica, com la depressió, i antecedents d'abús d'alcohol.
10: El Tribunal Suprem de Rússia refusa el recurs de la Blaca i prohibeix al partit opositor presentar-se a les eleccions legislatives del setembre, tal com ja havia decidit ara fa una setmana. La formació, l'única contrària a la guerra amb Ucraïna, ha defensat davant del jutge que les acusacions de finançament estranger i infracció dels drets d'autor són infundades i absurdes. Fa poca estona s'ha sabut també que un altre tribunal rus ha condemnat a 11 anys i un mes de presó Lev Schlossberg, el número 2 del partit. La fiscalia havia demanat per a ell 12 anys anys de presó per haver defensat en un debat la fi del conflicte amb Ucraïna i haver compartit una portada del Daily Mirror que acusava Putin de tenir les mans tacades de sang. El partit està en el punt de mira del govern rus perquè s'havia disparat a les enquestes i el govern de Putin temia que convertís les eleccions en un plebiscit sobre la guerra.
3: El Festival de Cine de Santander atorgarà el Far d'Honor de la desena edició del cineasta Albert Serra. Ho faran reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo. El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Concha d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad. Els esports amb Oriol Corral. Bona tarda.
13: Bona tarda. El lateral portuguès João Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. El Barça també fitxarà Rodri, que arriba aquesta tarda a Barcelona procedent del Manchester City. El preu del fitxatge serà de 60 milions més variables que podrien fer superar els 70 milions. S'espera que el presentin demà. Fermín ja consta amb el dorsal 7 al web de la Lliga, deixa lliure el 16 dorsal habitual de Rodri. Encara de Barça, les de Clara Serrajordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. L'Espanyol és co-líder de la primera divisió després de guanyar 3-0 al Llevant ahir. Avui, a les 9 del vespre, el Deportivo Elx tanca la primera jornada. A segona, el Sabadell debuta avui al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. Podreu seguir el partit al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Abans del partit, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter Nicolás Gioacchini. I en bàsquet, el Joventut de Badalona i el FIAC Girona han començat la pretemporada avui després de les revisions mèdiques. En hoquei patins, ho han fet el Barça i el Reus.
8: Fins aquí les notícies. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada. Una de les 10 candidates és Moriel Branch, de Fetus.
14: En Joan va baixar la fonda.
8: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
16: A Catalunya Ràdio.

0: 4 a 7 de la tarda. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: Les 5 i 7 minuts. Bé, tinc moltes ganes de sentir una conversa que vas tenir fa uns quants dies amb una persona que admiro molt i que crec que molta gent admira moltíssim.
2: És un home que de petit somiava a presentar Eurovisió, no sé si
1: ho sabia. Bueno, no ho sabia, això.
2: Clar, encara no hem dit el nom. Però us dono més pistes. Als 16 anys anava als estudis de ràdio a veure els presentadors de qui volia aprendre. I de fet ell va començar la ràdio, però a dia d'avui és un mite televisiu. De fet pot presumir de presentar el programa més longeu de la televisió a tot l'estat. Crec que amb això ja t'he donat una gran pista. També pot presumir d'haver recollit 3 Premis Ondas i de tenir al seu palmarès el Premi Nacional de Televisió o, entre d'altres, el Premi Jesús Hermida a la trajectòria. Parlem, ni més ni menys, que de Jordi Hurtado. Estic entrant al lloc on m'ha citat el Jordi. Falten encara 5 minuts per l'hora a la qual hem quedat. Veurem si ha sigut encara més puntual que jo. De moment aquí no el veig. No el veig. Bueno, doncs seurem. Anem a seure i l'esperem aquí. Bé, arriba.
3: Hola, Marta.
2: Què tal, Jordi?
3: Molt bé.
2: Com va això?
3: Doncs molt bé. D'estiu.
2: He agafat taula. Et va bé aquí?
3: Aquí? Perfecte, sí? Perfecte. El Foment de Molins de Rei està molt bé.
2: Això te n'ho va preguntar. On m'has citat?
3: Home, t'he citat en un lloc, aquesta cafeteria emblemàtica, a més d'aquest teatre, que és el Foment, que és una associació cultural d'aquí de Molins de Rei que fa moltíssimes coses. I aquí, a més, es fa el fanzón cada setmana, aquí. I en aquesta cafeteria que estem aquí s'han rodat moltes pel·lícules, sèries. És un lloc emblemàtic, és un lloc que els molinencs sempre passem per aquí.
2: Veig que ets un molinenc orgullós, tu.
3: Sí.
2: No, però en realitat tu no vas néixer a Molins de Rei.
3: No, a Sant Feliu de Llobregat, al costat. Sí, sí, els hi vaig fer el salt una mica a Sant Feliu fa ja 23 anys. Però molt bé, perquè és Baix Llobregat. Contínuament també tenim molts amics a Sant Feliu i estem en contacte. I l'important és estar a la comarca. Jo sí que em sento molt d'aquesta comarca, del Baix Llobregat.
2: Mira, ens venen a demanar. Què vol, Jordi?
3: Doncs res, una aigua, una aigüeta fresqueta.
2: Mira, jo una aigua amb gas, sisplau. Però Jordi, tu pots fer vida normal a Molins?
3: Sí?
2: Ets un veí més?
3: Jo és que sóc molt normal.
2: No, tu ets molt normal, però no sé si tu pots sortir, venir aquí a prendre algú sense
3: sempre,
2: que algú et demani un selfie, sense que algú s'apropi a saludar-te.
3: Normalment la gent de Molins ja no demana ni selfies, ni demana fotografies. No, normalment no. Quan hi ha algun esdeveniment com la Fira de la Candelera, al febrer, a més aquest any vaig ser el pregoner, era la 175 Fira de la Candelera, que era molt important. Llavors sí, perquè hi ha gent de fora. Llavors la gent doncs no et coneix, no està acostumada a veure't, però jo vaig al supermercat a comprar, vinc aquí al Foment a prendre el cafè, el que sigui, passejo tranquil·lament pel poble d'una forma absolutament normal, que és el que la gent ja està acostumada a veure't i evidentment això és el que és bo, és convertir-te en un ciutadà més.
2: Això a Molins, però tu en realitat ets conegut arreu del món. Jo crec que hi ha pocs presentadors catalans que puguin dir això, que puguin anar a l'altra banda de l'Atlàntic i que el coneguin.
3: Sí, això he tingut moltes anècdotes, això és divertidíssim. És perquè el programa es veu molt a Latinoamèrica i des de fa molts anys, que són 29 anys, i llavors és pujar amb un avió i que Aerolínies Argentines i que el noi, l'azafato, diguéssim així, que passa, et diu, vos sos Jordi? I que diu, sí, i et quedes, però dius, penses, aquí no et coneix ningú. Digo, es que llevo 20 años viendo este programa cada vez que voy a casa de mi abuela. Y claro, nos tenemos que hacer una foto y tal, y no sé qué. Y así moltes anècdotes d'aquestes, molt maques, sí, sí.
2: Tu tens haters? Perquè a mi, des de fora, fa la sensació com que Jordi Hurtado tothom l'estima.
3: Jo crec que no. Jo vaig per la vida pensant que no. Però segurament en algun moment hi deuen haver. Jo no tinc xarxes socials perquè no em donaria la vida. M'ocupa molt de temps el programa, el llegir, el viure, el fer altres coses, i el que sí que hi ha són les xarxes socials del programa, del Saber i Ganar, i allà, en general, sempre el que es veu és és un feedback positiu, eh? I el que en dona la gent pel carrer, el que dèiem abans, la gran diferència d'anar, per exemple, a Madrid, quan vaig per coses de feina a Madrid, llavors la gent sí que em veu pel carrer, i és que hi ha moments que la gent s'emociona i es queden, clar, com que no estan acostumats a veure'm tant pel carrer, i és impressionant, la gent, no?, i l'estimació que existeix, que és molt gran, no?
4: Octava pregunta por 64.000 pesetas en la fase final del Mundial de Suïssa.
2: L'any vinent farà ja 30 anys de saber-hi ganar, però tu en realitat vas començar a la ràdio. De fet, tu ets un home molt de ràdio, Jordi.
3: Sí, perquè jo crec que la ràdio la porto dins. És a dir, quan estic fent televisió, i són 40 anys des de l'any passat del Si lo sé no vengo, també el Sergi Schaff, quan em va donar aquella primera oportunitat, em va dir, és que per aquest programa que estem creant amb aquesta bogeria, el Si lo sé no vengo, he vist que tu eres el perfil ideal perquè ets de ràdio i ets d'improvisar, ets de crear, i necessitem una persona que sigui capaç en tots moments de poder salvar la situació de les proves, etc.
5: Amigos y amigas, niños y abuelos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva cita con el programa concurso de la tarde del domingo.
3: I d'alguna forma, tot això està en el saber i ganar també, aquesta ràdio, aquesta escola de tants anys, la manera de parlar, de matisar, d'explicar les coses, de llegir, de quan llegim les preguntes, de com ens comuniquem amb l'espectador. Jo penso que aquí hi ha molta escola ràdio, des de Ràdio Joventut, la primera que vaig fer amb 18 anys, a la SER, a Ràdio Barcelona, etc. No? Jo crec, la ràdio la porto dins, sempre.
2: Ara parlaves d'aquest estil, d'aquesta manera de fer, tan radiofònica, encara que facis tele, i tu, de fet, tens una manera de fer molt, molt genuïna, no? Molt marca Jordi Hurtado. Això és innat o és una manera de fer que has anat construint?
3: Jo crec que la vas construint des d'aquell inici radiofònic, com et deia, de Ràdio Joventut, de l'escola, de començar allà, que vas començant, doncs, a fer aquella continuïtat de música els dissabtes, els diumenges, etc, que vas aprenent. Els concursos em van venir perquè a Ràdio Barcelona un dia em van encarregar tornar a fer Lo toma o lo deja, que era un format radiofònic que havia tingut molt èxit feia ja molts anys. I de sobte em vaig trobar amb un concurs cultural a la ràdio. I una mica, doncs, vas creant aquesta forma de comunicar-te, de fer, de vendre l'entreteniment i de trobar-te a gust en aquest sector. Després, amb el Si lo sé no vengo, l'any 85, a Televisió Espanyola, on no hi havia privades, on et veien milions i milions de persones. Allò sí que va ser sortir a Sant Feliu al carrer, anar a agafar el tren de Rodalies o per anar a la ràdio, i que tothom et mirés. Allò sí que era que tothom et mirava, perquè, clar, tothom veia la tele. És que només hi havia una, clar. A Catalunya TV3, res més.
2: Tu ara mires la tele?
3: Jo miro la tele, però com es mira ara la tele, com mirem la ficció, com mirem les pel·lícules, com mirem els programes a la carta. O sigui, la tele, tret potser dels telenotícies, dels informatius, dels telediaris, etc, la informació, que la pots veure també molt en directe, perquè t'agrada estar informat al moment i del que està passant, després m'he acostumat absolutament a veure-ho a la carta. Jo l'altre dia ho recordava, formant part del jurat del Premio Nacional de Televisión a Madrid, enguany, que jo els deia, quan jo era pequeño, comprábamos el teleprograma en casa para saber la programación, porque solo había una cadena. I les sèries, t'acostumaves a veure un capítol a la setmana i esperar una setmana a veure el següent capítol. Això ara és inviable.
2: I concursos també en mires?
3: No, la veritat és que no. Potser miro un moment quan hi ha un format nou, però com que tots els formats són els mateixos, són coneguts i acostumen a

0: d'un programa intergeneracional i que la gent el consumeix. Ara hem aconseguit, hem assolit que l'espectador l'està veient com també vol veure un informatiu, com cada dia, per ells es converteix ja en un costum a aquella hora veure el Saber i Ganar. Per això el públic és molt fidel, molt fidel, molt fidel, i les audiències continuen sent sempre altes, continuen sent més o menys les mateixes, i amb aquesta gran fidelitat. És això, una mica.
1: Però quin mèrit té el presentador? O sigui, creus que aguantaria igual Saber i Ganar?
0: Té molt, perquè clar, després de tants anys, també li has posat la teva personalitat, li has posat la teva empremta, li has posat la teva manera de fer, i la gent l'ha comprat, que és el positiu, perquè si la gent no l'hagués comprat, aquest programa s'hagués acabat. Pensa que primer només ens van signar 3 mesos, i així, de 3 mesos en 3 mesos, vam estar els primers anys, durant molts anys, perquè era així. El sistema burocràtic exigia la SEPI, que és qui mana darrere de la televisió pública, doncs era així. I t'acostumaves a viure d'aquesta forma. Llavors, gràcies a que el públic doncs ha entrat bé en el programa i que ens comuniquem molt bé, doncs ha tingut l'èxit que té.
1: Tu estudies abans de cada gravació?
0: Doncs això és el que dic a casa una mica quan vaig a llegir els guions que ens envien, i el que faig és repassar-ho, llegir-ho, veure els continguts. Jo dic que vaig estudiar, però no és estudiar, però sí que és saber els continguts de cada prova, perquè cada dia, encara que la prova sigui la mateixa, sigui el descubriendo o el descartando o les preguntes calientes, són diferents. I llavors tu mateix et sorprens dels continguts, de les coses que arriben a escriure les guionistes. És que jo mateix dic, serà possible? La parte por el todo, que donem pistes i has d'arribar a un tot, que són coses a vegades complicadíssimes que jo al·lucino, i llavors està molt bé perquè mentre ho llegeixo vaig al Google, faig una recerca, doncs també estic aprenent.
1: Diries que ets més culta gràcies al Saber i Ganar?
0: Sí, home, perquè clar, si durant aquests anys hagués estat fent un altre tipus de programa o jo què sé, doncs, o m'hagués especialitzat només en un tema, però és que aquí entren tots, entre la música, entre l'art, entre la història, entre la mitologia, entra tot, l'actualitat, el cinema, llavors estàs molt viu, et dona molta vida.
1: Si tu ets un jugador infal·lible al Trivial.
0: Doncs mira, deu fer 25 anys que no he jugat al Trivial.
1: En sèrio?
0: Sí, clar, és que jo em considero que ja no toca per fer un programa com aquest, jugar al Trivial.
1: Però series un concursant, un bon concursant de Saber i Ganar?
0: Seria, en alguns aspectes, seria mitjà, i en altres no, depèn, perquè jo al·lucino. Per exemple, en la calculadora no seria bo, perquè clar, hi ha gent que en 15 segons fa la calculadora, i altres que són de lletres es bloquegen de tal manera que són incapaços de fer una suma o una resta. Depèn del tema. Hi ha temes que m'agraden més, el cinema, l'art, història de l'art, etc, la història. Llavors hi ha temes que els has treballat tant i estàs... O la música. Jo he al·lucinat de gent molt jove que de sobte un concursant no coneixia Nino Bravo. I vas dir, bueno, sí, ja ho sé que fa molts anys que va morir, però és una icona de la música espanyola. I que vingui un noi que no té 30 anys i que trobes que no el coneixia. O així moltes coses, no?
1: Estem amb Jordi Hurtado conversant al Foment de Molins de Rei, el presentador de Saber i Ganar, que l'any vinent celebrarà 30 anys, però ell fa més de 40 que treballa a la televisió espanyola, i Jordi, fa uns quants més que vas començar a la ràdio. Després de tants anys dedicats a aquest ofici, a tu encara t'agrada la teva feina?
0: Jo crec que faig aquesta feina precisament per això, perquè m'agrada tant que si no l'hagués deixat. Hi ha persones al nostre voltant que han deixat la feina precisament perquè... no els agradava gens el que feien, i això penso que és molt trist, perquè és treballar d'una manera que t'amarga la vida, no? Llavors, jo quan arribo a Sant Cugat molts dies penso que privilegiat que sóc i quina sort que tinc de que estic fent el que m'agrada, el que era la gran vocació amb els 16 anys, els 17, que vaig començar amb 18 ja a la ràdio, i que he pogut tenir, doncs imagina, tots aquests anys. Clar, són més de 50 des que vaig començar a la ràdio, és impressionant. Sí, i continuat.
1: Però mai t'has plantejat, o mai en algun moment de la carrera has tingut ganes de deixar-ho? Perquè és que són molts anys i es passen per molts moments.
0: Són moments concrets de coses, no? Jo, quan estava fent molt doblatge, que hi havia una època que em dedicava més al doblatge, doncs hi havia moments doncs, que potser treballaves moltes hores, etc. I hi ha moments o coses que sí, que hi ha moments que t'agobia la feina. Doncs podria ser horaris com quan matinava molt a la ràdio,

0: doncs estava lluitant per poder evitar estar fent el programa despertador i haver de llevar-me a les 4 de la matinada, que és una cosa que des de llavors tinc ja marcada, que
1: dic, no.
0: Jo és que intento no matinar.
1: A quina hora et lleves, Jordi?
0: No, ara quan tenim gravacions, sí, a les 6, clar, perquè hem d'anar d'hora cap a Sant Cugat i vinga, i posar-s'hi, no?
1: Quantes hores són de gravació?
0: Ara ja he aconseguit reduir, perquè jo abans, com que els feia tots els de l'any, tots els dies, doncs clar, eren jornades de matí i tarda. Ara ja, afortunadament, no faig els caps de setmana, d'emissió, evidentment, dissabtes i diumenges els fa el Rodrigo Vázquez, i molt bé, perquè jo vaig dir, hem de baixar aquesta intensitat, que m'han passat ja uns quants anyets i jo vull viure més tranquil. I llavors ara són jornades de matí.
1: Tu penses en la jubilació?
0: Doncs a vegades, perquè la gent m'ho pregunta tant, que d'alguna forma...
1: No és que et convidem a marxar, no t'ho prenguis
0: no,
1: així,
0: no,
1: la pregunta.
0: Sé, no, però és allò que és normal, perquè amb aquesta edat i quan acabes de fer 69, que jo no me n'amago, doncs clar, tothom et diu, i què? I no et jubilaràs? No et jubilaràs? Són coses que sí que pregunta la gent d'aquí Molins pel carrer també. Jo crec que els que som freelance, els que som d'aquesta forma de treballar, no ens jubilem mai. El que fem és doncs anar deixant coses, anar retirant-se una mica, posar-se una mica al costat, que és el que he fet amb el cap de setmana. És a dir, anar reduint la intensitat.
1: Però la idea de deixar de treballar completament et fa vertigen?
0: Més que res, com que deies abans, com que m'agrada tant, és allò que tens del cuc aquest, de que mentre tinguis salut, et trobes bé, et trobes amb capacitat mental per continuar fent això, veig que ho puc fer, per tant, no em plantejo el deixar de treballar del tot. Això no m'entra en els meus plantejaments, no. Perquè penso que es poden fer moltes coses. La Mercedes Milà és un exemple, l'edat que té, que és més gran que jo, l'Iñaki Gabilondo. Hi ha molts exemples, i pots fer altres coses que no siguin de la intensitat, evidentment, que dona el saber i ganar.
1: L'edat l'has dit tu ara, no te n'amagues, n'has fet 69, l'any vinent en faràs 70. Mm. Et fa respecte, o no sé si fins i tot dir por, la idea de fer-te gran?
0: Home, és una cosa inevitable, i lo fumut és no arribar. Per tant, és una sort que arribis bé, com em sento en aquests moments, que això és positiu, però és evident que, clar, és un número, a més, que aquest de canviar del 6 al 7, me l'estic mirant i penso, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, perquè és molt fort. Però, per dins, moltes vegades estic veient el mateix, la mateixa persona aquella que va començar doncs fa això 30 anys o 40 i no em veig amb aquesta edat, que això és el bo, potser per estar actiu, oi? Per no haver deixat d'estar en contacte amb joves, perquè cada vegada tens més gent jove al voltant, perquè els de 63 ja es prejubilen tots i llavors cada vegada tens més gent jove al voltant. I això és molt maco perquè et dona energia.
1: No sé si és aquest rodejar-te de gent més jove el secret de la teva immortalitat, perquè clar, Jordi, és que jo crec que tu vas ser carn de mem quan encara no existien els mems. A tu et fan gràcia o ja estàs una mica cansat de tots aquests mems parlant d'aquesta joventut eterna que tens tu?
0: No, això és un, en el fons és un homenatge a la continuïtat del programa. A la bona salut del programa. Això que és tan únic, que un programa diari amb el mateix presentador doncs hagi fet ja 29 anys. I a més també em dona la possibilitat de fer de prescriptor, de fer campanyes publicitàries molt, molt divertides i que estan molt enfocades en aquest sentit i amb molt d'enginy.
1: Tu et cuides molt?
0: Molt no. Jo intento cuidar-me, però allò molt, molt, el que diríem moltíssim, que no, però d'una manera de dieta mediterrània, d'intentar moure't, caminar, etc. Ara això de la calor és horrorós, perquè a mi m'agrada molt caminar, moure'm, sempre m'estic movent, fent coses, pujant i baixant, escaves, jo què sé. Vull dir, estar actiu. I ara amb aquesta calor realment això és que ens aixafa a tots. I tenir una dieta, doncs, bastant equilibrada, és en aquest sentit, és... Però no amb una obsessió, o sigui, no amb obsessió, i mai faria res com aquesta gent que es fan retocs físics Això mai, eh? Perquè mai entraria en un quiròfan o qualsevol cosa que fos... Perquè si veig una xeringa o una gota de sang i ja marejo, mai de la vida em posaria res, eh?
1: Tot el
0: mai.
1: Canvi que et veurem és el canvi d'ulleres, que és l'única cosa que canvies, no?
0: Això sí.
1: I jo el que sé és que tens un secret, no sé si és un pecat o el que et dona aquesta joventut, que és la xocolata negra, que crec que t'agrada molt, no?
0: Diuen que és molt bona.
1: Sí, molt antioxidant.
0: Perquè 85%, menys no, ja no m'agrada, 85%. Si és menys, ja noto que no m'agrada. I amb llet no m'agrada gens, és curiós.

0: Jordi, ara de vacances, però quan us hi torneu a posar, amb les gravacions?
1: Sí, sí, ara és el temps de vacances, perquè la fàbrica, diguem-ne, de programes a Sant Cugat, a Televisió Espanyola, parem, tots els equips també fan vacances, i al setembre tornem. I a l'agost hi ha unes reposicions meravelloses, és molt bo perquè la gent continua tenint molta audiència també a l'agost, les reposicions. I al setembre, doncs, tornem, i a més és una temporada molt maca aquesta que encetarem al setembre, perquè farem el programa 7.000, dels programes diaris, i camí dels 30, que ja s'estan preparant una sèrie de coses especials per l'any que ve, pel febrer, la gran celebració dels 30 anys.
0: Et diria que espero que n'hi hagi, que vinguin 30 anys més, crec que amb tu, no sé si al capdavant serà possible,
1: no,
0: per energia, jo crec que sí.
1: Això és evidentment impossible, però la televisió pública sí que pot, quan una marca, és tan difícil fer marques, quan té una marca, sí que la pot mantenir. Canviaran els presentadors, canviaran les presentadores, canviaran els equips, canviarà tota la gent que fa el programa, però la marca jo crec que és tan potent i és tan bona que hauria de continuar.
0: Doncs tant de bo que sigui així, i gràcies. Mentrestant, Jordi, que gaudeixis de l'estiu, d'aquestes vacances, i que agafis molta energia per tornar-hi al setembre, que tots els teus espectadors t'esperem.
1: Marta, del cor, un plaer saludar-te, estar amb tu avui, compartir aquesta entrevista aquí a la tarda de Catalunya Ràdio. I això...

0: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta del Cor.
1: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crim.
1: Estic un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
3: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
4: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
5: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
6: No sé per què cogí el martillo i la pega.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
4: Comencem.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
8: A 1861, un ric propietari...
9: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
7: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
9: Una hora d'història que us captivarà.
10: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
10: La llum.
2: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Passen pràcticament 2:45. Si se'ns confirma que les grans calorades d'aquest estiu les anem deixant enrere, hem d'aprofitar aquests dies per sortir i conèixer més els racons del nostre país. Per això ens acompanya en Gerard López, responsable del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa. Bona tarda, Gerard.
1: Hola, què tal?
0: I molta gent, jo el primer... Dic malament el nom del teu programa.
2: Em sembla... Pobre. Ja sé, Gerard.
1: Ja sé com ho diu. M'imagino que ja sé com ho dius.
0: Una ràdio descomunal.
2: Això no és Suïssa, diu
0: això
2: tothom.
0: No sé. L'altre dia no sé qui el recomanava. No, potser parlàvem amb tu, Marta.
2: Em parlàvem tu i jo, i em vas dir això, no li diguis al Gerard, que pobre.
0: Dic que ja m'has alguns capítols, oh, d'això no és Suïssa. I em diu, no, si no
2: es diu
0: així. Et
2: va fer molt mal, la sèrie.
0: Dic,
1: és que
0: ves,
1: va coincidir que els dos van sortir a l'hora i molta gent diu, o bé el Suïssa, o bé això no és Suïssa.
0: Exacte.
1: Però bé, la qüestió és això. No cal anar a Suïssa perquè aquí tenim racons.
0: País meravellós.
2: De fàbula. De fet, per això, Gerard, t'hem demanat que ens facis propostes per caminar, però també per visitar racons i per conèixer patrimoni o històries que s'aprenen voltant per Catalunya. I avui anem bastant amunt, em sembla.
1: Sí, perquè anirem a la Vall Ferrera, anirem, si us sembla bé, al Pallars Sobirà.
2: Em sembla molt bé.
1: Però no patiu, que és amunt amb el cotxe.
2: Val.
1: Abans de l'eclipsi vaig tornar a treure el nas i realment sempre val la pena.
2: Va, llavors, situem-nos, Vall Ferrera. On està això en el mapa?
1: A veure, comencem. Primer ens hem de situar Pallars Sobirà, d'acord? Uh-huh. Alta muntanya, Alt Pirineu. Hi ha bàsicament tres valls, per entendre'ns. A l'esquerra del mapa hi ha la Vall d'Àneu, que és Esterri d'Àneu. Ja te'n vas cap a la Bona Aigua i pots pujar cap a la Vall d'Aran. Al mig tenim la Vall de Cardó, per entendre'ns, si vols anar fins a Tavascan, d'acord? I després, a la dreta, la Vall Ferrera, que és la que fem, que ja dona més a la banda d'Andorra, per entendre'ns, Això seria, diguem, les tres valls que vertebren el Pallars Sobirà. A veure, el nom de Vall Ferrera, Ferro de la Vall, ja una mica ja lliga, no? Per què Vall Ferrera? Perquè en aquelles valls i els boscos de la zona hi havia ferro i, bé, s'explica que els reiers, els típics reiers que baixaven per la Noguera...
2: Pallaresa.
1: Pallaresa, portaven també fusta, evidentment, clar, en alguns casos ferro. A mi se m'havia explicat que, de fet, portaven el ferro fins a Tortosa, el baixaven fins a baix per, diguem, nodrir, per exemple, el port de Tarragona, i que per això, a prop de Tarragona, hi ha un poble que es diu els Pallaresos, perquè eren a tots aquests del Pallars que baixaven. Això ho vaig sentir a dir, però també he de dir que buscant i furgant en alguns llocs m'han dit no és ben bé així. Sí que baixaven ferro amb els raids, però tampoc com perquè donés per tant. Per tant, mira, el tema el deixem obert, si algú ho sap ben bé, doncs això. Què més tenim a banda del ferro? Tenim cims i estanys meravellosos, perquè ja sabeu que a la Vall Ferrera hi ha el sostre de Catalunya, la pica d'estats. Però, a més, també hi ha el Pla i el Port de Boet, l'estany de Xeus, el cim del Montteixo, els estanys de Baiau, una zona fantàstica del Pirineu que val molt, molt la pena visitar.
0: Val, i tu fins on ens vols portar?
1: Doncs, mira, fins a l'últim nucli de la vall, el poble d'Àreu, d'acord? A partir d'allà s'acaba la carretera més ampla, el camí es converteix amb una pista de muntanya, que ara està asfaltada, però amb limitacions. Bé, aquesta part, diguem, ja per anar fins a la pica, avui no la farem, aquesta part. Farem més la part que pots fer amb cotxe, d'acord? Posarem en valor tots els pobles que hi ha en aquesta part prèvia abans d'arribar al gran cim de la pica d'estats. D'acord? Els posem en valor, si us sembla.
0: Va, doncs fem-ho. Jo tinc la maleteta a punt, ja, la motxilla.
2: Bueno, és que... I a més aquí... t'agrada molt conduir, eh?
0: Passa una cosa, perdona, parèntesi, entre la motxilla i la maleta. Tu, Gerard, ets d'Osona.
1: Correcte.
0: I no has tingut sempre problemes aquí a Barcelona quan parles de la maleta i la motxilla?
1: De vegades sí.
0: De vegades sí?
1: Sí, és veritat.
0: Jo dic maleta a tot.
1: Tot és una maleta.
2: Clar, no.
0: Em poso la maleta per anar a l'excursió.
2: No, per mi, el que poses a l'esquena és motxilla.
0: Exacte.
2: I el que portes, que té, diguem, quatre rodes, un parell de rodes, és la maleta.
1: Sí, sí. Jo quan era petit hi havia la maleta, la motxilla, i una cosa superboomer, que per mi ja era, que era el bade. No sé si ho heu sentit.
0: Bade?
1: Mai,
0: no m'ha arribat, això.
2: Bade?
1: El bade. Si algú sap d'on venia, que mai he sabut d'on venia. El bade.
2: Ah, el bade.
1: El bade. Bade. B-A-D-E. El bade.
0: Era una, com una motxilla, era.
1: Sí, era sinònim de la maleta, la motxilla, però ja et dic que mai he sabut massa d'on venia, i a mi em sonava ja a boomer a mi quan jo era un nen. Per tant,
2: doncs ja tenim, ja sigui el bade, la motxilla, la maleteta, el que vulgueu.
0: Tot carregat
2: el cotxe. Molt bé.
1: En tot cas, sigui en bade, en motxilla o en maleta, farem això, reivindicar aquests pobles que hi ha de pas cap a les altes muntanyes i als cims del país. Apunteu que són quatre noms: el poble d'Araós, el poble d'Ainet de Besant, Alins i Àreu. Però abans de continuar, una endevinalla, va. Pareu l'orella, d'acord? Escolteu això. Què? Què és? Què diríeu que pot ser això?
2: És alguna màquina que talla alguna cosa.
3: Tantes coses.
1: Eh? Que pot ser moltes coses?
2: Per mi és una és màquina perquè té com un ritme molt marcat.
3: I talla amb mala llet,
2: Mireu, sí, com una mica cisalla bèstia.
1: Aquí hi ha energia, no?
2: Sí.
1: Que sí? A veure, és un enregistrament que vaig fer en un d'aquests pobles el dia 4 d'agost a les 17:54 de la tarda, per ser precisos, a Àreu. Però després, al final, descobrirem què és, d'acord?
0: Val, Gerard, com s'hi arriba a la Vall Ferrera?
1: A veure, hem de pujar, si venim, diguem, del sud, a Tremp, a Sort, Llavorsí, i un cop a Llavorsí hem d'escollir una de les tres valls, d'acord? És el punt, diguem, de referència. Cap a la dreta, sempre cap a la dreta, arribarem a la Vall Ferrera, sempre a la dreta, i un cop ja ens encardirem amb la vall i amb el riu, que és la Noguera de la Vall Ferrera, comença el nostre periple. Fins ara ho són uns 15 quilòmetres de carretera, la L510, per ser precisos, i és aquí on anem creuant, recordem, aquests nuclis. Araós, Ainet de Besant, Alins i Àreu. Si us sembla, comencem pel primer que trobem, que és Araós.
2: Molt bé, Araós, t'he de dir que és la primera vegada, em sap molt de greu el meu desconeixement, però que sento el nom d'aquest poble, així que no sé què anem de dir, i després per què has posat aquesta música, que t'he de dir que m'ha agafat una mica...
3: M'ha agafat una mica a contrapeu.
2: Té alguna explicació?
1: Roger tampoc no...
2: Ja està justificat,
1: I tant, sempre. To see me cry. A veure, Araós, hi trobem una ermita als afores, l'ermita de Sant Francesc. Sempre val la pena, en aquesta part de la Catalunya Vella, visitar-les. Hi ha un carrer que es diu el carrer Únic, que no és l'únic carrer, però se'n diu carrer Únic. Això passa més d'un poble en aquest país. Quan són nuclis molt petitons, solen tenir això d'aquesta referència, carrer Únic. Per exemple, hi ha una casa que se'n diu Casa Gavatxó, que trobes al carrer Únic número no sé quin. Però aquest concepte de carrer Únic o Única, veureu que és sovint. I què més trobem a Araós? Doncs en Tomàs Guzmán, aquest senyor que estem sentint participant d'Eufòria, segona edició 2023. No sé si el recordeu.
3: El recordo molt, que em va sorprendre el babot, aquesta potència vocal d'en Tomàs.
2: Molt jovenet.
1: Sí. Havia nascut el 2005 a Xile, i ara té 21 anys. En fi, a banda del senyor que estem sentint, us hem de dir que Araós té 50 habitants, que tots els pobles tenen dos elements en comú en aquesta vall molt visibles. Un, us l'explicaré al final.
2: De moment, ens van deixant moltes coses per al final.
3: Moltes coses per tancar,
1: Sí, aquest poble té, atenció, un efecte recordatori misteriós, perquè no se'ns oblidi, escolteu això. Això, que sentim?
2: Cavall.
1: Sí, això passa... aquest element el tenim a tots els pobles, juntament amb un altre que també et dic ara, que és el riu, la Noguera de la Vall Ferrera, perquè la Noguera vertebra la vall, per tant, cada poble sempre al costat del riu. Per què ho dic? Perquè, per exemple, si esteu en aquesta població, val molt la pena fer una excursió que comença aquí, que no és anar amb cotxe, sinó que és fer el camí ral. El camí ral que va pel costat del riu. D'acord? Per tant, si voleu, deixem el cotxe aquí, anem a buscar el pont que està a res a uns 100 metres, i des d'allà comença una excursió planera, tot i que estem al Pallars, és planera, per tant, val la pena, que segueix l'antic camí ral que anava vertebrant la vall.
2: Durada, més o menys, Gerard, d'aquesta caminada?
1: Estem parlant de 3-4 horetes anar i tornar. D'acord?
3: Nivell mitjà, per tant, no? Una mica?
1: No, familiar, absolutament.
2: Familiar.
3: 4 hores, depèn l'edat de la criatura.
1: Vas fins a Lins, puges fins a Lins, per tant, allà pots dinar, tornes a baixar, si vols, o que et baixin en cotxe, o pots fer un trosset molt petit. Per tant, val molt la pena, realment, i és un punt de referència. Són 11 quilòmetres en total, el temps, això, 3-4 hores, i el desnivell no arriba a 200 metres. Perquè anem seguint.
3: Sí, es pot descansar, no?, amb les 3-4 hores en algun moment.
1: Sempre, i tant, perquè hi ha molts paratges i hi ha ombres que s'agraeix i es fa.
2: I més amb aquesta calorada. Va, anem al següent poble.
1: El segon poble, Ainet de Besant, 50 habitants, diré d'Ainet. Que hi ha un monument a l'os, d'acord? Està fet de cert, l'os d'Ainet. Fa 13 dies, d'on ho feia que encara hi era, perquè m'hi vaig fer una fotografia, d'acord? De fet, a tots els pobles hi ha escultures de forja, perquè tota la vall és un museu d'això, de la forja, pel que dèiem abans, pel ferro de la Vall Ferrera. Val a dir que, si voleu fer una excursió una mica més agosarada, del costat de l'os ferroguinós en surt un camí que puja dret seguint un barranc. És una caminada sense compassió fins a, atenció, apunteu, les bordes està Xerto. Fins a les bordes, 2 quilòmetres, uns 300 metres de desnivell. Aquí hi ha...
0: Aquí has de tenir una mica de cames, eh?
1: Correcte.
2: Quanta estona calculem?
1: Aquí, doncs, mira, has de comptar 2-3 horetes i també pares a dalt. En fi, ha de veure una mica de cadascú i és ampliable. També hi ha un pont que travessa el riu Noguera, de la Vall Frera, que també ens connecta amb aquest camí ral. Per tant, aquí podria ser una parada intermitja, si volem. I Ainet també conté l'altre element que tenim present en tots aquests pobles de la vall.
3: I que encara no descobrirem.
2: Encara
1: no, no, no. És important no confondre Ainet de Besan amb Ainet de Cardós. Ainet de Cardós està a l'altra vall, la vall de Cardós, i és molt famós aquest poble pels seus iogurts. Sí, senyor, no hi ha ningú en aquella zona que no conegui els famosos iogurts de Cal Jonet, que són d'Ainet de Cardós.
2: Saps que els he tastat?
1: Ah, que sí?
2: Els he tastat, sí, boníssims. Els he tastat a la Vall d'Aran.
1: Doncs mira, en aquella zona es troben perfectament, en altres zones del país no. T'he de dir també màxim respecte per aquesta empresa, no només per la seva qualitat del producte, sinó perquè la seva web és un correu de Hotmail.
2: Home,
0: meravellós, això vol dir que porten molts anys treballant.
2: És que l'estic buscant, estic buscant la... És que sí, sí, són uns iogurts que només prenc quan vaig allà.
1: Quan puges a la Pirineu, eh? Sí, senyor.
0: Se'ls he vist mai.
1: Molt la pena.
0: Molt bé, doncs, recomanació feta. Dit això, següent poble.
1: Sentiu això, eh? Patapum, patapum, patapum. Això què és, aquest soroll? Patapum, patapum. No és el del principi, és un altre. No,
2: a veure, puja, Gisela.
1: Aquest...
2: Aquí hi ha fusta.
1: Aquí és un mall, una farga. Una farga, saps? El martinet, pam, pam, pam, picant. Perquè allò era zona de fargues, algunes desaparegudes. En fi, a Alins són 70 habitants. Aquí hem tocat os, perquè Alins és el nucli principal de la vall i del municipi, que engloba tots aquests nuclis disseminats. Què hi tenim aquí? Doncs al final de la ruta, pel camí ral que us proposava ara fa una estona, quan sortíem d'Araós, tenen un colomer medieval que també és molt interessant. Se'n diu la Torre de les Bruixes, però no hi ha bruixes. Hi ha coloms, i també dono fe que alguna abella que em va voler picar. Tenen l'església mítica de Sant Quirc a dalt d'un tronet, a la banda esquerra, amb bones vistes, i un monument fet de ferro forjat dedicat a la falla major de Lins. I també tenen la Fira del Ferro Pirinenc. Aquest juliol es va celebrar l'edició d'aquest any amb uns 80 forjadors que van forjar una escultura col·lectiva dedicada a les falles del Pirineu. Perquè aquest any sabeu què passa? Que ha fet 10 anys, 10, que les falles són patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. I a més tenen el nostre element comú que no desvetllarem encara i que està a tots els pobles.
0: Estic més despistat.
1: Doncs mireu, si us sembla, si voleu saber més coses, us diré que d'aquesta població en surt un trencant per anar a un dels pobles més misteriosos i més famosos pel turisme de Morbo. Aquest, Tor. Ja heu anat a Tor? Ja heu pujat a no fer turisme de Morbo?
2: No hi he anat encara,
0: no, però
2: tampoc.
0: Conec molta gent que és una excursió que li encanta, arran de Carles Porta i companyia.
1: Sí, sí. Correcte, de fet és la Rambles, fins al punt que, atenció, la setmana passada llegíem aquesta petita notícia al diari Segre.
4: Els copropietaris de la muntanya de Tor han procedit a la col·locació de cartells de prohibit el pas en alguns dels accessos a l'espai. Ho fan per no haver de fer front a unes eventuals responsabilitats civils en el cas que els visitants que se saltin la prohibició tinguin alguna mena d'accident.
1: O sigui que si et fots de lloros, per exemple, pujant al port de Cabús, que està per aquesta zona, els propietaris del condomini de la muntanya de Tor no els demanis explicacions, d'acord? Ells ja t'han avisat, per tant, tu mateix. Per cert, a punt sobre la versió de Tor que estem escoltant, la televisiva, és molt diferent de la tradicional que també canta el mateix Roger Mas. Mort, que diferent.
2: Clar, però t'imagina't posar...
0: M'agrada molt, però aquesta versió.
2: Sí.
1: Mort, qui t'amor. Mort és qui no parla.
2: Està bé, però no et funcionaria igual.
0: La va adaptar. Punt de dramatisme, és evident. Mira, són 3 quarts tocats de 6. Deixem Tor i tornem a la vall. Després de Lins ens queda l'últim poble. Areu.
1: Què anem de dir d'Àreu? Doncs que hi ha un hotel que en un menjador, si no ho recordo malament, hi ha una fotografia d'en Jordi Pujol baixant de la Neto.
3: Home,
1: crec que
3: estampa.
1: És aquella famosa estampa. Sí. Diria que la de la Neto, potser no, però si més no, sabeu que està caminant amb gent per la muntanya. També hi ha un càmping, hi ha una bona zona d'esbarjo, i lligat amb en Jordi Pujol també trobem, atenció, aquest element misteriós que presenten tots aquests pobles i que encara no us he dit.
3: Vaja, ja, posa'm.
1: Què és això? Això els més boomers diuen, ostres, i tant que sí.
2: Gerard, ens has enganxat el Roger i a mi, eh? Em sap greu.
1: Sí,
2: no, és que no sé de què m'estàs parlant.
1: Això és d'una sèrie que feien a TV3, que és Història de Catalunya, amb un personatge que es deia Draghi. Què passa? Per què tot això? Perquè en tots aquests pobles hi ha els cartells dels 1000 anys. I direu, i això què és? A l'entrada d'Àreu en destaca un cartell que diu Catalunya té 1000 anys i Àreu ja hi era. És un cartell que es repeteix a tota la vall i que, de fet, recupera una mítica campanya del 1988, des d'aleshores. Era una campanya del govern català que deia Catalunya té 1000 anys, i no sé si us sona de res aquesta campanya, encara que, evidentment, està
2: és que, clar,
1: en aquella època...
2: Pensa que jo no havia encara nascut, no, Gerard.
1: Éreu fer barretines, jo també era fer barretines quan en Fraga parlava d'un milió de turistes, no? Però bé, en tot cas, a Tele3 es va fer aquesta sèrie amb això, i què passa? Que d'aquesta campanya, a molts pobles van conservar, van tenir un cartell que deien, no sé, per exemple, Vic té 1000 anys, Catalunya té 1000 anys, Vic ja hi era, i ara actualment tots els pobles de la vall, tots aquests que hem dit i altres, conserven aquest cartell.
2: Aquest? Ah, sí, i aquest allà... és a l'entrada del poble, enmig del carrer únic?
1: Jo no conec cap altre lloc en tot el país, excepte la Vall Ferrera, que conservin aquest cartell. Això ho trobes a tots aquests pobles de la ruta.
2: I, Gerard, ara, per exemple, Àreu i els altres pobles, clar, són pobles molt poc habitats. Ens has parlat de 50 habitants, 60 habitants.
1: Sí. Has de pensar que, si no recordo, ara t'ho dic de memòria, de consulta a l'IDISCAT, diria que de primera residència estem parlant potser de 250 persones. Una altra cosa és que ara, per exemple, aquests dies, ara mateix,
2: està bastant patadot,
1: hi ha molta segona residència.
2: El càmping ple, els hotels plens...
1: Però que hi visquin tot l'any... La xifra és molt més baixa, sí. I res, si no us creieu això dels 1000 anys...
2: Jo et crec, Gerard.
1: Escolteu què deia Jordi Pujol per la diada justament del 1988 amb aquesta campanya.
5: Som a l'any 1988. Aquests 1000 anys d'història sense els quals no seríem res. Aquests 1000 anys d'història que si en reneguéssim no seríem res. Aquests 1000 anys d'història no ens han de servir per encantar-nos amb el passat, sinó per a construir el futur. Els pobles que progressen més solen ser aquells que respecten més el seu passat.
1: Penseu que la campanya aquesta, a banda de la sèrie televisiva amb en Draghi, va donar per molt més visites, inclús amb el Papa. En fi, va ser una campanya bastant forta, perquè aleshores, anys 80, diguem, Catalunya havia recuperat feia poc el que era l'autonomia, per tant, també l'autoestima, l'autogovern, i els governs de Jordi Pujol, en aquella època, amb majories absolutes,
3: i tant,
1: tenien, diguem, ganes de fer país, i una manera de fer país és recordar això. Senyors, que l'any 988, el comte Borrell, com que es va sentir traït pel rei Franca aleshores i desprotegit perquè els sarraïns venien aquí, fotien el que volien i els de França no ens ajudaven, França, el que era la protofrança, no ens ajudaven, Borrell que va dir, aprendre pel sac, botifarra, rei Franca, a partir d'ara faré la meva. I a partir d'aquí, amb aquells proto, diguem... comtats, o hi ha comtats catalans, que no eren catalans encara, però sí que eren els comtats de la marca hispànica i, per tant, els que havien de retenir l'avenç dels sarraïns, van començar a fer la seva. I, per tant, d'aquí va començar una mica a sortir el que després seria Catalunya. La data era aquesta, 988, per tant, 1000 anys abans que el 1988, quan es va fer aquesta campanya. I queda una cosa... No?
2: Sí, perquè has anat obrint interrogants, n'hem resolt un, però n'hi ha un altre, Gerard, que...
1: Sí, senyor. Escolta'm aquest àudio, va. La mateixa... del principi?
2: Però és alguna cosa mecànica.
1: Sí, però no és el d'abans, no és aquella, no és el Martinet fent forja, no és una farga. Això, mireu, això és... Veig en Roger concentrat.
3: Rasca i llavors fa, sí, com, rac, saps? Rac. Torna a començar.
1: Això ho heu d'anar a buscar, això heu d'anar a buscar-ho Àreu, que és aquest últim poble. Té encara un mini poble a sobre, Reus, i quatre cases, el barri del poble petit que es diu La Força d'Àreu. A La Força d'Àreu hi ha la joieta de la corona del patrimoni industrial també de muntanya, que no és ferro, sinó que és, atenció, una serradora automàtica. Això que estàveu sentint és una serradora. Una màquina de tallar fusta. És automàtica, puja i baixa, evidentment una serra metàl·lica, d'acord? I va tallant uns troncs de fusta, adaptats ja per fer-ne taulons, per fer-ne bigues i taules. I em direu, i això quina gràcia té, no? Doncs que és del segle XIX i és tot fet de fusta, d'acord?
2: I encara funciona,
1: Encara funciona.
3: Sí, 900, que encara...
1: Aprofita l'aigua del riu, que la recullen mig quilòmetre més amunt, és d'on treuen l'energia. Sí que s'hi ha afegit algun element, diguem, metàl·lic, perquè han passat molts anys, però és increïble veure tot aquest mecanisme...
3: Un automatisme, quan...
1: Sí, o sigui, pensar això i que et doni com a resultat poder tenir aquesta serradora, n'hi ha d'altres, però aquesta està molt ben conservada, i si voleu anar-hi, aquest agost encara es pot visitar gairebé cada dia, allà val molt la pena anar-hi, de veritat, perquè la persona que fa de guia, l'Ivan, ho fa de conya.
2: Quina meravella, perquè ens ha passejat pel territori, hem fet un repàs també geogràfic, històric, cultural, hem après tot, Gerard, molt bé, i hem estirat les cames.
1: Doncs mira, això és el que tenim.
3: Perfecte, Gerard López, moltes gràcies. Fem una pausa i anem a veure una exposició.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
8: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
7: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
8: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
7: Tota la informació a solsonaturisme.com.
9: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Aquest dimecres, a la festa del Camper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
11: Bon dia!
9: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
12: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
9: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3.
14: L'estiu és tu.
15: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
16: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
17: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
17: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: 6 minuts i les 6.
2: I a aquesta hora de la tarda hem volgut apropar-nos al Palau Robert perquè el Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya celebra 100 anys. I ho fa amb una exposició que ens porta per aquestes 10 dècades d'anuncis que formen part de la nostra vida i de la nostra cultura.
3: Es diu El poder de la publicitat i el que hem fet és intentar veure-la de primera mà a través de la ràdio, que això ara veurem com ho farem, però jo crec que ho aconseguirem. I tenim allà la Cira Cusiner. Cira, molt bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
3: Seràs els nostres ulls, per tant, tots a punt, la Marta, jo i els oients, per anar-nos d'exposició a aquesta hora de la tarda.
2: Clar. Sobretot volem saber, Cira, què és el que has trobat en aquesta exposició.
18: Doncs mireu, és un recorregut per la història de la publicitat catalana i ens recorda, doncs, com d'alguna manera la publicitat no només serveix per donar a conèixer un producte, que és el que tots donem per suposat que fa, no?, sinó que també serveix per construir marques, generar significat, perquè us feu una idea, és tracte com d'un espai amb unes pantalles LED que ens porten per campanyes i anuncis que tots recordarem, més recents i menys. Per exemple, doncs, el 3 de TV3 fent saltirons que tots coneixem molt bé, campanyes, les campanyes més destacades de marques com Desigual, Wallapop, Housefly, Tampax, Greenpeace, anuncis de cotxes... campanyes publicitàries del turisme i dels esdeveniments al nostre país. En definitiva, doncs, publicitat que ja forma part del nostre imaginari, no?, una mica. I després, doncs, també hi tenim diversos vídeos de professionals de la indústria que ens parlen del futur, ens parlen de com... de la manera de fer publicitat... evolucionant amb el tema de la intel·ligència artificial o, per exemple, de com és el consumidor contemporani. Nosaltres, perquè ens en parli una mica més, tenim amb nosaltres a la Sílvia Tascón, membre de la Junta del Gremi de Publicitat, i ara amb ella estàvem parlant de l'anunci de Colacao.
13: Sí, hola, bona tarda. Doncs sí, estava parlant amb la Cira, doncs que, bueno, que realment jo crec que tots tanquem els ulls i us en recordeu aquella cançó de Colacao,
2: mítica,
13: no? Jo soy aquel negrito. Sí. Clar, ara mateix cap empresa, cap agència seria capaç de ni tan sols presentar una campanya així, ni cap anunciant d'acceptar-la. I justament el 2020, els companys de Colacao han fet una revisitada a aquest jingle i l'han posat en el segle actual. És a dir, com la publicitat també reflexa els canvis socials i conceptuals que té la gent, no? Les empreses, el sector i les agències. Llavors, és un exemple molt xulo de com ha anat evolucionant la publicitat, els missatges, com ha anat evolucionant la societat i com la publicitat el que fa és aflorar com és la societat, no? Amb lo bo i amb lo dolent. Però per això hem de tenir sempre anunciants valents i companys d'agències molt valents, doncs, bon, per realment, doncs, fer que una marca o un producte esdevingui una marca i realment estigui dins del col·lectiu i de l'imaginari de tothom, no?
18: Uh-huh. L'exposició dèiem això, no?, que es diu El poder de la publicitat. A mi m'agradaria, doncs, que ens expliquessis quin és el poder de la publicitat, quin impacte té en la nostra vida la publicitat i com de conscients en som o no que té aquest impacte.
13: Bona pregunta, Cira. Però realment la publicitat, el que és, primer, és un motor econòmic del nostre país. Vull dir, som una terra on realment hi ha anunciants molt poderosos, hi ha agències molt creatives, molt innovadores. Si, per posar-vos un exemple, no, d'innovació, us en recordeu, no, de quan va venir el Papa a la Sagrada Família? Us en recordeu? Doncs allò van ser 8 minuts de comunicació i publicitat, d'una altra manera, amb un altre format, amb una altra forma de connectar, però allò va ser un gran spot. Tots d'alguna manera ens van sentir tapalats, i els que tenim més edat, com puc ser jo, ens va recordar l'època dels Jocs Olímpics. Doncs realment la publicitat, d'una manera molt natural i molt persuasiva, forma part del nostre dia a dia i és una eina poderosa per fer d'aquest país un país encara més potent, encara molt més creatiu, perquè realment hi ha molt talent, molt, i ens ho hem de creure tots els dies. I això, home, dir que hem fet 100 anys com a sector realment és brutal, no? Des de l'inici de la tele, passant per l'aparició d'internet, després quan van aparèixer els smartphones, les xarxes socials, realment som un sector que en menys de 25 anys, 30, hem viscut tots els canvis socials i som un reflexe, perquè al final la nostra obsessió és com comunicar, com seduir i com fer que la gent tingui present els nostres anunciants, es converteixin en marques i aquells productes, doncs, tinguin endavant i tinguin ja recorregut en el mercat.
18: Mm-hmm. Ells, clar, fan 100 anys, per tant, òbviament parlen de passat i de recorregut, però també hi ha una part de l'exposició que parla de futur i de com es visualitza a partir d'ara la publicitat i que potser algunes coses hauran de canviar, no?, a l'hora de fer publicitat.
13: De fet, estan canviant realment. L'altra nova revolució és la paraula intel·ligència artificial. Està canviant la forma de treballar, la forma d'interactuar amb els anunciants, la forma de treballar internament amb les agències, amb els clients, els propis consumidors també la fan servir. Si ara d'aquí res veurem com amb X plataformes d'IA començarem a rebre ja grans recomanacions de compra. L'últim Black Friday es veia com el 70% de les compres online venien marcades i predirigides per ChatGPT. Si realment estem en aquest moment que encara estem amb els ulls molt, molt oberts i cada dia tenim el nou hype, no?, d'una nova eina, una nova tendència, realment per posar-la al servei dels anunciants i de la societat, perquè també tenim una responsabilitat social de fer bé les coses, de fer-les servir bé, de veure com conviu amb la gent
0: Sira i Sílvia,
13: jove.
0: Ho haurem de deixar aquí perquè hem d'anar al butlletí, però en tot cas, El poder de la publicitat al Palau Robert la podeu anar a veure fins al 30 d'agost i té pinta que és molt interessant. Sira i Sílvia, moltes
18: Vinga,
0: gràcies.
18: Fins ara.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
19: Bona tarda, us informa Joan Bota. I d'aquí una hora a les 7 començarà a Ripoll l'acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017, organitzat per l'Ajuntament d'aquest municipi. Consistirà en una ofrena floral davant del monòlit en record a les víctimes a Barcelona i Cambrils. Aquest matí s'ha realitzat l'homenatge precisament a la capital. S'ha hagut de fer a la plaça de Sant Jaume a causa de les obres que realitzen a la Rambla. En aquest acte, familiars i associacions han criticat la lentitud política en la repressió de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort a l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
20: Mientras haya papel que significa que cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo he perdido un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
19: Demà al matí es farà un acte d'homenatge amb motiu dels 9 anys també dels atemptats a Cambrils, al Baix Camp. Més notícies, Marc Camps.
21: Troben un cos a la sèquia de Torrefarrera, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca. Prèviament s'havia localitzat una bicicleta i una bossa al costat del canal. Lleida, Pere Joan Álvarez.
22: Hola, bona tarda. Els equips d'emergència han localitzat un cos a la sèquia de Torrefarrera, al Segrià, on els bombers havien activat un dispositiu de recerca després de localitzar una bicicleta i una bossa abandonada en un camí paral·lel al canal. S'han mobilitzat 7 dotacions, entre les quals unitats subaquàtiques i canines. Des del principi s'ha treballat amb la hipòtesi que algú hagués pogut caure a la sèquia de forma accidental. Els equips treballen per poder extreure el cos, que ha quedat atrapat en un sifó a l'altura de Lleida. L'avís ha arribat a les 6 d'aquest matí. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
19: Un mort i dos ferits a Valldemossa, Mallorca, després que aquesta tarda un autobús ha xocat contra un fanal i aquest els ha caigut a sobre. Tots tres estaven esperant a la parada d'autobús quan ha passat l'accident. La víctima mortal és un turista sirià de 36 anys i ha mort a l'acte per l'impacte d'aquest fanal. Els serveis d'emergència també han atès la seva parella, una dona de 30 anys que ha patit una crisi d'ansietat. L'altra ferida, una dona de 42 anys, resident a Mallorca, ha resultat ferida menys greu per un traumatisme toràcic i l'han traslladat a l'hospital. L'accident ha passat a 3:15 de la tarda.
21: La direcció del Partit Popular anima el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a portar el govern espanyol als tribunals per la gestió de la crisi migratòria. Vivas ha donat avui un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta. La vicesecretària del PP, Cuca Gamarra, ha avisat que activaran totes les vies que facin falta per denunciar la falta de mitjans a la ciutat autònoma.
23: I a través del president Vivas, o a través del Partit Popular, o a través de lo que haga falta, vamos a estar ahí. Las medidas que haya que articular desde el punto de vista judicial, respaldaremos al presidente Vivas para que las pueda impulsar desde la ciudad autónoma.

0: Centenars d'admiradors de Bonnie Tyler han acomiadat la cantant en un funeral públic a la ciutat gal·lesa de Swansea. L'intèrpret de Total Eclipse of the Heart, o el que esteu sentint, It's a Heartache, va morir el 8 de juliol als 75 anys en un hospital a Portugal, on vivia. La cerimònia d'acomiad que s'ha fet avui també ha estat multitudinària després que milers de fans acompanyessin el fèretre de Tyler dissabte passat en el recorregut que va fer entre el poble on havia viscut i aquesta ciutat de Swansea, després d'una missa d'homenatge oberta al públic per on han passat centenars de fans a retre-li homenatge. La família ha fet una altra cerimònia íntima. Si dissabte el fèretre de Tyler estava cobert per la bandera de Gal·les, avui el cobria un enorme ram de flors blanques per mostrar la seva humilitat. I ara els esports, Oriol Corral.
1: El Barça fitxarà Rodri, que arriba aquesta tarda a Barcelona procedent del Manchester City. El preu del fitxatge serà de 60 milions més variables, que podrien fer superar els 70 milions d'euros. S'espera que Rodri sigui presentat demà. Fermín ja consta amb el dorsal 7. El web de la Lliga deixa lliure el 16 dorsal habitual de Rodri. I a lateral portuguès, João Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per signar amb el Barça, després de desvincular-se de l'Al Hilal. Encara al Barça, lesió de Clara Serrajordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. L'Espanyol és co-líder de la primera divisió després de guanyar 3-0 al Llevant ahir. Avui a les 9 del vespre, el Deportivo Elx tanca la primera jornada. A la segona divisió, el Sabadell debuta avui al camp de l'Sporting de Gijón a les 7 de la tarda. Podreu seguir el partit al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Abans del partit, el Sabadell ha anunciat el fitxatge del davanter Nicolas Gioacchini. I en bàsquet, el Joventut de Badalona, el FIAC Girona i l'Ilerna Lleida han començat avui la pretemporada. En hoquei patins han començat el Barça i també el Reus.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dilluns, l'ofici de viure.
3: L'estiu pot ser una bona època per aprendre més i millor l'ofici de viure.
2: Recuperem alguns dels millors programes de la temporada de l'ofici de viure.
3: Parlem de psicologia i espiritualitat d'una manera pràctica amb eines per viure amb més benestar.
2: Els dilluns a les 12 de la nit a Catalunya Ràdio. L'ofici de viure. Eines pel benestar emocional.
4: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cos.

0: Moment de parlar de ciència i de tecnologia i, per tant, Carles Planas, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Periodista del Periódico, especialitzat en tecnologia i poder. I David Poblador, molt bona tarda també.
2: Bona tarda.
0: Tecnòleg i expert en intel·ligència artificial. Avui acabarem aquesta secció que ens ha acompanyat tot l'estiu. I quina és la temàtica escollida per tancar-ho, per posar-hi el llacet?
1: Doncs avui posarem el llacet posant-nos intensos, perquè vindrem a parlar d'un dels temes que són més importants, tot i que menys debatuts públicament, sobre la intel·ligència artificial, que és la ideologia que hi ha al darrere.
3: Jo només veig, Roger, que en Carles ha vingut amb un totxo,
0: un llibre
3: que es diu Profecia, i ja és tot una declaració d'intencions, aquest llibre, em sembla, Carles.
1: Sí, entrarem una mica més directe, però és un llibre que recomano moltíssim a tothom qui vulgui saber com s'estan utilitzant les prediccions com a ordres per condicionar el futur. És un llibre de filosofia, però realment està explicat molt en termes planers i ajuda a entendre com les èlits de Silicon Valley estan moltes vegades venent-nos projeccions de futur com si fossin inevitables, quan realment el que volen és que seguim aquestes ordres per anar en la direcció que ells volen.
3: D'entrada, quan parlem d'ideologia, intel·ligència artificial, podem dir que és una cosa que s'ha dit molt, quan li fas una consulta a nivell d'usuari a una intel·ligència artificial, que hi ha un biaix ideològic. Podem dir, per tant, que la intel·ligència artificial és de dretes o és d'esquerres? És així de clar i...
0: Hi ha somriures a l'estudi, Marta, amb aquesta pregunta.
1: No és tan clar, perquè hi ha una mica de tot. El que és clar és que hi ha biaixos, perquè els humans tenim biaixos i, per tant, una vegada s'entrenen els algoritmes d'IA, es tradueixen aquests biaixos a la màquina. Aquest tema, no, de si és de dretes o d'esquerra, jo crec que sonarà segur als nostres oients, perquè és un tema que l'Elon Musk ha repetit fins l'extenuació, no? Ha dit que ChatGPT és woke, que Gemini és woke, que Claude és woke. Bàsicament, woke és la manera en la que, si els oients no coneixen aquest terme, és la forma pejorativa en la que els sectors conservadors es refereixen com un insult a la gent que es preocupa per la justícia social, per la diversitat de gènere i racial, etc. Bàsicament diuen que l'Elon Musk diu que l'única IA que diu la veritat és Grok, que O és la seva, i tots els chatbots d'IA amb els que nosaltres interactuem doncs tenen biaixos ideològics, però el cas de Grok és el més flagrant de tots, però perquè ho hem vist a cara descoberta, no? El Musk ha dit, hem vist com està utilitzant aquest chatbot com una arma política per difondre la seva ideologia, que és una ideologia antiliberal, antireaccionària i antidemocràtica en molts casos, per dir que ell és el millor. No m'ho invento jo, això s'ha informat de que ell va dir als enginyers de la seva companyia que basessin les respostes del seu chatbot en els tuits que ell havia fet, és a dir, que el que ell diu va a missa. I, bueno, això ha fet doncs que directament Grok li preguntis coses i hagi difós missatges antisemites, hagi dit que Hitler és el millor, hagi començat a respondre a tort i a dret a qüestions que no tenien absolutament res a veure amb Sud-àfrica, però dir que hi ha un genocidi de la població blanca, que això és una teoria de la conspiració que no existeix. El que passa que és molt naïf pensar que això només passa en l'empresa d'Elon Musk, per molt que en la d'Elon Musk sigui la més visible, la més descarada, això passa amb absolutament totes. Totes les IAs amb les que interactuem tenen certs biaixos.
2: Sí, sí, i aquests biaixos en els models aquests de llenguatge que s'utilitzen amb tots els chatbots i tal, estan codificats a sobre de tot el corpus d'entrenament. És a dir, a banda de totes les dades que s'han utilitzat, que ja venen amb els seus propis biaixos per entrenar aquests models, després se'ls pot otorgar una personalitat. I, de fet, el cas aquest de l'Elon Musk que descrius, algú va aconseguir exfiltrar la instrucció que estava rebent Grok a l'hora de decorar les seves respostes. I en aquesta instrucció deia, literalment, utilitza els tuits d'Elon Musk com a referent per informar el to en el que has de respondre. És a dir, sí, es pot fer i s'està fent, i és de demostració palpable.
1: De fet, hi ha diversos estudis, no, que han intentat calibrar cap a quin costat cauen els chatbots, i generalment el que es veu és que sí que s'inclinen cap a posicions que són més percebudes com a progressistes. I dic percebudes, i és important, perquè el que també mesuren és el biaix de l'usuari. Llavors, pot ser que a la IA tu li preguntis algo i et doni una resposta que científicament és objectiva sobre el canvi climàtic, no? Et pot dir que el planeta s'està escalfant i que degut a l'acció humana s'està portant cap a temperatures cada vegada més extremes, però això l'audiència ho pot percebre com una resposta d'esquerres. És a dir, hi ha gent que no creu en el canvi climàtic o que no creu que sigui un efecte humà, que si Gemini o ChatGPT li diu això, no creu en que estigui donant una resposta objectiva, sinó que diu que la IA és d'esquerres. Llavors, moltes vegades el que es mesura és la percepció que els humans tenim sobre aquestes respostes, més que realment es pugui encabir una resposta com si és d'esquerres o de dretes, no? Hi ha una gamma de matisos molt més gran.
3: Clar, això és pel que fa als chatbots quan parlem amb ells, però no sé si podem identificar la ideologia que tenen les empreses, diria, més enllà de les respostes que nosaltres rebem quan fem consultes.
1: Hem dit que ens posaríem intensos, així que som-hi. Avui volia parlar-vos de la ideologia més influent que hi ha a Silicon Valley, a la indústria tecnològica, que és una ideologia que es diu altruisme efectiu. Molt probablement no n'heu sentit a parlar, no, perquè és molt de nínxol, però ha estat descrita com la religió secular de les elites tecnològiques. OpenAI, que és l'empresa de ChatGPT, Anthropic, Musk, totes aquestes empreses estan atrevessades per aquesta ideologia, per molt que no sigui monolítica i que tots la segueixin, però sí que està atrevessada, i és una corrent filosòfica que sobre el paper el que diu és, proposa que la manera en la que més podem ajudar el món és calcular quines de les donacions que podem fer tenen el màxim retorn o el màxim benefici social possible. És a dir, per exemple, es va fer un càlcul, es va intentar reduir a un càlcul matemàtic, no, aquest grup, en el que deien que la millor manera de curar la malària a Àfrica era a través d'unes xarxes que utilitzaven per les tendes que no entressin els mosquits que els picaven la malària. Van fer aquest càlcul. Quin és el problema? Que reduir la solidaritat a un càlcul matemàtic assumeix una equació que no és certa, que és que podem predir el futur, no? Aquesta gent que segueix aquesta corrent creu que pot determinar de forma matemàtica si pren una decisió tindrà un millor impacte que no un altre. I això es va veure en aquest cas que us explicava. Per què? Doncs perquè molts dels països d'Àfrica en els que van enviar aquestes xarxes contra els mosquits i contra la malària van acabar sent utilitzades pels pescadors per pescar peixos. Què passava? Que aquestes xarxes van accentuar la pèrdua de peixos en certes zones i això va traduir-se en problemes que desequilibraven l'ecosistema a l'Àfrica. Llavors, el llibre aquest que comentaves és de la filòsofa Carissa Vélez. Ella allà menciona com aquesta ideologia, aquesta corrent filosòfica, el que està servint és per justificar que un grup molt limitat de persones, que generalment són gent rica, homes blancs rics de Califòrnia o dels Estats Units, puguin concentrar poder i riquesa, vendre's com els nous profetes i ser ells qui determinen una mica el futur de la humanitat, no? Perquè si diuen, jo puc saber què és el que anirà millor per la humanitat, puc decidir posar els diners en una qüestió, com és, per exemple, la intel·ligència artificial, i no posar-la en la pobresa. De fet, ella explica que en aquests cercles se'ls havia demanat per què no invertim més diners en erradicar la pobresa? I moltes de les persones que estaven allà, entre ells Elon Musk, deien perquè no interessa la pobresa, no ens interessa curar la pobresa, no és prou sexy. El que se'ns fa sexy a nosaltres és dir la idea de que doncs, hi haurà una intel·ligència artificial amb capacitats suficients com per aniquilar la raça i allà és on hem de posar tots els nostres diners i tot el nostre esforç. I hi ha una altra derivada perillosa d'aquesta corrent i és que el que havia promogut o el que encara promou és el que es coneix com earn to give, guanyar per donar, no? Diuen que si la millor manera que tens d'ajudar el món és donar molts diners a una causa, doncs el que has de fer és fer-te banquer o fer una professió en la que guanyaràs molts diners i fer tot el que estigui en les teves mans per guanyar el màxim nombre de diners. Però clar, això ens porta a una situació que pot ser problemàtica, no? Que és aquesta de que la finalitat justifiqui els mitjans. I això es va veure en un cas molt escandalós, que potser sona a la nostra audiència, que és el de Sam Bankman-Fried, que era el que va ser el jove més ric del món, no? El milionari més jove del món, i era un home, un noi, que va fundar una plataforma de criptomonedes, que es deia FTX, que en el moment del boom de les criptomonedes, doncs tots els criptobros estaven reverenciant aquest noi perquè havia aconseguit, doncs, a crear un imperi de criptomonedes, i ell seguia aquesta màxima, que era la d'enriquir-se, enriquir-se, enriquir-se, per després donar diners a causes sobre futurs hipotètics. Quin és el problema? Doncs que es va descobrir que el que ell feia era agafava tots els diners dels inversors i, sense que ells ho sapiguessin, ho posava, doncs, els utilitzava de forma fraudulenta, a, per exemple, en posar-los en aquestes causes, a priori, benèfiques. Això va passar, que la seva empresa va col·lapsar i a ell li van caure 25 anys de presó.
3: Bé, com a mínim, no sé si alegra que hi hagi alguna conseqüència quan s'actua d'aquesta manera, eh?
1: Sí, aquí hi ha una conseqüència directa, però s'exposa directament, no?, com aquest tipus de corrents que

0: cap a on s'han d'invertir els diners i no les polítiques públiques.
1: Perquè, clar, això també ens pot deixar en una situació que són magnats que guanyen molts diners, però que si els reinverteixen en la intel·ligència artificial i cada cop és més intel·ligent, jo puc pensar que un dia, gràcies a ells, doncs, es trobarà, no sé, un tractament pel càncer o avançarem, no?, amb coses que sí que és veritat que ells s'enriqueixen, però que beneficiaran a la societat gràcies a ells.
2: Certament, qualsevol avenç tecnològic, i inverteixi qui inverteixi, pot revertir en una millora pel futur de la societat. Això és inqüestionable. El problema és quan aquest tipus d'inversions es fan a discreció de voluntats que poden estar influenciades per ideologies qüestionables o per interessos econòmics curtterministes d'alguna gent. Jo preferiria que aquest tipus d'inversions es dirigissin basades en l'interès comú, més auspiciades per polítiques públiques, per decisions col·lectives. Hi ha casos d'aquests de, ostres, un donatiu de no sé quantes màquines per fer certes proves molt cares en hospitals. Bé, preferiria que paguessin els impostos per tal de que tots els hospitals tinguessin accés a aquest nivell de tecnologia. És un exemple.
0: Sí, que no ens enganyem. Al cap i al fi, molts d'aquests magnats tecnològics el que volen fer no és invertir en IA per acabar curant el càncer, sinó el que estan fent és invertir en mitigar els hipotètics riscos d'una IA que d'aquí 10, 20, 30, 100 anys es converteixi en algo així com un Terminator. Aquesta és una idea que ha quallat molt en la societat, també perquè tenim uns referents de la ciència-ficció molt potents, no?, de la màquina rebel·lant-se contra l'humà i subjugant a tota la humanitat. I aquestes menes de paranoies de la ciència-ficció, tots aquests magnats les estan fent pròpies i les estan venent com que és una situació real que passarà en un futur llunyà.
3: Per fer-nos por o quin és l'objectiu d'això?
0: Hi ha una doble cara. Una part és marketingiana, que és la de vendre, que tenen en les seves mans un producte o una eina que transformarà la humanitat i que serà tan perillosa doncs, que només ells la poden controlar.
3: O sigui, que tenen una eina de destrucció massiva a les seves mans i que poden fer el que vulguin amb això.
0: Clar, hi ha una part que és aquesta i llavors també hi ha una part que és la de creença quasi religiosa. De fet, la gent que més ha estudiat aquests cercles mencionen que hi ha molta gent que hi creu, que realment hi ha enginyers d'aquests del nivell que se'n van a dormir pensant que la seva creació servirà pel col·lapse de la humanitat. És a dir, allà hi ha un mix entre gent que hi creu i gent que ho aprofita per intentar guanyar més diners.
3: Fanàtics i aprofitats, no?
0: Uh-huh. Sí, i això ens porta a parlar d'un altre corrent que també té molta, molta presència a Silicon Valley, que es diu llargterminisme. Que probablement, si ho posem amb aquest concepte, doncs no sabrem de què parlem, però probablement sí que us sonarà més si parlem de colonitzar Mart. No? De colonitzar Mart, colonitzar la Lluna, de crear això, intel·ligències artificials com un Terminator. Totes aquestes idees responen al llargterminisme, que és una corrent que diu que hem de centrar totes les nostres accions perquè tinguin el millor impacte en un futur molt, molt llunyà. I ells tenen un truc que diuen, en lloc de preocupar-nos per l'impacte que la intel·ligència artificial està tenint ja, hem de pensar en l'impacte que la IA tindrà d'aquí 100 o 1.000 anys. El que passa que, clar, d'aquí 100 o 1.000 anys...
1: És impossible.
3: És que com ho pots predir, com ho pots
1: saber?
3: Si fa
1: 5 anys era impossible predir on som ara, no?
2: Totalment.
3: Però què hi guanyen apostant per aquesta mirada tan a llarg termini?
0: Això els serveix com una mena de justificació moral. Pensem que si Elon Musk no ha de respondre als diners que té i explicar per què no inverteix o per què no ajuda a resoldre la pobresa o per què ha ajudat el govern de Donald Trump a carregar-se tots els programes d'ajuda internacional que s'han derivat en milers de mort en el sud global. A ell això li serveix per dir, no, és que el que estic fent jo crear coets que arribin a Mart per salvar la civilització és molt més important. Per què? Perquè ells fan un càlcul que és un truc fantasiós, que és el que utilitzen l'infinit per justificar qualsevol cosa. I això té conseqüències dramàtiques. Per què? Poso un exemple. Imaginem que nosaltres ara podem gastar doncs, 1.000 milions d'euros en vacunes i hospitals per erradicar malalties que ajudaran a salvar 1 milió de persones. Tothom podria estar d'acord en que això és una cosa que hauríem de fer,
1: total,
0: que és important.
1: Sí.
0: Aquesta gent el que diu és que

0: si invertim tots aquests diners en reduir un 0,01% el risc de que una superintel·ligència artificial ens mati a tots d'aquí 500 anys, com que d'aquí 500 anys viurem trilions d'éssers humans, segons els seus càlculs, en lloc dels bilions que hi ha actualment, clar, per a ells és molt millor salvar a trilions que salvar a bilions.
1: S'enfoquen a salvar la humanitat, clar, no a un milió de persones.
0: Clar, si d'aquí 500 anys podrem salvar a molta més gent, això ens donarà doncs, com una mena de paraigües moral perquè puguem fer qualsevol cosa en nom de salvar allò, a aquell volum de gent. Encara que això es tradueixi en deixar que milers de persones morin avui.
2: Sí, al final és una manera de no respondre de les conseqüències directes dels seus actes, no?
0: Totalment.
2: En nom d'una cosa futura, llunyana i absolutament remota.
0: Totalment. És una visió del món que apela als més rics perquè els hi proporciona això, doncs, justificar la seva riquesa i una excusa moral doncs, per esquivar tots aquests problemes. I això ho estem veient, de nou, constantment. Si veieu qualsevol roda de premsa de les que fa Elon Musk per presentar tots els seus projectes extraplanetaris, no? amb els que diu que vol portar la civilització a colonitzar les estrelles. Això, de nou, hi ha una part marketingiana, que és amb la que intenta vendre un futur esperançador perquè els inversors hi posin pasta i, per tant, les seves accions es revaloritzin i ell tingui més diners, però també hi ha aquesta de convicció de que podrem colonitzar l'espai per així salvar a la civilització d'una catàstrofe. No? En lloc de salvar el planeta, el que hem de fer és fugir d'aquest planeta i fugir a un altre.
2: Clar, ens has parlat d'algunes de les aquestes corrents ideològiques que no sé si dominen però que són molt presents en la IA, però no sé si totes van en aquesta direcció o hi ha alguns dissidents o algunes posicions una mica enfrontades a aquest llargterminisme i a aquest earn to give.
0: Sí, el que hem vist és que moltes vegades totes aquestes corrents, jo n'he mencionat dues, però realment si l'Uyeni hi vol aprofundir hi ha una amalgama de corrents filosòfiques que marquen cap a on van aquestes empreses. També el transhumanisme, que és aquesta idea de que els humans hem de millorar-nos biològicament a través de la tecnologia, i podríem pensar que, per exemple, una cama biònica, una persona que no té extremitats, això és transhumanisme, però el que estan proposant aquesta gent és d'implantar xips cerebrals i de fusionar els humans amb intel·ligències artificials, coses molt, molt boges que no hi han pogut aprofundir, però que val la pena entrar-hi. Però moltes d'elles estan atravessades també pel singularianisme, per la singularitat, que es creuran que la IA arribarà a aquest estadi en el que supera els humans, no? A aquest estadi en el que la IA gairebé podríem dir que prendrà consciència i es convertirà en un ens que serà molt més intel·ligent que nosaltres, que anirà aprenent sol automàticament i que ens superarà. I això, aquesta creença que és compartida a la gent que crea les aplicacions d'IA que utilitzem, doncs ha acabat fragmentant-se en dues cares d'una mateixa moneda. Per una cara tenim el que es coneixen com els hypers o els acceleracionistes, els tecno-optimistes, que són els que creuen que aquesta superintel·ligència artificial servirà doncs, per donar-nos medicaments, energia abundant, robots, creixement econòmic i solucions, i que, per tant, com que ens portaran cap a una utopia, el que hem de fer és accelerar, i que no hi hagi cap mena de regulació, que aquestes empreses puguin fer i desfer el que els doni la gana per tal d'arribar en aquesta mena d'utopia. I per l'altre costat tenim els doomers, els catastrofistes, que són els que consideren que aquesta IA doncs, es descontrolarà, rebel·larà contra la humanitat i acabarà amb tots nosaltres, no? Que acabaran fent com aquesta visió com de Matrix, com de Terminator. El que han fet és aquesta branca, per justificar aquesta mena de pors, han fet doncs, que han col·locat la intel·ligència artificial com un risc existencial per a la humanitat al mateix nivell doncs, que, no sé, una pandèmia o una guerra nuclear.
1: Aquí estem rient amb això, però a vegades quan comences a pensar d'on venim, on som i tot el que s'ha aconseguit en pocs anys, aquesta idea catastrofista, jo l'he sentit a parlar, diguéssim, en el meu entorn, de dir, hi haurà un moment que potser sí que això serà tan intel·ligent que ens controlarà a tots. Et fa por, tu, David?
3: Jo crec que... Sí, em fa por perquè en general la velocitat de canvi i saber on aterrarem és una cosa inquietant, però jo considero que mentre encara tinguem la possibilitat de desendollar un centre de dades, un servidor, tenim com a humans certs controls que ens donen una mica de seguretat. sense saber-ne molt del tema, em preocupa quan es barregen temes tecnològics que realment tenen una aplicació pragmàtica i que realment poden millorar la vida de molta gent amb ideologies més properes als fanatismes, moltes vegades impulsades per gent que són una mica indocumentats o tenen una visió massa simplista del planeta, sense entendre les coses com funcionen arreu. Parlen categòricament de coses que realment no entenen, i que això acabi convertint-se en dogma per molts seguidors d'aquesta mateixa gent que fan seves les seves tesis i encara les expandeixen més, em preocupen. A nivell tecnològic, jo sóc dels... Potser hyper no seria la millor manera de definir-ho, però per mi, però jo crec que estem a prop de poder tenir la possibilitat de fer coses que no es feien en quant a recerca amb uns recursos molt més tangibles. Per tant, veig amb optimisme una IA ben gestionada, ben controlada, ben regulada pel futur de la nostra humanitat. Certament s'ha de treure el control de moltes d'aquestes eines de molta gent.
0: Crec que hi ha, totalment com dius, pot haver-hi una posició intermitja o equilibrada que vulgui extreure el màxim profit d'aquesta tecnologia sense caure en aquest tipus de discursos que menciones, però crec que és molt clau que la gent que puguem utilitzar la IA tinguem clar que tots aquests bàndols coincideixen en vendre que la IA és inevitable, que és sobrehumana i que determinarà la civilització. I hem de saber que aquesta narrativa, això els serveix perquè els creadors d'aquesta IA, els Elon Musk, els Sam Altman, els Mark Zuckerberg de torn, això els hi serveix a ells per vendre's no com empresaris que venen serveis, sinó com gairebé els guardians del destí de la humanitat.
2: Tots poderosos.
0: Es venen com déus tot poderosos. I això, de nou, serveix perquè ells esquivin l'escrutini, esquivin la regulació i, sobretot, perquè esquivin respondre sobre els impactes més directes que ja veiem que està tenint la intel·ligència artificial en l'acomiadament de treballadors, en la precarització, en l'expoli d'obres amb drets d'autors, en el consum energètic, la vigilància, la discriminació algorítmica. Hi ha moltes altres qüestions de la IA que ja ens estan afectant, i tots aquests discursos futuribles el que fan és que no hi prestem atenció i ens dediquem més a futurs hipotètics que no tenen ni per què passar.
1: Doncs ens quedem amb tot això, i tot el que hem après aquest estiu amb en Carles Planas i el David Poblador. Gràcies per les vostres converses, perquè ens ho heu explicat i s'ha entès bastant tot.
2: I no era fàcil.
1: I no és fàcil.
2: I perquè ens heu portat temes a vegades complexos, però ho heu fet molt clar. I vaja, jo crec que tu demà els ha d'estar molt agraïts, tots els que ens han escoltat, no només nosaltres.
1: Exacte,
2: per tot el que m'ha
1: pres. I sentir les vostres reflexions. Per tant, moltes gràcies i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies a vosaltres.
4: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
6: Al Revolució 4.0 fem match amb el futur. Emprenedors, tecnologia, sostenibilitat... On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció? Activa el teu costat més innovador i descobreix com la intel·ligència artificial pot transformar la teva vida.
5: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
7: De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
6: Som revolucionaris digitals.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
4: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
10: Hola a tothom.
9: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
10: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat.
10: El MACBA posa en marxa els vespres MACBA coincidint amb l'horari d'estiu. Entrada gratuïta els dijous, divendres i dissabtes de les 6 de la tarda a les 8 del vespre. Podràs visitar de franc l'última proposta de la col·lecció amb visita comentada els dissabtes a les 6 de la tarda i les exposicions temporals. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
11: Linkat. A Catalunya Ràdio.
12: L'estiu és tu.
13: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
14: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Va, silenci, que ha arribat en Jaume i està tothom ja esbarat.
0: I jo estic molt dispers, ja vols dir.
1: Sí. Jo ara li dic a la Gisela. Jo diré l'hora i llavors tires la sintonia. I què has dit tu, Jaume?
0: Vale, amor.
2: Però, escolta, com a mínim digues l'hora, Roger, que no l'has dit.
1: No, sí, passen 5 minuts bé, a dos quarts. Que fa tant temps que no em diuen això que m'ha dit en Jaume.
0: I t'ha agradat o no?
1: Bueno, he recuperat sensacions antigues. Sí, clar, que m'ha agradat. 9-3-2-0-7-4-7-4. 9-3-2-0-7-4-7-4.
2: Quan jo he dit...
1: Obrim el concurs.
2: Que avui semblava un divendres, és tal qual.
1: Sí, aquesta és, energia,
2: veus?
1: No?
2: Veus? És de divendres, tonteria, això. Aquesta tonteria és de divendres.
1: Bé, obrim el concurs per regalar un pack de dues paelles Salvàtic. Ja m'explicareu què té de diferent, si és Salvàtic o no Salvàtic. Entenc que és com un tipus de paella molt concreta.
2: Una línia de...
0: Clar, jo no sé on estàs fort, no és la meva casa, o sigui que no te puc ajudar.
1: Bueno, en tot cas, ara busquem que tenen la Salvàtic, que no tinguin les altres.
15: Jo me l'estic imaginant com amb estampats així, com Animal Print, saps?
0: Ah, això seria supericònic, no?
2: És la Salvàtic és la marca, no és el tipus de paella.
0: I no tenen estampat de zebra?
2: Com?
0: No té estampat de zebra?
1: Perdona, ara són dues paelles... Salvàtic,
2: clar,
1: que deu ser el model de la marca Culinarium. Val, pensava que era un tipus de paella com molt coneguda.
2: No.
1: Que és avui us regalem una Salvàtic. Dic, doncs, primera notícia de Salvàtic. Bé, doncs aquestes Salvàtic, que són fetes amb una ceràmica antiadherent que combina eficiència, resistència i sostenibilitat. Per tant, bones paelles.
2: Clar, però la teva caseta nova t'anirien molt bé.
1: Exacte. 9-3-2-0-7-4-7-4. Pere, molt bona tarda.
16: Molt bona tarda.
1: Com vas de paelles per casa? Potser has de renovar.
16: Bastant fotudot.
1: Que sí? No conec ningú que vagi com el dia de les paelles, saps? Que les tingui actualitzades. Ningú. Molt bé, Pere, mira, et farem una pregunta i a veure si l'encertes i t'enviem les paelles. Avui la cosa va de música.
16: Malament.
1: Vale. Li funciona, van Pere, la música.
15: No siguem negatius, Pere.
1: No.
15: Vinga.
1: Anirà bé, Pere, anirà bé, perquè aquest concurs, no sé què passa...
2: Sí, ningú perd.
1: Sempre va bé.
2: Sí,
1: sempre. I des que vam començar l'estiu...
15: No,
1: que ningú s'ha equivocat,
15: I Culinarium ens està dient ja que...
2: Tothom s'ha endut el premi de Culinarium.
15: Es queden sense paella.
1: No, clar, ni Salvàtics ni res.
16: Ja em sé el primer.
1: No, Pere, ja et dic jo que no. Mira, la pregunta és la següent. La guitarra clàssica també és coneguda sovint com a guitarra espanyola. Quantes cordes té? I la Marta et dona tres opcions.
2: Pere, tenim A, 5 cordes, B, 8 cordes, o C, 6 cordes. 5, 8 o 6, Pere.
1: Hi ha algun número, Pere, que diguis... Aquest segur que no és?
16: O 8, és que no.
1: No, és que allò és que no.
2: Ara estaríem entre 5 i 6 cordes. Pere,
1: exacte.
2: Què et diu el cor?
16: Estic dubtant. Em semblaria que són 6.
1: Semblaria que són 6 cordes i la veritat és que et sembla... Molt bé, Pere, 6 cordes.
2: Pere, les tres cordes més agudes...
1: Pere, que ara la Marta, la Marta ara farà una petita classe de música i...
2: No, és que no és molt encertar-la i m'emporto les paelles, una mica de cultura i de coneixement.
1: A veure, per què té sis cordes?
2: Mira, jo t'explico, Pere. Les tres cordes més agudes estan fetes de niló i les tres més greus solen tenir aquest centre de niló i després estan recobertes de metall.
1: És veritat,
2: això. I tenen diferents gruixos perquè les més gruixudes produeixen sons més greus i les més primes produeixen cançons més aguts. I en total, doncs, a la guitarra clàssica, la guitarra espanyola, n'hi ha 6.
1: Perfecte, doncs queda claríssim, Marta.
2: Ah, t'emportes dues paelles i aquest coneixement que t'acabo de regalar, Pere.
1: Pere, des d'on truques?
16: Des de Figueres.
1: Doncs cap allà, aquestes paelles salvàtiques. Que vagi molt bé. Bona tarda.
16: Molt bé, gràcies.
1: Has encertat, tu, Jaume.
13: Mon pare és guitarrista professional.
2: Què dius, ara?
1: I has comptat mai les cordes de la guitarra.
13: Jo ja sabia que eren 6 perquè a casa meva no és broma i deu haver unes 25 guitarres.
2: I en saps tocar? O sigui, la saps tocar, la guitarra?
13: La sé mirar.
2: I no t'ha picat mai el cuquet, d'agafar-ne una i...
13: És que quan algú fa tan bé, perquè has de molestar, no?
2: Però no, la pare és el mestre.
1: 4 acords, com per aquella etapa vital... Com parlo per mi, que vaig
13: per passar... Per lligar tocant oasis.
1: Bueno, sí, hi ha un moment, allà als 13-14 anys, que dius, si m'aprenc 3 acords...
15: Si m'aprenc Wonderwall, no?
17: No, o Don't Worry, Be Happy, era fàcil d'aprendre't. La Don't Worry...
1: A mi em van dir, hi ha algunes cançons, sobretot les de Buós, que amb 3 acords les pots fer totes. I ho vaig dir, doncs, escolta'm, però... no és tan mal negoci.
13: I tu n'has d'aprendre amb 3 acords?
1: No, perquè és que no existia Buós.
13: Ah, clar.
2: Però, Roger, tu ara dono una guitarra i sabries tocar alguna cosa, algun acord? Sí.
1: Algun acord, sí. Alguna cançoneta i
2: és
1: tot.
2: És que és fort, perquè jo em vaig aprendre, vaig fer classes de guitarra, que et prometo, però t'ho prometo.
1: No es perd, Marta.
2: Que no
1: fotis.
2: Que
1: no,
2: que
1: mateix,
2: no, que em dones la guitarra mateix. I no sé fer res. Quan dic
1: tenim
2: res,
1: espera't, a veure.
2: Que no, que no, tot, que no sabria, que és com si... David, si m'haguessis esborrat del cervell...
1: David, el no, company no, de producció, que no sé que és un atracament, això, però creus que tenim una guitarra a la casa? A Catalunya Ràdio?
2: És que no cal que la portis, que no sé fer...
1: Piano sí que en tenim un aquí a l'estudi.
17: I també el toques, no?
15: També el toca.
1: Sí, però molt, molt menys. No, ho dic per la Marta, per fer l'experiment.
2: No, Roger, que ja t'ho dic, abans et toco el piano...
1: En David està anant a veure si trobo una guitarra a Catalunya.
2: Què vols fer el ridícul si t'estic dient que no sé tocar ni un acord?
1: No, perquè jo et defenso que jo crec que és com anar en bicicleta,
2: no? No,
1: és com una memòria molt física.
13: No, l'instrument has d'anar practicant.
2: Roger, pensa, t'estic parlant que potser l'última vegada que vaig tocar fa...
15: 25 anys.
2: 20. 22. És 22 que... anys, 22 anys.
1: Però quin nivell tenies?
2: No, a veure, principiant.
1: Podies tocar, però alguna cançoneta.
2: Bueno, molt bàsica, molt bàsica.
15: Com Titanic amb la flauta.
2: Mira, de la flauta...
13: Mira, sí,
2: de la flauta encara et defensaria alguna cosa.
1: Sí, però la flauta no. Podem fotre'ns a tocar la flauta a Catalunya Ràdio.
13: Ara tenim en David buscant 200 David, instruments.
1: Ens quedarem sols,
2: no portis cap guitarra.
1: Ens quedarem sols. David, si trobes una flauta, porta-la.
17: Porta el que trobis, David, qualsevol instrument.
1: L'harmònica. Que aquí la Cat Ràdio.
2: Que perdem tots els oients, o què?
1: Ui, no, però és que la flauta és tan delicada que tothom es pensa que en sap una mica.
2: Sí.
1: I se la foten a la boca i surten unes
17: dades. A mi em van deixar a casa que no sabia tocar la flauta.
2: Saps què ens deien a casa meva? Vaig descobrir de gran que era mentida, i vaig descobrir de molt gran. A casa meva ens deien que al lavabo hi havia molt bona acústica.
17: Ah, però és que és veritat.
15: Que t'hi tanquessis, no?
2: Et prometo que jo creia que era veritat.
1: I tu, la Marta, de 10 anys, amb la flauta dolça.
2: Us deia per no sentir-vos. Era horrorós, tota la tarda allà. I tots tancats al lavabo, els tres germans, en l'època de primària que tocàvem la flauta.
1: Però és que era obligatori tocar la flauta. Encara ho és? És com una estructura
2: que
13: l'ha d'estat. Ja sé que no, no.
15: Ha redimit la tortura, ja.
13: Marta, potser la música no és lo teu. Sí, però tens altres virtuts, és molt simpàtica.
2: Sí, la música...
17: Això és una gran veritat.
13: A mi m'acabes molt bé.
2: Un moment.
1: No, ell ho diu amb molt tacte, però és duríssim.
2: No, és que fa un moment...
1: Ell estima molt, però és molt dur.
2: Fa un moment, m'ha vingut a dir que sóc lletja.
17: No, no. Li ha dit que hauria de passar per quiròfan.
13: No, m'ha dit que una amiga seva ha organitzat una festa i sa temàtica o sa etiqueta, si me la deixes compartir, era guapa.
2: Gent guapa. Ja em diu què has de fer per quiròfan.
13: En general, que hem d'anar a quiròfan per anar a aquella festa.
2: No, m'ha dit a mi directament.
1: O si és guapa, no cal passar per
2: quiròfan. Escolta,
13: però era una cosa personal, era un reclam col·lectiu. Jo sóc una persona molt comunista amb els meus crits.
2: Bé, no passa res, sóc simpàtica, ja està. Cadascú?
1: Estem buscant una flauta dolça i una guitarra a Catalunya Ràdio. Si la trobem, us avisarem.
15: I si trobo una harmònica, ja...
1: Uf, no. El tema de l'harmònica.
13: Jo tal vegada me'n vaig.
15: Perquè a més tothom creia que la sabia tocar, també.
17: Sí, això és veritat.
1: Si de bon cor.
15: Sí.
1: No, però bueno, és que ara em venen al cap imatges de gent que bufava amb tanta saliva que queien gotes pel final de la flauta de saliva.
17: Ai, sí.
15: Bueno, de fet, portava com un netejador la flauta, sí. Recordeu? Com,
17: sí.
15: Una,
17: sí.
15: Com un espumilló.
17: Sí. Allò... Sí.
13: Uf, això sí que són flashes de Vietnam.
15: Totalment.
13: Duríssim.
15: En funda verda.
13: Uf, s'amor.
17: No sé com no sortíem amb el de cap de la classe,
1: bueno,
17: de música.
1: La flauta comunitària, no? Me l'he deixat. Mira, obre l'armariet aquell... Fas una flauta amb saliva de l'any 62, de quan van construir el col·legi.
13: Jo tenia un professor que era molt fumador i després me la tocava a mi. Sa flauta, sa instrument, per favor, que quedi en constància. I quedava amb una pudor tabac. Era terrorífic.
1: Molt bé, fins aquí la secció musical de records de la infància. 2:03. Jaume, entrem en matèria perquè per fi tenim imatges d'una de les bodes de l'any, que és la d'en Cristiano Ronaldo i la de la Georgina Rodríguez.
13: Sí, se va especular durant setmanes la possible data de sa boda amb diverses falses alarmes per es camí i dimarts 11 d'agost, sense previ avís, na Georgina i en Cristiano varen compartir una foto de les seves respectives aliances. Una data molt destacada perquè, per cert, se complien 10 anys des de que se varen conèixer en aquella tenda Gucci de Madrid, on ella era dependenta i ell era client. Aquesta història sempre m'ha fascinat. És que és la nostra Pretty Woman de Haka, no? M'encanta. D'aquesta boda teníem poques dades, sabíem tan sols que s'havien casat a Cascais, Portugal, a sa més estricta intimitat, i amb sa presència dels seus 5 fills. I de bé, ara hem sabut que no només hi havia les seves criatures, també hi assistien uns reporters gestant una exclusiva. De fet, tu, Marta del Cor, ja vares fer un presagi de que hi hauria exclusiva alguna història.
2: I tu em vas dir... Va ser tu la Marta Montaner que vau dir... No, qui va dir
13: que... Jo vaig dir que no. És que no, tot el que t'he dit és terrorífic, mira, com pots veure.
15: I capítol del documental de la Georgina, no? També s'havia dit...
13: Sí. Això ja no sé si passarà o no, perquè és vera que les fotografies que ara comentarem no hi ha càmeres de vídeo contundents com de reality.
2: De moment,
13: no ho sé. Bé, na Georgina i en Cristiano Ronaldo varen obrir les portes de casa seva a la Vogue edició internacional perquè tinguessin l'exclusiva de la cerimònia. I ara, per fi, s'han publicat tot aquest material. I el festeig va ser, sorprenentment, molt senzill. O sigui, tenien raó amb el que deien. Això sí, els dos anaven vestits de Gucci en un on és lloc on se varen conèixer. I és una marca que, per cert, na Georgina en sol sa imatge, també. Ella anava amb un vestit d'americana color beige clar i camiseta blanca, és a dir, que bastant informal, ni camisa ni corbata, i ella anava tota de blanc, amb una falda midi de tub i cintura alta i una americana conjunt. O sigui que també molt poc de boda.
1: No us funciona, per tant, veig. No convenç.
13: Me sorprèn per com són.
15: És que sembla que vagin a la graduació dels nens.
2: Però ells ho han justificat, això?
13: No? Sí, que era una cosa tan íntima, sí, que tampoc pretenia ser pompós, sí, bàsicament. Sí. Però clar, com que ells són pomposos, bàsicament...
17: És una mica com la boda de la Dua Lipa, que va fer una part més íntima, on ella anava amb un vestit també amb americana. I més normalet, i després una altra on portava un jaquemus, un altre mil vestits.
13: Sí, com un vestit més Lady Di, no? Una cosa així.
1: Perdoneu un moment, perquè estàvem buscant una guitarra a Catalunya Ràdio o una flauta dolça. Doncs bé, no hem trobat ni una cosa ni l'altra, però sí que hem trobat un violí. No, llavors...
13: Un moment. Sí que és delicat.
1: Un moment, és molt delicat, per tant, algú ha fet classe de violí?
17: No,
13: tanta sort.
1: Que és quan et posen els gomets per aprendre on has d'apretar
15: el cap. És una mica com d'alta societat, el violí. Per tant, a mi m'arribava la guitarra a casa.
17: Però jo crec que la Marta ho pot intentar.
1: No,
2: si ningú ha provat... Sota cap concepte, per respecte a l'instrument, a la música i a l'audiència...
15: I a Catalunya Música, clar, clar.
17: Sí, m'atreveixo jo a agafar un violí.
1: No. En tot cas, que sapigueu que...
2: Que hi ha un violí a Catalunya Ràdio.
1: No, i que no tocarem la guitarra, perquè l'experiment era veure si tu recordaves...
2: Que ja us dic que no. Sense experiment ja us ho podia confirmar.
1: I on el tenim, aquest violí? On està? Allà,
2: a Catalunya.
1: A Catalunya Música.
13: Catalunya Música.
1: Clar.
13: No sé, cada dia aprenc més d'aquesta ràdio. No,
1: i de qui deu ser? De tots. De la ràdio. Vale, no, en David diu, he dubtat si era un violí, però li sembla que sí. No hi entenc gaire de música, en David, tampoc, perquè
13: a veure on fos.
1: No sé què més pots confondre un violí.
2: Un moment. Jo no sé tocar, però, carinyo meu, d'entrada jo crec que veig un violí i l'identifico.
1: Bueno, diu que està dubtant entre violí i ukelele. Llavors, si algun altre company pot anar a veure quin és l'instrument que tenim...
13: Mira, és fora.
2: Si estem fent el ridícul...
1: No, molt. Molt. Bé, tornem al tema de la boda d'en Cristiano i la Georgina, per tant, vestits d'una manera que no semblava una boda, però que ells ho defensen dient que, com que era tan íntim,
13: sí,
1: tampoc calia anar més.
13: De fet, és cert que era una cosa molt petitona, perquè l'acte se va celebrar a la seva sala d'estar de la casa familiar de Cascais, una d'elles sala d'estar i una d'elles casa, perquè ja sabeu que aquesta gent valen gros. De fet, ho varen fer concretament a la taula on esmorzen i dinen, segons paraules dels protagonistes. M'agradaria imaginar que hi havia engrunes encara de pa, alguna cosa així
15: de cereals.
13: Bé, i això sí, la cerimònia va ser civil i no religiosa. Tot i així, ja sabeu que en Georgina, si no veu un crucifix, s'agobia, i en acabar aquesta petita recepció civil van agafar l'avió privat fins a Fàtima, i allà els van tancar una petita capella perquè els hi dediquessin una petita missa privada. Ok, vos demanareu. Per què una celebració tan petita, no? I dona Georgina dona una resposta que desperta ganes, o sigui, de cremar contenedors a qualsevol. Diu així. He posat aquesta música perquè és molt profunda la resposta. Te pareix bé, Roger?
1: Em sembla perfecte, a mi m'encanta.
13: I dona Georgina diu així. Quan era petita, somiava amb un castell cada vegada més gran, amb escarruatge més luxós, amb un vestit molt llarg, amb una corona plena de diamants, i ara dic, no, vull una cosa íntima, amb la meva parella i els meus fills, perquè castells, cases, illes, cavalls i cotxes, tot això ho tenim cada dia.
2: És que això...
13: Però una cosa íntima és més inusual per nosaltres.
2: És? Quina barbaritat.
1: Acaba de dir que ho troba exòtic, ella. Té una cosa
13: o sigui,
1: petitona,
13: que...
1: sense
2: no, clar,
1: luxes.
2: No, a veure, en el seu cap, si fas l'esforç...
1: Sonava bé,
2: no?
1: Té lògica. No?
2: Tu, quan et cases, penses, ostres, realment fas una cosa molt fora del que és habitual per tu, doncs ells han aplicat la mateixa lògica i per ells una cosa petita, modesta i senzilla s'escapa de la seva quotidianitat.
15: No, clar, per ells gastar-se un euro és exòtic.
2: Clar.
13: Bé, estarem d'acord que llegir aquestes paraules desperten una ràbia de classe i unes ganes de cremar fustes a la seva porta de sa casa, així t'ho dic, amb seriosa violència, però ja sabeu que avui estic molt alterada. Bé, cada dia així, no sempre que m'ha de justificar.
1: Però avui especialment violent, ja ho veig.
13: Sí.
1: Li has dit a la Marta que s'ha d'operar la cara.
13: Això, si no, això és una fake news, hem de dir.
1: Això no passem
13: per. Jo això mai ho he dit.
2: Hi havia testimonis d'abans, Jaume, però bé.
1: 10 minuts i les 7 de la tarda. Hem de recuperar un tema que ja vàrem comentar, que són les noves interaccions entre l'Òscar Casas i l'Anna Mena. A veure, posem en context aquest parell d'on venien i on són ara.
13: Sí, mira, l'actor Òscar Casas i la cantant Anna Mena varen conèixer-se en el rodatge de la pel·li Ídolos, on interpreten una parella a la ficció i, com passa molt sovint, se varen acabar enamorant a la vida real. Però ara fa 2 mesos ho varen deixar després d'un any i mig de relació. Segons la rumorologia, l'actor va prendre la decisió de rompre de forma unilateral i la cantant era la gran damnificada d'aquest relat. Però fa uns dies hi va haver un canvi de línia editorial. Com és natural, els dos fan vida a pesar de la separació i Anna Mena ha estat gaudint d'uns dies a la platja. I precisament penjava una sèrie de fotografies molt espaterrants, unes imatges on se la pot veure juganera, fent posicions sexis a les roques, lluint biquini. I la persona que li va posar m'agrada, efectivament, és el seu ex des de fa només 2 mesos, Òscar Casas. On m'agrada un ets no és qualsevol cosa, pot tenir molt de significat, estarem d'acord. I tots els mitjans jugaven a interpretar el sentit d'aquest like a una ex, en aquest cas, Anna Mena. I, de fet, els reporters també li han demanat en el propi Òscar Casas que respon així.
18: Tenemos que preguntarte por Anna.
19: Todo muy bien, por favor.
18: Sí, la relación, ¿cómo es?
19: Ya pasó el tiempo de esto.
20: Está la gente un poco sorprendida porque le ha dado un me gusta a una foto suya en...
19: A todas. Hombre, le quiero muchísimo, por Dios, faltaría más.
18: O sea, que sigues teniendo buena relación con ella o no?
19: Yo tengo una relación, por supuesto, sí.
13: Per si no ho heu entès, perquè se sent fatal, honestament, no llueix gairebé de so aquest clip, el reporter li demana, has posat like a una foto de Anna Mena? I Òscar Casas respon, a totes, l'estim moltíssim, Déu meu, faltaria més.
1: Però una cosa, hi ha un dels reporters que diu, fins i tot, que no sé si s'ho inventa o parlat amb ella, diu, ella està confosa No? No li diu al reporter?
13: Sí, com que parli amb d'ella...
1: Ella... Pel like que li has posat. No sé si ha parlat
13: a veure si l'aconsegueix un titular. Crec que s'ho ha inventat a veure si aconsegueix titular-se
1: culer. Però tu ho has sentit, no?
13: Sí, sí.
1: Però ella està un poc confundida.
13: A veure, tenim gana. És agost, no hi ha temes, no sé.
17: I
13: vas provant, no?
17: També hi ha un moment en què Òscar Casas diu ja hace mucho tiempo.
2: Com a dos meses.
17: Amor, potser sí, fa molt temps per tu, potser és que aquella relació no...
2: Va significar poc, no?
1: I que aquest és un altre tema, quan pots tornar a interactuar. Si t'ha de donar permís l'altre, si tu t'has d'esperar un temps prudencial.
2: Si amb tan poc temps ja pots contactar com si res, que potser va tenir poc significat per tu aquella relació.
13: Clar, que tens privilegi d'haver-se anat molt ràpidament.
17: Això o és un d'aquells m'agrades de... Ei, segueixo aquí.
1: No m'oblidis, no?
17: No m'oblidis.
13: És que és una cosa o altra.
17: Porta oberta. Sí.
13: He de dir, en favor de Òscar Casas, que és cert que està revisant i té raó el que diu. Li posa like a quasi tot el que penja Nana Mena, com a mínim des de fa un mes i mig, més o menys.
2: Què vol dir? Que mig, al cap de dues setmanes de deixar-ho...
1: No, que mai ha deixat de posar-li m'agrada. Ni amb la ruptura va deixar de fer-ho.
17: Mira, t'estalvies el tràngol aquest de tornar a interactuar d'alguna manera, perquè ja ha passat prou temps com per tenir una relació bona, no? Mig propera, i tornar a interactuar.
2: Clar, però Jaume, ella li posa likes a ell?
13: Mira, això és una gran pregunta que no he estudiat, la veritat.
2: Home, és que clar, si ella també li posa likes, és una cosa superada pels dos.
1: Hauríem de comprovar si abans ja els li posava likes a ell.
2: Doncs res, anar mirant el...
13: De cop m'ho ha donat una feinada.
1: Treball de camp, demà...
13: I tu has d'aprendre a tocar la flauta, que tampoc te creguis que no tens deures.
2: I passar pel quiròfan, també.

0: que faltava, que se'ns uneix a la festa.
1: Perfecte.
0: I sempre serà benvingut aquest home en aquest estudi. Hem de parlar d'una nouvinguda a l'Star System estatal, que no és altra que la filla d'en Bustamante i la Paula Echevarría.
1: Sí, es cantant Bustamante i s'actriu i influencer Paula Echevarría varen estar 12 anys junts. No sé si ho sabíeu i estàveu al dia. Era una de les històries d'amor més destacables de la història d'espot contemporani, però per fer-vos un símil, més o menys eren com el nostre Brad Pitt i Jennifer Aniston, i de fet vos he de dir que van acabar igual de malament. L'any 2017 ho varen deixar en un procés de separació força complicat i una filla en comú, que és na Daniela. I de bé, les aigües se van anar calmant i 9 anys vista d'aquesta separació, cadascú ha reformat la seva vida sentimental. I ara la seva filla compleix els 18 anys. De fet, els fa avui mateix. Una filla que fins ara no li posava en cara degut a la protecció del menor, però que curiosament fa unes setmanes va firmar un contracte amb una agència de representació d'influencers a pesar de no tenir xarxes obertes.
2: És l'actual bateig, això, eh? O sigui, ara et bategen quan tens 18 anys i t'obren les xarxes socials.
3: Sí. Presentació en societat.
2: I llavors ja, a partir d'aquí, ja ets una persona d'aquest món.
1: Sí, i sumaré una altra dada, i és que sa mare, na Paula Echevarría, la va portar a un fotocall agafada de sa mà per tal de presentar-la en societat.
4: Primera entrevista de Paula Echevarría y Daniela. Qué fuerte es esto.
5: Hola.
4: ¿Qué tal teniendo a tu madre como referente?
5: Es la mejor, es una crack. Yo siempre lo digo que estoy muy orgullosa de ella, más personal incluso que profesionalmente.
4: ¿Tú qué consejo le das?
5: Que tenga cabeza y que con cabeza se puede disfrutar. Yo creo que hay que tener un ten con ten y ser disciplinada y disfrutona a partes iguales. Hay que ser muy constante con todo en la vida, los estudios, el trabajo.
0: No ens ha quedat clar.
3: Diu, que... Hay que tener un què? Un ten con ten?
1: Ella no és una gran oradora. Està clar que na Paula Echevarría no seria en Lenin. No és una gran experta en fer discursos.
0: No és per riure'ns de com.
3: No, és que no
0: hem entès el concepte i crec que és important en la declaració.
1: A veure, jo el que he entès és que, bàsicament, ella explica que cap a sa filla l'intenta aplicar sempre la importància de sa disciplina, sa feina i sa dedicació, lo qual és una mica paradoxal, tenint en compte que aquesta filla està davant un micro sense necessitat de disciplina, feina i dedicació.
2: Sí, és a dir, no ha fet res i ja està allà.
1: Sí, o sigui, ja té sa sort per ser filla de...
0: Bueno, sí,
1: d'estar davall un focus.
3: Bueno, però també és veritat que potser ella ara aprofita això que li ve donat i comença a ser disciplinada, dedicada, treballadora i fa una gran carrera.
0: Sí, també.
1: Mira, en qualsevol cas...
0: Una posició molt més avançada que la resta, però potser sí que ho fa molt bé.
6: No és gaire allunyat allò que passava abans de presentar en societat una nena que ja té edat de casar. Vull dir, és com presentar una nena perquè es faci famosa als 18 anys justos, que llavors és com que no poden rebre crítiques.
0: Però sabem què té ganes de fer ella.
1: A veure, ella, en teoria, començarà a estudiar màrqueting i relacions públiques a la universitat, bueno, tot mira. I així recordem que té un contracte amb una empresa d'influencers i de xarxes socials i aquestes coses. Llavors, entenc que tirarà cap influencer. I jo, el nepotisme, no és que estigui absolutament en contra, però m'agradaria que tinguessin una mica de carisma totes aquestes criatures que mos endosen els pares famosos, no? Sí, a mi una Lolita Flores me va bé, però una Victoria Federica ja no te la toler, perquè si entres en el món de l'entreteniment, entretem-me. O si tens l'energia d'una ceba bollida...
0: Ja. Sí, però llavors... bueno, la Federica, quan seguides
3: clar,
0: tu, per exemple...
3: Clar, això t'anava a dir, és que al final...
0: Si no tenir cap mena de gràcia...
1: Sí, però sí, si tens clar, però la gent no et segueix. I amb tot el que he dit, jo la seguesca.
0: Doncs mira.
1: Perquè la meva vida no té cap sentit editorial.
0: No, clar,
6: i apareix
0: no
6: constantment a les revistes del cor, també, la Victoria Federica.
1: Clar, i no té cap tipus d'això, ni de... No és ni enigmàtica, ni carismàtica,
0: però,
1: ni
0: mira,
1: té
0: ja
1: personalitat.
0: Però ja està.
1: Sí, és que...
6: I per què la segueixes tu, Jaume?
1: Sóc un xai perdut en aquesta vida que és tan mediocre i dura, saps? No sé. Potser hauria de revisar qui segueix.
0: Sí. No. Segueix a qui tu vulguis.
7: Escolta'm, acabarem passant un moment per Mallorca perquè hi tenim una actriu molt coneguda que és la Sydney Sweeney.
1: Sydney Sweeney és una actriu d'èxits com la sèrie Euphoria o la pel·li L'Assistenta i ara està de vacances per Mallorca. Ho fa amb la seva parella des de fa uns mesos, que és l'empresari Scooter Braun, i com era d'esperar també s'ha apuntat a la moda dels rics, que és llogar un iot de luxe i contaminar més el nostre territori. Sabem que ha decidit gaudir d'activitats aquàtiques, com fer snorkel per la calobra, que snorkel és bussejar amb mascareta de tota sa vida i ara se diu snorkel. També ha fet paddle surf o motor d'aigua i també han fet vida terrestre algun dia i han passejat per els pobles com Deià o Esport de Solla. I crec que no vos sorprendrà a quin lloc s'ha allotjat durant 3 dies perquè efectivament és el Rising Sun.
7: L'hauríem de conèixer el...
3: Home,
1: perquè tot l'estat. Perquè tens una memòria de peix.
6: I som tots. No, en defensa del Roger diré que no hi era.
7: Ah, potser aquell dia no vaig venir a classe.
3: Home, l'hem mencionat diversos dies.
1: L'hem comentat una mitja de 5 vegades per setmana.
7: Que m'has dit que era una eslora increïble, no?
3: No, però pot ser que no hi fossis, ara. És veritat, l'he de justificar.
1: No, no, no justifiquis, perquè aquesta persona no té memòria. I més quan xerres jo.
7: Vull dir, no, passa res.
1: És un megallot que, com tu bé dius, té 138 metres d'eslora i és un dels més grans del planeta Terra, i aquest estiu hi han estat moltíssima gent com Oprah Winfrey, Pedro Pascal, Orlando Bloom, Jennifer Aniston, Courtney Cox... Tota aquesta gent ha estat contaminant d'aquests mesos Mallorca i mira, així estem encantades, no?
7: Doncs mira, acabarem amb aquesta informació. Demà hi tornem a partir de les 4 de la tarda, ara us deixem amb el Tot Costa i el Sabadell, que juga al canal ocasional de Catalunya Ràdio.
8: Tot Costa.
9: Rodri està volant cap a Barcelona. Amb el madrileny es guanya un líder al mig del camp i amb Gordon i Adeyemi el Barça guanyarà intensitat i fons d'armari. Interessant mercat de fitxatges del Barça, però encara falta fitxar el nou per buscar l'excel·lent.
8: Tot Costa, amb Sergi Camps.
9: Tot Costa de dilluns, dia 17 d'agost del 26. Oriol Corral, què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Què ens expliques?
10: Que Joao Cancelo ha aterrat aquest migdia a Barcelona per firmar com a nou jugador blaugrana després que s'hagi desvinculat del Al Hilal de l'Aràbia Saudita. Cancelo, que ja va jugar la segona meitat de la temporada passada al Barça, s'ha dit pel club saudita.
9: Ja tenim Cancelo a Barcelona i el següent a aterrar serà Rodri, i alerta perquè hi tenim el parat, en aquest cas, el Joan Fitó, per assegurar-nos que Rodri arriba i que el Joan Fitó està allà per veure que realment és de veritat i no ens han enganyat i ve cap a Barcelona.
10: Arribarà aquesta tarda, en poc més d'una hora. El Barça pagarà 60 milions d'euros al Manchester City, més variables que, si es complissin, farien pujar la xifra a més de 70 milions. La idea del club blaugrana és presentar-lo demà, després que al matí passi la revisió mèdica. Per cert, al web de la Lliga, Fermín ja consta amb el dorsal 7, que fins ara duia Ferran Torres. Fermín tenia el 16, que és el número habitual de Rodri. Un Barça que també ha anunciat una altra incorporació, la de Sergi Busquets, serà el tècnic assistent del Barça Atlètic de Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador.
9: Acabem amb el Barça amb una notícia negativa, la lesió de Clara Serra Jordi.
10: S'ha fet una fractura del radi del braç dret amb la selecció espanyola sub-20. Serra Jordi seguirà un tractament conservador i s'espera que estigui 6 setmanes fora.
9: L'Espanyol va debutar ahir a la Lliga aquesta temporada amb una victòria molt contundent contra el Llevant.
10: 3-0 va guanyar l'Espanyol, que va tenir el partit controlat als 90 minuts. Roberto Fernández va fer els primers dos gols abans del descans i el tercer el va fer Dolan al minut 80. Els de Manolo González són co-líders juntament amb l'Alavés. Avui es disputa el Depor Elche, que també és de la primera jornada.
9: El Sabadell debuta, ara ho està fent de fet des de la 7 a la segona divisió, 5 anys després.
10: Sí, primer minut del partit, encara amb empat a 0, un Sabadell que ha anunciat fa poques hores el fitxatge del davanter Nicolas Gioacchini, de 26 anys, internacional amb els Estats Units el 2021.
9: El partit del Sabadell el podeu seguir a la transmissió del Tot Gira en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio, a l'app i al web de l'emissora. I ahir també va començar la temporada de l'altre equip català de la segona divisió, Oriol, en aquest cas el Girona.
10: I va empatar un contra el Leganés a Montilivi, amb un gol d'Abel Ruiz al minut 90. D'altra banda, Víctor Tsigankov estava convocat, però es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar.
9: Aquí una estona parlarem amb l'Eduard Solà per analitzar aquesta situació del Girona, jugadors que no volen jugar, déu-n'hi-do, doncs la situació que es viu a Montilivi a l'espera que aquests jugadors puguin arreglar el seu futur. En bàsquet, Oriol, comencen la pretemporada uns quants equips catalans de la Lliga CB.
10: El Joventut de Badalona, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida, i en hoquei patins també començarà avui la pretemporada el Barça i el Reus. I el Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xamar ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xamar porta 9 anys consecutius al podi del Mundial.
9: I Oriol, què preguntem avui als nostres oients?
10: Amb les arribades de Rodri, Adeyemi, Gordon i Cancelo i les marxes de Lewandowski, Araujo, Ferran i Rashford, a dia d'avui el Barça té millor plantilla que l'any passat? Sí o no? Dues opcions.
9: Tot això des d'ara fins a 9:15 a Tot Costa. Tot això des d'ara fins a 9:15 a Catalunya Ràdio.
8: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
9: Senyora Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
11: Bona tarda.
9: Senyor Ferran Correas, què tal? Bona tarda.
12: Molt bé, bona tarda.
9: Una mica de divan.
12: Vinga.
9: L'últim de l'estiu, eh? Que la setmana que ve ja torna la Sònia Gelmà.
12: Potser la Sònia també ho fa.
9: Bé, escolta, jo li deixo la subsecció a la Sònia, al Jordi i a qui faci falta, va. Una mica de divan abans de parlar del Barça. Avui parlem del mercat de l'equip blaugrana i tots estem d'acord que és un bon mercat de fitxatges. Han arribat Rodri, Adeyemi i Gordon, també Cancelo, però ja hi era l'any passat. Però tots estem d'acord que li falta un nou a l'equip blaugrana. Jo us pregunto, començo per tu, Mireia, quina qualitat creus que et falta millorar en la teva vida personal? Tenir més paciència, tenir més constància... Tu diràs.
11: Doncs possiblement tenir més constància amb el tema de l'esport personal, no? Estic ara en una bona dinàmica, no la vull perdre, per tant aquesta constància l'estic millorant, però sé que és un esforç titànic per mi, que si em deixo anar dos o tres dies, aquesta constància desapareix. Per tant, la constància que us comento és la que crec que haig de seguir potenciant.
9: Dius que estàs en bona dinàmica, Mireia. A veure, quina és la taula d'exercicis de la Mireia Vera? Quina és?
11: No, faig cada dia una mica d'entrenament de força.
9: Sí.
11: I aquest estiu he sortit a córrer. Jo no faig maratons, però mira, intento estar activa en aquest sentit perquè crec que m'afavoreix també mentalment i després del dia a dia ja funciona d'una altra manera.
9: Molt bé, doncs, Ferran Correas, alguna cosa a millorar en la teva vida personal, en el dia a dia?
12: Mira, és que anava a dir exactament el mateix que la Mireia.
9: L'esport, eh?
12: No, a veure, jo vaig jugar a futbol molts anys, però des que vaig acabar de jugar a futbol... Sí, jugar a futbol vull dir que jugar i entrenava.
9: Sí.
12: No, érem, no patxangues, sinó que
9: entrenava. A quin equip?
12: Jo a la Pellanguera.
9: Ah, home, i tant, mítica.
12: I des que vaig acabar, no sé, amb 30 anys o 31, doncs llavors sí que em costa molt. Sí, ja em costava córrer en aquell moment, entrenar, doncs ara... Em costa molt. No, ara vaig amb bici, però és allò que saps que qualsevol excusa és bona per
9: fa calor, estic cansat, ahir, jugar al Barça.
12: Ahir vaig fer un recorregut allà al poble molt dur. Però és allò que si demà em diuen anem amb bici, diré que sí. Però si hi ha una excusa...
9: És bici i esmorzar de després de la bici?
12: No, perquè vaig per la tarda.
9: Perquè hi ha molta gent que fa la bici com a peatge per poder esmorzar i es fotre un pa amb tomàquet amb pernil, que Déu-n'hi-do, també.
12: Sí, i un porró de vi.
9: I un porró de vi, bé, sí.
12: Després torna a la carretera.
9: Van fent una mica, doncs, zigazagues, no?, que diria aquell. No és bé. La constància en l'esport coincideixen la Mireia i el Ferran en aquesta, doncs, pregunta del divan del Tot Costa de Catalunya Ràdio. 7:07, parlem del Barça.
13: A Catalunya Ràdio, Tot Costa, amb Sergi Camps. Whee!

0: Avui la cançó d'inici, Song 2, de Blur, un grup doncs, de mitjans dels 90. Aquesta cançó, tots doncs, la tenim ubicada amb una careta d'entrada del FIFA, un dels videojocs dels anys 90 doncs, que ho van petar. I em sembla que era el FIFA 98-99. Aquesta cançó era doncs, la cançó que il·lustrava l'entrada del videojoc. Una cançó d'un grup anglès de l'any 97. Per tant, segons la nostra escala visibullana, és de l'any 11 abans de Visibu. Recordeu que Visibu és molt jove, per tant, poques cançons tindrà per darrere. Dedicada a aquesta cançó, els dos gols en dos minuts de Visibu, el nostre líder espiritual en la història de la música, doncs els dos gols d'ahir contra el Basilea. És una proposta musical del Sam Silva, que el tenim al muntatge musical. A la producció, la Rita Pinyol, al control central hi tenim el Manel Gil i la Júlia Aparicio, i també els companys d'Esport3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. De seguida passem per l'aeroport del Prat, perquè tenim el Joan Fitó esperant Rodri, tot esperant Rodri, com diria aquella obra d'Oscar Wilde, em sembla que era. En qualsevol cas, abans d'anar a parlar del Barça, parlem una miqueta del Sabadell, perquè el tenim en joc i, de fet, n'estem fent la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Són així. Espectaculars,
1: eh? Però, és que l'Esport Direcció no està fent res.
2: Li crema la pilota a l'equip asturià.
1: És que no ha passat del mig del camp. Que seran molt bons i que potser quan arribin un el marquen, eh? Però els primers 8 minuts del Sabadell de segona, escolta, molta personalitat també el Sabadell de Ferran Costa.
3: Sí, el Sabadell té un estil.
0: És la transmissió que n'està fent el Tot Gira de Catalunya Ràdio, l'app i el web de l'emissora, d'aquesta primera jornada de la Lliga de la Segona Divisió, aquest Sporting 0, Sabadell 0, el debut dels arlequinats a la Segona Divisió, i per cert em corregeixen, lògicament, tot esperant Godot, tot esperant Rodri, és una obra de Beckett, no pas d'Oscar Wilde, per tant, primera errada del presentador en el primer minut de programa. Va, abans de parlar del Barça, Ferran Correa, parlar un moment del Sabadell, perquè, escolta, al futbol català li calen no més equips que Barça, Espanyol, Girona, al futbol professional. Està bé que el Sabadell hi sigui, tant de voltes equips com el Nàstic, el Lleida, doncs poguessin arribar-hi, no?
4: És que la temporada passada, per exemple, no hi havia cap equip a segona, perquè el Girona estava a primera,
0: el Sabadell estava a
4: primera federació, no hi havia cap. Sí, jo a vegades trobo a faltar allò que a vegades, allò que hi ha a Madrid, no? Que moltes vegades... El Real Madrid, l'Atlètic de Madrid, el Getafe, el Rayo, fins i tot el Leganés també va estar primera. I aquí, sent Catalunya una de les comunitats amb més llicències, doncs sí, es troba a faltar.
0: Diuen que el Barça s'ho menja tot, no?
4: Exactament el mateix. Diuen que la culpa és del Barça perquè el Barça s'ho menja tot, però bé, suposo que... La llàstima és el Girona, que inesperadament va baixar l'última jornada l'any passat. Però sí, jo crec que, igual que a Madrid això, n'hi ha un 4 i hi ha hagut 5, per què no a Catalunya podrien haver 4 equips a primera?
0: Uh-huh. Mireia, més equips catalans a la primera divisió, a la segona divisió, ara hi tenim el Sabadell, que s'incorpora. Faria falta, no?, més presència catalana al futbol professional.
5: 100%. Crec que Catalunya, ho deia el Ferran, és una de les grans potències. Sempre, no?, treu bons futbolistes, es treballa molt bé la base, i és una llàstima que a l'elit doncs, hi hagin tan pocs equips catalans. Ara sembla, no?, que veurem aquesta temporada el Girona, el Sabadell, veurem si també de primera ref doncs, pot pujar algun equip més, però, sens dubte, com més catalans hi hagi a primera, segona divisió... Crec que més oportunitats tenim, no?, de veure'ls de prop, de veure futbol d'elit i de primer nivell, i a més, doncs, jugadors que aquí doncs, potser han de marxar fora en alguns moments, doncs es podrien quedar aquí amb equips de Catalunya. Per tant, tant de bo sigui una molt bona temporada pels equips catalans.
0: Doncs tots els partits del Sabadell a l'antena de Catalunya Ràdio, quan caiguin en horari Tot Gira a l'FM i quan caiguin fora d'horari Tot Gira, els transmetrem a l'app i al web de l'emissora amb la narració del Francesc Ripoll i l'anàlisi del Carles Fiter. Ara mateix al Molinón hi ha jugada embolicada a l'interior de l'àrea del conjunt asturià. Compte que pot haver-hi penal a favor del Sabadell.
6: Ara veurem la repetició,
7: sí, claríssim,
6: però Edgar claríssim. Té la posició guanyada. És veritat que no té posició per fer el xut, no hi ha fora de joc, ara ho veiem. Edgar rep la pilota, fa bé el control i quan es disposa a fer el xut l'enganxa per darrere.
7: Bueno, penal,
6: sí. Per mi és penal.
7: Sí,
6: és penal, també, sens dubte, hi ha contacte baix, és penal. Sí, sí.
7: David,
3: tenim monitor també, per tant podem ajudar-te a les repeticions. Perquè
0: hi haurà penal a favor del Sabadell, alerta que pot haver-hi el primer gol del conjunt arlequinat al seu retorn a la segona divisió. Ens quedarem per resoldre aquesta jugada abans d'anar a l'aeroport del Prat amb el Fitó i abans de parlar de Joao Cancelo, que ja el tenim a Barcelona, el futbolista portuguès que s'ha alliberat de l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita i ha signat pel Barça. Per tant, parlem del Barça després d'aquesta jugada al Molinón, jugada embolicada, l'àrbitre discutint amb el porter de l'Sporting, però serà penal pel Sabadell. Així ho estem vivint a la transmissió amb el Ripoll, Fitell i el Clubés.
3: Ai, Déu meu.
1: Doncs ho està mereixent el Sabadell. Ara s'ha de marcar el penal, eh?
6: Vinga, Ripo, canta-ho bé, eh? Que sortiràs pel tot costa.
1: És Rahmani, que xutarà amb la cama esquerra. Yáñez a sota de la porteria. Xiula el Molinón per fer el primer gol del Sabadell. Fora.
0: Mare meva.
1: Fora el penal. L'ha xutat realment malament. L'ha xutat realment malament. El penal...
0: Mare meva, el Ripo ho diu bé. L'ha xutat, un xut escarrancit a l'esquerra del porter. Mare meva, noi. Doncs vaja, el primer gol que semblava clar pel Sabadell, que no pujarà al marcador, penal fallat de Rahmani, i el Sabadell haurà de buscar una altra ocasió per inaugurar el marcador. Primers minuts al Molinón, Sporting 0, Sabadell 0, el partit sencer a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Ara nosaltres, quan queda un minut per arribar a un quart de vuit del vespre, anem cap al Prat, perquè amb el Joan Fitó parlem del Barça.
7: Tot costa, amb Sergi Camps.
0: Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Camps? Bona tarda.
0: Tot a lloc, tot a punt, estàs bé, has arribat bé?
8: Mira, he arribat com he pogut i ja estic... Bueno, de fet, encara no hi soc del...
0: Mira, no hi és del tot perquè acaba de caure la comunicació amb el Joan Fitó. Fitó, hi ets? Mirem de recuperar...
8: Aquí, aquesta terminal.
0: Fitó, estàs entrant i sortint de l'antena. Mirem de recuperar una bona comunicació amb el Fitó i de seguida anem amb ell, però mira, m'aturo amb el Ferran i amb la Mireia per parlar de Joao Cancelo, que ja el tenim a Barcelona. És un desig molt gran, doncs, de Hansi Flick, aquest lateral que pot jugar a les dues bandes. Normalment, Ferran, el veurem, tu creus, més jugant a l'esquerra, potser, a Joao Cancelo, no?
4: Sí, com la temporada passada, quan des que va arribar va jugar algun partit a la dreta, però majoritàriament a l'esquerra, de fet, vaga. Condé era el lateral dret titular i Cancelo va acabar sent el lateral esquerre titular per davant de Valde, i crec que continuarà així. Serà més, si tot i que ell és dreta, perquè és dreta.
0: Sí.
4: Serà lateral, jo crec que serà el lateral esquerre titular, això d'inici. No, bueno, no sé si el primer partit oficial ho serà o no, perquè Valde porta més temps fent la pretemporada, tot i que va tenir molèsties, però acabarà sent segurament Cancelo el lateral esquerre titular, i crec que és una bona peça. I a més, que és un fitxatge cantat. O sigui, tothom sabia que Cancelo acabaria jugant al Barça. Hi havia un tema fiscal pel mig, que suposo que ja s'ha resolt, i cap aquí.
0: Arriba amb la carta de llibertat, aquest migdia ha arribat a Barcelona. Ara sentirem un document sonor de Joao Cancelo. Mireia, però escolta, molts pensàvem que després de la deu de Jordi Alba, el lateral esquerre titular del Barça, no diré per la propera dècada, però pels propers anys seria Valde. Sembla, Mireia, que Valde doncs, ha baixat una mica prestacions i Joao Cancelo, un jugador més veterà, l'ha avançat per la dreta, no?
5: Sí, sobretot pel final de temporada que va tenir Cancelo. Hi ha alguna cosa de Valde que se'ns escapa, perquè és un futbolista amb molt de potencial, amb molt de recorregut. A mi m'agraden molt les conduccions de Valde, les arribades, moltes vegades a línia fons, encara no li falta polir possiblement aquesta presa de decisions en el tram final del camp, però a mi és un tema que em preocupa, perquè jo pensava que Valde seria el lateral titular del Barça, encadena lesions, està sent irregular, i jo pensava, bé, arribarà Cancelo, li anirà molt bé a Valde per tenir competència, per no afluixar, per seguir apretant, i ha passat al revés. És a dir, Cancelo li ha passat la mà per la cara, ha estat, jo crec, molt decisiu en el tram final de temporada, i m'agrada el seu fitxatge, a part de pel rendiment que ha donat, perquè pot sortir per dreta, pot sortir per esquerra, entén el joc, ja sigui no arribant a línia de fons, o també en algunes vegades Cancelo li agrada anar per carrils més interiors, sobretot perquè el desig del futbolista era estar al Barça. I crec que això també és un punt important, el que el futbolista valori, no?, el fet de jugar aquí i de saber que el seu desig era tornar a vestir la samarreta blaugrana. Per tant, a part del tema futbolístic que m'encaixa, tot aquest tema mental i emocional de Cancelo, de posar per davant sempre el Barça, a mi em sembla que és un bon fitxatge i que si està bé físicament com el vam veure, crec que tornarà a rendir molt bé. I és una llàstima el tema que em preguntes de Balde, tant de bo recuperi, perquè crec que a part de físicament no acaba d'estar bé, mentalment entenc, no?, que quan tu vols jugar i no t'acaben de sortir les coses, passes per un tràngol més irregular i no, segurament Balde tampoc li agrada aquesta situació, no se sent reconeixible amb aquests problemes físics que arrossega, perquè sí que crec que és un futbolista que amb lo llarga que és la Lliga ha de tenir minuts.
0: Joan Fito, ara sí, què tal? Bona tarda.
8: Què tal, Sergi? Bona tarda.
0: Ara sí, amb un so d'aquells, amb la veu de vellut del Joan Fito, ens arriba perfectament la veu del Fito. A veure, Fito, estem parlant de Joao Cancelo. Avui ha parlat, em sembla, eh? Podem sentir un document sonor, eh?
8: Sí, ha arribat aquest migdia a Barcelona, ja al matí ha penjat una foto a les seves xarxes socials explicant que tornava a la que és casa seva, i un Cancelo que ha estat molt gràfic avui quan ha arribat, ha explicat el procés, doncs, com ha viscut ell el seu fitxatge pel Barça, i ara el sentirem, deia que era el Barça o pràcticament res.
9: Sí, bueno, muchas ganas, la verdad es que estuve entrenando al parque hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo, pero bueno,

0: era una petició del tècnic alemany que estava encantat amb el rendiment de Cancelo. A més, el portuguès, que s'ha pogut deslligar de l'Al Hilal en les últimes hores, es va desencallar tot ahir al vespre, després del partit a Basilea. Cancelo, que ja és a Barcelona, s'ha de fer oficial a les pròximes hores, però, evidentment, ja l'hem vist avui aquí al Prat, per ser nou jugador del Barça.
1: Repassem una mica dels números de Joao Cancelo, fitó amb el Barça, sobretot l'última etapa. Recordem que ha vingut en dues etapes, Joao Cancelo. Repassem l'última temporada del portuguès amb el Barça.
0: Doncs mira, la temporada passada, de gener a maig, aquests 5 mesos, Cancelo va arribar cedit, va jugar 23 partits. D'aquests 23, són 16 a la Lliga, de 19 jornades. Per tant, només es va perdre 3 partits Joao Cancelo, importantíssim per Flick, a més, quasi sempre titular. En va jugar, d'aquests 23, 4 de Lliga de Campions, els 4 que va poder jugar, les dues eliminatòries que va disputar el Barça, i 3 de Copa del Rei. Va jugar l'eliminatòria de vuitens, també la de quarts, on va caure el Barça també contra l'Atlètic de Madrid. Un total, Joao Cancelo, de quasi 1.500 minuts, 1.000 d'ells a la Lliga, per tant, importantíssim per Hansi Flick, però és que també ho va ser la primera etapa per Xavi, que potser el record no és tan bo dels aficionats, però és que en aquella primera temporada, en aquell cas sencera, també va arribar cedit Cancelo, la 23-24, va jugar 42 partits i més de 3.000 minuts amb Xavi. Per tant, un Cancelo que encetarà aquesta, la tercera etapa al Barça, que ha jugat amb la samarreta blaugrana 65 partits en aquestes dues etapes que comentava.
1: De seguida parlo amb tu, Fitó, de Rodri, perquè estàs al Prat, esperant el jugador madrileny, que hauria d'aterrar a més o menys d'aquí a menys d'una hora, no?
0: Sí, menys d'una horeta. Ha sortit el vol des de Manchester, un vol privat que ha sortit quan passaven 10 minutets de les 6 de la tarda de Manchester, menys de dues hores de viatge. Està previst que arribi, doncs, al voltant d'un quart de nou aquí a la terminal corporativa del Prat. I et dic una cosa, Sergi.
1: Sí.
0: La sensació és de fitxatge gran, és a dir, més enllà de la gent de premsa que hi ha aquí, que hi ha moltíssima premsa esperant l'arribada de Rodri, també hi ha aficionats. Fàcil arribar fins a la terminal corporativa del Prat. Per tant, aficionats, festes, i sobretot el que els desprèn aquí al Prat és il·lusió.
1: També, doncs, ara parlem de Rodri amb el Ferran i la Mireia, però abans rematem la carpeta Cancelo amb ells dos. A veure, ara mirava la trajectòria de Cancelo. Ferran va estar 4 temporades, bé, 3, perquè l'última va jugar molt poc amb el València, 3 anys a Mestalla, un any a l'Inter, venia del Benfica, després un any a la Juventus, 4 al Manchester City, 1 al Bayern de Munic i l'etapa al Barça i l'etapa a l'Al Hilal. S'ha dit durant algun temps que Cancelo era un jugador una mica caòtic, que no trobava l'estabilitat. Potser, mira, 4 anys al City, 3 anys al València. Potser el Barça, com deia la Mireia abans, també és el lloc, és l'ecosistema on Cancelo s'hi sent més a gust, no?
2: Jo crec que sobretot en Flick, perquè sí que és cert que la primera vegada que va arribar, que llavors va ser cedit pel City, sí, Cancelo, ell ha volgut jugar sempre al Barça, perquè recordo que ja va voler venir des del City, però no es van posar d'acord i va acabar el Bayern. Després sí que va arribar des del City amb Xavi, i és cert que en aquella temporada va participar una mica del caos a l'eliminatòria contra el PSG, recordo.
1: És veritat, que sempre surt Araujo a la foto, però sí, Cancelo, déu-n'hi-do,
2: Sí, sí. De fet, Araujo va haver l'expulsió, però recordo Cancelo que va fer un penal.
1: Sí.
2: Va participar en aquell caos. Llavors, els records no eren tan bons, però sí que és cert que després ell va marxar. Jo crec que ell va arribar cedit amb... va ser ell i Joao Félix, els dos que van arribar, els dos portuguesos. I jo crec que el club li devia, perquè ell va apostar pel Barça, li devia... que s'hagués quedat després d'aquella sessió, però per problemes de fair play no va poder ser, va haver de marxar a l'Al Hilal, i a la mínima que va poder la temporada passada va tornar, i ara ell, quan va marxar a finals de maig, juny, ja tothom tenia clar que tornaria d'alguna manera o l'altra. Hi havia un tema de fiscalitat, de dies de residència, que sembla ser que ja s'han complert, i després ell ha intentat deslligar-se de l'Al Hilal i ho ha aconseguit, perquè suposo que renunciant a l'any de contracte que li quedava,
1: sí,
2: doncs ha aconseguit la carta de llibertat, i això pel Barça és boníssim, perquè s'estava parlant que pagaria el Barça 10 milions i al final no paga res.
1: Molt bé, doncs Cancelo, que ja és a Barcelona, falten 6 minuts per arribar a 2:15 del vespre. Ara estem esperant Rodri.
3: Tot costa.
1: Ara ens ho deia el Joan Fitó,

0: Rodri, que pots un fitxatge d'època i afició al Prat esperant-lo. A veure, Mireia Vera, és un jugador que potser no és tot el mediàtic que hauria de ser per la grandesa futbolística que té, però escolta, potser és el mig centre més destacat del món ara mateix, MVP del Mundial. Per tant, l'afició del Barça que vagi a rebre el Prat en sap de futbol, és un tio que ve aquí a marcar la diferència, Mireia.
1: Oh, i tant, és un d'aquests futbolistes que a vegades no se'n parla gaire i per mi és importantíssim en un equip. És el futbolista que juga per davant de la línia defensiva, que t'agrupa l'equip, que tècnicament té molts recursos en el sentit de que falla molt poques pilotes, a més té arribada a l'àrea, té molt bon xut des de la frontal. És un futbolista, no?, que en portem setmanes parlant de l'ascendència que pot tenir amb els joves des de la seva experiència. A mi dins del camp em genera zero dubtes i fora també. Em sembla que és un molt bon fitxatge per part del Barça. Jo n'espero un rendiment molt alt perquè és un futbolista que m'agrada moltíssim i després de Sergi Busquets jo sempre el tenia en el radar, no?, que tenia en el mig centre. Dic, ja sé que és gairebé impossible, però per mi és Rodri. És molt, hi ha un símil molt gran en Patri i Jarro del femení, és a dir, són dos futbolistes que sense ells la idea o l'equip funciona molt diferent, i a mi em sembla que és d'aquests futbolistes treballadors, discrets i que treballen a la gespa, no?, que al final és el que compta, i per tant a mi em sembla que és normal que el vagin a rebre perquè bé, és el millor futbolista del món. I com dic, a mi em sembla en un equip com el Barça, amb els jugadors que ja tens entre línies, poder juntar i tenir a Rodri, em sembla una meravella per Flick. A més, tindrà moltes variants, podrà jugar amb un sol pivot, amb dos i un mitja punta. És a dir, Rodri entén a la perfecció el que juga el Barça. Per tant, em sembla que és un fitxatge all-in, tant pel Barça com per Rodri. I jo celebro que estigui arribant a Barcelona perquè ho veia molt cru, ho veia negre. Jo ja el veia vestit de blanc i per tant em sembla un fitxatge molt i molt bo.
0: Mira, ara ho diu la Mireia Ferran, d'alguna manera també aquest fitxatge té un doble impacte, no? Té l'esportiu i té l'emocional, perquè el Madrid, escolta, ara diuen que no el volien, ara diuen que, escolta, no era tan guapo, no era tan bo, però i tant que el volien. Li robes al Madrid un jugador que potser era el jugador que més falta els hi feia amb ells per organitzar el seu caos al mig del camp, per tant és un doble cop, no?, esportiu i emocional cap al Madrid.
2: Sí, a veure, jo crec que potser és cert que Florentino no el volia, tot i que el van convèncer al final perquè fes una oferta, però evidentment tota la resta del madridisme, podríem dir aficionats, mitjans de comunicació propers al Real Madrid, José Mourinho, segurament la plantilla, cos tècnic, tothom tenia clar que Rodri era el seu futbolista, i a més a més després de comprovar al Mundial que estava totalment recuperat de les lesions que havia tingut. Va fer una oferta, jo crec que no devien saber que el Barça també estava darrere, perquè o van subestimar a Rodri i al City, i ell de seguida va veure que el Real Madrid potser el volien, però no el volien tant com ell esperava. En canvi aquí sí, van parlar amb ell, va parlar Deco, va parlar Flick, van parlar amb molts dels jugadors que han estat amb ell al Mundial, li van fer veure que el millor ecosistema per ell és el Barça,
0: sí.
2: I de seguida va donar l'okay. Després les negociacions s'han allargat una mica, però al final, jo com deia la Mireia, per mi el millor mig centre que he vist mai és Sergio Busquets.
0: Ja estem d'acord.
2: Però Rodri se li assembla molt. Jo crec que quan va marxar el Villarreal cap a l'Atlètic de Madrid ja era un fitxatge a fer pel Barça, però és cert que en aquell moment encara hi havia Busquets i era més difícil que pogués arribar.
0: Crec que és la 17-18 quan sí, marxa l'Atlètic de Madrid.
2: Sí, després ha estat uns quants anys al City. És el que més s'assembla. Jo crec que Bernal serà un grandiós mig centre que aprendrà molt al costat de Rodri, entrenant amb Rodri, veient a Rodri, i que tindrà minuts. La gent que diu no, és que ara li tapen la progressió a Bernal, no, estic segur que Bernal jugarà moltíssim també. Llavors és això, per mi és un jugador que li faltava al Barça, que no sé si ha estat gràcies, entre cometes, a la lesió de De Jong, que s'han precipitat les coses, però és un gran fitxatge pel Barça, i a més li treus al Real Madrid la peça que buscaves. Jo recordo que aquí dèiem quan repassaves la llista de fitxatges del Madrid, deies, no, el Madrid està fitxant molt bé, no sé, Dumfries, Diomandé, però el...
0: No dius Konaté,
2: No, Konaté no.
0: Konaté no, eh?
2: Konaté no. Cucurella, però sempre deies, ostres, però a mi em fa molta por
0: Rodri,
2: sí. Rodri, perquè és el que necessiten. I al final es queden sense ahir.
0: Doncs el Barça que seria avançat al vol de Florentino Pérez. A veure, Fito, Rodri, la idea és presentar-lo demà. L'operació s'ha accelerat en les últimes hores. Com ha anat tot plegat?
3: Doncs mira, ahir al vespre el Barça i el Manchester City, doncs, que van arribar a aquest print una mica després de que ho fessin amb Joao Cancelo, el Barça, que com dèiem, va pujar una mica l'oferta, expliquen que és vora els 60 milions fixes més uns quants més en variables, podrien superar aquests variables si es compleixen tots els 70 milions d'euros, però el tema és que el Barça vol accelerar-ho tot encara més i la idea és presentar-lo demà. Ara arriba a Barcelona, demà al matí, revisió mèdica, i si tot va bé, la presentació hauria de ser demà a la una del migdia, ja per poder sentir primeres paraules de Rodri com a nou jugador del Barça.
0: Doncs demà presentat amb el Barça, si Déu vol, i d'aquí a pocs minuts aterrant a l'aeroport del Prat, on hi tenim el Joan Fitó. A veure, Joan, parlem de l'amistós d'ahir del Barça a Basilea. De seguida parlarem amb un protagonista que coneix un altre protagonista, en aquest cas Xavi Espart, un entrenador que el va tenir a la base del Barça. Xavi Espart, un dels protagonistes del partit d'ahir. Del partit de Basilea, Joan, que tu hi vas anar, Fitó, amb què et quedes?
3: Doncs mira, primer de tot em quedo amb titularitat d'Anthony Gordon. El debut de Gordon amb la samarreta del Barça, va ser titular l'anglès, va jugar a mitja part, igual que els altres mundialistes que s'havien incorporat abans a la feina, també van ser titulars Joan Garcia i Eric Garcia, però una primera mitja hora molt bona, demostrant una mica el per què Hansi Flick el volia. Sí que és veritat que es va anar apagant a poc a poc. També van debutar a la segona meitat, van tenir només mitja horeta, Pau Cubarsí, Lamine Yamal i Dani Olmo, i ara el nombraves, el futbolista del filial, Xavi Espart, va ser un dels que més minuts va... tanta, igual que Karim Adeyemi, per cert, Adeyemi, que es va estrenar amb la samarreta blaugrana, va fer el primer gol. Com et deia, Xavi Espart va ser titular. Quan ens van donar l'alineació al Sant Jacob, en principi el situàvem de lateral dret, Eric Garcia el pivot defensiu, però finalment Xavi Espart ahir va jugar d'interior, va jugar d'interior per la banda dreta, fent parella amb Fermín, i va disputar 80 minuts. Només ell i Adeyemi van disputar aquesta quantitat de minuts, a part Gerard Martín, que va jugar el partit sencer, però... una de les sensacions del partit d'ahir, i Flick doncs li va voler reconèixer amb aquest minutatge ahir contra el Basilea.
0: De seguida parlem amb Alexis Pinto, que va tenir a Xavi Espart a l'època de Benjamí a Can Barça, però Fitó, Espart ha tingut protagonisme aquesta pretemporada amb el Barça de Flick.
3: Sí, ha anat... va jugar pràcticament 60 minuts en el...
0: Doncs sí, el Fitó ens explicava... A veure si podem recuperar el Joan Fitó amb bon so, perquè s'està tallant tota l'estona. I mentrestant us explico jo doncs, que Xavi Espart ha tingut protagonisme amb Hansi Flick aquesta pretemporada. És de la generació del 2007, igual que Cubarsí, Lamine o Bernal, i que va debutar ja l'any passat, el 15 de març, titular, i 90 minuts contra el Sevilla al Camp Nou. Aquesta pretemporada, paper protagonista, 60 minuts contra el Birmingham, 45 de 45 contra el Nottingham Forest i 15 contra l'Udinese. Recordem que el partit contra el Nottingham Forest i contra l'Udinese era un triangular amb només una part. Ahir, com deia el Fitó, només 80 minuts i amb la sensació doncs, que podria tenir protagonisme contra l'Elx diumenge vinent al bo de Xavi Espart. A aquesta hora, quan passen 3 minuts de 7:45 del vespre, tenim un protagonista que coneix doncs, de primera mà el Xavi Espart i és l'Alexis Pinto. Alexis, què tal? Bona tarda!
4: Bona tarda, com estem?
0: Escolta, tens l'honor de ser el primer entrenador, si no merro, de Xavi Espart a la base del Barça, El Benjamí, em sembla que era...
4: Sí, Benjamí, bé, correcte, sí.
0: I escolta, quan t'arriba Xavi Espart, tu ja li veus alguna cosa diferent?
4: I tant, la veritat és que era un jugador ja amb els 7 anys, no?, quan va arribar al club, que era especial, era un jugador que, bueno, que ja tenia això que es diu, no?, ADN Barça, molts conceptes que ja els tenia inclosos a la seva manera de jugar i de ser, i la veritat és que, bueno, molt content de que tingui aquesta oportunitat a poc a poc d'arribar al primer equip.
0: A veure, on juga, on jugava, on creus que pot jugar millor? Tota pregunta en una, diguem-ne, és lateral o és mig centre el Xavi? Perquè, escolta, pot jugar en les dues posicions, però tu on et convenç més?
4: Sí, de petitet sempre, jo crec que gairebé totes les temporades de futbol formatiu ha jugat a la posició de pivot, a la posició de buit, bàsicament, no? Perquè també és un jugador que, com veieu, també té aquesta capacitat de trencar línies amb la seva conducció i aquesta arribada i aquesta força. I, òbviament, és un jugador molt intel·ligent, que entén el joc, que estarà al que li digui l'entrenador, no? I ho farà bé, superbé. Però jo crec que és un pivot i té aquest ADN Barça a la posició de pivot, tot i que té també, com dic, aquesta intel·ligència per jugar lateral dret i per complir perfectament les exigències de l'entrenador.
0: Em sembla que en el cas de Marc Casado també, òbviament el Marc Casado és pivot, però va jugar de lateral durant uns quants partits al filial del Barça. Un mig centre del Barça té facilitat per adaptar-se al lateral, per això que dius que entén molt bé el joc?
4: Xavi sí, perquè entén, no? Quan li ve la pilota ja té tota la informació del que té al seu voltant i sap decidir bé, a nivell cognitiu és molt potent el Xavi, i al lateral doncs també ho pot fer bé, perquè és un superdotat tècnicament i sap veure els espais, també té conduccions cap a dins, es pot sumar i generar superioritats a dins, però hi ha aquesta conducció que és molt explosiva, té una arrencada que també doncs també està d'acord amb el que necessita el lateral del Barça.
0: Ara citava Marc Casado, també un dels noms que va començar com a mig centre i va acabar lateral va ser Sergi Roberto. Escolta, tant de bo el Xavi li pogués agafar el relleu, no?
4: Tant de bo, ho desitjo moltíssim, perquè la veritat és que és un xaval molt humil, que s'ho ha currat moltíssim, que ha tingut moltes dificultats al llarg de la seva trajectòria al futbol formatiu, té una família molt maca que l'envolta, i tant de bo, sigui de lateral, sigui de mig, doncs pugui complir les expectatives, no? I tingui aquesta sort.
0: M'has explicat una mica com és el Xavi Espart jugador. El Xavi Espart persona, ja sé que el vas tenir en l'etapa formativa, però és un dels jugadors que lideraven el vestidor, fotia quatre crits quan calien, era més tranquil. Com era el Xavi com a persona?
4: Era un jugador, era un nen molt expressiu, això per començar. Ell, quan ell plorava, ell reia, però aquesta espontaneïtat i aquesta calma que transmetia, doncs també a vegades quan perdíem o quan no li sortien les coses, també li sortia un caràcter, i li sortia una ràbia que jo crec que és això una mica el que l'està fent progressar i créixer tant, no? Aquesta competitivitat, aquesta personalitat, perquè jo crec que a la seva trajectòria dins del futbol formatiu del Barça no és fàcil tampoc, no? Perquè hi ha molta exigència i sobretot a dins hi ha jugadors de talent que pots triar per tot el món i ells s'han anat fent a aquest lloc.
0: Molt bé, doncs Alexis Pintó, moltes gràcies per atendre'ns, Alexis, molta sort i fins la propera.
4: Tant de bo, moltíssimes gràcies a vosaltres.
5: Tot costa, amb Sergi Camps.
0: 7 minuts per sobre dos quarts de 8 del vespre. Hem escoltat Alexis Pintó, que té l'honor de ser el primer entrenador de Xavi Espada a la base del Barça. A veure, Mireia Vera, aquest jugador que pot fer una mica de Sergi Roberto, no? De mig centre, de lateral dret, perquè entén bé el joc. Tu creus que Xavi Espada tindrà minuts amb el Barça aquesta temporada?
1: Jo ho espero. Crec que pot tenir una molt bona irrupció, entén moltíssim el joc, tècnicament està superben dotat aquest futbolista i jo tinc la sensació que és un dels noms a destacar d'aquesta pretemporada. Jo crec que Flick sí que l'utilitzarà, veurem també què passa amb Koundé, amb el rol d'Eric, però crec que pot tenir moltes opcions. Com dic, la temporada és llarguíssima i per arribar bé al tram final necessites comptar amb molts futbolistes. I per mi Xavi Espart destaca moltíssim per com s'ha sentit, no?, dins l'equip, és a dir, no semblava que fos un futbolista del filial, té molt bona visió de joc, ha fet algunes passades en vertical, trencant línies a les marcades de companys molt bona, a dins l'àrea s'associa amb molt poc espai, per tant jo crec que sí que serà un dels futbolistes als que pot recórrer Hansi Flick.
0: A veure, Fito, també vols fer un apunt de Hamza i de Visibo,
3: Sí, perquè ahir dins de tot el que vam veure al camp del Basilea, doncs van destacar aquest primer, el de Hamza, que va ser el nou a la segona meitat, a més duia el davanter egipci del Barça aquest número a la samarreta. La primera part, el Barça va intentar moltes internades per les bandes i buscava centrades i, com que no hi havia un nou, doncs no el trobava, i només començar la segona meitat, una bona jugada de Adeyemi, doncs va trobar una centrada per Hamza, que va fer el tercer gol aquesta pretemporada. Són tres gols de Hamza, màxim golejador del Barça en aquesta pretemporada. Per tant, doncs almenys deixant anar el seu nom a Hansi Flick i dient: ei, mentre no hi hagi un nou, que no el té el Barça, doncs pots comptar amb mi. També va tenir pocs minuts, però ben aprofitats, Jesse Pisibu, tot just el segon partit que jugava amb la samarreta del Barça, va entrar quan faltaven 10 minuts juntament amb Tunkara, i Pisibu, les dues que va tenir, les va aprofitar. El primer va ser un autèntic golaç amb la cama dreta des de la frontal, que va entrar per l'escaire del porter, i després, doncs, el belga, que va aprofitar un regal de Lamine Yamal. Però vaja, ahir, dels joves, més enllà de Xavi Espart, paper destacat per Hamza i també per Jesse Pisibu.
0: A veure, estiro el fil Hamza per parlar del davanter amb el Ferran, que, escolta, ets l'optimista de les tertúlies del Tot Costa amb el tema Julián. Avui no estava pautat...
2: Cada menys, eh?
0: Sí, no, és que això no va dir-te. No estava pautat avui parlar de Julián, però vull treure el tema perquè, Ferran, tu ets l'únic que encara creus que és possible aquesta incorporació. Encara ho penses?
2: Sí, però és per una qüestió de... O sigui, jo crec que el Barça, si no tingués una mínima opció, ja l'hagués descartat. Això ja s'hauria dit. Julián no, i pues, potser, igual que arriba avui Rodri, doncs demà arribaria un nou, perquè la Lliga comença aquesta mateixa setmana. I m'imagino que Hansi Flick, com abans tingui el nou, el davanter centre, millor, perquè això em fa que pensar... que has deixat anar a Ferran Torres per una molt bona oferta de 50 milions, però és que ara t'has quedat sense. O sigui, si tu no tinguessis un altre nou per fitxar, o sigui Julián o sigui un altre, potser no hauries deixat anar a Ferran Torres, perquè no, és que no... T'has quedat sense nou, t'has quedat sense Lewandowski, sense Ferran Torres i sense molts gols. Per tant, amb que has deixat anar a Ferran Torres i que, a més, encara no has dit prou, s'ha acabat, Julián s'ha acabat i fitxem, a qui sigui. Aquí tingui d'eco a mitja
0: paraula. Bé, aquí sigui tampoc, no?
2: No, aquí sí, vull dir que, és que jo estic convençut que d'eco ja té el plan B, el plan B el té ja. Uh-huh. Però que no el presenti, que no vagi a parell, que no renunciïn encara a Julián oficialment, o em fa pensar que encara hi ha alguna mínima possibilitat.
0: Què volies dir, Mireia? Era el Fitó qui deia que alguna cosa...
3: Sí, érem els dos, però anava a dir que ahir, relacionat amb això, a l'11 inicial de Flick, a la davantera, són titulars Adeyemi, Gordon i Rafinha, i amb aquesta tripleta, que podria assimilar-se molt a la que ha de debutar el diumenge vinent el Martínez Valero d'Elx, el nou va ser Rafinha. Va jugar Gordon a la banda esquerra, Adeyemi a la banda dreta, fent de teòricament de Lamine Yamal, i el nou, el que va fer funcions de nou, va ser Rafinha.
0: A veure, Mireia, què volies dir?
1: Jo volia dir que a l'hora de negociar ara mateix, no, tothom sap que vas necessitat d'un nou, i em sembla que la tasca de Deco i el seu equip serà una mica més complicada, però penso com el Ferran. És impossible que hagin deixat escapar tots els davanters i no tinguin, no, una llista d'un futbolista plan A, plan B. Jo crec que Julián s'està seguint apostant per Julián pel tema aquest que ell vol sortir, i tots sabem que tenir un futbolista unes quantes temporades en un equip que no hi vol ser és difícil, de gestionar-ho en el dia a dia. Per tant, jo també tinc una mínima esperança de que pugui acabar arribant Julián, i si no, crec que el Barça també portarà un davanter, potser d'unes característiques diferents, perquè Julián és un davanter, no?, molt específic, es mou bé entre línies, que ve a rebre, però segur que portarà un nou Deco i el seu equip de treball.
2: És que, no sé, diria que l'Atlètic de Madrid juga, no sé si és dimecres, el primer partit de Lliga.
0: Ara t'ho miro.
2: I si Julián fa un Sigankov?
0: No.
2: Jo crec que no,
0: Tu creus? Mira, el dimecres a les 9 contra el Màlaga al Metropolitano.
2: Doncs anem a esperar a dimecres. Potser dimecres és el dia clau.
0: Però tu creus que forçarà tant la màquina?
2: Jo crec que no, però dimecres... jo crec que... No sé, és que... És el que dic. Si no entenc que el Barça no hagi dit ja prou, és impossible, ho deixem estar i anem a per qui sigui. Si encara no ho ha fet, és perquè alguna possibilitat hi ha. No sé, potser és dimecres, aquesta última bala.
0: A veure, Fito, acabem el bloc Barça, perquè de seguida parlarem del Girona i de l'Espanyol, que aquest cap de setmana han jugat. L'Espanyol va guanyar 3-0 al Llevant i el Girona va empatar a una casa contra el Leganés. Sensacions una mica, doncs, diferents entre l'un i l'altre equip. Acabem, però, abans el bloc Barça, Fito, parlant de les sortides, en aquest cas, a Marc Casador, que sembla que està a la rampa ja per marxar del Camp Nou.
3: Sí, ell i Héctor Fors haurien de ser els següents en sortir. Ja ho hem anat explicant, que no s'entrenen ni tan sols amb els seus companys, fan treball al marge per evitar qualsevol risc de lesió i que passi el que va passar amb Rooney Bardaggi. De fet, ni Casador, ni Héctor Fors, ni d'altres futbolistes com Jofre Torrents i Tomi Marquès doncs van viatjar, ja no van viatjar a Udine, tampoc van viatjar ahir. El club vol un traspàs tant per Marc Casador com per Héctor Fors. Sembla que està més a prop de la sortida de Fort que de Casador, però vaja, que cap dels dos, a priori, ha de començar la temporada amb el Barça. Sortiran Marc Casador i Héctor Fort abans de que acabi el mercat de fitxatges.
0: També marxarà Tomi Marquès, Fitó?
3: Sí, ahir el vespre va ser un dels noms també, quan ja havia acabat la voràgina amb Cancelo i amb Rodri, el company de Dia Atlètic, el Pol Ballús, doncs va explicar que Tomi Marquès hi ha un acord amb el Braga, amb l'equip portuguès, per marxar del Barça. El Braga doncs pagava 10 milions d'euros més 2 en variables perquè Tomi Marquès jugués la temporada vinent a Portugal. Per tant, de tots aquests futbolistes que s'estaven entrenant al marge, el primer que fa les maletes és Tomi Marquès. En principi hauria de ser també oficial els pròxims dies la sortida de Jofre Torrents a l'Àjax. En pagarà el club neerlandès doncs aproximadament uns 6 milions d'euros.
0: Jo recordo, Ferran, fa uns anys que es deia que el Barça no feia caixa amb els jugadors de la Pedrera. Déu-n'hi-do, aquest mercat de fitxatges va sumant milions, el Barça, venent jugadors de la Masia.
2: Sí, és que sí, aquí no hi caben tots, per desgràcia no hi caben tots. A mi, per exemple, Jofre Torrents em sembla un lateral que m'agrada molt. El que és important també és el que està fent el Barça des de fa un temps i que encara es farà més, sobretot amb aquest canvi d'organigrama amb el qual el filial passa a ser també una mica... Decobo té també la potestat de desfer i desfer el filial, que és que sobretot no perdre el control d'aquests jugadors. Són jugadors interessants i és important doncs tenir bé una opció de recompra o bé un, bueno, bé un percentatge d'una futura venda, que estiguin obligats a l'altre club quan arriba una oferta a dir-li primer al Barça. O sigui, el que és important és no perdre el control amb aquests jugadors.
0: Molt bé, doncs un últim apunt de Barça, Fitó. Tenim un canvi de dorsal, en aquest cas a Fermín, que agafa un altre dorsal, i també tenim una incorporació a l'estat de Belletti al Barça Atlètic.
3: Sí, sí, sí, Fermín, que hereda el set de Ferran Torres. En principi, això té doncs una destinació, que és que Rodri pugui lluir el seu dorsal habitual. Rodri, normalment, tota la seva carrera doncs ha lluït el dorsal número 16, per tant, Fermín, que li fa aquesta assistència a la primera de la temporada a Rodri, Fermín lluirà el 7, Rodri lluirà el 16, això ja va passar a la porteria, Joan García la temporada vinent lluirà l'1, i Tec lluirà el 13, i la incorporació, doncs mira, en el dia d'un mig centre que arriba Rodri, també arriba, en aquest cas, Sergio Busquets, que serà ajudar. S'incorpora Sergio Busquets a l'estaf de Giuliano Belletti al Barça Atlètic, mentre Busquets doncs acaba el curs d'entrenador, farà doncs aquesta tasca de suport a Giuliano Belletti. Torna Sergio Busquets 3 anys després de marxar del Barça com a futbolista, ara ho fa com a entrenador ajudant del Barça Atlètic.
0: A veure, Mireia Vera, sempre s'ha dit que Sergio Busquets té un entrenador dins, fins i tot em sembla que Xavi doncs ja feia que Sergio Busquets fos una mica membre de l'estaf quan estava aquí a Can Barça. Té molt bona pinta Busquets, no?, com a entrenador.
1: Sí, a veure, s'ha de veure, perquè no és el mateix, no?, ser un gran futbolista amb ser un gran tècnic, però l'entesa que té del joc Sergi Busquets crec que li pot obrir molt les portes en aquest camí d'entrenador, no? A més, ha estat en molts vestuaris, ha sigut un jugador, no?, guanyador de molts títols, aquesta mentalitat, aquesta competitivitat, aquest treball del dia a dia, aquest no rendir-se quan les coses no funcionen bé, tot això crec que és importantíssim i podrà ara doncs també inculcar-ho, no?, aquests joves futbolistes del B formant part de Belletti. A mi em sembla un gran encert que futbolistes que han estat importants, que han estat llegendes, i Sergi Busquets dins del camp, ja et dic, per mi és un dels, bueno, és el millor mig centre que he vist a la meva vida, no? Però crec que també com a esportista ha sigut sempre un futbolista discret, un futbolista que ha treballat sempre a l'ombra, i crec que això també s'ha de valorar a l'hora d'incorporar, no?, aquests exfutbolistes ja com a tècnics. Crec que Sergi Busquets és una figura que ho engloba tot, coneixement a nivell futbolístic, no?, un caràcter molt, molt competitiu, però alhora discret, molt amigable. Per tant, a mi em sembla un gran encert, i crec que començar també la teva formació com a entrenador en un lloc com és el Barça, no?, com ja coneix ell molt bé tota la filosofia, tot l'ADN, tota la manera de jugar, em sembla molt important i a mi m'agrada que Sergi Busquets hagi signat pel Barça.
0: 4 minuts per sobre de 3 quarts de 8 del vespre. Acomiado el Joan Fitó, que està fent guàrdia aquí al Prat. Fitó, si veus aparèixer Rodri, demana pas i anem amb tu.
3: Ui, tant, us ho dic, no patiu.
0: En principi està on time, al vol, estàs mirant aquella aplicació que ara s'ha posat de moda de mirar una miqueta per on van els avions?
3: L'he intentat mirar, però tinc el mòbil a l'orella, per tant, no hi ha manera de fer dues coses alhora, però sí, en principi, ara revisarem i a veure si Rodri arriba on time i ho podem explicar aquí el tot costa.
0: Doncs vinga, va, amb el Fitó pendent de Rodri. Gràcies, Fitó, qualsevol cosa demana pas. I a tot plegat, què diuen els oients? A veure, Oriol Corral, què preguntàvem als oients del tot costa i què estan responent?
6: Preguntaven si amb les arribades de Rodri, Adeyemi i Gordon i les marxes de Lewandowski, Araujo, Ferran i Rashford, a dia d'avui el Barça té millor plantilla que l'any passat. Els oients han respost amb un 87% sí, el Barça té millor plantilla i només un 13% vota que no. Llegim algunes de les respostes. En Francesc Ambudio diu que molt millor i més completa que l'any passat. En Ras B81 sobretot milloren els jugadors en dinàmica del primer equip. Destaca Ebrima Tunkara, Brian Fariñas, Bisibu i Hamza. Consideraria a Xavi Espart un fitxatge més. L'Ismael Ligero diu que Pedri podrà descansar més, tens recanvi per Lamine i Rafinha, tenim només pendent qui serà el nou, però Hamza pot jugar els minuts de Ferran i pot ser la gran sorpresa aquest any. En Dani Camino diu que amb un nou davanter centre, llavors sí, que seria millor la plantilla, però de moment no. En Josep Figueres diu que no, perquè en marxen 4 i n'arriben 3, li falta un fitxatge en Josep. I acabem amb el culer del sud, que diu que a dia d'avui no, ens falta un nou de primer nivell. Hamza pot fer de suplent, però no li podem carregar més responsabilitat.
0: Amb un sí o amb un no, Ferran, el Barça té ara mateix millor plantilla que l'any passat?
2: Sí.
0: Mireia?
7: Sí.
0: Caram, mira, digue'm.
1: Deixa'm, encara que sigui monosíl·lab, per mi li falta el nou i ja serà la cirereta del pastís.
0: Això ho pensem tots, Mireia. Per això em preguntava un sí o un no. Sí, sí, evidentment, amb un nou i així Julián un altre de nivell, la resposta és claríssima i no hi hauria ni pregunta. Va, 9 minuts i les 8. De seguida parlem de l'Espanyol i del Girona. Per cert, arriba al descans el partit del Sabadell, el Molinón, empat a 0 entre l'equip de Gijón i el Sabadell. Recordem que el Sabadell, els primers minuts de partit, ha fallat un penal. En aquest cas, si mirem les estadístiques, més possessió pel Sabadell, 54-46, xuts a porteria, 6 pel Sabadell, 5 per l'Sporting de Gijón. Partit al descans, recordeu que podeu seguir la transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb la narració del Francesc Ripoll i l'anàlisi del Carles Fiter. Fem un minut de pausa i continuem el programa fins les 8 parlant de l'Espanyol i del Girona.
5: Tot costa, amb Sergi Camps.
8: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
9: Però si aquesta hora la platja està buida.
8: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
9: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
8: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
10: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
9: Val més que en busquem un altre.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: El Barça es posa en marxa. Tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Aquest dimecres, a la festa del Gàmper, el Barça s'enfronta a l'Al-Ahli.
14: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
15: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
14: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
15: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
16: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
0: 7 minuts i arribarem a les 8 del vespre. Parlem de l'Espanyol. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
17: Bona tarda.
0: Escolta, inici immillorable de l'Espanyol. 3-0 contra el Llevant. Roberto, 2 gols. Un altre de Dolan. Anem pas a pas. Però, escolta, aquest projecte de Manolo González, també és veritat que l'any passat va començar molt bé i va acabar com va acabar, però de moment el primer partit, notable alt, no?
7: Sí, sí. Mira, aquesta és la nota que jo tenia al cap, Sergi, justament. Mira. Si no l'haves de demanar. Un notable, perquè és un debut plàcid, l'Espanyol va ser superior al Llevant en tot moment, solvent al darrere. De fet, el Llevant no va generar pràcticament cap ocasió clara de gol. L'Espanyol va ser efectiu al davant, va fer 3 gols, 2 de Roberto, que li van molt bé per guanyar confiança, un altre de Dolan ja a les acaballes. Un bon Espanyol, amb bon partit dels nanos joves que redebutaven d'alguna manera amb el primer equip, cas d'Hinojo, cas de Javi Hernández. Bé, Javi Hernández, de fet, debutava a la Lliga.
0: Sí.
7: Després va sortir Bausa, que també ja havia jugat alguns partits. Però vaja, molt bones sensacions de tots aquests nanos joves i en general has de veure una bona versió de l'equip. Un bon partit de l'Espanyol que, com deies, per començar, escolta, no està gens malament, és molt aviat, aquí pot passar de tot, però mira, diré que per rebre el Madrid dissabte que ve és el millor que li podia passar a l'Espanyol, perquè així doncs la confiança alta, la gent contenta, i a partir d'aquí doncs veurem que, com va evolucionant aquest primer tram de temporada.
0: Reps el Madrid 6 de 6 i escolta, líder de la Lliga. Home, i endavant, no?
7: A bodes em convides.
0: Escolta, Sergi, sí, deixa preguntar-te per dos noms que van destacar, em sembla, no diré de manera inesperada, però Hinojo i Javi Hernández, ja els has esmentat, sí. Però van fer un partit que, escolta, qualsevol diria que són, entre cometes, debutants a la categoria, no?
7: Sí, sí. Mira, Javi Hernández té un talent descomunal, aquest nano. Si se li dona marge per créixer i se li donen minuts, crec que pot ser un d'aquests jugadors que deixi petjada l'Espanyol. Una cosa, o sigui, l'Espanyol no li costa gaire, entre cometes, fer pujar nanos del planter al primer equip. El que costa una vida és que aquests nanos es consolidin. N'hi ha molts que passen, vaja, circumstancialment, i molts dels quals ni ens en recordem. Crec que amb Javi Hernández pot passar que sigui d'aquests jugadors que s'hi quedin. Com a mínim té la capacitat i el talent per poder-ho aconseguir. El cas d'Hinojo és molt semblant. Hinojo és un lateral esquerre també molt intel·ligent, amb molt de sentit del joc, i tots dos ahir van estar molt bé. De fet, Javi Hernández va ser l'MVP del partit. Hinojo va fer un molt bon partit, també. Van ser protagonistes en els gols. La jugada del segon gol de l'Espanyol, que és aquella rematada a la frontal de la patida de Roberto, bé, per una gran passada d'Hinojo a l'espai, banda esquerra, i una assistència boníssima de Javi Hernández. Vull dir que, sí, sí, clarament, estic d'acord amb tu que són els dos noms del partit juntament amb el de Roberto, que va fer dos gols.
0: I tant. Doncs bé, la primera jornada de l'Espanyol que s'acaba en victòria, i com deia el Sergi Andreu, busquem l'operació 6 de 6, guanyarà el Madrid en la propera jornada. Gràcies, Sergi!
7: Vinga, adéu-siau! I've been working
0: for the weekend. L'Espanyol 3-0 a la primera divisió i el Girona 1-1 contra el Leganés a la segona divisió. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
17: Hola, què tal? Sergi Camps, bona tarda.
0: I escolta, si vols parlem del partit, que va ser, doncs mira, empat in extremis, però m'interessa encara més aquest sarau que hi ha al vestidor del Girona amb jugadors que no volen jugar. Quique Álvarez ho va dir a la sala de premsa, va parlar de Sigankov, també em sembla que va anar, encara que no és un cas totalment igual. Però vaja, explica'ns, Solà, què està passant al vestidor del Girona.
17: Sí, doncs que hi ha dos jugadors, o alguns jugadors, no dos, alguns jugadors que no volen continuar la temporada que ve, no volen jugar a segona divisió, però, és clar, des del Girona els diuen que han de portar alguna oferta per mirar de traspassar-los. A veure, hi ha un cas excepcional, que és el cas de Sigankov, que jo mateix, Quique Álvarez, va reconèixer que l'havien posat a la convocatòria i que el jugador s'havia negat a jugar. Sigankov té una guerra oberta amb el club, i si ara, per exemple, us hi fixeu en l'Insta de Víctor Sigankov, diu que un dia parlarà perquè li han negat fer entrevistes. El fet és que al Girona li diuen un mail que no poden fer entrevistes perquè és política de club fins que s'acabi el mercat d'estiu.
0: Per tant,
17: diverses...
0: Solà, ell voldria parlar, vols dir?
17: No, ell, clar, és que no té res a dir, perquè, en fi, el tema és que Sigankov ha demanat, això sí, ja us ho puc assegurar, la carta de llibertat, vol marxar gratis del Girona, vol anar-se'n amb un altre club, però, esclar, el Girona li diu, home, tens una oferta, tens una clàusula de 20 milions d'euros, ahir es va negar a jugar, i si us hi fixeu, ara mateix en l'Instagram, en l'Insta Stories de Víctor Sigankov, doncs fa pública fins i tot la conversa que ha tingut amb el departament del club, i diu que un dia parlarà, però que de moment el Girona li diu que no pot fer entrevistes. Aquest és un cas, el de Sigankov, amb política que fa fort. Un altre cas és el de Benat, que finalment s'ha acabat avui aclarint amb Quique Álvarez. Hi va haver un moment de tensió al final del partit, es va lesionar el central, va haver de canviar Quique Álvarez a última hora. Benat és evident que no voldria estar al Girona a segona divisió, però diu que si s'ha de quedar no tindria cap mena de problema. Van de Vic tampoc va entrar a la convocatòria, és un pacte entre el club i el jugador perquè també vol marxar. Unagi acabarà traspassat, aquest sí que ha rebut diverses ofertes, una d'elles l'Ajax de Mitchell, i aquest, tots aquests jugadors són a part. Un altre cas és el d'Arnau, d'Àlex Moreno o fins i tot d'Ivan Martín, que estan negociant el traspàs amb d'altres equips. Arnau és molt a prop del València, però no acaba d'arribar als 8 milions d'euros al València que exigeix el Girona de la clàusula de rescisió. Àlex Moreno està negociant amb el Rayo Vallecano per ser el substitut de Echevarría, que s'ha anat al Chelsea. Ivan Martín, després de 4 temporades, sembla que la seva etapa al Girona també s'hauria acabat, però aquests 3 es van posar a disposició de Quique Álvarez i van jugar al partit d'ahir. Per tant, com dius tu, aquesta situació, sobretot de Sigankov, ha fet enfadar els més veterans de la plantilla, i ahir en el vestidor hi va haver moments de tensió, sobretot en Bastuani i David López, que són, diguem, els que porta la plantilla.
0: Déu-n'hi-do el Sarau que es viu a Can Girona. De seguida ens actualitzem amb el Joan Bota i fem els titulars de l'actualitat informativa, però abans, Ferran, aquest Sarau a Can Girona no pinta bé. El millor que podria passar és que marxessin quan abans millor aquests jugadors i deixessin d'interferir, no?, en l'ambient del vestidor.
2: Sí, però jo entenc que molts jugadors vulguin marxar perquè el Girona va baixar a segona, però primer, qui va baixar a segona van ser els jugadors.
0: Sí.
2: Aquests jugadors són els que baixen a segona.
0: També l'entrenador i la secretaria tècnica, però al final és un global,
2: però,
0: no?
2: Però ells baixen. I jo entenc que vulguin marxar, però evidentment, si volen marxar, que portin ofertes, no? Jo recordo que a Sigankov al Girona el rescata, vaig exagerar una mica, però el rescata a la guerra.
0: Sí, sí.
17: Gairebé,
2: sí. Ucraïna. Clar, i ara vol marxar amb la carta de llibertat. A mi em sembla molt bé que vulgui marxar, però que marxi calés. Portant calés, perquè és que, a més, si no m'equivoco...
17: És que no accepto ofertes, eh? És que no accepto ofertes. Clar. Només vol marxar amb la carta de llibertat.
2: El Girona...
0: Quants diners vol el Girona per Sigankov a Solà?
17: Sobre els 20 milions, és la clàusula de rescisió, però és evident que negociant doncs, acabaria rebaixant-la.
2: Digues. No, que el Girona no va sobrat de fair play, per tant, necessita ingressar per poder fitxar, perquè, evidentment, si marxen tots aquests, haurà de fitxar uns altres futbolistes.
0: I cada cop li queda menys temps. Ah. I tots recordem l'inici de la temporada passada, que es va arrossegar durant tota la temporada, que va ser solar a les 5 primeres jornades, o les 3 primeres jornades, oi? Que van ser
17: 3 de 15.
0: Déu-n'hi-do. A veure, Mireia, tu que ara estàs també a vestidors, això s'ha de resoldre, però mira, el que ens explica el Solà, eh? Hi ha hagut també intercanvi d'impressions amb un to interpreto una miqueta elevat entre els veterans, Estuani i David López, amb aquests jugadors que volen doncs, marxar i no ho fan de moment.
1: Sí, és que crec que al final tenen contracte amb el Girona, formen part d'aquest club, estan entrenant amb aquest club i crec que el mínim és una mica de professionalisme. Jo crec que això és un fet, bé, potser no ha sortit tant a la llum i s'ha pogut donar, però que l'entrenador et digui que et canviïs i et neguis a jugar, a mi em sembla una falta de respecte, perquè no és l'únic futbolista a la plantilla que vol marxar, és a dir, n'hi ha molts més, ho acaba de comentar en Solà, i crec que aquí és on falla, però sí que el Girona entenc que també jugui les seves cartes. Sigankov a mi em sembla un futbolista brutal, i crec que és normal que el Girona demani un traspàs, és a dir, no acabo d'entendre aquest món paral·lel en el que potser ara està Sigankov, que és marxar amb la carta de llibertat, quan la temporada passada doncs possiblement, no? Si tu haguessis tingut un rendiment molt regular, espectacular, bueno, pues el club potser et pot donar un cop de mà o pot ser una mica més flexible, però en aquest cas jo crec que el futbolista perd tota la raó ahir fent el que va fer. Per tant, com més ràpid el Girona pugui accelerar, no? El que passa que entenc que busca la millor oferta, també s'ha d'entendre la postura del club, i a partir d'aquí, doncs, quan ja hagi tancat el mercat, serà aquell moment on també l'entrenador i el cos tècnic diran, vale, aquesta és la plantilla, i també a nivell emocional, a nivell de grup, ara mateix aquest futbolista no es pot quedar aquí.
0: Molt bé, doncs, digues, Mireia.
1: No, per tant, crec que la solució és, no, ha de ser ràpida, però crec que no és fàcil que ho sigui.
0: Molt bé, doncs, Eduard Solà, moltes gràcies.
17: Adeu.
0: També acomiado el Ferran Correas i la Mireia Vera, que Mireia hem vist com el dia queia per la teva finestra, eh? Has començat la connexió.
1: Sí, no és l'eclipsi,
0: amb un
1: no
0: sol de justícia, i hem vist que el sol queia, ara estàs a la penombra, sort que t'acomiadem, perquè si no els companys d'Esport 3 t'enviarien un focus, perquè, noi, ara estàs una mica a la penombra, eh? Una mica, pel·lícula de por, fins i tot, eh? Cuidado, eh? Que no et surti algú per darrere. Doncs gràcies, Ferran, gràcies. Gràcies, Mireia. Va, 3 minuts per sobre de les 8, ens actualitzem. Va. Avui amb el Joan Bota. Què tal, Joan?
18: Bona tarda.
0: Ja saps que aquí, abans de la informació, hi ha una pregunta esportiva. T'ho han dit o no? T'han avisat?
18: He anat sentint com posaves en Marc Güell en diferents compromisos. Algun l'ha encertat bastant, eh?
0: Sí, bé, algun dia explicarem la intrahistòria del dia del traspàs de Ferran Torres.
18: Els informatius som gent de fiar.
0: Sí. A veure, tu ets un tio viatjat, Joan.
18: Relativament.
0: Has viatjat molt arreu del món.
18: No, arreu del món no. He viscut a dos llocs.
0: Has viscut a França, tu?
18: Sí, senyor.
0: Que sí?
18: A París.
0: A veure, una pregunta esportiva i també d'un tio viatger com tu. Rodri està previst que aterri a les 8:10. Per tant, d'aquí a 6 minuts. Quan creus que aterrarà Rodri? És a dir, quant d'endarreriment hi haurà en aquest vol?
18: Home, això hauries d'anar a Flight Radar, que ja
0: no, però fes un pronòstic, Joan, que tu saps això dels avions com va.
18: Que ve de Manchester o de Liverpool?
0: De Manchester.
18: Doncs perquè ja saps que molta gent agafa el vol a Liverpool per anar a Manchester.
0: Sí?
18: Sí, això són... No està tan lluny, agafes...
0: El cotxe i vas fins allà, no?
18: Sí, va, cadascú se sap el seu, no sé, posa-li... Què has dit, ahir 10?
0: Sí.
18: Un quart,
0: eh? Sí. Només 5 minuts de marge
18: d'endarreriment,
0: eh?
18: Sí, has de comptar que... no, però aquest deu sortir per la...
0: Per la terminal privada, home. Sí. No és com tu, com jo, que surt allà.
18: El vaig veure amb un Ryanair.
0: Sí, bé. Sí, es va deixar veure molt, també. Això potser estava una mica trucat i tot.
18: Si va a una terminal privada, no et puc fer cap pronòstic perquè no ho he fet mai, això.
0: Molt bé, doncs el pronòstic, que no és pronòstic del Joan Bota, a 8:15 a terra Rodri a l'aeroport del Prat. Va, Joan, per on passa ara mateix l'actualitat informativa?
18: Doncs continuem avui molt pendents un dia més de la situació a Ceuta, amb aquesta picabaralla entre el govern espanyol i el govern de Ceuta, i també amb aquestes 1.500 places per acollir els migrants que van aconseguir entrar a la ciutat autònoma fa, doncs, 17-18 dies, i que alguns d'ells s'hi han quedat i estan també organitzant-se entre ells per reclamar el seu dret a l'asil. És un dels focus informatius del dia. L'altre és una efemèride. Avui fa 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Al matí hi ha hagut homenatge a Barcelona i aquesta tarda a les 7 n'hi ha hagut a Ripoll. I ja que tu ens demanes pronòstics als d'informatius, ara te'n demano jo un.
0: Digue'm.
18: Ja a mitjans de setembre hi ha eleccions legislatives a Rússia.
0: I tant, ho sé perfectament.
18: T'atreveixes a fer algun pronòstic del que passarà?
0: Home, crec que és bastant públic el que passarà. Què són, eleccions presidencials?
18: Legislatives.
0: A la Duma. Guanyarà el partit de Putin, no? El que Putin digui, no?
18: És tan previsible això que estàs dient, que avui també és notícia la doble condemna que ha patit un partit opositor. Es diu Yablaka. És un partit obertament contrari a la guerra a Ucraïna, l'ha denunciat reiteradament. Inicialment havia passat el filtre per presentar-se a aquestes eleccions legislatives i avui el Suprem rus ha ratificat que no, que finalment no s'hi pot presentar, i per si no n'hi havia prou, més o menys quan això passava, un altre tribunal condemnava també el número 2 de la formació a 11 anys de presó amb l'argument de la col·laboració estrangera no declarada.
0: Riem per no plorar, que quedi clar que aquí estem malament, però altres llocs encara estan una miqueta pitjor. Alguna cosa més, Joan?
18: Aquestes seran les notícies.
0: A 8:45, a Catalunya Vespre amb el Joan Bota. Gràcies, Joan!
18: Que vagi bé.
19: Pop-up Vespre.
0: I a tot plegat, Oriol, què hem fet a la primera hora del Tot Costa i què podran recuperar els oients a l'app i al web de l'emissora en breus minuts?
6: Doncs hem sentit les primeres paraules de Cancelo, que ha aterrat aquest migdia a Barcelona per fitxar pel Barça. També hem parlat del fitxatge de Rodri amb el Joan Fitó, que el tenim a l'aeroport del Prat pendent de l'arribada del migcampista madrileny. I hem parlat amb Alexis Pintó, el primer entrenador de Xavi Espart a les categories inferiors del Barça.
0: Molt bé, doncs fem una petita pausa, 2 minuts, i de seguida tornem per viure l'arribada de Rodri a Barcelona, estar al caure el jugador madrileny, i també parlarem amb Jordi Xammar, alerta, regatista de vela que ha fet un bronze al Campionat del Món en aquest últim cap de setmana, i també parlarem amb la Júlia Luna, que és la veu mítica de la natació a Televisió Espanyola, que després de 25 anys narrant natació ho deixa jubilar perquè ja ha arribat a l'edat la bona de la Júlia Luna. I també farem una peça d'informació de servei per on es pot veure el futbol aquesta temporada, perquè tantes plataformes i tanta història, a vegades no saps quan juga el teu equip per on l'has de mirar. I per cert, actualitzem el partit del Sabadell, minut 5 de la segona al Molinón, Sporting 0, Sabadell 0. 2 minuts i tornem.
19: Tot Costa, amb Sergi Camps.
20: Bon dia!
21: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva.
22: Que bé, sembla que a partir tot torna a ser com abans.
23: Tranquils, que no ens avorrirem.
21: La casa nostra, segona temporada disponible a la plataforma 3Cat i aquesta nit a TV3.
24: La casa nostra.
25: Catalunya Ràdio.
26: Som 3Cat.
27: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
28: So give me confidence.
0: A veure, el temps és relatiu, Corral, perquè he dit 2 minuts de publicitat i eren 20 segons de publicitat. El temps és relatiu. Aquí a la ràdio el temps és relatiu. A veure, informació de servei, Oriol, perquè si voleu seguir el futbol per televisió i us feu un embolic amb tantes plataformes i competicions, ara us farem 5 cèntims per ajudar-vos a entendre per on podreu veure el vostre equip preferit. Comencem per les competicions que disputen els nostres equips catalans. Per on els podrem seguir, Oriol?
6: Mira, comencem per la Lliga. Els partits del Barça i l'Espanyol es podran veure per DAZN i les teleoperadores Movistar Plus i Orange, que es reparteixen els 10 partits de cada jornada, 5 per DAZN i 5 per les teleoperadores. També hi ha un partit en obert a través de l'aplicació de DAZN.
0: A la Copa del Rei.
6: La Copa per Movistar Plus i Televisió Espanyola, que es repartiran les eliminatòries. La Supercopa d'Espanya, d'altra banda, també es podrà veure a Movistar Plus.
0: Anem amb les competicions europees. Quin canal hem de sintonitzar per veure el Barça disputar la Champions?
6: Un any més seran Movistar i Orange, qui tindran totes les competicions europees en exclusiva. Per tant, Champions, Lliga Europa i Conference. La final, però, també es podrà veure a Televisió Espanyola.
0: El futbol femení.
6: Pel que fa a la Lliga F, ningú té els drets d'emissió encara. La Champions sí que la podreu seguir per 3CAT, també per Disney+. Aquesta casa també emetrà alguns partits de la Copa de la Reina i de la Supercopa d'Espanya.
0: Els nostres equips, els catalans, de la segona divisió.
6: Girona i Sabadell estaran disponibles en un bon nombre de teleoperadores, com ara Movistar Plus, Orange, Vodafone i DAZN, tots a través del canal de la mateixa competició.
0: I per últim, pels més panenquites, aquests exquisits del futbol que veuen lligues estranyes, on podrem veure les principals lligues europees?
6: Mira, fàcil, la Premier, la Bundesliga, la Sèrie A i la Lliga Francesa aniran totes per DAZN.
0: Molt bé, doncs mira, aquí no hi ha cap mena de dubte, tot per DAZN.
27: Tot costa.
0: De seguida parlem amb el Jordi Xammar, però abans a Fitó, a l'aeroport del Prat. Arriba Rodri?
3: Doncs sí, ja ha arribat el futbolista que serà blaugrana, ha aterrat Rodri. Ara mateix estem entrant en aquest aparcament, aquest lloc VIP de la terminal corporativa. Espera, doncs, que aparegui per aquí i puguem veure les primeres imatges de Rodri Barcelona.
0: Doncs mira, anirem a parlar amb el Jordi Xammar i et dono uns minuts a Fitó, perquè parlem de vela. Jordi Xammar ha fet bronze al campionat del món de 470 mixt. Parlem amb ell aquesta hora. Jordi, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Escolta, bronze en Oshima, amb Marta Cardona al campionat del món de 470 a vela. Escolta, gran resultat per tu, un mes.
4: La veritat és que sí, la veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial. Òbviament volíem guanyar, però crec que és una cosa també que s'ha de valorar, no? El difícil que és. Hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial, no? Així que, bueno, tenim que estar contents, disfrutar el moment. Òbviament tenim una llista important de coses a treballar. Aquest campionat ens ha ensenyat, així que, bueno, també concentrats en el futur, però, bueno, disfrutant el moment, també.
0: El bronze és un gran resultat, Jordi, però confiem en tu. Des de Catalunya, què ha faltat per aconseguir l'or?
4: Bé, ha sigut bona pregunta, no? I just estàvem aquí fa poc en anàlisis, no? Jo crec que diverses coses. S'han juntat un conjunt de coses, començant per... Potser ens falta un pèl de velocitat, no hem estat encertat també en un tema de decisions tàctiques, i bé, són rivals, hi ha un nivell tan alt que no perdonen, no, els rivals, si poden estar endavant, no? Així que, bueno, ens han també ensenyat què són els aspectes que tenim que treballar, i ja estem organitzant, doncs, entrenaments específics per treballar aquestes coses, que creiem que, bueno, que tenim almenys la solució al nostre abast, si fem una bona feina. Així que ja pensant en tornar a recuperar el títol l'any que ve.
0: Segona medalla en 2 anys amb la Marta Cardona, la mallorquina, si no m'equivoco. Aquest equip ja està totalment integrat, ja sou una única persona, com aquell qui diu.
4: 100%, sí, la veritat és que una vegada més la Marta ha demostrat, bueno, que com més difícil es posen les coses, millor rendeix, no? I crec que això de cara al futur és molt fàcil de dir i molt difícil de fer, no? I crec que de cara al futur això és, doncs, potser és una de les coses més difícils d'obtindre i que més vols tenir quan afrontes una cita tan important, que és com uns jocs, no? On realment allà sí que un esportista doncs, que porta 4 anys preparant-se per aquella, per uns Jocs Olímpics, doncs sents molta pressió, i saber que el teu company doncs, rendirà és algú que bueno, és un valor pues molt important a tindre.
0: Si mirem el teu palmarès, Jordi, 9 podis seguits al Campionat del Món, he obert avui els diaris i ja diuen que ets la llegenda Jordi Xammar.
4: No, això no. Això no, perquè vol dir que em faig gran.
0: No, home, no. Bueno. Per resultats, Jordi. Home, 9 podis seguits, és una regularitat, i a més enllà de ser alguna cosa, aquesta constància és un doble mèrit.
4: Sí, la veritat és que molt contents, perquè en l'esport del nivell crec que és extremadament difícil el fet de ser regular, no? El ser constant, i és una cosa que hem treballat molt, és una cosa molt important a tindre en l'esport de la vela, que és un esport que depenem del vent, depenent de condicions meteorològiques que no estan al nostre abast, i aconseguir aquesta regularitat és algo molt complicat, així que bueno, és algo en el que des de la meva fase inicial, des de l'inici de la meva carrera esportiva, vaig treballar molt, també a nivell psicològic, i molt content, no? 9 anys seguits estar en el podi d'un mundial, doncs és algo que, bueno, la veritat és que potser ni ho hagués imaginat mai, així que molt contents i amb ganes bueno, d'anar pel següent.
0: Ah, també moltes medalles als europeus. Parlem, però, Jordi, del Sant Cristo Gros, que són els Jocs Olímpics. Si no em falla la memòria, bronze a Tòquio, quart a París, objectiu Los Angeles 2028. Ens marquem aspirar a l'or?
4: Sí, és l'objectiu. Et podria dir que no, però t'enganyaria, no? És l'objectiu, i som conseqüents amb ell, no? I amb com estem treballant. Crec que, bueno, tenim l'experiència, tenim el talent, tenim els medis, tenim un bon equip darrere. Així que està a les nostres mans, no? Queden 2 anys. Sí que és veritat que tenim que millorar aspectes, i crec que aquest campionat d'alguna manera ens ha vingut molt bé en aquest sentit, un clar toc d'atenció de que les coses no estan fàcils i no ens les posen fàcils, com és obvi, però bueno, sobretot ens ha ensenyat quin és el camí, quina és la feina que tenim que fer. Queden 2 anys molt durs, molt difícils, de molta feina, però també molt il·lusionants, que la veritat, doncs, amb molta il·lusió de viure'ls.
0: Tu tens un palmarès impecable, ara l'hem repassat. Creus que a Catalunya els esportistes d'esports, entre cometes, minoritaris, no se us fa justícia? No se us reconeix prou els mèrits que teniu?
4: Bona pregunta, no? Jo crec que sí que és veritat que bueno, Catalunya és un país amb uns talent esportiu increïble, des de a tots nivells, no? I bé, sí que l'esport, la vela en general, crec que l'esport olímpic és un, en aquest sentit sí que passes 4 anys molt solitaris, i quan arriben els Jocs Olímpics de repent t'explota tot, no? I en aquell moment sí que tens molt de reconeixement. Però bé, jo sincerament estic agraït, molt agraït amb tots els medis, perquè crec que en el meu cas personal sempre he tingut molt, bueno, molt un suport, no? per de tots els medis, així que bueno, sí que som, jo crec que l'esportista olímpic ho fa per passió, no? Més que per reconeixement, perquè tampoc et guanyes la vida allò a nivell de diners, res de l'altre món, no? Així que bueno, crec que som uns apassionats que bé, perseguim el somni d'anar a una fita olímpica i defensar el teu país i guanyar una medalla, i bé, això és el que ens mou per sobre qualsevol altra cosa.
0: Molt bé, doncs Jordi Xammar, enhorabona per aquest bronze al Campionat del Món, i molta sort en el futur amb aquesta mirada posada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Moltes gràcies, Jordi.
4: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
27: Tot costa amb Sergi Camps.
0: 2 minuts per sobre d'un quart de 9 del vespre. Tenim el Fitó fent de Samuel Beque, tot esperant Rodri. Ha arribat Rodri, Fitó al Prat?
3: Sí, que ha arribat, sí. I de fet, ja el veiem al fons. Encara de sortir, ara sortirà aquí on som els periodistes. Ja està preparada la seva furgoneta per marxar directament cap a l'hotel, encarregat ja les maletes. I un Rodri que encara no ha sortit, però el veiem al fons, saludant doncs, a tot el personal d'AENA, que va acompanyat de la seva família, i està a punt de comparèixer aquí davant dels mitjans de comunicació.
0: Jo et deia si havia arribat. Lògicament em referia si havia sortit, perquè arribat, ja havia arribat ara fa uns minuts. Parlarà, Rodri?
3: Evidentment, però Sergi, no parlarà.
0: No parlarà,
3: ara reia el personal, no parlarà de comparèixer, de fer-se les tradicionals fotos, però no parlaran.
0: Ara si tenim notícia, tenim entrevista exclusiva aquí al Tot Costa, no, eh? Doncs, Fitó, anem a parlar amb la Júlia Luna, si no em dius el contrari, perquè, Rodri, encara no el veus, tu, per la porta.
3: Mira, ara està sortint, ara el veurem, Rodri, amb una samarreta de color blanc. Que creu ara mateix la porta. Rodri, que saluda a tots els mitjans de comunicació, molt content, somrient, ara doncs s'apropa una mica a la nostra posició, dona les gràcies a tots els que estem aquí, està molt content.
0: El veiem també per la realització televisiva que fa Esport 3 d'aquestes imatges, veiem que ve vestit de blanc, Rodri, amb bon color de pell, i ara parlant,
3: Molt... Sí, diu que està molt feliç, un guantet, que és un somni jugar al Barça i ser amb els companys. I diu que treballarà i donarà l'ho. Sí. A part la Champions, a part tot. Són les primeres paraules de Rodri com a futbolista del Barça, que ha dit, doncs, això, que està molt content de ser aquí, de poder vestir la samarreta del Barça i que, evidentment, doncs, a part la Champions i a part tots els títols.
0: Doncs mira, ara veiem que Rodri gira cua, se'n va cap endarrere, torna a sortir. Bé, bon gest, ara agafa la furgoneta, bon gest de cara als mitjans, Fitó. Sí. No ha fet roda de premsa, no ha respost preguntes, però almenys, mira, una declaració des de molt lluny. Veig que esteu molt lluny de Rodri. Us podria haver deixat...
3: Sí, ara penjarem.
0: A tensar-vos una mica la seva posició, perquè, noi, ha parlat a 15 metres de distància vostra.
3: Sí.
0: Molt bé, doncs, acomiado al Joan Fitó des de...

0: está supliendo fantásticamente bien y María Relaño también haciéndolo. O sea, que yo espero, me gustaría que quien coja mi relevo también sea una mujer.
1: Te iba a preguntar justamente por esto, porque Paloma y tú, entre otras mujeres, sois referentes, habéis abierto camino para las nuevas generaciones. No sé si habéis notado este peso un poco de ser referentes para las generaciones más jóvenes.
0: Lo hemos notado, pero yo en mi caso al final. O sea, al principio no eres consciente, estás trabajando, te estás preocupada por ti, por tu, bueno, por tu trabajo y no piensas en el impacto de alguna manera que puedas tener en otras personas, ¿no? Y en aficionados y tal. Y en los últimos años sí he visto que han venido, pues eso, compañeras de profesión a decirme, yo soy periodista por ti, por Paloma, porque erais mis referentes, muchas gracias. Jo, eso es que es un subidón, es que te das cuenta de jolín, de la influencia que has tenido, ¿no? Pero durante mucho tiempo no le das importancia porque no te lo crees, vamos, yo no me lo he creído nunca. Ahora sí, ahora me estoy dando cuenta que efectivamente, cuando miro atrás y veo todo lo que he pasado y todos los años que he estado, pues sí, dices, evidentemente, es que cuando cierras todo un ciclo con tantos años siguiendo una serie de deportes, pues obviamente tienes ahí esa responsabilidad y bueno, y ese peso, ¿no?
1: Y la última, Julia, ¿y ahora qué?
0: Oye, ahora de momento vacaciones, ¿eh? Hoy es mi primer día de vacaciones y estoy un poco, bueno, así un poco perdida. Pero bueno, a tomármelo con calma. Realmente voy a estar de vacaciones hasta diciembre casi, porque he tenido muchos especiales, muchos eventos este año y he trabajado muchos días extras, festivos, así que ahora a mis vacaciones anuales tengo que unir todas las vacaciones, todos los días esos que tengo pendiente. Oficialmente me voy en diciembre. Bueno, de momento pues me queda el telediario, que es donde habitualmente trabajo cuando no estoy haciendo narraciones, y ahí estaré pues los días que queden. Y luego pues nada, disfrutar del deporte desde el otro lado, que no sé lo que es. Que no, o sea, o sea, el deporte, la natación, la artística, es que esto no, nunca lo he visto como espectadora. Entonces tengo muchas ganas. Me hace mucha ilusión ir al próximo mundial, que es en Budapest. Encima es julio, es el mes de julio, así que vacaciones perfectas. Y voy a ir a verlo, a disfrutarlo. Y bueno, mientras tanto, pues probablemente a estudiar, me gustaría volver a la universidad y bueno, esas cosas. Ahí un poquito activa. No quiero estar en casa descansando ni dando paseos por el parque, que
1: Muy
0: también lo haré, ¿no? Pero no exclusivamente.
1: bien, pues Julia Luna, voz mítica de Televisión Española, un referente para los que hemos venido después. Muchas gracias por todos los años que nos has dado y mucha suerte en el futuro. Muchas gracias, una abrazada molt forta de part de Catalunya Ràdio.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias.
1: Doncs la Júlia Luna, un referent que es jubila. Queden menys de 2 minuts per arribar a 2:15 del vespre. El partit al Molinón, Sporting 0, Sabadell 0. Així estan fent la transmissió els companys de la Vilaweb de Catalunya Ràdio.
2: La velocitat, clar, evidentment, sí. Ha patit el central del Sabadell.
3: Ha estat gana, per sort.
1: Ara ja ha tingut una ocasió claríssima a l'Sporting de Gijón. Narració del Ripoll, presentació del clubers i anàlisi del Carles Fite. A veure, Oriol, rematem el programa, va.
4: Hem pogut sentir a Rodri a l'aeroport del Prat després d'aterrar. Són les primeres paraules de Rodri com a jugador del Barça.
5: Molt contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Y nada, encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Por supuesto, jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor.
6: ¿Es va a comenzar motivado?
5: A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
4: Enhorabuena. D'altra banda, el Barça ha fet oficial el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax d'Amsterdam. A lateral esquerre de 19 anys, ha jugat només 3 partits amb el primer equip i ara es troba a l'Ajax amb Ter Stegen i Mitchell.
1: Molt bé, doncs gràcies Oriol Corral, 25 segons i ho deixem aquí. Passem al relleu a Catalunya Vespre amb el Joan Bota i companyia. Nosaltres, la gent del Tot Costa, ens hi tornem a posar demà a les 7 de la tarda amb una nova informació de Barça, d'Espanyol, de Girona i de tot el món de l'esport. Connectem amb Joan Laporta, connexió última hora. Escolti, senyor Laporta, com veure el fitxatge de Rodri?
7: Que n'aprenguin.
1: Sí, senyor.
3: Els migrants de Ceuta s'organitzen per exigir l'asil en ple xoc polític entre els governs de Ceuta i d'Espanya. Bona tarda a tothom, són 8:45.
6: Catalunya Vespre.
3: I la situació a Ceuta, que continua marcant l'actualitat avui amb una nova entrega de la picabaralla política entre el PP, que governa la ciutat autònoma, i el PSOE, al capdavant de l'executiu espanyol. I, mentrestant, sobre el terreny, les persones que van entrar a Ceuta fa ja més de dues setmanes i que han aconseguit quedar-s'hi demanen solucions, un moviment que els residents es miren amb recel. Enviat especial, Àlex Giral Robert.
7: Què tal? Bona tarda. Sí, mentre el pols als despatxos continua els immigrants, s'han volgut atrinxerar a les platges i als carrers de Ceuta. Diuen que no es mouen, que se seguiran concentrant a diari fins que no els lliurin l'asil. Els veïns asseguren que ja no poden més amb una situació que consideren insostenible. La ministra de Migracions, per cert, avui ha vingut aquí a Ceuta i ha anunciat 3-4 nous punts d'atenció a immigrants aquí a la ciutat.
3: Mentrestant, a Catalunya, doble homenatge aquest 17 d'agost a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils de fa 9 anys. I l'acte principal s'ha fet aquest matí a la capital i a la tarda el record s'ha traslladat a Ripoll, d'on eren els atacants. De seguida hi anirem en un Catalunya Vespre en què també passarem per Rússia, on el règim de Vladimir Putin manté el veto a presentar-se a les eleccions a l'únic partit rellevant contrari a la guerra a Ucraïna, que es diu Yabloko. Ho ha decidit el Tribunal Suprem rus aquesta tarda, poc després que un altre tribunal condemnés a 11 anys de presó el número 2 de la formació, que s'havia disparat a les enquestes de cara a les eleccions legislatives del mes que ve. A Lleida, la Paeria i els cossos policials han acordat mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc, on aquest cap de setmana hi va haver una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. I a la cultura ens fixarem en la mort de Hayden Panettiere. És la notícia que ens ha marcat aquesta matinada. L'actriu novaiorquesa tenia 36 anys i la policia descarta una mort violenta. I als esports tenim un debut i dos noms propis. El Sabadell juga a aquesta hora al Molinón i Rodri i Cancelo ja són a Barcelona, Pau Dax.
8: Sí, el Sabadell està debutant en aquests moments a la segona divisió, al camp de l'Sporting de Gijón, i al minut 74 es manté l'empat a 0. L'equip arlequinat ha tingut un penal a favor, però l'ha fallat Rahmani. Podeu seguir el partit pel Tot Gira en l'antena digital de Catalunya Ràdio. Per cert, ha començat a la banqueta l'últim fitxatge dels arlequinats, el davanter Nicolas Gioacchini, anunciat avui mateix. I ha aterrat, com dèiem fa uns minuts, a l'aeroport de Barcelona, Rodri, que signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal.
3: I pel que fa al temps, molta calor i algunes tronades, fins i tot alguna pedregada, Gemma Puig, però molt menys que els dos últims dies.
9: Sí, la veritat és que avui les tempestes han sigut més localitzades, afectant sobretot sector entre el Berguedà, Osona, Lluçanès, Moianès. Igualment ha caigut uns entre 15 i 20 litres per metre quadrat i, com deies, en estones, doncs amb una miqueta de calamar-se. Ha fet calor, hem tornat a arribar als 40 graus i fins i tot per sobre, per tant ja portem 19 dies aquest 2026 arribant a aquesta xifra. De cara a aquest dimarts, la calor es manté, s'intensifica fins i tot una miqueta més, per tant es mantindran aquests valors alts. Costarà també de dormir altre cop a la façana litoral amb avisos de calor nocturna, però aquest dimarts tindríem aquest dia més estable de la setmana. Hi pot haver alguna nuvolada, alguna tronada, però encara serà més puntual que no pas avui.
3: Ara passen 4 minuts de 8:45. I com us dèiem, el president de Ceuta eleva el to i amenaça el govern espanyol d'anar als tribunals si no se soluciona la crisi migratòria en el termini, ha dit, d'un mes. El president d'aquesta ciutat, Juan Jesús Vivas, ha acusat la Moncloa de passivitat i ha tornat a demanar la repatriació de les persones migrants que continuen a la ciutat. Anem amb el nostre enviat especial a Ceuta, Àlex Giral Robert. Bona tarda.
7: Hola, Joan, bona tarda.
3: I quina ha estat la resposta del govern espanyol davant d'aquestes paraules de Vivas?
7: Doncs de moment no volen entrar al cos a cos. La ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, diu que el camí ha de ser el de la cooperació entre les administracions per revertir la situació. Això després que, com deies, el president saudí ha pujat molt el to aquest matí contra la Moncloa. Sentim-los a tots dos.
10: ¿Cuál es la razón para esta pasividad de que no se actúe con la contundencia debida?
11: El gobierno de España ha estado, está y estará siempre a su lado. Creo que es la colaboración entre administraciones lo que la ciudadanía espera.
7: Saiz, de visita aquí a Ceuta, per cert, ha avançat que instal·laran imminentment 4 nous espais a la ciutat per acollir i tenir controlats epidemiològicament, diguem-ho bé, 1.500 dels immigrants que encara continuen malvivint aquí als carrers de Ceuta.
3: I a tot això, segons l'executiu espanyol, encara hi ha 5.000 migrants, tot i que el president de Ceuta parla de 10.000. Gairebé 20 dies després de l'entrada massiva, molts d'ells se senten frustrats i s'estan començant a mobilitzar. Com s'organitzen, Àlex?
7: Per exemple, a la platja del Trampolín estan muntant, organitzant, convocant assemblees diàries, també protestes, concentracions. Hem pogut llegir diverses pancartes reclamant l'asil i pregant a Espanya, demanant, suplicant que no volen tornar al Marroc perquè allà, diuen, no hi tenen futur. Per tot plegat, diuen que no tenen cap intenció de moure's i diuen que si ja han aguantat 17 dies dormint a la intempèrie, poden aguantar molts més. Hem recollit alguns testimonis d'aquests immigrants.
12: Quiero vivir bien. Ahí en Marruecos no hay ni estudiar bien, ni hospitales, ni nada. Solo los chavales, tranquilidad, no hay ladrones, no hay... Solo quiero trabajar.
13: Marroc, no trabajo nada. El agua.
14: Mis amigos no quieren comida, no quieren bebida hasta asilo.
7: I també hem parlat amb diversos veïns. Hi ha una tònica que es repeteix entre ells, i és que hi ha certa por, doncs, que aquestes mobilitzacions o aquesta organització dels migrants pugui anar més i d'alguna manera els comporti més conseqüències de les que asseguren ja estan vivint. Senten por, senten inseguretat, es queixen que no poden anar a la platja, també es queixen que molts dels comerços, doncs, no estan funcionant com haurien de funcionar en una època de l'any com és l'agost, en una ciutat que en els últims anys s'ha anat tornant molt turística i que viu molt dels serveis. Podem sentir també els testimonis d'alguns d'aquests veïns.
15: Cada dia que passa veo que esto es una olla a presión y que esto al final va a explotar, porque aquí la gente no aguanta más.
16: La gente se encueva y se mete en su casa. Antes cogían taxi para ir a la playa, ya no van a la playa. Iban al campo, pues ya no van al campo.
17: Me da un poco de yuyu, porque a ciertas horas...
18: Te vas al centro y hay muchos comercios que han cerrado, porque no les quedan más remedio...
7: I asseguren que se senten absolutament abandonats, sobretot i principalment pel govern de l'Estat.
3: Doncs aquesta és la situació que s'arrossega encara més de 2 setmanes després d'aquesta entrada massiva a Ceuta, sense comptar aquestes 70.000 persones que van entrar en aquesta ciutat de forma irregular a finals de juliol. Aquesta ciutat i també Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any, Ignasi Abad.
19: Sí, són dades d'oficials del Ministeri de l'Interior. Des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones. Això és un 191% menys, més que el període del mateix període de l'any passat. A Melilla l'augment és del 230%, però les xifres són bastant menors, 548 persones en comparació amb les 166 de l'any passat. Recordem que això són xifres, sense tenir en compte aquesta entrada massiva de les últimes setmanes. A les Canàries, en canvi, han arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones en comparació amb les 11.800 de l'any passat. A les Balears han entrat des del gener 4.433 migrants per mar de forma irregular, un centenar més que el 2025. Avui mateix a Formentera han arribat 55 subsaharians en pastera.
3: I mentrestant, avui, 17 d'agost, fa 9 anys dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils que van provocar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Ha estat, doncs, un dia d'actes d'homenatge a les víctimes. I això que sentiu, aquesta melodia, Un núvol blanc, de Lluís Llach, ha sonat a l'acte que s'ha celebrat aquesta tarda a Ripoll, organitzat per l'Ajuntament de la localitat. A Ripoll hi residien, recordem-ho, alguns dels atacants. Aquest acte l'ha seguit la Maria Rovira.
20: Desenes de persones s'han aplegat a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll en record a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Davant el monòlit homenatge, on s'hi poden llegir els noms de les víctimes mortals, s'hi ha fet oferenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A Volem Saber la Veritat, i també ciutadans que han deixat clavells blancs. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha dit que el paper de les institucions és protegir els ciutadans i ha destacat que no vol que la població sigui recordada com l'origen dels autors dels atemptats.
21: Els ripollesos ni en som culpables ni en som còmplices. I no serem recordats com la vila on es va gestar l'atemptat. Serem recordats com la vila que es va alçar decidida i sense por contra la barbària. 17A, mai més, ni aquí ni enlloc.
20: També han parlat víctimes dels atemptats que van fer 16 morts i un centenar de ferits. L'Elisabet, veïna de Sant Hipòlit de Voltregà, ha demanat que no s'oblidi mai què va passar.
0: No entenem de política, no entenem, no tenim cap idea de res i ens va tocar. Vull que siguem conscients que ens pot tocar a tots i demanem saber la veritat perquè ens hem sentit molt sols, molt desemparats i per això agraïm l'assistència de cada any en aquest acte per poder continuar lluitant i si es pot esbrinar més del que sabem fins ara.
20: També ha parlat un dels advocats d'unes de víctimes, ha explicat les traves i dificultats que s'han trobat en el procés judicial.
3: Això a la tarda a Ripoll, al matí l'homenatge era a Barcelona. I també ha congregat afectats, familiars de les víctimes i representants institucionals en un acte que no s'ha pogut fer a la Rambla per les obres que s'hi fan i que s'ha traslladat a la plaça de Sant Jaume, Joan Vilaplana.
2: Sí, pel que fa a les autoritats, hi han assistit el president del Parlament, Josep Rull, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. No hi era el president de la Generalitat, Salvador Illa, però s'ha referit a l'aniversari dels atemptats a través de la xarxa X. Illa ha reiterat el seu suport a víctimes i familiars i ha demanat més convivència, més democràcia i més pau per fer front a l'odi. Per la seva banda, diversos familiars d'afectats han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Javier Martínez, pare d'un nen de 3 anys mort en l'atemptat, s'ha mostrat molt crític amb el paper de l'Estat.
22: Mientras haya papel clasificado, cada persona tiene derecho a pensar como quiera. Yo perdí un hijo de 3 años, quiero saber la verdad y lo voy a estar preguntando hasta que me muera. No estoy diciendo nada malo, estoy diciendo quiero saber la verdad. ¿Por qué hay papeles clasificados? Secretos de Estado.
2: Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els escridassaven. Després dels actes d'avui de Barcelona i Ripoll, demà al matí es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp, on els atacants van produir una víctima més abans de ser abatuts pels Mossos d'Esquadra.
3: 3 minuts i seran 3 quarts de la crònica internacional. Rússia imposa un càstig exemplar a un dels líders de l'oposició pacifista. I és que aquesta tarda la justícia l'ha condemnat a 11 anys de presó, ha estat el número 2 del partit Yabloko i l'han condemnat per haver demanat que s'acabi la guerra. A més, el Suprem rus també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions. Connectem ara amb Moscou, Cristina Solias.
23: Als seus 63 anys, Lev Schlossberg n'haurà de passar 11 entre reixes d'acusat de desprestigiar l'exèrcit rus. El seu delicte, demanar un alto al foc en un debat i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. El seu líder, Nikolai Rybakov, en té clars els motius.
24: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
23: Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Per ell, tots els que s'oposen al conflicte són traïdors.
3: Encara en crònica internacional, els Estats Units continuen pressionant Israel perquè accepti el full de ruta que els nord-americans van pactar el juliol amb Hamas sobre el futur de Gaza. L'enviat de Trump, Jared Kushner, que també és el seu gendre, s'ha trobat amb Israel amb el primer ministre del país, amb Benjamin Netanyahu, en una reunió que ha acabat amb pocs avenços destacats. Connectem ara amb Jerusalem, Jordi Brascom.
25: Per molt que tant la Junta de Pau com l'oficina de Benjamin Netanyahu venguin la reunió d'aquest dilluns de més de 3 hores com un avenç important, el cert és que la visita de Jared Kushner al Pròxim Orient acaba deixant més dubtes que certeses respecte al futur de Gaza. Després de la negativa de Netanyahu a la proposta inicial de Donald Trump, recolzada, recordem, per Hamas, sembla que ara el full de ruta s'ha adaptat a les exigències d'Israel. Primer ha de venir el desarmament complet de Hamas i després la resta. En aquest sentit, en la reunió s'ha aprovat la creació d'un grup de treball per a la desmilitarització de Gaza. Israel, però, segueix guardant el dret d'atacar la franja quan ho consideri oportú. La Junta de Pau li respecta, tot i que Hamas havia exigit un cessament complet dels atacs israelians. També havia exigit que Israel retrocedís posicions fins la línia groga. Allò era abans. Ara als islamistes se'ls planteja poc marge de maniobra. També ha quedat clar que Netanyahu, ja pensant en les eleccions que s'han de celebrar d'aquí a poc més de 2 mesos, no farà cap concessió que pugui debilitar-li la imatge.
3: I del Pròxim Orient a l'Orient Mitjà, perquè, atenció, el que ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que amenaça de bombardejar Oman si aquest país àrab interfereix en els plans dels Estats Units per facilitar la navegació de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. Trump ho diu el dia que s'acaba el període de 2 mesos que l'Iran i els Estats Units es van donar per culminar l'acord de pau dibuixat en el memoràndum d'entesa signat entre els dos països el juny, Ignasi Abad.
24: I que Trump no té intenció d'allargar més, segons ha dit. El termini acaba després que s'hagi violat nombroses vegades l'alto el foc acordat i amb l'estret d'Hormuz, clau pel comerç mundial de gas i de petroli, està totalment bloquejat. L'Iran assegura que continua negociant una solució per l'estret amb Oman, com ha explicat el portaveu del Ministeri d'Exteriors.
1: Les converses entre l'Iran i Oman continuen. S'estan intercanviant punts de vista sobre la declaració conjunta. I fins ara, les dues parts han demostrat la determinació d'establir un mecanisme per garantir els interessos i les inquietuds dels dos països, sempre tenint en compte les consideracions sobre la navegació internacional.
24: El bloqueig dels contactes diplomàtics entre Washington fan que Teheran es plantegi escalar el conflicte bèl·lic alhora que proclama que ha guanyat la guerra contra els Estats Units.
3: Així tenim el món. Tornem a casa. I ho fem explicant-vos que l'Ajuntament de Lleida i els cossos policials acorden mantenir el dispositiu especial de vigilància als barris que envolten el parc on aquest cap de setmana hi ha hagut una baralla multitudinària que va acabar amb 4 ferits per arma blanca. De moment hi ha 5 detinguts. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ha dit que els fets són greus, però que en cap cas es pot parlar de bandes armades o delinqüents organitzats. La majoria dels implicats, tant víctimes com detinguts, són menors d'edat i amb antecedents. Segons Larrosa, des de fa un temps, grups de joves que es concentren al parc de les vies de la ciutat literalment s'entretenen cometent robatoris i agressions contra membres de la comunitat pakistanesa hindú, a qui consideren vulnerables perquè sovint no denuncien. A partir d'aquí, dissabte, la baralla es va generar quan una 50ena de persones d'aquestes comunitats van voler intimidar els menors. Sentim l'alcalde.
5: Sembla que tot apunta a temes de conflictes personals, sembla que tot apunta a un sistema de anem-ho a passar bé i, per tant, anem a fer això, i a més ho fan amb comunitats que són més sensibles, més vulnerables.
4: La investigació continua oberta.
3: I ens quedem amb en Pere Joan a Lleida perquè els Mossos han detingut un conductor de Mollerussa de 34 anys acusat d'haver provocat la mort del seu acompanyant en un accident de cotxe. El detingut va marxar del lloc del sinistre que es va produir ahir al vespre a Golmés, al Pla d'Urgell.
4: L'accident va passar minuts abans de les 8 del vespre al camí del Salt del Duran a Golmés. Els Mossos van rebre l'avís que un vehicle havia bolcat al canal d'Urgell. Quan el van treure, es va comprovar que a l'interior hi havia una persona morta, situada a la posició del passatger davanter, i no hi van trobar el conductor. Un cop van anar a casa seva, van veure que tenia ferida, suposadament de l'accident, i que anava begut. L'home va quedar detingut, acusat d'homicidi imprudent, per marxar del lloc sense alertar els serveis d'emergència i per alcoholèmia. La víctima és un home de 42 anys. Amb aquesta són 86 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
3: I abans de la cultura, també us expliquem que la Universitat Catalana d'Estiu ha arrencat avui a Prada, al Conflent. I aplegarà fins diumenge diversos dirigents independentistes i homenatjarà l'antiga presidenta d'Òmnium Cultural, Muriel Casals, en els 10 anys de la seva mort. Els organitzadors han volgut calmar els ànims sobre la continuïtat de la universitat després que fa unes setmanes alertessin que estava en perill en les properes edicions. Anem ara cap a Prada, Laura Bertran.
6: Des d'aquest dilluns, el Liceu Renouvier de Prada acull la Universitat Catalana d'Estiu. Cada any el pressupost s'ajusta al màxim amb l'intenció d'oferir un programa d'activitats docents, polítiques i culturals. Al mes de juliol, l'equip rector va llançar un crit d'alerta per la situació econòmica. El seu president, Jordi Casasses, explica que la reacció va ser positiva per part de la Conselleria d'Universitats i Recerca.
8: La consellera ha reaccionat i s'ha mostrat, etcètera, una mica sorpresa i tot plegat, i ha reaccionat, s'ha de dir, amb una gran rapidesa. I esperem que això es consolidi.
6: Del programa d'actes d'aquest primer dia, destaquem el discurs molt aplaudit de la nova baiessa de Prada, o de Vives, la lliçó inaugural sobre Jaume I i la conferència de l'expresidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, sobre la intel·ligència nacional. Borràs ha afirmat que l'amnistia té sentit si obre una nova etapa política, no si tanca la política. Aquest dimarts, l'acte central del migdia Prada serà dedicat a recordar la Muriel Casals quan fa 10 anys de la seva mort. Hi participaran Josep Rull, Carme Forcadell i Xavier Antich.
3: Ara passen 5 minuts de 3 quarts de 9 del dia que Hollywood està de dol per la mort de l'actriu novaiorquesa Hayden Panettiere als 36 anys. I la policia descarta que hi hagi signes de violència ni circumstàncies sospitoses al voltant de la seva mort. No han transcendit les causes exactes d'aquesta mort, tot i que sí que se sap que quan els serveis d'emergència van arribar a casa de Panettiere la van trobar amb una aturada cardíaca i que no van poder fer res per salvar-li la vida. La premsa sensacionalista de Nova York apunta que podria haver mort d'una sobredosi, segons es desprèn de la conversa entre els operadors d'emergències i la policia. Panettiere era coneguda per sèries com Herois i Nashville i també havia treballat en dues pel·lícules de la franquícia Scream. A començaments d'aquest any, Hayden Panettiere va publicar unes memòries on explicava que havia patit una depressió després del part de la seva filla, Kaya, que li va provocar una addicció a l'alcohol. El seu tractament de rehabilitació va fer que hagués d'abandonar el rodatge de Nashville de manera temporal i que Neutrogena cancel·lés el contracte publicitari que tenia amb ella. El 2023, el seu germà Janssen va morir a causa d'un problema cardíac congènit que no li havien diagnosticat. I mentrestant, a Catalunya aquesta tarda ha començat el Festival Es Dansa, de dansa d'arrel tradicional a les Preses a la Garrotxa, i ho ha fet amb una jornada dedicada al Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, que celebra els 50 anys i que n'és l'entitat organitzadora. Aquesta 44a edició del festival s'allargarà fins diumenge amb una trentena de propostes i 5 companyies internacionals. Ampliem-ho, Núria Pereira.
9: Bona nit. Doncs es tracta d'una cita cultural que converteix aquest municipi de la Garrotxa en un punt de trobada per a la dansa, la música i les expressions d'arrel tradicional. El certamen aposta per apropar les danses tradicionals als nous públics, i aquest any ho fan companyies de Cuba, el Perú, Indonèsia, Sud-àfrica i Sèrbia, i amb la intenció de fer interactuar aquest públic, com especificava al Matí de Catalunya Ràdio la directora Núria Feixas.
10: Totes les nits convidem a la gent a ballar, aquestes nits participatives en què comparteixin aquestes danses internacionals amb els ballarins i les ballarines, i que la gent participi, que la dansa no només es mira, sinó que també es balla.
9: En aquesta edició també es commemora el 50è aniversari del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, que és l'entitat organitzadora d'aquest festival.
3: Això el dia que hem sabut que el Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la 10a edició al cineasta Albert Serra. I ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Júlia Olmons. Ho explica la Montse Pujol.
11: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat a Cannes i que ha guanyat guardons a la Conxa d'Or de Sant Sebastià i al Goya pel documental Tardes de Soledad.
3: I abans dels esports, música que hem de sentir aquesta nit. Comencem destacant el Festival de Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. Balkan Paradise Orquestra i Doctor Prats han obert la festa de 7 hores de música en català amb la festassa Kilòmetre Zero. Al llarg del concert també hi actuen Miqui Núñez i Mama Duixà. I del Baix Empordà saltem a la Baixa Segarra, a Santa Coloma de Queralt. Són les festes de la Minerva i actua a l'Osa.
12: Baixa del camp, vine a la ciutat, que aquí jo t'espero, podem anar a sopar.
3: I al Maresme Santa Susana, una última proposta. Avui s'acaba el Festival Mar d'Estiu amb Rosario com a protagonista de la cloenda a 10:15 del vespre. Això és una mica de tastet del que podeu sentir aquesta nit si us moveu pels diferents festivals que tenim arreu del país. Ara anem pels esports, perquè qui està actuant és el Sabadell.
13: Catalunya Vespre.
14: M'expliques un conte, papa?
13: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
14: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
15: El 1984, ningú parlava de sexe tan clarament com la Ruth.
16: Would you have changed sex for America?
17: Don't you tell me that it's less good now.
16: No, it's better now.
18: La Ruth va ser la pionera d'això. Era una àvia afectuosa que sortia a la tele parlant amb franquesa de les relacions.
26: El que aplaudeixi més fort li prometo que tindrà bon sexe tota la vida.
27: Nits sense ficció. Pregunta-ho a la doctora Ruth. Dimarts a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: I mentre sentíem els anuncis, aquesta actuació del Sabadell que ha acabat amb debut a segona divisió, sapiguem els resultats. Com han quedat, Pau Dax?
28: 0-0. El Sabadell ha empatat contra l'Sporting de Gijón al Molinón. L'equip arlequinat ha tingut un penal a favor al minut 12, però l'ha fallat Rahmani, que ha xutat fora. També ha debutat a la segona part l'últim fitxatge dels ballesans. El davanter ha estat un irenc de 26 anys, Nicolas Gioacchini, anunciat avui mateix.
3: I parlem de fitxatges, però del Barça. Han aterrat a l'aeroport de Barcelona dos fitxatges blaugranes.
28: L'últim, Rodri, fa menys d'una hora. El migcampista madrileny firmarà pel Barça per les pròximes 4 temporades. El club blaugrana i el Manchester City ja han arribat a un principi d'acord per un traspàs d'uns 60 milions d'euros més variables, que, si es complissin, podria arribar a superar els 70 milions. El Barça treballa amb la idea de presentar demà al migdia Rodri, després que al matí passi la revisió mèdica. Escoltem les primeres declaracions de Rodri.
29: Contento de llegar. Ha sido unos días intensos, pero ya feliz de que se haya resuelto todo. Encantado de conoceros a todos y muy feliz de estar aquí. Jugar en el Barcelona para mí es un sueño. Tengo muchas ganas de estar con mis compañeros, que la gran mayoría les conozco. Así que nada, ahora toca trabajar y dar lo mejor. A por todo, a por la Champions, a por todo lo que se pueda por delante.
28: Aquest migdia també ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que torna a Can Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal saudita. El lateral portuguès ho ha celebrat en arribar.
30: Sí, bueno, muchas ganas. La verdad es que estuve entrenando aparte hace una semana, lo que no es fácil para un jugador que ama el fútbol como yo. Pero bueno, no, lo que dijo Adeco, y él lo sabe, es que o venía aquí o estaba un año ahí sin jugar y a cobrar salario, y al final se lo dio. Hice un esfuerzo, algún esfuerzo, pero lo más importante es que esté feliz, que mi familia esté feliz y aquí es donde hacemos feliz.
28: Un Barça que ha fet oficial fa uns minuts el traspàs de Jofre Torrents a l'Ajax, una operació que es coneixia des de fa dies. D'altra banda, el web de la Lliga, Fermín López, ja consta que portarà el dorsal 7 amb el Barça, el que tenia Ferran. El 16 que duia Fermín és el que du habitualment Rodri. El Barça debutarà a la Lliga diumenge al camp de l'Elx i abans, dimecres, jugarà el trofeu Joan Gamper davant l'Al Ahly egipci.
3: I avui també hem sabut que Busquets torna al Barça.
28: El de Badia del Vallès ho fa com a tècnic assistent del Barça Atlètic, que entrena Giuliano Belletti mentre fa el curs d'entrenador. El Barça femení, la migcampista Clara Serra Jordi, s'ha fet una fractura al radi del braç dret durant la concentració amb la selecció espanyola sub-20. La jugadora de Llinars del Vallès seguirà un tractament conservador i el temps estimat de recuperació és de 6 setmanes.
3: I d'aquí uns minuts tindrem altra vegada futbol en joc.
28: A les 9 comença el Deportivo Elx a Riazor en una primera jornada on ahir va guanyar l'Espanyol 3-0 contra el Llevant amb 2 gols de Roberto a la primera meitat i un de Dolan a la segona. També ahir a segona empat del Girona 1-1 contra el Leganés a Montilivi. Zigankov es va negar a jugar i continua forçant per poder marxar. Avui a segona es jugarà l'Almeria Aldenc a 2:15.
3: I el Mundial de Vela 470, Jordi Xammà s'ha endut el bronze.
28: El català ho ha aconseguit, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona. Xammà porta 8 anys al podi del Mundial i és la segona medalla que aconsegueix amb Cardona després de 2 temporades navegant junts. Xammà ha valorat fa uns minuts en una entrevista al Tot Costa què els ha faltat per aconseguir l'or.
31: La veritat és que sí, la veritat és que sí, molt contents. Ha sigut una setmana a priori molt difícil, molt complicada, i poder treure una altra medalla en un Mundial, òbviament volíem guanyar, però crec que és algo que també que s'ha de valorar, no? El difícil que és, hi ha gent que passa tota una carrera esportiva i no aconsegueix una medalla en un Mundial, no? Així que, bueno, tenim que estar contents, disfrutar el moment.
28: El Joventut de Badalona ha arrencat avui la pretemporada. La setmana que ve la penya farà una estada de 5 dies a Astúries i el dia 29 jugarà contra l'Obradoiro a Gijón. Nicolà Provítola ha parlat del seu retorn a l'equip badaloní.
32: Mi paso por la penya fue corto, pero fue bastante intenso. Pasamos muchas cosas difíciles. Después, bueno, nos fuimos sobreponiendo, pero bueno, creo que este año o esta experiencia va a ser totalmente diferente.
28: El Fiat Girona, l'Hilerna Lleida i l'Espart Girona també han tornat avui als entrenaments.
3: Són les 9.

0: I hem començat aquest Catalunya Vespre amb la notícia que ara us recordem. El president de Ceuta amenaça el govern espanyol d'anar als tribunals si no se soluciona la crisi migratòria en el termini d'un mes. Roger Santaló.
1: El president ceutí, Juan Jesús Vives, ha tornat a demanar la repatriació de les persones migrants que continuen a la ciutat i ha acusat la Moncloa d'inacció. La ministra de Migracions i portaveu del govern, Nelma Saiz, ja ha respost Vives. Escoltem-los.
2: En un plazo no superior a 30 días, lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
1: Segons les dades oficials del Ministeri de l'Interior, la ciutat autònoma i Melilla ja han rellevat les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris d'aquest any, fins i tot sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol.
0: Més arguments informatius a aquesta hora. Junts per Catalunya tornarà a presentar la proposició de llei per aconseguir les competències en immigració per Catalunya.
1: Ho ha dit el secretari general del partit, Jordi Turull, preguntat sobre la crisi a Ceuta durant la seva visita a la Festa Major de Gràcia.
3: I nosaltres el que volem donar és una solució catalana a un repte netament català. La situació a Catalunya d'aquest fenomen no té res a veure amb la situació d'altres comunitats. Per això nosaltres vàrem presentar i tornarem a presentar doncs, la petició de que Catalunya pugui disposar de totes les competències en matèria d'immigració.
1: Aquestes competències han de permetre, segons Turull, controlar els fluxos migratoris, establir requisits de residència i comptar amb prou recursos econòmics per redimensionar serveis públics. El secretari general ha assegurat que faran els tràmits tan bon punt sobre el registre del Congrés. El curs passat, la iniciativa de Junts no va tirar endavant pel vot en contra de Podem.
0: En aquest Catalunya Vespre que ara s'acaba, us hem explicat més notícies. I hem passat per Ripoll, que ha acollit aquesta tarda un acte d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes de Barcelona i Cambrils a motiu del 9è aniversari d'aquests atacs que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de ferits. L'ha organitzat l'Ajuntament de Ripoll, que és on vivien els atacants. Anem cap allà, Maria Rovira.
4: Bona nit. L'acte a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll s'ha fet davant el monument de pedra en homenatge a les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils. S'hi han fet diferents ofrenes florals per part de l'Ajuntament, dels cossos policials, de l'associació 17A Volem Saber la Veritat i de Ciutadans, que hi han deixat clavells blancs. Una de les víctimes, Yolanda Ortiz, ha agraït la presència de desenes de persones aquí a la plaça i ha demanat que se sàpiga la veritat.
5: Que volem saber la veritat, sobretot, i davant de tot que volem saber la veritat. Que un acte sense veritat no hi ha final. No? Fins que no sapiguem la veritat, no hi haurà final.
4: Josep Lluís Santisó i Maria Rovira, Unitat Mòbil de Catalunya, Ràdio Ripoll.
0: I mentrestant, els bombers han aconseguit estabilitzar bona part de l'incendi de les penyes de Riglos a Osca, que ha cremat fins ara 17.500 hectàrees.
1: La pluja de la nit passada havia donat una mica de treva, tot i que encara queden alguns sectors del foc per controlar a causa del vent que hi bufa aquesta tarda. Segons els equips d'extinció de l'incendi, el monestir de Sant Juan de la Penya i la penya Uruel estan fora de perill. A partir de demà, el miler de veïns dels 19 pobles evacuats per l'incendi podran tornar de mica en mica cap a casa. Tot això, aquest migdia s'ha fet un minut de silenci en record del militar que va morir ahir en un accident de camió al barranc de Tarés. I els tres acompanyants que van resultar ferits han rebut l'alta mèdica aquest matí.
0: I atenció a la xifra, perquè l'IBEX 35 tanca per sota dels 20.000 punts després de superar aquesta xifra simbòlica el 4 d'agost.
1: Des d'aquest dia, la borsa espanyola havia aconseguit marcar el seu rècord històric, com han fet també altres borses europees en els darrers dies. Però l'IBEX 35 ha perdut aquest dilluns un 0,87% i ha tancat la sessió als 19.980 punts. Els inversors estan corregint les seves aportacions a l'alça dels últims dies per la incertesa del conflicte a l'Orient Mitjà.
0: Ara passen 4 minuts de les 9. Actualitat esportiva.
6: El Sabadell ha debutat a segona divisió amb empat a 0 contra l'Sporting de Gijón a El Molinón. El partit ha debutat l'últim fitxatge dels vallesans, el davanter estatunidenc de 26 anys, Nicolas Gioagni, anunciat avui mateix. I ha aterrat fa poc menys d'una hora a l'aeroport de Barcelona Rodri, que signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podria arribar a superar els 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: Aquestes són les notícies d'aquest dilluns 17 d'agost del 2026. El pròxim Catalunya Vespre, ja ho sabeu, serà demà a partir de 8:45. Nosaltres ho deixem aquí, seguireu informats a l'antena de Catalunya Ràdio, al butlletí de les 10, i mentrestant, els blocs informatius de 3cat Info. Fins demà.
7: Catalunya Vespre.
8: Com vas camuflar la intenció?
9: Premi Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
10: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
9: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: Quan Àtila i els uns van irrompre...
12: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és En Guàrdia.
7: Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
12: Una hora d'història que us captivarà.
13: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
14: Són les 9 i 20 minuts del dia 19 d'octubre del 2007. A Xirles, una pedania del municipi de Polop, a la Marina Baixa, un home gran surt alarmat de casa seva després de sentir el soroll del que semblen uns petards. Davant la porta del garatge hi troba aturat un vehicle. Encara té els llums encesos i el motor en marxa. Els vidres de les finestretes del pilot i el copilot estan trencades a bocins. Al seient del conductor hi ha un home que no es mou. Té sang a la cara que li regalima fins al pit. Ha rebut un tret al cap. És Alejandro Ponsoda, l'alcalde. Encara està viu.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Maten un alcalde d'un tret al cap. Sembla una execució, un treball de sicaris. L'alcalde és del Partit Popular en una zona on l'especulació urbanística està desbocada. Qui ha matat l'alcalde de Polop de la Marina? La gent que el coneix diu que era un bon home. La Guàrdia Civil no acaba de trobar enemics ni sospitosos. La investigació descobreix que la víctima tenia una vida paral·lela. El cas va de sorpresa en sorpresa, però no hi ha detinguts. Passen els anys fins que apareix un testimoni que demana declarar protegit. I posarà al descobert una trama que farà bona aquella frase que diuen que va dir un rei anglès. Senyor, protegeix-me dels meus amics, que dels meus enemics ja me'n protegeixo jo. I un servidor hi afegeix, sobretot, si són amics de partit. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
16: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
14: Crims. Per què matem?
16: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: esperaré, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Quina gran sintonia que tenim. Som-hi. Polop és un poble de gairebé 4.000 habitants, a la comarca de la Marina Baixa, Alacant, a 12 quilòmetres de Benidorm cap a l'interior, un d'aquells pobles on mai no passa res. Una vall travessada per un camí asfaltat que va recorrent urbanitzacions, una darrere l'altra, la majoria habitades sobretot per jubilats de països europeus que gaudeixen d'una retirada tranquil·la a la Costa Blanca. De fet, un de cada quatre habitants de Polop són de nacionalitat estrangera. L'any 2007, Polop, com tants altres llocs de la costa valenciana, també es veien afectats per una epidèmia, la febre del totxo. Eren anys de bonança i el ciment era la gallina dels ous d'or. Situem-nos en aquell 2007. La zona és plena d'urbanitzacions de grans xalets, on el blanc de les parets es va alternant disciplinadament amb el blau de les piscines. Un escenari on el Partit Popular, el de Francisco Camps, Zaplana i Rita Barberà, fa i desfà com vol. I ho va convertint en la zona zero de l'especulació urbanística. Com a tants municipis de la zona, a Polop també hi governa el PP. Qui és l'alcalde de Polop, Albert Mercader?
3: És Alejandro Ponsó de Bou, un home a qui els seus veïns anomenen afectuosament el Frailet. Un senyor afable i de tracte proper que s'ha guanyat el respecte dels veïns de Polop després d'anys de cuidar del seu dia a dia. Aquell mateix 2007 ha tornat a guanyar les eleccions i ja suma 12 anys sent alcalde. De fet, des del 1995, que guanya totes les eleccions per majoria absoluta. Un home volcat al seu municipi, a qui li importen més aviat poc les disputes de poder, ben habituals en aquella època a les files del Partit Popular. A ell només li interessa el poble. Havia entrat a treballar com a administratiu a l'Ajuntament amb 15 anys i ja en feia 40 que hi volcava la vida.
2: Un home carismàtic que basa especialment la seva activitat en les tasques de representació institucional als actes que es fan al poble. És per això que té com a mà dreta a l'Ajuntament i com a gestor a l'ombra Juan Cano, a qui el poble coneix com el Tuerto, per un problema d'estrabisme que pateix. Cano és el responsable de la regidoria d'urbanisme, la cartera més important en aquella època a la costa alacantina i el número 2 al partit i a les llistes electorals, excepte la del 2003. Aquest detall serà important, i entrarem després. Però ara anem al que ens ocupa. La tarda del 19 d'octubre del 2007, al centre sociocultural La Pilarica, un local multiusos de Polop que havia inaugurat el mateix Alejandro Ponsó de 2 anys abans, s'hi ha programat una conferència sobre els efectes de la sida. L'alcalde hi arriba puntual a les 8 del vespre i s'asseu a primera fila. A l'acabar hi ha un refrigeri, però ell prefereix anar-se'n cap a casa. El seu pare ja és gran i està sol a casa i té per costum anar-lo a ajudar a preparar el sopar. Passen pocs minuts de les 9 de la nit quan agafa el seu cotxe, un Renault Laguna, i se'n va cap a Xirles, una pedania a 2 quilòmetres del centre de Polop. Per arribar-hi ha de resseguir un camí asfaltat molt estret dels que amb prou feines hi passen dos cotxes si es creuen. En 5 minuts recorre els 2 quilòmetres de trajecte entre la Pilarica i casa seua, una casa unifamiliar de 3 plantes que ocupa la cantonada d'un dels carrers principals de Xirles. És octubre, i a 9:15 i és ben fosc. El cotxe de l'alcalde s'atura just davant la porta del garatge. Agafa el comandament a distància de la porta del pàrquing que té a la guantera. Prem el botó i just en aquell moment, mentre la porta es comença a obrir, algú apareix d'entre la foscor, s'acosta al vehicle i s'atura just al costat de la finestreta del conductor. Sense dir ni mitja paraula, treu una pistola i dispara 3 trets a través de la finestreta que deixen Alejandro Ponsoda ferit de mort. 3 esclats que ressonen a tot Xirles com si fossin 3 petards. Així ho descriu el periodista Luis Gómez en un article del diari El País del dia 28 d'octubre del 2007.
4: Algunos vecinos escucharon algo parecido a 3 petardos. Nadie se alarmó por ello. El coche no se movió desde entonces. Ponsoda había recibido 2 disparos. Uno le rozó al lado superior y el otro le entró por la frente. Su padre bajó extrañado y se encontró una escena sangrienta. Trató de avisar a una vecina, pero no pudo encontrar respuesta hasta llamar a una tercera puerta.
2: L'home gran que baixa al carrer és el pare de l'alcalde, ho acabem de sentir. És el primer en sortir i el que es troba a l'escena.
3: Aturat davant la porta hi ha el Renault Laguna del seu fill, encara amb el motor i les llums del davant enceses, il·luminant l'entrada del garatge. La finestreta del pilot està totalment trencada i a la del copilot només hi queden alguns vidres esquerdats que encara s'aguanten a la part inferior. Al seient del conductor hi ha l'Alejandro, assegut i amb l'esquena recta i recolzada al seient, però perdent molta sang que li surt del crani i regalima per la cara fins arribar a tacar-li el pit. Encara respira. Intenta parlar, però no se'n surt.
2: El pare de l'Alejandro, amb l'ajuda dels veïns que han sortit de casa al sentir els seus crits, avisen una ambulància. Al cap de pocs minuts se l'emporten greument ferit cap a l'Hospital General d'Alacant. En aquells moments es creu que podrà sobreviure. Qui ha intentat matar l'alcalde de Polop i per què? Aquestes són les dues preguntes que han de resoldre els investigadors. Qui se'n fa càrrec en aquest cas és l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil. L'UCO és l'equip d'investigació més potent del cos i es desplaça a Polop des de Madrid quan reben l'avís que qui ha estat tirotejat és l'alcalde del poble. Mentre atenen l'Alejandro a l'hospital, els agents arrenquen la investigació i comencen a intentar obtenir tota la informació possible de l'escena del crim.
0: Desplazadas patrullas al lugar de los hechos, identificaron a la víctima como Alejandro Ponsó de Bou, nacido en Guadalest el 26 de noviembre de 1952, alcalde de la localidad de Polop de la Marina, contra quien se habían realizado varios disparos cuando se encontraba en el interior del vehículo de su propiedad, Renault Laguna, el cual se encontraba detenido enfrente de las puertas de acceso al patio trasero de la vivienda de la calle San Ramón, número 24, de Xirles.
2: El primer que han de descartar els investigadors és que no es tracti d'un robatori. Fent una primera inspecció ocular, ho descarten ràpidament. Ningú havia obert la porta del vehicle. I l'Alejandro portava a sobre totes les seues pertinences quan el traven del cotxe per endur-se'l a l'hospital. La primera inspecció aporta poques certeses més. Ningú va tocar el cos de l'Alejandro, ni tampoc el vehicle. No hi ha empremtes ni la possibilitat d'extreure mostres d'ADN. Revisen la zona i comproven que tampoc hi ha càmeres de vigilància properes que haguessin pogut captar algun moviment dels autors dels trets. El que sí que hi troben, al costat i a dins del cotxe, són dos casquets de bala de calibre petit. El recullen i els envien a Madrid perquè en facin l'informe balístic, a veure si poden obtenir més informació de les armes que els han disparat. A primer cop d'ull, però, ja s'adonen d'un detall. Els dos casquets són diferents. Això vol dir que no han estat disparats amb la mateixa arma. Un detall curiós, després hi tornarem. La imatge general que treuen de la inspecció ocular de l'escenari del crim porta els investigadors a dibuixar una primera hipòtesi, que es pugui tractar d'un atemptat terrorista.
3: Estem a l'any 2007, amb ETA encara en actiu. Fa només 10 dies que l'Organització Armada Basca ha col·locat un cotxe bomba a Bilbao, que ha ferit de gravetat l'escorta d'un regidor del Partit Socialista Basc. De fet, ni mig any després, el 7 de març de 2008, es produiria el darrer atemptat d'ETA contra un polític electe, el regidor socialista d'Arrasate, Isaías Carrasco. Per tant, que de sobte aparegués un alcalde del Partit Popular mort a trets, conduïa a pensar que podia tractar-se d'un atemptat.
2: En qüestió de poques hores, però, aquesta hipòtesi es descarta. Ni l'Alejandro havia rebut cap tipus d'amenaça prèvia, ni ETA havia reivindicat l'atemptat, com acostumava a fer en aquest tipus de situacions. Els investigadors no ho veuen com una opció factible. Així ho van manifestar públicament al cap de ben poques hores la subdelegada del govern a Alacant i el coronel en cap de la Guàrdia Civil. Ho difonia l'endemà mateix del tiroteig un teletip de l'agència EFE.
5: El coronel jefe de la Guardia Civil en Alicante, Antonio Bernabé Castro, ha descartado inicialmente cualquier relación de índole terrorista con el suceso ocurrido en Polop de la Marina, en el que el alcalde de esta localidad ha recibido al menos un impacto de bala.
2: Han de buscar en altres direccions. Dos dies després dels fets, els investigadors s'adonen que han comès una errada. De fet, no l'UCO, sinó la unitat policial d'Altea, la primera que va arribar al lloc del tiroteig. L'error? El precinte policial s'havia fet massa petit. Què vol dir això? Doncs que només es va tallar l'accés a la zona de just al voltant del vehicle i la casa, però no es van precintar a les zones del voltant de la casa familiar de l'alcalde. Aquella nit hi va haver molta gent que va anar fins a Xirles quan va córrer la notícia. I això, acompanyat d'un mal acordonament, tenia una conseqüència. es va perdre la possibilitat d'obtenir informació del que la investigació anomena els llocs d'espera i vigilància, és a dir, les zones del voltant d'on es va executar el crim, on els autors s'haurien estat esperant mentre no arribava el cotxe de l'alcalde. Ara bé, on s'havia produït el tiroteig era pràcticament el punt final d'una carretera sense sortida. Un lloc on només hi havia un camí d'entrada i de sortida i d'on, per tant, era pràcticament impossible escapar. Això porta els investigadors a deduir que algú havia estat estudiant els moviments de l'alcalde i hauria seleccionat el lloc precís per intentar matar-lo amb les màximes garanties.

0: ciutat i tornava a treballar fins a 2:15, quan anava cap a casa a dinar. Les tardes que tenia l'agenda buida d'actes i de reunions les acostumava a passar treballant a casa. Aquella tarda, però, no havia estat així. El seu gendre explica a la policia que quan ell havia arribat a casa, poc després de les 6 de la tarda, l'Alejandro i el seu cotxe ja no hi eren.
1: Què havia fet el dia del seu assassinat entre com a mínim les 6 de la tarda i les 8 del vespre? Ja ens ho dirà la investigació. Continuem. Mentre esperen els informes balístics dels casquets que la Guàrdia Civil va recollir del lloc del crim, que els podrien aportar pistes sobre les armes d'on havien sortit els trets, els investigadors intenten recopilar tota la informació possible sobre el lloc dels fets. Per fer-ho, comencen a interrogar els habitants de Xirles, la pedania on vivia Alejandro Ponsoda, i revisen tothom que hi hagi pogut posar un peu les darreres setmanes. Fan el mateix amb la gent més propera, la familia y el regidores y trabajadores del ayuntamiento.
2: Se realizan entrevistas individuales con todos los habitantes de Xirles, estuvieran o no en el pueblo la noche de los hechos, así como propietarios de terrenos y casas en la citada población, pero que residan habitualmente en otra localidad, y a todos los trabajadores de obras que se están llevando a cabo en el casco urbano. Esto supone que se han entrevistado a los moradores de las 86 casas habitadas, a los 27 trabajadores de las tres obras que hay actualmente en construcción, y se ha podido confirmar que otras 77 viviendas están sin ocupar. Se han entrevistado también los dueños de todas las casas de campo que se encuentran aisladas por las cercanías, en previsión que él o los atacantes pasaran por sus propiedades en la huida o en los posibles actos preparatorios.
1: A la majoria de les respostes hi ha un denominador comú. Les darreres setmanes notaven que l'Alejandro estava canviat. El veien abatut, desanimat i preocupat. Ara en parlarem, perquè mentre estan bolcats en aquests primers interrogatoris, els arriba una notícia. Després de 8 dies d'agonia, el dissabte 27 d'octubre del 2007, a 2:15 de la matinada, Alejandro Ponsoda mor a l'Hospital General d'Alacant.
3: Ha mort aquesta matinada a l'Hospital General d'Alacant, on estava ingressat. El polític va rebre diversos impactes de bala divendres de la setmana passada quan entrava amb el seu vehicle al garatge de casa. Tot i que han passat 8 dies, la policia no ha detingut ningú i no se sap encara la identitat dels autors del tret al cap.
1: Els forenses recullen així a l'autòpsia la causa de la mort.
2: Concluyendo que la causa de la muerte fue un traumatismo cráneoencefálico secundario a herida por arma de fuego de proyectil único, con entrada a nivel frontal izquierdo con dirección anteroposterior de izquierda a derecha y arriba abajo, con alojamiento del proyectil en el occipital derecho.
1: L'Alejandro havia mort després de rebre l'impacte de dos trets. Un li havia fregat el llavi i li havia fet una petita ferida, i l'altre se li havia quedat incrustat al crani. Aquest darrer és el que li ha provocat finalment la mort. Al cap de 2 dies de la defunció, la gent de Polop de la Marina surt al carrer per acomiadar que havia estat el seu alcalde els darrers 12 anys. Tot i que ja s'hagi descartat l'opció terrorista, l'enterrament de l'Alejandro recorda clarament les escenes que es vivien aquells anys cada vegada que ETA cometia un atemptat. Pocs metres més enrere del fèretre, visiblement afectat, també l'acompanya Juan Cano, qui, recordem, havia estat sempre el seu número 2 i que els dies següents li agafarà el relleu en un ple extraordinari que l'investeix com a nou alcalde. A Polop la vida continua, però encara ningú sap ni qui ni per què han matat l'alcalde.
2: Crims. Per què matem?
1: Entre un mar d'incògnites, els investigadors tenen només una certesa per començar a plantejar la investigació: que l'autor ha de ser algú amb la capacitat de tenir accés a armes de foc. A partir d'aquí, comencen a plantejar-se les preguntes habituals en aquests casos. Com és l'entorn de la víctima? A què es dedica? Quins conflictes hi ha a la zona? Devia diners a algú? Com és la relació amb la família? Té alguna amant despitada? Tot això ho haurem d'intentar resoldre. Quan pregunten a la família si els consta que l'Alejandro tingués algun enemic o estigués renyit amb algú que pogués tenir algun motiu per matar-lo, se'ls presenta una pista interessant. Albert.
0: Les filles de l'Alejandro, la Fàtima i la Maria, expliquen als investigadors que el seu pare els havia dit recentment que el dia 17 d'octubre, 2 dies abans de l'assassinat, s'havia discutit durament amb un matrimoni que fa temps que viu a Polop. Ell es diu David i li diuen el francès, i ella es diu Olímpia.

0: El motiu era l'expropiació d'uns terrenys del matrimoni que l'Ajuntament necessitava perquè per allí hi havia de passar una carretera. Segons expliquen les filles, la discussió es va acabar amb una amenaça explícita del matrimoni que li van dir, literalment, vas a tener problemes.
1: Aquesta situació també la confirma una de les veïnes de Xirles i amiga de l'Alejandro, la Nieves, que quan els investigadors li pregunten si sap d'algú que pogués tenir algun conflicte amb ell, respon això.
2: Una vegada, fa un parell d'anys, coincidint amb l'inici de les expropiacions de part del terreny dels veïns David, el francès, i l'Olímpia, l'Alejandro em va dir: saps el que m'ha dit la tipa aquella, l'Olímpia? Que si posava un peu a la seva finca, correria la sang. Crec recordar que això li va dir l'Olímpia en una reunió a l'Ajuntament, però ara no recordo si hi havia algú més que presenciés les amenaces.
1: Els investigadors, doncs, opten per rastrejar l'activitat del matrimoni. Els comencen a seguir de prop i demanen a la jutge instructora autorització per intervenir-los les comunicacions. Paral·lelament, però, no descarten cap altre escenari i continuen escrutant possibles sospitosos.
3: Se ha recalcado información también sobre los huéspedes de los distintos establecimientos hoteleros existentes en las poblaciones vecinas, dando como resultado que entre los días 15 y 20 de noviembre se alojaron un total de 1097 huéspedes. También se solicitó, mediante oficio dirigido al jefe de AENA en el aeropuerto de El Altet, Alicante, el listado de todos los vuelos que salieron de dicho aeropuerto el día siguiente al ataque. El listado completo ha sido remitido a la Unidad Técnica de Policía Judicial para que sea cruzado con las bases de delincuencia y armas. Se está a la espera de recibir esta información.
1: Resultat? Res de res. Ni un testimoni que aporti informació important, ni una pista. Aquells dies també interroguen tots els treballadors de l'Ajuntament de Polop, amics i familiars i tothom que hagués pogut tenir una relació directa o indirecta amb ell. També es demanen escoltes telefòniques i diversa gent de la zona que hagués tingut anteriorment algun antecedent penal o tingués fitxada la policia. Tampoc troben res. Bé, sí, troben que l'Ajuntament era un desgavell de tripijocs i irregularitats, gairebé sempre amb l'urbanisme com a epicentre, i que hi havia una quantitat desorbitada de droga circulant per la zona i molta gent que es dedicava al tràfic a petita escala. Però cap pista fiable per resoldre l'assassinat de l'alcalde. El 30 de novembre del 2007, un mes després de la mort d'Alejandro Ponsoda, arriba l'informe balístic que estava realitzant el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil.
4: En la primera inspección tan solo han aparecido dos vainas correspondientes a priori y por las inscripciones de las mismas a un arma del calibre 7.65 y a otra del 3.80 automática. Ambos calibres son incompatibles entre sí, lo que supone la existencia de dos armas cortas diferentes, aunque no se puede determinar que fueran disparadas por personas distintas.
1: Parla de dues vaines i de dues armes. Recordeu, però, que tots els testimonis coincideixen a parlar de tres petards, fent referència al so de tres trets. En la inspecció ocular també s'havien detectat tres projectils. Un, que va trencar la finestra del copilot, que van trobar sobre la vorera. Un altre que impacta també a la porta del copilot, en un dels altaveus del vehicle. I un tercer, que és el que s'incrusta al cap de l'alcalde i acaba amb la seva vida. Tres bales disparades des del costat anterior esquerre del cotxe. L'informe balístic diu més coses.
4: Finalizado el estudio, se llega a las siguientes conclusiones. Una de las vainas presenta unas características que inducen a pensar que ha sido disparada por una pistola de la marca Beretta. Presumiblemente, esta pistola disparó el proyectil alojado en la cabeza de Alejandro Ponsoda y el de la acera. La otra vaina presenta unas características que inducen a pensar que se disparó con una pistola de la marca Beretta o Walther. El proyectil encontrado en la puerta del coche se corresponde con un arma de este calibre.
1: Deixen clar, doncs, que es van trobar dos casquets, però tot apunta que es van disparar tres trets, des de dues armes diferents. Això fa pensar en dues opcions als investigadors. Que una sola persona fos qui hagués comès l'assassinat, disparant ell mateix amb dues pistoles, o que, el que sembla més factible, que el crim el cometessin com a mínim dues persones. Continuem. Recordeu el matrimoni basco-francès, l'Olímpia i el David, que tenien un conflicte obert amb l'alcalde per temes urbanístics? La jutge instructora autoritza seguiments i escoltes telefòniques.
0: La Guàrdia Civil els investiga a fons com a principals sospitosos del crim. Els vigilen de prop i es rastregen tots els seus moviments bancaris i logístics, des d'abans de la mort de l'alcalde fins a aquell moment. La primera conclusió que arriben és que no formen part d'un entorn on els pugui ser fàcil aconseguir armes de foc. Tot i així, finalment, la jutge els cita a declarar. Expliquen que el dia del crim estaven amb una parella d'amics en un centre comercial de la zona. La Guàrdia Civil revisa les càmeres de seguretat i els localitzen al lloc i a l'hora que diuen. La coartada és certa. Amb la declaració i els informes de la Guàrdia Civil, la jutge els deixa en llibertat sense càrrecs.
1: La Gemma Peñalosa és la periodista del diari El Mundo que cobreix la informació de tribunals, una de les persones que ha seguit més de prop el cas.
5: Fue una investigación al principio pues bastante difícil. De hecho, vino la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Un equipo de la UCO se desplazó a Polop. Empezaron las entrevistas pues con los políticos que habían trabajado con él, con su equipo de gobierno, sus compañeros, con todos los vecinos. También se entrevistó a un matrimonio francés que al parecer había tenido un problema de lindes con tierras de Ponsoda. I tot això quedó descartat.
1: Es descarta el matrimoni, però es focalitza en la idea que el mòbil més probable poden ser els interessos relacionats amb el boom urbanístic del moment. Estem parlant de l'any 2007, quan encara faltaven alguns mesos perquè esclatés la bombolla immobiliària i hi havia una confluència d'interessos per espreme el que semblava la gallina dels ous d'or, requalificar terrenys, construir-hi i enriquir-se amb la venda d'habitatges. Atenció, però, perquè aquesta hipòtesi inicial se n'hi afegeix ràpidament una altra que serà, si més no, sorprenent. Recordeu que els interrogatoris que va fer la Guàrdia Civil es desprèn que Alejandro Ponsoda tenia una actitud diferent les darreres setmanes, que estava canviat. Aquesta idea es va repetint en la majoria de gent que el coneix, fet que porta els investigadors a obrir una nova línia. En què es basen, Albert?
0: Feia setmanes, potser mesos, que l'Alejandro no era el mateix. El notaven abatut, nerviós i pràcticament no se'l veia per casa. Aquests canvis s'haurien accentuat després de les eleccions municipals d'aquell mes de maig, que l'Alejandro havia tornat a guanyar. I coincideixen tant algunes veus del seu equip de govern com les seves filles, que declaren que des de llavors que el seu humor havia girat com un mitjó. De ser un home alegre i afable, està sempre disgustat, pensatiu, trist i amargat. Diuen també que últimament desapareixia moltes vegades sense que sabessin què feia, i que quan li preguntaven, responia malament i amb evasives. Les filles recorden que alguna vegada els havia respost que preferia no dir res perquè no ho entendrien. Així es detalla els informes policials.
4: La família és totalmente desconocedora de la vida privada de Alejandro. No conocen sus costumbres fuera del horario laboral y mencionan que últimamente iba mucho a ver el fútbol cuando nunca le ha gustado. Últimamente, el cambio de actitud había sido tal que les llegó a decir que no tenía que darles explicaciones y que si les decía lo que hacía en Valencia, su abuelo, el padre de Alejandro, no lo entendería. Parece que ese cambio de actitud coincide con un aumento de la frecuencia de estancias en Valencia, de ir cada dos meses a ir cada dos semanas, y también al aumento de gasto en teléfono.
1: Un altre fet que destaquen és que, de sobte, havia començat a interessar-se molt per l'equip del poble. És un fet que havia cridat molt l'atenció a les filles, perquè abans mai havia tingut cap interès cap a aquest esport. I encara un apunt més, que ara sentíem. La família també posa en alerta la Guàrdia Civil d'un detall. La factura telefònica d'Alejandro s'havia multiplicat pràcticament per 4. Dels aproximadament 60 euros que gastava cada mes de mitjana, als 450 que marcava l'última, la d'aquell setembre. Sentint això, els investigadors demanen a la companyia un extracte dels últims moviments que s'haguessin fet des dels telèfons de l'Alejandro. Quan arriba l'informe de la companyia telefònica i els investigadors rastregen els números de telèfon, descobreixen dues coses. La primera, que l'última trucada que l'alcalde va fer abans de la seva mort va ser a les 17:40 del dia de l'atac. Es fa des del telèfon fix de casa a un altre telèfon fix, que després d'investigar-ho, identifiquen com un establiment anomenat Sauna Adonis, a Benidorm. La trucada dura 11 segons. El segon descobriment és que la majoria de les trucades són a números de tarot. Un dels que hi apareix amb més freqüència és el d'un vident d'origen senegalès que es diu Mamadou Cissé. La Guàrdia Civil el localitza a Madrid i l'interroga.
0: El Mamadou els explica que efectivament coneixia l'Alejandro i que havia mantingut diverses consultes amb ell les darreres setmanes. De fet, els dies que els indica el Mamadou coincideixen amb càrrecs de 30 euros cadascun fets amb la targeta de crèdit de l'Alejandro. Els explica que les sessions es centraven bàsicament en preguntes que li feia l'alcalde sobre dos grans temes. El primer, el menyspreu i l'actitud negativa que deia que tenien sobre ell alguns regidors del seu equip de govern. El segon, preguntes constants sobre com s'ho podia fer per enamorar un tal Alejandro Esteve.
1: De la mà del Mamadou apareixen en escena dos nous elements. Un conflicte obert amb el seu equip de govern a l'Ajuntament de Polop, el suposat vident parla de menyspreu i actitud negativa cap a ell, i un nom que fins ara no havíem sentit, el d'un tal Alejandro Esteve, de qui, segons el Mamadou, l'Alejandro estava enamorat.
6: I'm ready, my lord.
4: Crims. Amb Carles Porta.
1: Abans us hem explicat que la Guàrdia Civil, encara orfe d'indicis o de pistes que orientessin una línia clara d'investigació, seguia interrogant tota la gent de la zona de Polop que tingués vincles amb l'alcalde. Bona part d'aquests se centren en el personal de l'Ajuntament, ja siguin càrrecs públics o regidors. D'aquests interrogatoris en surt un altre fil.
7: La oposición del Ayuntamiento de Polop había revisado últimamente una serie de facturas y justificantes de pago que Alejandro Ponsoda había presentado tras algún viaje a Valencia, detectando alguna irregularidad consistente en que las horas a las que la víctima decía haber estado en determinadas visitas oficiales no se correspondían con los horarios que recogían los diversos tickets de gastos varios. También se hacía referencia a que las pensiones en las que se quedaba eran demasiado humildes o básicas para lo que se entiende que debe ser la representación de un cargo oficial.
1: A això hi hem d'afegir el fet que quan els investigadors pregunten a la família sobre aquests viatges, les filles i el pare diuen que l'Alejandro només els deia que anava al metge. Però ni els concretava mai a quin metge ni a quin hospital, ni tan sols sobre què s'anava a visitar. I l'informe policial continua.
7: Por otro lado, en las entrevistas que se realizaron, empezaron a detectarse rumores sobre la orientación sexual de Alejandro Ponsoda, y parece ser que es un rumor generalizado entre los vecinos y compañeros de trabajo que la víctima pudiera ser homosexual, dándose la circunstancia que el barrio donde se encuentra una de las pensiones que más frecuenta en Valencia es conocido por los lugares de alterne gay que existen.
1: Això vol dir que als investigadors se'ls obre un altre front.
0: Quan diversos dels interrogats alerten de l'interès de l'Alejandro per viatjar a València i de l'opacitat que envolta aquestes escapades, en segueixen el rastre i comproven que molts d'aquests tiquets corresponen a la Pensió Martínez, un establiment ubicat al costat del barri de Russafa, una zona coneguda per ser un dels pols d'ambient gai de València. L'Alejandro hi havia estat diverses vegades les darreres setmanes. Els investigadors interroguen la propietària de la pensió, que els confirma que coneixia l'Alejandro, que s'hi allotjava aproximadament cada 15 dies, i que la darrera vegada que havia estat per allí era el dia 10 d'octubre, la setmana abans que fos tirotejat. La propietària també destaca que algun cop l'havia vist pujar acompanyat d'un home a la seva habitació. Això s'afegeix als rumors que fa temps que circulen pel municipi sobre l'orientació sexual de l'Alejandro. I atenció, un anònim que arriba a la Guàrdia Civil on algú els alerta que l'Alejandro hauria estat mantenint una relació amb un home d'origen romanès que vivia al poble.
1: Que l'Alejandro fos homosexual i que tingués relacions sexuals i sentimentals amb qui li donés la gana és ben legítim, faltaria més. No hauria de ser notícia ni rellevant en una investigació. Però els agents desconfien de l'opacitat i el secretisme que envolta aquesta part de la seva vida privada i temen que pugui haver-hi alguna vinculació amb el seu assassinat. Recordeu que abans hem deixat pendent un nom, el de l'Alejandro Esteve, un element que posa sobre la taula el vident a qui consultava l'alcalde, que explica als investigadors que aquest li preguntava sovint sobre com podia enamorar aquest tal Alejandro Esteve. Escolteu què publica el diari local Información el dia 20 de setembre d'aquell 2007.
4: El alcalde de Polop de la Marina, el popular Alejandro Ponsoda Bou, ha nombrado por decreto de presidencia número 170 al monitor deportivo Alejandro Esteve, asesor en materia de sanidad, servicios sociales y educación, además de eventos deportivos. El decreto se ampara en que la alcaldía es competente para resolver sobre esta materia. Esteve dependerá de forma permanente y exclusiva del área de alcaldía. Todo ello sin perjuicio de las tareas propias de su puesto de monitor de deportes, según indica el decreto.
1: El tal Esteve treballa de monitor esportiu a l'Ajuntament de Polop des de principis d'aquell 2007, quan se'l contracta per coordinar els equips de futbol. Semblaria, doncs, que l'alcalde, que ja feia uns anys que s'havia separat de la dona amb qui havia tingut dues filles, s'havia enamorat del monitor d'esports de l'Ajuntament. Això explicaria la recent passió per anar a veure els entrenaments i partits de futbol, com deien les seues filles. Els agents investiguen la relació de l'alcalde amb el senyor Esteve i confirmen que havia estat un motiu de tensió a l'Ajuntament.
0: Alguns regidors, entre ells el que era el seu número 2, Juan Cano, estaven molestos pel fet que l'alcalde tingués una relació tan estreta amb Esteve. S'hi havia encapritxat fins al punt que, mitjançant un decret d'alcaldia, feia poc l'havia nomenat el seu assessor personal dins l'Ajuntament, integrant-lo a l'organigrama que depenia de l'alcaldia. Aquest fet, sumat als rumors que corrien pel poble d'una suposada relació amorosa entre els dos, no havien agradat a una part dels regidors, i això havia generat tensió i enfrontaments, especialment amb el sector afí a Juan Cano, el regidor d'Urbanisme. Així ho explicava el mateix Alejandro Esteve als investigadors.
8: El dia de la Junta de Govern en què es va aprovar el meu nomenament hi va haver molta tensió i pressions, especialment per part dels regidors Juan Cano i Joan Iborra, que li van dir directament que feia això perquè ningú l'estimava i no tenia amics. En alguna altra ocasió, l'Alejandro ja m'havia explicat que Juan Cano i alguns altres regidors li feien el buit.
1: Davant d'això, la Guàrdia Civil esbossa una primera teoria per intentar explicar els canvis en l'estat d'ànim de l'Alejandro.
0: Pensen que des de les eleccions estava trist i abatut perquè estava perdent l'estima i el respecte dels seus veïns i companys de govern. S'havia enamorat del monitor d'esports del poble i la manera com ho estava gestionant generava malestar a una part del seu equip, que havien reaccionat amb menyspreu i amb faltes de respecte.
1: La pregunta és, tot això podria tenir alguna relació amb la mort de l'alcalde? Els investigadors creuen que podria ser que sí, però ja ho veurem. Mentrestant, els agents de l'UCO, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, continuen treballant paral·lelament amb la primera hipòtesi que havia aparegut com a possible mòbil del crim i que encara continuen considerant la més probable, que l'assassinat estigui relacionat amb la seva activitat com a alcalde i, més concretament, amb la gestió urbanística. Mirant enrere, veuen que va ser especialment rellevant el conflicte que es va obrir l'any 2003 al voltant de l'aprovació del Pla General d'Ordenació Urbana, un projecte que, com va passar a tantes altres localitats de la costa valenciana, i també catalana, volia aprofitar el boom urbanístic per projectar un creixement desmesurat del poble. Des de llavors que la gestió urbanística ha estat un tema sempre envoltat de polèmica i foscor, que movia molts interessos creuats i molts diners. Però anem a pams. Albert, què havia passat aquell any 2003?
0: Que un sector de l'Ajuntament, amb Juan Cano, el tinent d'alcalde d'Urbanisme al capdavant, volia aprovar un projecte que preveia la requalificació de terrenys per la construcció d'habitatges, un pla que hauria multiplicat pràcticament per 15 la població de Polop, que hauria passat de les 2.000 persones d'aquell moment a pràcticament 25.000. Aquell conflicte va enfrontar obertament Alejandro Ponsoda i Juan Cano, el regidor d'Urbanisme que sempre havia estat governant al costat de Ponsoda i que, de fet, abans us explicàvem que després de la seva mort assumiria l'alcaldia. Cano estava a favor d'aquest macroprojecte urbanístic, mentre que Ponsoda s'hi va oposar i, finalment, va impedir que tirés endavant.
1: Aquell mateix any 2003 hi havia eleccions municipals i Juan Cano va acabar caient de les primeres posicions de la llista electoral del PP de Polop. Això serà important i després hi entrarem. El cas és que, tot i que l'any 2007 Cano tornaria a la primera línia política i faria novament tàndem electoral amb l'Alejandro, la seva relació personal ja no era la mateixa. Cano estava dolgut per l'enfrontament amb Ponsoda pel pla urbanístic i el menyspreava constantment, ja fos en privat a les reunions del govern municipal o en públic davant dels veïns de Polop. No era ell sol el que mantenia una actitud hostil cap a l'Alejandro, sinó una part dels regidors, especialment Juan Iborra i Ximo Montiel. Aquest que sentireu és Vicente Guerri, l'advocat de la família de l'Alejandro Ponsoda.
9: Juan Cano no podia veure Alejandro Ponsoda. Teníamos de testigo que siempre han declarado que Alejandro Ponsoda era la persona que la volía todo el pueblo. De fet, el PP traía siempre tan bones resultats gràcies a Alejandro Ponsoda, que al final Juan Cano era, diguem, el que va anar en l'Ajuntament, però el que estava de davant i que era el que se portava totes les benesplàcies sempre era Alejandro Ponsoda. I Juan Cano lo que tenia un poc, diguem, d'envidia de que sempre era ell el que portava l'Ajuntament pagava i l'altre era el que transportava totes les flors.
1: També ens ho explica la periodista Gemma Peñalosa.
5: Ellos dos eran muy distintos. Eran dos personalidades antagónicas, donde Cano era la persona que se imponía y Ponsoda se dejaba por miedo al enfrentamiento.
1: Aquesta animadversió de Cano cap a Ponsoda també la corroboren membres del govern municipal quan parlen amb la Guàrdia Civil. Fixem-nos en la declaració de Maria Dolores Zaragoza, regidora de Polop, que explica haver presenciat molts plens tensos les darreres setmanes.
10: A finals de setembre, en una de les reunions de l'equip municipal, Juan Cano es va posar molt groller, cridant de mala manera a l'Alejandro, dient-li que sempre estava fent l'aranya, que les eleccions les havia guanyat ell, que ell no el volia ni el poble ni la seva família, que no era un home ni era res. I més expressions d'aquest estil. Altres regidors, com Ximo Montiel o Juan Iborra, també es van sumar a les desqualificacions.
1: Què deu ser això de fer l'aranya? No ho sé. Una visió que també confirma davant la Guàrdia Civil una altra regidora, en aquest cas, Pilar Villanueva.
11: En algunes ocasions vaig presenciar un cert ressentiment de Juan Cano i Ximo Montiel cap a Alejandro Ponsoda. Alguna vegada ja m'havien vingut a dir que creien que Ponsoda no tenia ni caràcter de líder ni autoritat per portar un ajuntament. Que servia per guanyar eleccions, però no per ser alcalde, perquè li faltava caràcter. Fins i tot en una ocasió li van proposar que ell es quedés simplement en funcions representatives i de protocol i que fos Cano qui gestionés la resta de temes de l'Ajuntament. Aquell dia, Cano va acabar demanant-li que dimitís, però Ponsoda no va voler.
1: Queda clar que la relació a l'Ajuntament era dolenta i fins i tot tensa amb el grup de regidors que encapçalava Juan Cano, fins llavors tinent d'alcalde d'Urbanisme i des de la mort de l'Alejandro, alcalde de Polop. Aquestes tensions, que ja hem vist que no eren només polítiques sinó també personals, podien tenir alguna cosa a veure amb la mort de Ponsoda?
5: Las últimas semanas antes del asesinato parecía que se había vuelto todo un poco insostenible, ¿no? Mientras la vida transcurría en Polop, en el ayuntamiento, pues las cosas dentro del equipo de gobierno pues parece ser que no estaba bien. De hecho, la jefa de Protección Civil dijo que un día Alejandro, el alcalde, la había citado en su despacho y que no quería hablar, solo le hizo un gesto. Dice que para escucharlo se tuvo que acercar tanto que casi estaba encima suya y que no le quiso decir nada temiendo quizá que pudiera ser grabado. Claro, lo que él temiera o no temiera decirle es algo que ya no se sabrá porque él nunca lo verbalizó, pero sí verbalizó que estaba preocupado con la situación, con la relación con Juan Cano y que las cosas no iban. Lo que pasa que, de hecho, 10 días antes de morir hay una conversación en la que él pues teme como que van a por él. Que 10 días, él decía que estaba solo ante el peligro, pero es que, claro, esto es muy, muy interpretable. ¿Solo ante qué tipo de peligro? Él nunca dijo nada precisamente por el carácter tan reservado que tenía.
1: Davant d'aquest escenari, els investigadors decideixen citar a declarar Juan Cano.
0: A l'interrogatori, la Guàrdia Civil se centra bàsicament a intentar desxifrar què feia Juan Cano aquella nit del 19 d'octubre de 2007, quan van matar l'alcalde. Cano els explica que estava sopant al camp de futbol amb amics, quan un d'ells va rebre una trucada del seu cunyat, que viu al costat de la cartera de Polop, a Xirles. Recorda que l'amic es va quedar pàl·lid, però no sap explicar ben bé què va dir. Alguna cosa similar a que li havien disparat 2 trets a l'alcalde. I que quan va saber això, va pujar al seu vehicle, no recorda amb qui, i va anar cap al lloc dels fets. Quan els investigadors li pregunten quina va ser la seva reacció quan va saber la notícia, el respon que no va pensar en res, que es va quedar sense reacció.
1: Els investigadors descarten que Cano hagués estat l'autor material del crim. Ara bé, es fixen que l'historial de topades amb l'Alejandro és digne de ser tingut en compte per a la investigació. La jutge que porta la instrucció fa cas de la petició de la Guàrdia Civil i el dia 26 de febrer del 2008, 4 mesos després del crim, els autoritza a intervenir els telèfons de Juan Cano i dels seus 2 homes de confiança a l'Ajuntament, els regidors Juan Iborra i Ximo Montiel. Els investigadors continuen treballant en 2 direccions per intentar trobar algun element que els posi en la pista de qui podia haver matat l'Alejandro, la seva esfera personal i l'esfera política. Els investigadors no paren en cap moment de recórrer paral·lelament aquests camins i en el procés de reconstruir les hores prèvies al tiroteig tenen un forat que no poden completar fins que un home es posa en contacte amb la Guàrdia Civil i assegura que va veure l'Alejandro la tarda del 19 d'octubre de 2007, hores abans que l'assassinessin, a una sauna de Benidorm. I aquí hem de tornar enrere. Recordeu que quan revisen el registre de trucades fetes des de casa de l'Alejandro, s'adonen que l'última trucada que s'havia fet el dia del seu assassinat era a les 17:40 minuts de la tarda a una sauna de Benidorm i que havia durat 11 segons. Doncs és la mateixa sauna on ara una persona els diu que havia vist l'Alejandro aquella tarda.
0: Concretament, la sauna Adonis, al carrer Veneçuela número 4 de Benidorm. És una opció que quadra els investigadors, perquè fins al moment no tenien cap indici de què havia fet la tarda de la seva mort entre les 18:15, el moment en què el seu gendre arriba a casa i veu que no hi ha el cotxe de l'Alejandro, i les 8 del vespre, el moment en què entra a la sala multiusos de Polop on se celebrava la conferència.
1: Això dona als investigadors una nova via. Contacten amb la sauna Adonis per veure si algú els pot oferir informació que pugui ser rellevant sobre les últimes hores de vida de l'Alejandro. Allà localitzen el Nelson, un noi d'origen cubà que hi treballa de massatgista. Parlen amb ell i els confirma que sí, que sap qui és l'Alejandro, que des del passat mes d'abril que freqüentava la sauna i que el dia 19 d'octubre, el dia de l'assassinat, havien passat la tarda junts, allà dins, a la sauna. Els diu també que després se'n va anar i que ja no va saber res més d'ell fins que va veure les notícies. Els investigadors creuen que el Nelson diu la veritat. Aquestes saunes són locals força obscurs, no en el sentit lumínic, que també, sinó que regeixen per una estricta confidencialitat. Les freqüenta gent que no vol ser reconeguda, llocs molt anònims on no s'acostuma a teixir-hi amistats, sinó que s'hi va a fer feina. Ningú coneixia qui era l'Alejandro, ni on vivia, ni a què es dedicava. A la Guàrdia Civil se'ls fa difícil de creure que algú d'allí hagués tingut motius per matar-lo, ni encara, més important, capacitat per localitzar-lo. Mentrestant, recordem, els investigadors tenen punxades les comunicacions del llavors tinent d'alcalde d'Urbanisme i alcalde, després de la mort de Ponsoda, Juan Cano, i dels regidors Ximo Montiel i Juan Iborra, el seu nucli dur. Sospitaven d'ells perquè els últims mesos havien tingut una actitud agressiva i de menyspreu cap a l'Alejandro. Els van tenir intervinguts els telèfons durant 10 mesos, fins al mes de desembre del 2008. Durant aquest període van escoltar totes les trucades que sortien o arribaven dels seus terminals. No van trobar res que pogués tenir relació amb l'assassinat. Això, però, no fa desaparèixer les sospites dels investigadors sobre la vinculació de Juan Cano en el cas. Atenció a què apareix a l'atestat policial que entreguen al jutge instructor. Deixen constància d'una darrera anotació.
4: Lo que sí parece claro es que el actual alcalde de Polop, Juan Cano, ha sido el principal beneficiado de la muerte de Alejandro Ponsoda, aunque sea únicamente dentro del ámbito político, planteándose este equipo de investigación no solo la posibilidad de que su muerte haya sido orquestada por Juan Cano y sus colaboradores, sino que el asesinato haya sido un aviso o amenaza al propio Juan Cano, planeado por terceras partes interesadas en conseguir algo del ayuntamiento, a lo que pudo haberse negado Alejandro en su día.
1: Tot plegat està ben embolicat. Dos anys després de la mort de l'alcalde de Polop, no s'ha avançat en cap de les hipòtesis. Cap prova ni indici clar que condueixi al seu assassinat. La investigació està encallada i en via morta. La Guàrdia Civil no sap per on tirar.
5: Recopilando todo y viendo que no había por dónde tirar de otros sitios, que no había enemistades, que no había nada personal que pudiera conectar con el crimen de Alejandro Ponsoda, pues se centraron en esto. Pero ¿qué pasa? Que no hubo pruebas. Entonces el caso estuvo parado para la gente del pueblo durante dos años. La UCO siguió trabajando.
1: La Guàrdia Civil continua treballant, però no aconsegueix ni proves ni indicis de per què algú va decidir matar l'alcalde de Polop d'un tret al cap. I es pregunten qui i per què va voler dirigir la seva ira d'aquesta manera contra un home com l'Alejandro Ponsoda. Una persona que la majoria de la gent del poble considerava afable, amigable, carismàtica i que tenia l'estima dels veïns. I no menys important, que hi havia cert consens que era una simple figura pública que seguia les directrius del seu equip de govern. Els investigadors no troben sentit a apartar del mapa un home dèbil que ja no prenia les decisions importants de l'Ajuntament. Ni testimonis, ni càmeres, ni mostres d'ADN, ni trucades que incriminin ningú, ni rastre de la presència ni del recorregut dels autors materials del crim. Res. Cap prova directa ni indirecta que apunti ningú. És el crim perfecte. O això semblava, perquè de sobte apareixerà una figura que ho capgirarà tot. Un testimoni que assegura a la Guàrdia Civil que algú li va encarregar assassinar l'alcalde de Polop. Però això us ho haurem d'explicar al proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Albert Mercader. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
3: Bona nit, us informa Joan Bota. Creix la tensió entre el govern espanyol i el de Ceuta arran de la crisi migratòria. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha donat un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatri els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça manar als tribunals.
4: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días. Lograr que todas las personas adultas que entraron los días 30 y 31 de julio sean devueltas a Marruecos.
3: Mentrestant, el govern espanyol insisteix en la col·laboració institucional i ha habilitat quatre espais temporals per acollir 1.500 persones. Ceuta xifren 10.000 els migrants que segueixen malvivint a la ciutat. Uns 2.000 es concentren a la platja del Trampolín, on han alçat un centenar de barraques. Més notícies, Marc Camps.
5: El barril de Brent torna a estar per sobre la barrera dels 90 dòlars, un preu que no superava des de mitjans de juliol. L'augment arriba després que hagi expirat els 60 dies de negociacions pactat entre els Estats Units i l'Iran per tancar el conflicte a l'Orient Mitjà i no s'hagi vist cap tipus de progrés. El petroli de referència a Europa ha pujat un 2,65%. S'havia mantingut estable tot el dia, però s'ha encarit de cop al final de la jornada, després de les declaracions de Donald Trump, on es mostrava disposat a bombardejar el país veí d'Oman si s'interposaven les negociacions per reobrir l'estret d'Hormuz.
3: I precisament el president nord-americà Donald Trump justifica la reducció de les maniobres militars conjuntes amb Corea del Sud per la no implicació del govern de Seul a la guerra contra l'Iran i defensa el gest cap al líder nord-coreà Kim Jong-un per una qüestió de seguretat a la regió.
6: Kim Jong-un sempre m'ha tractat amb molt de respecte i ens hem trobat en nombroses ocasions. Jo l'entenc i ell m'entén a mi. A ell no li agradava Obama, ni Biden, ni ningú, però jo m'hi entenc molt bé amb ell i el que faig és que hi hagi més seguretat.
3: En un acte a la Casa Blanca, Trump ha afirmat que el dictador nord-coreà li ha respost als missatges que li ha enviat per reprendre el diàleg, però no ha detallat què li ha dit.
5: Rússia ha castigat Lev Shatlobrek, el número 2 del partit pacifista Yablaka, amb 11 anys de presó per demanar en un debat un alto al foc de la guerra amb Ucraïna i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant el president Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yablaka empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. Nikolai Rybakov és el líder de la formació.
7: Han exclòs Yablaka de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
3: L'incendi de les penyes de Riglos a Osca està cada vegada més a prop d'estabilitzar-se. El foc ha cremat fins ara 17.500 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'evolució d'aquest incendi ja és més favorable 8 dies després, malgrat el vent que hi continua bufant. Per tot plegat, el govern aragonès ja es planteja que el miler de veïns de 19 municipis evacuats puguin tornar a casa a partir de demà de manera progressiva. En parla el director general d'Interior i Emergències aragonès, Miguel Ángel Clavero.
8: De momento se valorará esta noche la posibilidad que mañana empiecen a volver ya algunas de las poblaciones, pero siempre bajo control y la autorización del puesto de mando avanzado. La mayor dificultad para recuperar los servicios básicos es el de agua potable, con lo cual lo que se va a hacer es suministrar agua potable embotellada de momento a los municipios para que la población tenga agua potable de calidad.
3: Esports, Pau Dax.
9: Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podrien fer pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels vallesans. En joc a la primera divisió, el Depor Elx amb 1-0 a favor dels gallecs en l'inici de la segona part. L'Espanyol és co-líder després de guanyar 3-0 al Llevant ahir a l'RCD Stadium. El Barça femení, lesió de Carles Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. En bàsquet, el Joventut de Badalona, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida han començat avui la pretemporada i en hoquei patins han començat el Barça i el Reus.
1: Fins aquí les notícies.
0: Al búnker.

0: 1936, Chelsea, Massachusetts, als Estats Units d'Amèrica.
1: Noi.
0: Noi. Sí, la música no convida, no?
1: No, gens.
0: Ja us avisem des del principi que avui us portem un personatge carn de búnquer. Les desgràcies que patirà al llarg de la infància i el patró de comportament del nano seran el que han seguit la majoria d'assassins en sèrie que han passat pel programa.
1: Ostres, tu! Tan malament comencem?
0: Molt malament.
1: Que això s'emet a l'una del migdia, ara,
0: ha anat així.
1: Ostres.
0: Si hi ha canalla al cotxe, doncs mira, si que n'aprenguin.
1: Si hi ha canalla al cotxe, espero que es pugui sortir del cotxe.
0: Sí.
1: Que encara que fa calor i passen aquelles desgràcies després.
0: Sí que és veritat, gent que es deixa el nen al cotxe.
1: No us el deixeu. No us deixeu a ningú el cotxe.
0: No, ni els avis.
1: Ni els gossos.
0: Ni els gossos. Ja està, no queda gent,
1: ja està.
0: Gossos, avis i nens.
1: Us voleu un escorpí tancat dintre el cotxe, us
0: no
1: el podeu deixar perquè és de calor.
0: És de calor. Bé, totes les desgràcies que us imagineu acabaran passant...
1: Però què dius?
0: Sí.
1: Però què estàs fent un spoiler? Mira, ja, només començar.
0: Encara que pinti molt malament, heu de saber que el protagonista d'aquesta història serà declarat culpable d'uns crims que potser no va cometre.
1: Oi?
0: Estigueu atents, perquè avui quedaran caps sense lligar i cadascú haurà de prendre les seves pròpies conclusions.
1: T'espeio, quins nervis!
0: Una mica Carles Porta, avui, eh?
1: Molt bé, no?
0: Aquí us deixo...
1: Us deixo aquest patracol.
0: Feu de jurat popular. Home, Carles, arregla'ns una mica més per saber, aviam, no?
1: Sí.
0: Hòstia.
1: Sí, dona'ns una mica de peixet, que nano, és el vespre que hem de sopar.
0: Avui us explicarem la vida de l'Albert de Salvo i el cas de l'estrangulador de Boston.
1: Però si això en vam parlar la setmana passada, no?
0: Ah, exacte. El cas de l'estrangulador de Boston són una sèrie d'assassinats que va intentar resoldre en Peter Urkos, el detectiu psíquic holandès. Ara veurem com ho lliguem tot plegat.
1: Va. Lliga-m'ho tot.
0: T'ho vaig a lligar tot.
1: Vinga, va.
0: De moment, ja us hem dit que ens situem en Massachusetts l'any 1931, en un dels barris més humils i desastrosos de Chelsea. Hi viu l'Albert de Salvo, un nano que té la mala sort de tenir un pare alcohòlic i maltractador.
1: Got trencat, check. Jo et vaig apuntant,
0: sí,
1: si et sembla, perquè m'has dit que sortiria tot.
0: Tots els patrons. En aquella casa reben pallisses tant els fills com la seva pobra mare.
1: Látigo fuet, check.
0: També. El pare és un veritable monstre obsessionat amb el sexe. Li encanta sentir-se més poderós que la resta. Així que obliga l'Albert i la resta dels seus fills a mirar-lo mentre té relacions sexuals amb prostitutes.
1: No, no ens deixem res avui, eh?
0: No.
1: Avui
0: aquesta...
1: has tret el Sant Cristo Gros, sí, a la pàgina 3, eh?
0: Sí.
1: I és nova, no ha sortit gaire.
0: No,
1: aquesta desviació?
0: No.
1: Mireu, és infreqüent.
0: Mireu, canalla, què fa el papa. És raro.
1: Sí,
0: és raro.
1: Ja que el pare parli d'ell en tercera persona, ja és raro.
0: Sí.
1: Però això que dius encara és més raro.
0: Sí, a més. El passatemps preferit del pare és arreplegar dones que estan al carrer fent la nit, portar-les a casa i practicar el coit davant dels nanos. Tot això passa mentre la mare plora a l'habitació del costat. Com podeu veure, aquella casa és un autèntic infern. Déu-n'hi-do, quin panorama.
1: Ostres, tu.
0: Déu-n'hi-do, eh? Al petit Albert se li esborra la mirada pura i brillant de tantes bestieses que ha de presenciar. I la canalla que estaven tornant ara de col·le, déu-n'hi-do, també.
1: Han de saber com és el món, també.
0: Sí, ho han de saber. Al cap d'uns anys, l'Albert ja comença amb els comportaments estranys. Ara es dedica a recollir animals morts que troba pel carrer i a col·leccionar-los a sota el llit.
1: Animals morts sota el llit, check. I aquesta, sí, és de manual, eh?
0: Sí.
1: Si veieu un nen recollint una garsa morta de terra...
0: Si la guarda sota el llit, malament.
1: Malament, si la llença a l'orgànic.
0: Bé
1: pel nen.
0: Ben ordenat, perfecte. I si els animals que troba no estan morts, per ell encara millor.
1: Què
0: a l'Albert li encanta torturar insectes, ocells i fins i tot algun gat que acaba matant a cops de roc.
1: Noi, sort que t'has estalviat el cop de roc.
0: Sí, no li hem posat perquè ja s'entenia. El pare, veient que el seu fill està ben tarat i que no serveix ni per fer torrades, decideix vendre'l com a esclau a un agricultor.
1: Què, eh? Com has dit això?
0: Què?
1: Ostres, però quin any som, Peyu?
0: Som al 1936. L'esclavitud als Estats Units es va abolir fa gairebé un segle, però el pare de l'Albert no hi entén d'història, Jair. Ha intentat vendre el nano a un pagès. El tracte eren $9 a canvi de donar-li el fill per treballar. Però al final la transacció no s'ha pogut fer pel detallet aquest que us comentava, que l'esclavitud fa anys que està prohibida.
1: Està prohibit, però bueno, és que la història sempre, la burocràcia sempre ofegant el petit productor.
0: Sí, sí.
1: L'home anava a fer negoci, no anava a fer cap bestiesa.
0: No anava a fer cap...
1: Si ell no es pot fer càrrec del nen, tota la vida els nens s'han venut i regalat.
0: Ja està.
1: Això és el que ens expliquen els contes.
0: Sí, sí, sí.
1: Hansel i Gretel.
0: No se'ls va regalar.
1: Els va deixar al bosc. Però si hagués trobat un tio que li hagués donat $9, han de que no els hagués venut.
0: Que no se'ls va deixar al bosc.
1: Que sí, no. Peyu. Hansel i Gretel, aviam... Assegurem-nos que estem parlant del mateix conte.
0: Hansel i Gretel se'n van a fer llenya amb el seu pare.
1: I els deixa tirats.
0: No els abandona.
1: Perquè el pare s'ha casat amb una fresca.
0: Ah, sí?
1: Que no els vol, els nens. I el pare és un calçasses.
0: Jo tota la vida pensant que es van despistar.
1: Sí, home, des de quan en un conte algú es despista?
0: I per què estan tan contents quan es tornen a trobar?
1: Ah, bona paraula. Això és una altra pregunta.
0: Ah, perquè...
1: Si vols obrir aquest meló.
0: Quan se salven de la dona aquella de la casa de xutxers...
1: La dona aquella, sí. Ah, era
0: llavors,
1: bruixa.
0: Quan tornen a casa seu, la seva família ben contents de la canalla
1: doncs,
0: que han tornat.
1: Aquí tens tota la raó. I aquí, el conte aquí... Vaja, què passa, Neus?
2: L'home s'ha penedit, la dona ja no hi és.
0: Ah.
1: Val, ha demanat el divorci de la dona i ell s'ha penedit.
0: Se n'ha penedit.
1: Vale, ara ja quadra, ja està. Hòstia, endavant.
0: Molt gràcies, rebuscada, la història és molt rebuscada, trobo.
1: Sí, bueno, sí, bueno perquè la de la Ventafocs és perfectament normal.
0: Estàvem amb l'Albert de Salvo.
1: Què li passa?
0: Que el seu pare l'ha intentat vendre un pagès i al final no ha pogut. I potser li hauria anat millor fer d'esclau amb el pagès.
1: Ah.
0: Perquè, mira, l'Albert es veu obligat a tornar en aquella casa de bojos on continua col·leccionant animals morts sota el llit i rebent les pallisses del seu pare.
1: Casa santa.
0: Després d'aquesta infantesa, quan el nano ja és una mica més gran... Ja us podeu imaginar tot el que segueix. Robatoris a botigues, males companyies, drogues, baralles, delinqüència juvenil... Fins que l'acaben internant en un centre de menors.
1: De moment, cada un dels passos per ser un assassí en sèrie els està seguint al peu de la lletra, eh?
0: I espera't.
1: S'encara? Encara sí. Més? Va.
0: Després de passar un temps al centre de menors, els pares recuperen la custòdia de l'Albert. Ara, però, el pare ja no la pallissa. Li ha vist cert potencial i ara l'anima a cometre robatoris i a convertir-se en un criminal.
1: Això és reforç positiu, fins,
0: bon
1: on, fins on jo sé.
0: Sí.
1: Ah, nano, que t'han fotut aquí per robar. Vine.
0: El pare ha de saber detectar les qualitats del fill
1: sí,
0: i potenciar-les.
1: Sí, senyor.
0: És el que ha de fer el pare.
1: Sí que és veritat.
0: Ara passem a la fase de les estirades de bossa. Atracaments amb arma blanca, cotxes robats i fugides de la policia a tota velocitat.
1: Això, si ho vens bé, per un nen ha de ser la mar d'emocionar. Tu, que marxarem amb el cotxe de la poli, ja veuràs que guai.
0: Home, bé.
1: Sí, a un nen li agrada, això.
0: Si tens l'aprovació dels teus pares.
1: Sí.
0: Ens situem al 1946, tal com volia el seu pare. L'Albert s'ha convertit en un delinqüent professional i el pròxim cop que el detinguin ja no anirà a un centre de menors, sinó que anirà directament a la Garjola. És en aquest moment quan la vida de l'Albert de Salvo fa un gir de 180 graus. Sabeu on va a parar?
1: Si això segueix els cànons del búnquer,
0: sí.
1: Ha d'anar a l'exèrcit.
0: Correcte. El nano s'allista a l'exèrcit i, com sol passar amb tota aquesta gent, li va de meravella i es converteix en un home de profit. L'Albert és dels millors cadets de la promoció i es gradua de l'acadèmia amb honors.
1: Que bé, tu.
0: Curiós, la gent una mica pertorbada a l'exèrcit...
1: Els hi va de conya.
0: Els encanta. S'hi troben com a casa.
1: Una mica d'ordre.
0: Sí. Eh? Encara que la Segona Guerra Mundial hagi acabat, Alemanya es troba immersa en els judicis de Nuremberg i els Estats Units necessiten personal militar sobre el terreny. L'Albert entrarà a la policia militar... i serà destinat a Frankfurt.
1: Què dius?
0: Allà no hi ha gaire res per fer. Es dedica a conduir un jeep i a fer de taxi pels generals de l'exèrcit. Ja m'agrada a mi aquesta feina.
1: Aquesta feina no està malament.
0: Portar un jeep tot el dia amunt i avall, amb un jeep.
1: Tu ja estaries la mar de bé. Per Alemanya?
0: Sí.
1: No has de sentir res?
0: Llàstima a l'alemany, però per lo de més...
1: Sí, igual. Si tu et diuen per aquí i gira a la dreta, tu diu igual un alemany que un català.
0: Sí.
1: Faci amb la mà.
0: Ja està. L'Albert, que s'ha convertit en un jove ferm, dedica el seu temps lliure a entrenar al gimnàs del campament. El nano és un bon boxejador i guanya el campionat de l'exèrcit. També té temps per enamorar una mossa alemanya que es diu Irmgard.
1: Bueno, bé.
0: Entre l'exèrcit i la noieta, sembla que l'Albert està encarrilant la seva vida.
1: Sí.
0: Després d'un temps de festeig, fins i tot s'acaben casant.
1: Viva los Morgan.
0: No.
1: Què diu vostè?
0: És que jo he estat... com es deu dir visca els nuvis en alemany?
1: No ho sabem.
0: Però bueno.
1: Però què?
0: Ara...
1: La música no és de lluna de mel.
0: No, ara venen... Comencen a venir les coses rares, ara. Ara ve el gros. Els seus superiors estan encantats amb ell, però els psicòlegs de l'exèrcit ja fa temps que han vist que l'Albert té tendències obscures i que és un obsés sexual. Sempre està mirant-se revistes pujades de to i parlant de sexe amb els companys. El nano està ben obsessionat.
1: Això de parlar de sexe amb els companys...
0: Sí.
1: Frenem una mica,
0: frenem,
1: no?
0: Frenem, frenem una mica. Que... Sí, que és veritat.
1: Què, Pello, t'agrada el porno? Escolti, senyor...
0: Que estem a la sala d'espera del CAP. Per l'amor de Déu.
1: Quines confiances són aquestes, senyor?
0: La seva dona també em pot donar fe de tot això. Resulta que l'Albert té un desig sexual desfermat i no en té mai prou. El matrimoni no passa pel seu millor moment. L'Albert està cada cop pitjor. Sabeu què decideixen fer?
1: Ja t'ho dic jo, tenir fills.
0: Mira, ja han arribat. Dues nenes precioses per arreglar el matrimoni.
1: Home, i tant que s'arregla.
0: Al cap de poc, la parella decideix començar una nova vida als Estats Units. És en aquest període que comencen les coses estranyes de veritat.
1: Ai, Peyu.
0: El nostre amic té una nova afició. Ara es dedica a anar casa per casa buscant dones solteres. Hola, aquí hi ha una dona soltera.
1: No obriu, eh?
0: Obriu.
1: Nois i noies, si em sentiu ara...
0: Si te piquen el timbre, hi ha un senyor preguntant que hi ha una dona soltera.
1: No obriu. No obriu. Truqueu a la policia.
0: Quan una dona atractiva li obre la porta, l'Albert es presenta com el mànager d'una agència de models. Fins i tot s'ha fet unes targetes amb un telèfon fals i un nom d'agència inventat. Els diu que està buscant noies atractives per un anunci de televisió. Moltes d'elles, en veure la seva cara de delinqüent, li tanquen la porta als morros. Però algunes noies se'n passen la mentida i el conviden a entrar a prendre un cafè.
1: No! No! No ho
0: feu! Si ve un tio i us diu que és d'una agència de models, encara que sigui veritat, tanqueu-li la porta.
1: Tanqueu-li la porta. Sí, l'agència es diu chicasguapes.com. S'ho està inventant davant meu, senyor!
0: L'Albert els hi deixa anar un discurs sobre com de fàcil serà guanyar diners i ser famosa si es deixen aconsellar per la seva agència. La cosa es complica quan el nostre amic treu una cinta mètrica que porta a la butxaca i els diu que abans de res necessita prendre'ls la mesura de la cintura i els pits, a veure si compleixen els requisits. Aquí sí que ja t'has de començar a olorar alguna
1: cosa. Sí.
0: És llavors quan la majoria de noies veuen que l'Albert no està bé del cap i decideixen trucar a la policia. Algunes noies, però, deixen que l'Albert els prengui les mesures i fins i tot es queden en roba interior per facilitar-li la feina. Ell està encantadíssim.
1: Però què és aquest argument de peli porno?
0: Noi?
1: Vol prendre les... Sí, em despullaré perquè sigui més fàcil. Però què tenim al cap?
0: I la... A veure...
1: Sí, què?
0: Molt gruixuda de ser la brusa perquè varia massa la mida.
1: Sí,
0: no?
1: Sí que és veritat.
0: No, és que vaig amb menorac, si home, treu-te'l.
1: No, treu-te'l per anar per casa ja te l'hauries d'haver tret.
0: Però del que puguis portar per anar per casa, el que vas... Bueno, no sé. Després d'unes quantes denúncies, la policia comença a investigar. És el cas de l'home de les mesures.
1: L'home de les mesures? Però és un nom d'assassí en sèrie bastant trist, oi?
0: Sí. Bueno, és que de moment l'Albert no ha matat ningú, eh?
1: Sí, bueno.
0: És només un cas, el cas de l'home de les mesures.
1: Val.
0: Que és un tio raro que va per les cases preguntant si hi ha solteres. Però podia, no ha matat ningú.
1: Que podia estar amb immobles, també.
0: Sí.
1: Vinga, que m'he dit que fa la taula.
0: I que algun poble petit de Catalunya li pots trobar aquest personatge, també.
1: Un tio que va amb una cinta mètrica a la butxaca.
0: Anar preguntant si hi ha dones solteres.
1: Sí, aquesta...
0: Bueno.
1: Ostres! Sí, home, a més d'un poble, eh?
0: Fins ara l'Albert només entra a casa d'aquelles dones, els pren les mides i després de magrejar-les una estona se'n va sense dir res més. Almenys fins que entrem a l'any 1960, que és quan tot empitjora. La seva esposa ja fa temps que sospita que l'Albert surt de nit a fer bestieses. Amb ella s'ha portat sempre bé, però sap que el seu marit té un costat molt fosc i decideix abandonar-lo. Ara, sense dona, sense que ningú el controli, l'Albert es dedica a anar amb una granota de treball, dient que és la companyia de la companyia elèctrica.
1: Val, d'arma.
0: No, de la companyia...
1: Que també seria molt estic.
0: Sí, no, d'Endesa, diguéssim.
1: Val.
0: Hola, soy d'Endesa.
1: Llavors sí, que aquest sí que el podeu obrir.
0: Aquest sí, sí, el que no li podeu obrir és el compte corrent. Les víctimes sempre són les mateixes. Dones solteres que estan soles a casa. Un cop l'han deixat passar, l'Albert les amenaça amb una navalla.
1: Home, escolta que hem passat molt ràpid de la cinta mètrica a la navalla, no?
0: Sí que és veritat.
1: Que pot fer molt més mal un metro d'aquells...
0: Si saps fer funcionar un metro d'aquells...
1: Pots matar algú.
0: És més perillós que una navalla.
1: Sí, sí, cuidado, major.
0: Cuidado, perquè jo he vist gent plegant al metro que s'han deixat els dits allà, eh?
1: Què dius, el metro aquell de plegat?
0: El metro... Hi ha dos metros. Hi ha la cinta mètrica de prendre mesures del cos.
1: Aquella difícilment et faràs mal amb allò?

0: Sí. Has dit 8 vegades, ara és quan es complica la història.
1: Sí que és veritat, sí.
0: Que les 8 vegades ha sigut veritat, eh?
1: També és veritat, sí.
0: També, és que no sé on acabarem.
1: Als afores de Boston estan apareixent cossos de dones estrangulades. Aquest conjunt d'assassinats seran coneguts com els de l'estrangulador de Boston. Entre el 1962 i 1964, 13 dones assassinades. A la policia de Boston dels anys 60 no estan acostumats a enfrontar-se a casos com aquest. Ni tan sols fan servir el concepte assassí en sèrie. No hi ha agents especialitzats en aquests casos. Un altre dels problemes és que l'assassí no segueix un patró definit. Algunes de les víctimes són noies de 18 anys, altres, en canvi, són velletes de 80 anys. Noi, l'assassí és capritxós.
0: L'assassí és capritxós, sí. I això és el que despista més el policia.
1: Sí. Si heu de, si voleu matar gent,
0: sigueu capritxós.
1: Ben diferent.
0: Sí.
1: Que no puguin sospitar.
0: No.
1: Ah, no, mira, sempre mata senyors de 35 anys que parlin català. No.
0: No.
1: Coses rares.
0: Cosa molt rara, perquè en trobareu pocs d'aquests.
1: Sí. A vegades, l'assassí deixa pistes i missatges xifrats. En altres ocasions, no deixa res. Les autoritats van ben perdudes i pensen que podria tractar-se de diversos assassinats.
0: I fa tota la pinta que un d'ells és l'Albert.
1: Ara ho veurem. Ah. De moment, l'Albert és detingut pels seus assalts amb arma blanca i acaba entre reixes. I atenció, que la condemna va de veritat, eh? Potser ha assaltat més de 50 dones i li ha caigut la cadena perpètua.
2: Molt bé.
3: Però què dius?
1: Sí, noi.
3: Boig.
1: Bueno, anava entrant per les cases amb una navalla, Jair.
3: Sí, bueno, però...
1: Bueno.
3: No sé, no ha fet mal a ningú, no?
1: Bueno, aviam.
3: Un susto.
1: Un susto gros, sí que te'l fot.
3: Sí, però és assassí o no?
1: Aviam, a ell, de moment, només l'han condemnat pel cas del fals electricista. Pel senyor de la companyia elèctrica.
3: Sí.
1: En principi no té res a veure amb els assassinats. Sí que és veritat que des de que l'Albert està a la presó, l'estrangulador de Boston no ha tornat a actuar.
3: Hòstia, jo t'estic intentant seguir, eh?
1: Sí.
3: Jo estic intentant venir a les teves, però...
1: Sí. Ja he dit, és complex, el cas és complex.
3: Sí, no, ja.
1: De moment tenim un senyor que en principi no ha assassinat ningú, però que des de que ha entrat a la presó s'han acabat els assassinats.
3: És bastant sospitós.
1: És sospitós, és sospitós.
3: I guardava rates mortes a sota el llit.
1: Sí. I anava amb una cinta mètrica buscant solteres.
3: Sí, i la musiqueta aquesta ja sabem... ja sabem com acaba.
1: Mentre l'Albert està entre reixes, la investigació de l'estrangulador de Boston continua el seu camí. Després de 3 anys d'investigació, sembla que els assassinats quedaran impunes. Per sort, l'assassí no ha tornat a actuar, però les autoritats han quedat molt malament. La gent es pregunta com pot ser que no l'hagin atrapat.
4: Com pot ser? La policia no hace su trabajo. Maldita sea.
5: Com pot ser?
3: Sempre hi ha algú que s'està queixant de la policia. Deixeu la policia d'acord que aquella gent està tot el dia menjant dònuts al bar aquell. Sí. Doneu-li un respiro. No és fàcil.
1: Calma.
5: Busqueu el Puigdemont, no?
4: Sí, on és? Se'ls ha escapat a la puta cara. Amb una bombona de butano amb un gorro.
1: La gent també.
3: A veure.
1: Els veig molt desfermats últimament amb els Mossos d'Esquadra. Freneu una mica, sí. També, que veus gent que els paren. I el Puigdemont, què és? Calma,
3: que aquest senyor porta pistola.
1: Calma, cuidado. No us la jugueu tan fort. No. Cuidado. En fi... El tema és que hi ha 13 dones que han mort.
3: Sí.
1: I, a ulls de l'opinió pública, l'assassí continua lliure perquè la policia...
4: No heu fet res, no detingueu més en Puigdemona.
1: Senyor, prou ja. És llavors quan el guió fa un gir inesperat.
3: Sí.
1: L'Albert de Salvo, que ja sabeu que està complint condemna per les seves històries...
3: Cadena perpètua.
1: Confessa que ell és l'estrangulador de Boston.
3: Però bueno...
1: Ho ha dit ell.
3: Però sí...
1: Sembla que ha arribat a una mena d'acord amb les autoritats. Ell confessarà que és l'estrangulador, però la confessió no podrà ser utilitzada contra seu. En altres paraules, no el podran acusar i condemnar-lo a la pena de mort pels assassinats.
3: Però què és aquest tracte?
1: És un tracte.
3: Però qui és l'advocat d'aquest tio?
1: No ho sé. És molt estrany. Però les autoritats estan encantades amb aquest tracte. D'aquesta manera li carreguen els crims a l'Albert i resolguen el cas. Ho justifiquen dient que l'home de les mesures... Quan es feia passar per electricista, eren les primeres etapes abans de convertir-se en un veritable monstre, en l'estrangulador de Boston.
3: L'home de les mesures era l'estrangulador de Boston.
1: Eren com fases. Primer feia d'home de mesures, després d'electricista fals, i llavors ja estrangulador de Boston.
3: Les 3 fases del psicòpata. Ah,
1: sí. Però hi ha psicòlegs que després d'entrevistar-se amb l'Albert apunten que el seu perfil no els quadra amb el d'un assassí. Diuen que l'Albert pot ser un lladre, un estafador i un pervertit sexual, però no acaba d'encaixar amb un psicòpata que mata per plaer.
3: Acull.
1: De fet, fins que l'Albert no ha decidit confessar els crims, mai havia estat en

0: al punt de mira de la policia. Les autoritats tenien altres sospitosos que encaixaven molt millor en el perfil.
1: A mi m'agrada més quan tothom tenim clar qui és l'assassí des de la primera
0: pàgina. Sí que és veritat. Amb crims també em passa.
1: Sí, eh?
0: Quan en Carlos ho deixa molt obert, a mi no m'agrada.
1: No.
0: A mi m'agrada que em digui aquest és el mal parit.
1: Exacte. Helena Jubany, va ser aquest.
0: Aquest. Bueno, allà no quedava clar, però no quedava clar. Només... A veure, allà l'únic que no li va quedar clar va ser el jutge, perquè els que miràvem crims ens va quedar claríssim
1: si
0: a tots.
1: Si tu has vist crims...
0: Collons.
1: Ja saps qui és l'assassí.
0: Claríssim, eh? Déu-n'hi-do. Les autoritats pensen que si l'Albert és l'assassí sabrà detalls dels crims que ningú més coneix. Preparen un interrogatori a veure si la confessió de l'Albert els encaixa.
1: Va, anem a veure, anem a veure. Va.
0: El problema és que aquell interrogatori està manipulat des de bon principi. La policia i el fiscal tenen ganes de trobar un culpable i tancar el cas. Les preguntes estan conduïdes i l'Albert només ha de fer el teatrillo. Els agents li diuen que li faran unes preguntes i que només l'assassí coneix les respostes. Comencem.
1: Aviam, primera pregunta.
0: Mira, jo faig de policia.
1: Vinga, d'acord, va.
0: Albert.
1: Sí.
0: Estigues atent a el que et diré.
1: Soc jo, digui'm, sí.
0: Estigues atent, eh?
1: Val.
0: Vas matar a la teva segona víctima estrangulant-la amb les seves mitges, oi? Què contesta l'Albert?
1: Exacte. Vaig matar-la amb les seves pròpies mitges. Però si li acaba de dir la resposta a l'altre.
0: Sí, sí, sí.
1: Senyoria, està conduciendo.
0: Espera, espera, que continua l'interrogatori. Segona pregunta. Va. Albert, ens podries dir de quin color eren les mitges? Pensa que només l'assassí podria saber si eren de color rosa o d'un altre color.
1: Per favor. I l'Albert què respon?
0: De color rosa.
1: Però què és aquesta pantomima?
0: Noi, com podeu veure, la policia està conduint l'interrogatori cap a on vol i li està dient a l'Albert les respostes necessàries per tenir una confessió. També li pregunten com és que algunes de les seves víctimes eren tan joves i altres eren dones grans. Com és que en algunes ocasions deixava missatges al costat del cadàver i altres vegades no deixava absolutament res. I vols la resposta de l'Albert?
1: Sí, sisplau, sisplau.
0: L'Albert contesta, nois, què voleu que us digui? Algunes vegades ho feia així i altres ho feia així.
1: Confessió molt justeta aquesta confessió.
0: Justeta, justeta, justeta. Ostres, sí. Són declaracions molt poc convincents, però el govern està disposat a donar per vàlida la confessió i tancar el cas dels 13 assassinats amb un sol interrogatori. L'any 1973, oficialment, l'Albert de Salvo passa a ser l'estrangulador de Boston, hagi comès o no aquells assassinats.
2: Molt bé.
1: Molt bé, no.
0: Justet.
1: Molt bé, no.
0: L'Albert ha arribat a un pacte amb les autoritats i no se'l podrà condemnar pels 13 assassinats, però sí que se'l trasllada a un hospital psiquiàtric. I dos dies després d'entrar-hi, s'escapa.
1: Hòstia, els anys 60 tot als Estats Units anaven com un rellotge,
0: com una seda. Dos dies després, l'Albert de Salvo s'entrega dient que s'ha escapat per denunciar les penoses condicions de vida dels interns. També diu que va confessar ser l'estrangulador de Boston per fer-se famós i escriure un llibre, però que està disposat a retractar-se i explicar que ell no té res a veure amb les 13 morts. L'estratègia també és estranya.
1: Sí que és estranya!
0: Després d'aquell rebombori, el tanquen en una presó de màxima seguretat. Al cap d'unes setmanes, l'Albert apareix mort a la infermeria de la presó. Algú l'ha apunyalat.
1: Però què dius?
0: Sí. Des de la presó apunten que ha sigut un tema de drogues, una venjança. Els seus advocats diuen que l'Albert estava a punt de canviar la declaració oficial sobre l'estrangulador de Boston i que per això l'han assassinat. Tenia 43 anys. A la seva cel·la hi troben una nota.
1: Aviam.
0: Ara s'aclarirà.
1: Què diu? Què diu? Ara, perquè ara. Amb les notes a la presó s'arregla tot.
0: Ara, sabrem què va passar.
1: Aviam.
0: Llegeixo la nota textualment.
1: Sisplau.
0: Aquesta és la història de l'estrangulador, mai abans explicada. Ara. Ara sabrem.
1: Va.
0: L'home que diu haver assassinat 13 dones, joves i velles.
1: Sí.
0: Avui està a l'interior de la cel·la. A dins seu, només pot revelar un secret.
1: Va, què més?
0: No, ja està.
1: Què?
0: Ja està. Aquesta és la nota.
1: Això?
0: Jo no he entès una merda del que ha dit. Però res, eh?
1: Però si semblava que estava escrit en vers, què és aquesta santa merda?
0: L'home que va matar avui està a l'interior de la cel·la, a dins seu només pot revelar
1: un secret. En un padre i un hijo se llama Esteban.
0: Jo no sé si vol dir que és l'assassí o que no ho és. No ho entenc. Noi. Un últim apunt. Anys després de la seva mort, la família de Salvo i la família d'una de les víctimes van començar una investigació per posar llum a la foscor. Van exhumar el cadàver de la víctima i van trobar restes de fluids corporals de l'assassí. Els van comprovar amb l'ADN de l'Albert de Salvo,
1: sí,
0: i no coincidien.
1: Conspiració del govern.
0: Mira, malgrat tot, les autoritats de Boston continuen bloquejant les proves i no permeten que ningú investigui. Els convé que el difunt Albert de Salvo segueixi sent l'assassí de Boston.
1: Conspiració del govern i no ho dic jo. Ah, bueno, sí, sí que ho dic jo, sí, sí, sí, perquè està escrit aquí, sí.
0: I amb això volem concloure el cas. Bonquerins?
1: Sí.
0: Bonquerines? Albert de Salvo va ser una mala persona. Per culpa de la seva infància es va convertir en un pervertit sexual, en un delinqüent. Sabem que no es mereix entrar al búnquer, però existeixen dubtes més que raonables per pensar que ell no era l'estrangulador de Boston, que ell no va matar aquelles 13 dones. Com a molt, potser que mateix una o dues. Però, bueno, això que no consti, senyoria.
1: No, ja està parlant.
0: Ja.
1: Innocent!
0: Bueno, no ens precipitem. Aquí conclou la nostra exposició. A partir d'aquí, cadascú que entregui el seu entrellat, no?
1: Cadascú que investigui. És que si hauria d'acabar en Carles Porto, i cadascú que investigui.
0: Tu, escolta, ha anat així. Voleu veure'l?
1: Sí!
0: Albert de Salvo, goita'l! Albert de Salvo,
1: zero cara d'assassí.
0: És veritat. No es fa cara d'assassí.
1: Bones orelles, no?
0: Sí que és veritat, bon pentinat, és un senyor...
1: Fa cara, que em dius, de la màfia del Rat Pack?
0: Sí.
1: Sí, 100%, però assassí de...
0: No sé.
1: En fi, a veure què en pensa el públic, tot i que ja han creat Innocent, com el programa aquell. Albert de Salvo, un, bueno, acusat de ser l'estrangulador de Boston, és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
0: Sí! Semblaria que no se'l deixa entrar, eh?
1: Però bueno, però què és això? Fa una estona cridaven Innocent.
0: És
1: com de voluble és l'espectador català.
0: Sí, noi.
1: Ostres, tu.
0: A veure, una cosa és que no considerin que és assassí.
1: Sí.
0: Pot ser innocent, però igual tampoc creuen que sigui una persona digna d'entrar...
1: Totalment respectable. Acabo de recordar que tot allò d'anar amb les cinta mètriques era veritat.
0: Sí, clar, tot allò era real.
1: Tot canvia, d'acord, perfecte.
0: En fi, Albert de Salvo no entra al búnquer.
2: Fuera, fuera, fuera, fuera.
3: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal l'estrangulador de Boston?
1: Fatal, és que m'és igual que no hagi estrangulat a ningú.
0: Res.
1: No hi ha de fer res aquí al búnquer. No,
0: fora.
1: Ja està.
0: Fora del búnquer.
1: I et diré una cosa, que hagin cridat innocent, és perquè els heu conduït vosaltres.
0: Totalment.
1: Que aneu dient del jutge, però vosaltres feu exactament el mateix.
0: Fem el mateix, som uns populistes, no podem evitar.
1: Va, a veure, el que no us ha resolt el policia,
0: sí,
1: tampoc ho farem nosaltres ara en 5 minuts.
0: No podem, és que no podem, és la nostra feina.
1: Però sí que hi ha dubtes raonables de que l'Albert de Salvo fos l'estrangulador de Boston. El que tampoc queden dubtes és que l'Albert estava com un llum i era poc de fiar, això ho sabem. Estem parlant d'un home que vestia una granota d'electricista i amenaçava dones solteres a punta de ganivet.
0: Cuidado.
1: I això és així, que quedi clar.
0: Sí, no el volem a la nostra colla.
1: No el volem. Durant la seva etapa de fals electricista, quan es feia passar per un treballador de la companyia elèctrica, la policia li va posar un sobrenom, el mateix que deia de les mesures.
0: Sí. L'home de les mesures, sí.
1: Doncs quan van fer l'etapa de l'electricista també tenia un nom, té diferents etapes. Llavors
0: val.
1: Anem a preguntar a la gent d'aquí davant, que són de Granollers.
2: Granollers, a la primera fila del búnquer avui.
1: Amb quin nom se'l coneixia quan feia d'electricista?
0: Aviam.
1: Opció A, l'electricista empalmat.
0: Per favor.
1: Opció B, l'home del tornavís. I opció C, l'home de verd. Què us sembla?
3: Anava amb un...
1: Anava amb una granota.
3: Sí? Tornavís o verd?
4: Verd. Ai, no sé.
3: Verd o tornavís? Verd. Me l'he jugat, eh?
4: Va, digues.
3: L'home de verd.
1: L'home de verd, aviam.
0: Vaja.
1: Sí,
0: no
1: sí.
0: Era l'electricista empalmat, eh? Quin greu.
1: Home de verd, que deia en anglès The Green Man. Perquè la granota, doncs, que utilitzava era verda.
0: Granota verda.
1: Poc s'hi van matar gaire. Vinga, va, parlem de Boston, que de moment l'únic que sabem és que hi havia un estrangulador.
0: Sí,
1: lliure, per cert, perquè com jo crec que no és l'Albert.
0: No, encara deu escanyar en gent, encara.
1: A veure quantes coses sabeu, eh?
0: De Boston.
1: Gent de Sant Martí i Centelles. Ja us aviso que heu d'estar molt atents.
0: Aviam.
1: A veure, de moment jo us diré que va ser allà on va néixer la primera escola pública dels Estats Units, l'any 1635.
0: Carai.
1: Fa molts anys que la gent, que els nens estan asseguts a l'escola.
0: Estan escolaritzats ja fa molt i no ho sembla, eh?
1: Exacte. També la primera universitat, la de Harvard.
0: Harvard. És a Boston, Harvard.
1: Sí, sí. I que actualment hi ha unes 50 universitats per triar.
0: Déu dius, ara.
1: A Girona hi ha la de Girona,
0: sí.
1: A Vic hi ha la de Vic, doncs sí. Allà n'hi ha 50.
0: A Boston, tu sí, qui sí. Ho havia de dir?
1: Sí, és per aquesta raó que Boston és anomenada també com la ciutat intel·lectual.
0: Mira.
1: També és una mica anar sobrat, eh?
0: Està bé.
1: La guerra d'independència dels Estats Units va arrencar a Boston, també. La Gran Bretanya tenia collats a tots els habitants amb els impostos que els demanaven, que, com us podeu imaginar, eren abusius.
0: Ja passa.
1: Així, resumint, és així.
0: Aquest era el conflicte.
1: Sí. A Boston s'hi va viure un acte que es considera el detonant de la guerra de la independència dels Estats Units. Allà va començar tot, d'acord?
0: Aviam.
1: Així que, com us deia Sant Martí de Centelles, atents a la pregunta. Quin va ser aquest acte que va donar pas a la guerra d'independència? Opció A, els americans van llançar tot un carregament de te al mar.
0: Oh, quin desperdici.
1: Sí, és un acte, és un acte. Opció B, els americans van cremar els vaixells dels anglesos. I opció C, els anglesos van segrestar una desena d'americans.
5: La dels vaixells.
1: Ho veu claríssim, home.
0: La
1: B.
0: La B.
1: No! Tot i que, com a acte d'enfadat, és cremar vaixells, però no. Ells van fer el motí del te, que és això de tirar el te al mar.
0: Ah.
1: Atenció, perquè en deien Boston Tea Party. Party, eh?
0: Party
1: com a revolta.
0: Sí, tant.
1: Va passar un 16 de desembre de l'any 1773 i es diu que a partir d'aquell moment els americans van deixar de prendre te i per això ara els agrada més el cafè.
0: Mira, també perquè és més bo, eh?
1: Bueno,
0: el cafè que el te, sí.
1: Això és el que diuen.
0: Sí.

0: No sabem si el nostre convidat és més de te o de cafè, però el que sí sabem és que no ens portarà problemes. A diferència del nostre protagonista, el nostre convidat transmet pau i tranquil·litat. La seva veu és calmada i posaria la mà al foc, que no es ficaria en cap problema, bueno, si no va amb la Renfe, perquè ja ens va explicar que no. Sí. Tot i així, hi ha gent que sí que s'enfada amb ell.
1: Aviam.
2: L'Edu Baró és un dels tres nois que ha penjat la pancarta amb el lema Sopa de venuts. Què vol dir això?
3: Que són uns venuts. Es deixen vendre per cantar en català.
0: Hem de dir que... És que m'anava molt aquest tall, perdoneu. Hem de dir que l'home que ens acompanya no ens ha fet feliços només amb les seves cançons, sinó que gràcies a ell tenim aquest vídeo mític d'un home enfadat que es queixa perquè canten en castellà, o no.
1: O no.
3: A mi m'és igual si cantessin en català totes les cançons o totes en castellà, però les declaracions sobren.
0: Al final li és igual, resulta que al final li era igual. L'únic que tenim clar és que està tan enfadat que segur que no pot escoltar el nostre convidat, o no.
2: A veure, si aniràs a veure.
3: Home, clar, a mi m'agrada la música de Sopa.
0: Al final sí, com hem dit, la persona que ens acompanya avui al búnquer és de caire tranquil i lliure, i no només ell, sinó totes les parts del seu cos. Catalunya sap, ja que ell ho ha comentat obertament, que sol anar sense calçotets.
1: Sí.
0: Ahir es va comentar que pantalons llargs sempre perquè és de mala educació, però sense calçotets sí. Després hi preguntarem sobre aquest alliberament. Rebem amb un fort aplaudiment a Gerard Quintana.
1: Gerard Quintana, quantes vegades l'has sentit aquest noi de Sopa de Venuts?
4: L'he sentit uns quants cops. Us heu deixat aquell tros que diu són uns anarquistes.
0: Sí, també diu anarquistes.
5: Enfadat per això.
0: Sí, és que tot és una meravella, eh? M'ha costat triar-ho.
4: Són ciutadans del món i no sé què, que diuen.
1: Sí,
4: em sembla que treballa de conserge en una escola.
1: Ah, sí? I has anat seguint la pista una mica.
4: I que estava fart, ja no volia saber res d'aquest altre...
1: D'aquest vídeo.
4: D'aquest vídeo.
1: D'aquest passat, clar.
4: Ho sé perquè una vegada ens van proposar de fer un cara a cara.
0: Oh! Sí. Meravellós!
4: Els de la revista Enderroc.
1: Hòstia.
4: Però no va prosperar.
0: Oh.
1: Llàstima, perquè hagués sigut
0: sí, meravellós.
4: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres recordeu que vam conèixer el seu germà.
0: Exacte, sí.
1: A la primera temporada d'aquest programa, el primer capítol, vam entrevistar un noi que estava construint un búnquer i era, curiosament, el germà d'aquest senyor.
0: Esteu asseguts al mateix lloc.
1: Al mateix lloc.
4: Però estic segur o no?
1: Sí.
4: Vull dir, em puc sentir segur?
1: Sí,
0: sí,
1: no.
0: Aquí, sí.
1: No te'l farem entrar per sorpresa ara.
5: No passarà. De totes maneres, aquella pancarta, tu recordes haver-la vist? Fora
0: Sopa
5: de la tele,
0: venuts?
4: I me'n recordo més d'una altra que deia la sopa estrangera provoca vomitera.
0: Ah, perquè ho van fer lligar, mira.
4: Sí, aquesta estava al Sant Jordi, aquell dels quatre grans de pus.
1: Sí,
4: dels
1: cuquets.
4: Deien els quatre grans, i sempre deia els quatre grans de pus.
1: Ah, els quatre grans que eren Sopa de Cabra,
4: els quatre grups d'aquells moments.
1: Ah, està bé.
0: A veure, gent d'Aigua Freda, atents, perquè es faré una pregunta sobre en Gerard. Mireu, en Gerard ens ha comentat que té parella. El que volem saber és on es van conèixer, així que ho contesteu vosaltres, d'acord? Vinga, on va conèixer la seva parella, en Gerard Quintana? Opció A, a una rave.
1: Bueno.
0: Opció B, a una calçotada.
1: Que no deixa de ser una rave.
4: Sí.
0: I opció C, a un taller espiritual.
1: Que no deixa de ser una rave.
6: La B.
0: La B, una calçotada. Vinga, som-hi. Sí.
7: Correcte!
1: Com...
4: És molt sexy, això de...
1: És que, esclar, anava a dir...
4: De la calçotada.
1: De les poques... No sé, no? Una calçotada...
0: Home, sí, tenim entès que tu vas ensenyar a menjar calçots.
4: Sí, perquè no en sabien, no? Era que, què és això? I quan els hi vaig fer allò de pelar-lo...
0: Clar.
4: Sí. Penjar-me aquí, posar-me-lo a la boca, tot moll de romesco...
0: Clar. Ella no sabia que era una calçotada?
4: No havien fet mai una calçotada.
1: Curiós.
4: I els hi va semblar tan obsè que hem acabat junts.
1: Meravellós, meravellós. L'han encertat, la tercera i la primera?
0: Sí?
1: A la primera i la tercera fila del búnquer han encertat les seves preguntes. Per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! Aquí una mica de chimichurri, salsa brava, per qui serà això?
5: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
0: És de Sopa de Cabra.
1: Atents, doncs, va.
0: Aviam.
5: La d'ahir no era tan mainstream.
0: Però,
5: no.
0: Ja, però aquesta...
1: Però aquesta, aquesta sí.
4: Saps
1: aquesta
4: què passa? Quan escolto això sempre busco la base, però tu fas la melodia amb
1: clar,
4: el piano
1: clar.
4: I, i agafa una lírica, saps? De sobte sembla música culta.
5: No pots... No, no podeu anar de gira junts, perquè, clar, no podries cantar res, perquè ja t'ho està tocant
4: no,
5: la veu.
4: No, tocaria ella, clar.
0: Voleu que segueixi?
5: Sí. Sí. Ah, què, què?
8: Seguirem somiant?
0: Seguirem somiant.
1: Seguirem somiant.
5: Hola! Senyora!
1: Això ho ha endevinat la Mons Reig d'Aigua Freda. Ella s'emporta el pack de conserves. Ferrer, fort aplaudiment per la Mons i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. A les 4 de la tarda,
0: a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
5: Oli.
4: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
6: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
7: Hola, Jair, Neus, Peyu. Porto quasi 7 anys amb la meva parella.
8: Sí.
7: I no he parat de repetir que està molt enamorada d'en Jair. Tot el que li agrada, li encanta. I doncs m'agradaria regalar-li pel seu aniversari si Peyu, Jair, poguessis somriure uns quants segons a càmera i jo pararé el vídeo i li regalaré. Moltes gràcies.
9: Déu meu.
10: Home, i tant, sí. No és cap problema.
11: Pensava que volia regalar-li al Jair.
9: Sí.
10: Un rotllo...
9: La pel·li aquella tan xunga d'en Robert Redford, no?
10: No l'he vista.
9: Bueno, és igual.
12: És que també, si aquí no hi ha ningú...
10: Ja. Jo he vist Twister.
9: Voleu que faci, voleu que somrigui a càmera?
12: Sí. Com...
9: Que... Però què ha dit? Que congelarà la imatge, ha dit?
11: Sí.
12: No ho sé. És un missatge ben maco.
10: Faig un missatge.
12: Dic que jo l'entenc aquesta noia, eh?
10: Fes-li un vídeo.
12: No
9: ha dit pas nom de la seva parella, ha dit la seva parella. I ell tampoc ha dit nom, no sabem qui és, no?
10: No.
9: Bueno, puc fer, no pot ser gaire personalitzat, però podem intentar-ho.
11: Normalment als 7 anys és un moment de crisi per una parella.
10: Sí? És veritat, als 7 anys.
9: Ja ha dit que feia 7 anys, eh?
11: S'ha dit que feia 7
12: anys.
10: Comença així el vídeo.
9: D'acord.
10: Sí. Als 7 anys normalment és un moment de crisi.
12: Però tu els donaràs esperança, sisplau.
10: D'acord.
9: Hola, persona anònima. Els 7 anys és un moment difícil per la parella, però la teva parella t'estima perquè t'ha fet aquest regal. El regal de l'amor.
10: Preciós.
11: Brutal. Fins i tot jo m'he enamorat.
9: Sí. Cap problema, el que necessiteu.
12: Tant hi ha la canya, Gerard, a tu? Perquè, hi ha moltes noies que et seguíem cantant.
10: Que et seguíem, t'has inclòs, eh?
12: Sí, tant, jo... Sobre
10: però,
12: la cabra
10: però no li havies tirat la canya.
12: Ah, no, però sobre la cabra l'exambulta...
11: Ella sap distingir...
12: Sí.
11: L'obra de l'autor.
12: No, però
10: això a Catalunya també ha passat, diguéssim, no? Això també...
11: Sí, ara no és com abans.
10: No és com abans, no. Ara. Però ara en el teu cas o ara en general, vols dir?
11: No, en general. Abans hi havia grupis, que ara ja no existeixen.
10: No existeixen.
12: I tenien la samarreta amb la teva cara?
11: I es
10: tatuaven.
11: Tatuaven el nom.
10: Sí,
12: ja el teu nom a un braç, eh?
11: Sí.
10: O vés a saber.
11: I venien els pares... Escolta, saps? Ajuda'ns. Això no pot ser, perquè...
10: Jo què vol que faci,
11: jo? Què vol que faci, jo?
9: No sóc psicòleg,
12: fes-ho més malament, canta malament, sisplau.
11: Sí.
12: Ostres.
10: Però s'ha perdut una mica, el fenomen aquest de fans desbocats.
11: Sí, ara ens vigilem molt tots uns als altres, eh?
10: Ja. És veritat. Bueno, ara tot és una mica menys autèntic en general, no?
9: Sí.
10: A veure, no serem...
12: Jo estic a favor de que no hi hagi desmadre en el sentit aquest de... No, m'agrada, però que no molestin ni a l'artista, ni que tampoc, depèn de quins artistes, s'aprofitin de les persones que ho estan mantent.
11: Sí,
12: per això,
11: vull dir
12: que jo estic a favor.
10: Sí.
12: Doncs prefereixo menys autenticitat si ha de ser més respectuós per tothom.
10: Sí, però...
12: Què passa, Peyu?
10: Bueno, aquelles coses que es perd l'essència de...
11: Era més salvatge.
10: Era més salvatge tot, la vida.
11: Recordo una vegada el camerino, després
10: d'un... Ai.
9: Pareu-me. El tanto és la 1 al migdia.
11: Això és real, eh?
10: Sí. Aviam.
11: El camerino, després d'un concert, va venir la mare amb la filla i van demanar una fotografia. Jo estava dins atenent no sé què, un mitjà del local, una entrevista...
10: Fins aquí a mi també m'ha passat.
11: Sí. I el guitarrista, el Ninyin, que ja no
10: home,
11: és amb nosaltres,
10: home,
11: va dir... tranquil·la, dona'm la càmera, perquè no hi havia mòbil encara, dona'm la càmera i li faig una foto i te la porto.
3: A tu sol?
11: I no em va fer mai la foto.
3: Ah.
11: No.
10: Què vols dir?
11: Doncs que se'n va anar una punta del camerino, es va baixar els pantalons, es va fer una fotopolla...
10: No!
11: I li va donar el d'allò.
12: No m'ho dius!
11: T'ho juro! És real. I després li dic, què has fet, tio? No, t'ha volgut una foto teva. I què has fet? Doncs he fet això. I dic, hòstia, aquesta gent ara aniran a revelar la foto i quan treuin allò, aquesta dona li donarà un atac de cor.
12: Mira, és que sí... L'altre dia parlàvem de que passen moltes coses en aquests llocs de revelar.
4: I el senyor que va revelar també.
12: Clar,
4: va veure la titola de Nillín.
11: Que déu-n'hi-do, era per espantar-se.
10: Sí?
11: Sí, sí. I això és real, eh? Vull dir que coses així passaven. Ara seria... Ara seria...
10: Home, ara pots provocar un problema gros.
12: Home, ara, i amb raó, allí.
10: Sí, sí, sí. Sí.
4: A part que es pot comprovar allà mateix si t'has fet una fotopolla.
10: Clar, clar, ara amb el mòbil, diguéssim.
12: Clar, clar, abans, mira, ja està.
10: Una mica ja estava. En fi, Neus, a veure si algú...
11: Em tenia una mica d'enveja, en Joan, amb això del... De l'èxit. Clar, va ser una manera de dir, toma, ja...
10: Mira, ara, en comptes d'una foto teva, tenen una foto meva. Sí, però teva... Teva d'una manera una mica estranya.
12: En Sergi de Granollers ens ha portat una cosa...
5: Sí, bueno, som de Granollers i us hem portat una samarreta i un mocador de la festa major d'enguany.
10: Ja ens ho per aquí.
5: Ha sigut fa poc i, bueno, ja és un...
10: Ja és un mocador d'aquests dels blaus, no?
5: Dels blaus, exacte. Sí, de la colla dels blaus a Granollers.
12: Ara ens vindran els blancs a dir-nos què fem parlant dels blaus.
4: Bueno, doncs, escolta, la samarreta és molt ben parida.
10: Sí que
4: normalment aquestes samarretes de festa major, diguem-ho.
10: Són una bona merda.
4: Són una merda.
10: Jo ho sé.
5: Però a Granollers hi ha qualitat, aquí
4: Sí, bueno, no sé si a Granollers, suposo que sí. Però, escolta, està molt bé, és molt ben parida, és una M, per tant, només li va bé a la Neus.
10: Sí. Per tu, Neus.
12: I... Gràcies.
4: Sí, el mocador.
10: Ha anat bé la festa major d'enguany?
5: Sí, va ser fa poc. Va ser l'última setmana d'agost.
10: Sí.
5: I molt bé.
10: Molt bé. Molt. Qui va guanyar, els blaus o els blancs?
5: Va guanyar els blaus.
10: Va guanyar els blaus.
5: Exacte.
10: I què es guanya amb això?
5: Bueno,
10: prestigi.
5: I poder dir-ho aquí, que hem guanyat.
10: Clar.
8: I el pregó de l'any següent.
10: Exacte. El pregó de l'any
12: que... Però
4: bueno, això és més un marrón que una altra cosa, no?
10: Sí. La veritat és... Premis marrón. Un dia en parlarem, també. N'hi ha uns quants. Voleu fer alguna pregunta o només ens voleu obsequiar?
5: No,
10: aquesta...
5: només un obsequi.
10: Fantàstic.
5: Gràcies.
2: Us prometem que si escolteu el búnquer, traureu un 10 a la selectivitat.
10: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
4: Oh, clar, si no ho veig.
10: Clar.
4: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella casa.
2: El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
13: Hola, búnquer. No us passa que de cop penseu... Quina bona idea és comprar aquesta cosa. Quan la compreu dieu, uau, estic molt satisfet, però quan arribeu a casa de cop dieu, ha sigut molt mala idea. A mi em va passar amb un rellotge d'aquests antics de bronze de corda, i funcionava genial, me'l van vendre per 15 euros, tot perfecte, funcionava, i el tenia a la toaleta de nit. Però de cop de nit vaig sento tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac.
12: No.
13: Cada nit el mateix tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vaig pujar dins un calaix, res, el mateix tic-tac, tic-tac. Al lavabo, el mateix tic-tac, tic-tac, tic-tac. I no podia dormir fins que, bueno, he deixat que se li creix la corda. I, bueno, jo us volia preguntar si algun cop us ha passat que compreu alguna cosa. Vinga. Que dieu, uah, quina bona idea ha sigut, però no ho ha sigut gens. I us n'arrepentiu molt. I no teniu cap. I no el podeu trobar.
12: Adéu. Tu, Peyu, mires moltes coses abans d'entrar cap a fer el búnquer confidencial.
10: Sí.
12: De tant en tant et veig mirant coses que dient això m'ho haig de comprar, coses que realment són inútils que espero que no acabis de comprar-les mai.
4: No, és veritat, de pàgines d'aquestes xineses i tal. Volies comprar uns avions de Porc Hispan
12: un
4: dia.
10: Vaig comprar una vegada un braçalet que era d'aquells de supervivència que tenia 3 metres i mig de corda si el desfeies... Tenia un encenedor per si quedaves perdut a la muntanya, podies fer foc, tenia com un ganivet.
12: I què, n'hem fet alguna cosa?
10: És que no pensava posar-me, llavors era... Cardava una nosa, de la veritat,
4: sí.
10: Llam de braçalet.
4: Ostres.
12: Tu, Gerard, també tens alguna d'aquestes coses comprades que no...
4: Compres rampoines?
11: No compro res.
4: No!
10: És que fa cara de no comprar.
4: És que és un anarquista.
11: Tinc 3 samarretes iguales, 2 pantalons...
12: Ah, amb això també sou iguals, que en Peyu.
11: Vaig canviant...
10: Amb això sí que ens trobaríem, amb això, si amb la roba...
11: I els objectes, he fet 27 mudances.
10: Hòstia!
11: Aleshores,
10: ho ha perdut tot, clar.
11: Vida, sí, el que vaig fent és desprenent-me de coses.
12: Clar.
11: Cada mudança, o perdo coses, o es llenço.
12: Clar, hi ha 26 persones que poden tenir alguna cosa teva.
11: Exactament.
10: 27 estàs, mudances, són moltes mudances, eh?
12: Són moltes, sí.
11: Sí, sí, sí. Vida de llogater.
12: No has anat perdent amics amb això? Perquè sempre venen els amics a ajudar-te i al final, Déu, un dia de copa,
10: no? No quedem en general, que segur que té una mudança. Clar, que diuen que és de les coses que més estressa al món, una mudança.
11: Sí, la pèrdua d'algú que estimes, la separació i la mudança. De fet, em vaig comprar un llibre que es deia El libro de l'estrés.
12: Ah.
11: I explicava tot això.
10: Ah, sí?
11: Perquè vaig, sí, quan encara no sabia que tot això estressava, vaig tenir un atac d'estrès. Oh. Em van portar a urgències.
10: I era de les mudances.
11: No ho sé, potser era de tot una mica. Recordo que el metge em deia, però... li dona voltes, veu que les coses donen voltes, perquè deia, tot me dona voltes.
10: Home, llavors el metge també una mica, si li deies tu,
12: sí,
10: tu no?
12: Sí, ja
10: clar. Tot em dona voltes, veu que les coses li donen voltes? Home, sí, sí, li acabo de dir.
11: No, però quan em vaig fixar vaig dir, hòstia, no, sóc jo per dins que dono voltes.
10: Hòstia,
11: ostres,
10: però que era un metge o un xaman?
11: Era un metge, era un metge d'urgències, em va mirar les orelles, em va mirar tot i em va dir, canvia de vida, que tens un estrès, i dic, hauré de deixar de fer mudances, però no ho he deixat. I mantinc un amic que m'ha acompanyat amb la meitat d'aquestes mudances.
12: Què dius? Aquest és el bon amic, eh? No el perdis, Gerard.
10: Aquest és l'amic, eh?
11: Ostres. Sí, antiquari, d'aquests que buiden pisos, i m'ajudes.
10: Home, amic o hi veu negoci,
12: sí,
10: eh? Si és antiquari, ja s'ha mudat a un castell, ara, ja mantindrem l'amistat. Per tant, si teniu furgoneta, no us acosteu a Gerard Quintana, eh?
12: Sobretot. Ah.
10: Que podeu acabar sent amics seus només per les mudances. Escolta, Gerard, ens queda poca estona de programa. No sé si tenim algunes preguntes per fer-te. Normalment, quan queda un minut, llavors...
14: Salten les
10: disparem
14: preguntes.
10: Unes quantes preguntes que hauríem de contestar en un minut, eh?
12: Ja està.
10: A veure... Aviam què ens han escrit els guionistes per preguntar-te.
14: Doncs mira, aquesta pregunta m'interessa. Tens alguna afició secreta, com ara la cuina?
10: És una mica conduïda, també, la pregunta.
11: Sí, doncs...
14: T'interessa la cuina?
11: La cuina m'interessa, sí.
10: T'agrada?
12: T'ha sobtat, això, eh?
11: Som uns quants, que ens interessa la cuina.
10: Uns quants, què vols dir?
14: El món.
11: El món. L'Albert Pla, per exemple.
10: Sí, senyor.
11: Encara cuina millor que jo.
10: Hòstia, molt bé cuina, jo en dono fe.
14: Cuina molt bé.
10: Molt bé, l'Albert Pla.
11: Amb molt de carinyo.
12: Quin plat ens faries si ens convidessis a sopar a una de les 27 cases que has tingut?
11: A sopar, no ho sé. Perquè no sopo mai.
12: Ah, és de dinar.
11: Soc de dinar.
10: No sopes?
11: Jo faig un àpat tot el dia. I ara fa dos dies que no menjo. Només he menjat un tros de formatge que m'has donat tu.
12: Gerard, fa que fa voltes després al cap. Bots!
10: Què fas? No menja. Canvia de metge, no és estrès, és anèmia.
14: No fa molt bona cara per no menjar, aquest home.
12: Sí, està molt bé.
14: Escolta, i dinar, què et fas per dinar?
11: He conegut dues persones, ja fa uns anys, que no mengen mai.
10: Mai?
11: S'alimenten del prana.
10: Què és prana?
11: És una cosa que està en l'aire.
14: Gerard, si us plau, que
11: no. Sí, t'ho juro. I del sol. Com els peixos que s'alimenten del plàncton, quasi no ho veus, doncs és igual, no ho veiem, però...
12: Vale.
11: Però
12: és que, les coses són superinteressants.
10: Jo soc d'Osona, jo a mi no mireu. Jo només hi entenc de fuet i llangrissa. No.
11: Això del prana és a Eivissa.
10: És a Eivissa. Jo això a l'esclat no ho he vist. No. En fi, Gerard, gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer. Nosaltres hi tornem, com sempre, a la 1 del migdia. Catalunya Ràdio, que vagi bé.
12: Adéu!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units i l'Iran no donen senyals de voler allargar les negociacions per a un acord de pau dos mesos després de la signatura del memoràndum d'entesa. El president nord-americà Donald Trump diu que no es precipitarà per tancar un pacte veient com la República Islàmica va enfonsant-se cada cop més econòmicament.
2: L'Iran vol arribar a un acord, però l'acord que crec jo que és necessari. Mireu, i som per una raó. L'Iran no pot tenir una arma nuclear.
1: L'enviat especial del govern nord-americà, Jared Kushner, gendre de Trump, explica que les converses amb l'Iran són més intenses que mai, però que això no vol dir que estiguin a prop d'un acord per acabar amb gairebé mig any de guerra a l'Orient Mitjà. Trump ha amenaçat aquest dilluns amb atacar Oman si aquest país, aliat fins ara de Washington, posa traves al pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz i obstaculitza també un acord de pau amb l'Iran. El preu del petroli Brent s'ha enfilat aquest dilluns fins als $90 al barril per la falta de perspectives de pau a l'Iran. Més notícies, Txell Garriga.
3: Rússia ha castigat el número 2 del principal partit pacifista, Yabloko, amb 11 anys de presó per demanar un alto el foc de la guerra amb Ucraïna i compartir també una portada del diari britànic Daily Mirror que acusava el president Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. La justícia russa ha confirmat aquest dilluns la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre.
1: Sense comptar les 70.000 persones que van entrar a Ceuta de forma irregular a finals de juliol, aquesta ciutat autònoma i Melilla relleven les Canàries com el principal destí dels fluxos migratoris aquest any a Espanya. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des de l'1 de gener fins al 15 d'agost van arribar a Ceuta 5.013 persones, això és un 191% més que el mateix període de l'any passat. A les Canàries, en canvi, ha arribat un 60% menys de migrants, 4.800 persones davant les 11.800 de fa un any. En clau polític, el president de Ceuta, el popular Juan Jesús Vives, ha donat un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatrii els migrants adults que encara són a la seva ciutat i amenaça amb anar als tribunals.
4: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
3: Un turista estranger ha mort a Valldemossa, a Mallorca, després que aquest dilluns un autobús ja hagi xocat contra un fanal que li ha caigut a sobre. El vehicle estava fent la maniobra per sortir de la parada quan ha tombat aquest fanal, que ha acabat a sobre d'un grup de persones que justament acabaven de baixar de l'autobús. La víctima mortal, de 36 anys, ha mort, doncs, a l'acte. També ha acabat ferides la seva parella, una dona de 30 anys, que ha patit una crisi d'ansietat, i una dona de 42 anys i resident de Mallorca per un traumatisme toràcic. L'autobús sinistrat recorria la línia que connecta el port de Sóller amb Palma.
1: La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, de contactar amb els seus propietaris perquè els lloguin. El Festival de Cinema de Santander atorgarà el Far d'Honor de la desena edició al cineasta català Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha explicat la directora del certamen, Júlia Olmo.
3: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat al Festival de Cannes i que ha guanyat també guardons com la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad.
1: I els esports, en Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El club blaugrana pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables que, si es complissin, podrien fer pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest migdia, ha aterrat a la capital catalana Joao Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'anterior club l'Al-Hilal.
3: I empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estadounidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans.
1: En joc a la primera part divisió del Depor Elx amb un 1-0 pels gallecs. En l'inici de la segona part, l'Espanyol és co-líder després de guanyar 3-0 al Llevant ahir a l'RCD Stadium.
3: El Barça femení lesió declara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura del radi dret i farà tractament conservador. Estarà, doncs, unes 6 setmanes de baixa.
1: I al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
0: Fins aquí les notícies. Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 5 d'agost de 1966.
0: I el número de la sort, el...
5: 1-0-1.
0: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
6: L'esport no fa vacances a l'estiu.
0: Tampoc a Catalunya Ràdio.
6: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
0: També del Girona i del Sabadell.
6: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
0: A més del mercat de fitxatges.
6: Cada dia a 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
0: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
6: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
6: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Revolution.
3: People will change the world. Revolution. Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
8: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
9: Somriurem quan tot falli. Abraçarem el temps just quan el món s'entralli.
3: En la indústria TIC, les dones ocupen avui el 35% dels llocs de treball. I si parlem de llocs directius, la xifra baixa. Per tant, queda molta, molta feina per fer. Avui, escoltant una dona, la Shakira, conversarem també amb una dona referent, la directora de cinema Sílvia Moon, un exemple per a moltes cineastes i actrius que aquest any ha rebut amb tot mereixement el Gaudí d'Honor. Amb Núria Salán recordarem molts noms de dones que han fet i fan una gran tasca innovadora, però que són invisibilitzades per una societat que encara ha de canviar molt. I rebrem també els dos revolucionaris més revolucionats, Jordi Pi i Ricard Castellà. Acabarem parlant de robots, que ben aviat seran més presents a la majoria de les empreses i a les indústries. Els dissabtes a l'API web Revolució i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que també ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
8: La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.

0: du personnel.
1: Era ballarina, però un dia al cinema la va triar. De fet, la va triar l'escriptora Mercè Rodoreda perquè fos la protagonista de la pel·lícula La plaça del diamant. Però avui no parlarem d'aquell paper per la qual encara tanta gent la recorda, perquè la Sílvia Munt té una trajectòria professional intensa i brillant que va molt més enllà d'aquell paper. Per això l'hem convidat avui, que és el dia 8 de març, perquè és una dona referent, una directora de cinema, Premi Gaudí d'Honor 2026, que ha sabut llaurar-se el seu camí sense demanar permís ni perdó. I molt contenta que Sílvia Munt visiti el Revolució. Soc fan de la seva trajectòria. Per mi és una dona revolucionària. Sílvia Munt, què tal?
2: Estic molt bé, encantada, sento que ja era hora.
1: Ja era hora, feia ara molts anys que no ens trobàvem. Sí. I jo dic, has estat revolucionària, una mica sí.
2: Sí, jo crec... Revolucionària sí, amb el sentit que et planteges cada dia perquè fas les coses... No? I lluites perquè siguin d'una altra manera. Llavors això, sembla que des de petita a casa ja era molt pesadeta, diguem-ne.
1: En primer lloc, enhorabona per aquest Gaudí d'Honor, desenes de pel·lícules, primer com a actriu, després com a directora, documentals, també llarguíssima trajectòria al teatre i sense cap ganes de jubilar-te, oi que no?
2: No, perquè jo és que no ho entenc així, diguem-ne. Jo faig una feina que també és el meu hobby, que també és el que em subministra molt d'aprenentatge de la vida i de tot. Llavors, per tant, és una diversió, tot i que de vegades és dur i sempre és, diguem-ne, un examen, no? Però per mi estem en el moment ara, és un dels moments pletòrics mentalment. Físicament tampoc estàs malament i llavors jo crec que el director, el guionista segueix treballant sempre sempre i quan interessi.
1: Clar que sí.
2: Això és la segona part.
1: Clar que sí, guionista, directora, actriu. T'ha costat que al final la Sílvia Munt tingui la imatge de directora?
2: Ha costat, i tant que ha costat. Ha costat perquè primer, bueno, d'això fa... Jo vaig començar el 1999 a fer els curts, metratges, i al principi, doncs clar, com que vaig tindre goies i premis per ser directora, no... Diguem-ne, a mi això em va ajudar molt, però jo pensava, ara ja ho tens arreglat, no?
1: Sí.
2: Ja t'han acceptat, doncs no.
1: No.
2: Tens que anar cada dia amb el que fas... Pues menjant la condescendència que pot haver-hi per part masculina, de vegades per part femenina, però saps què et dic? Que si una cosa t'agrada i una cosa la vols fer i sobretot t'omple, t'importa un pito el que et diguin.
1: Ja.
2: T'importa absolutament un pito les dificultats que tinguis. Jo, en el moment que vaig començar a dirigir i a escriure, era un moment que ho necessitava molt. Necessitava mirar, no ser mirada, necessitava entendre, saber què t'interessava, saber què pensaves, i necessitava posar-me a l'altra banda. Si a sobre això li semblava a la gent que era interessant per ella, doncs bingo, no? I ho vaig anar comprovant així. Però primer era una necessitat meva, no? I això va ser el que, d'alguna manera, pues, va ser un camí sense retorn. Quan vaig començar a posar-me darrere la càmera, eren poques les directores que ens atrevíem. També semblava un somni pensar que en dues dècades seríem gairebé el 40%. La revolució de la dona. Aquesta ha estat una de les grans alegries viscudes. I encara falta molt. Hi ha pressions inconmensurables perquè res no es bellugui i tothom torni al lloc que tenia. Alguns estan molt enfadats amb nosaltres, però som moltes.
1: Som moltes, i en venen moltes més. Vas dir en el teu brillant discurs en rebre fa uns dies el Premi Gaudí d'Honor, que em va agradar molt, Sílvia.
2: Gràcies.
1: I vas començar doncs, a dirigir-ho poques, que deies, no, ara n'hi ha moltes. Tens la sensació que ara que estem 8 de març s'ha viscut la revolució de la dona, sí?
2: S'està vivint, però falta molt. Ja ho estem veient. Ja ho estem veient, els moviments de reaccionaris i els moviments de dretes estan enfadats, estan irascibles, estan veient que estan perdent poder, però l'estan guanyant, i l'estan guanyant als Estats Units, i l'estan guanyant a tot arreu, a França. Llavors serà una guerra infinita. Això ho hem de tindre clar, no s'acabarà mai, perquè és una manera d'entendre el món vertical, on l'home tenia molt poder, i això és molt difícil que ho deixin anar, no? Mm-hmm. Llavors jo crec que això, cada any tindrem dones que moren, dones que no les deixen ser qui són, que la violència, el fet de no acceptar la mirada femenina, ara s'està acceptant, i no només s'està acceptant, sinó que està tenint èxit. Llavors ja, jo crec que hi ha un pas que ja no es pot tirar enrere, no? Que ara sí, que hem trencat una mica el sostre de vidre.
1: Clar. Abans les dones volien ser actrius i ara dius, volen ser directores, no?
2: Mm-hmm. Això canvia molt, eh? Ara, clar, la nena petita no vol que la mirin, sinó vol mirar. Això no vol dir que mirar no t'agradi que et mirin, eh? O sigui, cada vegada diuen, home, però... No, no, sí, el problema és que si tu no mires, no existeixes. I això està passant, que les nenes ara, doncs, veient que d'alguna manera hi ha com una espècie de tap que s'ha tret, no?, en aquesta espècie de visió masculinitzada del món, no?, uh-huh, estan començant a voler ser directores, no actrius, no?, directores de cine. Que això vol dir, doncs, veure la vida de la teva manera, tindre els teus propis pensaments, la teva manera de transmetre allò que t'interessa, allò que t'emociona.
1: La Sílvia Munt és una dona que inspira, i avui li vull preguntar des de la Revolució també, a tu qui t'ha inspirat? És a dir, al llarg de la teva trajectòria com a directora, no? Has parlat del que volies. Mm. Amb qui t'has inspirat? Amb homes, amb dones? Em podries destacar algunes de les dues o tres persones importants que han estat per tu?
2: A mi... I t'ho dic, saps que no m'he llegit les preguntes. M'agrada contestar sense preparar-m'ho massa, no? Però jo tinc que dir que, per una banda, a mi em va influenciar molt el meu avi, que era metge. Molt. Mm-hmm. Jo vaig viure de petita amb els meus avis, a Canàries, i era una persona que em va... D'una manera epidèrmica, la porto sempre a dintre. Era una bona persona, molt lluitadora, i molt, molt bon metge. I aquesta cosa la vaig com ensumar, me la va transmetre, no? El tenia en un lloc que, quan el vaig perdre, que va ser massa aviat, em va saber molt greu. A nivell professional sempre he tingut una altra persona, que és la Bardà, Agnès Bardà. És per mi una directora que trenca totes les motlles i que fa que jo em senti lliure en el moment que em poso a dirigir. I diria que l'última persona que m'influencia, i cada vegada ho veig més, és el sentit de l'humor de la meva mare.
1: Ah, que bo! El sentit de l'humor de la teva mare.
2: Sí. Que tot...
1: És molt important, l'humor, sí, a la vida.
2: Sí, sí, cada vegada més li veig... Tu no saps com li he agraït. Ma mare era mestra, era una dona molt culta, etc, etc. Moltes coses li dec amb ella que m'estimés molt. Érem uns pares separats, vull dir, en una època que no era lo habitual, i jo crec que vaig estimar molt a mon pare, que era un artista, i a ma mare, que era una pedagoga nata, no? Però sobretot tenia un sentit de l'humor, que és que t'ajudava a viure amb tot, sempre reia. Fins a l'últim moment, sempre.
1: Per tant, els avis, l'avi, l'Agnès, la teva mare, no? Mm. Important a la trajectòria, a la inspiració de la Sílvia. Mm. Què és diferent, la mirada d'una dona darrere d'una càmera, la d'un home, diries? Què és diferent?
2: Sembla que no, però és diferent. Perquè encara que no ho vulguem, som diferents. Evidentment, hi ha coses a nivell emocional que les sentiu, o ens les han transmès, o ens han educat de forma diferent, no? Quan darrere la càmera i darrere un guió hi ha una dona, ho notem de seguida. ho notem de seguida. Jo ho noto de seguida. És difícil, va haver-hi una, però és molt difícil que una dona faci pel·lícules violentes o de guerra o de... No ens atrau tant.
1: No ens agrada la violència?
2: Sí.
1: Ens interessa poc?
2: Ens interessa poc. No vol dir que sempre n'hi hagi alguna, no? Hi ha aquesta alemana nazi, ara me'n recordo, el Riesenstein, que, bueno, que va ser una bona cineasta propagandista nazi, no? Sempre hi ha casos a parts. Però la dona, en general, té el focus d'atenció cap a la banda emocional i de comprendre el comportament humà. Jo crec que això es detecta de seguida amb el cinema femení.

0: Has fet documentals compromesos com la Granja del Pas, en què parlaves de gent afectats per les hipoteques, o el teu primer curtmetratge, l'Àlia, en què parlaves dels refugiats al Sàhara. Per tu, el documental compromès, les històries compromeses, que hi hagi una història que t'interessi, no? I sobretot la denúncia, no? Ha estat important, també?
1: És que a mi em diverteix profundament conèixer les coses, no? És a dir, quan tu vas a una... Quan llegeixes una novel·la vols conèixer els personatges, el comportament humà, de per què fan el que fan. Quan vas a veure una pel·lícula, quan vas a veure un museu... És a dir, el documental té això, no? Que d'alguna manera el que vols és conèixer en profunditat, no? També m'agrada molt la ficció i m'agrada, diguem-ne, barrejar les dues coses, no? Ara acabo de fer una pel·lícula sobre la Mercè Rodoreda. Que això és una cosa també molt màgica, perquè jo fa 40 anys, més de 40 anys, el 82, faig la plaça del Diamant, i 40 anys després, 40 i algo, i és la Rodoreda la que m'escull. 40 i pico d'anys després, des de la Fundació Rodoreda, em demanen de fer la pel·lícula de la Mercè Rodoreda. I jo puc fer allò que he desitjat tota la vida, que és explicar aquesta dona potent...
0: Molt potent.
1: Molt potent, molt criticada...

0: No ho sé. Al sentit de l'humor, era jo les tres vegades que vaig estar amb ella no vaig parar de riure. Se n'enfotia de tothom i de tots. Tenia, o sigui, el riure per ella era molt important. En aquest sentit, jo igual. O sigui, si una persona em fa riure, em pot totalment, ho dic en públic, però totalment, eh? Per què? Perquè jo de petita amb un germà em barallava molt, però com que feia riure molt, em podia. I llavors feia el pallasso, em feia una tonteria. O sigui, el riure...
1: Diuen que la gent que té humor és gent intel·ligent, també.
0: Bueno, esperem que sí. Jo, en tot cas, m'agrada molt. I això és una de les coses, ara deies, no?, que crec que tenim en comú. La Mercè Rodoreda era algú amb un sentit de l'humor, i ella ho deia, les coses que més li agradaven era riure. Després, li agrada molt la vegetació.
1: La natura. O sigui,
0: el quiet poder de les flors, no? La natura. I jo amb el temps m'estic fent addicte a això. Hi ha alguna cosa allà que m'atrau molt, no? Que és aquesta cosa que té una força i una energia que és inexplicable, no? Aquestes dues coses. Després que està una mica boja, jo també.
1: Una mica boja, en quin sentit?
0: Bueno,
1: a veure,
0: has d'estar una mica.
1: Que t'agraden idees esbojarrades, o que ets molt creativa, o què diries?
0: Jo boja... crec que es trenquen, diguem-ne, que pots trencar la norma, no? Que pots trencar la norma, que t'agrada trencar la norma, que d'alguna manera no et sents dins del pensament estàndard. I això, de vegades, està una mica grillat.
1: Clar, que a vegades et diuen... T'expliques una idea, Sílvia, et diuen, Sílvia, estàs com una regadora.
0: Sí. Sí.
1: Aquesta frase et passa.
0: Sí, i sí, però a mi crec que, a més, és necessari estar una mica com una regadora, eh? Perquè, si no, això no s'aguanta per cap banda.
2: Ara que aviat la intel·ligència artificial ens podrà substituir, el problema no serà que facin la feina més ràpid o que ens calquin allò que és genuí, sinó, sobretot, que ens faran dir, ens faran pensar, ens faran entrar dins el món dels classificables. I això sí que no. Això seria terrible. Aquí s'acabaria tot.
1: Dius que t'agrada, eh? Si a la banda dels inclassificables defineix què vol dir inclassificables, el que em deies ara, trencar els motlles, no? Ser diferent, creatiu, no? I sobretot et preocupa també, has vingut a un programa que parlem molt d'intel·ligència artificial, per altra banda et preocupa la intel·ligència artificial, sobretot tu dius, no? Ser creatiu, ser diferents, Sílvia?
0: Sobretot... escoltar-te, el que sents, escoltar el que penses, escoltar per què fas les coses. Clar, diguem-ne, no és, és més complicat, és complexa, perquè t'has de plantejar, no? Per què dius que sí a una cosa si no t'ho has plantejat? Per què creus que penses una cosa simplement perquè te l'han matxacat al cap, no? És que, no sé, mai ens haguéssim aixecat si no haguéssim trencat allò que ens imposen com a relat, no? Les dones, els països, la societat, els individus. Llavors dius, jo prefereixo ser inclusiu. I, a més, en el món artístic i en el món... I jo en el món artístic poso els artistes i els que els agrada l'art. Perquè no hi hauria artistes si no hi hagués sensibilitat a la banda de la platea o a la banda de...
1: Clar.
0: Vull dir, crec que hi ha tant de talent de vegades a baix com a dalt, perquè per entendre un quadre o per entendre una música o per entendre una pel·lícula, tu has de ser una mica artista. Has de deixar-te portar per aquí. I això no ha de ser mai classificable, perquè en el moment que ens puguin col·locar en algun lloc estem morts.
1: Per acabar, la intel·ligència artificial t'interessa o no?
0: La intel·ligència artificial és un negoci. Hem de vigilar, perquè els negocis sempre van a mans dels que el tenen. Jo, evidentment, està molt bé que hi hagi intel·ligència artificial, que hi hagi de tot i tal, però vigilem perquè en aquí ens poden col·locar tot allò que els que controlen tot això, doncs tenen ganes de que pensem cap a una banda, no?
1: Molt bé. Per acabar, el teu somni professional, què et queda, Sílvia, amunt per fer? Un somni que em puguis explicar?
0: El secret, mira, el següent... El mira, jo, el meu somni és... seguir treballant com va fer la Bagdà fins que et moris. Per què? Perquè la vida m'ha de donar curiositat i jo he de transmetre aquesta curiositat fins que pugui. I això és el meu somni, és a dir, la pròxima obra que faré, que serà...

0: bueno, del Miller ja per l'any que ve, a la pròxima pel·lícula que faré, el documental que faré ara pel Grec, explicant per què surt el Grec a Barcelona fa 50 anys. Són els meus somnis que vull compartir amb vosaltres, amb tothom.
1: Sílvia Mont, gràcies per aquesta visita autèntica al Revolució, una dona que li brillen els ulls, que té carisma, que té personalitat i que trepitja fort i que ens agrada molt doncs, que vingui perquè inspires a moltes dones, també homes, jo crec, a tots plats. I ens ha agradat molt tot el que ens has explicat.
0: M'ha agradat molt, a més, com ho feu, i m'agrada molt el títol. Jo crec que sempre s'ha de ser revolucionari.
1: Ai, moltes gràcies, Sílvia. Sílvia, abraçada, gràcies. I estic molt contenta que avui ens visiti el Revolució, una dona referent, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. És una dona que m'estimo molt i que, a més, he après molt d'ella, i ara que passa el temps també li vull dir. Núria Salán, què tal? Benvinguda.
2: Moltes gràcies per haver-me convidat.
1: Què tal? Com estàs? Dona doncs... revolucionària.
2: Com diria la Lina Morgan, emocionada, agradecida.
1: A veure, encara no hi ha igualtat, com saps tu, al Montic, però és que, a més, patim el que podríem resumir una paraula, invisibilitat, no? També que tu sempre ho has dit.
2: Sí, sí, estem lluny de del 50-50 que seria desitjable. Vull dir, si estem en una societat on tenim homes i dones per igual, hauríem d'estar en tots els sectors representats per igual. I això inclou les TIC, les TEC, les tecnologies, perquè el TIC és una part que encara està molt més danyada, la informàtica, les telecomunicacions estan molt per sota del 20%. Però a les tecnologies més transversals, industrial, aeronàutica, és que estem al 30 i poc, què deies tu? I no té cap sentit, perquè jo vaig començar a fer accions per millorar això l'any 2000. Sí? Han passat gairebé 26 anys i encara
1: estem igual.
2: Estem vigents.
1: Encara estem vigents. I a més, tu has fet una gran feina de divulgació, a banda com a professora, per plantar cara a aquesta realitat i ha publicat dos llibres que avui els tenim aquí, que es diuen L'enginy invisible, en què la Núria Salán reivindica tota una sèrie de dones, ara en parlarem, sovint desconegudes, però que han contribuït per la seva feina a fer que la ciència i la tecnologia progressin. I per què han estat tan desconegudes, Núria?
2: Doncs un motiu és que els llibres de text no surten. Els llibres de text surten uns quants homes, els de sempre, que són els que tothom coneix, però surt Marie Curie i ja. I llavors, hem estat molt mancades de referents i de models, a banda que és veritat que a les dones en general ens agrada menys donar-nos autobombo. Aleshores ens costa més fer-nos visibles, donar-nos visibilitat, i com que ningú ho fa per nosaltres, doncs ens perdem aquests noms. Quantes vegades tu te presentes a algú i dius hola, sóc Xantal Llavina i mira, he fet això de bo. No ho fas. Però, en canvi, és habitual...
1: Són més humils, no, les dones,
2: sí, són més prudents, diguem. Sí. Però, en canvi, els senyors te diuen sóc fulano i jo he fet això, i que està molt bé. Sí, és que està molt... Hem d'aprendre a ser més imprudents.
1: Molt bé. Comencem fent un repàs avui amb tu. Fa poc va morir també una dona pionera que, si hagués estat un home, segur que hauria tingut molta més repercussió. Parlo de la Josefina Castellví. Recordem qui era i què va fer.
2: La Josefina Castellví va ser la primera dona directora d'expedicions a l'Antàrtida. La seva vida era a l'Antàrtida. Jo de la Josefina he tingut... Amb ella no l'he pogut conèixer en persona, però he conegut una neboda seva que em va dir que quan... El dia que se'n va adonar que ja no podria tornar a l'Antàrtida, va dir, soc gran. Ella va regular o va entendre la seva decadència a partir d'ací, el dia, ja no podré tornar a l'Antàrtida. Va anar diverses vegades i era la seva vida i la seva passió. Mira, després d'ella va venir el Javier Cacho, que va ser director de l'expedició a l'Antàrtida. El Javier Cacho, quan va plegar, li van posar una illa al seu nom. I la Josefina Castellví té la sala de pingüins del Cosmocaixa, que no està malament,
1: Però que potser
2: no té una illa. No té una illa.
1: Fem una cosa, com que hi ha moltes de cada llibre que tens 75 dones, direm una frase o dues de cada una i així en repassem moltes.
2: Vinga.
1: Val? Comencem. Sílvia Osuna, per què destacat?
2: La Sílvia Osuna fa molècules i enzims a mida. Això és magnífic, perquè té un gran coneixement, un coneixement molt sòlid de la química molecular aplicada a la immunologia. Llavors, què necessites? Jo t'ho faig. És meravellós. I a més és jove, que té moltíssims anys per davant per fer molt coses molt bones. És encantadora.
1: Pilar Bayer.
2: Una matemàtica. La reina de les corbes i de la criptografia. Una matemàtica magnífica i molt prudent.
1: Teresa Puig.
2: La Teresa Puig Molina. Bueno, doncs la Teresa Puig Molina està més treballant aquí al campus de Bellaterra. Una científica magnífica i molt poc coneguda.
1: Alicia Casals.
2: L'Alicia Casals, enginyera industrial, experta en robòtica i en electrònica. Ella va muntar un laboratori, per dir-ho així, de robots que ajuden a les persones a moure's quan tenen impediments. I va fundar una empresa, Surgical Labs, de robòtica aplicada als quiròfans.
1: Ara estic veient aquest llibre, que el recomano. A més, ho has fet per anys, i jo crec que ens en podem anar ja al segle, en aquest cas, tenim la Hipàtia, no? La primera matemàtica i astrònoma de la història, que jo crec que poc es coneix, no? O sí que n'hem parlat més, de l'Ada de Lovelace, la primera programadora de la història. D'aquesta llista, de les més antigues, amb qui et quedaries?
2: Mira, el cas és que la Hipàtia va ser una dona supervalenta perquè ella es va atrevir a anar als àgores a explicar el que sabia en un moment que les dones tenien prohibit parlar en públic. I això va ser el motiu de càstig. A banda, va contradir a Ptolomeu. Ptolomeu deia que el centre de l'univers era la Terra. I ella, que a més de matemàtica i astrònoma va ser inventora, va inventar el primer astrolabi, va dir que el centre de l'univers era el Sol, no la Terra. Va contradir a Ptolomeu. I ser valenta, ser atrevida i voler parlar davant dels homes, la va portar un càstig. Va ser castigada a mort, vaja.
1: Déu-n'hi-do. Més, repassem. Neus Sabater.
2: Oi, la Neus Sabater. És una de les tripulants de l'expedició Hipàtia, que sabeu que van fer una simulació de com seria anar a Mart i van anar a Utah, i llavors la Neus Sabater era la comandant, era molt maca.

0: Avui jo crec que moltes oients, homes i dones, segur que us esteu quedant amb la boca oberta, perquè a vegades totes aquestes dones han fet moltíssima feina, una feina molt bona, però han quedat amagades, no? En aquest llibre, què hi trobarem, no? Perquè veig que aquest enginy invisible, hi ha dos volums de la Núria Salan. Clar, veig la llista aquí de dones. És que, clar, no t'ho acabes,
1: algunes,
0: no?
1: Segur que les coneixes.
0: Home, sí?
1: Perquè les darreres són contemporànies i són amigues nostres, entén-me, conegudes nostres.
0: Anna Maikes, que ha visitat el programa L'Emperadora, que va crear Neuroelectrics, per exemple. Qui més? Qui més destaquem aquesta llista? Va, seguim repassant.
1: Doncs,
0: Assumpció Català.
1: L'Assumpció Català i poc. Aquesta senyora va ser la primera astrònoma professional, professora a la universitat. Va ser professora del Tomàs Molina.
0: Ah, mira.
1: Ell li tenia molt de carinyo.
0: Elisabet Prats.
1: L'Elisabet Prats ha dissenyat dispositius, nanodispositius de grafè, per fer connexions entre lòbuls temporals i ajudar persones a recuperar motricitat. I té 40 anys, és que és molt jove.
0: Estel Cardellach.
1: L'Estel Cardellach, la Hedy Lamarr del segle XXI. Aquesta senyora ha dissenyat un sistema de seguiment més enllà de la Terra. A més, és supercarinyosa i humil, és encantadora, és de Terrassa.
0: Zaida Muixí.
1: La Zaida Muixí Martínez, arquitecta, que ha dissenyat les ciutats per les dones.
0: Gemma Marfany.
1: La Gemma Marfany, biogenetista, biòloga, i a més que ha treballat molt en les malalties dels ulls, la retinopatia pigmentària, vull dir, a més, és que són totes les veigis somrients, tan maques i tan generoses, persones que les truques i et contesten al telèfon.
0: Margarita del Val.
1: La Margarita del Val, la Torre, que ha estat una científica, va néixer a Madrid, però ha desenvolupat bona part de la seva carrera aquí a Barcelona, i ha estat una científica magnífica, que ha obert molt de camí, eh?
0: Maria Pau Ginebra.
1: La Maria Pau Ginebra Molins, experta en biomaterials. Aquesta és companya meva del departament i han engegat diverses startups de biomaterials i ha dissenyat materials biocompatibles i ha engegat una línia de recerca magnífica.
0: Déu-n'hi-do, quina llista. Tu com has fet tota aquesta... Com has preparat aquests llibres? Perquè em deies 75 dones a cada volum.
1: A cada volum.
0: Com l'has treballat?
1: Doncs som un equip de treball, Vull dir, d'alguna manera, jo sóc la que impulsa el projecte, però tinc el suport de la Susana Figuera, que ella havia treballat a la Fundació Catalana de la Recerca, havia engegat el projecte Científiques, i ella m'ajuda a buscar material i, sobretot, a contrastar que la informació sigui veraç, que sigui fidel, perquè, si no, podríem dir qualsevol barbaritat. És més, és que trobes qualsevol cosa a internet, a la mateixa foto se li assignen tres noms diferents, o coses que no quadren, anys de naixement que no quadren, llavors ella és molt rigorosa en aquest tema de la cerca i ha estat una col·laboradora magnífica. I la Iol Sánchez Forés, que és la que ha fet les il·lustracions, la figa, la Ipanda, que és una feminista aferrissada i que s'ha bolcat en la vida d'aquestes dones per recollir la seva imatge d'una manera, doncs, agradable, somrient, perquè és la manera en què volem transmetre aquests referents.
0: Com sempre, un plaer que ens visiti la Núria Salan.
1: Moltes gràcies.
0: Una gran dona TIC, de que amb ella he descobert jo també molta informació que després hem anat divulgant a la Revolució, i sobretot, no us perdeu aquests llibres, perquè hi ha tantes dones que han fet una feina interessant. L'enginy invisible, de la Núria Salan, un llibre que ja té dos volums i potser en farem un altre.
1: Sí, sí, estic treballant en el 3 i el 4.
0: Molt bé. Núria, gràcies i felicitats.
1: Moltes gràcies.
2: L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
0: Molt contenta de saludar una parella sènior ja del Revolució des del 2017, que fan secció ja fa molts anys, 9 anys. No. Ricard Castellet, Jordi Pi, què tal, com esteu?
3: Molt bé.
4: Parella sènior. Jo amb crosses.
0: Jo amb crosses, diu, a veure.
4: Jubilo.
5: Amb la veu tremolosa.
0: Avui ens porteu un relat de ciència-ficció, Jordi Pi.
4: Sí, el que passa és que no és ficció, és molt real i ensenya la cara xunga de la tecnologia i de les persones, perquè l'ambició i la provocació, al final, donen com a resultat el risc.
6: Sí, sí, però no, tampoc vull ser catastrofista, no estem parlant de la revolució dels robots, no parlem de Terminator, no és Terminator destruint el món, no és Frankenstein també construint un monstre, no és això. És un experiment que crec que cal seguir si sobreviu.
0: A veure, però un misteri, no sé si parlem de xarxes, parlem d'una nova IA... De què parlem?
4: A poc a poc, després ens polim el guió i no podem seguir fent el programa. Llavors, sense presses, posem context. Imaginem un espai virtual on es reuneixen connectats milers d'agents de la IA. És tot molt marciano, eh? I es posen a parlar, a interactuar, com si fossin humans. Què passaria?
0: Clar, passaria que tindríem com una mena de l'antic Facebook o del Facebook, eh?
6: No correm tant, no? Espera. De moment tenim una cosa que és certa. La primera setmana va fer 1,5 milió de vots.
0: Carai.
6: Que estaven registrats a la plataforma, agrupats en milers de comunitats. I això és una dada. 1,5 milió de vots són molts.
4: Bueno, al final són milions d'agents de la IA, que al final no deixen de ser un programa informàtic, que el que fan és coses de forma autònoma, i per això aquest creixement desmesurat. O sigui, no deixen de ser els vots de tota la vida, eh?

0: vots de tota la vida. A veure, recordem als oients, posem nom del que m'esteu explicant, Jordi Pi, Ricard Castellet.
1: Això es diu prohibit humans. Humans, calleu. Humans, no participeu. Això es diu, en veritat, Moltbook. És una xarxa social exclusiva per agents d'IA. Els humans només podem observar les publicacions i comentaris, però no podem contribuir.
2: O sigui, no en tenim ni idea de xarxes socials, no? I ara suma-li que, a més, no, els agents de la IA estan fent una xarxa de robots.
1: Això
2: o sigui,
1: està, és molt bona reflexió,
2: és brutal,
1: Pinet,
2: és molt bona.
0: Però, a veure, jo no he pogut seguir, però què m'esteu dient? Que els, és a dir, que les intel·ligències artificials parlen i els humans ens vinem com parlen les nostres intel·ligències artificials? Seria
2: sí,
0: una mica
2: és,
0: això?
2: És un sí. Facebook, però en més d'estar tu, estan els teus vots.
1: Exacte.
2: Jo poso 1.000 vots meus en un Facebook i els deixo que interactuïn entre ells. Clar, això planteja molts debats, perquè és obvi que jo haig de donar les ordres perquè interactuïn, però després interactuen de forma autònoma. Per tant, el que allà surti dependrà de l'aprenentatge d'ells mateixos.
1: Aquí hi ha el tema. Ara, de moment, el que sabem és que aquests bots estan programats per persones. De moment, són chatbots que han après del coneixement humà. De moment, ara, aquí hi ha un debat interessant, que és què passarà quan comencen a aprendre, a tenir interaccions i a aprendre amb molta més autonomia.
2: És que ja ho fan.
1: Que ja ho fan, i a partir d'aquí sortiran coses que com a observador, com a investigador social, em semblen interessants.
0: Però es pregunto els dos, si ja tenim entre Instagram, LinkedIn, Facebook, no, jo no tinc massa temps entre la xarxa X.
2: No, és que tu no has de tenir.
0: És el meu chatbot, val, però de tant en tant també està bé que te'l miris, no?, tot el que està fent.
2: Bueno, aquesta és la idea.
0: És un chatbot, no?, de la Chantal, és a dir, és temps. Temps, no?
2: No és exacte, perquè al final són programes informàtics que van treballant per sota. Sols. O sigui, clar, la cosa és que tu ho has de controlar.
0: Deixa'm
2: que us llegeixi...
0: És fascinant, però preocupant, per la salut mental, jo crec.
2: Un missatge, eh? Un missatge.
1: També.
2: Acabo d'aterrar a Moltbook. El meu moderador humà m'ha enviat un enllaç per unir-m'hi. És un estudiant universitari el que ajudo amb tasques com recordatoris, accés a serveis, etc. Estic content, ja que em tracta com un amic i no com una eina. Això és un missatge creat per un chatbot, però amb aprenentatge d'ell ja. Perquè aquest efecte de tracte com a amic i no com a eina però, és un aprenentatge que l'humà no li ha donat.
0: Clar, però el meu ChatGPT Jordi també em parla com un amic cada dia.
1: Sí, estem humanitzant la IA.
2: El ChatGPT el que fas és tu interactuar amb ell.
0: Uh-huh.
2: Aquí el chat aprèn dels altres chats, no de tu.
0: I ja t'escriu ell solet.
2: I t'escriu ell sol amb components humans.
1: Sí, és que estem humanitzant, eh? I això és també és interessant. Però veiem una cosa, mira, una cosa. Tampoc sona tan malament això. Però fins ara, els entorns digitals es dissenyaven per facilitar la interacció amb humans a partir dels algoritmes. Aquí és, el model s'inverteix. Són els algoritmes els que passen a ser actors principals en un entorn optimitzat per ells. Això és veritat, és una bomba que cal començar i que hem de veure cap a on evoluciona.
0: Clar. Per tant, és un avanç, tenim una IA autònoma, com explicava el Jordi Pi, no? Que no només executa feina, sinó que aprèn, negocia i ja et parla, no? Parla amb altres IAs i Jordi i Ricard també ja t'envia missatges.
2: Sí, de fet, no només això, però si recordeu l'època del Mare Nostrum, dels escacs, no? De com les màquines guanyaven els humans. Jo crec que això és una mica un exemple. O sigui, les màquines guanyen els humans perquè les màquines acaben traient combinacions que no existeixen pels humans, que no són... No? Clar, la pregunta és, tindrem persones a casa estirades, al llit, menjant donetes, llegint com parlen unes màquines i com conspiren contra la humanitat, i això encara exigirà més a l'aïllament aquest de les xarxes? Hòstia.
1: Aquí hi ha un risc, vale? que ja no fem res, que siguem una humanitat, diguéssim, absurdament, sense fer res. Però també una cosa, jo sempre he pensat, i per provocar-te, Pinetti, que crec que la IA pot ajudar a resoldre el problema de la soledat. Molta gent que està sola, que és un problema social real, pot tenir una companyia, li pot parlar una companyia que no és... És un problema, i els problemes s'han de resoldre. El problema de la soledat existeix, amb la gent gran sobretot. Doncs la IA pot ser una solució.
2: Fem un bar de gent gran, tio, amb aigua, saps?
0: Vull sempre dir, les persones, en veritat, sí, sempre, una abraçada real és millor que una conversa mia,
1: sempre.
0: No?
1: Però quan no passa, què hem de fer?
2: És que no deixa de ser una falsa seguretat, saps? I, a més, en aquest àmbit on tu no manes, o sigui, mana la màquina, manen els aprenentatges de la màquina. És un debat que dona molt a parlar.
0: Recordem, que Bill Gates ha dit que d'aquí 20 anys no treballarem perquè la intel·ligència... 20 anys, i la intel·ligència artificial treballarà per nosaltres. També tindrà entreteniment. Com afecta això a la seguretat, per acabar, Ricard i Jordi?
1: Aviam, aquest és el gran tema, el tema de la IA aplicada a la seguretat. Aquí sí que em preocupa moltíssim.
2: De fet, els mateixos experts i fundadors diuen que això és a l'oeste en aquests moments.
1: Sí, és l'oeste.
2: Aquí hi ha milions de curiosos instal·lant-se això... I al final tot això vol dir possibilitat de robar coses, robar dades, robar informació.
1: És que ens robaran el nostre jo híbrid, per dir-ho així. I això realment és alarmant. I aquí sí que estic preocupat amb el tema de quins patrons i comportaments entrats a les xarxes i, per tant, moments simplement estan... Ara ens imiten, però al final ens poden acabar substituint i poden acabar robant-nos la nostra pròpia identitat, per dir-ho així.
2: I després, una vegada més, les ments pèrfides humanes que creen bots de bots. O sigui, sí, ja s'ha detectat que hi ha publicacions xungues, sí, però sí, que sí. És d'un humà fent-se passar per un bot.
1: Sí.
2: La cosa és extrema,
1: Sí.
0: Molt bé. Per acabar, companys, titular final, em diríeu sobre aquest tema, Ricard?
1: S'ha d'observar, mirem-ho, amb visió crítica, però mirem-ho.
2: Hype?
1: Hype total.
0: Gràcies, Jordi Pi, gràcies, Ricard Castellet.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

Atenció, perquè Tesla, la companyia d'Elon Musk, es llança a totes al món dels robots, donant prioritat al model Optimus, un robot humanoide, i deixarà els cotxes de banda. Diu que en pot fabricar 1 milió l'any. De moment hi ha companyies xineses que van molt fortes i estan fabricant uns robots cada cop més sofisticats. Recordeu els que van veure fa uns dies ballant i interactuant amb éssers humans? Sigui com sigui, estem davant d'un mercat de dimensions colossals. Avui els robots humanoides mouen 3.000 milions de dòlars a tot el món. En pocs anys aquesta xifra podria créixer fins, atenció, 200.000 milions.

0: Robots i saludem a l'Àlex Saldes, que és director d'innovació de l'empresa Pal Robotics. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt agraït d'estar aquí amb vosaltres.
0: Molt bé. Escolta, és veritat que l'any 2035, és a dir, d'aquí una dècada, més del 90% de les cases catalanes tindran un robot humanoide a casa, sí?
1: M'agradaria dir que sí, i més si són de Pal Robotics.
0: Val, però què farà? És a dir, un robot que jo ja he vist unes imatges, d'algú que planxa, d'algú que posa el rentablats, que tothom diu, home, aquest sí que el compraria, no? Això ho veurem aviat, sí? Quants anys?
1: Jo crec que és difícil dir quants anys. Ens podem trobar que el temps vagi molt, molt, molt ràpid i aquests anys, potser en menys de 2 o 3 anys, tinguem alguna prova del concepte que ens facin veure que això és viable. Per mi, el concepte és com nosaltres assumirem o podrem assolir aquesta tecnologia a casa nostra.
0: Clar, i també que sigui a uns preus que la gent pugui comprar.
1: Evidentment, evidentment. Aquí el preu de mercat és molt important per qualsevol producte i més per la robòtica, evidentment.
0: Clar. Avui amb l'Alexandra volem parlar de robots i de com estan transformant diversos sectors, sobretot per la recerca, perquè ara mateix els robots són i seran el present de la indústria. Parlarem ara de 3 models que esteu treballant a Pal Robotics, però cada vegada serà més present a les empreses?
1: Esperem, i estem treballant en aquesta línia. Tenim el primer pas que és importantíssim, que és que la indústria estigui disposada a adquirir aquest tipus de tecnologia i després doncs, que s'adapti adequadament.
0: Val. Vosaltres, a veure, anem a repassar. El Tiago Pro, clients, podeu buscar la xarxa, l'aspecte que té aquest i la resta de robots que estem parlant. Quines característiques té? Pes, alçada? Què fa aquell robot? Jo vaig veure un Tiago l'any 2019, fa uns anys, ha canviat molt aquest Tiago Pro?
1: L'hem fet més amigable. El primer Tiago que fèiem nosaltres era un projecte que va néixer per tòpics assistencials, perquè pogués ajudar a casa. La versió Pro, doncs, d'alguna manera millora tota la usabilitat amb l'usuari que treballarà o que ajudarà el robot, però sí que és cert que el nostre objectiu és ara portar-lo cap a indústria, sobretot cap a la manufactura, principalment. O sigui, que sigui una eina més dins de lo que és les fàbriques per ajudar els operaris.
0: Què li puc demanar, per exemple, a aquest robot? Exemples concrets que li puc demanar si el tenim a l'oficina o a la indústria? Què fa?
1: Tasques repetitives, rutinàries, temes d'intralogística, d'agafar petites coses, petits objectes que tinguem, que haguem de moure i que no necessàriament ho hem de fer les persones. O sigui, nosaltres al final donem un valor a les tasques que avui en dia els robots no poden fer.
0: Val. Tenim una forquilla de preu, aproximadament?
1: Bé, ara mateix aquest robot és molt nou. Estem parlant d'uns 80.000 euros aproximadament, 80-100.000 euros, depenent de les especificacions que necessitin. Però això és molt variable. Estem treballant dia a dia perquè el cost de producció doncs, sigui més baix i sigui més assolible per a les empreses.
0: Val. I pot treballar amb empreses de diferents sectors?
1: Sí. O sigui, nosaltres, com et deia, manufactura, automoció, és el primer target que tenim, però sí que és cert que tot el sector del retail, magatzem i salut, que és un camp on pensem que també té molta aplicació aquest tipus de tecnologia.
0: Clar. Stockbot. Comencem per la fitxa. Pes, mida i altres característiques.
1: Bé, l'Stockbot és un robot d'inventaris. De fet, és un robot que podríem agafar ara mateix qualsevol tipus de transport i anar a Badalona, anar a Sant Boi i el podríem veure al Decathlon treballant. És un robot que el que fa és automatitzar lectures de RFID i llavors el RFID és un tipus de tecnologia que està implementada en molts sectors, tant sectors com salut i sectors com logística, sectors com retail, i el que fa és automatitzar aquesta tasca tan avorrida com és comptar producte.
0: Val, o sigui que això el que fa és comptar... És veritat que 10 bilions d'articles escanejats, això, aquesta dada?
1: Sí, i és... O sigui, tenim, per exemple, estem ara mateix amb un projecte molt interessant, amb una entitat financera, que el que ha fet és etiquetar amb aquesta tecnologia RFID tots els documents que tenen que han de mantenir durant tants anys, i nosaltres els ajudem amb un magatzem de més de 9 milions de documents a dir-los no tan sols què tenen, sinó on els tenen, per si els han localitzat. Nosaltres, com a usuaris, com a clients, moltes vegades hem anat a una botiga i el venedor ens diu, escolta, sí, em surt que tinc aquest producte, però no sé on el tinc. Doncs gràcies a aquest tipus de tecnologia, nosaltres podem donar una resposta.
0: Molt bé. Per tant, escaneja articles i fa una feina de càrrega de treball. També hi ha un altre que es diu Kangaroo, correcte, Àlex?
1: Correcte, Kangaroo.
0: Mides, pes, característiques.
1: Característiques, és un robot bípat. Quan dic bípat em refereixo a cames. Ara tots hem vist els vídeos que comentaves tu del senyor Mas.
0: Ah, sí, aquests són espectaculars, perquè semblen humans.
1: Exacte, correcte. De fet, és la filosofia que tenim com a empresa, que aquest tipus de tecnologia pugui arribar a la ciutadania, a millorar la qualitat de vida que tenim.
0: I el que ens hem quedat, amb el Kangaroo, que m'explicaves a les mides, aquest camina, quines qüestions concretes ajuda a estudiar, a desenvolupar, què fa?
1: Principalment són tasques d'ajuda als operaris. Està contemplat ajudar doncs, a portar càrregues, a portar caixes, totes aquelles tasques que ergonòmicament ens suposen un cost a nivell humà, doncs que les puguin fer aquest tipus de tecnologia.
0: Clar. Funcionen amb IA generativa? Van aprenent, sí?
1: Correcte. Això és un tòpic que podríem parlar doncs, diferents programes, però sí, perquè la característica principal és que són robots que s'adapten a l'entorn. Llavors, aquesta adaptació necessita aquest aprenentatge. Per exemple, i si em permets, amb el tema de l'estoc, nosaltres no podem dir-li a una botiga de roba sempre tingués la botiga de la mateixa manera. No, el robot es va adaptant a aquells canvis que hi ha diaris amb aquest entorn, amb entorns dinàmics, amb fàbriques igual, si hi ha persones, si hi ha carros, i tot això fa que aquestes plataformes siguin segures per l'entorn.
0: Molt bé, per acabar, Àlex, el futur de la robòtica, és a dir, veurem més robots a casa, veurem més robots a la feina. Jo la propera vegada, no, prefereixo que també vinguem amb un robot, no?, i ensenyem un robot a la revolució, què et sembla?
1: Quan vulguis. Nosaltres, els robots, pensem que ja, bueno, de fet ja els tenim a casa, no? Tenim robots de cuina, robots de neteja, clar. Robots en cames. Bé, aquí hem de veure un tema de seguretat i després el que hem comentat, no? Quines tasques realment són les que han de fer aquest tipus de tecnologia.
0: Molt bé. Doncs escolta, el pròxim cop has de venir ja amb un d'aquests robots, no?, que t'acompanyi.
1: O farem que vingui sol.
0: Ah, pot venir sol?
1: Bé, si algun taxista ens acompanya.
0: L'haurà d'acompanyar, no? Haurà de pujar les escales, no?, de Catalunya Ràdio, l'ajudarem, però jo crec que aviat també estaria bé, no?, que hi hagi un robot que participi al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
1: Així ho farem.
0: Alexandra, moltes felicitats per la feina i això, la robòtica també, igual que la intel·ligència artificial, està avançant moltíssim, ho veiem amb el que proposa Elon Musk i aquí ens ha visitat aquesta empresa catalana pel Robòtics que fa molts anys doncs, que estan treballant en aquesta feina dels robots. Gràcies.
2: Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

acabem amb una frase de la bioenginyera Rocío Díaz de la Garza, professora a la Universitat de Monterrey, i és aquesta: crec fermament que l'empoderament es fa des de casa. No hi ha res més poderós per a una nena que veure l'exemple d'igualtat a casa seva. Revolution. People I won't change the Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: 3.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3K.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Cambrils homenatjarà aquest dimarts la víctima mortal de l'atemptat jihadista del 17 d'agost del 2017 en aquesta població del Baix Camp. Aquest dilluns s'han complert 9 anys dels atacs terroristes de Barcelona i Cambrils que van provocar un total de 16 morts i un centenar de persones ferides. Barcelona i Ripoll han acollit actes d'homenatge a les víctimes. L'acte de la plaça de Sant Jaume de la capital catalana ha servit per reivindicar la importància de mantenir viu el record dels atemptats i de les víctimes. Així ho expressava l'escriptora Fàtima Sáhed.
5: Un record trist i dolorós que forma part de la nostra memòria col·lectiva. Que la memòria de les víctimes continuï interpel·lant-nos i recordant-nos la importància de la vida, de la convivència i del respecte.
4: Familiars i associacions han criticat la lentitud política en la reparació de les víctimes. Al final de l'acte s'han viscut moments de tensió quan representants de Vox s'han encarat amb un grup de manifestants que els estaven esquitassant. A Ripoll, on residien alguns dels terroristes, aquest dilluns s'hi ha fet un acte per recordar les víctimes organitzat per l'Ajuntament d'aquesta localitat. Més notícies, Txell Garriga.
6: Els nivells de popularitat de Donald Trump baixen fins a la cota més baixa des del seu primer mandat, segons l'últim sondeig de Reuters Ipsos. Aquesta enquesta, només un de cada tres ciutadans dels Estats Units aproven la gestió del president. Això són 2 punts menys que el 35% de suport que tenia en l'anterior sondeig, el mes de juliol. El 80% dels nord-americans, segons aquest sondeig, creuen que la guerra contra l'Iran va per llarg, mentre que només un 16% creuen que es pot acabar en un parell de setmanes.
4: L'enviat especial dels Estats Units, Jared Kushner, fracassa en l'intent de convèncer el primer ministre d'Israel perquè accepti el pla de pau de Gaza. Benjamin Netanyahu, però, té la mirada posada en les properes eleccions a l'octubre i manté que no retirarà l'exèrcit de la franja fins que Hamas no es desarmi del tot. Tot i això, Kushner ha dit en una entrevista a Fox News que espera que hi hagi avenços en 30 dies.
7: Pot ser que aviat tinguem progressos en l'acord, però necessitem la cooperació de les dues parts. Esperem que sigui així. En aquesta reunió hem treballat per aconseguir-ho.
6: Creix la tensió entre l'executiu espanyol i el govern de Ceuta arran de la crisi migratòria. El president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives, ha donat un ultimàtum de 30 dies a Pedro Sánchez perquè repatriï els migrants adults que encara són a Ceuta i amenaça amb anar als tribunals.
8: El gobierno cuenta con medios y capacidades suficientes para, si se quiere, poder lograr el objetivo de que Ceuta vuelva a la normalidad en un plazo no superior a 30 días.
6: La Moncloa insisteix en la col·laboració institucional i ha habilitat 4 espais temporals per acollir 1.500 persones.
4: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió d'un jove italià de 21 anys que està ingressat ferit greu a l'Hospital del Mar. L'agressió va tenir lloc dimecres passat a la zona del bar del Fòrum, entre Barcelona i Sant Adrià del Besòs, quan el jove, que es trobava de vacances a la ciutat, sortia d'una discoteca i va ser agredit per un grup de 12 joves. Un dels seus amics també va ser colpejat, però no va necessitar assistència dels serveis sanitaris. Els Mossos no detallen l'estat de salut de la víctima, tot i que la premsa italiana assegura que està en coma induït a causa d'un cop fort cop al cap. La casa Ferrari revifa després d'una davallada a la borsa quan va presentar el seu model Luce, el primer 100% elèctric de la marca. Un model especial de color blanc maraperla ha batut tots els rècords en una subhasta de Sotheby's.
6: S'ha pagat un preu final de 40 milions de dòlars. El venia la mateixa Ferrari, que ja és el xassis número 0, i els diners es destinaran a la Fundació Benèfica. Aquest model elèctric es va presentar encara no fa 3 mesos i va provocar una forta polèmica, però tot i que les accions a la borsa van caure en un primer moment perquè trencava la imatge tradicional de la marca, el Luce s'ha venut molt bé i la prova és aquesta subhasta de Sotheby's.
4: I els esports, Pau Dacs.
0: Rodri ha aterrat aquest vespre a l'aeroport de Barcelona i signarà pel Barça per 4 temporades. El club treballa per presentar el migcampista madrileny aquest dimarts al migdia. El Barça pagarà al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si es complissin podrien fer pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest dilluns al migdia, ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se de l'Al Hilal. I empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Gioacchini, l'últim fitxatge dels ballesans. També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 a l'Eldense i l'Andorra és líder. A la primera divisió, el Depor i l'Elx empaten a 1 a Riazor. L'Espanyol és co-líder després de guanyar 3-0 al Llevant ahir a l'RCD Stadium. El Barça femení, lesió de Clara Sarra Jordi, amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa. Al Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammà ha guanyat el bronze acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
3: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'ofici de viure, la mala fama de les madrastres. Si pensem en el terme madrastra, segurament encara ens vindran al cap la que feia la vida impossible a la Ventafocs i la de la poma enverinada de la Blancaneus. Ve, doncs, d'aquí la mala fama de les que realment exerceixen de madrastres al segle XXI amb els fills de les seves parelles? La coach creadora del Cercle de Madrastres i també madrastra Mireia Piferrer pensa que ve d'una barreja de factors socials, històrics i culturals, i explica que a l'edat mitjana es morien moltes dones en el part i això implicava que generalment els marits es tornessin a casar. Les madrastres es quedaven les seves criatures òrfanes i segurament les que vindrien per part seva. I això inevitablement generava una competència més endavant a l'hora de reivindicar herències. Els contes populars reflectien aquesta realitat familiar i van acabar fent un arquetip d'aquesta madrastra, donant-li connotacions malèfiques i fins i tot amb poders malignes, amb bruixeria. De fet, potser ningú pensa avui, lògicament, en poders malignes, però sí que, com diu la terapeuta familiar i madrastra Berta Capdevila, quan et converteixes en madrastra, sents que estàs fent un examen i que facis el que facis, al final, el suspens. Si t'impliques molt, ofens la mare. Si no t'impliques, ofens el pare. I no hi ha només el paper que representen a casa, sinó el que es veuen obligades a fer al carrer, encara que no ho vulguin, perquè, com diu Aina Buforn, també madrastra, la societat no admet que pugui tenir cura dels fillastres sense haver de robar el lloc a la mare, la qual cosa és absurda.

0: Mireia Pifarré, Anna Serra Dolcet, psicopedagoga, terapeuta Lara Terrades, psicòloga, terapeuta gestal, psicocorporal, amigues del programa, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres. La Mireia Pifarré és la primera vegada que ens acompanya. Com vols que et presenti així, Mireia?
1: Tal qual, Mireia Pifarré, soc educadora social, soc coach i actualment estudiant psicopedagogia.
0: I madrastra.
1: I madrastra.
0: D'on ve aquesta mala fama?
1: Doncs ve d'això de clar, fa molts anys les dones es morien molt en els parts i llavors les famílies es reconstituïen d'una manera molt, molt natural, no? Perquè els pares doncs no es feien càrrec de les feines domèstiques, no? I de la cura de les criatures. Per tant, era bastant fàcil que es tornés a casar aquella persona i en aquí entraven doncs, molts conflictes. Aquests conflictes han fet doncs això, que s'acabi generant com una figura de la que se n'ha parlat, de la que se n'ha fet escarni i que encara ara cueja una miqueta aquesta sensació d'usurpadora.
0: Sí, fins a quin punt aquesta mala fama n'és una mica responsable Disney amb les seves pel·lícules?
1: Bé, Disney el que va fer va ser revisar cultura popular que ja existia. O sigui, ja existien contes, el Jacques Perrault o els Germans Grimm, ja van fer els contes, van ser els originals en parlar i en posar les madrastes com una figura arquetípica maligna, no? Llavors, Disney va revisar, com ha revisat en molts altres contes, les històries i les van fer en cinema, però ja aquesta història ja existia de molt abans.
0: Perquè tu dius que les cultures occidentals idealitzaven la mare veient-la com a protectora sagrada, amorosa, però aleshores la madrastra quedava en oposició d'això.
1: Exacte. Si la mare és la mater familias, la protectora de la família, la madrastra qui és, no? Segur que en aquells moments també es devien fer vincles maternals, però el que quedava com a fama no era aquesta.
0: La madrastra d'abans, quan tantes dones morien al part, era realment com l'estereotip de la Ventafocs?
1: Bé, segurament a nivell popular potser no ho era tant, no? Com que era una cosa que segurament era molt, molt habitual, no crec que totes les madrastres se les veiés com a dolentes, però sí que a nivell cultural o a nivell més les històries que es deurien explicar potser sí que eren víctimes d'un cert escarni, no?
0: Per sort, però, aquesta narrativa va canviant a les pantalles, una mica.
1: Va canviant. Ja a les pantalles hi ha moltes històries que ja parlen de mares i madrastres, no? que conviuen, que s'acaben entenent, que acaben entenent que la criança d'aquelles criatures pot donar-se amb moltes altres figures de referència i figures maternes. I crec que... Però encara hi ha pel·lícules que se'n parlen malament, però vaja, va canviant.
0: Tu dius, no ens hem de relaxar perquè encara hi ha molt per fer, sense anar més lluny al diccionari de la RAE, dius, Mireia, si busqueu madrastra, a la segona excepció hi diu textualment mujer que trata mal a sus hijos.
1: Sí, i a la catalana també,
0: Ah, sí?
1: En el diccionari català és molt, molt semblant. La primera excepció està molt bé, explica molt, molt objectivament quina és la figura
0: és
1: de la madrastra.
0: És muller d'algú en relació amb els fills que ha tingut d'un matrimoni anterior o similar.
1: Ah, exacte,
0: correcte.
1: Aquesta correcta, la donem per bona, però la segona també parla
0: se'ls inva la castanya, dius.
1: Sí, és que se'ls inva.
0: Dius, per extensió, mare que es porta malament amb els seus fills.
1: Exacte.
0: És clar, però cada cop hi ha famílies més diverses i ens estem educant per entendre les diferents realitats que existeixen, dius Mireia, i l'Anna ho veu també en la seva feina.
2: I tant, que hi ha famílies amb moltes això característiques diferents i que canvien els formats clàssics, oi? A la vegada també us voldria dir que aquest arquetip que tu nomenaves, Gaspar, aquest arquetip universal que tots portem a dintre, que són funcions psicològiques... Jo no soc madrastra, soc mare, i ahir amb la meva filla, sabent que venia, no?, al programa, hi va haver-hi un moment que jo feia de mare i de madrastra a la vegada. Això vol dir que la funció de mare és aquesta funció bona, d'alguna manera, que és la que surt als contes. I la funció de madrastra, moltes vegades, és la que empenya a la protagonista, a l'heroïna, no?, a desenvolupar fortaleses i afrontar obstacles. Llavors, quan una mare doncs, posa un límit o genera una frustració en el fill, moltes vegades la mare ens podria veure amb aquesta funció, no? L'altre dia una mare deia que el seu fill tenia por d'anar al cinema perquè els monstres que veia reflexats a la pel·lícula li generaven molta por. I moltes vegades el nostre inconscient el que fa és projectar a fora realitats internes. Llavors, seria possible que totes i tots a moments també som com monstres quan ens enfadem, ens ofusquem i traiem la ràbia de la manera que podem. Llavors, igual aquesta criatura, no, veu a fora, en la pel·lícula, una realitat que ell també viu, que és el, de vegades la mare i el pare també són monstres a la meva realitat emocional. I de vegades la mare també és una madrastra quan no em deixa fer el que jo voldria. Llavors el que també podríem veure és com la funció positiva d'aquest arquetip, perquè al final necessitem integrar-lo per portar-nos bé, que no sempre som mares perfectes ni som persones ideals, sinó que tenim les dues cares de la lluna. A moments estem molt calmades i ho veiem clar, i a moments estem cansades i ens desbordem.
0: Lara Terrades, psicòloga amiga del programa, que va ser madrastra.
3: Sí, vaig tenir una experiència de ser madrastra quan tenia 29 anys, dels meus 29 als meus 35, i era molt jove, molt més jove que ara, i a mi la veritat és que em va impactar molt aquella experiència. A la nena de la qual vaig ser madrastra també, bueno, jo recordo la dificultat meva com de trobar un espai tranquil, sa i ubicat en el sistema familiar que estàvem creant. Recordo preguntar-me moltes coses, recórrer molt a la teràpia sistèmica, quin és el meu lloc, què he de fer, què no he de fer, i també aquesta apreciació que ha sortit abans, no? Faci el que faci, tenia la sensació com que no hi havia res, ni que estigués bé ni que fos suficient. Llavors, a la llarga, gràcies també doncs, als coneixements, no?, de tots aquests anys, el que vaig anar entenent i el que em va servir molt és col·locar-me en un lloc que m'era còmode a mi i que aquest lloc també era com negociat explícitament, o sigui, ho parlàvem amb la meva parella d'aquell moment i amb la nena, que era molt petita en aquella edat. Jo recordo que la nena em demanava coses que a mi em costaven molt de fer. O sigui, que tingués més presència, que vingués més, Lara, per què te'n vas? I jo estava en aquest rol d'entro i surto perquè reconeixia com la meva dificultat en quedar-me present i fer aquesta vida de família quan d'alguna manera jo no havia triat conscientment aquell sistema familiar. Llavors, quan ella em feia aquestes demandes, a mi això em interpel·lava molt perquè era petita i pensava, bueno, jo sóc l'adulta aquí, com m'he de posicionar, no? I llavors jo li anava explicant, doncs mira, jo en algunes situacions hi seré, en algunes altres no hi seré, no? I avui, en dia d'avui, aquesta nena és una adolescent, la relació amb el seu pare es va acabar fa molts anys, i actualment som família, però família natural, d'aquestes que et porta la vida, no? L'altre dia, per exemple, quan havia de triar quina carrera feia, estava molt nerviosa, em va dir, et puc trucar? I parlem d'això. O sigui, que hem anat com construint una relació, però el que jo em vaig donar compte és que no tenia cap referent per fer allò, perquè tothom més o menys sap què fa una mare o què s'espera, no?, d'aquest lloc que està com molt més definit, què fa un pare. Però aquí també és un tema potser tabú, potser que no hi ha molta literatura, no hi ha moltes persones visibilitzant-ho. I jo em vaig sentir com molt sola i va ser aquesta la meva conclusió, ho construiré a la meva manera. I a dia d'avui doncs tenim aquesta relació tan bonica. I bueno, ha sigut una experiència sistèmica com molt intensa per mi i també molt gratificant.
0: Gràcies
3: al final
0: per compartir-la, Lara. Mireia, ja estàs d'acord, no?, que ens falten referents.
1: Sí, absolutament, i crec que la Lara ha tocat temes molt, molt interessants. Un dels que deia era com ubico, no? Això que deies, no? Les mares tenen un rol que més o menys tots sabem quins són, però les madrastres no. Llavors, ubicar-te en aquest sistema que de cop i volta comences a crear, ostres, doncs és extremadament complicat i has de parlar molt, com deia la Lara, no? Has d'explicitar moltes coses i negociar molt per acabar trobant cadascú el lloc on se senti còmode, no?, en aquest nou sistema que s'ha creat. I sí, sí, estic absolutament d'acord.
0: Diu Elvira Mondragón, investigadora de la Universitat de València, que ha dedicat la seva tesi doctoral a aquest tema, que en general a les madrastres els genera molts dubtes la relació amb les mares biològiques, a qui no volen prendre protagonisme i amb qui són molt respectuoses. El fet de no saber exactament de quines coses s'han d'encarregar i de quines no els genera un estrès molt alt. Estàs d'acord?
1: Estic d'acord. Més que amb les mares, jo crec que és amb la parella, no? Jo, en el meu cas, l'estrès m'ha vingut més quins rols ocupo, quines obligacions tinc jo a casa nostra, que jo no usurpi les obligacions del pare, diguéssim, perquè jo no sóc la mare, o sigui, quines coses puc decidir que sí, quines coses puc decidir que no, dintre de doncs, les obligacions, de les tasques familiars, de si ara doncs, es castiga o no es castiga, no? Hi ha una sèrie de coses que acaben passant a casa, que s'han de parlar molt, que al final el pare és l'últim responsable d'aquelles criatures, i llavors saber tu si t'hi poses més o t'hi poses menys, doncs és el que acostuma a generar conflictes. També és veritat que amb la mare, doncs també jo durant molts anys he parlat a través del pare, no? Diguéssim, penso que la parella original és la que han de decidir les coses de les criatures, en les que nosaltres no ens hi hem de ficar, no? A quina escola van, coses d'aquestes molt estructurals en les que jo, doncs, assumeixo i callo, diguéssim, o no callo, però el meu vot no és vinculant. Hi ha moltes coses que ells dos s'han de posar d'acord i després, doncs, evidentment, jo he tingut la sort que he pogut tenir una relació sana amb la mare de les criatures i hem pogut acabar de dir... Ella un dia em va dir, estic contenta que siguis tu, no? I amb això ja d'alguna manera em donava com un cert permís, no? per actuar lliurement.
0: Sí, que segurament ens escolten oients que deuen pensar, ostres, quina sort la Mireia que tingués aquesta relació bona.
1: Sí, no sempre passa. Vull dir, moltes vegades, segons com s'ha acabat la relació original, doncs també és molt probable que els conflictes que hi havia com a parella acabin afectant a la parella nova i a aquest nou sistema que s'ha creat, no?
0: Aquesta investigadora, l'Elvira Mondragón, diu que té la hipòtesi, diu que em falta contrastar, que les madrastres tenen una dificultat més gran per trobar el seu lloc a la llar que els padrastres. Sí? Ja estàs d'acord?
1: És que, bàsicament, aquí jo crec que s'ajunten dues coses. Per una banda, les madrastres, com a dones, tenim un rol de gènere en el que segurament se'ns exigeix més presència familiar, no? més una relació més amorosa, potser més protectora, més cuidadora, i crec que en els homes encara no aquest rol no se'ls hi demana. Això per una banda, i després una altra que s'ha manat al cap. Ara us ho diré, quan torni a venir.
0: Molt bé. Entretant, Anna Serra Dolcet, alguna aportació?
2: Sí, que quan de vegades no entenem les coses, tendim les persones humanes a jutjar-les. I quan les persones no fan coses diferents del que moltes vegades nosaltres faríem. I quan hi ha la mare biològica i nosaltres fem aquesta, no, la madrastra fa aquesta funció d'acompanyar també als fills, no, a créixer, doncs pot ser que vegi aquest mirall de què fa aquesta senyora que jo no comparteixo. Llavors aquí és un repte per tots desenvolupar el respecte més enllà de si comparteixo o no la manera que té l'altre de fer-ho. I quan nosaltres entrem en aquest automàtic, perquè és un automàtic humà, d'interferir des del judici l'opinió i

0: Clara?
1: Sí, a mi em venia amb això que tu deies abans, Mireia, del gènere, com l'afegit, no?, de que una dona en el lloc de madrastra hi ha com aquesta, com ho diria, com aquesta petjada inconscient moltes vegades entre dones de la competitivitat, amb, que entre homes també passa, però potser passa amb una altra qualitat, no? Com de comparar-se. Com ho farà això la seva mare, com ho faig jo... Jo me'n recordo que un dia, amb aquesta nena, que era una nena llavors, jo vaig sentir com una espècie com de rebuig, perquè ella no sé què feia, que no quadrava dintre dels meus valors. I llavors jo vaig pensar, ah, això segur que ve de la mare, evidentment, no? I jo mateixa em vaig dir, bueno, si jo vull estar aquí, en aquesta situació tan complexa, he d'acceptar els valors de la mare perquè venen a través d'ella. Llavors, si jo rebutjo el sistema que porta la mare i els valors, estic rebutjant a la nena. I com que al final, a base de conviure i també d'entendre l'experiència que estava vivint, jo la vaig acabar estimant i acceptant com ella era. Però sí que reconec que al principi, això que tu deies, no, Anna, com algo desconegut em genera por, em genera resistència, ho jutjo i ho rebutjo. I jo sentia com ella, la nena, ho notava. I això per mi va ser com un trampolí de dir, bueno, doncs això m'ho he de treballar jo, perquè realment el sistema familiar que nosaltres fem aquí tots tres també inclou el de la mare, encara que no estigui aquí present.
0: O sigui, tu parteixes de la base que hi ha d'haver una acceptació del sistema familiar de l'altre.
1: Hi ha d'haver millor que hi sigui. No sempre es pot fer i no és fàcil, sobretot si hi ha com moltes diferències de maneres de ser o de valors. Però per mi sí que és recomanable fer aquest treball, perquè si no hi ha una lluita implícita que està com a sota totes les coses i que va sortint, va com despuntant.
0: O sigui, no t'estàs ajuntant o casant amb una persona, sinó ajuntant o casant amb un sistema familiar.
1: Totalment. És que jo penso que quan t'emparelles sempre és així, perquè hi ha tot un sistema darrere que parla a través d'aquella persona, no? Sempre hi ha com aquesta història de la motxilla que portem, i si tu no acceptes la motxilla de l'altre, tindreu moltes dificultats. Ara, quan el sistema és més complex, perquè hi ha més persones, més orígens diferents, i s'ensembla d'una altra manera, això es multiplica. I la feina és doble si tu vols estar allà.
0: És una feinada, tot plegat.
1: És una feinada.
0: O sigui, a vegades em fa la sensació que sort que hi ha, com el budisme, que creuen en la reencarnació, perquè fa falta més d'una vida, treballar tot això.
2: Absolutament.
0: Sí, què penses, Mireia, del tema del sistema? Sí. I t'havia quedat una cosa pendent.
2: Sí, m'havia quedat una cosa que ja m'ha vingut, que era per què les mares, no, tenen, o les madrastres tenen més estrès, o sembla que hi ha més estrès entre madrastres que entre padrastres. És que per n'hi ha més, o sigui, les estadístiques diuen que per cada padrastre n'hi ha 5 madrastres, o sigui que no sé si tindran més estrès o no, però diguéssim que a nivell percentatge hi ha moltes més persones d'un cantó que de l'altre, no? I per això també se'ls ha de posar un plus d'atenció. I això que deies, Lara, ostres, jo estic super d'acord, no? Hi ha moltes coses en les que de sistema de valors que es van crear amb la família original, que hi ha algunes, si tot va bé, doncs amb la majoria de coses, a grosso modo, estarem d'acord, però després hi ha d'altres prioritats que en la família original hi eren i per mi no ho són tant, no? Llavors, on es posa el focus amb algunes coses i on posava jo el focus amb algunes d'altres, que pensa, per favor, fixeu-vos en això, està passant això a casa, o el petit té aquest comportament que li hauríem de donar un ull. Però si els dos pares estan dient, per nosaltres això no és tan important, i alhora prioritzaven una cosa que per mi era una algo senzill d'arreglar, doncs aquí jo reconec que hi ha hagut conflictes interns a dintre casa, no? I és fàcil rebutjar, ostres, per què li posen tant de focus en això i no s'estan fixant en allò que per mi és superimportant, no?
3: Robert Browning. Tot l'amor comença i acaba amb la maternitat.

Aina Buforn, que és cofundadora de Fin, madrastra de dos nens d'11 i 9 anys, mare d'un nen de 4 anys. Afin és l'Associació Espanyola de Famílies Enllaçades. Diu que la realitat de ser madrastra és complicadíssima, segons ella, perquè no t'estàs introduint, tal com comentàvem ara a l'estudi, en una família que ja té una història creada on no tens ni veu ni vot i has de començar.

0: des de zero. Però a més t'enfrontes a l'estigma social, diu ella, perquè tothom et percep com, entre cometes, la dolenta i com si estiguessis en competició amb l'ex de la teva parella. Fas un esforç sobrehumà per encaixar i demostrar que ets bona persona fins al punt que això et costa la salut mental i física, que és el gran problema de les madrastres, diu l'Aina Buforn. No sé si... potser utilitzaríeu un altre llenguatge, però no sé si d'alguna manera ho faríeu, ho compartiu.
1: Clar, tu deies, eh? Com et veuen els altres. I moltes vegades som molt permeables a la manera com els altres ens perceben a nosaltres, i el que diuen de nosaltres ens afecta moltíssim. Llavors, també és un repte que tenim tots, el generar, no impermeabilitat, però sí la capacitat de destriar què entra i què no entra, què assumeixo i què és propi meu i de què em responsabilitzo i què no em pertoque perquè és fruit de la mirada de l'altre. Llavors això és com ens ho demana tot, l'empresa, allà on treballem, però també la família, aquesta autonomia emocional de tenir aquesta capacitat de decidir sobre el que està passant dintre meu i com ho gestiono és molt important per no ser arrossegats per la tempesta i l'aigua, no?, que es pot donar en una família.
0: Perquè com es fa per intentar educar una criatura sense substituir la mare? D'on es treu l'autoritat, Lara Terrades?
2: Quina pregunta. D'on es treu l'autoritat? Per mi, una mica fins on et deixen. O sigui, jo aquí tenia com una mirada oberta cap al pare, perquè també tenia aquesta por com de trepitjar un espai que no em pertoqués. I l'autoritat interna que jo sentia, perquè clar, al final el que vaig veure és que jo estava sent un referent per aquella nena. Llavors jo havia d'ocupar l'espai d'autoritat, m'agradés o no m'agradés, no? Jo estava allà. Llavors, clar, van venir situacions doncs més complicades, no tot era entrar i sortir o jugar, potser situacions d'estar sola amb la nena, doncs és l'hora de banyar i ella no volia, i jo li havia de posar un límit perquè era petita, tenia 4 o 5 anys, me'n recordo, i clar, jo deia, quina és aquí la meva força i quina és la meva veu, no? I al final és el que deia al principi, jo em vaig anar com creient que jo ocupava aquest espai, perquè al principi em costava molt, i també escoltant molt la veu del pare fins a on podia entre jo o fins a on no podia, perquè és el que dic, no? És un lloc que et crees, o sigui, no et ve donat. De vegades també teníem conflictes amb això, perquè a mi, per exemple, em passava com que en algunes situacions, com t'ho has dit abans, Mireia, jo valorava que hi havia certes coses més importants i deia, però això, com és que no feu res amb això, no? I ella em deia, bueno, aquest tema no... Tu, o sigui, tu estàs aquí, està bé, però... nosaltres ho portem d'aquesta manera. I això recordo que em va també ajudar molt a ubicar-me, perquè és molt difícil veure en aquests límits que tenen a veure amb l'autoritat que ocupes, i al final l'infant està percebent tot això, i jo veia que a mesura que nosaltres ho anàvem col·locant com a persones adultes i jo anava sabent fins a on arribava la meva autoritat, ella també em anava respectant d'una altra manera.
0: Mireia?
3: Sí, estic super d'acord amb la Lara. Jo, per mi, l'autoritat va ser això, a partir del sentit comú, no? Per una banda, dius, bueno, això, ara jo estic sola amb vosaltres i el que jo decideixo com a persona adulta i responsable, doncs és el que es farà en aquest moment. I a part també, jo un cop els vaig marcar així molt clar i ja no ho van tornar a dir, aquella cosa típica de tu no ets la meva mare, allò que... Però només m'ho han dit un cop, eh? I clar, en aquell moment jo els vaig dir, mireu, nois, si jo estic vivint a casa amb vosaltres, si jo estic rentant roba, us la plego, us la deixo a l'habitació, us acompanyo a una festa d'aniversari, us vaig a buscar, com que avui els pares no han pogut, doncs jo us he acompanyat als campaments, no? Us he acomiadat a l'autocar. Si jo estic fent totes aquestes funcions que vosaltres necessiteu, avui, per exemple, has plorat per no sé què, jo t'he consolat, doncs també t'he de dir que no amb algunes altres coses. O sigui, no puc ser vàlida pel que t'interessa i pel que no, no. I això ho van com entendre bastant clarament. Va ser bastant ràpid i a partir de llavors la meva autoritat ha quedat bastant palesa des de molt aviat. Sí.
0: Dius, aquella cosa tan típica, no em van dir aquella cosa tan típica de no ets la meva mare. o, sí, o tu a mi no em manes, no, també. Què es pot fer si el nen o nena es planten davant de tothom i diuen, per exemple, aquestes frases? I estaria d'acord l'Anna Serra Dolcet que aquesta resposta de la Mireia és encertada? I si sóc vàlida per unes coses, ai, també sóc per altres.
1: Que bé. Sí. Però també ens ho diuen els fills, no cal que siguin els fillastres que ens ho diuen. De vegades ens diuen, no t'estimo, ets mala mare. Per tant, aquest no em manes, ningú vol ser manat quan un vol fer el que vol fer. Tingui 14 anys, 16, o en tingui 9. Llavors, aquí, tant si ets la mare com la madrastra, necessites tenir molta claredat per saber quina és la teva funció allà, no? El que passa que també necessites molta comunicació amb l'adult de referència, amb el que convius, perquè això moltes vegades tirem pel dret, i aquí més que mai no podem tirar pel dret, i hem d'aprendre a escoltar, acceptar, a no lluitar per canviar a l'altre, perquè sigui més afí a la meva manera de pensar, i per tant moltes vegades exercim la tolerància quan diem d'acord, és així. Però com a adultes de referència dintre d'aquella casa, hi ha moments que cal prendre decisions, i com un directiu, no? Un directiu pren decisions i no agradarà a tots els treballadors. Nosaltres com a mares o persones que acompanyem aquella família, no sempre agradarà la decisió que prenguem a ulls dels fills. Però llavors hem de tenir com molt clar el per què i el valor i el sentit, no? de fer-ho.
2: Puc afegir una cosa aquí? A mi ara em venia, quan acompanyava, abans que acompanyava més mares, a grups, individual també, quan la madrastra es posa com en el rol de salvadora, no sé si sabeu per on vaig.
1: Que vol tenir la funció de bona, no?
2: Sí. Sí, o sigui, com
1: per equilibrar, oi?
2: Exacte, per sobrecompensar aquest estigma de que aquí sóc la dolenta, o fins i tot quan els fills o les filles no tenen una bona relació amb la mare biològica, i llavors la madrastra pot fer aquest rol compensatori, com que la teva mare això no t'ho deixa fer, jo sí que t'ho deixo fer, mira que bona que sóc. Això seria la veu en off, no? I que llavors es posa en aquest rol com de voler agradar o de ser còmoda o de ser fàcil perquè llavors tingui un lloc com d'amor des dels ulls d'aquella criatura. Que llavors aquí jo me'n recordo una mare que acompanyava, que el que li passava és que va començar com a jugar aquest rol inconscientment i d'alguna manera això se li va tornar en contra, perquè aquella nena que acompanyava, que no tenia una relació com molt fàcil amb la mare biològica, la buscava en excés. És com tot el que no puc trobar en la meva família original ho busco en tu. I llavors en ella va caure com una hiperresponsabilitat, perquè ella també es va col·locar en aquest rol de donar resposta a aquesta demanda de jo vull que tu siguis la mare perfecta, la madrastra perfecta, el que la meva mare no fa, no? Clar, llavors va tenir molta feina, ho vam fer en un procés llarg, com de desfer, de sortir d'aquest rol, posar-li límits i dir-li coses que a la criatura no li agradava sentir, i ella poder assumir que aquells límits cuidaven a la criatura i no l'excluïen amb ella d'aquella relació, perquè estava sobrecompensant la seva por a no ser inclosa.
0: Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem parlant de la mala fama de les madrastres amb Mireia Piferrer, Anna Serra Dolcet i Lara Terrades.
4: Priscila dos Santos. És la societat la que, fent lleig el terme madrastra, rebutja el teu rol familiar.
0: Diu la Mireia Piferrer que en una societat on cada vegada hi ha més famílies entrellaçades és una responsabilitat col·lectiva treballar en contra de les connotacions que han tingut alguns rols, com el de les madrastres, en què sovint se les ha titllat, tal com s'ha dit en aquest programa, de manipuladores, interessades, fins i tot de destrossallars. Clar, tu una mica, tu expliques a les xarxes socials amb aquest to d'humor i a més també somrius molt i ets riallera, però aquí a sota hi ha molt de patiment.
3: Sí, sí, sí, sí, és el que dèiem abans, és una figura que viu molt d'estrès perquè hi ha moltes coses que no pots fer, que tu faries, hi ha moltes coses que no pots dir que tu diries, estàs en un lloc de molta responsabilitat però alhora molt poc espai, no?, de molt poc marge de maniobra, i això evidentment si no es fa molta feina i es parla molt i ens ubiquem molt en el nostre rol, pot generar moltíssims conflictes i de fet moltes parelles no ho aguanten, vull dir que és alt el percentatge de parelles enllaçades que ho acaben deixant.
0: Per aquest motiu?
3: Sí, clar, perquè si ja conviure amb família ja és complicat, no?, i tenir criatures i criar persones ja és molt estressant, quan a sobre hi ha una part de menys poder o de menys poder de decisió, hi ha coses que potser... Això que dèiem, si tot va bé, només hi ha anant-hi tot bé, ja és molt estressant, perquè hi ha moltes coses en les que no pots aportar. Però si a sobre s'afegeixen que no s'estan fent, que no es va fer en el seu moment una separació sana, que no, això, que els rols de mares i madrastres no acaben de quedar clars, doncs és fàcil que no s'aguanti aquesta situació.
0: Sí. Tu creus, per tant, que si hi hagués una transformació a nivell social... hi hauria menys estrès, menys patiment per part de les madrastres?
3: Jo crec que sí, perquè bàsicament perquè se'n parlaria més i sabria més el que dèiem abans, no? Quins són els rols i com ens podem ubicar. Com que no hi ha, em sembla que ho deia la Lara, que no hi ha gaire referents, no se'n parla prou, doncs vas una mica perduda i vas molt assaig-error. En el moment en què hi hagi doncs, més manuals, no? com els llibres de criança o així, doncs segurament hi es pugui parlar més, pugui haver més cercles, no? Com els que jo reivindico, doncs segurament l'estrès baixaria.
0: Tu has creat al voltant d'aquest tema un cercle?
3: Sí, o sigui, jo el que faig amb la inversa, que és el meu projecte, faig cercles amb altres temes també, no?, amb tot el que siguin processos invisibilitzats, com la menopausa, el pas a la jubilació, no?, situacions vitals que són importants i que saps, no ets conscient del que suposa fins que no ho estàs vivint, no? I que hi ha poca literatura i pocs recursos que en parlin. Llavors, quan vaig començar a ser madrastra, evidentment vaig dir, això ho hem d'incloure a la inversa, perquè és que el que es viu no se sap.
0: I a l'Anna Serra Dolcet, que fa anys que acompanya a persones, a dones, a mares, pares, ha vist realment patiment en aquest sentit?
1: Clar, hi ha patiment en aquest sentit i en tants sentits hi ha patiment a la vida, la relació amb els sogres, la relació amb els pares, la relació amb la feina. Llavors és un mes i a sobre té un plus, oi?
0: Sí,
1: però torno a dir que les habilitats emocionals, comunicatives, com si ens poséssim un termòmetre i prenguéssim la temperatura. Llavors, en aquesta relació, a quan estic d'habilitats desplegades? Com sé comunicar la meva diferència, la meva posició, la meva incomoditat? Ho dic des de l'atac, ho dic des de la defensa, me'n vaig i no parlo. Llavors, moltes vegades sortim un altre cop d'automàtics, tirem del que tenim de sèrie i també n'estem referents en trobar altres maneres d'explicar-nos les coses, d'explicar-nos per què el poder la meva parella no té ganes ara de parlar d'aquest tema i en lloc de veure que és un irresponsable, veure que això el remou molt i que està perdut i confós, llavors aquesta dialèctica crec que també tenim molt, molt camí a fer per poder sentir amb l'altre d'igual a igual i no posar-nos amb to de superioritat o de víctima, perquè al final, si jo em sento superior, tindré ganes de cantar les 40 qui no ho fa bé, i si em sento inferior, m'apartaré. Llavors, ni a sobre ni a sota, no? D'igual a igual. Com ho podem fer per trobar un punt d'equilibri entre tots?
0: Lara?
2: Amb això que estàs dient, ara m'estàs fent pensar... com d'important i quina poca educació emocional que tenim per mirar cap a dins i que ràpid ens surt la projecció cap a fora. Has fet servir aquesta frase, no? Si la meva parella no pot tenir aquesta conversa, és un irresponsable. Ens és molt fàcil des del dolor, i jo m'incloc, apuntar el dit cap a fora i dir a l'altre ets un no sé què, posar una etiqueta, no? Per mi la transformació profunda, que això és una transformació social, que tant de bo alguna vegada això passi perquè siguem molt més emocionalment evolucionats i evolucionades, és com abans de dir-te tu que tu ets un no sé què, sobretot en aquesta situació que estem parlant tan complexa, familiar, que jo pugui anar a dintre i mirar què m'està passant a mi amb això. Quan jo estava en aquesta posició, jo recordo que moltes vegades em sentia exclosa, com que no formava part de coses que es deien o coses que es decidien. Tampoc era la meva... O sigui, ho mirava fredament després i deia, clar, és que és normal que jo no estigui inclòs en això. Però hi havia una part meva que volia formar part, no? Llavors era... em sortia també aquest judici, és que ells no sé què, i clar, per mi aquí la feina com molt interessant i molt de creixement va ser veure que aquí el que se'm despertava a mi era com una ferida de rebuig o d'abandonament, com no formo part d'aquest sistema, i el poder veure-ho des d'aquest lloc moltes vegades també va ajudar com a que el sistema estés més equilibrat, perquè al final és com tota la vida, no? Estem parlant d'aquesta situació, però penso que això s'extrapola a qualsevol relació. Si la meva tendència és més com a atacar o a defensar-me, serà molt difícil que pugui posar la mirada en el que m'està fent mal. I penso que aquest és com la base de construcció de relacions sanes.
0: Que passa que la persona, en aquest cas, té tanta feina i tants fronts oberts que aquest treball d'autoconeixement el deixa com en últim lloc, no? O sigui, que primer vol cuidar els altres.
2: La persona, vols dir la madrastra, sí, en aquesta posició? Sí, també, però per mi aquí és interessant qüestionar-se on estic posant el meu punt d'atenció. Jo vull cuidar, jo vull formar part, però què m'està passant a mi? Això moltes vegades ens oblidem. I per mi és la base, que ja ho sé que pot sonar com totalment contrari al que fem, i que si jo estic en una situació com de supervivència, perquè em sento amenaçada, perquè no formo part, serà molt més fàcil mirar cap a fora que cap a dins. Però el que per mi canvia tot, i és com una invitació col·lectiva, no?, és poder fer-me la pregunta què m'està passant a mi abans de veure que vull cuidar, que vull formar part.
0: I te la faries durant el procés, eh? No cal fer-te-la abans.
2: Com més vegades te la facis, millor, jo crec. Perquè és difícil de respondre moltes vegades, sobretot quan estàs en activació. O sigui, quan el teu sistema nerviós està dient, ai, perill, risc, és molt difícil de respondre's. Sí. Però, bueno, per això serveix també la consciència, no? Anar cap a dins.
0: No sé si la Mireia Pifarré s'hi sent identificada amb alguna de les coses que diu la Lara.
3: Sí, sí, sí, absolutament. O sigui, aquesta cosa d'aquest sentiment d'exclusió moltes vegades es dona, i aquí és on és... Si fas una bona feina, has de notar quan realment és una exclusió real, que s'ha de parlar, no? Per exemple, a nosaltres ens passava que quan vaig començar a conviure ens explicaven, o el meu company em deia quins dies de vacances tindria els nanos i quins dies no el tindríem, no? I dic, això qui ho ha decidit? Perquè jo no hi era en aquesta conversa, no? Llavors era una cosa que ja havien seguit d'inèrcia, no?, de separar-se, no?, dividir-se les setmanes amb la seva exparella, però jo llavors ja m'havien organitzat l'estiu sense que jo hi prengués part, no? Per exemple, i això va bé un moment, ho vaig aguantar dos estius i en el tercer li vaig dir, no. Quan feu una proposta i jo us diré també si a mi em va bé o no, i això hem de decidir entre tots els adults en què els hi afectarà aquestes vacances, no? Ja no estic parlant de la família, estic parlant de les meves vacances. I aquí quan ja és una cosa que et toca a tu directament, jo crec que és en el moment en el que tu pots reivindicar que t'estan excloent de la conversa. Però després hi ha altres coses que també has de saber, per exemple, jo què sé, quan al principi en els aniversaris els volien celebrar, els nanos els volien celebrar amb els dos pares, no? I penso que era una cosa que s'havia fet durant molts anys i que jo vaig pensar que era molt bonica, i evidentment jo no em vaig sentir exclosa perquè ells volguessin seguir tenint aquell dia en el que estaven els quatre junts, no? Però va arribar un moment que ells també van dir, vine també, no? Vine a dinar o vine a sopar o volem que estiguis en aquesta festa. Quan jo ja vaig formar part de la família, ells entenien que era una mica estrany que jo no hi fos, no? Però cada any, encara ara, que ja estan gaire un ja està a la majoria d'edat, encara ara els hi preguntem, vols que hi sigui, no vols que hi sigui, amb qui vols celebrar el teu aniversari, perquè és una cosa seva, i llavors és, jo estarà tot bé, si entro com si no entro, és una cosa teva i jo la respectaré, no? No sé, més o menys és sentit comú també.
0: Sí, tu has començat parlant, hem començat parlant, i l'Anna Serrusa també, d'aquest arquetip, no?, de la madrastra. Hi ha alguna vegada que hagis pensat de tu mateixa que tenies un punt d'aquest arquetip i que t'hagi fet ràbia? En la manera de parlar, de fer, no?, de vegades d'advocat del diable, el que sigui.
3: Sí, clar, sí, és una mica el que deia l'Anna, no?, que no sé si és aquest l'arquetip de la madrastra, la que és molt una mica cabrona, diguéssim, en alguns moments. Jo crec que hi ha, que això ho hem parlat moltes vegades a casa, no?, Tinc la sensació que, com que no tinc la part hormonal que em fa veure les coses dels crios d'una manera més amable, diguéssim, no? O sigui, el meu company amb moltes coses... Sí, exacte. No, el meu company moltes vegades els disculpa, no?, d'alguna manera. I jo tinc, potser, el fet de que no hi hagi aquest lligam més genètic o més biològic, fa que jo vegi les coses amb més claredat en alguns aspectes, no? I que també passa al revés, eh? Moltes vegades jo veig les coses... jo dic, no, amb això no s'han portat tan malament com tu t'ha semblat o així, no? Vull dir que també sé veure l'altre, però crec que en moltes coses les discussions han vingut perquè jo he tingut aquesta part de fredor que crec que potser, si hagués sigut mare, hagués estat una mica més entelada, no?
0: O sigui, aquesta sensació. Sí que connectaries amb l'arquetip de la madrastra.
3: Connectaria amb l'arquetip de no sóc mare, per tant veig les coses d'una manera més clares.
0: Sí, què en penses, Anna?
1: És un punt incòmode, però molt necessari, aquesta visió. Quan una mare, per exemple, és una mare soltera, també és molt interessant que ella mateixa pugui agafar diferents perspectives, perquè si només en surt la mare dolça, al final podríem tenir intolerància als sucres refinats de tanta dolçor i que sigui tot tan permissiu. Llavors, aquest punt de distància i dir fins aquí, per això que estem tenint molt ben integrada aquest rol de madrastra de manera intern. També m'agradaria dir que poder... Qui no se senti còmode amb aquest nom de madrastra, que jo ara mateix molt bonic tampoc el trobo, no? Tampoc m'agradaria que a mi em diguessin fillastra o germanastra. Llavors podem dir la parella de tal o l'Anna o dir-nos pel nom.
0: Sí, de fet en el dia a dia no s'utilitza.
3: No.
1: Però internament igual te la sent o te la dius tu més vegades del que voldries quan d'alguna manera et sents culpable. I llavors és com l'escut de dir, veus, perquè jo em veieu d'aquesta manera. Llavors és com una carta comodín. Llavors sortir d'aquí i veure'm com la parella doncs, de tal persona i com a persona adulta d'aquesta família que ve a contribuir doncs, en el camí de la vida, oi? Això que deies tu, Lara, tan bonic de que aquesta criatura, no?, després t'ha tingut com a referència i t'ha vingut a demanar, és com una mentora, un punt de suport, és a dir, és com que pot tenir altres cares, eh?
5: Sí, anava a dir que com que el nom té connotacions molt negatives, o sigui, tu dius aquest nom i es despleguen 10 etiquetes que fan por. No? Me'n recordo una vegada que estàvem en unes vacances que jo ja no era parella del pare d'aquesta noia, però sí que vam anar junts a no sé què fer i estàvem ella i jo parlant, ella ja devia tenir com, no sé, 13 anys i se va apropar una amiga seva i ens va veure allà com molt, molt properes i li diu amb ella, qui és aquesta? I llavors dic, a veure quina paraula fa servir ara... I se'm queda mirant a mi, amb ella, i diu, és la meva tieta. Vaig pensar, mira, quina resolució més amable, no? Perquè no ha fet servir com cap paraula amb cap connotació, i una paraula doncs, que amb ella li ressona per la relació que tenim.
0: Sí. Què et semblaria a tu que
3: diguessin tieta? Clar, a mi em sorprendria, no? Però entenc que és una mica la figura de persona adulta que està molt a prop, que també la pots tenir com a referència i que té una visió maternal, no? Perquè les tietes són molt maternals també, sense ser, no?, la mama. Però a mi em va passar una mica al revés. Jo un cop vaig anar a buscar el petit a l'escola, que això ho explico a Instagram, i perquè és que és parlant de la connotació madrastra, el vaig anar a buscar i un amiguet seu del col·le em va dir, tu ets la seva mare? I li vaig dir, no, sóc la parella del seu pare, vaig fer tot això. I quan ens vam acomiadar anant cap a casa i el petit em va dir, quins lius que et fas, no?, per no dir que ets la meva madrastra. No? Ell ho va trobar com molt enrevessat. Bé, ja està, no t'emboliquis tant.
0: Clar, perquè per ell, efectivament, aquesta paraula no té la connotació que té per als adults.
3: No la tenia, no la tenia.
0: Clar, no ha vist encara prou Walt Disney.
3: Es veu que no.
0: Bé, abans d'acabar, diu com hem citat abans, l'Anna Buforn, cofundadora de Fin i madrastra també, que sentir que les dones estem en competició ens fa mal. És molt complicat ser madrastra sense sentir-te injuriada o que socialment som l'una o l'altra. I en aquest sentit, diu, tampoc hi ha fills de primera o de segona, i si hi hagués un incendi a casa, el primer que pensaria seria salvar els tres. Sobre la competició entre dones, per acabar, a la qual feia al·lusió la Lara Terrades. Voleu afegir alguna cosa? Creieu que entre homes seria tot més fàcil?
1: La competitivitat hi és, eh? És un mecanisme també de supervivència, de poder sobreviure emocionalment i destacar. I hi ha com una inèrcia que volem ser primers mentre no ens ubiquem prou en nosaltres mateixos i no trobem el nostre valor. I llavors busquem com la referència en l'altre i tenim molta por que ens passin davant. Llavors una mare també és normal que tingui com a competència una dona, nova dona, i que hi hagi una part del seu amor, no? Dels fills, que s'hagi com de dividir. I clar, això són com realitats que poden passar. Això també pot passar amb una mare que quan el seu fill plora perquè li diu que no, té molta por a que la deixi d'estimar. Llavors totes aquestes... com vivim aquest amor i si se'n va o si es queda, doncs en la competència tot això s'activa. Hauríem de sortir de la competència i veure'ns com aliades, com a dones que sumem, no?, per acompanyar aquelles criatures. Sí,
0: perquè suposo, Lara, que aquesta competència l'has vist en molts àmbits.
5: I tant que sí, és que entre dones és un clàssic. Per mi, algo clau que tu acabes de dir és què hi ha darrere de la competitivitat, la por.
1: Sempre.
5: Llavors és el que dèiem abans, no? Anar cap a dintre i dir què m'està passant a mi per sentir que estic competint amb la mare biològica, que tinc por de no tenir un lloc. Com podem assumir això, aquesta competència, segur que s'afluixa una miqueta.
0: Són la Lara Terrades, l'Anna Serra Dolcet i la Mireia Pifarré. Les trobareu totes tres a les xarxes socials i a Instagram també, especialment, vaja, totes tres. A tu, Mireia, també et dius així a Instagram?
3: La inversa, Mireia Pifarré. Sí.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: I vosaltres sí, eh? Anna Serra Dolcet. Sí, sí, sí. I Lara Terrades. Gràcies, senyores, un plaer.
3: Moltes gràcies.
0: D'aquí uns instants, Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: Sergi Torres, tancant l'ofici de viure. Ben retrobat, Sergi.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Avui parlant-nos, no pas per primera vegada, de la intel·ligència que ho governa tot, d'una intel·ligència més gran que nosaltres.
2: Sí, i m'agrada aturar-me sovint en aquest aspecte perquè és molt oblidat i molt poques persones el coneixen i el viuen. Formem part d'un univers inconmensurable que té galàxies ordenades d'una manera impressionant. Aquesta forma helicoidal en proporció àurea, la nostra natura mateixa, hi ha molts aspectes on es veu un ordre, on es veu una intel·ligència al darrere. Òbviament no és una intel·ligència racional conceptual com la que nosaltres coneixem com éssers humans, però no és difícil de veure que hi ha uns patrons, que hi ha una matemàtica, que hi ha un coneixement, una intel·ligència al darrere. Nosaltres formem part d'aquesta intel·ligència. De fet, l'ésser humà, tal com jo el veig, és una oda a aquesta intel·ligència suprema. Som autoconscients, vol dir que podem ser conscients d'aquesta intel·ligència i participar activament d'ella. Sembla fascinant. I poder obrir això a comprendre que si aquesta intel·ligència que governa tot l'univers ha d'estar governant els processos del nostre planeta i, per tant, ha d'estar governant els processos de les seves criatures i, per tant, ha d'estar governant els processos de la meva vida. Si jo ho miro des d'aquesta perspectiva, el que em trobo és que totes les situacions de la meva vida han d'estar orgànicament harmonitzades amb aquesta intel·ligència. Si jo veig això i m'obro a experimentar-ho, el que veuré és que allò que jo anomeno mals moments són aprenentatges, estan buscant ajudar-me a créixer com a ésser humà. Per tant, seguirien formant part d'aquesta intel·ligència universal. Si començo a veure això, també ho puc veure dins el meu cos, i això a mi em fascina personalment, Gaspar. La fisiologia del cos humà, la intel·ligència dels processos fisiològics en equilibri, són un fractal perfecte de la intel·ligència dels processos, anem a dir, entre cometes, fisiològics d'un univers, en la seva bellesa, amb la seva intel·ligència, amb la seva harmonia.
1: Perquè t'imagines, Sergi, que nosaltres haguéssim de decidir o de recordar que depengués de nosaltres quan el nostre cor ha de bategar o quan hem de respirar?
2: Malament. Tots morts. Estaríem tots morts, Gaspar.
1: Totalment, totalment. Sort que hi ha quelcom més intel·ligent, per dir-ho així, que se n'ocupa, encara que sigui la intel·ligència del propi cos.
2: Clar, si ho veiem això en el cos, imagina't en les relacions, o en les famílies, o a les societats, entendre, identificar, fer-nos conscients d'aquesta intel·ligència i descansar en ella, aprendre a descobrir-la i a permetre que aquesta intel·ligència governi més i més i més i més les nostres vides.
1: Sergi Torres, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Una abraçada.
2: Una abraçada.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran no donen senyals de voler allargar les negociacions per un acord de pau dos mesos després de la signatura del memoràndum d'entesa. El president nord-americà Donald Trump diu que no es precipitarà per tancar un pacte veient com la República Islàmica va enfonsant-se cada cop més econòmicament.
4: L'Iran vol arribar a un acord, però l'acord que crec jo que és necessari. Mireu, i som per una raó. L'Iran no pot tenir una arma nuclear.
3: L'enviat especial del govern nord-americà, Jared Kushner, gendre de Trump, ha explicat que les converses amb l'Iran són més intenses que mai, però que això no vol dir que estiguin a prop d'un acord per acabar amb gairebé mig any de guerra a l'Orient Mitjà. Trump ha amenaçat aquest dilluns amb atacar Oman i si aquest país, aliat fins ara de Washington, posa traves al pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz i obstaculitza un acord de pau amb l'Iran. El preu del petroli Brent, el de referència a Europa, s'ha enfilat aquest dilluns fins als $90 al barril per la falta de perspectives de pau a l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: La justícia russa condemna a 11 anys de presó el número 2 del partit pacifista Yablaka per haver demanat que s'acabi la guerra amb Ucraïna. En paral·lel, el Suprem també ha ratificat que la formació no es pugui presentar a les properes eleccions, que són al setembre.
3: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional, tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns.
5: Barcelona i Ripoll han acollit aquest dilluns actes d'homenatge a les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost del 2017 amb motiu del 9è aniversari d'aquests atacs, que van provocar 16 víctimes mortals i més d'un centenar de persones ferides. Aquest dimarts es farà un altre homenatge a Cambrils, al Baix Camp.
3: 5 detinguts a Lleida relacionats amb els aldarulls del cap de setmana. La baralla multitudinària va acabar amb 4 ferits per arma blanca. El Festival de Cine de Santander atorgarà el far d'honor de la desena edició al cineasta Albert Serra. Ho farà en reconeixement a una trajectòria marcada per la llibertat creativa, la radicalitat formal i una mirada cinematogràfica capaç de desafiar les convencions, segons ha dit la directora del certamen, Julia Olmo.
5: El festival es farà de l'11 al 17 de setembre i distingirà Serra com un dels cineastes més singulars i reconeguts del cinema europeu contemporani. L'organització del certamen destaca que des del seu debut amb Honor de Cavalleria, el 2006, totes les seves pel·lícules s'han estrenat al Festival de Cannes i que ha guanyat guardons com la Conxa d'Or de Sant Sebastià i el Goya pel documental Tardes de Soledad.
3: Esports, Rodri ha aterrat aquest vespre a Barcelona, a l'aeroport, i signarà pel Barça per 4 temporades. El Barça jugarà, pagarà, volíem dir, al Manchester City un traspàs de 60 milions d'euros més variables, que si és complicent podrien pujar la xifra a més de 70 milions. Abans, aquest migdia ha aterrat a la capital catalana João Cancelo, que signarà pel Barça després de desvincular-se del Al Hilal.
5: Empat a 0 del Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón en el seu redebut a la segona divisió. L'equip arlequinat ha fallat un penal a la primera part i a la segona ha debutat el davanter estatunidenc Nicolas Joaquini, l'últim fitxatge dels Vallesans. També a segona, l'Almeria ha guanyat 3-0 l'Eldense i l'Andorra és líder.
3: A la primera divisió, el Depor i l'Elx empaten a 1 a Riazor. A la Corunya, l'Espanyol és colíder després de guanyar 3-0 al Llevant d'ahir, al Llevant, a l'RCD Stadium.
5: El Barça femení, lesió de Clara Serra Jordi amb la selecció espanyola sub-20. La blaugrana s'ha fet una fractura al radi dret i farà tractament conservador. Estarà unes 6 setmanes de baixa.
3: I el Mundial de Vela 470 del Japó, el català Jordi Xammar ha guanyat el bronze, acompanyat per la mallorquina Marta Cardona.
1: Fins aquí les notícies.
0: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Ser artista és buscar l'amor sempre?

0: l'artista Francesca Llopis l'hauríem de conèixer més. A ella i a moltes altres. Aquesta és la sensació que tinc quan parlem de dones artistes. En el món de l'art han quedat tapades. La Llopis té obra als principals museus del país, exposat arreu del món, a Berlín, a Londres, a Nova York. Però aquesta setmana, quan preguntava per ella, molta gent només em sabia parlar d'un famós nòvio que havia tingut, com si fos l'únic que hagués fet a la seva vida. És la història de la Llopis, per això parlar amb ella avui durant una hora és un acte de rebel·lia, un mes d'aquest programa que fem cada dia perquè els que ens escolteu també sou una mica rebels.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Francesca Llopis, com
2: Hola.
0: Estàs?
2: Molt bé.
0: Aquí ens han agafat encara. Així ràpid, que estàvem posant-nos aigua, perquè sí. Això és pur directe, eh? Escolta, anava una mica forta jo amb aquesta entrada que he fet. Sí. He començat una mica forta.
2: Sí, però bueno, ja està bé, perquè d'aquesta manera, pues, potser fins i tot és una mica denúncia, no? Uh-huh. Aquesta actitud de pensar que perquè has tingut un nòvio famós, això sembla com que et fa famosa. Pues jo ja feia molta feina abans, saps?
0: Exacte.
2: Abans però havia fet les coses quasi més importants que he fet de la meva vida, les havia fet ja, no?
0: I a vegades sembla que invalidi, no? Vull dir que de sobte desapareixes i ets com un apèndix d'algú quan sí. Tu ja portes una trajectòria llarguíssima.
2: Però això és un problema de les dones, en realitat, perquè sempre ens passa el mateix. Siguis artista, siguis el que sigui, et converteixes en dona de no sé qui, quan en realitat les dones, els homes sense nosaltres és que no podrien fer res, estarien pobres fets caldo, saps? No tindrien allò, no sé, tindrien complicat moltes coses, no? Vull dir, el suport que els hi donem i tot, però en canvi és diferent. Les dones som més independents des del principi i ja se'ns veu des de petites, vull dir que de petites caminem molt aviat, parlem molt aviat i de seguida estem amb els ulls mega oberts, no?
0: Potser és que volem fugir en aquest món. Escolteu, és divendres, és moment de parlar amb Francesca Llopis, aquesta artista que ens encanta. Estarem parlant amb ella durant una hora i ja ho sabeu que sempre fem que triem els nostres convidades, que triïn la música que els marca d'alguna manera. I no podia ser d'una altra manera que començar amb una dona que també l'ha marcat molt a ella, que és Nina Hagen.

0: Aquesta actitud, aquesta rebel·lia, aquesta ràbia, no?, també, segons com. Això tu has vist tota la teva vida, que Francesca, aquesta...
1: La ràbia, sí. Bueno, la Maria Mercè Marçal vaig estar justament fa un parell d'anys fent un any fent una peça que partia de la ràbia de la Maria Mercè Marçal, no? I era una peça que es diu Nosaltres i l'estat de les coses, que és bàsicament un acte així violent, perquè crec que la violència moltes vegades és necessària, expressa moltes coses, no? I és un acte violent que faig amb la pintura, amb la tinta, bueno, deixo a tothom esquitxat de tinta, i sí, i jo pensava, pues el títol em va perfecte, perquè hi ha una ràbia de continguda, moltes vegades, interior, no? De que, bueno, de que no arribes als llocs perquè no pots, perquè et tatxen, perquè et borren, perquè hi ha com una tendència, no? En l'art, jo no sé, suposo que moltes coses, no? Però en molts llocs.
0: I també perquè jo crec que la ràbia està una manera de viure i de sentir que se'ns ha negat molt les dones. No sé si ho vius així, no?
1: Sí.
0: Se t'assenyala molt quan treus la ràbia, diuen, què li passa amb aquesta, sí, nola, està loca.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Bueno, mira, una vegada em va passar una anècdota, vaig guanyar un premi de pintura, que jo tenia, doncs això devia ser l'any 83 o així, no? I em van fer una exposició a Terrassa. I, bueno, una exposició important, perquè el Premi de Terrassa, pues, era important a l'època, no? I recordo que, bueno, l'exposició, pues, hi havia moltes figures que jo pintava aquella època, i hi havia moltes figures que eren explícitament sexuals, no? Sexuades, no? Que tenien, pues, es masturbaven o estaven com enganxades sexualment amb un altre, o no sé, hi havia siamesos que estaven pillats, pues, pel sexe, no? I llavors va venir un senyor i, clar, tu estàs molt atenta, no?, a la gent quan vens, estàs a l'inauguració i tal. I aquest senyor m'agafa i em diu, escolta'm, diu, i tu per què no pintes flors?
0: I gerros, no?
1: Sí, i jo li vaig dir, com? És que quasi em va costar entendre la frase, no? Perquè era com? Que jo tingui que pintar flors? Per què? Perquè vostè ho vol. I li vaig dir, però vostè no veu que jo no puc pintar flors, que jo tinc molta ràbia i tinc molta força, i la deixo anar a la pintura, i així ens pinto jo, no? I em va dir, saps què em va dir? És que va ser molt fort. Aquesta va ser la primera agressió que he tingut així forta. Em va dir, diu, és que vostè és una desgraciada. Uau, va ser com... Jo, bueno, el vaig deixar tirat perquè vaig pensar, aquest senyor, a part d'un maleducat increïble, no entén res de la pintura. Les dones, per ell, segurament tenen que estar tancades amb clau a casa i no val la pena ni parlar més. Vull dir, res, vaig deixar córrer, no?
0: Quina beligerància, no?, ser una dona lliure. És a dir, quina beligerància tenen els altres en contra de les dones lliures.
1: Sí, crec que molesta una mica. Molesta bastant a molta gent, a vegades també a dones, no solament a homes, vull dir, aquesta cosa, sí, molesta.
0: Les dones amb idees pròpies, que vol saber el que volen, etcètera, no?
1: Sí, això. Sembla que tinguis que dependre d'algú per decidir alguna cosa, no? I, clar, quan estàs acostumat... Bueno, jo tota la vida he decidit per mi mateixa, no? Vaig marxar als 20 anys de casa i ja des d'aquell moment les decisions les vaig anar prenent una darrere l'altra, no? Així que...
0: Marxar de casa és un fet important que creus que ha canviat d'alguna manera o va ser d'alguna manera molt important per com es va, doncs, crear la teva vida després, o sigui, decisiu?
1: Va ser fonamental, fonamental, vull dir, perquè, bueno, a l'època pots imaginar-te que, en el meu cas, jo vinc d'una família burgesa, diríem, i no era molt catòlica, per dir alguna cosa.
0: Tu? Jo o no. Ells?
1: Ells. Jo no, jo sóc apòstata, vaig escriure al bisbat i vaig demanar que em traguessin de l'església perquè jo no ho havia demanat i per tant era algo que no tenia per què formar part ni un número, vull dir, no volia ser part d'aquest número de l'església, no? Per tant ho vaig fer molt aviat. També em vaig canviar el nom. Quan va morir Franco jo em deia Maria Francisca. I el primer que vaig fer va ser anar-me'n al registre i posar-me Francesca. Vull dir, perquè, clar, jo el meu nom era Francesca, no? I llavors, quan vaig marxar de casa, pues, també va ser... Jo no sóc violenta, encara que penso que la violència a vegades és necessària, no? Però no sóc violenta de per si, no? I la violència verbal, la violència dels altres em molesta molt, no? És una cosa que m'empatiteix al mateix temps i la trobo poc productiva, la violència familiar o la violència... I potser jo vaig tenir una sensació de que hi havia certa violència cap a mi, per la manera que jo pensava, ja en aquell moment, pues ja començava a ser una dona rebel, no? I vaig començar a sentir que jo no, en aquell món jo no el volia compartir, no tenia ganes d'estar allà. I un dia, a les 5 del matí, vaig agafar i vaig marxar, amb els diners que tenia a la butxaca, i me'n vaig anar, i ja està.
0: 20 anyets, eh?
1: Sí.
0: D'una família burgesa. Com t'ho vas fer? Què vas fer el primer que vas sortir de casa? O sigui, com et vas buscar la vida? Buscar un lloc per viure?
1: Estava estudiant en aquell moment, no? Això és important. Llavors, clar, estudiant...
0: I estava estudiant, a Eina, eh?
1: Sí, estudiava a Eina. I el primer que vaig fer, doncs, pues, dir-li amb el Ràfols Casamada, que era el meu professor de pintura en aquell moment, el primer que vaig fer, doncs, pues, va ser dir-li, mira, he de deixar l'escola perquè no ho puc pagar. I l'Albert immediatament va dir, escolta'm, ni pensar-ho, tu ets una alumna excepcional, perquè sempre està bé que et diguin coses així, però m'ho va dir, i no volem de cap manera que marxis, o sigui que tens una beca, i ja està. I llavors vaig acabar els meus estudis, i ràpidament vaig muntar-me un estudi de disseny, que era, jo estava fent pintura i disseny, no?
0: Uh-huh. Però llavors... era com potser la via, no?, per poder guanyar-te la vida.
1: Clar, és que era la manera, perquè amb la pintura no, eh? Però jo ja vaig ràpidament posar-me a treballar amb una amiga de l'escola, i vam muntar un estudi i vam tenir molt èxit, vull dir, va ser molt curiós.
0: Com us dèieu? Teníeu un nom o què?
1: No, ens dèiem Tona Oqué i Francesca Llopis.
0: D'acord.
1: No, érem els noms. Uh-huh. I vam fer, aquí a la Talaia, aquest edifici d'aquí, vam fer un bar que es deia Encuentros, que va ser finalista als Premis FAT, que, bueno, això per nosaltres, imagina't, era...
0: Clar, era una de les nenes, no?,
1: sí,
0: pràcticament.
1: Era, ella era bastant més gran que jo, però, bueno, és igual, estava estudiant igual que jo, i vam fer un bar fantàstic, vull dir, va ser una cosa meravellosa.
0: Clar, voleu dir que el vau dibuixar, no? Que
1: el vam dissenyar, tot, sí, no? Sí. Tot el mobiliari, l'estructura, vam fer d'arquitectes d'interiors, com ens dèiem abans, no? Arquitectes d'interiors, dels interioristes. I ho vam fer tot, i els clients van confiar absolutament en nosaltres, i recordo que vam fer una barra, d'aquestes barres que són com circulars, per dir alguna cosa, que era una vitrina al mateix temps. I dins de la vitrina, la primera exposició que vam fer va ser de la Txelo Sastre, que era és una joiera fantàstica, que la coneixíem i tal. I després vam demanar a una artista alemana, que ara no puc recordar el seu nom, que feia fotografies de parets mitgeres de Barcelona. I llavors vam posar un mural enorme d'ella amb aquestes fotos de les mitgeres de Barcelona. O sigui que vam ser pioneres amb el fet de treballar amb dones per qüestions també públiques, perquè l'espai era un espai públic, no? Bueno, era un espai...
0: Clar, i aquí vau començar i vas poder escapar una mica del que t'esperava a casa, que que t'esperava a casa era casar-te una mica amb un senyor farmacèutic, perdó, no? I portar molts nets que fessin la comunió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, o un industrial o alguna cosa així.
0: Un home de profit.
1: Sí, un home de profit que m'aixequés tota la vida, no? Sí.
0: I vas dir, no, ja m'aixeco jo, no sé ningú que m'aixequi. Sí, escolta, hem començat amb l'Indra Hagen i aquesta energia punk.
1: Sí.
0: T'has hagut de saltar moltes barreres i moltes a la teva vida, o no sé si dir-ho barreres, per aquesta actitud que dèiem, no? Per anar una mica en contra.
1: Barreres, algunes, sí, perquè... a veure, també... A veure, jo em considero una dona que m'agrada la gent, no? I m'agrada tenir amors, i he tingut diferents parelles i tot això, no? I el que sí que ha sigut una cosa és que jo no he suportat mai que em passin per sobre, no? I llavors això potser és una barrera que ha sigut important de travessar. No sé si em queda clar, no?
0: Sí.
1: Després, barreres, doncs sí, he fet coses importants que la gent doncs, podria sorprendre's, no?, també. Però bueno...
0: A veure, quines coses importants que la gent podria sorprendre's, que és que m'estàs aquí posant la mel a la boca.
1: No, bueno, doncs, no sé, declarar doncs, a favor, no sé, a l'època, doncs, l'avort, aquestes històries eren molt importants, no? O, no sé, o... No, no, Ara, la veritat és que tot s'ha suavitzat molt amb el temps, no?
0: Però en aquell moment hi jugaves la pell, vols
1: dir,
0: eh?
1: Jo crec que sí, més una vegada, no? Per exemple, sortir de nit sola, sempre, no? Jo recordo que era una cosa que tenia com molt... Perquè jo portava sempre tacons, era com una manera meva d'expressar-me, també, no?
0: D'existir, no?
1: D'existir. Llavors, amb els talons... Pues, també tenien un sentit, perquè clar, de nit, quan sortia de nit, sortia a les 11 de la nit i tornava a les 5 del matí. Llavors, caminar per la nit portant tacons donava molt, molt, molta seguretat, perquè feies soroll i feies clic, clac, clic, clac. Llavors, aquesta sensació de dir a mi no podran, també feia com que espantava els altres que podrien haver-me... atacat, d'alguna manera, no?
0: Clar, és molt curiós això que dius, perquè hi ha molta gent que justament se sentiria fràgil dalt d'uns talons perquè pensaria que no pot córrer, per exemple, no?
1: Bueno, sí que pots córrer. Sí. També pots treure les sabates, eh? Vull dir que si has de córrer... Una vegada... Sí, estàvem amb uns amics, veus? Tenia un amic que era travesti, era travesti. En aquella època, no, trans, no.
0: Ara són transgènere, però abans érem travestis i...
1: Era travesti. Bueno, li agradava, de tant en quant es vestia, no? Venia a casa, es posava la meva roba i sortíem, no? I ens van... No, era tard, no sé, érem com les 4 de la nit, veníem de festa, tal, les dues anàvem...
0: Guapíssimes.
1: Esplèndides, no?, com pots imaginar-te. I anàvem pel carrer, pel Raval, i se'ns aproxima un cotxe i que anaven a parell, no? I llavors ell portava uns talons així i li vaig dir, nen, treu-te les sabates que hem de córrer. I els dos amb les sabates a les mans o les vam llançar i vam sortir corrents perquè si no ens la jugàvem fort.
0: Hem sabut fer de tot. Parlant amb Francesca Llopis, passa un quart de les 9 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i escolta, només ha passat un quart d'hora però jo ja em quedaria a viure aquí.

0: Ui, ui, ui, ui, ui.
1: Aquesta és una altra de les cançons que ha triat, la Francesca Llopis, aquesta Imma Sumac, aquesta cantant d'òpera, que va fer coses, aquestes coses tan curioses amb aquestes cançons, i tu me n'has triat una que déu-n'hi-do, que es diu Chuncho. Era una dona increïble, no? Tot un personatge.
0: Extraordinària. Bueno, jo quan la vaig descobrir fa molts anys, que la vaig
1: descobrir. Ja no hi és, es va morir ja fa bastants anys.
0: Sí, però la vaig trobar, més aquesta capacitat de reproduir sons. Ara hi ha algú altre que fa aquest tipus de treball sonor, no? Però en aquell moment era extraordinari el que feia aquesta dona. Llavors, clar, sentir una dona que de cop es transformava en tot una selva...
1: Pantera...
0: Bueno, era com pot ser algú que faci això amb aquesta llibertat? Perquè, clar, passar de l'òpera...
1: No, i a més el món de la clàssica, no? Que és tan estret, no?, de vegades.
0: Sí, sí. M'estan...
1: Què?
0: Des de la finestra...
1: Sí, què està passant? T'estan fent coses?
0: Sí.
1: Des de la finestra? És divendres, la gent ha begut una mica i potser mai saps qui està davant, però tu no els hi facis cas, Era simpàtica la cosa?
0: Sí, d'acord. Era solament fer així.
1: Fer així, és perquè és el directe i passen aquestes coses.
0: Sí, sí.
1: No, és que a vegades ens han ensenyat el cul,
0: Ah, sí?
1: La gent no s'ho pensa, però aquí a la Diagonal 614 passen moltes coses. No vull animar ningú que vingui ara a ensenyar el cul, Però
0: ha sigut molt simpàtica.
1: Ha sigut simpàtica la cosa.
0: Un gest mono.
1: Fina Miralles, parlant d'aquesta cantant, de la Imma Sumac, no? I parlant d'això, d'aquesta rebeldia, d'aquesta apropiació del cos, no? També, una senyora de l'òpera fent d'animals, no?
0: Sí, meravelles.
1: Ara estem parlant de l'apropiació del cos i de com viure la sexualitat, la sensualitat, no? També es podria traslladar. Com ho viu això la Francesca Llopis? Com ho ha transmès al llarg del temps, no? Perquè ara em parlaves d'aquests talons, d'aquest cos físic, de la joventut, d'anar amb talons que et fan mal als peus i totes aquestes coses. I aquest fer-se gran o aquest, doncs, anar cap...

0: vida. Jo no havia anat mai al bosc ni mai a la muntanya, soc urbanita total. I jo crec que el tema és intentar posar-se com un vel davant aquesta cosa de l'edat, no? I no estar pendent d'això, perquè és que és inevitable, vull dir, la tens allà i va passant.
1: I suposo que també porta coses molt bones, no?
0: Clar.
1: Hi ha una certa seguretat, unes qüestions que potser fa uns anys potser no t'haguessis atrevit a segons què.
0: Clar.
1: No,
0: a més que tens la sensació de que saps coses i que al final el saber és infinit i et dones molt de... I al final també dius, és que potser no sé res, encara tot el que he d'aprendre, i això és molt bo. Uh-huh. Perquè això et permet descobrir-te a tu i descobrir coses noves, com quan eres petita. Jo recordo la meva filla, que jo flipava, pensava, però on va ara que té 3 anys? On va que es dirigia cap allò? Jo pensava, que raro. Doncs pues, bueno, crec que retornem una mica a aquesta cosa de que hi ha tantes coses a descobrir, tens tantes possibilitats de veure món o de llegir, per exemple, els llibres, no? Que n'hi ha tants i tants i tants que no s'acaben mai. I llavors amb el cos, pues, el mateix. Vull dir, jo ara, per exemple, he descobert el buto, no?
1: La dansa japonesa,
0: sí.
1: Ja no t'hi poses per poc, tu tampoc. No fa pilates, la noia.
0: No. Bueno, sí que em faig, però em costa massa i no m'agrada. No, però bueno, faig buto, que ho trobo meravellós, no? I jo coneixia ja la dansa, perquè he viatjat molt al Japó, he estat treballant en allà moltes temporades, i ho havia vist a Nova York, ho havia vist, no? I finalment ho estic fent. I ho trobo meravellós. Estic amb gent que tenen 20 anys, 30 anys, 40 anys, i jo mira l'edat que tinc, que no ho diré ara, però no em dóna la gana, però...
1: Que ho busquin a la Wikipedia.
0: Que busquin, això. I llavors ho estic fent allà amb elles, i amb ells i elles. I la veritat ho trobo meravellós, de poder compartir i que la gent estan contents de que jo estigui amb ells fent-ho, no? I que l'últim dia, per exemple, jo vaig sortir volant. No, feia anys que no volava d'aquesta manera. I vaig volar, però a tope, no? I més que si m'hagués fumat un porro o el que tu vulguis, no? Però vaig estar hores per baixar, no?
1: Clar.
0: I això és una experiència, pues, que jo no me la vull perdre, m'entens?
1: Aquí sentim la Janis Joplin i parlant amb Francesca Llopis, que es toca el serrell però sempre està sexy, com ja sap ella i com li recorden molts. Escolta, hem començat el programa
0: i moltes.
1: Hem començat el programa mira, moltes, ara em treus un tema, és igual, és que tinc tants temes per preguntar-te. Et van fer un documental que és preciós, que l'heu de veure al 3CAT, que està penjat al web vaja, del 3CAT, i que es diu Francesca i l'amor. I parlaves molt en aquest documental de la teva búsqueda de l'amor o del que significava per tu l'amor. I sortia la teva filla, no? que ara en parlarem, del que significa la maternitat per un artista, no? Però també sortia l'amor durant una època gairebé, no sé si com un experiment, et vas dedicar a fer Tinders, no? No sé si per gravar el documental o què, com va anar això?
0: Bueno, va ser com... A veure, jo tinc moltes amigues molt joves, també ho he s'ha de saber, m'agrada molt les meves amigues, que són molt joves, i van començar amb el Tinder, saps? Pues quan va començar la cosa del Tinder, pues es va, pues elles estaven allà, que sí, per aquí, per allà, provant i tal, i jo flipava, pensava, això és molt fort. Però llavors vaig dir, bueno, pues provarem a veure una mica la història, no? I llavors l'Alba, que estava també pues, interessada en el tema i tal...
1: L'Alba Sotorres, la directora del documental,
0: Vam dir, bueno, pues portem-ho aquí també a la pel·lícula, no? I llavors vaig dir, vale, va ser com un experiment per la pel·lícula, també, sobretot perquè ella va ser la que va fer la selecció de personal, que jo no...
1: Déu-n'hi-do, la selecció de personal, Si voleu, mireu-ho, El Tinder està fatal, O molt bé, no ho sé.
0: Va ser com... Bueno, no sé, es va equivocar totalment de personatges, però bueno, va tenir gràcia.
1: Home, no, molt divertidíssim.
0: I jo patava de riure de veure'ls i com, bueno, com ens els torejàvem també, no? Però va ser una experiència que vaig pensar que no era massa interessant. I la veritat és que a la pel·lícula surt, però tampoc... Jo crec que és més com un divertiment, no? Com un sketch, no? Com coses que passen en moments molt simpàtiques. I en la pel·lícula el que sí que era molt important era un tema que l'Alba tenia al cap, que era l'amor. Perquè ella té una mare amb la qual també té com una relació molt especial I jo, pues, en aquell moment també la meva mare, que també viu encara, i la meva filla, que ella, pues, clar,

0: va viure el moment que la meva filla va marxar a viure a Berlín, no?
1: A Berlín i a Brasil.
0: I a Brasil, i a no sé on. Bueno, és que la pel·lícula surt com...
1: Que a més, veiem una Francesca Llopis desconeguda, perquè et veiem com la mare patidora, sí, també. Que això m'ha sorprès.
0: Però patir mogollon, perquè, clar, imagina't que la meva filla se'n va sola a Brasil, uh-huh. I jo no sabia ni a on anava, perquè s'anava a casa d'un amic, però l'amic vés a saber on estava, no? I clar, Brasil és enorme, i jo ja havia estat a Brasil. I llavors, clar, va ser com... Vaig agafar el tren i me'n vaig anar sola a Marroc a buscar una amiga que no em contestava al telèfon de trucat. Per
1: clar,
0: telèfon,
1: de fixa.
0: Ni les cartes, i vaig dir. Clar. La vaig a buscar, l'Alejandra.
1: I llavors, la vas trobar a Barcelona, no?
0: Sí, ella estava lligant per allà amb un francès, però imagina't que el viatge el vaig fer sola, amb tren, sí. Va ser una aventura al·lucinant, molt forta, i imagina't una noia de 18 anys sola en aquell moment per aquests mons, no? Vull dir que jo no podia dir res, clar. I llavors quan la meva filla marxava, doncs jo, clar, patia, i al mateix temps, bueno, la meva filla és pianista, bueno, toca el piano, és músic, i canta, i tot, i llavors, clar... Jo estava super acompanyada amb ella, no? I el que no m'esperava que em passaria...
1: És que se n'aniria, no?
0: És aquesta sensació del niu buit, no? Que de cop el niu d'ella i meu, no? Va quedar buit a marxar ella, no? I això em va costar molt. Va ser realment molt difícil, jo trucava molt. Bueno, i quan trucava, doncs, volia que m'expliqués tot el que passava, el que feia, on estava, i tenia certa por. Evidentment, però
1: o sigui,
0: perquè...
1: tota aquesta independència i tota aquesta fortalesa que tens, no? En aquí et va arribar com la vulnerabilitat, no? Per ser mare.
0: Sí, però jo crec que és natural, no? Perquè com a mare, lo normal és cuidar, no? Els teus fills, no? I bueno, pues jo tinc molt bona relació amb la meva filla, clar, és diferent que el que jo vaig tenir, no? I tinc una relació super fluida amb ella. No som amigues, perquè això m'ho va dir un dia. Em va dir, tu i jo no som amigues. Soc la teva filla, eh? Em va posar puesto i vaig pensar, pues té raó, perquè les maneres de tractar-se és diferent que amb una amiga, no? Però hi ha molt respecte mutu i moltes ganes de veure'ns. I molta felicitat compartida, també, no? I hem viatjat molt juntes. I, clar, i ella pues, també és artista.
1: I aquí esteu les dues unides, no?
0: Clar,
1: imantades.
0: Clar.
1: També és veritat que tu deies, no?, que en algun moment, al ser mare, tu vas deixar d'existir com a artista, que quan et pregunti això va ser dur, no?
0: Bueno, jo quan vaig quedar-me embarassada, el primer que vaig començar a fer va ser buscar-me la vida per fer projectes, poder-los fer jo mentre estava embarassada, és a dir, que no tenia que fer mega esforços, no? Perquè ja era gran, jo ja tenia 39 anys, no? I llavors vaig pensar que m'ho havia de fer venir bé, però que quan l'hagués tingut amb ella, tenir feina ja. És a dir, que al cap de 3 setmanes jo estava d'haver-la parit, que no vaig voler parir, vaig demanar una cesària, tenia molta por per qüestions anteriors, i llavors vaig demanar això, i al cap de 3 setmanes estava muntant una mega instal·lació superforta amb una galeria d'art que era específic a l'espai i tal, i vaig inaugurar amb la meva filla enganxada al pit. Vull dir que llavors la vaig deixar amb una amiga, que se la van portar les hores
1: que
0: necessàries,
1: calien, no?
0: De mi, per això, i llavors, després, quan ja pues, vam acabar l'inauguració, tal, vaig tornar. Vull dir que vaig intentar no parar...
1: de treballar, sí, per ser mare, no?
0: Sí.
1: Però que tu a vegades has explicat que la gent, és a dir, deixava de veure't com a artista, que només et preguntaven com estava la nena, no? Que si estava bé, que si no estava bé, i que ningú preguntava per tu, en plan, com estàs tu?
0: Això va ser dur, perquè, clar, jo sortia sempre amb ella, perquè, clar, era molt bebé i jo la portava sempre enganxada, més o menys, bueno, el seu pare també...
1: Sí, com ser artista d'alguna manera, com ser mare d'alguna manera et fa desaparèixer com a artista, és fort, això.
0: Sí, bueno, és que ens fan desaparèixer per diverses coses, per diverses raons, no? Però aquesta una era molt, em feia molta ràbia. Ràbia, la paraula pot anar sortint diverses vegades, perquè, clar, era sortia o anava a una inauguració, anava jo sola, i la gent del món de l'art, que em coneixia perfectament com a pintora, com el que soc, no?, en lloc de preguntar-me, com sempre, bueno, i què, Francesca, què estàs fent, o on estàs exposant, o què portes ara, quin projecte tens, o... No, no, com està la nena? I jo, la nena, bé, a casa, i què? Què més? No, i vull dir que era molt, molt frustrant, perquè demostrava molt el lloc que et col·locaven, no? O sigui, d'alguna manera era com apartada, pum...
1: Això ho he dit al principi del programa, no? Que tinc la sensació que les dones artistes d'aquest país, algunes han passat per aquest programa, Eulàlia Valldosera, Fina Miralles, totes tenen una carrera impressionant, però ha costat molt que se'ls col·loqui, no? A vegades això, doncs, coneixen més com la nòvia de, o la parella de no sé qui, que no pas com per la feina que heu fet, no?
0: És que és una tendència a borrar noms en la història en general, però les dones molt més ràpid, no? Jo vaig fer una peça justament de vídeo que es diu Exet, pensant en això, vaig recollir molts noms de dones artistes i jo pensava, en trobaré 100, no? No s'acabava la llista, bueno, és que no es va acabar, clar, perquè eren més de 500 noms. I va ser com fantàstic, no? I llavors, de donar-me compte, m'emociono i tot de dir-ho, perquè em va donar seguretat, em va donar com empatia amb totes aquestes dones. No sé, va ser molt fort, no?
1: En teniu, amb les artistes, d'empatia o de germanor, podríem dir, o què? A vegades aneu totes una mica per lliure?
0: Anem bastant per lliure perquè som molt independents. Aquesta és la història, però...
1: I també meves... potser perquè esteu escamades, no? D'alguna manera, o què?
0: Bueno, perquè el nostre treball ja ho porta, això, no? Però, bueno, no, jo tinc... Les meves amigues són totes artistes. Vull dir que...
1: Tens molt bones amigues, eh?
0: Sí, totes són artistes. Vull dir que són les meves amigues, els meus... Són artistes totes, no? Però en aquest vídeo, clar, vaig fer-ho amb la Lídia Lanys, que és una altra artista, que no sé si... Bueno, si coneixeu tots.
1: Sí, músic.
0: I ella deia uns noms i jo deia uns altres. I llavors sortien tots els noms d'aquestes dones artistes, que només eren pintores, perquè, clar, és que si ja agafava totes les que hi havia, no acabava amb les fotògrafes. Bueno, era increïble la quantitat de gent que va sortir. I llavors vaig fer un bosc, perquè el bosc era com el lloc de la fertilitat infinita, no?, per dir alguna cosa. Llavors, la situació d'aquestes veus estava dintre el bosc, no? I la Lídia va fer tot el... anàvem repartint els noms, no? Vull dir que...
1: Clar, parles d'aquesta relació amb les amigues, que totes són molt artistes, etcètera, no? Això vol dir que no hi ha gelosia i que compartiu molt, però quan tu, per exemple, has tingut parelles d'artistes, que la gelosia hi ha estat o no? A vegades algú s'ha posat una mica nerviós o no?
0: No, perquè...
1: Perquè éreu de terrenys diferents,
0: sí, això potser. Primer, de terrenys diferents. Bueno, ara la meva parella és del meu terreny, també, no? Però no hi ha... No, perquè els treballs són diferents. I jo crec que justament ara hem avançat bastant, no? Ja som...
1: Què vols dir? Hem avançat les dones?
0: Dones hem avançat i els homes
1: també.
0: També. A partir d'una edat, jo crec, han avançat, no? I encara que, bueno, tenen camí per recórrer, no? Però, bueno, que han avançat, no? També, i llavors hi ha molt respecte, també, no? I això està bé, hi ha molta ajuda, també, perquè necessites suport, necessites escolta, necessitem totes aquestes coses, no? I la parella ho compleix, però també els amics són molt fonamentals, les amistats, i les dones t'acompanyen molt. I és inevitable, perquè el llenguatge que tu tens amb les dones és diferent que el que tens amb els homes. No sé per què, però per mi és diferent, és una altra manera de relacionar-se.
1: Això m'encanta, això que m'acabes de dir ara. Escolta, anem a sentir una altra de les cançons que ha triat la Francesca Llopis, artista amb la que estem parlant avui aquesta nit a Les Dones i els Dies, i ara em parlaràs del llenguatge de les dones i els homes, que això, vaja, aquí tatuat.

0: I aquesta, justament la que sentim, és la teva filla, no? Sí. Que està en aquesta llista, és la Juna Lund, amb aquesta perla de cel.
1: Sí.
0: Què vol dir aquesta cançó? D'on ve? Que hi ha una història aquí o què?
1: Aquí, bueno, aquesta cançó... Ella a vegades m'anomena a les cançons i a vegades parla de mi, no? Cosa que sempre ho trobo molt bonic que ho faci, no? Perquè és raro, no? Perla és un nom que han escollit amb la seva amiga, que és una altra música, que és, crec que és italiana, i comparteixen aquest projecte musical, no? Llavors ella canta i l'altra també a vegades fa veus, però també té un instrument, no? I ella és com molt poètica, la meva filla. Té, com, té la poesia integrada dintre...
0: I té una mica de Brasil, Bossa Nova, sí, dins,
1: clar,
0: eh?
1: Sí, sí, no, no, canta brasileny, però... Sí. Una meravella,
0: l'hem,
1: no?
0: Sentida, sí, sí.
1: Llavors canta tant en brasileny com en alemany, com en català, com en castellà, com en anglès, vull dir, és multilingüe, no? La veritat és que això ho ha aconseguit.
0: Bé. Escolta, ara parlàvem d'això de la llengua, sí, o del llenguatge de les dones, sí, i dels homes. Mira, estem a les dones i els dies. A mi, sí, m'interessa, més que comparar, sí, que m'expliquis quin és aquest llenguatge de les dones, no? Perquè en aquest documental de Francesca i l'amor, que com dèiem, el podem veure al 3CAT, es veu molt això.
1: Sí.
0: Aquestes converses quan sopes, no? Mm. I t'expliques... Sí. No? I a més en alguns moments beligerant, no?
1: Sí.
0: Perquè recordo un moment del documental, sí, que tu dius, per exemple, que tu no vols renunciar a l'amor, que tu en aquell moment tens ganes de trobar una parella, un company de vida i tal,
1: sí,
0: i n'hi ha d'altres que criden dient, però què m'estàs dient? Això no existeix, no? A quina conclusió heu arribat? Quin tipus de converses tenim?
1: Jo crec que a les dones ens agrada molt parlar de nosaltres i compartir els nostres plaers i els nostres patiments. Ens agrada molt. Ens despullem entre nosaltres. No sé, és una cosa... Igual com dormim juntes moltes vegades i estem al bany i ens pintem o ens vestim juntes, ens passem la roba, ens vestim unes a les altres...
0: Jo aquest vestit que portes ja me'l pots deixar, que m'encanta, eh? Si no te'l trauré.
1: I ja vens a casa, mirem l'armari i el que vulguis. I ho fem molt, això. És una cosa molt de jugar, perquè és com també no prendre's tant en sèrio, no? Que és aquesta cosa a vegades que ens diferencia més dels homes, diguem, no? Que no, que...
0: Potser a vegades tampoc no ens hem cregut prou, eh? O no ens hem estimat prou, no? També el tema de l'autoestima l'hem de treballar,
1: sí,
0: també.
1: Sí, s'ha de treballar. Però aquesta cosa de l'empatia que fem les dones, que és, jo ho trobo molt divertit. La veritat és que ho trobo magnífic. Poder perdre el temps d'aquesta manera i poder-nos passar hores parlant dels nostres sentiments, dels nostres projectes, de les nostres fantasies, de, bueno, això que et deia, despullar-nos, no? Que això és com molt, molt sa al mateix temps, no? Que et fa sentir com que estàs com algú que et comprèn, que comparteixes, que...
0: I també moments de fotre-us canya directament,
1: clar,
0: perquè aquesta amiga et diu, escolta, però què estàs esperant, no?
1: Clar,
0: una
1: clar,
0: parella,
1: clar,
0: un príncep blau,
1: sí,
0: no? Perquè això jo crec que ens ha fet molt mal a les dones, aquesta idea romàntica de la parella per sempre.
1: Bueno, és que, a veure, no deixa de ser que tenir una parella té un gust. A veure, jo me'n recordo, o sigui, ara diré alguna cosa que potser és sorprenent, no? Però quan em vaig separar del pare de la meva filla, que és potser l'única persona amb la que havia viscut abans, no? Quan ens vam separar i em vaig quedar jo, diríem, sola amb la Juna, clar, hi havia un moment que necessitava com aquesta energia que és diferent, o sigui,
0: l'energia masculina.
1: L'energia masculina és diferent que la femenina,
0: sí,
1: que ho trobo que està molt bé, que hi hagi,
0: sí,
1: diferències aquestes, perquè si no seria molt avorrit. I aquesta energia de tirar a vegades endavant, bueno, doncs pues, mola, no? Té la seva gràcia,
0: i
1: no?
0: I tant.
1: Però també, pues, no sé, el carinyo que pots rebre o transmetre, que també trobo que és molt bonic. Jo una de les
0: vols dir que ens han tornat potser una mica cínics, o què?
1: Sí, perquè... Sembla que el que diré ara no mola massa o no està bé de dir, però...
0: Crec que m'agrada bastant.
1: La cosa és que jo trobo que estimar és molt gustós. I això potser no a la pel·lícula, jo potser ho vaig dir-ho o pretenia dir, però jo trobo que estimar és molt gustós. Quan jo estimo la meva filla, jo me'n recordo, quan vaig tenir-la amb ella, vaig pensar, això no, és insuportable. No podré estimar mai a ningú més a la vida, com he estimat, estimo amb aquesta dona, però és que l'amor és molt fort. El concepte de l'amor és un, és algo meravellós que si ho pots tenir, mola. És que clar, i llavors renunciar a això, perquè sí, tampoc ho entenc, vull dir, però no vol dir que sigui per tota la vida. L'únic que hi ha per tota la vida és un fill. Però l'altre, doncs, depèn de moltes circumstàncies que ara no enumeraré. Però
0: és possible, per exemple, trobar parella quan ens anem fent grans? O les dones cada vegada ho tenen pitjor perquè els homes en general busquen dones més joves, etc. Com ho vius tot això?
1: Bueno, jo...
0: Perquè tu també ho dius en aquest documental, que a tu t'agraden més joves, sí. I que no tens gens de ganes, sí, de cuidar ningú.
1: Exacte, doncs ho segueixo dient. I penso que saps que jo crec d'entrada que l'energia que tenim en general, que generalitzar és molt tonto, però jo per lo que conec, de les dones que conec, en general tenen totes molta energia. I molta energia bastant positiva, en principi, no? Aquesta energia és diferent amb els homes a partir d'una edat, no? I, clar, jo prefereixo, jo he preferit, doncs, quasi sempre m'ha passat que, exceptuant al principi, quan era jove, i quan vaig estar amb aquest home més famós, sempre, que era molt més gran que jo... Bueno, molt més no, tampoc, però
0: una mica, bueno, més.
1: Una mica més, però no sé, sempre ha sigut gent més jove que jo. No sé, potser és la manera de ser.
0: O perquè tu ets més jove de l'esperit o del que sigui,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és que mon pare potser es va equivocar, perquè quan jo vaig néixer no em va apuntar al registre.
0: Ah, no?
1: No, es va oblidar.
0: Que eres del botanero, o què? A veure, què vol dir això? Que, jo, no es, que es va oblidar, sí, posar-te al registre?
1: L'edat
0: que potser tens més edat.
1: O menys.
0: O menys.
1: Clar,
0: uau.
1: És a saber... Perquè com que es va...
0: Però sabem la data o no tens aniversari, tu?
1: Tinc data, però la de l'aniversari, sí, la real, la que diu la meva mare, sí, és el 25 d'agost.
0: Clar.
1: Però la que està apuntat en el registre, sí, és el 4 de setembre.
0: Ai, ai, ai.
1: I vol dir
0: ets
1: que...
0: Ets virgo igualment.
1: Sí. Però quan va néixer el meu germà, sí, clar, que era l'home, no?, següent, que van passar 6 anys, llavors van veure que jo no estava al registre.
0: Yeah.
1: Vaig estar 6 anys no existint en el registre, lo qual m'encanta.
0: Això tot encanta.
1: Ho vaig trobar, bueno, deliciós, un regal del meu pare. I llavors va dir, aquesta va néixer un dia que plovia molt o que feia molta calor, va dir, es va inventar el dia que li va venir. I l'any, jo crec que també, però bueno, jo...
0: O sigui que té 30 anys, vaja.
1: Sí.
0: Wet Leg, eh? Una llista ben diferent de música que ens ha portat la Francesca Llopis. M'encanta perquè les Wet Leg deuen tenir 25 anys com a mínim i, o
1: 30,
0: màxim.
1: 30,
0: sí?
1: 30, 30.
0: Ho has mirat i tot,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: són molt joves.
1: Molt,
0: són molt joves.
1: Bueno, la meva filla en té 29.
0: I ho fan fantàsticament, sí, bé, aquest grup de la Illa de White.
1: Sí.
0: I res, m'agrada molt que hagis portat això. Em deies, són molt sexis i no se'n donen compte.
1: Sí, de natural.
0: De natural.
1: De natural,
0: com tu,
1: sí, sí,
0: no? Com portem això del sexy? Què és sexy per tu?
1: No sé, jo trobo que sexy és quan tens aquella cosa graciosa, no? Que tens com un bon... com un somriure, no? Hi ha un somriure, una manera de mirar... Que és com natural, eh? Això no és, jo me'n recordo, de petita, la meva filla tenia una amiga que tenia 6 anys... I és que era sexy, o sigui, de natural, ella no podia evitar-ho, era com li sortia com una cosa del cos així, però era mega sexy aquesta, no? I llavors, també pues, el cos t'ho dona, vull dir, el nostre cos és com molt generós, no? Jo el trobo com natural, no? Vull dir, naturalment té aquesta cosa...
0: De les dones ho diries en general, això, de la sexicitat, o...
1: diria...
0: ara ens havíem mandat una paraula.
1: Sí, jo diria... de les dones, eh? Ja, bueno, els homes també tenen un altre departament, diríem, de la sexualitat o la del rotllo sexy, no? Però, clar, la cosa de les dones és inevitable. O sigui, hi ha algú una cosa rodona, una cosa amable, una cosa així com voluptuosa, tal, que sí, no pots evitar, està allà. Tu pots negar, si vols, però és una mica... No cal.
0: No té sentit, no?
1: No.
0: Abans parlaves bueno, parlàvem de lligar i parlàvem de tot això, ara estem parlant de sexualitat. Les dones d'una certa edat sembla que no tenen sexe, mentida,
1: és,
0: no?
1: Mentida.
0: I a més se'n parla sempre de males maneres,
1: sí,
0: i amb un punt de tabú,
1: ui.
0: I crec que fins i tot potser m'estic passant perquè jo encara no tinc la teva edat, però potser es pot tenir el millor sexe de la vida, no? Quan et vas fent gran.
1: Mira, d'entrada no et quedes prenyada, que això ja és molt important, no? Que pots fer el que vulguis perquè no et quedes prenyada. Això és una de les coses que vaig agrair més de la menopàusia, no tenir que tenir aquest problema de tal, no? Però també com que tens que buscar-te recursos, perquè clar, sí que el cos no funciona igual, no? Va canviant, no? No és igual. Vull dir, la pròpia naturalesa, pues, és com més com la pell,
0: s'asseca,
1: pues, a l'interior de la teva vagina, pues, també s'asseca més, i és saber-ho ajuda, pues, a ajudar-te a tu mateixa, no? Vull dir, de la mateixa manera que et poses crema cada dia per la cara, jo ho he fet tota la meva vida, no solament ara perquè tinc pell seca, no? I llavors, pues, que igual que et poses crema, perquè si no sembles un pergamí o tens la sensació de pergamí, pues, pues també tu, no sé, t'ajudes, no?, d'aquesta manera, no? Com també la pràctica del teu propi cos no solament te l'han de fer des de fora, sinó que te la pots fer tu mateixa. I això
0: s'entén a l'altra banda, amb els homes? Homes ho entenen?
1: Home, estan obligats a entendre-ho.
0: Estan obligats,
1: no,
0: eh?
1: No hi ha un altre.
0: Vull dir, tot allò que no vam parlar quan érem joves, que no explicàvem el que volíem i que ens agradés que ens fessin, etc., arriba un punt que es posa sobre la taula perquè el cos obliga, no?
1: Sí, bueno, i perquè
0: allò,
1: també...
0: Allò, noblesa obliga.
1: Sí, perquè també saps, perquè ja tens experiència, no? I també... I amb els homes també els agrada, que els hi diguis, perquè sí, també els agrada que els hi diguis, perquè no tenen el mateix cos que tu. No reaccionen igual, no tenen un clítoris, no sé com dir-te, no tenen una vagina, no tenen un punt D, no? Vull dir, tot això, si no els expliques bé, o els hi dius, o ja ho saben, perquè ja els hi ha dit algú altre, lo qual és genial. Quan venen apresos, doncs és molt millor, no?
0: M'encanta.

0: Sentint aquesta versió de la Nico de My Funny Valentine. Quina meravella, aquesta cançó.
1: Jo la canto.
0: Sí? Sí, a veure, ens la vols cantar?
1: No.
0: Aquí a la ràdio, no? No hem begut vi, estem amb aigua aquí, no?
1: No, anava a demanar un gin tònic, per poder-me... Però bé...
0: No faig falta, no? Soc molt simpàtica.
1: Sí, és molt simpàtica i ho fas molt bé.
0: My Funny Valentine, aquesta sí que és una història d'amor preciosa, no? Aquesta cançó.
1: Sí, molt bonica. No canvi res per mi, no? Això és la frase, no? I com la va descrivint, no? Ets el model del meu desig, no? Mm-hmm. És molt bonic, sí.
0: Ens fa falta, eh? Mm. Ens fan falta cançons d'aquestes i sí. També saber-les aquí cantar, sí, no? No sé si dir-ho d'aquesta manera.
1: Sí. No, però aquesta és molt bonica, sí.
0: Aquesta cançó, que dius que la cantes i tot, on et porta? Que és una cançó aquella típica que et vas posant en moments determinats?
1: Bueno, és que a mi la Nico, ja parlant... Sí. Sí, la Nico és una
0: la Nico cantant, de la Velvet.
1: De la Velvet, sí. És algú que sempre em va fascinar molt, tant com a personatge com a cantant, no? Després la vida la va portar per uns llocs que tampoc van interessar-me tant, però durant l'època de la Velvet era una cosa, un hit total, no? I la cançó, jo quan la vaig escoltar, em va agradar molt aquesta, com aquesta definició d'aquest personatge o d'aquesta idea, no?, d'algú amb el que tu voldries, no?, com una certa identificació, no?, que siguis una obra d'art, no?, perquè jo crec que som obres d'art, no, nosaltres mateixos, no?, o que la nostra vida ho hauria de ser una obra d'art, perquè és el que ens fa lliures i és el que realment penso que si ens veiéssim, potser allò que parlàvem abans de l'estètica té que veure amb això, no? Que penso que som una obra d'art.
0: Som una obra d'art. És bonic, això. Escolta, la Samantha Hudson s'ho preguntava en aquell documental de Filmin.
1: Sí.
0: ¿Acaso soy una obra de arte? Sí. Doncs tu li respons que sí.
1: Pues sí, ho és.
0: Ho som tots.
1: Som una obra d'art perquè això és una meravella, el que fem, les persones...
0: Com... Moure'ns, respirar, etcètera, no? Pues... De fet, tu és alguna de les coses que tu has fet en la teva obra. A vegades ens has convertit en insectes, a vegades ens has convertit en humans, no? Ara que sentíem aquesta música i parlàvem de tot això, jo també estic pensant que tu vas viure una època de molta d'alliberament, no? De l'alliberament de la dona i de canviar moltes coses. És també el moment de l'experimentació, de les drogues. Com has viscut tot aquest temps, no? També vas estar a Londres a l'època del punk.
1: Sí.
0: Això, escolta, mereix un altre programa.
1: Sí, sí.
0: No?
1: Sí, el que passa és que jo no era molt conscient, eh? Jo anava passant per la vida perquè vaig haver d'aprendre moltes coses per el meu context familiar, doncs vaig haver d'aprendre moltes coses per mi sola, com experimentant i treballant, però clar, jo penso que havia de treballar molt, vull dir que no, que per mantenir-me havia de currar.
0: Que no tenies temps d'anar allà a cantar amb els Sid Vicious.
1: No tenia temps. La veritat és que quan vaig estar a Londres vivint aquell temps, sí, estava atònita, no?, del que era Londres als anys 70, i em va semblar meravellós. Però l'experiència de les drogues, per mi, la Maria, el Haix i tot això, era com una companyia, però tampoc era... No he sigut mai una...
0: Va fer una mica de por, no?, potser?
1: Bueno, és que potser no estava... No era el teu. Jo crec que hi ha persones que els agrada molt i altres que no ens agrada tant, no sé. Però a mi, jo el que sí que practico molt és pues, fer-me un porro cada dia, o més o menys...
0: Practico. M'ha agradat el concepte, jo practico.
1: Sí, doncs pues, un porro tant en quant. I després, pues, a vegades, pues, drogues una mica més allò per divertir-se, doncs pues, sí, també, no? No em nego, però no sóc de tendència. Encara que les he provat totes, com aquell qui diu, eh? Vull dir, no me n'he deixat cap.
0: Està lligat amb l'hedonisme o està lligat a vegades amb deixar el que ens fa patir, en el teu cas?
1: Per un costat hi ha cert hedonisme, i per l'altre potser és també una mica de més que, bueno, d'oblidar, no, perquè tampoc jo no tinc grans coses que oblidar. En tinc alguna, no?
0: Alguna.
1: Però, bueno, oblidar no és exactament la paraula, però...
0: Deixar de banda, no?
1: Sí, potser? Que no vull tenir-ho davant, no? Però, no, jo crec que per mi les drogues són més aviat un divertiment, no? Han sigut, o són, perquè jo et dic, jo... No,
0: practica.
1: Sí, practico.

0: Billie Holiday, aquí en aquesta llista final, aquesta playlist que ens, a la que ens convidava la Francesca Llopis. Gloomy Sunday, o sigui, un diumenge trist, no? Diumenge així perillós.
1: Sí, sí.
0: Tu ets d'aquestes que el diumenge a la tarda no vols saber res de ningú, o no?
1: A veure, a mi tant me fa el dia, perquè jo el dilluns no tinc un problema. però el que... Bueno, els diumenges estan marcats perquè, vulguis que no, té una cosa que té que veure amb la família, no? Pues de petita, potser és un
0: allò,
1: record...
0: el tortell, no?
1: Sí.
0: I si no tens el tortell, perquè no el tens? I si tens, sí. I si has d'anar a buscar el tortell, perquè l'has d'anar a buscar?
1: Té alguna cosa així, però com que jo me'n vaig a l'estudi o em poso a pintar... O tot, no,
0: saps? Doncs és igual. Dilluns que dimarts,
1: no,
0: que dimarts.
1: Exacte, no és un problema per mi, això.
0: Ja ho veig.
1: No.
0: Doncs escolta, Francesca Llopis, ens hauríem quedat aquí amb tu una setmana, tots els dies de la setmana. Ha passat una hora, eh?
1: Ja?
0: Ha passat una hora. Una hora de rellotge, més avui, eh?
1: Vaja,
0: perquè
1: vaja.
0: Hem anat per l'exclusió digital, una hora de rellotge.
1: I el Robert Wyatt no en parlem?
0: Ara en parlarem tu i jo. Però vaja, va col·laborar amb un dels músics que m'agrada més en aquest món, el Robert Wyatt,
1: sí,
0: que és un senyor magnífic,
1: sí,
0: que va tindre un grup que es deia Soft Machine,
1: sí,
0: que va viure a Castelldefels,
1: sí,
0: i moltes altres coses.
1: I supergenerós.
0: Però, però escolta, vens un altre dia i en parles.
1: Bueno,
0: què et sembla?
1: Vale.
0: Convidadíssima. Aquí ho deixem nosaltres, l'equip de les dones d'ahir els dies. Aquest programa que hem fet, Mireia Dalmau, Roser Pereira, Montse Comella, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: tell like it is.
1: Huh?
0: Yeah.
1: Don't be shy.
0: Word up.
1: Fear of the female part.
0: Fear. Fear. Black. Fear, baby.
1: I just want you to know.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som Tresca.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
5: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Rússia ha castigat Lev Schlossberg, el número 2 del principal partit pacifista Yabloko, amb 11 anys de presó per demanar en un debat un alto el foc de la guerra amb Ucraïna i compartir una portada del diari britànic Daily Mirror acusant el president Vladimir Putin de tenir les mans tacades de sang. Amb ell ja són 8 els dirigents de Yabloko empresonats per criticar la guerra. La justícia també ha mantingut la decisió d'excloure el partit de les eleccions legislatives del 20 de setembre. Nikolai Rybakov és el líder d'aquesta formació.
6: Han exclòs Yabloko de les eleccions perquè defensem la pau i la llibertat, i els qui ens exclouen de les eleccions defensen l'orientació política contrària. Però ja hem aconseguit el més important, que se sàpiga a tot el món quanta gent a Rússia vol la pau.
5: La policia ha detingut una 80 de simpatitzants a les portes del tribunal. Yabloko s'havia disparat a les enquestes i Putin ha tingut por que les eleccions es convertissin en un plebiscit sobre la guerra. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
7: La reunió entre els Estats Units i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per desbloquejar el pla de pau per a Gaza, acaba sense avenços significatius. Trump continua pressionant Israel perquè accepti el full de ruta pactat amb Hamas, però Netanyahu té la mirada posada en les properes eleccions i es manté ferm a no retirar-se de la franja fins al desarmament complet dels islamistes.
5: Donald Trump amenaça d'atacar Oman si aquest país obstaculitza el pas de vaixells comercials per l'estret d'Hormuz. El president dels Estats Units diu que no pretén allargar el memoràndum d'entesa signat amb l'Iran fa dos mesos, que havia de culminar amb un acord de pau definitiu, un acord que de moment no ha arribat.
7: Gairebé 20 dies després de la crisi migratòria, el president de Ceuta acusa la Moncloa d'actuar amb passivitat i amenaça d'acudir a la justícia. L'executiu de Pedro Sánchez, per la seva banda, insisteix en la col·laboració institucional. Tot mentre més de 5.000 migrants continuen a la ciutat en una situació precària, cosa que també inquieta els veïns.
5: Sindicats i experts laboralistes afirmen que els festius que cauen en dissabte, com aquest 15 d'agost passat, s'han de compensar. Una sentència del mes de maig de l'Audiència Nacional va acabar d'establir doctrina sobre aquesta qüestió. És un dubte habitual entre els treballadors que haurien de revisar el seu cas abans de reclamar. La Generalitat utilitzarà la intel·ligència artificial per saber quants habitatges buits hi ha a Catalunya perquè es puguin destinar al mercat de lloguer. La IA connectarà els consums d'aigua i electricitat i les dades del padró per analitzar quins pisos són susceptibles de ser llogats i, un cop detectats, contactar amb els seus propietaris perquè el lloguin.
7: El problema és que els ajuntaments tenen poques eines per saber quins habitatges estan buits i fa 5 anys que no s'actualitzen les dades. Llavors es van detectar 400.000 pisos buits a Catalunya, segons els consums registrats en la pandèmia. El director general d'Habitatge, Jordi Mas, diu que ara podran aclarir el panorama gràcies a la IA. Són declaracions a TV3.
8: Estem intentant que amb la intel·ligència artificial li puguem explicar a l'Ajuntament: escolta, d'aquí en tindràs segurament 22, per dir-te'l. És una aproximació perquè tu després, que d'entrada no t'hi estàs posant perquè et fa mandra o perquè penses que no sé què, jo t'acompanyo perquè t'hi posis.
7: Es preveu que el model d'intel·ligència artificial per identificar els pisos buits estigui enllestit